0: i ara ja és una realitat configurant tot un combo de grans artistes, en Pere Moan al baix, Josep Cervera a la bateria i Josep Elorda als sintetitzadors.
1: Canten a Guillantimone, però també a Indurain, a Maurice Garin, Marco Pantani, Raymond Polidor o Lance Armstrong, una proposta que per primera vegada canta el món del ciclisme i una més que hi canta en una Mallorca i unes illes on les bicicletes roden arreu de les carreteres. I entram ara en profunditat.
2: En profunditat.
3: Joan Fullana, Pere Moana, com estàu?
4: Bon estar. Beníssim.
3: Benvinguts a Tèntol.
4: Moltes gràcies.
3: I amb aquest nou projecte, però que no és nou.
4: Sí, és estrany presentar-lo com a nou, perquè fa molts anys que està aquí dins, però dins es cap. Però...
3: Clar, se remunta a fa 10 anys, el 2015.
4: Més de 10 anys, jo crec, sí.
3: Sí?
4: Sí, sí.
3: I com és que no havia sortit fins ara?
4: Coses que passen, no? Projectes que tens, idees, que em vas xerrant, li vas donant forma, però que no ho acabes com de... No li acabes de donar la forma definitiva, o s'empenta, o el que sigui, i de cop, enguany, ha anat bé.
3: Però ja hi havia aquestes cançons? Hi havia quedat un calaix?
4: Sí,
3: algunes.
4: Lletres, la majoria de les lletres havien quedat en el calaix, estaven allà, bueno, en el calaix, en el Google Drive, estaven allà, i... No te diré que són d'abans del Google Drive.
3: D'abans.
4: O sigui, sí. Estaven un disc dur. Les vaig haver d'anar a cercar un disc dur.
0: Però i encara eren actuals? Les has canviat un poc?
4: Algunes les he hagut de canviar, sí. O les he canviat perquè he volgut.
0: també està bé.
4: Que també està bé. Però m'he sorprès del nivell d'actualitat que tenen. Perquè en realitat... cantar amb històries que parlen de persones, i en el fons això jo crec que no passa de moda, no?
3: Clar, però ja eren cançons que voltaven entorn en el món del ciclisme, en aquesta idea de biciclistes.
4: Sí, sí, sí. O sigui, la idea principal era claríssimament aquesta, la idea de ciclistes i els seus bicis. Aquesta, sobretot, o sigui, parteix tot d'una imatge que per jo era com a molt... molt clau, que és, jo estirat en el sofà de Can Ostres el mes de juliol i el mes d'agost a l'hora de fer horeta, d'envadinat.
3: Fa 10 anys.
4: Fa 10 anys, o 15 o 20.
3: Avui,
4: amb aquella puta calor insoferible que no hi ha qui respiri, i veure per la tele aquella guarda de goranots. A l'hora en la que jo no sóc capaç de sortir de Can Ostres, ells, venga, a fer quilòmetres en la bicicleta.
3: Venga, pedalejar.
4: Extremadament èpic i absurd. I aquesta imatge és la que configura la idea d'aquest grup.
3: Clar, no sé quina va ser la primera cançó. En sentit Guillantimone, però hi ha tot aquest glosari de cèlebres de Montserrat Rodes.
4: La primera sí que ho tenc clar, perquè la primera és en l'Orange a l'Avert, perquè jo de petit sentia els comentaristes que deien l'Orange a l'Avert, i jo no podia deixar de pensar que Pantura, aquest home, era el meu tio.
1: L'Orange a l'Avert.
4: Exacte, pensava, Pantura és tio meu, perquè la meva predina era Margalida a l'Avert, no? I aleshores jo pensava això, i d'aquí va sortir la primera lletra, que era sobre en l'Orange a l'Avert, a veure si ets tio meu, i jo no ho sé. Oh, què passa?
3: Clar, a Mallorca sempre hem admirat el món del ciclisme. Hem admirat els ciclistes i, de fet, n'han tingut i en tenim de molt bons, però en el mateix temps, des de fa ja un grapat d'anys, les carreteres van plenes de ciclistes, no? N'han proliferat. No sé si això també ha estat inspirador per fer aquest projecte.
4: Sempre ho deim, no? Amor i odi, no?
5: Sí, bueno. Hi ha d'haver gent per tot, com va dir Torrero, no és poeta. I no sé si ho han pes o no, però a vegades fa ganes de pegar col que s'empantó. això sí.
3: Però cada cançó canta a un nom diferent a un ciclista cèlebre?
4: Sí,
3: per ara... O també a pinzellades d'allò que vos inspira el món del ciclisme a Mallorca, per exemple?
4: Dins les cançons hi té lloc, això. Però cada cançó està dedicada a un ciclista. Ara, de maneres molt diverses, des de punts de vista molt diferents, algunes estan cantades en primera persona, com si fóssim el ciclista, algunes en tercera, algunes en segona. És molt variat, diguem, la manera en què ens referim a ells, no? I per tant, hi cap tot allò que nosaltres pensam sobre el tema, no?
1: Mm-hmm. Com dius, és un espectacle que canta els ciclistes, però a un món que no només és de ciclistes, sinó que és ple de mites, de tragèdies, ja dies de gestes memorables que entau a les virtuts d'aquests ciclistes, però també en els vicis, en el dopatge, les ombres que hi ha darrere aquest esport.
4: És que, de qualque manera, jo crec que l'heroïcitat és una mentida, no? Vull dir, sí, existeix l'heroic, però sempre està envoltat de una capa, diguem-ne, d'ego i de superació a tota costa, que implica per força moltes vegades mangarrufes, trampes i males intencions, no? Per dir-ho de qualque manera. Ahir vaig anar a veure l'Odissea en el cine.
0: Ah, i què tal? Sí, però
4: No, a mi m'ha agradat molt. Sí? O sigui, tenint en compte que és el tipus de cine que és, que a mi tampoc és que m'aixifli, no? El cine d'hòsties i guerres i batalles. però està molt ben fet. I me va fer pensar... vaig pensar amb això, amb els ciclistes, no? Perquè per jo, de qualque manera, aquesta idea de fer aquest disc o aquest grup sobre els ciclistes té que veure una mica amb la idea de cantar com Nomer, no? Que cantava les gestes dels herois. I una mica és això, no? En totes les seves ombres i totes les seves... trampes i mangarrufes i males idees.
3: I herois que una vegada els temps ha passat no són oblidats, però sí que queden una mica enrere.
5: Hombre, és que Arden i en Timoner, per exemple, jo no havia sentit això mai en la meva vida. I ja directament ni la disciplina aquesta d'anar darrere una moto que te tallir vent, o sigui... No, sí, va ser campió. Sí, me feia com si ho sabés. Després vaig mirar per internet i dius, hòstia, no, jo anava darrere una moto. Això se fa, hi ha persones humanes que feien això. és sorprenent. El que, bueno, en el cas d'aquesta cançó, precisament, no xerra de la seva activitat esportiva, sinó de ser veeses. Però sí, vamos, una bona paraula.
0: Clar, tot això té moltes capes, no?, que ara ho comentàvem, i si ho citam textualment, pedalejau entre l'epopeia i el deliri, entre la glòria esportiva i la decadència química, també un poc, Joan, que ho comentaves en el principi quan miraves el Tour de França, que deies, és com a èpic, però és com absurd. Expliqueu-vos un poc aquesta dualitat o aquesta visió.
4: Això a mi realment me resulta absurdíssim, aquesta imatge, no? O sigui, jo i tota la resta de la població mundial estem...
1: La gent que no som ciclistes.
4: Clar, estem... Qui té sort està davant l'aire condicionat i jo que no en tenia, davant el ventilador, fent babeta, intentant dormir la sesta, mentre aquella penya està allà... intentant veure qui arribes primer, o sigui...
3: Que si jugues Tour, no és Tour, és la vida.
4: La vida,
0: exactament. Sí, pràcticament.
5: Te pot acabar pegant un ataquet.
4: Que l'altre dia Vingegaard va caure i s'ha romput la clavícula i no sé què més. O sigui, hi ha casos també. Vull dir que, jo què sé, això és lo de menos, no?
3: Però és que els esports són de risc.
4: Són de risc i ja està, però aquesta idea com de... Són 31.000 quilòmetres... amb 28 dies el Tour de França.
0: S'aprimen molt de quilògrams i han de fer també molta preparació prèvia i han d'estar molt prins. O sigui, tot el procés, des de que comença fins que arribes, és dur.
1: O s'han de dopar.
5: S'esport... S'esport és una cosa molt fotuda. Vull dir, tenim el cas de Maradona que ha mort i Mick Jagger que viu. Per tant, m'ho fa pensar...
3: I que encara canta.
5: I encara
1: va treure un disc fa
0: sí,
1: res.
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Deixem això, que l'esport és dolent, no?
5: Bueno, no té per què ser bo.
3: No té per què ser bo. Bé, hem sentit una cançó, la primera, que és Guy en Timoner. Ara anem per un segon episodi.
4: Vinga, que m'ho posareu.
3: Indurain. Sintoni... Exacte, ara sona.

estrany. Et sobrenatural el que t'empany. No perdis el ritme, no pots ballar, ni sortir de cadena, ni dubtar. Te seguiran milers de veus a crits.

0: És una cançó que no sé si... Bé, jo m'ha recordat una altra cançó, que no sé si la coneixeu, que se diu Lance Armstrong, d'un grup de Madrid, si no vaig malament, que se diu Parque Sur.
1: Ostres,
0: no els coneixeu,
1: no?
0: Jo és que la primera cançó sobre un ciclista que vaig, escoltar i m'ha fet molta gràcia perquè és com una biografia, també, no? Explica que és molt bo en totes les disciplines esportives, que es va amb el tenis, que en va amb el futbol, però que s'ha acabat dedicant al ciclisme.
1: Ostres,
0: i va un poc per aquí,
2: no, no,
0: no, sí, els haurem d'encarar. Sí, sí, vos volia demanar si era una inspiració,
1: no,
0: però no, no,
1: no,
0: no, no, no,
1: no,
0: mira quina casualitat, però escolta-ho-los.
1: I se diu Lance Armstrong,
0: eh? La cançó se diu Lance Armstrong i crec que vos agradarà perquè va per aquí. És bastant semblant en el vostre programa.
2: No sé si és una cançó per donar ànims a Indurain.
1: La nostra?
2: Sí, sí.
0: Bueno. Aquest tros de Indurain, Indurain, Indurain.
3: No li treu gaire misèries.
1: No, mos va costar trobar misèries de Indurain. Per lo públic.
0: De Armstrong segur que no heu trobat més.
1: Armstrong és molt fàcil trobar-ne. Però això també, supos que diu molt de... Diu, supos que xerra de l'esportista, però també xerra del periodisme. No? I de les ganes que tenen de treure les misèries de segon qui i de les poques ganes que tenen de treure les de segon qui altre, no?
4: Tot un viatge, aquesta cançó. A mi m'ha atrapat, eh? O sigui, era com, què dirà, ara què dirà? Sí. Molt, molt guai.
2: Molt narratiu, però també amb una base molt, molt minimalista.
0: Sí.
2: Com
0: sí,
2: en Guillem Timoner. No sé si aquesta base la voleu mantenir. Aquest minimalisme que predomini damunt les cançons.
0: Sí, la veritat és que tenen un poc aquesta intenció.
3: Sí, una altra cosa és que m'ho surti, perquè som molt renovers, però... Quan vam acabar el concert em va venir un... M'has dit que éreu electropop i sou punkis! M'ha encantat!
0: Sí, sí.
2: Que vareu fer, perquè, sí, clar...
0: En directe canvia un poc, això.
2: Clar, en directe canvia un poc. Vareu estrenar dia 9 de juny a la plaça del mercat de Solla. Com va anar?
0: Va anar beníssim, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Va anar superbé. Va ser...
3: Pitjant un pot d'ous, però... Bueno.
0: Clar, primer concert, mai saps molt bé... Sempre hi ha aquesta pressió i veure com m'ho rebran i veure què, però la veritat és que va ser molt xulo. I...
3: Si m'ho estiraran llimones, no ho sap mai.
2: Taranges? Bé, no, les taranges no, les tenen xuloses.
0: No, me'l van tirar...
3: No, no era tenda, taranges.
0: Me'l van tirar unes quantes llimones. Sí.
3: Crec que en Josep Alorda m'ha contat qualque cosa.
0: Sí, sí, trossos de llimona me'l van tirar. Sí,
4: sí.
3: Vaja. Sí, bueno, en el meu primer concert que vaig fer en públic humà, també m'ho van tirar lletugues i domàtigues i obrigines.
2: Què vol dir això? Primer concert en públic humà. Primer... Han d'aclarir això.
0: Bueno, tocant bancans.
3: Amb persones que no estaven completament desfetes a un olivar. O sigui, els primers concerts que fas, ho fas a un olivar i tothom està atílit totalment.
2: Clar,
3: no se pot acabar...
0: No són humans.
3: No se pot acabar de considerar molta persona humana. Però el primer concert que vaig dir que hi haurà gent civilitzada, ja estan que eren les 6 del matí, també, eren els darrers. I sí, com en este peu, ens van tirar verdura prodida.
4: Però dida, o més?
3: Ja m'imagino que era el mateix.
0: Ah. Era el mateix.
3: Sense sensació.
0: Com es va tirar les llimones.
3: Sense sensació que era el mateix.
0: Un gran amic teu.
2: O sigui, que no sou el primer, únicament, el primer grup que cantava en el món del ciclisme i en el ciclista, sinó que sou el primer grup que avui en dia rebeu verdura prodida.
0: També s'ha de dir que no s'ocupa d'en Pere, perquè si li passa a ell...
3: Les llimones eren fresques.
0: Sí, sí.
3: Això estic xerrant d'aquest concert de fa 20 anys.
0: Pareixien tretes d'una beguda, saps? Com a...
4: Clar, estai, no?
0: Estai de llimona que va de dins el gin tònic. Clarament, pareixia allò.
4: Men, però ho han pronunciat bé, el vostre nom?
0: Sí.
2: Biciclis.
4: Sí, ha de ser així.
0: Ho han pronunciat bé.
4: Sí. En convicció.
0: Sí.
4: I...
2: Clar, sabeu que ho deim habitualment, també.
4: Clar, no sabies també si era un joc de paraules, en aquest sentit.
0: Bueno, és un acrònim que se converteix en una espècie de joc de paraules. Com a acrònim de Societat de Suport de l'Esportista d'Elit. Tot i que elit no du accent perquè no és èlit, sinó que és elit.
3: Però ara heu fet el projecte de biciclistes, però n'hi haurà d'altres esportistes.
0: Aquest era... Això era un pot ser gràcia, no? Aprofitar i... Ara ja posa... Ja basta de ciclistes.
3: Futbolistes ara en Maradona.
0: Fet 12, però...
4: Uf, aquí en teniu aquí... per estona, si feim futbolistes.
2: Clar, és a dir, serà conceptual.
0: Però si feim futbolistes, Pintura serà massa comercial.
4: És molt llavors, mainstream, no?
0: Llavors, jo què sé, no podrem donar abast tant de concerts.
3: Fem natació,
0: Criquet.
2: Però clar, és una pressió pensar si ha de ser un projecte conceptual o no. És a dir, ara quan faci un nou repertori...
0: A mi no me sembla una pressió, a mi me sembla un sí, com una norma que... O com un marc conceptual que m'apareix xulo perquè te dona un marc i aleshores a partir d'aquí és més fàcil com decidir què creus, no? Si no, però és que estem sempre abocats a no sé, darrerament hi ha com aquesta tendència a cantar sobre un mateix, no? I a contar les coses que te passen i no sé, en realitat aquestes cançons estan plenes de coses que mos passen a nosaltres, també. Vull dir que és una excusa fantàstica xerrar d'una altra per poder contar el que te passa a tu.
4: En el final tots som humans, per molt que la gent digui ai, és famós o tal, no, no són déus, això.
0: Clar, clar. Això, un pop d'això va, també, no?
2: Clar, ara dia de nou vareu actuar a Solla, hi ha més concerts previts aquest estiu.
0: Segur que n'hi ha, el que passa és que nosaltres encara no ho sabem. Encara no mos ha arribat, però...
2: És un estiu intens.
5: Clàssics, tendències musicals...
4: Ha tingut una interferència.
6: No sé si...
2: Xerràvem...
4: Ha estat un poltergeist, això.
6: Sí, sí, està fantàstic. No sé si ara...
2: Clàssics.
4: Vos voleu fer música disco?
2: Jo no sabia si era una cançó...
0: Una cançó nostra.
6: Clàssics.
4: Bueno, perdoneu.
2: No, no hi ha concert, a la vista.
3: De moment no, perquè també... amb això estan xerrant de Gori Mates i en Josep Cervera, per exemple, són dos crats que toquen una barbaritat. O sigui, jo, en Josep Alorda també fa moltes coses, ell no sé el que fa, perquè no entenc
6: també fa molt.
3: Procuro no fes comptes a ningú. Però en l'estiu van liadíssims i és complicat. De fet, varen posar dia de 9 de juny per fer l'estrena perquè varen dir, hem de fer un bolo antes de l'estiu. Això era per ventura per febrer que en xerràvem. I bueno, se varen posar a mirar el calendari, haurà de ser dia de 9.
2: De juny.
3: De juny. I clar, i després també va passar que eren les festes de final de curs de totes les escoles de Solla i un munt de gent, hòstia, no pot venir perquè duquen dins a la festa. I clar, anem amb aquest handicap entre cometes.
6: No l'heu de fer d'altres, idò, perquè puguin venir el manco els pares.
3: Sí, i també, per altra banda, s'entén, perquè sense tenir res publicat, o sigui, aquestes maquetes les hem escoltat nosaltres, els músics, i ara vosaltres, aquí.
4: A Ivetra Ràdio en primícia.
3: Pràcticament. Per tant, jo entenc que un ajuntament o un promotor d'un festival...
6: Costa, sí.
3: No li vengui idea de contractar en aquest grup des qui no n'ha sentit a xerrar mai ni ha sentit mai la música.
6: És complicat.
3: O sigui...
4: Com així rius, Joan?
0: Que em fa gràcia pensar que és veritat, que com m'hauran de contractar si
4: no
0: saben qui
4: som.
0: No
4: ho havies pensat.
0: O sigui, que feim una crida a un mànager. De...
2: Però vaja, ja heu sortit d'un mitjà sí, de comunicació, sí, sí. I ja ha hagut aquesta promo.
0: Home, sí, la veritat és que han sortit a dos diaris i hem anat a la ràdio a dos pits per un sol concert, la veritat és que està molt bé.
4: Sí,
0: el grup més famós que he tingut mai.
6: Abans, sí. hi ha grups que fan concert cada setmana i no surten. Sí,
0: no tenen tant.
2: A banda de tenir disc, que aquest disc arribarà.
0: Esperen que sí.
2: O com seran les sí. Presentacions d'aquestes cançons?
0: No, l'idea és acabar gravant un disc, sí. Primer acabar de trobar-se el so, i això passa també per poder fer més concerts i poder fer més assajos i acabar de trobar la sonoritat que tenim realment més enllà de les maquetes i després... gravar-ho. Una mica a l'enrevés de com se sol fer ara. Com se sol fer ara.
3: Avui en dia és un tot sol a casa seva, crida quatre músics professionals, aquí me toques això, i nosaltres ho fèiem un poc a l'antiga, diguéssim. Primer ho fèiem sonar, fèiem els concerts, i després ja gravarem, si un cas. Que és en realitat el més lògic. No posar ja una idea unipersonal...
6: Per això és un grup i no
0: exacte.
6: Un artista.
0: Exacte. Fer registre de lo que ja existeix, no lo que ha d'existir. No?
2: Vinga, ja que tenim aquesta exclusiva, escoltam la tercera i darrera. Toni, em vola la de Maurice
0: Garin.

0: Sec, cantante, Maurice Garin, el grup de l'estiu, sense tenir estiu per endavant.
1: No? Exacte, no? Fantàstic.
0: Fora de tenir agenda de concerts, però vaja,
1: clarament.
0: Això serà en hivern.
2: Sí, sí, si estiu és per viure.
0: Vendrà més endavant.
1: Si estiu és per mirar Astur, si ven per cantar Astur.
0: Exacte.
3: Molt ben dit. Sí,
0: clar. Clar, aquestes cançons que ara sentim tornaran a ser gravades per aquest nou disc.
1: Sí.
0: Tindrà aquest so tan casolà? O...
1: No, esperen que... Sí, o sigui, esperen que tingui un so casolà, però més rodó, més...
0: Però tot és gravat a casa, com ho fet, tot estudi, és gravat, casolà...
1: Sí, sí, tot és gravat entre Cameva i Can Gori. Sí, sí, sí. Sí.
2: Que... I una que la vaig gravar jo com a 5 dies antes del concert, perquè sí, vaig dir, n'hem de fer una d'en Llaneres, tio, no pot ser això.
1: I vaig fer una
2: misèria i en el final va acabar sonant.
0: Sí, però sí. Què vol dir, que la vas gravar tot a tu, no?
2: Sí, sí, però això, vaig fer un pot ser guies, vaig fer la lletra, vaig fer un pot de melodia i tiramilles, perquè, clar, en el final... Ell ja era, per, com aquell que diu, ell li volia donar un so, jo era simplement posar un concepte perquè el grup ja estava fet. Mm-hmm. Tot això que va fer ell, el grup encara no existia, ni si idea de tenir un grup.
1: Claro.
3: Era premonitori tot.
1: Sí, bueno, sí, una aspiració, no?
3: Però, una projecció.
1: Sí, exacte.
0: És repertori per estona, eh?
1: Sí.
0: Si només han de ser de ciclistes d'aquí, també, eh?
1: No, sí,
4: n'hi ha.
2: De fet, en tenim 12.
1: N'hi ha 12, en tenim 12.
4: I després tots els que venen.
1: Però en podríem fer molts més. El que passa és que jo crec que ciclistes ja basta. Ara hem de veure. És que jo tinc ganes d'estenistes.
4: També pot ser.
1: Sí, jo en Andrea Gassi li tinc moltes ganes.
0: Clar, també és un bon esport per fer sofà, no?
1: També, clar. També és d'aquesta...
4: Horeta.
0: Dimarts, dimecres, dilluns, hora baixa, horeta...
1: Sí, sí, sí.
2: Sobretot si és un d'aquest partit que duren 5 hores.
1: Per això.
0: Sí. Vinga, ara vos farem un parell de preguntes més fresques, eh? Pim-pam.
1: Vinga. Preguntes?
5: El paraulòmetre.
0: Maria, què els hi demanem?
3: Joan Fullana, Pere Moana, Pere Letjau.
1: Pere Letjau?
2: Jo agafo un bon pedal.
4: Però... Esperàvem aquesta resposta.
3: Però Pere Letjau amb mallots i amb bicicleta. En quina bici?
1: Amb la bici Palma, sí, però sense mallot.
2: Sí. No, en Josep Cervera, el bateria, sí que és ciclista, i va fer la 312, i jo agat la bici elèctrica de la meva dona per anar a comprar pa i poca cosa més.
3: O sigui, que pedaletges entre gòmetes, no?
2: Perquè... No, perquè se va espanyar d'això i només basta que doni gana, no importa ni pedaletja.
4: És com una moto.
3: No sé si ho comptam, idò.
0: Damunt l'escenari vols posar un mallot, o no?
1: Sí, sí,
4: i teniu bicicletes, també, no?
1: Sí. També, eh?
2: Un ciclostàtic.
0: Sí.
2: De canvi.
0: I casc, o no?
1: No, sense casc.
0: Sense casc.
1: Que si no me despentin, no queden bé les fotos.
4: I suir massa, també.
3: Fa suar, sí. I heu participat mai a cap cursa?
1: Mai de la vida.
2: No, jo...
1: Cap cursa de res, eh?
3: De res. En general.
2: A concurso he participat, sí, però no.
4: Divetres.
2: No som gaire competitiu.
3: Bueno, i què és el que més vos agrada del ciclisme?
1: A mi, sobretot, que el facin els altres. O sigui, mirar-lo.
3: Quina peresa d'entrada.
1: O sigui, sense cap dubte. Sí.
3: I tu, Pere?
2: Hombre, jo m'hauria de pensar molt que el que m'agrada del ciclisme, perquè és que mai he mirat el tour.
4: Fer cançons sobre ciclisme.
2: Però tu fes les cançons, sí.
0: Clar, és que deu ser l'únic esport que menges i bous damunt sa...
1: Això és ben curiós, mentre el fas.
3: I com van...
1: I pixes i cagues.
3: És així?
1: Sí.
3: Ara m'havia
0: assaltat
3: aquest dubte.
1: Sí, bueno, en teoria sí. Oh. Ara, mem, si se poden aturar, si no han de fer primer, supos que baixen, pixen o caguen i tiren. Però...
2: De fet, en els tours d'un temps, els bars de on hi havia les rutes, els ciclistes s'aturaven, agafaven el que volien, i després el bar li de l'organització del tour m'ha agafat tot això i l'organització pagava. O sigui, anaven i servir el que tinguessin allà, tup, i tiramilles.
0: Són uns herois.
3: Bé, ja per acabar, aquesta bot serà més fàcil, que és el que em manco o us agrada, el ciclisme.
1: És molt fàcil, és exactament el mateix que tothom. Aquesta invasió alienígena de ciclistes a les carreteres. de Mallorca. És sí, això.
2: Home, jo el que me pega gota és veure gent tot equipada en la bicicleta de competició, els mallots, les sabates, els cascos, les ueres, els compte quilòmetres, els compte pulsacions i que vagin en compte direcció. Joder, que has vengut a fer quilòmetres, cabron. Ves per allà on te toca.
3: Clar, que ho tens tot bé, tot esquit i dalt mancos, les normes.
2: O sigui, tu que vens a fer quilòmetres o has tubiat de quilòmetres? Perquè sabeu que ja aquesta tramposidat ja la duen. Ja la duen els amateurs i tot.
3: Molt bé, idò, això són les preguntes d'avui, sí, després d'aquest programa.
0: Idò, i moltes gràcies, Tse, per ser aquí.
1: Moltes gràcies, Tèntol, per
0: ser tant de suport a l'esportista d'elit que dèiem aquí. Sí, però, sí. Clar, hem d'accentuar aquesta...
2: I quan facin uns altres esportistes...
1: Però només perquè mos feia gràcies, l'accent, però... Elit.
2: Quan facin uns altres esportistes, els hauran de venir a presentar.
0: Ah, no, també. Clar, està clar. Està
3: sí.
0: Clar.
2: I si voleu que facem un concert, aquí tot això...
0: Vinga,
2: totes... Segon concert d'aquest estiu,
1: atento.
0: Totes coses nosis i ara mos organitzem, pot ser que gener.
1: Pot ser que tinguem data.
0: Exacte.
3: Anirem a comprar verdures
2: I
3: prodides.
2: A comprar-la ara fresca.
1: I ja serà
2: prodida. Gener, sí.
3: No sé si s'haurà desintegrat, però sí.
0: I Pere Moana, moltes gràcies per venir. Gràcies, Joan Fullana, també moltes gràcies per ser
1: gràcies
0: aquí i per presentar aquest projecte, que esperem que aquestes cançons tinguin vida aviat.
1: Esperem que sí.
0: Les pugui escoltar tothom i llarga vida, i les puguen cantar, perquè, en l'exemple, en la cançó de Nin Durain, el Manco un trosset, el sabrem cantar, no?
1: Clar, directe, sí, aquest el sabreu segur.
0: Aquell moment famós. Coral, Nin Durain, Nin Durain. Gràcies.
3: Gràcies
1: a vosaltres. Salut.
6: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Josep, com
7: Hola.
3: Estàs?
7: Molt malament, fa
3: per
7: molta calor. És a dir,
3: fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològica.
7: No ho sé jo.
8: Però
7: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
7: Ah,
3: sí.
7: Que bé.
3: Servei públic.
7: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. TV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
0: Marines, com estàu?
3: Aquí. S'ho han hagut de pensar, però ho han dit a l'hora.
1: Sí, ja han dit el mateix.
3: Aquí. És que hem arribat molt cansats, les dues, xerràvem en espacidís.
10: Sí, és que ja mos estem hibridant, som un ent. Les dues marines, mos estem juntant.
0: Venim de xerrar de ciclisme i encara de xerrar de futbol. Bé, del Mundial, evidentment.
10: No sé si vos embafareu.
1: En rigut, amb els ciclistes.
0: Encara més, anava a dir, encara més.
10: Però ja vos convido a riure, també, la que contra mare, perquè a mi me fan pot de... Bueno, no diran res.
0: Conta.
11: La Marina Huguet ha vengut avui a crear-se en amistats.
10: Però jo sempre... No, jo he de dir que jo no som gens futbolera... I si som futbolera de qualsevol cosa, som de la secció femenina i tampoc no tenim massa informació sobre el tema. Per tant, perdoneu les ficades de pota.
0: És a dir,
10: involuntari.
0: Pregunta, vares veure la final del Mundial?
10: Anar bé. Passant pels passadís i que te vagin xivant el que passa, això compta, com veure el Mundial?
0: Sí.
1: Mitges.
10: Jo m'haig posat estats i vaig intentar dormir, cosa que va ser un poc impossible. No sé, vosaltres com heu viscut en això.
3: Com tu, Marina.
10: Igual, no?
3: Sí, no vaig veure ni 30 segons de cap partit de tot el Mundial, però bé.
10: Jo no vaig sentir cridar... Falta!
3: Jo vaig tancar la finestra... Sí. És igual, jo tampoc no m'ho vull crear enemics.
0: Jo vaig veure el gol, això sí.
3: El quin de tots.
4: Jo els partits sense.
11: Sí. Clar, clar, Miquel.
0: Miquel, no. Els partits sense. Ses
4: coses. Jo som molt futboler.
11: Sort que te tenim a tu per compensar sí, sí, sí. la taula.
3: He de dir que jo ho vaig cercar el dia següent, perquè vaig dir, m'han tant històri, m'han aquest sí. gol, m'han aquest home qui és, i...
4: Juga amb el Barça.
0: Ho sabies.
3: Conegut, un català, sí. jove...
4: Sí. Valencià.
11: Ah, doncs, ah, perdona. Jo, a mi m'ha de fer aquesta precisió, és tot el que sabia. Que no era català, era valencià.
3: Una cosa que dic malament.
0: Jo ho vaig dir... Vaig a veure què fan i, pam, gol.
10: Jo vaig fer el que s'està fent últimament molta gent, que és informar-me segones i fer-me la meva opinió damunt de l'opinió dels altres. Per tant, val més que no digui res.
11: Benvinguda en el segle XXI.
10: Exacte, així és com funcionem. Però no, no, no, no, tranquils, que no venim a xerrar de futbol, venim a xerrar d'esports a s'infància.
0: Esports a s'infància.
10: Exactament. Vol dir de fer esport quan éreu petits?
0: Sí.
3: Molt?
10: Molt? Sí. I vos agradava? Passava gust?
0: Sí.
2: Sí.
3: Depèn de ser poca.
11: Llàstima, no tenir la retransmissió en directe per anar mirant ses cares.
10: Sí, que és quan t'ha robat. I d'ahir voldreu saber, estareu content de saber que, segons UNESCO, l'esport és un dret fonamental de la infància que s'ha de contribueix en el desenvolupament físic, emocional, psicològic, social, i no únicament en el rendiment. No sé si això vos sona. Si, si vos ressona esport i aquests principis.
0: Sí.
10: Sí? Vosaltres vau viure així?
3: Clar.
4: Jo... Així no. Així no. Jo, per exemple, he jugat a futbol, bé, tota la vida no, perquè ja fa molt d'any que no hi jug, però tota la meva infància sí. I és vera que, ara pensant, fa ràbi veure com...
10: Són
4: quins entrenadors te fan competir abans que aprendre, que seria clar. Lo fonamental, no?
10: Exacte.
4: Aprendre a jugar, aprendre a fer un esport.
10: Per tant, desenvolupament emocional...
4: No, no cal ni un, cal ni un.
0: No, no, ni emocional, ni,
4: ni psicològic, ni, ni social, perquè... Oh.
0: Era rendir, rendir, rendiment
10: quina
0: i competir.
10: Llàstima.
3: Home, mam, jo a ma mare m'ho va apuntar tot el que m'ho va apuntar, que vaig provar moltes coses. En la idea de que fos... com a saber fer feina en equip, com és un equip de bàsquet, saber pues, tenir aquest companyerisme, no? Tots aquests valors que en principi haurien de ser, però clar, després si t'ha un entrenador o una entrenadora que se vota tot, la idea inicial és bona, però...
10: Clar, després tot se pot deformar, no?
11: Clar, és que amb això mos hi trobem molt, i de fet, avui no ho encetarem, però mos abordem per una altra secció el tema de per què se va prohibir a molt de centres jugar a futbol. I no és perquè l'esport en si representi res negatiu, però socialment arrossega totes aquestes connotacions i tot aquest ambient que ho deixarem en que no acaba de ser desitjable. I un altre dia ja entrarem en profunditat.
10: No?
11: Exactament.
10: Clar, és que l'esport en si és neutral, l'esport i la competició fins i tot no és bona o dolenta, depèn una mica del prisma pel qual ho mirem i les persones adultes que acompanyen aquests infants, perquè clar, pot servir per desenvolupar la perseverança, el que hem dit, l'autocontrol, la feina amb equip, la capacitat d'esforç, la tolerància i la frustració, que entre parèntesis ho necessitem, la cooperació i la confiança en les pròpies capacitats i en les capacitats dels altres. Això, tot l'esport i la competició mos ho dona. Però...
11: I allò que s'havia dit sempre, que és tan important aprendre a guanyar com aprendre a perdre.
10: Exacte. Mm-hmm.
11: De fet, que moltes vegades mos enfocam en saber perdre, i saber perdre, com deia Marina ara, amb els temes de frustració, és molt important, però com d'important és saber guanyar, i de vegades això s'ha deixat com una mica en un segon pla. Tot això es va molt lligat a lo que deien de la intel·ligència emocional, que se pot desenvolupar gràcies a aquestes competicions.
0: Clar, l'important és participar.
3: Això no va dir ara, se l'estimó llevant de la boca.
0: I s'ha de saber perdre.
11: Clar. Però que consti que no ho han dit naltros.
0: No.
4: I s'ha de saber guanyar, també.
0: Sí, toca.
10: I se pot gaudir, també, de guanyar. Vull dir, no, també no han de ser així. No se pot gaudir de guanyar. Però, clar, què passa si ens centrem exclusivament en el resultat? Doncs que se poden generar ansietats, pot equivocar-se, abandonament de l'esport, és a dir, deixar-lo, que baixi molt l'autoestima, o que cada vegada tinguis menys motivació per fer una cosa que en el principi feies perquè te venia de gust, o no sé, que t'obligassin que teva a triar una cosa i tu triassis això perquè te tocava.
11: Que tampoc està malament, perquè recordem que l'exercici físic és molt necessari.
3: Clar.
10: Exacte, i no sempre comença a passar en gust, però... Dip que vas trobant el puntet.
11: De totes maneres, tampoc no hem de perdre de vista que tots aquests aspectes negatius que se poden donar com a conseqüència d'una competitivitat mal entesa afectarien no només a l'àmbit de l'esport, sinó que llavors aquell infant ho aniria arrossegant al llarg de tot el seu dia a dia. Llavors, si un infant té afectada la seva autoestima, no la tindrà afectada només aquella horeta que practica l'esport, això és algo que afectarà a tota la seva vida.
0: Mm-hmm.
11: Per tant, han d'anar molt alerta amb aquestes repercussions.
10: Clar, sobretot perquè pot fer que arribin uns missatges que no mos interessen. L'esport orientat en el procés fa arribar a l'infant el missatge de valc perquè estic aprenent i perquè estic millorant, però si l'orientam en el resultat, el missatge que rep l'infant és valc perquè guany. Això què significa? Que si no guany no valc? Guanyaran sempre la vida?
4: No.
10: Jo no conec ningú que sempre guanyi. I clar, dic, són uns aprenentatges que, sobretot en aquest moment tan tens de la infància, pues, marquen molt.
11: Per tant, aquesta orientar-nos en el procés i en aquesta perseverança i en aquesta posar la mira en l'aprenentatge mos generaria una motivació més estable i un major benestar psicològic.
10: Exacte. I les estadístiques mos diuen que hi ha molts infants que acaben deixant l'esport i que alguns d'aquests motius són massa de pressió, sentir-se jutjats, no divertir-se, entrenaments que són excessius i, sobretot, i aquí començarem a entrar ja en moltes, adults que converteixen aquesta afició o aquest gust en un examen. Cada vegada que hi ha un partit, pareix que haguem d'anar a la final, relleguant amb lo del principi, no?
0: Clar. Partits i esports que a vegades pesen massa, també. En el dia a dia.
10: Perquè la major part dels esports venen després d'hi ha lligat una exhibició o un partit. Si fas atletisme, te'n vas després a fer una competició i vas a córrer. Si jugues a bàsquet, crec que tots els cap de setmana són setmana sí, setmana no.
0: Carreguen l'agenda.
10: Carreguen l'agenda. Però clar, què passa si tu vas amb la intenció de passar-t'ho bé i és igual si guanys o perds, o si cada vegada que tu hi vas tens un adult de vora que t'està pressionant perquè guanyis, perquè si no guanyes ja el dinar del diumenge ja està romput.
3: O que passa si n'hi ha l'equip que juguen molt perquè són molt bons.
10: Exacte.
3: I n'hi ha que juguen poc o juguen gens perquè no són tan bons, per dir-ho de
4: això
3: qualque manera.
4: Molt.
3: Que això també crea inseguretats, no?
10: Exacte.
11: Perquè, el que dèiem abans, hem vengut a jugar perquè mos venim a passar bé o hem vengut a jugar perquè tothom ha de tenir clar que hem vengut a guanyar. Clar, si tu no mos ajudes a guanyar, tu no podràs jugar. Quin missatge estem donant?
0: Clar.
11: Això, a la petita infància, com dèiem abans, afectarà i afectarà a tot el seu desenvolupament. Per tant, han d'anar molt d'alerta.
10: Clar, sobretot perquè el desenvolupament de la infància es basa principalment en la imitació. Imiten el que veuen al seu voltant. Clar, si veiem uns adults que davant un partit criden, insulten, amenacen i se desfoguen amb el mobiliari que tenen a casa, què és el que aprendran aquests infants quan perdin o fins i tot o quan guanyin? Ja han dit que aprendre a guanyar i aprendre a perdre és molt important. Els models que nosaltres donem als infants són capdals.
0: Imiten.
10: Imiten.
4: Fins i tot jo ho he vist a partits d'infants.
3: Això no va dir.
0: No, sí.
3: És com a
4: pares,
3: bastant comú.
4: Desfets completament, insultant a l'àrbit, fins i tot he vist agressions a l'àrbit, agressions en els infants, que això ja és gravíssim, que han de prendre aquests al·lots.
0: I que hi ha mesures d'erradicació de la violència en el món esportiu.
4: Sí, John Cher de fa 15 anys, quan jugava jo, però
3: encara se'n
4: dona. També n'hi ha.
3: Les grades, els grossos.
0: I ara hi ha mesures.
11: Però vull dir, jo he vist, encara ara, avui en dia, allà penjats els codis aquests de conducta, les entrades de camps de futbol d'equips infantils, no de categoria infantil, sinó de criatures petites. Criatures molt, molt petites. On ja avisen que s'expulsarà en aquella persona que verbalment agredeixi, físicament agredeixi. Uau, a quin extrem hem hagut d'arribar que tu ja tinguis posat un cartell fixo a l'entrada d'un establiment esportiu perquè s'ha donat tantes vegades aquesta situació que se fa necessari ja posar en preavís a la persona que ve d'espectadora. Escolta, és que te pots acabar expulsada.
3: I crec que segons quins llocs també van prohibir la venda d'alcohol, no? Per evitar...
4: Sí, en els poliesportius, en teoria.
3: En teoria. Per evitar que la gent s'enfili.
11: És que estem també...
10: Si m'hagués passat pas cap que algú veiés alcohol mentre hi ha un partit.
11: I
10: d'infants,
4: vull dir. I de pas més...
3: Moltíssim.
0: Se'n veu arreu.
3: La típica cervesa també entre els nins jugues partit.
10: Sí, una darrere s'altra.
4: Una darrere s'altra que no falti.
11: Ja que hem hagut de venir, no? El manco.
10: Molt divertirem. I clar, què passa? Que no només mos afecten els adults que tenim al nostre voltant. Si tenim adults que són ídols, que tenen un comportament que no és adequat, tornem a recordar el que ha passat en el partit del Mundial, clar, els nostres ídols tenen un comportament i nosaltres l'imitam. Per tant, estaria bé, des d'aquí, la nostra humil altaveu, que segur que arriba, però estaria bé que les persones que tenen una mica d'exposició mediàtica, que vigilen el seu comportament, perquè després són coses que se repeteixen nosaltres a les aules, per exemple, o en el pati, que és el que nosaltres mos afecta a Marina i a mi, no? Igualment, no us preocupeu, perquè nosaltres veníem amb alternatives.
0: Vinga,
10: ja,
0: quines són aquestes alternatives?
11: A l'hora de nosaltres xerrar amb aquest infant, no?, i valorar com ha anat l'experiència, una pregunta possible seria: t'ho has passat bé avui?
0: Clar.
11: És igual, i si has guanyat, has perdut, si t'ha anat, si n'ha entrat la pilota, no sé què, que havies tirat, això ja en poden xerrar més tard. També estarà molt bé acompanyar aquesta frustració. Bé, i d'aventura esperat un dia, què podries fer per millorar? No? Però posar el focus en: però t'ho has passat bé avui? Mm. Has après alguna cosa nova avui? Perquè no millor has après una jugada boníssima, no millor has après a fer un tir que abans no sabies fer. No? I també, d'aquesta manera, mos estem centrant en: uau, i com has aconseguit aprendre? Perquè Pantura li ha ensenyat algú de l'equip, no? Aquesta part de companyerisme que estàvem parlant abans.
10: Exacte, i per aquí va, nosaltres vos deixem un parell de reflexions. Primer, que hi ha molt de tipus diferents d'esports, que hi ha esports que són minoritzats però que no són inferiors en els altres i que cal remarcar. O sigui, hi ha vida més enllà de futbol.
11: Gràcies.
0: Tanta sort.
10: Jo ho necessitava dir-ho. I després també el perill del model de masculinitat negativa que se promou a través de l'esport, que és una masculinitat que me sap greu, no mos agrada, perquè fomenta la violència, la competitivitat. I també per acabar, dona importància en els esports i en els equips, en els equips femenins i en el reconeixement de les desigualtats en les quals s'han d'enfrontar aquestes jugadores o aquestes esportistes, i recordar que elles també són models i rols per les nines, que per tant necessitem més dones que juguin i que, sobretot, que ho ensenyin per la tele, per favor, gràcies.
11: I per els nins, no mos oblidem.
10: Perdó, i per els nins.
4: De fet, tenim una cançó sobre això, no?
0: Tenim una cançó.
10: Exacte, és una cançó que és molt especial, perquè és una reinterpretació de He Got Game, i està creada específicament per homenatjar les esportistes i donar visibilitat a l'esport femení. Exacte, i que, per cert, que tots els beneficis que se van treure d'aquesta cançó van a fundacions de suport a les dones esportistes.
0: I d'una cançó que se diu així, Got Game, de Public Enemy, editada enguany, i que sona així. This is no simple reform. It really is a revolution.

0: Aquesta seria la nostra cançó himne per avui, Marina Huguet, Marina Bennassa. Gràcies per venir. No vas demanar si feu esport, quan éreu nines, ni quin esport fèieu.
1: Jo me vaig apuntar un any a atletisme perquè necessitava una persona per poder anar a competició. Vaig durar un any perquè ma mare m'ha dit que les coses quan se començaven s'havien d'acabar. Però ara faig entrenament de força i som feliç. Estic molt contenta, no m'ho hagués imaginat mai. Però som molt feliços.
0: I mira, ho has aconseguit.
1: Sí, eh? Per això sí. Ho deia, que hi ha altres esports.
2: Mm-hmm. Clar, cadascú ha trobat seu sector.
1: També està de moda, i clar.
3: Jo, que som una persona caracteritzada per la meva grandíssima alçada, vaig fer durant molts anys vòlei i era una d'aquelles persones que va acabar escalfant banqueta perquè, a part de la baixeta, es queda molt dolenta. Però m'ho passava molt bé. Vaig fer vòlei bastant d'anys, realment.
0: Sí? Sí. Has tornat a tocar pilota?
3: No, perquè no. També hem de sobre...
0: De gran.
3: Arribat un moment, cadascú sap quins són els seus punts forts.
0: Exacte. I les seves limitacions, també.
3: Efectivament.
0: Marina, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Gràcies.

0: detrás Radio As Humor.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Me recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

Idò sí, ahir era l'aniversari del músic mexicà Carlos Santana, que naixia un 20 de juliol de l'any 1947, és a dir, que ja ha fet 79 anys, i de ben petit va aprendre a tocar el violí, però ben ràpid se va enamorar de la guitarra, després d'escoltar, diu, el blues de B.B. King, bona manera d'aprendre a tocar la guitarra. Després de traslladar-se a San Francisco, va començar a fusionar el rock amb els ritmes llatins, definint un estil inconfusible i convertint-se en un dels guitarristes més influents de la història.

Santana va fer el gran bot a la fama després d'actuar en aquell mític festival de Woodstock del 1969. Santana i la seva banda eren uns grans desconeguts pel públic, però la interpretació en directe de la cançó Soul Sacrifice va deixar a tothom bocabadat, tant que en Santana se va convertir en una estrella mundial de la nit al dia. L'escoltam.

0: una guitarra aquesta d'en Santana que escoltes una nota i saps què et sembla. Sí. Jo crec que ets l'únic artista que me passa això.
1: N'hi ha més.
0: N'hi ha més, però...
2: Tens aquest superpoder, Miquel.
0: Jo sense escoltar el Lon, en Santana...
1: Sense conèixer de fons.
0: Escolta una nota de la seva guitarra, ja sé que és ell.
1: Saps que és ell.
0: És ell, és ell. Però bé, quan molta gent pensava... Sí, sí, és bo, és bo. Té aquesta marca, que et sembla. Quan molta gent pensava que ja havia passat el gran moment d'en Santana, l'any 1999, 30 anys després d'aquella actuació, el Woodstock publicava Supernatural, un disc en col·laboracions amb artistes molt més joves que ell, que va vendre més de 30 milions de còpies i va guanyar fins a 9 premis Grammy.

0: Idò, en Carlos Santana, tancam el Tèntol d'avui. De fet, Carlos Santana, que té una connexió amb Mallorca a través de Matty Clarwin, bé, li feim una pintor alemany que residia a DEA i que li va fer la portada, si no recordo malament, del disc Abraxas, si no en va fer...
1: De... L'estiu sap tot.
2: Què t'apareix en ser d'estiu, Oliver?
0: De cap disc,
2: jo que anava a fer un apunt absurd, que és que... Quantes vegades m'haurà cantat aquesta cançó?
1: Ah, clar, Maria, Maria.
2: No pensava l'havies parat a posta.
1: No, no, no, no. Era perquè era d'aquest disc, de Supernatural.
2: No pensava en
0: demà la cantarem.
2: D'acord, m'encanta.
1: Sí, demà comença el programa.
0: Exacte, la cantarem tu i jo.
2: Fins demà.
1: Fins demà.
0: Vinga, que vagi bé.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui passa pels micròfons de l'Aviador una de les veus més icòniques de la música indie en espanyol. Comença la cultura IB3. Benvingut tothom. ...35 anys acumula damunt els escenaris Ivan Ferreiro. Des del mes de maig ho està celebrant amb una gira per tot Espanya, també Mèxic, i aquest divendres arriba a Mallorca, concretament als concerts del Jardí de Magaluf. En uns minuts parlant amb ell d'aquesta actuació i també de tota la seva trajectòria. Després arribarà Cristina Llorente i la seva secció d'arquitectura i acabarem a les recomanacions literàries d'Ana Maria Cuenet. Aquest és el menú de l'Aviador d'avui. El servirem en Joan Jiménez al control de la tècnica.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

I l'any passat es van complir 20 anys de la publicació de Canciones per al Tiempo y la Distancia, el seu primer àlbum en solitari. L'aniversari de números rodons arribarà després de 12 discos d'estudi, centenars de concerts i uns quants de temes que han esdevingut himnes de la música en espanyol. Yo reprimiendo las ganas de llorar, inteligente, consiste en dependiente. La Voz de los Piratas va decidir celebrar aquestes fites amb la gira Hoy por Ayer, que recala a Mallorca, com hem dit, els concerts del Jardí, pròxim divendres 24 de juliol. Avui passa per l'Aviador, Ivan Ferreiro.

0: parlaven d'aquesta qüestió intergeneracional que teniu en Ferreiro. Maria Cuanet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: T'agrada Ivan Ferreiro?
1: Jo no, sí, conec.
0: Sospitava aquesta resposta. Mentre... Sort que hi ha penjat i no té escolta.
1: Mentre estaves a altra banda de...
0: No, hi ha gent també.
1: L'he cercat, l'he cercat.
0: Que van en els seus concerts. La veritat és que una de les veus icòniques de l'indie espanyol. Parlant de llibres,
1: Parlant de llibres.
0: Vinga, una pausa i la galerada.

0: La Viador y Vetras Radio. Vetras Radio es patrimonio.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: L'Aviador. Galarada, amb Maria Cuenet.
6: Pràcticament 6:30, continuem a l'Aviador i avui a la secció de llibres agafant Orwell com a pretext per parlar de coses serioses i d'actualitats.

0: casi, casi, tal qual. No dic que no...
1: Nosaltres també te volem tal com ets, Maria. Més si m'ho dus en Orwell. Encara te volem més.
2: Que bé, Rafael, gràcies.
1: Perquè a més has trobat el pretès perfecte, no?, per parlar de Norwell.
2: Mm-hmm. Sí, perquè aquesta setmana hi ha hagut dos esdeveniments que, això, observats conjuntament, pues, m'han duit a ell i a la seva actualitat i vigència, més aviat. El primer és el 90 aniversari, no sé si dir-li així, està pensant molt aquesta paraula, però bueno, al final un aniversari sempre ho és, encara que no mos agradi, del cop d'estat del 36, i conseqüentment, però, la resistència anarquista i sindicalista que hi va a tot l'estat, però concretament a Catalunya. I per això me'n vaig a Orwell i me'n vaig en el seu homenatge a Catalunya, que és un llibre cabdal per entendre aquest moment. Orwell va venir primer com a reporter i després va allistar en el POUM, va lluitar en el front, i el van enferir, va tornar a Barcelona i allà va esclatar els fets de maig del 37, on hi va haver tanta enfrontament dins les esquerres, i va acabar escapant-se perquè el perseguien. I bé, té un llibre, que és l'Homenatge a Catalunya, on mos explica tot això, mos explica d'una manera, bé, a mi m'ha captivat molt aquest llibre. Són tot de coses que això que no aprens fins que no t'interesses tu. I ha estat tan ben explicat en primera persona i se veu molt tant l'eufòria per un nou món, no?, d'esquerres, que és molt el que se jugava.
1: Clar, en utopia, no?
2: Exacte, en aquesta guerra civil. No fa molt un anglès m'ha dit. La guerra civil espanyola era una guerra... s'enfrontaven dos models, no?
1: Totalment.
2: I no era només la guerra civil espanyola, era realment Europa era una guerra això de dos models.
1: Dos models que ara encara estan vigents, sí. I d'una manera encara més tràgica o més polaritzada.
2: Més
1: no?
2: polaritzada, sí, i més també desvirtuada, de qualque manera. I res, pues, ell mos fa testimoni d'això, de tant aquesta eufòria, com després també és desencant per lo que passa sempre dins d'esquerres, que com que hi ha sempre molta fractura i és difícil pues, construir una cosa en comú, no?
1: Sí.
2: I d'això, que crec que sempre és un bon moment per recordar Homenatge a Catalunya, però... havent-hi hagut ara el 90 aniversari, que pensem que ningú està viu de la gent que va viure aquests fets.
1: Totalment.
2: No hi ha ningú viu.
1: Hem perdut els testimonis, sí. Cosa també tràgica.
2: Cosa també tràgica. I que fa una mica de por, perquè qui ha viscut una guerra no crec que la vulgui repetir.
1: Ja.
2: Però qui no l'ha viscut en les seves carns pot ser més imprudent.
1: Es queda la memòria històrica tan qüestionada, cíclicament tan posada
2: en perill.
1: En perill.
2: Mm-hmm. Sí.
1: Molt bé, i l'altre esdeveniment?
2: I l'altre esdeveniment, les detencions de les dues al·lotes de Santa Maria per haver fet unes pintades a una immobiliària. La seva detenció està facilitada per la presència de càmeres de vigilància, però eren càmeres de vigilància que, segons diuen, no estaven col·locades de manera legal, no?, perquè assenyalaven el carrer i no l'entrada. I això m'adui irremediablement a 1984.
1: Totalment, aquesta vigilància perpètua, no?
2: Exacte, és una de les obres més conegudes de Orwell. És una obra on hi ha una societat hipervigilada, on cada acció se desenvolupa de baix la mirada del germà gran, o Big Brother, més conegut com a Big Brother, i a la mínima acció que qualcú se desvia de lo que s'ha de fer, se castiga exemplarment. És una societat on la veritat està desvirtuada i el llenguatge és un mitjà de manipulació. Jo crec que això està totalment vigent a dia d'avui, encara que faci pena, però és així. I de fet, 1984 és una obra superprofètica. Potser no s'ha desenvolupat de la manera exacta com llegim a sobre, no?, que està dins una habitació, etc. Però la vigilància que tenim és perpètua, també, no? Com el nostre millor amic, el pitjor amic, que és el mòbil. No?
1: Totalment. Que es vigila i ens escolta.
2: Sí, ho tenim comprovadíssim, no?, com us escolta. Perquè...
1: T'escolta més atenció que la teva millor amiga.
2: Sí, sí, sí, perquè després te proposa de lo que ha xerrat.
1: Sí.
2: I també, però anar-nos una mica de Orwell, si voleu llegir qualque cosa que sigui un assaig sobre la societat hipervigilada, n'hi ha una a l'editorial Descontrol que se diu Disculpe, és per su seguretat, d'en Gabriel Ruiz Enciso, on veiem molt clarament com de davall s'excusa la seguretat se m'escola la vigilància, no? I és una societat, clar, pues, això, on cada vegada estan més vigilats, però també saben la idea de llibertat, no? En teoria, ara no estic anant per les destes, però en aquest capitalisme, neoliberalisme, en teoria som lliures de fer el que volem, però, sobre la veritat, estem tan, tan vigilats i després també que, bueno, quin, quin pensament en lliure, no? Però això ja... Així que res, això, una setmana molt orwelliana.
1: Trobes que és un escriptor, un autor prou valorat? Perquè és veritat que se'l cita molt i té obres icòniques, però al final no sé si en els cànons aquests que solen sortir en Orwell hi apareix, no?
2: Pues no t'ho sé dir, jo sí que és un nom que sempre ha estat...
1: Sempre en el radar, no?
2: Sí, sempre en el radar, que sent que no caduca i que en part estaria bé que caducàs.
1: Sí.
2: Perquè voldria dir qualque cosa, però que això, home, que no caduca, que damunt té... Bé, que se'l coneix per la seva vessant literària en 1984, la rebel·lió a la granja, dies a Birmània, però també se'l coneix per la seva part periodística i assagística, no? Com a homenatge a Catalunya. Jo crec que també aquí el coneixem bastant per això, perquè va venir a fer ses brigades, va ser brigadista i va fer aquest llibre que es diu Homenatge a Catalunya. Potser a altres bandes no és un nom tan conegut. No sé, Anglaterra...
1: Com sí, però jo, és allò que t'ha dit, jo crec que no el tenen allà en el stop dels autors a revisitar de manera permanent. No?
2: Sí. Sí, avui, potser un dia li podríem fer, li dedicar tot el programa, però avui simplement per qui no el conegui, que suposo que en general sí, però Orwell s'ha criat a Bengala, quan era l'imperi britànic.
1: Sí, a la Índia.
2: A la Índia, exacte. Després va anar a estudiar escoles... d'elit a Anglaterra i llavors va decidir fer-se policia a la Índia. Sí, sí. Va ser policia colonial. I
1: policia de l'imperi britànic
2: a la Índia. I allà, però, aquesta experiència és el que el va, com a sacsejar, el va avergonyir moltíssim els seus rols, la seva nacionalitat, tot, i va tornar a Anglaterra a viure entre gent sense llar. I van a fer de, també a rentar plats a París, feines agrícoles, i d'això em va treure un llibre que se diu Cint Blanca en París i Londres, i a partir d'allà hi va ser un dels grans, una de les veus crítiques més, bueno, com a més complexes i més fortes davant tots qualsevol tipus de totalitarisme i d'abús de poder. I se va declarar anarquista també com durant la seva vida, i per això pues va venir a lluitar en aquesta guerra que mos hi jugàvem tant, no?
1: És molt difícil ser anarquista, no?
2: Sí, és una gran utopia. És una gran utopia.
1: I ser coherent sent anarquista.
2: Sí. Jo sempre m'he sentit de cop, però realment, honestament, les meves accions no ho són.
1: Sempre dic que som àcrata i humanista, però, clar, després és una feina molt intensa ser àcrata.
2: Clar.
1: Però es desafia permanentment, és l'estatus quo...
2: Exacte, és una feina, bé, una feina, és un estat 24/7 si el vols desenvolupar bé i és molt difícil, però hi ha gent que sí, hi ha gent que sí que viu de manera molt anarquista, encara que no ho sapiguem.
1: Sí. Sí. Més coses de Orwell, alguna cosa també que vulguis destacar?
2: La veritat és que no tinc molt més avui, perquè no me l'he presentat. No
1: està traduït o gairebé tot el que va publicar al castellà-català, o algunes coses no?
2: La gran majoria sí. Per respondre-te bé aquesta pregunta hauria de fer m'hauria d'informar completament, però sí, tant lo que et dà el 1984, Homenatge a Catalunya, Rebel·lió a la Granja, això està traduït en català i en castellà. Sí, i se van reeditant.
1: Molt bé. Idò, Maria, la setmana que ve és més llibres, més literatura?
2: Exacte. Tot. Venga. Fins aquí.
1: 6:39, continuem a la vida.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
12: Tentol!
13: Tentol!
12: Tentol!
11: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: Josep, com
6: Hola.
11: Estàs?
6: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
11: fes calor, posa'ns aire.
6: No, no, ara estic bé aquí.
11: Fa calor psicològic.
6: Man, no ho sé jo.
7: Però
6: quan hi ha vacances?
11: Quan hi ha vacances?
6: De nosaltres?
11: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
11: Sí.
6: Ah, que bé.
11: Servei públic.
6: Servei públic total.
10: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Continuem el programa i avui a la secció d'arquitectura seguim parlant de l'adaptació de les ciutats a la calor, concretament dels parcs infantils.

0: Una era que efectivament d'aquest dies és mal de respirar a les illes amb aquestes temperatures, aquest baf, Cristina Llorente. Jo crec que tu estàs en un refugi climàtic interessant, de tota manera.
1: No te pensacis. Sempre ho havia estat, però els darrers anys també fa molt de calor per aquí, per aquestes latitudes.
0: Molt bé, estàs en el nord de Mallorca, en aquest cas. Avui parlant d'aquests parcs infantils i de com se poden adaptar o no, perquè de vegades no estan massa adaptats a aquestes temperatures que ens acompanyen a la Mediterrània.
1: Sí, tot això ve en el cas d'un reel que publicava l'Ajuntament de Palma a Instagram sobre la renovació que s'ha fet d'un parell de parcs de la ciutat amb nous paviments de cautxú. I és veritat que aquesta actuació del cautxú sovint s'ha associat a la seguretat i al manteniment del parc, però avui voldria aprofitar aquesta notícia per fer-nos una pregunta una mica més àmplia, no? Que seria quin tipus d'infància i quin tipus d'espais infantils, si és que això ha d'existir, també podem debatre sobre si han d'existir espais específicament infantils, volem a les nostres ciutats, no? Perquè al final un parc infantil no hauria de ser un espai, un lloc només amb gronxadors i amb tobogans, sinó que l'haurien de pensar com aquesta primera experiència urbana que tenen moltes persones petites en aquest cas, no? I podem fer la vista enrere per trobar un exemple paradigmàtic i molt, molt interessant de pati, d'espais infantils, no? I per això m'hem d'anar a Amsterdam, concretament després de la Segona Guerra Mundial, on l'arquitecte Aldo van Eyck va dur endavant un programa que va tenir moltíssim d'èxit entre la ciutadania, i que se va centrar en xalars buits, els xalars buits que havien quedat després de la Guerra Mundial, com deien, la Segona Guerra Mundial, degut molts a bombardejos. No? I resulta que Aldo van Eyck aquí no hi va veure només xalars, sinó que hi va veure oportunitat. Val? Hem xerrat moltes vegades d'espais d'oportunitat i justament això és allò que va veure l'arquitecte van Eyck en aquests espais buits. No?
0: Sí.
1: I entre finals dels anys 40 i 70, de segle passat, va dissenyar més de 700 playgrounds, allò que anomenava el pre-playground, repartits per tota la ciutat, amb una idea revolucionària. I era que els infants no tenien necessitat d'anar a un gran parc, a un parc infantil com és que la gent estava acostumada a veure, sinó que la ciutat sencera havia de ser jugable. Per tant, es tenia aquesta idea de joc, ja no només amb els infants, sinó a tota la ciutadania. I ho feia d'una manera que aquests espais jugables no explicaven en els infants ni a la gent què havien de fer. Avui dia, quan anem a un parc infantil, si veiem un parc infantil, ara és veritat que han sortit artefactes molt raros, que no sabem bé com s'utilitzen, i que crec que tampoc donen massa marge d'imaginació. Però és veritat que tots els infants veuen exactament les mateixes atraccions a quasi tots els parcs de totes les ciutats, on aquestes atraccions se poden ampliar de poques maneres, no? A part de les que han estat pensades o per les que han estat dissenyades. No? I en aquest cas, allò que va fer Aldo van Eyck va ser dissenyar parcs i també dissenyar aquestes atraccions, els parcs, que diguem, no imitaven vaixells pirates, ni castells, ni aquestes estructures que sovint veiem nosaltres en espais infantils, no? Sinó que allò que oferien era arena, eren estructures geomètriques de tubs, no? Eren cercles, eren desnivells, no? I era, en el final, un espai on era la imaginació la que construïa el joc, no? I no les estructures que se col·locaven en aquest espai. I amb això també no ens podríem anar en aquesta teoria fantàstica d'Homo Ludens que Joan, no ho pronunciaré, Johann Huizinga, va publicar l'any 1938 amb una tesi molt senzilla que deia que el joc no era conseqüència d'una cultura sinó que era el fonament d'aquestes cultures, no? i que és jugant com aprenen les persones, perquè a través del joc s'explora, a través del joc se socialitza i a través del joc se descobreix de qualque manera el món. I això precisament hauria de fer reflexionar aquesta idea, tant l'idea de Benet com la idea de teoria de Samoluden, hauria de fer reflexionar tant en els arquitectes com en els gestors urbans a l'hora de dissenyar els parcs, no? Perquè pensar què estan dissenyant i pensar per qui estan dissenyant, no? Si realment dissenyant pels infants o si dissenyant pels adults que els acompanyen i que volen tenir tot supercontrolat. I bé, en aquest sentit, podem tornar, no, en aquest cautxú que s'anuncia com un avanç en els parcs infantils i que, bé, podríem dir que té avantatges, podríem dir que és fàcil de mantenir, que observes els impactes, que, entre cometes, si fauen els infants, que fan menys mal, cosa que jo em poso en dubte, i que, sobretot, bàsicament, permet complir les normatives. Però té molts inconvenients. El cautxú és un material que deriva del petroli, per tant, és potencialment cancerigen. És un material impermeable, no absorbeix l'aigua de la pluja, hem vist moltes vegades que és importantíssim per mobilitzar les ciutats, per tal d'evitar inundacions i, per altra banda, per reduir aquest efecte d'illa de calor, per ajudar a suavitzar la temperatura dels nuclis urbans. I que, a més, el cautxú pot arribar a temperatures superficials de més de 50 graus durant l'estiu. Hem de pensar que infants, sobretot els més petits, que s'hi arrosseguen en terra, no? Quan juguen, que gategen, que si cauen un material en aquestes temperatures, lògicament provoca cremades importants. Uh-huh. I, a més, amb el temps, el cautxú allibera microplàstics, no? Quan se va desgastar. Clar, ens trobem a part amb un material amb el que no se pot jugar. No? Si tinguéssim, per exemple, arena, podríem excavar, amb aigua la podríem conduir, la terra ens permet transformar-la, podem recollir fulles, podem enfilar-nos per troncs, podem moure pedres. No? Per tant, hi ha una diferència enorme en pensar un parc amb una superfície plana de cautxú i pensar espais amb solucions basades en la natura, no? Que ofereixin aquesta experiència de joc en els infants que els utilitzen. No? I a més, que contribueixen, cosa molt important, sobretot en aquests moments dels anys, a rebaixar aquesta xarxa de llei de calor, a rebaixar aquestes temperatures dels nuclis urbans.
0: Clar, que l'utilització del cautxú, com estàs comentant, per exemple, s'evitaria si les institucions fessin allò que has comentat en diferents programes, no? Que és que contassin en la mateixa experiència, per exemple, dels infants que utilitzen aquestes instal·lacions, no? I també amb els pares que també són presents i les mares quan ells juguen en aquests parcs.
1: Clar, l'experiència dels infants i també amb l'exemple de moltes altres ciutats que estan fugint d'aquestes solucions, no? Que ja és vera que s'han aplicat durant molt de temps, però encara ja hem vist, hem comprovat que no són els més adients i que, per tant, hauríem de començar a canviar-les, començar a pensar en altres solucions molt més beneficioses tant dels usuaris dels parcs com dels propis entorns. Podríem estar xerrant de ciutats, bueno, sempre anem en els mateixos referents, però vaja, és que els que fan bé, no? Si fan bé, no han de xerrar. Podríem anar a ciutats com Copenhague, com Berlín, com Dublín, com Londres, fa poc que s'ha de Dublín, i allà pràcticament tots els parcs, bé, diria que tots els parcs que he vist tenen paviments de terra, paviments d'arena, paviments d'herba, no? Bé, en definitiva, paviments naturals que fan el que deia, que l'experiència dels infants sigui molt millor i que pel confort també sigui una solució molt més adequada. No? I molta gent ens xerraria del manteniment, en aquest cas, que a Serena hi pot haver mossos, hi pot haver excrements, bueno, això és un tema de manteniment posterior, que evidentment requerirà un major manteniment que no un cautxú, Però vaja, això ja és un altre discurs, no?
0: Uh-huh. Has parlat moltes vegades també de l'ombra supernecessària, no només en espais infantils, sinó a tota una ciutat que vulgui ser sostenible, verda, i que vulgui evitar més patiment de les persones. Clar, també moltes vegades, Cris, hi ha com un debat sobre quins arbres, no, han d'ocupar els espais públics, no? Perquè alguns deixen molta fulla en determinats moments, alguns deixen una fulla d'aquesta que s'aferra, que també és un poquet molesta. No sé si hi ha arbres o autòctons o el manco que se puguin adaptar bé a la Mediterrània que siguin adients per aquests espais i per donar precisament ombra a les ciutats.
1: Sí, clar que sí. Ja s'ha de fer un estudi, això ho hem dit moltes vegades, no? Hi ha d'haver un bon estudi d'arbrat urbà, s'han de triar aquestes espècies, i no només les espècies, s'ha de triar tipus de vegetació. Avui de matí mateix llegia un article sobre, per exemple, ciutats molt humides, on s'assembla molta massa vegetal, i això tampoc no és adient, perquè el que fa és recull humitat i generar més que fogó, no? Per tant, hem de saber en quin ambient ens trobem per saber si hem de deixar més espai entre els arbres, si bé més hem de tenir arbres o també hem de tenir arbustives i vegetació, diguem, tapisant, que ajudi a mantenir humitat del terreny, no? I per tant també refrescar l'entorn. I clar que sí, com deies tu ara, utilitzar espècies locals i adients per cada espai. Hem de tenir en compte quin tipus d'arrels tenen per saber que no ens aixecaran tot el paviment del carrer, que no necessitarem fer reparacions cada poc per mordre les arrels d'aquests arbres, que no ens donaran problemes a totes les infraestructures soterrades. Clar, i tot això, bàsicament, requereix un estudi previ i un carinyo molt gros a l'hora de dissenyar aquest arbrat urbà, que, des del meu punt de vista, Palma és l'exemple que conec, però hauria d'analitzar si a qualsevol municipi de les Illes s'ha fet un estudi tan acurat de vegetació en aquest sentit. Uh-huh. I bé, a mi personalment les cues en terra dic que no me molesten, d'acord que poden embossar els clavegueram, però bé, tornem una altra vegada en aquest tema de desmanteniment important que els temes urbans, no? Que hem de saber que tenim per poder fer un manteniment com toca. I me demanaves espècies, no sé, per exemple, així, de primeres el lledoner podria ser un bon arbre que fa un nombre interessant i que és un arbre que a nivell urbà funciona. Però vaja, n'hi ha molts més. Jo no som experta en botànica, sempre, els arquitectes sempre se'n riuen, perquè ens diuen que només coneixem pines, palmeres i arbustos. No són radicals, però sí que és vera que bé, hem de comptar sempre amb equips multidisciplinars que incorporin professionals que saben molt més, en aquest cas, els arquitectes d'arbres i de vegetació, perquè ens donin aquestes pautes i bé, perquè ens ajudin a conservar i un patrimoni tan important com són els arbres i les ciutats.
0: I ja per acabar, Cristina, al marge del model de parc infantil que proposam i que seria més adient, de part de quantitats, hi ha suficients parcs infantils, per exemple, el cas que tu més coneixes, que és Palma, però jo crec que ens podríem anar al conjunt de les ciutats o pobles de les Illes. O trobes que no hauria d'haver més?
1: Mira, jo
0: igual
1: som d'opinió que s'haurien d'eliminar els parcs infantils, i això pot ser com molt raro, no? Molt polèmic, aquesta afirmació en primera instància, però el que hauríem d'intentar és allò que deia el Deganer, no? Que les ciutats fossin jugables. És a dir, tenir aquests espais especialitzats de cara a l'experiència dels infants tampoc aporta massa. No? Ho vàrem veure, per exemple, durant la pandèmia, quan se vàrem tancar carrers i se vàrem utilitzar places com a patis de les escoles, els infants passen molt més gust de jugar al voltant d'un arbre, d'enfilar-se un arbre, d'emplear altres elements urbans que podrien estar pensats com a elements jugables, també, no? Uh-huh. Dit això, aquesta xarxa d'espais jugables, que no parcs infantils, bueno, si podríem dir parcs infantils, sí que hauria de ser una xarxa contínua i que no només tindràs els infants a jugar, perquè els adults moltes vegades també necessitaríem jugar una miqueta podríem tenir molts més espais on se mos permetés aquest joc, que no necessàriament hauríem de fer amb gronxadors i amb tabola.
0: Està claríssim, s'entén el que dius. Cristina, sabem que t'agrada Joan Ferreiro. L'hem entrevistat abans, has escoltat part de l'entrevista.
1: M'agrada molt, he estat escoltant l'entrevista i m'agrada.
0: Aniràs divendres al concert o no?
1: No, perquè vaig en els mòbils, que se solapa tot.
0: Afortunadament hi ha moltes opcions culturals, musicals, també les illes. Gràcies, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Cuida't. I efectivament, amb Ivan Ferreiro, que després de Tallers Molina també actua aquest divendres als concerts del Jardí, vos deixem per avui. Ja sabeu que a minutet i mig arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6 amb més cultura.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diuen els qui en saben que tocar un instrument musical millora la memòria, la plasticitat del cervell, enforteix la motricitat fina i la coordinació i actua com una potent eina per reduir l'estrès, desenvolupar la disciplina i potenciar la creativitat. Així que si tocau un instrument musical i, a més, el tocau bé, podríem dir que estau d'enhorabona. I això que sentiu és perquè ara acabem de fer un petit gir de guió. Pregunta que vos faig. El cos pot ser un instrument, tal i com acabant d'escoltar, jo diria que sí, que és un bon instrument musical. Estàveu participant d'un taller de percussió corporal impartit per Enric Pisà dins del programa de nits d'estiu de CaixaForum Palma. A dins una de les sales del Gran Hotel, en el tercer pis, un grup d'adults i infants seguia les instruccions del professor, que suava com si hagués pujat i baixat corrent la gran escalinata de l'edifici diverses vegades, però és que ell ho donava tot.
2: Un peu!
3: Un què?
2: Un peu!
3: Un què?
4: No, no, la segona és un què, un què?
2: Un peu!
3: Un què?
2: Un peu!
3: Un què? Un què?
2: I farem... Canvi de peu!
4: I ara canviarem de peu, però aixecant les mans, a veure què passa.
1: Jo no sé si ja heu agafat el ritme amb aquestes mamballetes, però tot el que anava fent Enric tenia sentit. Primer, picar amb un peu a terra, després amb l'altre, acompanyament del cos. N'Enric Pisà, professor de percussió, llenguatge musical i body music a les escoles de música de les Alqueries i Almassora, a Castelló, sap el que molts no sabem, que és que tots tenim un ritme interior. El cos és també una eina creativa i, com escoltau, sonora. I la manera d'aconseguir-ho i, sobretot, d'experimentar-ho és a través de jocs, de reptes, de coreografies i en grans hits de la música popular.
2: Amb la lletra O!
3: O!
5: O!
4: Diferents versions, a Butxer, que era com...
2: Oh!
4: A Butxer, que era com...
2: Oh!

0: y amb el poli aquel de allá. Moltes gràcies, que vaig a ver la resta de jornada. Que s'escolte molt fort la U. Poliritme!
1: Bueno, jo conec en Reed fa molts d'anys. I som mestre de música i el conec de València d'un festival de percussió, que és percussionista, i m'ha anat manxivat

0: he rebut un xivetazo, que era aquí i he vingut de cap.
1: Heu estat els més entusiastes, jo crec, eh? Que acaba de passar.
2: Màgia, ha passat màgia. En Enric comença a unir música, ritme, diferents elements i la gent no s'adona compte i crea música fàcilment.
1: S'estressou professores de música?
3: No, jo no. A més, no sé música. Jo de joveneta no vaig tenir classes de música i, clar, així m'haguessin enganxat. El fet de no fer-ne i després de gran tens por... Així tot sí que havia fet cosetes de percussió, però el que és la música clàssica, no.
0: Has estudiat, però n'has fet de música.
1: I vosaltres sí sou professores de música, les dues. I quin aprenentatge, ja sé que deus que el coneixeu i no sé el que feis vosaltres a classe, però quin aprenentatge on duis d'una manera de fer música com aquesta?
0: Que la música s'ha de disfrutar fent-la i sense por a equivocar-te, disfrutant i no pensant tant, que no sigui tan teòric, que sigui més pràctic, i disfrutar-la.
2: Ja està.
0: El que diu ella, lo important de les classes de música és sortir amb la sensació de que has fet música, no, i que has viscut l'experiència de la creació. I ella ha creat, en gent que en teoria no té coneixements musicals, els ha creat la sensació d'haver creat música conjuntament amb un grup.
1: Tu has notat que ara ja saps música?
3: Bueno, he fet lo que he pogut, sí. Bueno, això, més o menys. Ritme, sí.
1: Clar, això és el ritme. Ei, moltíssimes gràcies a les tres.

0: Hola, soc l'Enric Pizà, soc de Mascarell, que és un poblet molt petit a Castelló, a València.
1: Molt bé, i quan dic d'on surts, a part de geogràficament, professionalment i formativament, d'on surts, Enric?
0: Jo vinc de la percussió, però en realitat la música naix per el meu pare, i és que el meu pare és cantant d'orquestres i de música tradicional valenciana, i des que jo tenia 2 anys ja pujava dalt de l'escenari amb mon pare i he recorregut tota la geografia tocant des dels 2 anys fins ara. Per tant, musicalment, vinc d'aquest món de la família, d'utilitzar la música com a un xoc, com a una eina creativa.
1: Que bo. I conta més coses a tu. Te dediques a fer tallers d'aquest estil, ets professor de música, hi havia unes persones, unes dones que estaven aquí entusiasmades que m'han dit que feia molts anys que te coneixien com a professor de música. Conta-mos.
0: Sí, soc profe de música i m'encanta ensenyar el llenguatge musical i totes les coses que jo he après de la música des d'un punt de vista més vivencial. Però sí que és cert que des de fa uns anys d'ara me dedique pràcticament molt a fer tallers, formacions de percussió corporal i donar a conèixer el instrument més antic de la història del món mundial, que és el cos i la veu.
1: I això són tallers familiars, però aquí hi havia més 18 que patecos, eh? Vull dir, tothom te seguies ritme. Conta-mos d'on surt això de percussió o com podem fer percussió amb el cos.
0: En realitat, està molt obert per a qualsevol edat i aquesta és una de les coses interessants de l'instrument, del cos com a instrument, i és que costa igual una persona adulta que un nen o una nena de fer, és totalment nou per a quasi tothom, i sempre que me pregunten, Enric, el teu taller és per a adults, per a joves, per a tal, i és com, és que quanta més gent i més riquesa edat intergeneracional, millor. I en realitat, el cos surt des de les cavernes primitives, de colpejar el cos com a instrument i com a element de comunicació, perquè al final el que estem fent aquí i el que a mi m'agrada és, a través del cos i a través de la música, comunicar-nos. Lo interessant d'estos tallers, que sempre m'agrada com fer en rotllana, en cercle, és que hi ha una comunicació, que estem picant palmades, que estem utilitzant el cos per a fer sons, riure i ballar, per a jugar, però en realitat ens estem comunicant amb un cercle, amb pegant colps.
1: I mos estan comunicant o vos estàveu comunicant amb molt de ritme aquí.
0: Clar, aquesta és una de les coses que hi ha molta gent que té aquesta por innata de, ostres, és que jo no tinc molt de ritme, és que no sé què, i al final, gràcies a l'ajuda pues, de la música gravada, de les cançons que coneixem, gràcies a l'ajuda del no error, de en cap moment hem dit, ara la dreta, ara l'esquerra, ara no, això està bé, això està mal. Simplement estem picant de mans, estem pegant el peu, picant el cos, i miraculosament, o en realitat de forma innata, surt el ritme i sona tot superbé.
1: He demanat a aquestes dones que havia aquí què havia passat i una m'ha dit màgia.
0: Al final és aquestes coses i per més que cada dia faig això, perquè cada dia faig això i si és de veres que acabes amb un punt d'aquest cansament però sa i molt enriquidor, cada dia és diferent i cada dia aquesta màgia, aquesta energia surt diferent perquè les persones que piquen de mans, que fan palmades, que tal, hi ha una intensitat diferent, hi ha una... Faig sempre una mescla de música és molt curiosa i simplement per a que cada cançó connecta amb una persona. Aleshores, n'hi ha una cançó que connecta molt amb el ritme de la noche perquè li recorda tal, però n'hi ha una altra persona que connecta molt amb una cançó coreana que ha sonat a l'inici. Aleshores, com tothom té el seu moment i apareix aquesta màgia, aquesta energia diferent i guai.
1: I la màgia al final se fa també just a lo darrer, no? Perquè has anat fent com a pindoletes i jo no sabia molt bé què estava veient, però en el final tot cobra sentit.
0: La realitat és que l'espectacle, el taller, és una mena de... Què està fent aquesta persona boja? Què està passant? No sé què està passant, però me deixo llevar i faig el ritme i faig tal. I quan a la fi de tot sona totes les cançons, estàs fent una darrere l'altra, no saps, no recordes quina venia ara, però el teu cos és més intel·ligent que tu, és quan te n'adones que dius, com és possible que estic seguint el ritme amb tota aquesta gent i tot això té un sentit? Simplement perquè hem anat deixant missatges a poc des del principi fins al final, i aquesta sensació de final satisfactori, de traure el conill de la xistera, del mago i tal, és aquesta cosa de, uau, què acabo de fer? No soc conscient, però, i què?
1: El secret és deixar-se dur?
0: Totalment. El secret és arribar a un punt en el que la part conscient ja no està tan pendent de recordar quina part de memòria venia. Ara venia la palmada, venia la motxilla, venia el ritme. És com, no, escolta la música t'ajuda, és el fil conductor, i deixant-te dur, sobretot, deixant-te dur i confiant en el grup.
1: de la percussió corporal, quina t'agrada més a tu? Quin so t'agrada més fer? Amb quin, no sé, te sents més identificat o te dona més energia?
0: Jo diria que n'hi ha un so que m'encanta, perquè quan el vaig descobrir me va encantar, i és que a part de picar colps i de fer com elements rítmics i purament rítmics, ja va haver un dia que vaig descobrir el so melòdic, juntant les mans amb l'aire que surt de les mans i la caixa de ressonància, en este cas és la boca, i puc aconseguir notes. Com jo vinc de la música i del món tradicional i toco el piano, la percussió i altres instruments, poder tenir al cos un element que és percussiu però alhora és melòdic, jo crec que és el meu preferit.
1: Fantàstic, Enric, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I el mateix dia que érem al Caixa Fòrum gaudint de l'ambient del taller de percussió corporal d'Enric Pisà, un dels grups més festers d'aquestes illes animava la gent a l'entrada del Gran Hotel, seu de Caixa Fòrum Palma. Eren els Monkey Doo, amb els seus instruments de swing i de jazz característics. Manegen tot tipus d'instruments, la trompeta, el saxo, el clarinet, l'ukelele, el washboard, és a dir, aquesta fusta d'aquelles de fenat a l'antiga, el baix de tina o washtub bass, i també un megàfon perquè se les escolti sense problemes i sense floritures. En Didac Buscató, un dels músics, bufava un instrument molt particular, concretament el sus, a veure si ho diré bé, el sussafó, un instrument que rima amb buscató, per això m'he embullat, un instrument de metal similar a l'helicó, de la mateixa família que la tuba. Un instrument, per cert, creat a finals del segle XIX a petició de John Philip Sousa, que de fet va donar nom a aquest instrument i que es va dissenyar perquè fos molt més fàcil de tocar que la tuba de concert en estar dret o marxant pels carrers. Imagineu-vos allò, els músics a Nova Orleans. Així com per poder dur el so de l'instrument per damunt dels caps dels membres de la banda. Amb en Didac Buscató vàrem xerrar d'aquest instrument tan particular.
1: És un sousafón, és la tuba aquesta americana, saps, que dona sa moltes coses i tal. El que passa que avui, com no he pogut venir percussionista, he tingut que embridar una uira i m'he deixat la cosa amb la que percuteixes i li he demanat una cuera a la cafeteria per tocar en sa mà esquerra. O sigui, avui he substituït el percussionista, que normalment toca el washboard, saps, que és la tabla de fenat aquesta. I això.
0: Per tant, avui has fet un poquet d'home orquestra. Què pesa aquest instrument?
1: No sé el que pesa sense funda, perquè jo sé el que pesa sense funda quan ho fiques a l'aeroport ja, que amb el peu faig així perquè pesi menys, saps? Perquè si te fan pagar. I em sembla que són 13 quilos així, sense funda. O sigui que això deu pesar 9 quilos o una cosa així. No ho sé exactament, no ho he pesat mai.
0: Quan comences a tocar un instrument com aquest, o si és una evolució d'altres? Tu, quan comences?
1: No, aquest és el típic instrument que tu no tries els instruments, sinó que l'instrument te tria tu. És com l'en Chuck Norris amb el metrònomo, o amb les flexions, que no fa flexions, sinó que mou la terra, però alguna cosa no ho sé. Una cosa que no te proposis, al final acabes tocant, no saps, la vida de voltes. Però, bueno, tot i així, m'encanta, vamos. Si passés un poc en menys, estaria millor.
0: Quant de temps pots ser capaç de suportar això?
1: Depèn si toc percussió o no. Si puc aguantar les dues mans, m'és igual. A més, quan toc, no me'n recordo el molt que pesa. Me'n recordo el dia següent.
0: I escolta, aquest és l'únic instrument que toques de vent? En toques més? Conta'm.
1: Bueno, toques trombó de pistons, li fot manes trombó de vares, però no sé tocar. I també abans tocava la trompeta, el que passa que m'ho vaig lesionar i la xapurreo ara. I després, amb ells mateixos, amb Monkey Doo, també toc, quan no feim passacarrers, perquè avui he sigut en plan passacarrers, toca el washtub bass, que és washtub bass és el washboard, saps? Que és de percussió, que és la tabla de fenat. El washtub bass seria el poal de fenat baix, que seria la parada de la tabla de fenat, no? El ribell, diguéssim, i és una espècie de contrabaix autofabricat. És a dir, el ribell cap per avall amb un palo de la fregona, amb una corda tensada i fa de contrabaix casolà, diguéssim.
0: Deus haver de tenir un lloc a casa teva posta per guardar tots aquests instruments, o no?
1: Per guardar-los, dius? Sí, bueno, tinc la meva cova.
0: I a part després, ja és el darrer que te deman, a part després, quina és la tècnica per tocar un bitxo com aquest?
1: La tècnica, bueno, és com tot, has de fer hores i ja està, tu agafes qualsevol cosa, li dediques hores i ho acabes fent. Només tens que creure en tu mateix, sí. Inclús quan ningú creu en tu.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: I d'aquí ja ens teniu de dilluns a divendres fent aquest programa de paraules polisèmiques. Ja duim molt de mesos de paraules polisèmiques i moltes ens han connectat a la música, els músics i els instruments. Instruments és avui la nostra paraula. Avui volen tornar a compartir la música de la trompeta, la corneta i el fiscorn d'en Bernat Xemena, músic de la banda de música municipal de Palma. Vos he dit que no me cans gens, imagino que vosaltres tampoc, d'escoltar el seu disc Somni d'una trompeta, que sona així.

0: Bernard Xemena, músic, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Hola, com estàs? Molt bé.
0: Jo ara pensava que de la mateixa manera que jo vaig per tot amb el meu ordinador portàtil, a tu t'acompanyen sempre una trompeta, una corneta i un fiscorn, no?
1: Exactament, així és.
0: Que vas, va tot amb una funda o cadascú du la seva?
1: Tenc una funda que n'hi caben cinc. És una funda que hi puc dur piccolo, hi puc dur distintes trompetes i de manera està preparada per viatjar. I res, queden allà dins acopades com si fos un llibre.
0: Molt bé, ben agombolades deuen quedar, perquè cada trompeta sona diferent segons el tipus o tamany o boca de la trompeta.
1: Sí, clar, clar. A més, jo tinc una trompeta que és un prototip que va construir un constructor que hi ha aquí a Mallorca.
0: Sí.
1: Que, per exemple, jo puc canviar la campana. Tenen distintes campanes de distinta mida, material, i puc canviar bomba general també de distintes materials. I clar, cada material o cada mida varia el color de so. Per tant, jo en aquesta trompeta la puc utilitzar per fer jazz i puc tenir un color més obscur, o la puc utilitzar a la banda i posar una campana més estreta amb bo, o si necessita que sigui lit i sortir per damunt de tothom, encara li puc posar una campana més estreta en níquel i això.
0: Molt bé, en Bernat forma part de la plantilla de la banda municipal de música de Palma, Simfovents, i ell hem arribat avui a partir de la paraula corna en la seva vessant musical. Però t'he de confessar, Bernat, que jo m'he embullat una mica, val? Fins a arribar fins a tu, perquè he vist que tenim el corn francès, que seria la trompa, el corn alat alemany, que és el fiscorn o fliscorn, que se pot dir de les dues maneres. La corneta, que ve del llatí cornu, tal qual, que vol dir corn. Així que no sé per on tirar. No sé si m'he embullat o totes tenen alguna cosa en comú.
1: Bé, tenen en comú que és un tub cilíndric o cònic, en aquest cas està enrevoltillat, i això és el que tenen en comú. Clar, després, la distinta manera que tenen de fer-se i els distints sistemes que tenen per facilitar el canvi de notes o d'harmònics és el que fan que cada un soni o tingui, com han dit, un color distint un d'un altre.
0: A tu quin t'agrada més, la trompeta?
1: Ostres, això és complicat de dir, saps? Perquè jo crec que cada un té el seu encant. La trompeta m'agrada perquè té un so molt poderós i és molt versàtil, el pots utilitzar per fer clàssic, per fer jazz. Però, clar, si després agafes el fiscorn, té aquell color tan obscur que pots tocar una balada. I a dins la banda de música és un instrument que com que s'utilitza en castellà se diu pegamento,
0: sí,
1: no? Perquè funciona superbé entre les trompes, els bombardins, fins i tot els clarinets, i era com que uneix un poc aquest so, no? Però també, si faig música barroca, disfruto de tocar el piccolo i la corneta, que han de separar dos tipus de corneta. Aquesta de claus és la corneta que utilitzen les bandes de música que fan marxes de processó, sobretot a Sevilla. Però no té res que veure amb la corneta que jo utilitzo.
0: Val.
1: Que la corneta que jo utilitzo és un híbrid, o sigui, ve a ser entre una trompeta i un fiscorn, perquè té una part cònica i una part cilíndrica, i aquest instrument és un instrument que té, per això, no és ni trompeta ni corneta, però a més és un instrument molt lleuger, i si has de fer coses virtuoses, funciona molt bé.

0: I quan en saps tocar un, perquè clar, tu dius que les toques tots junts, ja dins la banda municipal, tens la trompeta, la corneta, el fiscorn i mos deies el piccolo també. Quan en saps tocar un, les saps tocar tots? És a dir, estan junts perquè se toquen de la mateixa manera?
1: Sí. Varien les boquilles són a vegades més fondes, més còniques, però clar, el sistema per tocar és el mateix, simplement és que tu t'has d'adaptar a cada un dels instruments. No? Cada un té una manera de passar l'aire, per exemple, un piccolo, que és aquesta trompeta tan petita, sí, de quatre pistons, tu no pots tocar exactament igual que tocar una trompeta perquè faries un tap.
0: Ja.
1: Per tant, cada instrument té la seva manera de tractar-lo, però en els fons, la manera de tocar és el mateix.
0: I tornant a la paraula corn, no sé si has bufat algun corn d'animal i has fet música, Bernat.
1: Bé, sí, sí. Però... Bueno, és que fins i tot nosaltres a vegades per explicar com funcionen els instruments han agafat una manguera de plàstic i en el final li han posat un tros així de cònic de plàstic,
0: sí,
1: per fer veure que realment funciona. Vull, sí, dir, un tub que vibra té harmònics i si li poses una campana en el final, doncs sona. I simplement el que és l'instrument d'avui en dia, pues això, se varen veure que el metal funcionava millor, després se varen inventar com doblegar els tubos de metal, que això va ser clar, i això va fer que els instruments, jo que sé, mires una trompa alpina, que són superllargues, clar, va fer que els instruments, com que podies enrebotellar els tubs, se fessin més curts i més bon de dur, no? I després ja quan se van inventar sistemes de pistons o de cilindres, clar, encara varen facilitar molt més, perquè nosaltres abans les trompetes eren trompetes naturals i eren trompetes que tenien forats. I havia de jugar aquí molt més en els harmònics i hi havia vegades notes que no podies fer o notes que eren molt complicades i, clar, a poc els instruments han anat avançant perquè també ha avançat, no? La manera, sí, sí, de doblegar estuts, els sistemes de pistons, etc.
0: I tu que has tocat per moltes bandes del món, imagino que també trobes instruments molt diferents. Jo parlava de si és corn alemany, és francès, tal, sé que són instruments diferents, eh? Però fins i tot variacions de dins el mateix instrument, no? I són...
1: Sí, bàsicament avui en dia se diferencien en dos tipus, nosaltres que som trompetistes. Els trompetistes se diferencien en el sistema perinet americà i el sistema de trompetes alemanes, que és on són trompetes de cilindres. Clar, jo he estudiat en sistema americà, perquè també he estudiat a Amèrica, i aquí a Espanya s'estudia en sistema de pistons,
0: sí,
1: però de cada vegada més, sobretot a les orquestres, a les bandes de música són com a més reticents a fer-ho. Tota la música alemana, Beethoven, Mahler, Strauss, de cada vegada els trompetistes i les orquestres agafen instruments alemans per tocar, perquè, jo que sé, Beethoven, quan va escriure sinfonies, pensava en aquests instruments, no? I de cada vegada s'utilitzen més. Està clar que si tu te'n vas a Berlín, o te'n vas a Viena, o te'n vas a... Allà toquen en trompetes alemanes. Però és una cosa que pareix que de cada vegada com que se mescla més. Jo que sé, el trompeta solista ara de Berlín, ell toca en sistema de pistons americà, però suporta que ell, segons que toca, agafa aquesta trompeta, i segons quina sinfonia, si fa Beethoven o fa Mahler o això, a lo millor agafa la alemana.

0: És igual que les trompes, no? Per exemple, l'orquestra de Viena té unes trompes que només se toquen en aquella orquestra.
1: Ja. És un món que no t'acabes, no, aquest, Bernat?
0: No, no, que va, que va. Que
1: impossible,
0: va.
1: Eh? Que va.
0: Que va, i després si comences a mirar exactament avui en dia això, que pots construir els instruments exactament així com tu vols, és una passada.
1: Sí, que no te l'acabes. I a la banda municipal de Palma Sinfovens, un dia mos va contar el vostre subdirector que sou, com funcionau, no?, i que sou funcionaris, que teniu una plaça dins la banda municipal. Com vos organitzau? Perquè crec que en el teu cas cada setmana tocau un instrument diferent, no? Aquesta setmana ha tocat trompeta.
0: Sí. Bé, primer de tot, el de Sinfovens ja ho pots eliminar.
1: Ah, val. Ja no vols dir Sinfovent.
0: Perquè, per sort, tornam a la banda municipal de música de Palma.
1: Ah, mira, val.
0: Cosa
1: val.
0: Que no haurien d'haver deixat mai de ser.
1: Val, mira.
0: Perquè realment nosaltres som la banda municipal de música de Palma.
1: Sí, sí.
0: Mira, nosaltres som cinc trompetistes a la corda,
1: sí,
0: no? I tots tenim plaça de trompeta fiscorn. Perquè com que a la banda municipal no hi ha categories, si a les orquestres, per exemple, tu tens el solista, el cosolista, els tutis i els ajudants de solista, bé, però cada un té una categoria. En canvi, nosaltres no. Nosaltres som professors músics, funcionaris, i jo tenc la plaça de trompeta fiscal. I com que tots cinc tenim això, normalment nosaltres fem un sistema rotatiu per setmanes. Anant canviant la posició, te toca de primer trompeta, després a lo millor te toca de segon fiscal, després passes al primer fiscal, després passes a tercer trompeta, segon trompeta i primer trompeta. I tu vas rotant. Clar, la gent que està a la posició de fiscon també són els encarregats de tocar corneta. Com que nosaltres, el millor, un mateix concert, poden tenir obres allà on hi hagi tres trompetes, dos cornetes, o dues trompetes, dos fiscons. Pues els que estan de trompeta saben que toquen trompeta i els que estan de fiscon saben que poden tocar paper de fiscon i de corneta.
1: Val.
0: I així tots anem rotant i tots van passant per aquests llocs i potser quan estàs de trompeta primera saps que estàs més exposat i tens més feina i que tens un nivell d'estrès un poc més elevat, però potser la setmana després passes a segon fiscon i això vol dir que tens una setmana més tranquil·la.
1: Bé, la música és una professió, aquesta és la vostra professió, i t'he de dir que quan te vaig contactar, me van dir, pots xerrar amb en Bernat per parlar de la trompeta, no era conscient d'aquest intèrpret de Somni d'una trompeta, no?
0: Sí.
1: I és protagonista de Bocacchiusa, del nostre company Joan Martí, correcte?
0: Exacte, correcte. Correcte.
1: I de, ho dic perquè es record perfectament quan en vàrem parlar fa anys, quan se va estrenar aquest documental molt, molt premiat, que parlava un poquet de sa teva història. Sa trompeta sempre en tu, Bernat?
0: Sempre.
1: I de, escolta, mos ha encantat xerrar amb tu. 2026, per cert, se commemoren els 60 anys de la banda municipal de música, no?
0: Exacte.
1: I deveu tenir un calendari ple.
0: Normalment tenim un calendari ple, perquè això és la nostra feina, no? I la veritat que és un ple que teníem una feina així. Però enguany s'han programat una sèrie de concerts amb un caràcter un poc més especial, no?, per aquests 60 anys d'història.
1: I llavors seguirem,
0: eh? Exacte.
1: Escolta, Bernat, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Gràcies a tu.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Anem arribant al final del programa, molt centrats en els instruments musicals i en les històries al voltant, però ja sabeu que no només de música viu l'home, encara que a nosaltres ens encanta i ho vos ho demostrem cada dia en aquest programa. Però és que de vegades se necessiten altres instruments per arribar a bon port, i mai millor dit, com ens demostrarà la nostra convidada a baixar la barrera d'avui.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Aina Bausà, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Molt bé, nosaltres molt bé. Tu m'imagino que també ara mos aniràs contant a on ets, perquè Naina no és a Mallorca, estan xerrant amb ella, que se troba a França preparant-se per una d'aquestes regates a ses que mos tens acostumats, Aina. Però avui hem triat una paraula, no sé, hem pensat amb tu, a veure què t'apareix, instrument. Si hi ha una dona com Naina Bausà, regatista, a més, amb molta travessia i moltes milles en solitari, li dic la paraula instrument, que li ven al cap primer de tot?
2: Pues un poc més és l'instrument de navegació, que és un poc el que utilitza més habitualment.
0: Els instruments de navegació sense els quals no podries fer regates com aquestes que has fet en solitari i creuant l'Atlàntic, no?
2: No, claro, al final són el meu aliat i m'ajuden a poder dormir i duen el barco quan jo dorm en aquest període molt curt de 20 minuts que dormim.
0: Efectivament, perquè aquesta és la dura vida també desnavegant, sobretot quan fais aquestes regates tan llargues amb tantes milles a ses esquenes. Quin tipus d'instruments, si vols, mira, podríem començar per la banyera del barco. Quin tipus d'instruments d'ús?
2: Pues l'instrument, l'electrònica que dus barco és bastant complicada. Llavors, el que fa és que te permeten dus barco tot sol. No és que m'han pogut dormir 8 hores i el barco seguirà en el mateix lloc, no, sinó que nosaltres mai aturant la competició, i això vol dir que doncs el mínim per descansar, que són 20 minuts. I aquests instruments pues, te duen el barco, però tu tens que trimar les veles. Això vol dir que tens que despertar-te cada 20 minuts i trimar les velles del barco.
0: Sí, sí. I sense quin instrument no podries fer una travessia? No sé si és el pilot automàtic, no sé si és el que te marques rumb, quin seria l'instrument sense el qual no podries viure?
2: En veure sense ningú, estem preparats perquè si això passa, sí. Si te manques rumb, tenim inclús per uns estants per mirar el sol i veure on estem, en quina posició estem exactament. Però sí que seria possible, però sense pilot automàtic és molt dur.
0: Ja, sí, ja ho imagino. En el final és un acompanyant quasi necessari, no?, per aquestes travessies tan llargues.
2: Sí, perquè si no ja els 20 minuts se fan molt complicats sense pilot automàtic i no descansar és la pitjor tortura que se li pot fer a una persona.
0: Totalment. La vida de Naina Bausà està totalment lligada a la mar, regatista del club nàutic de Drach, rècord transatlàntic Cadis-Bahamas, que això ho hem de recordar, amb aquesta barca de 21 peus, és a dir, 6 metres i mig, aquest rècord que vares fer amb 29 anyets, aquesta travessia de 30 dies, 22 hores i 34 minuts, que sempre s'han de donar els minuts, també, perquè tots els minuts compten, no, Aina?
2: Sí, va ser una experiència increïble poder creuar l'Atlàntic tot sola i fer-ho amb aquesta travessia, que és un poc més llarga de l'habitual, que és quasi un Atlàntic i mig, perquè normalment la gent va fins al Carib més proper, no fins a Bahamas, però bueno, vaig elegir a fer aquest rècord i va ser una experiència increïble.
0: Brutal, segur que sí, 4.000 milles nàutiques, ni més ni manco. I ara què estàs preparant, Aina?
2: Pues ara, després l'any passat, ja vaig navegar amb un barco més gros, vaig estar competint tota temporada i vaig participar a una regata transatlàntica, aquest tramça de Café d'Or. Sí. Després també vaig fer un altre Atlàntic amb aquest barco. I aquest any estic preparant, amb aquest barco ja més gros, estic preparant per tornar a competir en solitari. I competiré una regata que parteix de novembre, que és la ruta de Ron, que és una regata increïble, és un event que passa cada 4 anys i hi ha 1,5 milió de visitants.
0: Buah.
2: És d'una a França, és a França.
0: Sí.
2: I és algo, és una regata mítica i tenir l'oportunitat d'estar classificada i poder prendre la línia de sortida serà una experiència genial.
0: Que bé, quantes milles són i quant de dies s'aproveuen?
2: Són 3.500 milles i s'aproveuen alrededor de 15 dies.
0: I escolta, Aina, per què en solitari? Per què aquest repte de navegar tota sola?
2: Això m'encanta. Avui de matí, per exemple, ho parlàvem de per què estic fent aquest projecte i és perquè, al final, jo m'encanta navegar en solitari i m'agrada competir. I sobretot en aquestes màquines que navegàvem, ara que navego com un barco molt més gros i molt més potent, és una sensació única. Al final vas molt ràpid i depèn tot de tu. Llavors és algo increïble.
0: Que bo. Quina és l'hora té, la barca d'ara?
2: La barca té 12 metres, però si aixeques el timó, bueno, aixecam el timó i hi ha com una... En les prolongacions arriba fins a 16 metres.
0: No n'hi ha... No són pocs, eh? Aina, deu impressionar bastant,
2: Sí, al final duim més de 1.000 metres quadrats de vela, de veles, i és tu tot sol que gestiones tot això.
0: Sí, sí, i per fer totes aquestes coses, per dur a terme aquest esport, aquesta passió, també se necessita molt de suport, suport de gent, entenc, equip, i també econòmic. En quina situació estàs i què necessita una regatista com tu, Aina?
2: Pues sí, aquesta part és la part empresarial que hi ha darrere d'aconseguir patrocinadors, de gestionar una empresa i bueno, al final aconseguir patrocinadors, que és el més important, és la part més complicada. Jo navegar en solitari és algo que m'encanta i que per jo és relativament fàcil, però sí que aquesta part empresarial és la part més dura i és la part que m'ocupa quasi tot l'any. I ara mateix pues, estem cercant més patrocinadors per aquesta travessia i intentant pues, fer tota la comunicació possible, intentant pues, oferir i mostrar tot el que hem fet durant els anys anteriors a empreses i tot el retorn que tindran. I al final, pues, ara s'ha ajuntat en el projecte d'una empresa mallorquina nova,
0: sí.
2: Que me costa molt que hi ha empreses de Mallorca que m'apoyin i bueno, estic molt contenta perquè Aftrans Internacional ha apostat per el projecte i juntament amb altres empreses mallorquines com Balearic Helicopters i Ànima Negra, igual que en el meu club, el Club de Badaport d'Andratx, pues, espero que hi hagi més empreses que s'uneixin i que puguem estar en aquesta línia de sortida i fer el millor possible.
0: Que bé, perquè és vera que hi ha un retorn de comunicació, però sobretot de valors, no? Aina, quins valors compartiu? Quins valors vols compartir també tu?
2: Bueno, al final jo sóc una persona que mai me rendeix i és un poc l'esperit de lluitar per el que creiem i per el que creiem fins al final, la persistència, i al final la mà t'ensenya que la mà t'obri i hi ha la tempesta que arriba i tens que lluitar, passi el que passi. I al final és aquesta història i és el que intentem transmetre i que al final transmetre i inspirar les persones a perseguir un poc els seus somnis.
0: Que bé, aquest element que és tan hermós i tan inhòspit alhora que és la mà i la persona humana i una dona forta, valenta i jove com Aina Bauçà que està dins d'aquest entorn tan hermós i tan inhòspit com deia. I d'Aina, avui mos ajudes a baixar la barrera del programa. Abans deies que en travessia d'hores de 20 minutets en 20 minutets. Però quan ets a casa o quan ets a terra ferma, tens algun costum abans d'anar a dormir que t'ajudi a dormir bé?
2: Bueno, escoltar bona música, això és una cosa que sol fer, intentar relaxar-me i al final també llegir un poc i dormir, perquè sé que dormiré molt millor que un barco.
0: Efectivament, dormir sense moure't, perquè també quan tornes d'aquestes travessies se te deu moure tot, encara que siguis a terra, no?
2: Pues la veritat és que un s'acostuma molt bé a la comoditat de que tenim a la via terrestre. Al final, jo abans que navegués en aquesta modalitat mai havia valorat dormir a un llit. Menjar normal o anar a un bany normal i quan arribes a casa és tot com, ala, quina passada, avui estaré còmoda i t'acostumes molt ràpidament, t'ho asseguro.
0: Clar que sí, i escolta, parlaves d'escoltar bona música. Nosaltres necessitàvem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà. Com us proposes?
2: Pues, llança't de Dazs amb Busto.
0: Vinga, i per què has pensat aquesta? T'agrada especialment per alguna cosa?
2: Sí, és una cançó que des de que som molt jove pues, me motiva perquè al final tracta de tirar-se a la piscina i al final és el que faig amb aquests projectes que són molt durs d'aconseguir estar cada vegada a la línia de sortida, d'aconseguir tenir tots els recursos, tenir les velles que no tinguin forats i aconseguir pues, poder arribar-hi, però que al final em donen unes experiències increïbles i a les persones que hi ha també al redor meu vivim coses que són genials. Perquè al final no soc sola, però no estic sola.
0: Que bé, que bé, que bé. I d'avui, en companyia de la Ràdio Pública i de l'equip d'Entre Avui i Demà, Aina Bausà, moltíssimes gràcies i molta sort. Seguim connectades.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Entre Avui i Demà, Araceli Bosch.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Hola, com
2: esteu?
1: Com
0: escoltau, ja ha acabat la febre del Mundial, així que poden tornar a la febre de l'eclipsi.
1: Sí. No ho sé.
0: Escolta, sí. Avui mos han donat ses ueres oficials divetres per mirar l'eclipsi.
1: Sí.
0: Xulíssimes.
1: Jo he de dir una cosa que m'ha sorprès molt, i és que aquestes ueres te les poses a un espai...
0: Anava a dir
1: normal, però clar, aquí l'espai...
0: Tu ara te les poses
1: no.
0: I no veus res.
1: No veus res. Per tant, en aquell moment...
0: Són opaques.
1: En el moment de l'eclipsi te'n posaràs aquelles ueres i no veuràs res.
0: Ja, no ho cal entendre.
3: Jo lo darrer que faria seria discutir-li a Ivetres les seves ueres.
0: A veure, són homologades, eh? Sí, són oficials.
3: No, són oficials. Però és veritat que crides atenció.
0: Cumple con los requisitos para ISO 123-122.
1: Ah, aquestes són ser bones.
0: Sí.
3: Home, és que aquí sempre de bo.
0: Però és veritat que... Astronomia certificada.
3: Crides atenció perquè si tu vas i mires el sol en ses ueres, veus només el sol. Vull dir que com sigui l'eclipsi, només veuràs una bolla de
2: home,
3: color.
2: Home, clar, és que un eclipsi no passa molta més cosa.
3: Però no veuràs el cel, no veuràs la mar...
1: I després posa...
3: Així és.
0: I de, com ho
3: feim? No, mires.
0: Ah, jo miraré per Ivetres Televisió i des d'aquí, des de Xiu-Xiu, intentarem fer la retransmissió.
1: No, farem la retransmissió de l'eclipsi.
0: Com pertoca.
1: Però instruccions de uso.
0: Com se retransmet un eclipsi per la ràdio? Això és una altra cosa.
1: Ara, el sol... La lluna està cobrint la totalitat del sol.
3: Ho podrien deixar gravat? Tanmateix no canviarà massa.
1: El miràvem per YouTube i ja està. Però, bueno, aquí instruccions d'ús, té un manual d'ús, aquestes ueres, i entre les moltíssimes de coses que posa, diu, esto no es un juguete. Los niños solo deben usar con la supervisión de un adulto limitado a 3 minutos de uso continuo. Te pones 4 y ya te puede hacer mal bé. Y después, cuando utilice este producto, no se mueva y afegeix, no conduzca un vehículo motorizado ni opere maquinaria, porque evidentemente no se
2: borra.
1: No,
2: porque no hay voz. No se borra.
0: Només podemos utilizar estas ueres 3 minutos.
1: Exactament.
0: Sí, ja però l'eclipsi durarà
3: clar,
0: molt poc.
3: Clar, dura 90 segons, per tant, mos sobren.
0: Mira, jo d'ençà que en Pep Díaz, cap de producció d'aquesta casa, me les ha donades per tots vosaltres, les he mastegades ja.
1: Sí.
0: Què dius? Jo no sé si me serviran.
3: Les pots emplear 3 minuts seguits.
1: O sigui, entre que se'ls ha posat per fer un vídeo.
0: Ja m'ho he
1: posat. Ja n'ho dos de minuts.
3: No sé si va així, aquesta cosa.
0: Ja estan plenes d'editades, jo no sé si me servirà això.
1: Però per què 3 minuts només?
3: O sigui, supos que no pots mirar, no t'homologuen 4, no pots mirar 4 minuts un eclipsi.
1: Ah.
3: Que no durarà 4 minuts igualment.
1: 90 segons, molt en sobre.
2: Però això vol dir que sense ueres no sabeu res. Perdoneu, és que jo no m'he informat de l'eclipsi.
3: Sí, però
0: tu no pots mirar l'eclipsi sense ueres.
2: Home, evidentment, però vull dir, si jo estigués caminant pel carrer sense mirar cap al cel, mirant en terra, no notaria qualque cosa.
3: Que se fa fosc.
1: Sí, diuen que els animals embogeixen, que com els ocells comencen a volar i els dofins comencen a nedar molt ràpidament.
0: Bé, ja en parlarem.
1: En qualsevol cas, ja ho veurem.
0: Ja ho veurem, mai millor dit, i ja en parlarem des d'aquí, des de Xiu-Xiu, perquè mos toca l'eclipsi ara de Xiu-Xiu.
1: Sí.
0: A les 20 i pico.
1: Servei públic, senyores i senyors.
3: Ja mos informarem, encara queda.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, ja sabeu que en aquest programa sempre tenim la informació més fresca, Jordi.
1: I molta atenció, perquè tenim contingut exclusiu per Xiu-Xiu.
2: Els nostres meravellosos companys de xarxa mos han cedit a parar atenció un vídeo que sortirà demà.
0: Exclusiva,
1: però a nosaltres mos ha fet tanta gràcia que el volíem comentar sí o sí i analitzar-lo punt per punt, frase per frase.
3: I la protagonista del vídeo és n'Antònia Joan García del Gaida i ens explica com les coses han canviat durant aquests anys.
1: Bàsicament, és una persona tirant un facto rere l'altre.
0: Què és un facto, Jordi?
1: Això anam. Per qui no entengui aquest llenguatge modern...
0: És que se diu molt ara, això.
1: Se diu molt. És una expressió que s'utilitza per dir que una cosa és un fet. O sigui, una cosa és un fet, és totalment cert i és indiscutible. Que ve de la paraula fact, en anglès. Que
0: vol dir això. Un fet, no? Això és així i punt.
1: És així i punt, és un fact.
0: Exacte. I què ha dit n'Antònia? N'Antònia diu un fact darrere
1: sí, nosaltres direm un factos, però és com s'ha traduït, s'ha adaptat. No crec que sigui correcte dir-ho, però és igual, ho direm així. Escoltam els factos de n'Antònia. Primer escoltam sencer i després anirem frase per frase a veure què diu.
4: I quan l'home ho fan preguntes d'un temps, les persones ja posen anant mig forestès. I jo eren anant pagesos. Tonina, Rafael, Inofre, eren anant mallorquins. Però això també no ho compondrem. Un temps anaven a peu, però a peu on havien d'anar. A missa, tot canvia. I si ara un dia no hi ha llum, se'n va a mi món. Perquè tot està congelat i antes no tenia ni gelera. Metaves un colomar, no tenies per dos dies. I els equipaves. Eren feliços. Un temps amb un pare xerraven. Quan donaven moles o de filles. Ara avui en dia les famílies no em poden que xerrin. Massa ordenadors i massa maquinotes, perquè se'l mengen el cervell. O no és vera?
5: És vera.
4: Però això també no ho compondrem. Me vaig enamorar una vegada d'una pepa de pedaç. Vaig ser més contenta amb aquella pepa de pedaç. Se la besava i ara s'avorreixen amb tot el que tenen. I xerran molta.
5: No, va bé.
2: Escolta.
0: M'encanta n'Antònia, eh? A veure que diu factos.
1: Diu factos.
3: Jo vull en Antònia Joan García, de presidenta de les Illes Balears. Ja.
1: Bé, si vols pareix analitzar. Perquè comença en Antònia xerrant de com els noms han canviat. Ara tots són noms d'aquests moderns. Escolta'm.
4: I que l'home me fan preguntes d'un temps, les persones ja posen anant mig forestès, i jo eren anant pagesos.
1: Ella diu, me fan preguntes d'un temps, les persones ja posen noms mig forestès, llavors eren noms pagesos. Què vos sembla?
0: Que té raó, ara tots són Leos i...
2: Jans.
3: Sí, però a veure...
2: En lloc de Joan, Jan.
3: Jo també crec que és algo, vull dir, inevitable, perquè en aquest món globalitzat en el que vivim...
0: Ja, però si tu ets... Bé, jo no criticaré, però...
2: Sense gent d'aquí també li posen noms.
3: Però els noms evolucionen.
2: També és que pot ser una hora...
0: És veure que hi ha molt de Leo, de Mateo, de Tiago, de...
3: Enzo...
2: I que tenen sant, però clar, és una altra manera de dir un nom.
3: Sí.
1: Bé, no va desencaminada en Antònia, perquè segons...
0: Què vol dir tenen sant?
2: Home, que si... Men, diu, clar, imagineu-vos una cosa.
0: Que són com toques, si tenen
2: sant. Jo, per exemple, la meva padrina... No, però ja
0: que ell celebra sant. Tu tens sant, Xavier?
2: 3 de desembre. Sant Xavier, 3 de desembre. Ah, clar. Però bé, clar, no, tothom vol fer festa, vol tenir regals. És així o no?
0: Sí.
2: Però clar, si te posen un nom que per ventura no és un nom que tingui sant, no te faran regals. Però sempre se li atribueix un sant en aquest nom. Per exemple, Jan. Jan et Joan.
0: Sí, et Joan en euskera, per exemple.
2: Ah, no ho sabia, per euskera. Sí. No ho sabia.
3: Jo tinc sant i no el celeb, per exemple.
2: Nora.
0: Bé, és que Nora
2: és un nom...
3: Elionora.
0: Però Nora no és un nom molt bíblic.
3: Bíblic?
0: Sí.
3: No ho sé, mai m'he llegit la Bíblia.
2: A tu te posaran Nora per Nora Jones.
3: Sí. Però a mi, Nora és un diminutiu de Leonor.
2: No en tenia ni idea, mira.
3: Sí.
0: M'agrada molt el nom de Leonor. Si tinc una filla mai, li posaré Leonor.
1: Li posaré el nom Forester.
0: No, Leonor és molt català,
1: Leonor. Bé,
2: moltes Leos.
0: Bé, mos estem embullant.
2: No, però és interessant. Bé, continua.
1: No, l'Antònia no va desencaminar. Perquè segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre els anys 40 i 60, els noms més populars a Balears eren Catalina, Margalida, Antònia, Francisca, Toni, Joan, Miquel, Francesc... Noms ben mallorquins. Tothom els identifica fàcil. Mm-hmm. Però atenció, perquè a partir de 2020 els noms més posats en els infants ha canviat. Ara trobam en el rànquing de noms més utilitzats alguns com Martina, Júlia, Emma, Sofia, Hugo, Leo, Liam, Lucas, entre d'altres. Mm-hmm. Per tant, podem dir que en Antònia ha tirat un...
3: Facto!
1: Un facto en tota regla.
2: Majúscula.
3: Sí, però jo també he de dir que... És que jo, és el que he dit abans, els noms van evolucionant. O sigui, fa 200 anys posaven noms de Pixedis...
0: Praxedis.
2: Praxedis.
3: Praxedis. Pixedis. Noms raros.
2: Bueno,
3: que
2: raro,
3: nosaltres raro, ara trobam raros, però que en aquella...
0: Llavors eren raros.
2: No, però noms que eren de penitència, eren Dolors, eren...
0: Soledat.
2: Soledat. Amparo. Sí. Per exemple...
1: Bé, hi ha una tendència a simplificar. Constantí. També abans eren noms composts.
3: Sí, són modes. No... Sí.
0: Bé. Quin més factors dius, n'Antònia?
1: Bé, després ella segueix amb els noms mallorquins, un poc.
4: Tonina, Rafael i Nofre, eren noms mallorquins, però això també no ho compondrem.
1: Bé, no ho compondrem.
0: Ella diu que no ho compondrem.
1: I ja està, no passa res.
2: Exacte.
1: Seguim, més coses que com es conta.
4: Un temps anaven a peu, però a peu on havien d'anar. A missa, tot que envia.
0: Aquesta és molt bo,
1: eh? Sí. És que un temps anaven
0: a peu. Un temps peu, però ara mateix ho envies d'anar a missa.
1: No, però té part de raó, perquè ara mateix la mitja de passes és entre 6.000 i 7.000 diàries. Però fa 100 anys, l'estadística mos diu que era entre 15.000 i 20.000 diàries.
2: Wow.
1: O sigui que... I la recomanada són 10.000.
2: Sí.
1: Per tant,
2: sí.
1: Fa 100 anys anaven sobrats i ara mos costa. A més, bé, mos han tornat una societat sedentària que només el 10% de la població va activament a missa. Per tant...
0: Si no anem a missa vol dir que som sedentaris.
1: O sigui...
2: A més, segons la lògica, segons quina ell lògica...
1: Ell diu, a peu havies d'anar a missa, i deies, caminaven a missa, nosaltres ni caminant ni anem a missa. Per tant...
2: Imagina que havies de fora vila i havies d'anar a missa.
0: Tot fatal. No ho compondrem, com diu n'Antònia.
1: No ho compondrem. Jo crec que n'Antònia s'ha tirat un facto.
0: Un facto.
1: Sí, ho direm així.
3: Totalment.
1: Seguim.
0: Vinga.
2: Endavant.
4: Si ara un dia anava lluny, se'n va dormir molt. Perquè tot està congelat i antes no tenia ni gelera.
0: Un altre facto.
3: No, no, és que té tota la raó del món, aquesta dona.
1: No, no, té part de raó perquè recordem la pagada general del 28 d'abril.
0: Ella diu, Jordi, què diu exactament, per si no ho ha entès qualcú?
1: I si ara un dia no hi ha llum, se mor mig món, perquè tot està congelat i abans no tenien ni gelera.
0: Era això mateix.
1: Uh-huh. Això mateix, i és que clar, si no hi ha llum hi ha un problema, perquè recordem, 28 d'abril de 2025, hi ha una pagada general i gent dins d'ascensor, la gent que sortia al carrer no sabia... No podia cuinar, la gent estava atrapada en els trens, vull dir que realment... Mm-hmm. Jo crec que té part de raó aquí, eh?
2: Sí, sí.
0: N'Antònia sap del que parla.
2: Tot està congelat. És que té raó, té raó.
3: Jo m'ho vaig passar molt bé, és dia de la pagada.
2: Ah, sí?
3: Sí.
0: Tu què feies?
3: És que a mi m'ha recordat molt a la quarantena. No sé si vos va passar, perquè jo...
1: Nosaltres estem a Balears...
2: Clar, tu eres a Barcelona.
3: Jo era a Barcelona, i jo me'n record que érem... en el nostre balcó que donava a l'interior d'una illa i tothom era en els seus balcons i les seves terrasses i jo me vaig tornar a sentir la quarantena.
0: Mm-hmm, el confinament, no?
3: Sí, sí.
0: Que bona.
1: Mm-hmm. Seguim.
3: Vinga, va. Va.
4: Metaves un colomar i tenies per dos dies. Jo t'equipaves. Era un feliç.
1: Bé, això... Poca cosa comentada.
0: Ella diu...
1: Ella diu que mataves un coloma i en tenies per dos dies i te l'acabaves i eres feliç.
3: Però un coloma és
1: no,
3: un
1: ja
3: colom o un ocell? Colom. Menjar coloms?
0: Sí, sí. És arròs brut, per exemple, se'm sol posar encara dia d'avui. Mm-hmm.
1: D'aquí jo no tinc massa cosa a comentar, crec que és bastant clar aquí el discurs.
2: Sí, i a part es deixessin amb una escopetada per si de cap no vos quedava.
1: Però després sí que diu una cosa ben interessant, després. La podem analitzar, també.
4: Ja un temps amb un pare xerraven. Quan donava males o de filles. Ara avui en dia les famílies no em fan que xerrin.
0: O sigui, això és molt important, el que diu n'Antònia.
1: Fa un temps amb mon pare xerràvem de males, de figues, i ara avui en dia no importa que xerrem.
2: Però és que té raó.
1: Té raó.
2: I de vegades és això, estar per estar i xerrar per xerrar.
3: Sí.
2: I estar una estona no vas a posta a fer la xerradeta. No, no se'n fa això, perquè tant mateix.
3: Clar.
1: Exacte. Perquè què mos diuen els psicòlegs de tot això? Jo ho he investigat tot avui.
2: Amem.
1: I doncs resulta això, que adverteixen que des de fa anys la manca de comunicació està incrementant i incrementa conflictes familiars, frustració emocional, sensació de soledat, especialment entre adolescents i gent grans. Jo ho veig clar.
3: Totalment.
1: I quina és la causa de tot això? Quin és el gran problema? Com us diu n'Antònia, que només diu veritats?
4: Massa ordenadors i massa maquinotes, perquè se'l mengen el cervell. A veure. Però això també no ho compondrem.
1: Completament inspirada.
0: Però és cert, perquè n'Antònia, com tothom, veu famílies senceres a un restaurant que tothom està amb el mòbil.
3: Sí.
0: Cada un dels membres
3: de
0: la família està amb el mòbil i no xerren entre si.
3: S'està perdent la comunicació de tu a tu. També tenies mòbil fa tal vegada que no es refugia més, no, en com a... el nostre confident és el mòbil i no comptem tant les coses.
0: Totalment.
1: Efectivament. Mm. I doncs, sí, òbviament, els psicòlegs diuen que una gran part d'aquest problema són mòbils, xarxes socials, ordenadors, i són el que incrementen aquesta falta de comunicació. Per tant, més factors de n'Antoni no atura, una darrere l'altra, pam, pam. Ho té clar. Ho té clar, perquè ara en tiraran encara més.
4: Me vaig enamorar una vegada d'una pepa de pedaç. Vaig estar més contenta amb aquella pepa de pedaç. Se la besava i ara s'avorreixen amb tot el que tenen.
1: Me vaig enamorar una vegada d'una pepa de pedaç. Estava més contenta amb la pepa de pedaç. La besava i ara s'avorreixen amb tot el que tenen.
0: Antònia!
1: Sí. És que...
2: Té raó, és que té
0: Joan García de Algaida.
1: Sí.
0: La volen conèixer.
2: Mira, fora bromes, la podrien dur qualque dia al programa.
0: Bé, són els companys de xarxes, demà sortirà aquest vídeo, que segurament tindrà que molt d'èxit, i després la poden dur xiu-xiu.
2: Si li comencem a treure temes, clar, només amb 40 segons més del que ha dit.
1: Sí, és que ha dit moltes coses. De fet, diu, ara s'avorreixen en tot el que tenen. I atenció, perquè l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic va fer un estudi de 10 ciutats del món i diu que entre els menors de 15 anys la creativitat està baixant.
2: Home.
1: Clar, abans, en la pepa, en les juguetes, hi havia més creativitat. Ara mos avorrim, si no tenim aquests...
2: No, el problema és que no mos podem arribar a avorrir.
3: Clar.
1: També. Sí. Bé, però un infant, potser, que està
3: no,
1: ja,
3: home,
1: ja,
3: però,
1: no, ja no juga, ja no imagina.
3: Un nen de 2 anys, o sigui, agafa un mòbil i sap on ha d'anar. Llavors, és com han de ser nens creatius si... Tenen tot en el mòbil.
1: Clar, en el moment que no el tenen, no saben molt bé què fer.
3: És això.
1: Bé, jo crec que... Factor rere l'altre. I ja, bé, jo crec que... amb això, ella ha xerrat molt, i ella ho sap, però acaba així.
4: He xerrat molt,
1: Crec que ho ha xerrat molt, però molt bé. En 40 segons el que pot dir,
0: Tot contrastat per en Jordi Suárez, acudint a les fonts fiables. Que en Antoni m'ho hagués bastat de font, però tu has volgut contrastar tot el que ha dit per demostrar que només ha dit factors.
1: Mira, 40 segons m'ho ha donat per 15 minuts.
2: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que, mira...

0: La situació, un ball a les fosques.
1: Sí, que havíem vengut de marxa i el que passa que jo veig, el que fan.
2: La discoteca Universe d'Eivissa, al terme de Sant Antoni, ha quedat a nit passada a les fosques.
0: El motiu, segons explica Endesa, és una avaria causada per un pissec que va trontollar i va tocar una de les línies de subministrament. De fet, aquesta incidència ha deixat 5 transformadors més de la zona de Sant Rafel inservibles. Hi ha més de 200 clients afectats a Sant Antoni.
2: També a Vila, la benzinera ha estat tancada durant més de 15 hores. Una avaria en el subministrament elèctric ha obligat a tancar i tirar material també congelat. En aquesta hora se qualifiquen tots els danys.
1: Sí, que havíem vengut de marxa i el que passa que jo veig, el que fan...

0: Aire3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu. El programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
5: Hola, són de Pat Aguiló i hi ha moltíssimes, moltíssimes cançons que me recorden l'estiu, però sens dubte una d'elles és l'Empordà, de Sopa de Cabra.

0: I d'això, ja sabeu que ara vos demanem a què sona el vostre estiu i mos podeu enviar els vostres àudios en el 646-93-45-01. I ara vos demanaré, companys, què fareu aquest cap de setmana.
1: Ui! Bonda.
0: Bonda.
1: Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Bonda. Molta bonda. I de, no sé si fareu molta bonda a un lloc que jo sé, perquè ben. Resulta que aquest cap de setmana a Mallorca tots tenim una cita. Uh-huh. En concret, a Consolació, en el Puig de Consolació de Sant Joan, perquè allà se celebra la darrera edició del festival Movo Fest. Ara mateix l'organització ho està preparant tot, me diuen per s'auricular, i qui forma part de l'organització són na Margalida Bausà. Bon vespre, Margalida, com estàs?
3: Hola, bon vespre, va bé, vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. I també el nostre company, Antoni Jaume. Toni, com estàs?
4: Molt bé, molt bé. Estic un poc sorprès amb això que en Xavi farà bonda.
1: És que ho sabia. Ho he dit a posta, Toni. Però bé, tu també faràs.
4: No n'has fet mai de bondar, no faràs aquest cap de setmana.
1: Som molt bona en l'otja.
0: Escolta, Toni, que estàu fent ara mateix els preparatius de la Movo?
4: Bàsicament fem feina escarada i a contratemps, com s'ha de passar en el nostre estimat festival, perquè hi ha moltes coses a preparar. Bé, és infinita la llista i clar, tenim això que ja és d'aquí dos dies, ens fa una il·lusió tremenda, i una de les novetats d'enguany és que tornem en el Puig de Consolació. Clar, després de molts anys d'haver fet feina a altres escenaris, tornem en aquest primigeni, que és una autèntica passada de guapo. El que passa és que, clar, m'han de recordar com ho fèiem fa tant d'anys. De fet, na Rita és de Sant Joan i vora pot corroborar que és una passada de guapo. Perquè ara si vosaltres paguéssim, el que veig jo aquí dalt és que fliparia.
0: Sí, Margalida, quin escenari, i mai millor dit, per la darrera Movo, no?
3: Jo, la veritat és que estic supercontenta de que sigui aquí a Sant Joan, perquè ja fa 4 anys, serà la quarta edició que form part de l'organització, però la primera que s'organitza Consolació. I crec que és un repte en comparació amb veníem de Porreres, que és un lloc que tothom el definia com un lloc molt còmode. Consolació no ho veus, per tant, estic molt contenta de poder ser part d'aquest repte.
0: Mm-hmm. Però sí que es veurà que serà, que haurà escenaris, que vull dir que serà la Movo en essència pura, no, Margalida?
3: Sí, jo me fa molta il·lusió que la gent vengui per poder viure el que, tot i que jo ho visqui des de l'organització, jo viuré, perquè crec que és algo molt màgic i me fa il·lusió que la gent que estim i la gent que no conec i tindré l'oportunitat de conèixer aquí puguin gaudir de lo que serà la darrera edició. Mm-hmm.
1: Clar, la darrera edició, el darrer ball comença dijous, també divendres i dissabte. Clar, sou vosaltres dos, però també hi ha un bon grapat de joves més. Com esteu vivint aquests darrers mesos d'organització, sapiguent que s'acaba?
4: Intensos, la veritat, que ho tenim molt present en això de que s'acaba, no? I és vera que com que, bé, em manco per part meva, ara n'arrito molts contrastes a part, però jo era com que anava un poc en pilot automàtic, no? És a dir, sí que han tingut com aquest punt sàlgids de quan t'ho vàrem anunciar, de quan vàrem treure el cartell, d'una cosa i l'altra, que diguéssim que dius, ostres, sí, ets a darrere. Però fins fa la millor dues setmanes no he estat conscient de que seria el meu darrer estiu muntant una Movo, no? De que seria la darrera vegada que passarien totes aquestes coses que estan passant ara. Mm-hmm.
0: Però, Toni...
4: Depens, digues.
0: Per què acaba la Movo?
4: Bé, acaba perquè acaba un cicle, no? Vull dir, nosaltres hem fet això durant 10 anys per amor a l'art, sense guanyar absolutament res, més que el retorn que mos dona la Movo cada any en veure com la gent ho gaudeix. Uh-huh. Passen els anys i no deixa de ser, s'ha convertit en una feina amb el sentit dels temps que mos implica, no? I clar, nosaltres tenim les nostres feines per poder viure. Uh-huh. I tenir-ne dues està bé durant molt de temps perquè ho fas amb els amics, però arriba un moment que ja s'ha fet insostenible i, uh-huh, que en el final ho penses un poc en fred i tens com una responsabilitat social perquè has creat una cosa que estima molta gent, però ara mateix t'he intentat d'escoltar un poc a tu mateix i veure que és millor deixar-ho ara, que tot va bé, que està en el punt àlgid, que no, que deixar-lo morir a poc a poc.
0: I de punt àlgid, passa darrere Movo, un cartell també especial, Margalida, encapçalat per Antònia Font. O sigui, heu tirat a casa per la finestra.
3: Sí, jo crec que això d'Antònia Font ha estat com si tots els planetes s'alineassin, no? És a dir, quan va començar a ser Movo, Antònia Font no estava actiu, que era una broma de cada any, no? De dir, ai, els hi podríem xerrar. I en el mateix temps no xerraven, perquè pensaven, però que mos diran, no?, aquest grup, que mos diran que no. I enguany varen dir, no, és que s'ha d'intentar, perquè és darrere, si no ho feim enguany ja no ho farem mai. No? I havíem duit una malla i era com, no pot ser, que hem duit una malla i Antònia Font no hagi aconseguit trepitjar els escenaris d'aquí, de la Movo. I sabeu que ells tenien una mica, per lo que he anat llegint entrevistes, tenien una mica també aquesta sensació de no haver pogut tocar el que és un festival que al final ha aconseguit tenir el seu lloc i el seu nom, i espero que estiguin igual d'il·lusionats que estan nosaltres.
0: Jo crec que sí. De fet, no només Antònia Font comença dijous, divendres i dissabte, dijous ella, Ludwig Band, entre d'altres, divendres Maria Jaume, dissabte Antònia Font, també Montjoan Antiquat, Anna Picornell, El mató un policia motorizado, El petit de Carelli, de Cal Eril, Svetlana, Anna Mulet, Dan Peralbo i El Comboi, Nastellat. Vosaltres, companys, quin vos quedeu? Jordi, Xavi, Nora?
1: Uf, és que... El mató un policia motoritzado és fantàstic. És fantàstic, però bé, Dan Peralbo i El Comboi, però també jo diria, home, la Ludwig.
2: Aquest programa agrada molt,
5: sí,
2: la Ludwig.
5: A mi m'encanten, també.
0: Toni, tu saps que hi ha un grup especial per en Xavi, eh?
4: Això m'han comentat, sí. Això m'han comentat, que té molta ganes de veure'l, que ha creuat oceans per anar a veure'l-los...
1: A veure, oceans no tampoc, és a dir...
4: Mans, idò.
1: Però sí, men, la Ludwig jo m'agrada moltíssim, són boníssims.
0: Sí. Que bé. Teníem un missatge de la Ludwig, però no el podem posar perquè tenim temps molt just, perquè jo li vull demanar a Margalida, i bé, i a Antoni, amb un minut ràpid... Margalida, com t'imagines el darrer moment de la Movo, el darrer concert? No ho sé, plorareu?
3: Bueno, la veritat és que és un moment que quan t'hi pens me pega com a vertigen. De fet, és un tema de conversa que he tret recurrentment aquesta setmana. No sé què passarà. Jo crec que ploraré, però no perquè s'acabi, sinó perquè estim la gent que fa possible la Movo i són part del meu dia a dia. I... crec que és molt guapo això que hem aconseguit.
0: Idò, Margalida Bausà i Toni, mos veiem aquest cap de setmana a la Movo. Moltes gràcies.
4: Vol esperar aquí.
0: Vendrem, bueno, companys.
1: Home, que vagi bé.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: I si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Continuem, xiu, xiu, i si sona aquesta sintonia, és que ha arribat qualcú. Bé, avui no ha arribat del tot, sinó que connectant per telèfon amb ell, perquè resulta que està molt ocupat vivint les festes del seu poble. Joan Rafael Coves, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Connexió en directe amb Pollença.
1: Sí.
0: Com
1: sí,
0: va?
1: Sí.
0: Com va?
1: Punt neuràlgic del món, ja, quasi, no?
0: Exacte, perquè que cada setmana tothom pendent del Mundial, però Pollença resultava que estàveu pendent d'una altra cosa, de les votacions dels personatges històrics de la patrona d'enguany.
1: Sí, sí, sí, sí. Divendres va tot ja jornada electoral, la més important de l'any, de tots els anys, i sí, va anar molt bé, molt bé.
0: Sí, han guanyat els teus.
1: Tots són meus, al final. Jo i Pollença mos coneixen tots, és veritat que a vegades té més compromís amb un o l'altre, però al final estic content,
0: sí.
1: Surti qui surti, perquè se va l'il·lusió que té tothom per representar qualsevol dels Jarrets, i estic content per ells.
0: I d'això, en Daniel Pérez va quedar a 6 vots per ser en Joan Mas l'any passat, i enguany ho ha aconseguit. Serà en Joan Mas, en Daniel Pérez.
1: I ho ha aconseguit per 600 vots de diferència.
0: Ja m'ho diràs.
1: I els 6 s'han convertit en 600 de diferència, una passada.
0: Sí, i després en Rafael Morro farà de dragut, beníssim.
1: Sí.
0: Tu has estat personatge històric.
1: No, m'he presentat qualsevol any a Joan Mas, però no he tingut la sort de sortir, i m'he presentat un any ajuntament bé, i tampoc no m'ho van atendre. Però mos hi tornarem a presentar.
0: Sí, pots. Ja quines són les condicions?
1: No, les condicions simplement són, per tots els llarres, s'apollen sí. En el llarres d'en Joan Mas, xerrar-ho mallorquí de manera fluida, diríem.
0: Uh-huh.
1: I després, Joan Mas i Moro són a partir de 27 anys, teniu 27 anys complits el dia de la patrona, i per un xerrat d'Ajuntament bé, 35. Per tant, compleix tots els requisits.
0: Molt bé. Jordi i Xavi no compliu cap dels requisits. Bé,
1: no,
0: sis edat.
1: L'edat, sí, l'edat. Sí.
0: Ni Pollencín, ni res.
2: No.
0: Sí.
2: Ja m'agafen fora.
0: No, i dones, tampoc, Nora.
3: No,
0: així que
3: no,
0: res.
3: No.
0: Bé, Joan Rafael, comencem?
1: Sí, pots començar.
0: Vinga, dalt i sabés.

0: Bé, com bé fa la música, mos situam a la ciutat de Brooklyn, New York, concretament al Cumberland Hospital, que vendria a ser com ho són els pares d'allà, on el 17 de febrer del 1963, Nadelorius Peoples, Nadelorius de los Pueblos, si tenim una Maria del Monte a un xillo de la calçada, ella podrà ser de l'Ori de los Pueblos, si vols, o no?
1: De l'Ori Peoples.
0: Exacte. I en James donaran a llum, bé, ho faran a Deloris, concretament, donaran a llum en Michael Jeffrey. Jordi, Nora, vosaltres no ho sabeu, però una cosa que ens agrada saber aquí, en aquesta secció, és l'infantesa dels nostres personatges. És quant dura o plàcida ha estat, no? En els veterans de la taula ja vos havies que les infanteses plàcides no mos agraden gaire, mos malen més les que tenen un potget de sutget. A vosaltres, què? Quines vos agraden més?
2: Home, jo crec que estic d'acord que ha de ser dura. Ha de ser dura l'infància, si no, no té gràcia.
1: Joli. Molt bé.
0: Nora?
1: Jo no penso el mateix, jo crec que l'infància ha de ser feliç.
0: Tu ets més Disney. Bueno, Disney, clar, no, Disney sí. Són bastant dures les infàncies.
3: En Jordi li agrada que no es troba de l'amster o passin malament.
0: I a veure si han tingut sort, per una o per l'altra. Per començar, anem a veure a què es dedicaven son pare i sa mare, que això sempre m'ho dona cal indicatiu. Per una banda, tenim sa mare, Nadelorius, que era empleada a una oficina bancària, o sigui que de moment, guai. En James, son pare, era un exmilitar, reconvertit en una espècie de supervisor d'instal·lacions hidràuliques, per tant, a priori, si és jefe, també guai. I doncs, si en regim per això, poden dir que era Michael Nostro, que no ho han dit, però serà el quart de cinc germans, per ell que se li presenta una infància més o manco plàcida.
3: Bueno, però també, Joan Rafel, jo no sé què dir-te, perquè un infant que s'ha de criar al Brooklyn dels anys 60, jo no sé si serà gaire plàcida.
0: Au, ara no t'agrada Brooklyn, no? No
1: prejudici.
3: Prejudici, absolut.
0: I de fora. A son pare tampoc. Per això, el seu pare decideix mudar-se a una zona més tranquil·la i trobaran aquesta tranquil·litat a Wilmington, Carolina del Norte. Però bé, tranquil·litat, és una manera de xerrar. Resulta que així, com anava creixent en Michael Nostro, anava fent evident una cosa, la seva hiperactivitat. Però no passeu pena, que en James, son pare, tenia una fórmula perfecta per aquesta hiperactivitat, que, a més de militar, en James havia estat professional del béisbol. Mm-hmm. I va dirigir el seu fill cap a aquest esport. Mm-hmm. Per una banda, li ajudava a mollar energia a nivell d'activitat física. I per l'altre, és un esport que fa que desenvolupi la concentració. Uh-huh. Per tant, per en Michael era perfecte.
1: Uh-huh. I doncs, bàsicament, tenim un Michael que juga a béisbol.
0: I doncs, no.
1: Ah, no.
0: Sí. Per una banda, volia contentar
1: son pare. Ho has dit tu, no ho sé.
0: Sí, man, per una banda, volia contentar son pare. Però per l'altre, admirava molt en el seu germà Larry.
1: D'acord.
0: El segon. D'aquests cinc, ja? El Larry havia aconseguit entrar en un equip de bàsquet d'un institut i pareixia clar que podria accedir a la universitat amb una beca de bàsquet. Eh? Això sempre m'ha fet ràbia dels americans. Poder arribar a la universitat que tu vols, no per aprovar una prova d'atzet, sinó per ser bo jugant a un esport.
1: A veure que ells apremien molt això de ser quarterback i aquestes coses.
0: Si tu mira quants ment brillants s'han perdut per un camí en aquest país nostre. Sergio Ramos, Joaquín, o jo mateix, eh? Per exemple, si l'UIP hagués tingut un equip de truig, a les hores de batxiller que jo vaig passant un bar jugant a truig... Allà
1: escolta, no ho diguis molt fort, eh? Seria molt xulo que la UIP posés en marxa la beca truc.
0: Sí, vosaltres, per exemple, en quina disciplina ja sou destacat?
4: Jo crec que l'escriptura.
1: No, però d'esport, Nora.
0: Per això és molt acadèmic.
4: No, però és que jo d'esport és que som molt dolenta, jo no...
0: Vale, tu te van bé les proves de xes. Molt bé.
3: Jo no hagués destacat en res, Joan Rafel.
0: Tampoc.
3: Jo hagués estat el mític d'allà que jugues tant al club de no ho sé, de qualque cosa, però d'esport. El quarterback no hagués estat jo. Sí, per exemple.
5: Hombre, un club de ping-pong...
3: Així m'agradaria.
5: Pots arribar a destacar.
1: Jo hagués postulat animadora, però no hagués arribat enlloc.
3: I per tant, nosaltres allà...
0: Tu fas cara de ser líder, Inés.
1: Sí, però no m'ho sé moure gaire.
3: Allà als Estats Units, nosaltres haguéssim estat... Bé, simplement gent que...
1: Sí, gent.
3: No haguéssim destacat en res.
1: No m'haguéssim fet cap pel·lícula.
0: Ja sou necessitat una prova de xes per exigir.
3: Exacte.
0: Per tant, no fa res. Bé, el tema és que quan tenia temps lliure, a ell li agradava pilotejar amb el seu germà Larry a la cistella de damunt la porta d'un giràs i de Jaceba. Ja sabeu que allà a Mèrica les cases venen sempre amb aquesta cistella, venen de sèrie. Totes tenen aquesta cistella. El tema...
1: Aquesta cistella Michael... i sa bandera.
4: I sa bandera.
0: Sí, exacte. Cistella, Porsche, balancí i bandera. Exacte. Això és un kit de les cases americanes, ho hem dit sempre. El tema és que en Michael era ambiciós i volia ser el millor en tot allò que fes. I veia que en béisbol mai ho seria. Però estava segur que si algun dia podia guanyar el seu germà, en el gerai de la seva, podria ser el millor jugador de bàsquet del món. I se va posar entre se i se arribar a guanyar el seu germà. Mm. I poc a poc ho va aconseguir.
2: Com és això, però? Ara m'he embuat. O sigui, va aconseguir ser el millor jugador del món de bàsquet.
0: Bueno, això és molt difícil. De fet, no va superar la primera prova per entrar a l'equip del High School Secondary Line. Per tant, de moment, només havia aconseguit guanyar el seu germà Larry. De fet, més endavant, en Michael Nostro confessar que aquest descarte va ser un dels moments més durs de la seva vida. Per una banda, només feia 1,80 m, i això no ajudava. Diguem que tocava de petit. Però ell sabia que havia fet una gran actuació, i el fet de no veure's a la llista de mesos... Res, se la va repassar 2 vegades i el va deixar fer pols.
4: Ai, pobre, també, si mos dones alguna pista que serveixi de qualque cosa, perquè veiem que tampoc serà jugador de bàsquet.
0: Bé, hem de dir que si ha de destacar per alguna cosa durant tota la seva vida, Michael Nostro ha estat per assumir reptes. Per això, després de fer una bona plorada, tancat dins la seva habitació, va, ja això també és molta mèrit, ja ho sabeu, va seguir entrenant de valent i menjant 2 petits suïs cada dia.
3: Això deu ser una dada contrastada, els petits suïs.
0: Contrastada no, però molt evident. En un estiu va passar de 1,80 m, que dèiem abans, a fer 1,90 m. I a les proves va fer evident que la seva potència i habilitat el farien un jugador diferencial. De fet, en aquesta ocasió no es centrarà a l'equip, sinó que ho va fer directament a l'equip principal. Va ser un jugador destacat durant tota la seva època de secundari, anotant una mitja de més de 40 punts per partit en més d'una ocasió. Entenc que no som... Bé, jo és que no controlo molt el bàsquet, però crec que 40 punts són molts. Si no,
1: en Jardí és qui controla.
2: Són.
1: Bé, no ho sé d'una hora.
4: Sí, també. Són molts.
0: D'acord. Són molts.
4: Home, per un jugador...
1: Tu jugues a bàsquet, Nora?
4: No. No
0: jugo a bàsquet. Sí, és un jugador, no tot l'equip, ell tot sol. Hem de dir que aquesta fabulosa etapa que va concloure el ser seleccionat al McDonald's Hall America Games del 1981, que no vol dir que se posessin a servir 1/4 de libra i patates de Lutz, sinó que era un partit entre els millors jugadors que se graduaven de la secundària de tota Amèrica. En aquest partit va anotar 30 punts i va ser la sensació. Havia nascut una estrella. Havia nascut en Jordan.
1: En Michael Jordan.

0: que és Jordan. Yes.
1: Quan deia també en Pedro Porro, no heu vist el vídeo aquell, en què fa cistella i sí. diu Michael Jackson.
2: Michael Jackson.
1: No?
0: Ah,
1: sí.
0: Que bo. Michael Jordan ha estiuetjat a les Balears?
2: Hombre. Sí.
0: No mos van que hagi estat per Formentor ni Pollença. Vull dir, m'estranya que el duguis avui com a turista il·lustre.
2: No, però he pensat que després de la penjada de futbol que mos han penjat així tres mesos i mig, trobo un pot de bàsquet, era un bon antídot.
0: Molt bé.
2: I a més,
0: clar que sí.
2: Amb un supercampió com ell. I si heu pensat que ell ho és a Los Angeles del 1984, quan va guanyar ja el primer olímpic davant d'Espanya, precisament, i torna a ser al Joc de Barcelona 92, aquell del Kobe, davant Croàcia. Per tant, avui tenia ganes de dur un campió
0: molt
2: diferent.
0: Bé.
2: Estem xerrant de campions tot el dia.
0: Més esport divers i manco futbol.
3: Sí. Mm-hmm.
0: És que nosaltres aquí, xiu-xiu, sempre som alternatius, eh? Mos agrada ser
2: claro.
0: Alternatius.
2: I gràcies a jo, a més, perquè jo ja som tan futbolero, porto junt de bàsquet. Bé, ja coneixem que va tenir altres grans èxits, sobretot a la seva etapa amb el Chicago Bulls. Eh? Jo he de confessar que crec que només he seguit el bàsquet en aquesta època. O sigui, això de setar-me a les tantes de la nit per veure un Canal Plus, els Bulls d'en Jordan. Resumint, entre molt d'altres èxits, 6 vegades campió de la NBA, 6 vegades MVP de la NBA, 14 vegades All-Star de la NBA, medalla d'or dels Jocs Olímpics en dues ocasions, com ja han dit. A més, el seu dorsal retirat dels dos equips pel que van passar, o sigui, Miami Heat i, com no, el Chicago Bulls. Sense oblidar, te va fer com una semi-retirada del bàsquet per anar al béisbol durant dos anys, tot i que va passar amb més pena que glòria, per després retornar de nou a la NBA. I, de fet, no sé si recordarà la nostra audiència que va tornar després d'haver més un escuet comunicat de premsa en què deia "estic de tornada", no? Com si fos un superheroi. Mm-hmm. Ja. Dos dies després, votaria la pista de nou amb el Chicago Bulls i anotaria de 9 punts. Com a nota curiosa, direm que en aquell partit no va dur el 23, que solia dur ell, ja que l'havien retirat el Chicago Bulls per ell, va jugar amb el 45, que era un dorsal que duia en un béisbol. De fet, de tres partits i alguna jugada desafortunada, tornaria a lluir el 23. De fet, la jugada definitiva va ser la que Nick Anderson dels Orlando li va llevar la pilota a la darrera jornada, per darrere, i va provocar una cistella guanyadora dels Jocs per l'Orlando Magic. Més tard, va comentar que en Jordan no s'assemblava al bé Michael Jordan. I va dir, el número 45 no explota com solia fer el número 23. Com a dir, ha perdut punts amb aquest número, saps? El 23 imposava més.
0: Però el número és tan important, me diràs.
2: Hombre,
0: és que li donava
2: és
0: sort.
2: Ara t'ho imagina't, fent un similar a futbol. És com si veus en Messi amb un número de 7.
0: És que jo no sé quin número d'un Messi.
2: Deu d'en Messi, no?
0: Ah, 10.
2: O 7 d'en Cristiano Ronaldo, són com a números icònics.
0: Tothom m'ha mirat estrany aquí,
2: en
0: aquesta taula.
2: De fet, l'Oche de Mouan no hi pot haver cap nom gros per un jugador de futbol o de bàsquet en aquest cas, de que retirin el teu dorsal. Retirar el teu dorsal vol dir que ningú més en aquell equip podrà dur el dorsal.
0: I a Messi el té retirat, o no?
2: De moment no. De moment, que sabíem, no, perquè el tampoc no s'ha retirat. Encara això sol fer-se quan
0: qualcú se retira.
1: En Maradona també el du, és 10 o no?
2: A Maradona diu 10, i no li van retirar perquè ara el d'un Messi, per tant, poden dir... En el futbol no s'estila tant, això és vera. En el bàsquet és una cosa més comú. Però tornant a en Jordan, hem de dir que ell va respondre, després, anotant 38 punts en el següent partit, que va guanyar el Chicago Bulls. De fet, abans del partit, en Michael havia decidit que tornaria a usar el seu número antic, el número 23. El Bulls, hem de dir que van ser multats amb $25,000 perquè no s'havia informat a l'NBA d'aquest canvi. I en Jordan va ser multat, a més, en $5,000 per optar a dur unes sabatilles blanques quan la resta dels Bulls els usaven negres. Segons hi havia una normativa de sabates.
1: Home, $5,000 per dur unes sabates que no són reglamentàries, això li passa per fer-se notar.
3: Però $5,000 per un jugador de bàsquet no és res.
0: És com 5 euros per nosaltres.
3: Sí.
2: Claro, ja. És un bon símil. Anem. Hem de dir que ara és habitual que jugadors de bàsquet, futbolistes, tenistes, etc., tinguin la seva pròpia línia de roba dins una marca determinada. Jo ja sé, en Messi dins Adidas, en Cristiano Ronaldo dins Nike, en Rafael Nadal mateix també dins Nike, però això no havia passat mai abans que un jove jugador de bàsquet decidís firmar un contracte amb una marca quasi desconeguda com Nike. De fet, el contracte entre la famosa marca i el llavors jove Jordan, l'any 1982, va marcar un abans i un després en el màrqueting de les marques esportives. En Michael Nostro es va convertir, podríem dir, en el primer esportista marca de la història.
0: Michael Jordan! Yeah, yeah, yeah!
2: I hem de dir que tot i que altres... No, te veig molt podada amb Ovaxena, te veig.
0: No, però ara que dius això de les marques, perdoneu, l'altre dia, en el partit de l'Espanya, en Carlos Alcaraz no se va poder posar la camiseta de l'Espanya perquè ell el patrocina... Exacte, perquè el patrocina Nike. I duu una camiseta molt estranya feta per Nike.
2: Això passa, tenen aquests contractes i, clar, se converteixen en com a amor marge, són cartell publicitari. Han dit que tot i que altres marges en Jordan, com Converse, per exemple, que en aquell moment eren, dins un món d'un bàsquet, era puntera, li oferiren el mateix tracte a ell, acabat de sortir de la universitat, que oferia altres estrelles ja consagrades, com en Magic Johnson.
0: Imagina't.
2: En Michael Nostro, però, cercava alguna cosa més. Cercava originalitat, innovació, i això... a part de bastanta més pasta, li va oferir Nike. La primera temporada en Nike, estant a l'NBA, va quintuplicar la previsió de vendes de la marca. I tot gràcies al controvertit model Nike Air Chip, que llavors va ser les primeres Nike Air Jordan, dissenyades pel propi jugador, que combinava els colors vermells i negres, quan la normativa només permetia el blanc en aquell moment. Acabava de néixer la línia més exitosa de Nike, naixia les Nike Air Jordan.
0: I doncs, si això, amb la pel·lícula Space Jam, que és perquè el que deuen conèixer aquells que no segueixen l'esport, bàsicament és formidable, és una molt bona campanya de màrqueting.
2: Sí.
0: Però més enllà dels colors d'aquestes esportives, que per cert, els colors eren els mateixos que la bandera de Pollença.
2: Sí, però no ho dic per això.
0: Perquè l'has dit com a turista, però, en aquest senyor.
2: Anem a veure. Primero que se ve al arribar a
0: Mallorca. Com a Xavi.
2: Tornem a un clàssic. Hem d'explicar als nostres oients que Michael és un apassionat de navegar pel Mediterrani. De fet, podríem dir que és el seu lloc preferit de vacances. Per tant, no és estrany que hagi visitat les nostres illes en més d'una ocasió. Principalment, t'han de dir que ho fa a Eivissa i a Mallorca. De fet, sense anar més enfora, ja havia estat per aquí, abans del 24, que ha estat el repit, abans, per exemple, el 2017, ja hi havia estat. Però he pensat que això, que centrem-nos un poquet a la més recent.
3: Més recent que 2017, vol dir.
2: Sí. Mira, concretament, estaríem xerrant del 25 de juny del 2024.
0: Ah, bé, no m'ho anem tan enfora.
2: No, fa dos dies, per no dir dos anys. De fet, després d'haver passat per Eivissa, el cap de setmana anterior, on sabem que va anar a fer un cars, que ja me diràs tu com havia de ser un cart per fitxerir de dins... En Jordan?
1: Però en Jordan fa 1,90, o no?
3: A mesura.
2: Va arribar a 2 metres, va passar més gran, i més corpulent. Jo crec que si era un kart normal, devia aparèixer en Donkey Kong, el Mario Kart, no sé si heu jugat mai, que sobresurt de per tot. I en Michael Nostro, després d'anar a karts, va passar per Palma. De fet, se'l va poder veure berenant a un restaurant d'un portitxol en companyia de les seves dues filles, les dues filles petites que té ara del seu actual matrimoni. Després, les joves anirien a voltar per Palma mentre ell s'embarcava en un vaixell per anar a recórrer la costa mallorquina. Com us podeu imaginar, tan gran personatge, en tot el sentit de la paraula, va causar molta expectació i el van poder veure fotografiar-se amb un gran somriure amb alguns dels clients d'aquest local on berenava. I aquí hi ha la qüestió de tot. El que no he pogut esbrinar era de què va berenar.
0: Ah.
2: Vens a dir, a menys si era un berenar de temps moderns, perquè ara, jo que sé, per portitxol, s'estila això modern, no?
0: Sí.
2: Un berenar a base de muesli i embotllat.
0: Saps que s'ha de demanar per berenar? Un entrepà de xorizo, en pla guiri.
3: Xorizo.
2: De xorizo amb mantequilla, a més.
0: Sí, exacte.
2: Ja fa greix en greix, eh? Hombre, jo crec que li hagués convingut fer un bon berenar, mallorquí. Un bon variat.
0: Sí, però ell segurament no...
2: Amb un xafè, amazones...
3: No el veig menjant ronyols en salsa, jo.
2: No!
3: No, no, la veritat. No, no, sé. No crec que ni deu saber què són.
2: Bueno, han de dir que fos lo que fos, lo que berenàs, d'aquí volen donar una mà al xat de màrqueting d'aquest establiment anònim del Portit Sol. I és que nosaltres... en xerrar molt de Formentor, i emulant Formentor, uh-huh. Que, per exemple, l'any passat varen fer una Grace Kelly, varen dir uh-huh. que tenia aquí el menú Grace Kelly, que sí. era un menú que havia menjat un dia ella, o que s'ho varen inventar i mos ho varen fer creure.
0: Bé, i l'habitació que... Grace Kelly, també.
2: I l'habitació, però clar, tenien aquell menú que era menú Grace Kelly, i tu anaves a un restaurant, un menú Grace Kelly, i tenies aquells 5 plats que ella havia menjat.
0: Que devien podríem ser finura pura.
2: Sí, era tot a base de...
0: Michael Jordan no crec que fos tan fi.
2: De crema, exacte, de cremetes i això. Però jo ho faria per la pròxima temporada, per aquesta, que comercialitzin un menú berenar en qüestió que va fer ell, fos lo que fos, fos muesli o fos variat o fos pan chorizo, i que li posessin, jo ja sé, un nom tipo berenar 23.
0: Mira.
2: Bueno, berenar no, seria breakfast 23, no?
0: Està bé.
1: 23.
2: O
1: Jordan's breakfast.
0: Com?
2: Jo, aire berenar.
0: Ah, mira, també. Mira, espera.
2: Crec que m'agrada més.
0: Espera, m'encanta aquesta cançó. M'encanta, perquè en Xavi sempre canta, però quan li obrim el micro no va de res.
1: Me'n fot soc un pagaïdor.
0: Sí, clar. Joan Rafael Coves, Michael Jordan, no? T'hagués agradat veure-lo en persona, jugar?
2: Home, jo m'hagués agradat molt perquè realment el que jo no som seguidor de bàsquet i he de reconèixer que som d'aquests esportistes que criden molt l'atenció.
0: Però tu no jugaves a bàsquet molt... quan eres més jove?
2: Jo jugava a futbol.
0: Ah, jo pensava que de bàsquet.
2: I jugava de central, d'una branca.
0: Molt bé.
1: T'hi veig, allà.
0: I de... No vas tenir la sort de que te convoquessin per un mundial, però...
2: No, ni punt torneig de comarca. Vaig tenir la sort de que m'acompanyessin.
0: Joan Rafael, gràcies, molt bé, aviat.
2: Molt bé.
0: Que vagi molt bé per Pollença.
2: Ella.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, comença un dimecres de molta calor, un dia més, però que, a més, seguirà tapat, com aquest dos darrers. No és així, Pedro Roger, meteorologia.
2: Bon dia, avui tornarà a ser un dia calorós i de...

0: L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula aquesta davallada amb la limitació que es va pactar al Port de Palmas el seu director, Alfredo Serrano.
1: Yo creo que en parte, pues, bueno, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: Encara en plana turística, Melià completa la seva sortida de Cuba, cancel·larà tots els contractes i serveis amb l'illa el divendres per manca d'estabilitat operativa, diuen. Una decisió que ja va iniciar-se el 3 de juny, quan la companyia va tancar, recordem-ho, 15 hotels en aquest indret per a l'intervenció dels Estats Units. La Cambra de Comerç de Mallorca ho lamenta, és el seu president Eduardo Soriano, qui, per cert, ha estat reelegit en el seu càrrec.
2: És un fet que la veritat és que de qualque manera se podria esperar donat els aconteixements darrers que hi ha hagut, no? La veritat és que jo penso que estem en una situació tan precària com la que de moment estaven allà, pues a vegades per fer un pensament.
0: La situació de Cuba, que es caracteritza per talls de subministres, especialment una cosa que comença a passar massa sovint a les illes. A Serenal va ser fa uns dies, ahir li va tocar a Manacor. Es va tallar la llum i també l'aigua, bàsicament perquè sense corrent les bombes d'extracció d'aigua dels pous no funcionen. L'Ajuntament creu que s'ha de ser previsor, és el bal de Miquel Oliver.
3: És un altre mes d'aquests exemples d'una Mallorca saturada, d'una Mallorca duita en el límit en els recursos, a tots els recursos i també en el sistema elèctric. Coincideix també amb un increment de la temperatura, amb un increment de consum elèctric per aire condicionat, a més d'una quantitat de gent important que està connectada i que també consumeix electricitat.
0: De la plana de successos, llibertat provisional amb mesures cautelars per l'home que va atropellar un turista a Capdepera. I està previst que avui de matí passi a disposició judicial el conductor detingut per haver atropellat i causat la mort a un altre ciclista a Pollença i fugir del lloc dels fets sense socórrer la víctima. I a Eivissa, la Policia Nacional i Guàrdia Civil han detingut a 5 integrants d'un entramat criminal vinculat pels investigadors al Tren d'Aragua, una organització dedicada a robar amb violència i intimidació amb tràfic de drogues. També han sabut que el govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient el dia de l'eclipsi, el proper 12 d'agost. L'objectiu, prevenir i minimitzar el risc d'incendi forestal. I amb aquesta recomanació arribarem a les 6:04. Continua la programació IB3 Ràdio. Les notícies tornen a les 7 amb l'informatiu matí amb Vincent López. Ànima a tots amb la calor i que passeu un bon dimecres.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: xiu, xiu, amb en Joan Jiménez en el control tècnic i amb en Marc Escafí, que ha vengut a explicar-nos les seves historietes d'estiu. Hola, Marc, com estàs?
1: Hola, com estàs? Ja molt bé.
2: Nosaltres també.
3: Perfecte. Genial.
0: Que bé, avui taula plena.
1: Avui som tots.
0: Escolta, que bé. Com te va a tu l'estiu, Marc?
1: L'estiu me va molt bé perquè, com ja heu vist, a mi cada setmana me dono per algo o me passa algo. I aquesta setmana he pres una decisió...
0: A veure.
1: D'adult, madura, meditada, que és... que me vull treure el carnet de conduir.
2: Molt bé, molt bé. Molt bé, Marc Escafí.
1: Sí.
0: No tens el carnet, per tant...
1: Està bé, podeu assumir que no tingues carnet, però ja me'l vull treure.
0: M'ha cridat atenció, sí, perquè ara la gent te demanarà quant d'any tens.
1: Exacte, jo tenc més menys 30 rondant aquesta xifra misteriosa.
0: D'acord, més o manco 30.
1: 33.
2: Però has fet el teòric, el pràctic...
1: Clar...

0: M'he apuntat a les autoescoles.
1: M'he apuntat
0: simplement vaig anar allà i li vaig dir, escolta, vull apuntar-me.
1: Tot comença en que jo manifest en jo mateix i me dic, me vull treure el carnet, vull ser una persona independent, perquè ja, molt bé, la gent m'adur, la gent m'atorna, el transport públic i tal, ja està bé. Ja vull poder jo agafar claus i anar-me'n quan trobi, a on jo trobi, sense donar explicacions. I clar, el primer que vaig fer va ser comunicar-ho al meu entorn. Que pareix que els he dit que me vull fer paracaigudista, perquè els hi ha parescut una cosa estranyíssima, com si jo, de primeres, donat la sensació de que sóc una persona temerària o perillosa. Quan jo,
2: no és així, entenem.
1: No és així, jo sóc una persona molt responsable.
2: Però tot i així ha cridat l'atenció en el teu entorn que te vulguis treure el carnet.
1: Exacte. Primer m'ha sorprès que molta gent m'ha demanat, molta gent m'ha dit, ah, no tenies el carnet? I jo, m'has duit i tornat de totes les verbenes, de tots els dinars, de tots els sopars, perquè te creu que era.
0: Ah, ets aquesta persona, ets aquesta persona.
1: Sí. Jo he de dir que, en el final, pues, tenc un gran grup d'amics que fins ara m'han duit i m'han tornat.
2: Quina sort.
1: És vera que jo sempre he intentat, si puc anar en el transport públic i vaig, si tan mateixa hi han d'anar, pues que millor que anar acompanyat sense la meva presència i no demanar que m'acompanyi sempre la mateixa persona. Això, clar, jo he anat...
2: Clar. Tenies com una llista, una agenda, en tota la setmana, he d'anar aquí, per tant, avui...
0: Avui, això fes, jo què sé, na Catalina, demà, en Albert.
1: Exacte, jo el que feia era, la setmana passada ja li vaig demanar a aquesta persona qui li anirà bé, qui li ve de camí...
2: Però això és una feinada, te val més treure't el carnet.
1: Ja li agradaria a Amazon aquesta logística, perquè jo estava ja fent uns càlculs...
0: Pregunta, quan te diuen baixen 3 minuts, hi ets o no?
2: Espero que diguis que sí, Marc, perquè de punt que te venen
0: cercant. Ara, que sí.
1: Jo el que faig ara és que aprofit... Jo rep el missatge, baixa en 3 minuts, però compte des de quan tu contestes, no? És a dir, jo veig el missatge, cap la meva gestió, m'acabo d'arreglar i tal...
2: I dius, d'acord.
1: Super, ara va. Han passat 15 minuts? Bueno, pot ser. Però,
2: Marc, això no, home. Jo com a persona que sempre dus cotxe...
0: Jo tenc un amic que al final li deia 15 minuts abans, li deia baixa, i llavors coincidíem.
2: Sí, sí.
0: I de vegades, fins i tot, jo arribava abans que ell.
1: És que a vegades se te complica, jo intento baixar en els 3 minuts, però a vegades se me complica. Perquè vosaltres sou xòfers en general, passejau a la gent...
2: Jo sí, jo ho he estat molt des que tenc el carnet en els 18 anys i 2 mesos.
0: Sí,
2: com el vaig
0: també
2: treure, sempre he estat molt xòfer, jo. Sí.
3: Jo vaig estar 3 anys, quan el meu entorn va començar a treure el carnet, aprofitant-me, i amb aquests anys de carnet he hagut de tornar molt de favor.
0: Clar.
3: He anat molt a l'aeroport, jo.
4: Jo és la veritat que tenc el carnet, però no sol fer gaire de xòfer. No sé, jo vaig tota sola dins del cotxe. No?
1: Però tu necessites una persona de vora, que te faci camí més divertit...
4: Sí.
3: Que faci de punxadiscos...
1: Claro.
4: També. Bé, no ho sé, jo soc molt específica, en la meva música no... No m'agrada que me la toquin.
1: Els cotxes s'han d'anar plens, perquè és el més ecològic.
0: Això és raro.
4: Ten raó.
1: I clar...
2: Com anar, però? T'has apuntat al manco?
1: La cosa va ser... Jo, decidit, no?, com tots els projectes aquests que agafa així amb emoció, me plantes a autoescola, no? Vaig a autoescola, entro, i bé, tot ple de jovenets, de batxillers, de motxilletes i tal, jo ja és l'única persona amb cara de poder tenir una hipoteca.
0: De professor d'autoescola, per ventura.
1: Exacte. I vaig anar... És que aquí va passar una cosa, que si aquesta persona m'està escoltant, alerta. Ui. Perquè me vaig apropar a la recepcionista, a mi era molt simpàtica, però me va demanar si jo era el pare de qualcú i anava a cercar qualcú de pràctiques.
2: Ai, no. En sèrio?
1: Me va dir, ai, que vens a cercar qualcú de pràctiques. I jo, no, me venc a apuntar a l'autoescola. Així que ja me va entrar tort, l'autoescola. Però bé, mare jo me vaig apuntar i... bé, l'interès inicial està allà, no?
2: D'acord, però no, i doncs, te vas apuntar i què? No te van dir, has de venir dilluns... Perquè estàs a la fase de teòrica,
1: és que,
2: no?
1: Clar, home, ara un moment flashback, no? Mm-hmm. Perquè jo no tinc el carnet de conduir.
2: Exacte.
1: No? És a dir, que és raro.
2: Molt bona pregunta.
1: Jo, quan tocava, me vaig apuntar a l'autoescola fa 100 anys i tot molt bé, no? Jo anava ja a les classes amb el meu llibret aquest que te donaven i és que va passar una cosa molt curiosa. Fa 13 anys o 15, o no sé exactament, a IB3 feien un programa de tele de cuina que se deia una micona més. I jo me vaig obsessionar amb aquell programa perquè vaig tenir el meu moment de me vull dedicar a la cuina i me coincidien les classes teòriques. I en el principi... Clar, en el principi jo anava a les classes i després vaig descobrir aquest programa. I jo... en el principi anava bé, pues, si rif, atents, per una estona... Clar. Què va passar? Que cada vegada sentia més fort el compromís de seguir la meva carrera com a xef. Uh-huh. I vaig anar deixant gradualment les classes teòriques. Que...
2: Això vol dir que, perdona, no tens el carnet de cotxe passat de la trentena per mor d'IB3, per culpa d'IB3, i en concret de no Oscar Mayol i en Tomeu Caldentell, que eren els cuiners d'una micona més.
1: Exacte. Ells molt dos, forta. Si mos senten, m'han de patrocinar aquest
2: carnet
1: que m'estic traient.
2: Perdó, no Oscar Mayol, no Oscar Martínez. Molt fort, això.
1: A més, el programa era molt xulo, és a dir, jo... Pues,
0: home, ja ho vam dir.
1: Clar, és a dir, era tan xulo que vaig deixar la autoescola. Que també te dic una cosa. A més, no vaig... Jo, la meva visió... No és que deixes l'autoescola, és que vaig prioritzar la meva formació... Com
2: a cuiner. Perdona que te digui, vaig deixar l'autoescola i la cuina, en cert moment, perquè es pel que tenc en tots no ets cuiner.
1: No, i a damunt, soc vegetarià. És a dir, que aquestes recetes de cipi en foie i totes aquestes coses que ensenyaven a cuinar allà, de poc m'han servit.
3: Per tant, no tens qualque recepta d'aquella època, aquella etapa, que conservis, o sigui... No, ha servit per res.
1: Exactament.
0: No, home, com per res? Per la seva carrera com a telespectador i per totes aquestes hores de goig i entreteniment a través de la televisió, faltaria més.
1: 100%. Jo vaig disfrutar aquella emissió. Què va passar? Que després va acabar el programa i jo m'he quedat sense carnet i sense...
2: I sense fogons.
1: I sense fogons, m'he quedat fora res. Així que bé, aquest era un poquet el que me va passar. I ara no podia sofrir que me tornàs a passar. Així que me vaig anar convençut a una autoescola perquè a tot això jo me vaig presentar en el teòric en el seu moment. Jo no vaig anar a cap classe. Mm-hmm. Però jo vaig dir, conduir és sentit comú.
0: Sí, exacte.
1: No és un mecànic.
0: Això si veus no manis...
1: Exacte, perquè
0: sí.
1: Jo deia que els examen me demanaran: si te passa un imper davant, què fas? Frenes o acelera? Tal, bé. I jo arribo allà a l'examen. La veritat que no m'ha aparegut difícil, per lo que jo record. I què va passar? Que vaig suspendre en 4 falles.
2: Ostres!
1: És a dir, per un fallo me vaig quedar sense la teòrica.
2: I sense haver estudiat, molt de mèrit.
1: Sense haver estudiat, això vol dir que jo, més o menys...
2: Controles, Marc.
1: Jo... I el que més m'ha perseguit aquests anys és que no sé quines preguntes vaig fallar. No sé quin va ser...
2: Ah, clar, aquesta... no t'ho diuen, és
1: veritat. No t'ho diuen, i això ha estat...
2: Has tingut malsons amb aquesta
1: 100%.
2: Pregunta. Amb aquestes preguntes sense resposta.
1: Exacte. M'han deixat amb un buit. I ara...
2: No m'estranya que no puguis dormir.
1: Clar, i ara el que he fet és intentar solucionar aquesta situació.
0: Molt bé.
1: Què passa?
0: No, és una hora bona, perquè clar...
1: Gràcies.
0: De trauma, de què fallo...
1: Exacte, no, en el final hem de cercar eines per tirar endavant. Mm-hmm. I ja dic, això jo no puc suportar més.
2: Molt bé.
1: Què passa? Que de l'autoescola que jo recordava, que era professor, pissarra i llibre, a l'autoescola que és ara,
2: clar,
1: no té res que veure.
2: Com són ara les autoescoles?
1: És que l'autoescola ara és una app amb una plataforma amb una contrasenya, on has de donar el correu, t'arriba un usuari amb un codi i amb uns vídeos... És a dir, és és molt més demandant, jo et trob, de veritat. A mi me va abrumar quan vaig descobrir aquesta realitat.
2: Clar, perquè te donen un programa de tests,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tenen una infraestructura,
3: sí,
1: ja.
3: I tens vídeos on t'expliquen. El meu no t'autogestiona, no te pot coincidir en cap programa.
2: Jo vídeo no em vaig veure
1: que...
2: cap,
1: Quin és el problema? Que l'aplicació m'envia notificacions passivo-agressives. L'aplicació me diu, fa 3 dies que no fas cap test. I clar, això, més que motivar, me fa sentir més rebuig.
2: Clar, clar.
1: Això ho hauríem de canviar, m'hauria de dir, no te fa ganes avui?
3: Exacte.
1: Clar, no?
3: Té un punt tòxic, no? Un punt tòxic.
1: Exacte, exacte. Me demanda massa, l'aplicació.
2: Sí, perquè nosaltres anàvem, me'n recordo, a l'institut, nosaltres anàvem amb autobús els matins i estudiàvem amb el llibretó.
1: Clar.
2: Anant a l'institut fent tests.
4: Jo també vaig estudiar amb el llibre.
2: Sí.
4: És que jo sóc una persona molt analògica. Vaig estudiar amb el llibre, jo no vaig tenir ni aplicació.
1: Ara hi ha hagut una revolució digital.
0: L'aplicació la vas fer fa 10 anys, tenia 18 anys també, amb el todo test, una aplicació que hi havia, i allà començava a fer test, i un darrere l'altre, i un darrere l'altre, i al final ens les mateixes preguntes.
2: Clar, però jo, a veure quant d'anys fa que tenc el carnet, 15.
4: 15 anys.
0: A tant ser calculadora, eh?
1: Ja hi havia... fa 15 anys hi havia aplicacions, ja.
2: L'any 2011 me'l vaig treure.
1: Tothom ha dit això, de test, rere test, rere test, però si he de fer test i a la vegada gestionar com se sent l'aplicació de si li estic fent ghosting o no li estic fent ghosting, però el que sí he de dir és que el contingut no s'ha reciclat gens. És a dir, les fotos que surten i els vídeos que surten, estic segur que el cotxe que surt no existeix ja. Les carreteres que me posen que no són d'Espanya. No. O sigui, jo ho tenc claríssim. I surt allà un senyor amb bigot conduint i clar, jo quan se me dibuixa la idea de no, va, tens un accident, què fa? No, jo el que vull saber és que li ha passat a aquesta persona de Vigo que fa tant de temps que està aquí fent hores a l'autoescola, que podrien reciclar un poc el contingut. Però bé, això no és el que més m'ha violentat, sinó realment donar-me en compte de lo difícil que és la teòrica. Perquè, clar... ses preguntes, no? Una rotonda amb 4 cotxes, una furgoneta i un tramvia, qui passa? Bé, qui... Clar, sí. Perquè jo intento ubicar casos pràctics que me poden passar.
2: És que això a nosaltres també mos passava que te deien, si estàs de vora un riu, i jo, però què estàs de vora un riu? Si aquí no hi ha rius i jo no conduiré per a segons on.
1: És que, tal qual, jo he vist senyals que aquí no hi són.
0: Que és impossible.
1: Clar, no. Ara, menys si sabeu aquesta senyal, perquè he vist un rombo de color groc amb una línia negra circundant. Què vol dir?
2: Ni idea.
0: No ho sabem.
2: No en té ni idea.
1: No, jo tampoc ho sé.
0: Perquè no
1: ho
0: tenim ara.
3: Aquí ho deixarem.
1: No, encara no he pres, però l'he vista.
0: Saps què has de fer?
2: Però ho descobriràs.
0: Abans de fer test o llegir llibre o mirar vídeos, t'has d'encomanar a Sant Cristòfol.
2: A veure.
0: Tardem com a Sant Cristòfol, que és el patró dels que manen.
2: Sí, dels conductors.
1: Això, aquí veig possibilitats. Ara, aquí és on veig la sortida. Uh-huh. Perquè ara està molt bé aquí que se m'estigui jo exposant de que no sé conduir, però a mi m'agradaria saber a vosaltres que teniu el carnet, a menys quantes preguntes de l'examen acertaríeu. Així que jo...
2: Ah, sí, mos faràs un
0: test. Molt bé,
1: unes preguntes...
0: Molt bé, molt bé.
1: Jo he dit unes preguntes. És que no certi,
2: venga.
1: Retirada del carnet en directe.
2: Vinga.
1: Val?
4: Tornarem a peu a casa avui. Déu.
1: Quants de... No vos donaré opcions, perquè si no ja vos sonarà.
2: Ara.
1: Jo vull sa resposta directa.
0: Molt bé, mem.
1: Quants de segons has d'estar aturat mínim a un stop?
0: 3.
3: Jo no, 4.
0: 4.
1: 4, resposta universal.
2: No, jo dic que no has d'estar aturat segon, no hi ha mínim ni màxim. Lo suficient
0: bé, també,
2: per visualitzar que no ve ningú.
0: No, t'has d'aturar.
3: Has d'aturar.
2: No, sí, ja ho sé, però no hi ha mínim ni màxim de segons. El que t'abasti.
1: Correcte. Ah! No hi ha un mínim. És a dir, t'has d'aturar, però no hi ha un mínim ni un màxim.
2: Xavi,
3: o sigui que duim aquí... Jo, en Xavi ja duim 2 anys aturant-me 4 segons.
1: Comptant.
3: Comptant,
1: no? 1, 2, 3, 4.
0: Un, 2, 3, ben rosa, evidentment. Bé, molt bé, Inés.
2: Jo he de dir que sóc molt bona conductora.
0: No, sí, ja pot
2: ho dic ben en sèrio.
1: Però sabem que no comptes els segons a l'estop, és a dir, que hem d'anar un poc alerta.
2: No, precisament, perquè jo... per jo no hi ha màxim.
4: Molt bé.
1: Molt bé.
4: M'agrada.
1: Carretera convencional, fora de poblat, cotxe normal, i no hi ha la senyalització de quina velocitat se pot anar, quin és el màxim?
2: Jo ho sé, però deixaré que els meus companys contestin.
0: Carretera convencional.
2: Nora, tu fas... ets més jove...
4: Sí. 90.
3: Sí, no? 90.
4: 90.
2: Jo també diré 90.
1: Des del 2009 és 90.
2: En Xavi no s'ha treballat a contestar.
0: No, però
4: que no has de dir, Xavi.
0: No, no, el primer que m'ha revengut són els 90.
4: Sí, sí. Sí.
0: Després anava de 60, després 100. M'estic convertint-me en un conductor insegur.
1: Abans des del 2009 era 100. Així que...
4: Ah, mira.
0: Clar, ho vaig estudiar. Així.
1: Vos acabeu de treure el carnet. Quant de punts teniu en el carnet?
2: Això mai ho sé.
0: Jo estic entre... Jo diria 12.
2: Me sona sí. 12.
3: 12 ha estat lo típic.
0: Però com que lo típic?
4: No, jo crec que... Jo sí. crec que són 10 i en pots tenir 2 més o algo així, no ho sé. No ho sé.
1: Són 8. Comences amb 8 punts i si en 2 anys no tens cap sanció o cap infracció, te donen els 12.
2: D'acord.
1: Te'ls has de guanyar.
0: Molt bé.
1: Te'ls has de guanyar. No te donen el carnet del tot.
0: Exacte.
2: Jo me'n varen treure un parell.
0: És vera, que vas fer, polissona.
2: No ho diré, no ho diré.
0: Vas fugar de la policia.
2: Home, no, per favor, per qui m'ha pres.
0: És a dir, no ho sé, no sóc jo qui ho dic, però per aventura tan bona conductora no serà.
1: És vera, si te lleven punts, algo no estaràs fent bé.
2: També és vera.
1: Taxa màxima d'alcohol en aire aspirat.
4: Això se m'ha d'anar fatal.
0: Va canviar fa poc la legislació. I per mi ara et 0, com a...
2: No, 0...
0: Ah, en aire.
4: En aire.
2: No, 0 de 7.
4: 0,15.
0: I sent novell o...?
2: No ho sé.
1: És que aquí hi ha moltes respostes possibles.
4: Clar.
1: És 0,25 i si ets novell o professional, 0,15.
2: Uau, quina diferència.
1: Menys mal que és professional
2: sí,
1: també.
2: Sí, no, i tant, no? I tant.
0: Exacte, home, sí,
1: està
0: sí.
1: bé, és quan tot es tramvia.
4: Sí.
1: No?
4: Ah, val, clar. Sí, no.
1: Ara aquestes són les que m'agraden. Què vol dir MMA, tara i càrrega útil?
2: Ni entenc ni idea.
4: Espera, que has dit MMA?
1: Exacte.
2: Tara, però tot seguit.
1: No, no, són 3 conceptes.
2: Ah, d'acord.
1: El primer, MMA.
2: Ni idea.
0: Bé, MMA és una disciplina, són arts marcials mixtes.
1: Exacte.
0: No, és bon. Ah, sí? Per anar per aquí? No.
1: Bé, per és...
4: Mobilitat...
1: Ho tens?
4: No? No ho sé, no ho sé.
1: És massa màxima autoritzada. Ara, perquè estem xerrant. Estem xerrant de remolcs.
4: Sí, sí, sí.
2: Uf, mare. Marc, controles bastant, eh?
1: Control bastant, perquè no ho estic consultant ara mateix.
0: Això s'està preparant per l'examen.
1: Exacte. I la tara, què creus que és?
2: Tara?
0: Jo crec que la tara diria que és el que sobresurt del cotxe. O de lo que sigui.
2: Remolc.
0: Vehicle. No ho sé.
4: És el que pesa el camió buit. No ho sé.
1: Molt bé. És el que pesa el remolc buit.
0: Ah, remolc bé. És increïble.
1: I la càrrega útil?
4: És tot el que l'està permès posar-li en el remolc.
1: Clar, és la MMA menys la tara.
2: Això m'ho confirma que no tinc cap ganes de tornar a estudiar res. La veritat.
1: És que aquest cas... Jo no tinc intenció d'educar remolc. Per què m'he de prendre això?
0: Digue-li l'examen.
3: T'hauríem de donar el carnet en tots els matisos. No sortiré de Balears.
1: Exacte.
3: No duré remolc. No,
4: examen adoptat, ja.
1: Aniré a poc a poc.
0: Sí.
1: Vos promet que aniré en cura. Un remolc de 500 quilos, quina matrícula du?
4: Du la mateixa del cotxe.
1: Molt bé, aquí ho tenim fres.
0: Quant d'any fa que te'l tragueres?
4: 3 anys i...
0: No, però és que ell és de Sa Pompeu.
4: 3 anys i mig. No,
2: sí, Sa Pompeu no regalen carnet de cotxe.
0: No, però vull dir que és intel·ligent.
4: Quan vaig entrar a Sa Pompeu ja tenies carnet de
0: cotxe. No, que no ho dic per això, ho dic perquè a Sa Pompeu és difícil entrar.
2: Ho dius perquè tu també hi vas anar, no?
0: No.
1: Ara posau-vos en aquesta ficció. Duis una taula de surf damunt el cotxe.
2: I tan ficció.
1: Tan ficció perquè aquí... Imagina... Clar, això són, aquestes realitats que te plantegen a l'examen. Una taula de surf damunt el cotxe. Com... La taula de surf, no?
2: Sí.
1: Com pots sobresortir de la superfície de dalt?
2: Per davant.
4: Jo m'ho sabia, això.
1: Per davant. Per darrere... o dividit la càrrega en parts iguals per davant
2: no,
1: i darrere.
2: No. Per davant.
3: Crec que pot sortir més.
2: No, per davant. Per si davant. ha de sortir per davant.
3: No, però per darrere també pot sortir un poc.
0: Parts iguals.
1: Tenim una altra resposta?
0: Parts iguals davant i darrere, sí. No?
3: Sé que per com un banda és un i mig.
4: Sí.
3: Per els costats era 0,25.
2: Però una taula de surf, el cotxe és més ample que la taula. Vull dir, no surt
4: sí,
2: pels costats.
4: Sí, jo diria que per
3: bé,
4: davant.
3: Però posam, o sigui... Supos que també pels costats pot sortir un poc.
1: Sí, però estem xerrant d'una taula de surf.
0: Fas igual, no.
1: La taula de surf no surt per els costats.
0: Jo diria el que diria.
4: No? Per davant.
1: No, bé, el que jo tenc en ment d'una taula de surf és sí. Més estreta que un cotxe. No?
0: Sí.
2: Per
0: sí.
2: Això...
1: És per tots davant. Heu perdut el carnet de conduir en directe perquè mai, o un turisme, mai pot sobresortir per davant. Mai. Per darrere, sí.
2: Convençudíssima.
1: Un i mig. Un 10% de la llargada del cotxe pot sortir...
3: Hem de treure el metro.
0: Clar, exacte, no, perquè és calculadora.
1: I un 15% si és indivisible, que seria el cas de la...
2: Una taula de surf.
1: Però la taula no és tan llarga.
2: Tu en duràs una de taula de surf?
1: Primer me treure el carnet de la taula de surf.
4: Primer és teòric.
2: Clar, primer el carnet de taula.
1: Sou a una carretera en pendent.
0: Mal? Tu poses totes les complicades, aquelles que no em volies saber res. Sí, si les 49 han de tenir carnet o no, ai, carnet no, jo... és a dir, segura, aquestes fàcil o no?
1: Aleatòries. Són les que m'han sortit per provar els vostres coneixements. Sou una carretera, una pendent, un cotxe que puja i un cotxe que baixa. Vosaltres sou els que voleu. Qui cedeix? És a dir, només passa un cotxe.
4: Es que baixa.
0: Es que baixa. Depèn en funció... Bé, per començar, per sentit comú, és que tingui o que tingui més bo de fer.
4: Clar, no sé,
1: és que
4: baixa.
1: Sentit comú és molt important.
3: Això és de dalt, és de baix, és que tingui més bo de fer.
0: És que tingui més bo de fer, haig de ser. És que tingui manco recorregut cap enrere. No
1: se deixa és que baixa. Perquè la maniobra és més perillosa per els que puja.
2: És bona, clar.
0: Però és la vida real, això.
2: Una pregunta, ha de psicotècnic, també? Perquè si no, l'han fatal.
1: Jo no vos he duit test psicotècnic, però després vos contaré, si mos dona temps, com ha anat el psicotècnic.
2: Ho dic per si vols tenir temps.
4: Jo m'està fent ganes tornar-me a treure el carnet de conduir.
0: M'estàs fent ràbia. Jo és impossible. No, és després...
1: Home, vaig a cercar aquí ses darreres així picants. Val, un poble, una carretera de 50, de màxim 50 km per hora, una parada d'autobús, l'autobús posa intermitent de sortida. T'has d'aturar abans de que surti l'autobús o has de passar i que l'autobús esperi sortir i trobi l'oportunitat?
4: No, l'has de deixar passar.
2: Sí, l'has de deixar passar sempre. A Bunyola sempre mos aturant perquè passi l'autobús. Més que res, perquè si no, no passam tots.
1: Difícil, està bé, està bé. T'atures en esvorall d'una carretera que has de posar.
0: Ah, això aquesta nova.
2: Sa balissa. Sa balissa, n'hem parlat.
1: Sa balissa...
0: L'ho comprat tot ja, imagina't.
1: V16 connectada. Connectada, eh? I ha d'estar connectada prèvia que t'aturis. I l'has d'aplicar...
2: Com que prèvia que t'aturis.
1: És a dir, ara tu te la compres i la fiques en el cotxe...
2: Sí, ja la tenc.
1: Pues, s'ha de connectar... L'has d'encendre una vegada perquè funcioni, no, se connecti...
2: I jo crec que ho vaig fer malament perquè la vaig obrir a cap mon pare i mon mare. Vol dir que està registrat
1: no,
2: la ubicació.
1: No, ja agafa cobertura. Ara ja funciona.
2: D'acord.
1: I l'has de posar fora sortir del cotxe.
2: Clar, pues a finestra.
4: Que això, jo la tinc, jo la tinc que no és malote.
1: Ai, de fatal. Fatal. Se poden posar els triangles o han quedat ja desfassats?
2: Desfassats.
0: Uf, se poden, no, poden,
2: se poden posar. Se poden posar, però no los...
4: En cas que no tinguis balissa, que no hauries.
3: No, no, i pot posar les dues.
2: Avui, Marc, si tens totes les restes.
1: Són complementaris. Ara, se prioritza l'opció de la balissa, o sigui, únicament la balissa, perquè així no surt el cotxe i no te poses en perill.
2: Escolta, Marc, m'encanta aquesta classe magistral. Ho dic per si se mos està acabant els temps, per si mos vols fer alguna pregunta o algun comentari important que ja hem de tenir en compte si volem renovar-nos el carnet.
1: No, res. Jo el que vull és dir-vos que crec que deixaré l'escola perquè m'he adonat que sóc copilot professional.
2: Ah,
0: molt bé.
4: Passenger Princess.
1: Tal qual. És que m'he adonat compte lo necessari que sóc com a company. Mm-hmm.
2: Això és molt important.
1: Perquè tinc molta habilitat gestionant la música, no? Perquè no és el mateix per una cançó o una autopista a les 8 de matí...
2: Total.
1: Que les 3 de vespre tornant d'un sopar.
2: És que han de reconèixer les virtuts de cada un.
1: Exacte.
2: I tu reconeixes que ets molt bon copilot.
1: Exacte. GPS.
3: Per això estem, no el vol mirar, a vegades...
2: Jo sóc molt mal a copilot, per exemple.
1: Subministrar provisions... Oh,
2: per exemple?
1: Un, un xicle... Que jo tinc molta habilitat.
2: Unes ueres de sol que... Ai, ara... les tenc allà i m'ho molesta el sol.
1: Gestionar l'aire condicionat.
2: Molt
1: important, perquè li ha d'agradar els de davant i els de darrere. I els protocols aquests sagrats de baixar la música per quan aparquin.
0: Has dit avances en això.
1: Ja, jo intento fer-ho fàcil.
2: No, no, molt bé, Marc.
1: Jo intento fer-ho fàcil. I a mi, abans d'acabar de contar aquest, el meu periple en l'autoescola, m'agradaria demanar si vosaltres trobeu que m'haurien de donar el carnet honorífic, que ja no,
2: ja
1: que no faci
2: que sí.
1: Falta que m'examini, no? Que després de tot el que jo he portat aquí en el programa d'avui i com a copilot, sí, m'haurien de donar el carnet honorífic. Però si deis que sí, esteu obligats a pujar en jo en el cotxe quan me'l doni.
2: Ai, dono.
4: Aquí ja. Jo sí, jo crec que si vas a provar el teòric sense estudiar i has anat tant de copilot, jo crec que sabries el que fas. Jo m'ho pujaria.
2: Jo, Marc, confio cegament en tu, però si et cegament no pujaré un cotxe en tu. Me sap greu.
0: Jo, Marc, sí que pujaria un cotxe.
3: Podem fer una excursió.
2: Vols de confiar.
3: Anem a Lluc.
2: Tu, Jordi?
1: Jo puc també. Tot cinc,
2: venga, jo algú... també.
1: Ah, no. Venga. A tu ja has dit que molt bé i mai ja.
2: 4, 5... Ah, sí.
0: Perfecte.
4: Quines van al remull.
1: Perfecte.
2: D'acord. M'ho pareix bé. Vinga, va.
1: Idò, ja està.
2: Idò, Marc, gràcies per aquesta classe magistral.
1: Gràcies a
2: realment
1: vosaltres.
2: Realment ho ha estat.
0: I... jo estic preocupat, perquè no he fet ni una.
1: És que, clar, t'hauries de reciclar.
2: Mireu,
1: t'hauries de reciclar.
2: Mireu, Xavi, perquè és important.
0: Però tens 12 punts. Ves igual.
2: Marc, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
0: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Ai, quina intensitat amb en Marc Escafí, però sempre nosaltres, mira, xerrant de conducció, ara viatjarem. Ja sabeu que en aquest programa mos agrada de tant en tant fer una mirada en el passat.
0: Cavallet, quan eres jove.
6: I avui, a Nostàlgia, parlam del trofeu més preuat.

0: Hem parlat perquè, clar, hi ha hagut el Mundial ara, però veig que aquest és un trofeu que diran que és popularment preuat. D'acord? O no?
1: D'acord.
0: És preuat, és trofeu.
1: Sí, i tant.
0: Del Mundial.
1: Ah, i tant. Sí.
0: Molt bé, els argentins el volien.
1: Sí, és preuat, la Copa del Món de Futbol.
0: Exacte. Però bé, després hi ha també altres premis. Es premia la millor frase de la teva barriada, que també pot ser un premi preuat.
2: Fantàstic.
0: Hi ha gent que no ha guanyat mai res. És vera. D'altre que ha guanyat qualque cosa. També n'hi ha. I després d'altre que s'endú de tot.
1: Un sempre bingo, per persona. Exemple.
0: Per exemple. Mm. Vosaltres que quin tipus de persona sou?
1: Jo mai m'ha tocat res ni he guanyat res.
2: Vale. Jo vaig jugar a bàsquet bastant d'anys i vaig qualque cosa tenia.
0: Ei! Vale. Molt bé, Jordi.
3: Jo qualque vegada un VIP. Jo qualque vegada sí que he guanyat coses. La darrera cosa que vaig guanyar va ser el bingo de Nadal de la meva família. 75 euros vaig guanyar.
0: 75? Déu-n'hi-do, ja n'hi ha, així mateix, 4 d'alberets. Bé, no, sentim els oients.
4: Jo mai he estat de guanyar res i també som bastant trasto i no tinc cap especialitat en res, de manera que no he destacat mai en res, però sí que hi va haver una temporada que me vaig aficionar a les curses de muntanya i sí, i corria per la muntanya i m'apuntava a totes les curses i vaig tenir el meu propi objectiu, que era no quedar a la darrera pàgina dels finishers des que havíem arribat. De manera que, clar, jo vaig començar aquestes curses i sempre allà on anava jo era la darrera pàgina, no em portava a mirar les 5 de davant, que jo sempre sortia la darrera. I per jo, el màxim va ser el dia que vaig aconseguir entrar a la segona de les darreres de les pàgines i per jo això va ser el més de lo més. O sigui, mai sentir superorgullosa i ni que hagués guanyat ni que hagués fet pòdium. O sigui, que a vegades els objectius els amors hem de marcar nosaltres mateixos i no hem d'esperar resultats que mos posin per part de fora. But she never lost her head,
0: even when she was given head, she says, hey, babe. Clar, de vegades el valor d'un trofeu no té res a veure amb el seu preu, sinó amb la història, l'esforç de les persones que hi ha hagut darrere. I després hi ha un altre tema, que de fet, com dèiem, està molt vigent en el debat públic, el fet de saber guanyar o perdre. Recordeu qualque vegada que vos hagi fet molta de ràbia perdre?
1: Jo, no. Solitat, no soc gent competitiva.
2: A mi em passa igual. Jo, en el joc de taula, per exemple, m'estim més no guanyar.
1: No som com tu, Xavi.
2: Jo m'estim més no guanyar un joc de taula, i així la gent serà contenta.
3: A mi m'és igual. Sí, no sé.
1: Tu ets l'únic que si l'interessa guanyar aquí,
0: perdona,
1: Xavi. Perdona,
0: tu ets l'única que quan guanyes fas el sud en Cristiano.
1: Ho vaig fer una vegada.
0: Cinc seguides. De fet, hi ha documents enregistrats. Qualque dia el podran tornar a posar.
1: No importa.
0: Ei, sabeu guanyar i sabeu perdre, no?
1: Sí.
0: Això és l'important. Sí.
5: A hustle here and a hustle there. Bon dia. Me preguntau sobre trofeus. Jo he competit poques vegades i crec que tinc una medalla que me vaig guanyar l'any 1965, que vaig quedar primera i campiona de Balears de 600 metres llisos femenins, evidentment. Fantàstic, no? I resulta que vaig ser l'única que se va presentar en aquesta carrera. Per això, la meva entrenadora me va demanar que, per favor, corregués una miqueta, perquè si hagués anat d'això, igualment m'haguessin hagut de donar la medalla. No sempre els trofeus se corresponen, per ventura, en aquest cas, a una gran festa.
0: Ai, clar, deixa, ha dit, sí. De fet, vos poden tocar coses. Has dit, Jordi, que, per exemple, que te va tocar una panera de Nadal.
2: No.
0: Qui ho ha dit, això?
3: No, jo vaig guanyar un bingo.
0: Ah, un bingo, vaig guanyar, molt bé. Per tocar això, una panera de Nadal, un viatge, una entrada, la loteria...
1: Ah, això me va tocar un dia, dos vespres, a una casa rural, a un sorteig.
0: I com és que no t'havia tocat res mai?
1: No, vaig al·lucinar.
0: Increïble.
1: Que me'n passés això, jo.
0: I de sentir amb la Sisca, si us t'adella, que un dia li va tocar, ara ho veureu.
6: Toca'm amb una rifa? No. No són gaire posadores, no m'ha tocat gaire cosa mai. Sí que una de vegada m'ha tocat una bicicleta de muntanya fa com uns 35-40 anys ja per deçar. I van, una vela de muntanya va ser una il·lusió, va això, tot això, tota contenta amb la vela de muntanya, que ja és vela moderna i tal. Ara, aquella vela va ser una porqueria que no la vaig pura com aquell que diu en Prada, feixuga, mala de manejar, va ser espantosa. Es va morir per un racó. Bé, no sé si no me la van robar, pensant-ho bé. Però vaig a trasto de vela un dia que vaig i trec de la rifa, encara no és emprenedora. Per lo demés, com que no som de posar, pues, mal de fer ho tenc treure.
1: Clar, és que si vols tocar qualque cosa, si teniu un trofeu preuat, ha de ser cosa bona, perquè si no els trofeus s'acumulen, i no veig, són trastos com aquesta velo.
0: Que no saps si va perdre, no va fer servir, o si li van robar.
1: O si li van robar, bé, i de trofeu preuat, jo les medalles de quan anàvem a natació, també.
0: Ah, sí?
1: Trofeu preuat.
0: Home, evidentment.
1: Tu no has guanyat res de la
0: no,
1: mà?
0: No, qualcun de tenis.
1: Passa!
0: I de ping-pong de la meva barriada, també. Vaig fer primer.
7: Tres ràdios, diversitat.
8: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur,
8: portada.
9: I si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: dimarts pujam a l'avió des de l'estudi Divetres Ràdio i mon anam a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les Balears.
1: I avui visitam...
0: Avui, a Illencs pel món, Brighton, la ciutat costanera més espectacular en la Terra.

0: Ja. En Lluís Abou, Planici. Lluís, com estàs? Bon vespre.
1: Hola, bon tard. Va bé, bon vespre.
0: Escolta, què fas a Brighton?
1: Som professor d'espanyol a una escola, un institut.
0: Molt bé. I tu d'on ets, exactament?
1: De Manacor.
0: De Manacor. I de Manacor, sí. Brighton, com hi has pegat?
1: Quan vaig acabar a CESO a Manacor, vaig decidir fer un any per aprendre un poc d'anglès i això, i una cosa va adossar l'altra i vaig començar a la universitat aquí a estudiar literatura anglesa. I vaig quedar després i vaig fer un màster i després vaig trobar aquesta feina de professor.
2: És a dir, entenem que te vas allà, vas anar a Brighton per amor a la literatura.
1: Sí, i en Bond també, som molt fan d'en James Bond.
0: Com és això?
1: Llegir llibres i tot això, sí, m'ha interessat tota aquesta cultura anglesa i això.
2: Ja imaginava que mos diries a Anglaterra victoriana, Jane Austen i companyia, no? James Bond.
0: Escolta, com és això de que te'n vas anar a la Terra per amor en James Bond? Explica-mos una mica.
1: No sé si va ser per amor en James Bond, però va ser que una vegada, quan era adolescent, vaig anar de viatge a Londres, de vacacions amb mon pare i ma mare, i vam anar a Harrods i ens vam trobar en Judi Dench, que jo en aquell moment no sabia qui era, però era en M, les pel·lícules d'en Bond. Uh-huh. I vam anar a veure una, que era Skyfall, uh-huh. I després vaig començar a llegir llibres que no sempre estan molt disponibles en espanyol o traduïts, o n'hi ha per algun o no tots, això. I clar, i vaig començar a llegir un poc en anglès i mirar aquestes pel·lícules i tot això.
0: Que bona. Escolta, posam en James Bond de fons, Toni, si no te sap greu, per motivar en Lluís, més que res.
2: Sí, però també, sobretot, volem saber, Lluís, quin és el teu James Bond de capçalera?
1: Hi ha molt en Daniel Craig, perquè crec que és el que he vist més vegades en el cinema i tot, i sí, és el que més proper per això, però després en Sean Connery per ser el primer i és original.
0: I ets anat a veure qualque vegada en persona, ja que ets per allà, per la seva terra?
1: He anat de vegades, vaig anar a l'estrena de Tiempo para morir, que va ser la darrera pel·lícula, i hi havia Ana de Armas, per exemple, i va ser graciós perquè hi havia moltíssima gent, clar, que es volia fer una foto amb ella i tot això, i ella no s'acostava massa, i jo no sé què li vaig dir en castellà, li vaig dir hola, Ana, o algo així, i tot una se va apropar jo, i me'n va fer una foto, i això.
0: Mm-hmm. Ets tan apassionat d'en James Bond que t'he entès que has escrit un llibre.
1: Sí, sobre un Bond, precisament, clar, sobre set dones, set cotxos, set localitzacions, set gadgets, sempre xerrant de set.
0: Què se diu aquest llibre, per si el volem?
1: Detrás de l'Smoking.
0: Uau, que bona.
2: Es imagina que fas el joc del set per 007.
1: clar, sí.
2: Perdoneu, no.
0: No eren unes patatilles?
1: Sí, també. És graciós, això, és curiós.
0: Sí, Lluís. Escolta, i ara en l'estiu no aprofites per venir com tots els anglesos?
1: Sí, ara al final de mes ja venc.
0: D'acord.
1: Amb tot el gust, sí, sí.
0: Què te diuen quan dius que ets de les Balears, de Mallorca?
1: Tots en saben de on som, la veritat. No els he explicat. Tot l'únic que he dit Mallorca saben de on som i em diuen, no, quin bon temps, o he estat, o sí. Sempre tothom trapa bones.
3: Potser identifiquen també Manacor, no? Perquè en Rafa Nadal, clar.
1: Sí, sí, sí, de vegades també.
2: Manacor i Magaluf el deuen tenir ja bastant ubicat.
0: Un de vora s'altre.
2: Un de vora s'altre. Però, clar, tema gastronòmic. A Mallorca se menja... Bé, això és sempre més bon dia, ho sabem.
1: Sí, sempre menjo senyora.
0: No, no.
2: I allà diuen que no s'hi menja tan bé.
1: Bueno, jo crec que se menja bé, també. El que has de cercar un poc, potser hi ha molta varietat de menjar i molta... També hi ha menjar de molt de tipus i de... No tots els puestos són bons, de vegades, i per ells que tot l'anglès són fritures, acord, d'aquestes, mm-hmm. Però hi ha més coses.
4: I encara que es menjar sigui diferent, quines altres diferències culturals has notat de les illes a Anglaterra?
1: Els horaris són bastant diferents perquè aquí de vegades, a Brighton moltes vegades les tendes tanquen a les 5 o a les 6 en si ven. I ma mare té una merceria a Manacor i et sort que va obrir a les 5 de vegades.
0: Imagina't.
1: I coses així són curioses. Els agrada moltíssim ara, per exemple, que hi havia futbol i tot això, són molt de pub i no quan hi ha futbol només, però que anant al pub i beure i tot això els agrada també, sempre hi són.
3: Uh-huh. També és una ciutat també molt de dies de pluja, no? Molt de dies grisos. Uh-huh. No sé com és aquest contrast, perquè aquí a Balears, ara mateix, sobretot, mos morim.
0: Sí. Terrible.
1: Sí. Aquí, és graciós també, perquè ara ha fet un període de dir de quilo i quan vaig pel carrer tots són, tots són càtser de ventiladors, que segur que la gent ha comprat i la gent se queixa. Fent feina a l'escola, varen tancar l'escola dos dies per molt de quilo. I em deien, quina quilorada que fa? I bueno, feia quilo, però no era res extraordinari per Mallorca, per exemple.
2: I després els tòpics, la puntualitat anglesa, et certa?
0: A sumo, també.
1: Sí, et certa. Són bastant rectes i sí.
0: I sumo anglès?
1: També bastant negre de vegades i com bastant sutil. De vegades costa entendre-lo, crec, com a estranger i a més amb una altra llengua, però crec que quan te l'agafes és bastant graciós i són sempre... Jo sempre m'hi he trobat molt bé i sempre m'han obert les portes i tothom m'ha fet molt de cas i sí, sempre ha anat bé.
4: T'has acostumat a la puntualitat o tu ets un mes d'arribar tard?
1: No, sempre vaig un poc just, ja m'ho diuen, però intento arribar d'hora.
2: I després el tema d'estè, també, a les 5, de sora baixa, fan estens, les pastes...
1: Sí, i jo el que em sorprèn és que saben distingir molt quan el beuen, les marques de te, o sigui, un TTTI, no cal d'aquestes, i jo no, però jo estè, i no, tot és igual, com aquí diu. Però ells ho tenen molt controlat.
0: I, a més, Lluís, clar, qui més qui manco visualitzam Londres gràcies a les pel·lícules, a llibres, etc. Però és veure que Brighton, tant vegada no sigui una ciutat tan popular com és Londres. Mm. Què destacaries tu de Brighton, perquè mos fessem una idea?
1: Té platja, que és curiós. També té un palau que era del rei, que està fet amb un estil com indi. I és curiós perquè està de vora la platja. I la platja també té un moll amb atraccions, amb una muntanya russa i una nòria i tot això. I és curiós perquè ve de nou. És una cosa que a Mallorca no tenim, les platges estan ben buides.
0: I d'ara te farem les preguntes de capçalera en aquesta secció. Escolta la primera.
5: I t'enyores?
0: Lluís, t'enyores? Sí,
1: de vegades, sí, és veritat, que no sempre és fàcil, però sí.
0: Quan fa que vius fora de...
1: Fa estona, tenc 27 anys i vaig venir quan en tenia 18.
0: Que pràcticament 10, des que estava bé tenir amics a prop per els consoles.
1: Sí, de vegades, sí, també ara en el mòbil es pot fer xerrar amb la família i tot això, però sí, de vegades, sí, i venc bastant, perquè clar, en l'escola tinc bastantes vacacions i això, i venc bastant.
0: Clar, perquè el curs escolar allà és com el nostre, o com se divideix?
1: No. És diferent. Comença el dia 1 de setembre i després, cada 4 o 6 setmanes, tenen una setmana de vacacions.
0: Ah, mira.
1: El que després, en l'estiu, ara no acabem fins aquest divendres. Fins dia 24,
0: sí, tu encara estàs en marxa?
1: Sí. Ai, hi ha escoles que van acabar divendres passat, però nosaltres acabem aquest divendres.
0: Mare meva, sí que és diferent.
1: Sí.
0: Vinga, te farem la propera pregunta.
5: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs aquí, per què da?
1: Sí, un moment, els altres sí.
2: És dir, ho tenc clar.
1: Sí.
0: Ho tenc clar.
2: I després una altra pregunta que mos agrada afegir és el preu de l'habitatge allà, per exemple, el lloguer d'una casa, quan podria arribar a costar, o d'una habitació?
0: Perdoneu, he rigut, perquè aquesta pregunta li encanta a en Xavi.
2: Home, resulta superinteressant saber que paguen a Brighton en lliures esterlines, imagino, però, diguem-nos-ho, sí, no fa descanvi.
1: 1.200, que deuen ser 1.200 lliures, 1.300, depèn. Brighton també és... Però és que perquè és un poble ha de ser més barat, però no ves, perquè, clar, està a prop de Londres, hi ha molta gent que viu a Brighton i fa feina a Londres, i hi ha bastanta demanda, també.
2: Ah, és poble dormitori, també, idò.
1: Sí, un poc, sí. Hi ha moltes tendes, hi ha molta cosa, no? Perquè hi ha pobles inglesos que de vegades hi vaig i no hi ha absolutament res. Allà on fa feina, per exemple, hi ha molt poca cosa. Però a Brighton sí que hi ha, sí, és un, hi ha de tot, però hi ha moltíssima gent que encara va a Londres a fer feina i sí, se nota.
0: És que, de fet, Brighton jo ho conec per YouTube, perquè hi ha molt de YouTube, hi ha un grup de YouTubers anglesos.
2: Ah, no sabia que t'agrades YouTubers.
0: YouTubers anglesos.
2: Que és consumidora de YouTube. No te fa,
0: Vaig tenir una època.
2: Willy Rex, època.
0: Vaig tenir una època de YouTubers anglesos que sabeu que viuen a Brighton o de vora i van molt. I jo conec Brighton gràcies a YouTube.
2: Ah, sí?
0: Sí, de broma.
2: Ah, que
1: sí,
2: Lluís?
1: Sí, no, n'hi ha poc, ni de vegades. Sí, de vegades veus gent que grava i cor d'aquestes.
0: Veus? Tu coneixes a Zoela?
1: Sí. De vegades, de fet, uns dels meus amics, de vegades, caminant, tot això, han passat per davant que seva, que jo no sabia qui era, però m'ho deien, i era que seva.
0: No, no, ara també és aquí, és aquí.
4: Jo també és aquí.
0: Veus, Xavi? És que et tu que no estàs en sintonia.
2: No, és que va malament són jo.
0: Jordi,
3: no
0: tu?
3: No, no, fa una estona que m'he perdut jo. Ja no sé.
2: Ha dit OR. Bé, OR és el grup de Bau Franc.
0: No, Zoella.
4: Zoella.
2: Segons, no ho sé. Sí. Ah, Zoella.
0: Sí,
2: bé, és igual, després m'ho explicareu. No sé de què va la cosa.
0: Oh, no, Lluís? Ho
1: sí,
0: he dit
1: sí,
0: bé.
1: Tanto.
0: Perfecte.
1: Zoella, sí.
0: Molt bé. I tu, quan ves anglès, el domines a la perfecció ja, no?
1: Sí, però sempre també costa de vegades, sí. No...
0: A més, tens l'accent així britànic de...
1: Sí, no, això no, sempre se me veu que tinc accent i cap problema, la veritat, però sí.
0: Molt bé. I de Lluís, a Bou Planici, moltes gràcies per atendre-nos, una ferrada forta en aquest illenc pel món. T'esperam aquí ben aviat.
1: Gràcies, bona nit.
0: Adéu,
2: que
0: adéu.
2: Que
1: vagi bé. Adéu, adéu.
0: Escoltau, sou vosaltres que aneu malament, no, que si no ara...
4: Totalment.
2: No sí, hi ha alguna cosa que...
4: No, es falta cultura de YouTube.
3: És que jo, clar, jo...
0: Jo crec que
3: mirava youtubers so... anglesos perquè no m'enterava de res.
2: A tu, Jordi, t'agradava en Willy Rex.
3: Clar.
0: Aquests que són els espanyols.
2: Home,
3: el Rubius, no?
2: Sí. Que se'n van anar... Sí. Exacte, que viuen la meitat de l'any...
0: Andorra.
2: Exacte.
0: Bé, sí. Aquests viuen a Brighton.
2: La meitat de l'any i un dia.
0: Aquests viuen a Brighton.
2: Però jo no sé cap... Bé, un segon. Què fas tu, Inés Mateu, mirant youtuber de Brighton? És a dir, en quin moment ha passat això?
0: Bé, jo...
4: Però és que en Zoella és molt famosa.
0: És molt famosa,
2: però jo no
0: Xavi,
2: imagino,
0: tu que
2: Inés...
0: vaig malament.
3: Però què fa ella?
2: Que fa, posar...
0: Era una època de la meva vida.
2: Sí. Que sí, que
3: però
2: està, que
3: quin contingut fa, ara així, ràpid?
0: De vida.
4: Ara, sí, lifestyle...
2: Com a Juliana Canet, però d'allà.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: Bé, sí. La majoria dels oients segurament no ho hauran sabut tampoc, però qui ho sàpiga, ara jo he volgut fer aquesta demostració de coneixement.
2: Zoella, from Brighton.
0: Ai, per sort, hem arribat en el xiu-xiu número 434.
2: Que vagi bé.
3: Que vagi demà.
0: Nora Olivé, gràcies. Tornaràs demà.
4: Evidentment, tornaré.
0: Clar. Jordi Suárez, tu?
3: Molt ben demà.
0: Xavi
3: ben demà.
0: Olivé.
2: Adéu.
0: A vosaltres, gràcies per ser-hi.
6: És important, supòs. Per qui venen darrere jo, que jo passi la història, perquè el dia que sigui mort, de jo, les meves cendres, vull que facin suborizòrics.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Les escales de creuers al port de Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: Per cert, que avui a les 9 atraca Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora. A Mahó i Eivissa, enguany, es preveu una rebuda de creuers

0: De pressió de demanda, sobretot d'aires condicionats motivada per les onades de calor.
1: Que en la mesura del possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
2: I un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus.
3: Allà creia que m'hi va dar un yuyu, com se suele decir vulgarmente. Está ya, insoportable, no se puede estar.
4: Insoportable no es que un se agobia i està pensant cada dos per tres en sa família.
2: L'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació.
0: I la Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a zones comunes d'albergs, on hi ha aire condicionat.
2: I per cert que les organitzacions de salut pública, també les principals societats científiques, han celebrat l'enduriment de la llei antitabac, que prohibirà fumar a les terrasses de bars, a les platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i també festes a l'aire lliure.
0: El projecte de llei aprovat en Consell de Ministres també limita les cigarretes electròniques, topa, això sí, amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela.
2: I en crònica de successos, la Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
0: Va ser a les 4 i mitja de la matinada en aquesta zona portuària, la de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol.
2: Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortal un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
0: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut per presumptament haver atropellat i causat la mort un ciclista pollensa i fugir també del lloc dels fets.
2: I a la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant del jutge que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
0: I també admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat, per la suposada intervenció de Zapatero.
2: En els esports, Samu Costa està molt a prop de sortir del Mallorca cap a l'Aràbia Saudita. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. El migcampista portuguès serà traspassat a l'Al-Nassr i deixarà la caixa mallorquinista entre 20 i 25 milions d'euros. Després de tres temporades amb un alt rendiment, el mundialista portuguès jugarà a l'equip dels seus compatriotes Cristiano Ronaldo i João Félix. I parlant de portuguesos, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat Rodrigo Monteiro, jove pivot de 19 anys, campió, millor jugador i màxim golejador de la passada Eurocopa sub-19 en la seva selecció.
2: I pel que fa el temps, quina jornada ens espera avui? Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, idò. Continuem una jornada més marcada per l'estabilitat atmosfèrica. Les temperatures mínimes d'avui han estat molt semblants a les que ja registràrem ahir i una vegada més hem viscut nit tropical i nit tòrrida a la majoria dels indrets de l'arxipèlag amb valors que no han davallat dels 21 graus. De fet, la mínima més baixa s'ha registrat a Sontorrella amb un valor de 19, mentre que la més alta l'han registrada novament el port de Sóller, amb un valor que no ha davallat dels 27 graus i mig. Pel que fa a les màximes, avui tampoc s'esperen grans canvis. A Mallorca ens mourem entre els 36 i els 38 graus, mentre que tant a Menorca com també a les Pitiuses els valors quedaran per damunt dels 35. Pel que fa a l'estat del cel, avui alternarem més estones de sol amb alguns intervals de núvols prims i també mitjans durant el matí. El vent bufarà entre fluix i moderat de gregal i també de llevant amb una situació marítima marcada pels redols de maró al sector nord de cada una de les illes. De fet, hores d'ara, la temperatura ja és de 24 graus en el cas de Ciutadella i 26 tant a l'estació de Palma com també a la d'Eivissa.
2: Ara són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció, començam.
7: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I ho feim parlant de la presència de creueristes al port de Palma, que baixa i es manté en canvi a Maó i a Eivissa. És el primer balanç de l'inici de la temporada que fan les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any. L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula aquesta davallada amb la limitació pactada al port de Palma. De gener a maig hi han hagut a Ciutat 130 escales, són 40 manco que els primers 5 mesos del 2025.
0: També, segons les dades de l'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%. Ha passat de 600

0: 1.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers a Espanya, Alfredo Serrano, diu que hi ha dificultats operatives per fer escala en aquest port.
1: Yo creo que en parte, pues, bueno, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: La resta de temporada, Serrano preveu que es mantengui la tendència a la baixa. A Palma, a Mahó i a Eivissa preveu que la rebuda de turistes sigui similar a 2025, si bé hi haurà més escales. El director de CLIA diu que cap altre sector turístic s'ha compromès tant i ha patit unes restriccions com les dels creuers.
1: El fenómeno de la congestión turística es enormemente complejo. Los cruceros sí tienen una mayor visibilidad, pero los datos no apuntan en absoluto. Y de hecho, la actividad de cruceros en Palma con respecto a 2019 ha caído un 20%. No creo que la percepción de congestión que tienen esos residentes que están preocupados por la materia se haya reducido.
0: I també diu que per mort del canvi climàtic s'allarga la temporada dels creuers més enllà de les dates tradicionals al Mediterrani.
2: I tot això quan la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per la falta d'estabilitat operativa. Aquesta decisió completa la que ja es va iniciar dia 3 de juny quan la companyia ja va tancar 15 hotels a aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units en la zona que ha desestabilitzat el mercat.
0: Malià en 34 hotels a Cuba i prop de 14.000 habitacions. Era fins ara el principal operador turístic d'aquesta regió. La companyia ha comunicat el cessament de l'activitat a l'illa caribenya a la seva filial portuguesa i la Vela Gestão e Turismo arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques i financeres en el país després del bloqueig dels Estats Units. I és que el negoci s'ha vist molt compromès per l'intervenció del govern Trump a l'illa durant el primer trimestre de l'any.
2: Aquesta intervenció va derivar en una dificultat molt important per aconseguir combustible i això ha afectat les connexions aèries en Cuba. La suspensió de la majoria de vols directes els ha afectat molt greument, també els del Canadà, que és el seu principal mercat emissor.
0: Tenint en compte aquesta nova realitat, la companyia hotelera mallorquina es va veure obligada a tancar de manera progressiva els seus establiments a Cuba, ja que a finals de març només va aconseguir ocupar el 50% de la seva planta. El procés es va iniciar el 3 de juny, finalitzarà el 24 de juliol, demà, quan ja no quedi cap hotel a Malià a l'illa.
2: De fet, la Cambra de Comerç de Mallorca creu que la situació de Cuba ha fet inviable la continuïtat de les hoteleres mallorquines a l'illa caribenya. Així ho ha assegurat el seu president, Eduardo Soriano, qui ha estat reelegit en el seu càrrec.
3: És un fet que la veritat és que de qualque manera se podria esperar donat els aconteixements darrers que hi ha hagut. No? La veritat és que jo penso que estem en una situació tan precària com sé que de moment estaven allà, pues, a vegades per fer un pensament.
2: I ara són les 7:10. Endesa fa una crida a la moderació en el consum elèctric després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, també Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia avisa d'un excés en la pressió de demanda, sobretot amb aires acondicionats que motivada en aquest cas per les onades de calor que patim a les Balears des de ja fa setmanes. Avui, de fet, tornem a estar a Vistaronja, a l'interior de Mallorca, per temperatures que s'enfilaran fins als 40 graus. Martí Ribas és director general d'Endesa a les Balears.
4: Que amb la mesura de lo possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
2: En tot cas, la companyia elèctrica es compromet a solucionar les avaries amb màxima celeritat. Un dels exemples d'aquestes avaries ha estat Manacor aquestes darreres hores, al municipi amb molts de quilòmetres de costa, que és un dels més afectats pels talls de subministrament. Aquestes avaries també han deixat talls d'aigua en alguns establiments i particulars. L'Ajuntament demana conscienciació en el consum i avisa que és hora de prendre mesures.
0: El tall de llum han acabat afectant directament les bombes d'extracció d'aigua perquè van en corrent. Molts usuaris manacorins s'han quedat estonats sense subministrament. A Porto Cristo, una de les zones turístiques turístiques amb més població, ha de ballar molt la pressió. El batlle Miquel Oliver ha explicat a IB3 Ràdio que tot plegat és la conseqüència de les derivades del canvi climàtic i de la massificació.
5: Si no anem tots a l'una, al final, quan en el setembre, octubre, se publiqui en l'estat dels aqüífers, m'ho donaran compte de que potser els residents sí que patirem talls d'aigua per no tenir o per no garanties el subministrament. I jo crec que hem de ser molt conscients de que el que feim avui o de el que deixem de fer avui empallaran les conseqüències demà i hem de fer una crida a tots els actors.
0: A l'entendre d'Olivem, el govern hauria d'haver posat fil a l'agulla, fer una alerta sobre consum d'aigua, les altes temperatures i les seves conseqüències també preocupen especialment aquests dies a Manacor, perquè són les festes de Sant Jaume. El batlle ha confessat que s'estan repensant alguns actes.
2: On també duen des del cap de setmana amb talls de subministrament és a Camp Picafort.
0: I el veïnat d'aquesta zona de Santa Margalida asseguren que no és cosa nova, que ja fa anys que pateixen aturades de llum a l'estiu.
6: Fatal, perquè damunt que fa tanta calor, vols quedar sense llum.
7: El vespre és insuportable amb aquesta calor. Més la meitat, el vespre no se va dormir. Aquí ja fa 4 o 5 dies que no pot dormir.
2: I de precisament un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus. Limàs, aquests dies, ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació. Entre les actuacions hi ha també les de la Creu Roja, que els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, on hi ha aire condicionat. Carme Moreno.
8: IB3 Ràdio ha parlat amb en Juan José, que té 61 anys. Ell fa 5 anys que viu al carrer i no té un lloc fix on dormir. Un dels pitjors dies de l'estiu per en Juan José ha estat aquest dilluns, que assegura al migdia es va sentir marejat i esgotat per la forta calor que dius insuportable.
9: Como si estuviésemos en el Sahara. O peor. Porque estamos con la humedad encima, pues insoportable. Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estasiado, insoportable, no se puede estar. El que aguanta es porque no nos queda más remedio, porque no nos queda más remedio.
8: En Xavier té 47 anys, viu un embalat que ha muntat a l'assentament que hi ha al carrer General Riera de Palma i va a menjar a l'alberg de Cal Ardiaca que hi ha de vora.
10: Insoportable és que un s'agobia i està pensant cada dos per tres en sa família, anar a sa font aquí darrere.
8: El mateix assentament hi té una tenda, Nelora, que té 36 anys. Ell i la seva parella tenen plaça per poder anar a dormir a Cal Ardiaca, però de dia estan a l'assentament de General Riera, que han intentat habilitar el millor possible.
11: A l'aigua, a vegades l'agarrem d'ací, que mos donen permís, pa podermos refrescar, perquè la calor que fa no n'hi ha qui ho aguante si no te banyes un poc el cap. Però per lo demés podem anar a Cal Ardiaca a dutxar-nos, a dormir, ja t'he dit, a sopar, a dinar, el berenar, si vols.
2: En aquests moments, Limàs elabora un protocol per actuar davant les onades i ajudar les persones que viuen al carrer.
8: Tot i no disposar encara d'aquest protocol, aquests dies s'ha reforçat l'atenció a aquest col·lectiu vulnerable amb el repartiment de begudes fresques. Ho explica el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona el servei.
12: Ara en estiu, igual que en hivern, però en estiu redoblam aquests esforços, els vespres els equips de la Creu Roja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps aprofitant per donar consells per prevenir els efectes negatius que pugui tenir la calor damunt d'aquestes persones que se troben en situació de carrer.
8: L'any passat, la unitat mòbil d'emergències socials que gestiona la Creu Roja va atendre a Mallorca més de 2.600 persones. D'aquestes, més de 1.100 es trobaven sense llar de manera permanent.
2: I com sabeu, no només ha fet calor aquests dies, el govern també alerta d'un episodi de pols africana que afecta la qualitat de l'aire a totes les illes. Es recomana reduir els esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment per la gent vulnerable, per exemple, els infants o la gent gran. Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
13: El Consell de Mallorca i Limes destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. Limes, teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: Són les 7 i 16 minuts. La Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
14: El cos es va trobar dilluns a les 4 i mitja de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els primers indicis apunten que podria tractar-se d'una mort accidental per ofegament, però de moment no descarten cap hipòtesi. Prenen declaració persones relacionades amb el cas i a l'espera de l'autòpsia.
2: I ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat. L'home havia passat a disposició judicial als jutjats de Manacor. I també està previst que avui de matí passi a disposició judicial el conductor detingut per presumptament haver atropellat i provocat la mort d'un ciclista, en aquest cas a Pollença, i fugir també del lloc dels fets.
14: En aquest cas, l'arrestat té 30 anys i duia un cotxe marca Mercedes amb un remolc. La Guàrdia Civil el va detenir dilluns per embestir el ciclista de 84 anys a la carretera, que va de Pollença al Moll.
2: I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detengut a Eivissa un presumpte membre del Tren de Aragua. És un sindicat criminal internacional, un dels més grans del món, que es dedica al tràfic de drogues i als robatoris amb violència i intimidació. En total són 5 els detinguts, un a Eivissa, on s'assentava a la banda, i els altres a la península. Esther de Miguel.
15: La investigació es va iniciar després d'un assalt violent en un habitatge de luxe als voltants de Lleó, on els assaltants es van endur joies i rellotges valorats en més de 100.000 euros i 10.000 euros en efectiu. Abans d'actuar, estudiaven els moviments de les víctimes i durant els robatoris les lligaven de mans i peus i les amenaçaven amb armes de foc. En els esculcolls practicats a Eivissa, Madrid, Tenerife i Ourense, els agents van intervenir cocaïna rosa, MDMA, munició, diners en metàl·lic i documentació que demostraria la planificació dels assalts. En total hi ha 5 detinguts, 4 dels quals han ingressat a presó.
2: I han detingut un tècnic de manteniment de l'escola pública de Sant Rafel per la presumpta instal·lació de càmeres als banys de les docents.
16: Així és, segons ha pogut saber IB3, la jutgessa investiga si aquesta persona contractada per l'Ajuntament de Sant Antoni hauria instal·lat sistemes d'enregistrament als banys. Això seria un delicte de descobriment i també revelació de secrets. El consistori, quan ha conegut els fets, ha demanat personar-se en el cas per conèixer exactament els fets.
2: I el cap de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández, defensa la investigació que va acabar amb la detenció de les dues joves acusades de vandalitzar 5 inmobiliàries a Santa Maria.
17: Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales. Se rompieron cristales. Ustedes todos creo que han podido ver las imágenes en la cual uno de ellos, con un martillo, se dedica a romper parte del mobiliario, en este caso las ventanas, y luego también estropean con un pegamento las cerraduras de los 5 edificios. Por tanto, hay un daño agravado en estas actuaciones.
2: Hernández, per tant, que defensa que l'actuació dels guàrdies civils va ser proporcional als delictes, als presumptes delictes comesos. El mateix acte, el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, assegura que les pintades antisemites que van aparèixer dilluns a les façanes d'habitatges de familiars de les activistes detingudes podrien tractar-se com un possible delicte d'odi.
18: Inicia la Guardia Civil, como así me ha confirmado el general, su proceso de investigación, como hace con todos los posibles ilícitos penales. Un proceso de investigación que veremos dónde acaba. Y un proceso de investigación que se le suma a la actuación de oficio de la Guardia Civil por un posible delito de odio. Por lo tanto, vamos a dejar que la investigación lleve su curso y vamos a ver cómo termina.
2: I precisament a Santa Maria hi ha hagut una concentració de mig centenar de persones. I en aquest cas ho han fet per denunciar les agressions verbals i físiques contra el col·lectiu LGTBIQ+, i també racistes, que es varen viure aquest cap de setmana durant les festes patronals. Una concentració convocada per Orgull Crític, la coordinadora antifeixista de Mallorca i l'Ajuntament del municipi.
13: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I ara, quan són les 7 i 21 minuts, parlem d'un altre dels temes polèmics de les darreres hores, i és que les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac que prohibeix fumar a terrasses de bars, platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure. Ara bé, l'avantprojecte de llei que s'ha aprovat en Consell de Ministres, que també limita les cigarretes electròniques, ha topat amb el sector de la restauració. Temen un una reducció de la clientela i consideren que la mesura pot afectar la competitivitat dels establiments, sobretot en zones turístiques.
16: De fet, és així perquè aquest avantprojecte que ha de passar pel Congrés del Diputat perquè el debat també prohibeix al menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar qualsevol tipus de publicitat en espais físics i també virtuals. Per primera vegada s'equiparen els vapejadors al tabac convencional, és a dir, se'ls considera igual de perillosos per a la salut. També fixa un perímetre de 15 metres al voltant dels centres sanitaris, educatius i edificis públics. És Mònica García, ministra.
19: Cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
16: I per això l'avantprojecte també impedeix fumar als parcs infantils, zones culturals i esportives, també estacions de tren, autobusos i altres tipus de transport públic. Davant d'aquestes limitacions, Pimem Restauració critica que suposa un atac contra el sector dels serveis i que aquí a les Illes, diu, es podria veure perjudicat. Per part seva, el Partit Popular retreu que les comunitats autònomes no han pogut participar en l'elaboració d'aquesta norma i espera analitzar la lletra menuda per decidir finalment el sentit de votes. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
20: La tramitación se hizo en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, se hizo sin ningún tipo de acuerdo con las comunidades autónomas, no se tuvieron en cuenta ninguna de las consideraciones que hicieron los que realmente están gestionando la sanidad en las comunidades autónomas y, por tanto, permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración.
16: Aquesta és, de fet, la primera modificació d'ençà de 2011 que va entrar en vigor, recordem-ho, la darrera reforma, la que va prohibir fumar a tots els espais públics tancats.
2: I en 20 dies des que va començar el mes de juliol, els combustibles han tornat a pujar. La benzina s'encareix 7 cèntims per litre i el gasoil fins a 11 cèntims. Unes pujades que fan que, tot i els descomptes estatals que s'aplicaran fins a l'octubre, no es notin a la butxaca. Així ho viuen els consumidors.
21: Jo normalment quan poso benzina l'empleno el dipòsit, llavors trigo uns dies a tornar a posar i veig que ha tornat a pujar, està aquí a 1,73, vull dir, imagina't, ha pujat uns 10 cèntims o una cosa així. I tot el temps és el mateix, puja, baixa, baixa, però és que és normal, estem amb el tema de la guerra i d'Iran i d'Hormuz i tot aquest rotllo i ya sabemos lo que hay.
22: Yo tengo un coche que lo lleno con gasolina 95 y lo estaba llenando con unos 86 euros más o menos. Y la última carga creo que ha sido 105 euros. Estamos hablando de que casi 10 euros más o 15 euros más en un tanque completo. Al final, en un coche usándolo todos los días a menudo, se siente mucho, la verdad que se siente.
23: Amb 50 euros antes posabas X litros, ahora posas mancos. Pero bueno, normal, ¿no? Hay días que va más amunt, más avall.
2: Aquest encariment, per cert, també arriba al preu del butà. A partir d'avui s'ha encarit un 5% i el preu màxim per una bombona de 12 quilos i mig és de 17 euros amb 83 cèntims. I ara són les 7:25 minuts. El govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient el dia de l'eclipsi, el pròxim 12 d'agost. L'objectiu és prevenir i minimitzar el risc d'incendi forestal. De fet, en aquest sentit, l'executiu assegura que es tracta d'un desplegament sense precedents.
14: La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detallat que aquests bombers forestals corresponen als efectius que ja hi ha previts per aquestes dates, a més d'un reforç extraordinari amb uns altres 40. Efectius. Aquests efectius del dispositiu especial es distribuiran a punts estratègics de les quatre illes, concretament a Mallorca, Andratx, Esporles, Valldemossa i el Coll de la Batalla. A Menorca el reforç se centrarà especialment a la zona de Fornells, mentre que a Eivissa la zona de Sant Joan de Labritja i a Formentera al centre de l'illa. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat seny a la població per evitar el risc d'incendi.
24: La prudència en tema d'incendis és extremar màxim les recomanacions habituals que tenim en el tema de l'ús del foc. El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquests punts, que no vagin a cercar la foto.
14: La conselleria també ha recordat que està prohibit pernoctar a la Serra de Tramuntana i els que vagin a veure l'eclipsi des d'algun paratge natural n'han de planificar tant l'anada com la tornada, que serà de nit.
2: I també per dia 12 d'agost el Consell de Formentera habilitarà un dispositiu per seguir-lo des del far del Cap de Barberia. L'accés estarà limitat a 500 persones i s'hi podrà arribar amb un servei de bus llançadora. Enric Fernández.
0: Més de 30.000 persones hi haurà a Formentera mitjan agost. Per això, Govern i Consell han marcat dues zones d'observació oficials, els Estanys d'Espeix i el litoral de Ponent. El Consell ha organitzat un tercer punt d'observació amb telescopis al Cap de Barberia, amb autobusos llançadora i entre 400 i 500 places que es tancaran un cop reservades. La carretera d'Escap és l'única de l'illa que quedarà tancada a la resta de visitants, com explica el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
1: I en principi, si una restricció serà en aquesta carretera, no n'hi haurà d'altres, però estarem preparats per si en algun lloc es satura poder també actuar. S'accés a Escap, des de l'altura des Bar Escap, el creuament que hi ha cap a Cala Segona, es tallarà l'accés, es restringirà. Muntarem un servei de llançaderes que sortiran de Sant Francesc.
0: Per facilitar una observació segura, ordenada i compatible amb la preservació del medi natural, hi haurà un operatiu especial amb forces de seguretat i d'emergències estatals i autonòmics. El dia de l'eclipsi, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, demana, però, la col·laboració ciutadana per reduir al màxim els moviments per carretera.
3: Más allá de los inconvenientes que causan, nos generan un trastorno a los operativos de seguridad. Una movilidad responsable supone también garantizar que los espacios de observación o los espacios de movilidad y de vida cotidiana no se vean alterados precisamente por una afluencia masiva de personas.
0: Les platges i la costa de Formentera també seran especialment vigilades per les embarcacions de salvament marítim, Guàrdia Civil i el Servei Litoral del Govern.
2: I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és moment per fer un cap d'ull a la premsa editada a les Illes, que avui està centrada en el turisme.
14: Així és, l'última hora titula que Melià i Iberostar deixen d'operar els hotels que mantenien a Cuba per les pressions de l'executiu de Donald Trump, la imatge de portades per al general de la Guàrdia Civil a les Balears, que afirma que no persegueixen activistes en referència a les detingudes per fer pintades al municipi de Santa Maria, Mallorca. Diario de Mallorca també es fa ressò de les paraules del cap de la Benemèrit a les Illes, però en aquest cas la foto recull la concentració a Santa Maria denunciant les agressions homòfobes i les pintades antisemites als habitatges de familiars de les activistes.
2: I què diuen els diaris digitals?
14: I de la Mallorca Diario destaca que Melià cessarà definitivament la seva activitat hotelera a Cuba a partir del 24 de juliol, mentre que l'Art Balears, per la seva banda, parla de la decisió del govern central de posar fre a construir en zones inundables a les illes després de dècades de pressió urbanística a l'arxipèlag. A Eivissa, el periòdico destaca la detenció d'un bidell del CEIP Sant Rafael a Sant Antoni per instal·lar presumptament càmeres en els banys, mentre que el diari diu que el Consell d'Eivissa envia a Mallorca més de 530 tones de residus en 4 dies, i ja per acabar el diari Menorca, per part seva, denuncia que els sensors per mesurar la massificació de 39 platges de l'illa encara no funcionen.
2: I a la premsa estatal els diaris estan centrats avui en els tribunals. El protagonista és l'empresari Julio Martínez, que ahir a l'Audiència Nacional va declarar pel cas Plus Ultra.

0: Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres. Les escales de creuers al port de Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada.
1: El president de l'associació CLI, Alfredo Serrano, relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
1: Per cert, que avui a les 9 atraca a Palma el que és considerat un del creuers més gran del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora.
0: I d'aquí uns minuts serem en directe al centre de Palma per parlar d'aquesta qüestió. I també sobre el turisme, la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
1: Aquesta decisió completa la que es va iniciar el 3 de juny quan la companyia va tancar 15 hotels a aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona, que ha desestabilitzat, diuen, el mercat.
0: El director general d'Endesa a les Balears, Martí Ribas, ha fet una crida a la moderació en el consum elèctric.
1: I ho ha dit després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, però també a Manacor Ciutat, a Porto Cristo i a Camp Picafort. La companyia avisa d'un excés en la pressió de la demanda, sobretot pels aires condicionats, motivada per les onades de calor.
3: Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
0: I un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus.
4: Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estasiado, insoportable, no se puede estar.
5: Insoportable es que un segovia y está pensant cada dos per tres en sa família.
0: L'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació.
1: I la Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, on hi ha aire condicionat.
0: I les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. El nou text prohibeix fumar a terrasses de bars, platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure.
1: L'avantprojecte de llei aprovat pel Consell de Ministres, que també limita les cigarretes electròniques, topa, això sí, amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela.
0: La Policia Nacional investiga la troballa del cos d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
1: Va ser dilluns a les 4:30 de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
0: I ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
1: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut per presumptament haver atropellat i causat la mort també a un ciclista a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
0: L'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
1: I també admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat per la suposada intervenció de Zapatero.
0: I pel que fa al temps, avui la pitjor part de la calor se l'endurà un dia més l'interior de Mallorca, que es trobarà en avís taronja. Menorca i les Pitiüses romandran avui en avís groc. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. La situació meteorològica continua avui sense grans novetats i l'estabilitat torna a ser la protagonista de la jornada. Avui les mínimes ens han tornat a deixar valors molt similars als que ja tinguérem ahir. Una vegada més hem tingut nit tropical arreu de l'arxipèlag i també molts indrets amb valors de nit tòrrida. En conjunt, les temperatures a gran part dels observatoris no han davallat dels 21 graus. El valor més baix l'han registrat novament a Son Torrella en 19 graus, mentre que la mínima més alta s'ha registrat al port de Soia, on el termòmetre no ha davallat dels 27,5 graus. Avui, pel que fa a les màximes al costat oposat, ja avançàvem que en el cas de Mallorca s'esperen els valors més elevats, que es mouran entre els 36 i els 38 graus, mentre que tant a Menorca com també a les Pitiüses s'espera que superin els 35. Pel que fa al cel, predominarà l'ambient assolellat. Avui anirem alternant estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, i també la presència de la pols en suspensió. De fet, aquesta continua present i ja encadenam més de 11 dies consecutius amb aquesta situació a les illes. Per tant, avui, novament, tornarem a tenir el cel enterbolit. El vent bufarà en general fluix, en qualque cop moderat, i ho farà de gregal i també de llevant, amb una situació marítima que avui destaca per la presència de redols de maror al sector nord de cada una de les illes. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mahó, 26 a Llucmajor, 25 a Sant Antoni de Portmany i 27 a l'estació d'Escamari, a Formentera.
7: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, el jugador del Mallorca, Samu Costa, és molt a prop de deixar el club vermell. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia, i és que Samu Costa està molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Al Nassr, l'equip saudita on milita Cristiano Ronaldo. Les negociacions entre els dos clubs es troben molt avançades i només resten alguns detalls perquè l'operació es faci oficial. El traspàs podria deixar a prop de 25 milions d'euros a les arques del conjunt mallorquinista, una xifra rècord per al club. Per la seva banda, el migcampista portuguès veu amb molt bons ulls el canvi de destí. Samu Costa tindria l'oportunitat de compartir vestidor amb el mateix Cristiano Ronaldo i també amb altres compatriotes com João Félix. Si no hi ha cap gir inesperat, l'acord podria quedar tancat en les pròximes hores. I els que queden a la plantilla, juntament amb els nous fitxatges, continuen preparant la nova temporada. Recordem que el conjunt mallorquinista partirà demà passat cap a Marbella, on farà l'única estadia de la pretemporada. Els de Luis García hi seran fins al 30 de juliol i disputaran dos partits amistosos per continuar agafant ritme de competició. Més enllà de l'actualitat esportiva, el Mallorca va presentar el tercer equipament. La camiseta és de color blau cel i s'ha dissenyat amb el lema Essència, un homenatge al Mediterrani, al patrimoni de Mallorca i a les persones que el preserven. D'altra banda, continua la ressaca emocional després del segon Mundial conquerit per la selecció espanyola. Mentre les celebracions encara duren, molts aficionats continuen recordant una final que quedarà gravada per sempre. Un d'ells és el mallorquí Tomàs Gibert. El tècnic territorial de la Federació de Futbol de les Illes Balears va ser un dels a prop de 80.000 afortunats que diumenge varen viure en directe la final entre Espanya i l'Argentina. Gibert assegura que mai no s'hauria imaginat poder presenciar una final d'un Mundial des de la graderia i destaca l'ambient espectacular que es va viure abans, durant i després del partit. Són declaracions a IB3 Ràdio.
9: Mai te nova, com vaig aferrar un que estava de vora jo, que no el coneixia de res, me'l van aferrar, ell plorant, jo mig emocionat, la veritat que m'ho girava, amb el germán de Montescap. Aquesta persona me va dir a la pròrroga, estic convençut que a la segona part marcarem.
8: A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat oficialment dos dels seus nous fitxatges per a la temporada 2026-2027, Raúl Caballero i Nofre Riera. El migcampista mallorquí, Nofre Riera, procedent del Poblense, ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió i que considera el fitxatge pel conjunt blanquiblau una passa molt important a la seva trajectòria. A més, es retrobarà amb Òscar Troia, l'entrenador que ja el va dirigir la temporada passada al Poblense.
10: Bueno, al final ja es puja... Ha de fer el que més li convé, on creu que creixerà més com a jugador. I bueno, crec que anar a l'Atlètic Balears en guany és donar una passa més a la meva trajectòria, a la meva carrera, i bueno, molt content amb el pas que he fet.
8: Per la seva banda, Raúl Caballero arriba procedent del Torrent i ha explicat que té moltes ganes de començar aquesta nova aventura a l'Atlètic Balears. El davanter ha signat per una temporada amb l'objectiu d'ajudar l'equip a lluitar pels objectius marcats.
11: A ver, yo con muchas ganas de empezar ya la liga, agradecer a la directiva tanto y al cuerpo técnico por la confianza que me han dado. Y el primer paso es pelear, es entrenar, coger kilómetros y a ver, esperemos que sí, que se cumpla esa media, pero bueno, lo importante es que el club consiga el objetivo.
8: Més enllà dels moviments de mercat, el club també va aprofitar la jornada per presentar el segon equipament per a la temporada 2026-2027. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua reforçant la plantilla en vista la pròxima temporada. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro. Amb només de 9 anys, Monteiro arriba procedent del Ferreira 2-0 de la primera divisió portuguesa i ha signat un contracte per 4 temporades fins al 2030. El nou jugador del conjunt mallorquí va ser triat millor jugador i màxim golejador de la darrera Eurocopa sub-19, unes credencials que l'han convertit en una de les grans promeses del futbol sala europeu. El sentim.
12: Hemos sentido muy bien, la ciudad es fantástica, tiene personas que me gusta mucho y estoy muy entusiasmado de venir a Palma. Tienes 3 Champions, 2 continentales, ¿no? Le compite en el campeonato español, eres la mejor equipo del mundo, entonces si yo quiero llegar longe en futsal, tengo que venir a Palma.
8: A més, Rodrigo Monteiro farà història en convertir-se en el primer futbolista portuguès que vestirà la camiseta de l'Illes Balears Palma Futsal. En la veu de Monteiro, tancam la informació esportiva.
7: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
13: Calor?
14: Moscars?
13: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
15: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
14: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
14: Les rialles.
13: La bona companyia.
15: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7:41. Reprenem ara la qüestió, el tema amb el que començàvem aquest informatiu, i és que el turisme de creuers baixa a Palma, una davallada que evidencien les dades i que també admet la patronal de les navilieres. Tot això quan Jaume Garau, president de l'entitat ciutadana Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers, parla d'una indústria que va cap a la seva desaparició. Tot dependrà, diu, de la velocitat en les afectacions del canvi climàtic.
16: De fet, Garau afirma que la consciència climàtica és de cada vegada més elevada entre la societat a causa, entre d'altres factors, de l'increment de les altes temperatures registrades aquest estiu.
17: Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, que va molt aviat, que han de fer qualque cosa i que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
16: A més, Grau diu que no és viable que aquests grans vaixells funcionin amb fonts renovables per la seva alta demanda d'energia.
17: S'hauria d'adaptar en aquest canvi climàtic, el que passa que és extremadament difícil. Aquest tipus de vaixells tan grans són impossibles d'electrificar en els ports actuals. Per tant, una descarbonització s'atenta impossible.
0: I de reunir ara més reaccions en aquesta notícia, parlam ara amb un dels sectors més afectats per aquesta disminució de la presència de creuers. Perquè aquesta davallada de visitants, segons apunta la patronal dels creuers, afecta també a altres àrees del sector serveis. És el cas dels guies turístiques, que ofereixen rutes, sobretot, a les principals ciutats portuàries de les illes. Al centre de Palma es troba el nostre company Lluís Hernández, amb una representant d'aquest sector. Bon dia, Lluís.
18: Bon dia, doncs ens trobam a l'avinguda d'Antoni Maura, molt a prop de la plaça de la Reina, amb un carrer encara amb poca presència de turistes com de residents. I al meu costat està amb jo la guia Àlex Fraile, que és portaveu de l'Associació Proguies Turístics de Mallorca. Bon dia, Àlex.
19: Molt bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens donau.
18: Bé, la indústria del creuer es vaticina per aquest estiu la dificultat per recuperar la davallada de visitants al port de les Illes dels primers mesos de l'any. Una situació que no sé si heu notat canvis en les reserves de les rutes turístiques, ja que els visitants creueristes són una part important de la vostra clientela.
19: hemos notado una gran disminución. Yo creo que, evidentemente, nuestro trabajo depende muchísimo de los cruceros y hemos visto que toda esta limitación que se ha hecho para los cruceros al final realmente no ha servido para nada, porque solo ha servido para que haya habido una bajada de números de cruceros, pero se ha podido aumentar turismo por otra parte.
18: Nombroses entitats i col·lectius pensen que bona part dels habitants que arriben a Balears a bord d'aquests megacreuers afecten negativament els residents a causa, diuen, de la gentrificació, la pèrdua de teixit comercial tradicional o la contaminació d'aquestes grans embarcacions. Creu que és viable la sostenibilitat de la indústria dels creuers?
19: Yo creo que queda de manifiesto que el único sector turístico que ha sido capaz de autolimitarse son los cruceros y no hemos visto ninguna solución porque, lo que decíamos anteriormente, hemos disminuido los cruceros, pero hemos aumentado el turismo. Por otra parte, también me gustaría decirles que, hablando de sostenibilidad, yo creo que los buques de crucero cada vez más están implantando muchísimas más medidas sostenibles, que evidentemente es uno de los únicos turismos que se puede trazar, que entiendo perfectamente sus reivindicaciones, porque yo como ciudadana de Baleares también puedo sentirme algunas veces de esa manera, pero que yo creo que los cruceros no son el problema porque son los únicos que se han reducido, no consumen territorio, no están alquilando coches y esa percepción que tenemos todos de problemas con la vivienda o saturación de carreteras no se debe a los cruceros y yo creo que eso ha quedado de manifiesto.
18: Quant a la vostra tasca, la dels guies turístics, heu notat algunes millores en les vostres condicions i quins serien també aquelles que encara reclamau a les administracions?
19: Yo creo que, evidentemente, creo que debemos ser uno de los nuevos sectores que nos encanta que nos inspeccionen, porque yo creo que una de las cosas que necesitamos es que haya más inspecciones, porque tenemos un gran problema con el intrusismo. Yo creo que es hora de ser valientes y de tomar acciones contra el intrusismo, sobre todo porque está afectando a la calidad del turismo de Baleares, a las arcas de Hacienda, porque tenemos un montón de gente que está paseándose por ahí haciendo una actividad no reglamentada. Y, evidentemente, pues condiciones mejorar, yo creo que eso parte de nosotros mismos, es decir, la formación que estamos obteniendo cada vez más, los cursos que estamos haciendo, los reciclajes que estamos haciendo desde ProGuías, yo creo que eso es una de las mejoras que tenemos que poner de manifiesto.
18: I aquestes visites guiades, en general, són diferents d'ençà uns anys enrere, així com el perfil del turista d'ara actual?
19: Han cambiado muchísimo. Afortunadamente, el turista cada vez es más individual. Ese turista cada vez busca más un turismo experiencial, no le gusta el turismo de masas. Se interesa muchísimo por la cultura, se interesa muchísimo por la gastronomía, por el paisaje, por la manera de vida que tenemos en Baleares. Yo creo que eso es muy positivo.
18: Gràcies, Àlex. I acabeu de sentir les paraules de la representant dels guies turístics a Mallorca, qui assegura aquesta davallada de turistes que provenen dels meogrers i que afecta el sector dels visitants dels guies turístics.
0: Moltes gràcies, Lluís. Una davallada, per tant, que ja han notat aquests guies turístics. Sigui com sigui, avui a les 9 atracarà al Port de Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, que té més de, o en concret té 365 metres d'eslora. Això sí, serà l'únic creuer que atracarà avui en aquest Port de Palma. Ara són les 7:47 minuts. I anem fins als tribunals, fins a la crònica judicial, perquè l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra, tot i que no ha detallat les gestions que va fer. Recordem que l'any 2021 el govern central va concedir un préstec de 53 milions d'euros a la companyia. Martínez admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat, per la suposada intervenció de Zapatero.
20: Durant les gairebé 4 hores de declaració, l'empresari, que és el propietari de l'empresa Anàlisi Rellevant, ha assegurat que Zapatero va ordenar diversificar aquesta comissió a través de diverses empreses. Martínez també ha explicat que l'ex-líder socialista li va confirmar que l'ajuda, d'aquesta ajuda de 53 milions d'euros, seria concedida. Ara bé, l'empresari ha desvinculat a l'ex-president de l'intent de constitució d'una societat offshore a Dubai per cobrar presumptament aquesta comissió del rescat. Mentrestant, el govern central continua defensant la innocència de l'ex-president i manté la plena legalitat del rescat de la companyia aèria. Elma Sainz és la portaveu.
21: Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
20: Per la seva banda, el PP acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver mentit durant setmanes, mentre que Vox assegura que estan davant una gran trama corrupta que va comptar amb la connivència del Consell de Ministres. Són Cuca Gamarra del PP i Pepa Millán de Vox.
2: de lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate, y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
3: Que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate ha sido irregular, y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro de Zapatero, pero si se comprueban, pues efectivamente estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras.
20: Alberto Ibáñez, diputat de Compromís Sumar, soci d'investidura, ha assegurat que el líder del PSOE han de donar moltes explicacions.
22: El Lama o Julito Martínez formen parte de la corrupción. No hay corrupción sin corruptores. El Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
20: Julio Martínez també ha admès cobraments de l'aerolínia Plus Ultra per altres feines que ell va fer i tot el personal a l'administració veneçolana. L'empresari ha explicat que va viatjar diverses vegades a Venezuela amb Zapatero, que li va proporcionar una sèrie de contactes, entre ells el de l'actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.
0: I quan falten 10 minuts per les 8 del matí, vos hem d'explicar també que, malauradament, han estat unes hores tràgiques a Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes a Màlaga i a Toledo en només 24 hores. D'ençà del 31 de maig han estat assassinades 9 dones per les seves parelles o exparelles. Davant d'aquestes dades, la delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha convocat un comitè de crisi pel pròxim dimarts.
16: De fet, amb la confirmació d'aquests assassinats s'eleven ja a 31 les víctimes mortals de violència masclista des de començament d'enguany mateix, una xifra superior a la dels últims anys. Aquesta xifra es podria, de fet, incrementar a 3 si finalment es confirma l'assassinat d'una altra dona, també a Màlaga, que ha estat trobada morta amb signes de violència al seu domicili. D'altra banda, s'ha descartat finalment que la mort d'una dona de 56 anys a Alacant sigui per violència masclista. La portaveu del govern, Elma Sai.
23: La violència de gènere sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad.
16: Recordeu que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
0: I continua actiu un dia més l'incendi de la Mierla, a Guadalajara, que ja ha cremat més de 30.000 hectàrees. Segons els serveis d'emergència, no avança amb la mateixa velocitat que en els dies anteriors. Les elevades temperatures mantenen actius altres focs importants a les províncies de Segòvia, Terol i Huelva.
20: A Aragó, amb el gran focus de les Cinco Villas, a Saragossa, encara sense controlar, es va declarar ahir un nou foc a la província de Terol, a Ejulve, que ja ha calcinat un milenar d'hectàrees, tot i que els canvis de vent han aturat la propagació de les flames. Mentre que a Huelva, 85 efectius han fet feina tota la matinada en els 3 incendis forestals que afecten la província.
0: I a la crònica internacional, el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia la rebaixa dels impostos a l'energia com a primera mesura per ajudar a rebaixar el cost de la vida.
16: La mesura entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre, quan s'elimini l'IVA de les factures de l'electricitat.
0: Tot això quan França ha aprovat la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
20: Es tracta d'una mesura pionera i que el govern francès aspira a aplicar a partir del pròxim curs escolar. La llei, això sí, no fixa un sistema concret de la verificació d'aquesta edat, per la qual cosa correspondrà a les plataformes digitals, com ara Facebook o TikTok, implantant mecanismes per comprovar l'edat dels usuaris.
0: I els Estats Units asseguren que l'Iran ha estat desesperat per negociar i avisen que si ataquen Hormuz, colpejaran 10 vegades més fort.
16: Trump ha amenaçat amb nous atacs contra el país persa, apunta a instal·lacions nuclears que, segons el mandatari nord-americà, Teheran vol reconstruir.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Falten 6 minuts per les 8 del matí. En els darrers 3 anys s'ha incrementat un 18% el pressupost de la Conselleria d'Educació. S'ha passat dels 1.446 milions d'euros el 2024 als 1.720 d'enguany. Són 266 milions d'euros més. Aquestes xifres situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Rere aquest increment té a les millores salarials i també la contractació de més docents a l'escola pública i també a la concertada. Tot i l'increment pressupostari, tant el sindicat STEI com FAPA Mallorca consideren que hi ha assumptes pendents, com ara el fracàs escolar o la dignificació dels docents.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per als docents de la pública i que dins aquest apartat cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docent de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Vera Més ha detallat altres millores a Iveta Ràdio.
4: Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre 7 i 10 milions d'euros depenent dels anys.
1: El secretari de l'Ensenyament Públic, el sindicat STEI, Vicenç García, considera que l'increment pressupostari és positiu, malgrat tot diu que és insuficient, ja que no s'ha arribat a invertir el 5% del producte interior brut en educació. En aquest moment especifica que s'hi dedica el 3% del PIB. García reclama més inversió per dignificar la tasca docent.
5: I el que reclamem des de l'STEI són polítiques valentes per revertir la situació que està patint l'educació a les nostres illes, de manca de professorat, de malestar de professorat i tot un llarg etcètera que pensam que han de revertir.
1: El president de FAPA a Mallorca, Xavier Ferriol, que representa les famílies, afirma que, tot i la davallada de 5 punts el 2025 de la taxa d'abandonament escolar, que se situa en el 15%, és preocupant el nombre d'alumnes que abandonen els estudis de manera prematura.
6: A nivell social representa un problema greu, perquè la majoria d'aquests alumnes ja tenen un salari que no és digne, que no se podran independitzar, estaran en un entorn vulnerable i això repercuteix a la societat.
1: La FAPA també reclama més doblers per incrementar les beques menjador i reduir l'escletxa digital entre l'alumnat.
0: I el Partit Popular Estatal prepara una llei per regular la protecció dels menors en entorns digitals. La vicesecretària de Regeneració Democràtica, Cuca Gamarra, s'ha reunit a Palma amb la secretària general del PP de les Illes, Sandra Fernández, i entitats socials relacionades amb la infància.
24: Hay que hacer algo, pues tanto en el tema del uso de pantallas, el uso de teléfonos móviles, como el acceso a redes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando sabemos las problemáticas que se están generando debido a este mal uso.
25: Queremos trasladarles a la sociedad española este escudo digital, sí, para que nuestros niños estén seguros y protegidos, sí, para que nuestros niños no accedan a contenidos de pornografía o de violencia a unas edades para las que no están preparados y que eso tiene unas consecuencias.
0: I més per Mallorca, ha demanat actualitzar el dret civil balear per continuar protegint les famílies de persones amb discapacitat. El partit ha presentat una iniciativa al Parlament perquè s'adapti la normativa als canvis aprovats per l'Estat el 2021. Ho ha explicat el portaveu Lluís Apesteguía.
26: Per tant, és una previsió que existeix en el nostre Codi Civil que dona molta de tranquil·litat en aquells pares que tenen un fill amb discapacitat, que ara mateix s'ha d'adaptar a la nova legislació.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
27: Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya no estaba hace unos días, ahora está llena.
0: 35 anys després d'aquelles primeres cançons amb pirates, Iván Ferreiro continua fent història. El músic gallec arriba aquest divendres a les 10 de la nit a Jardí, a Calvià, amb Voy por ayer, una gira concebuda com un viatge íntim a través de la seva pròpia memòria musical.
28: Ferreiro recupera d'aquesta manera les cançons que feia fa 20 anys i que no les interpretava des de llavors i les entrellaça amb altres que mai no han abandonat el seu repertori. 35 anys dur de carreteres, d'escenaris, d'hotels i 12 discos d'estudi, ni més ni manco. Ferreiro va ser un dels protagonistes precisament del programa L'Aviador, d'aquesta casa ahir.
29: Los convierten en himnos la gente, ¿eh? Nosotros cuando los escribimos solo estamos haciendo una canción, tratando de que sea la canción más bonita posible, ¿no? Pero todo lo que nos pase a nosotros tiene que ver con el público siempre. Eso es así. estaría guay poder echarme el mérito y todo eso, pero la verdad es que no tengo ningún mérito, el mérito es de la gente.
28: Encara queden entrades disponibles per aquest concert, un micròfon a les mans, la seva banda Fidel al darrere i un repertori que reivindica algunes cançons com els records que sempre troben el camí per tornar.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 22 de juliol, en què hem sabut que les escales de creuers al Port de Palma davallen. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
1: En canvi, a Maolla i Vicenguany es preveu una rebuda de creueristes similar a la del 2025, encara que amb més escales. Tot d'una, ampliem aquesta informació en una jornada en què també hi ha més notícies destacades amb el turisme. Perquè la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
3: Aquesta decisió completa la que es va iniciar el 3 de juny, quan la companyia ja va tancar 15 hotels en aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona, que ha desestabilitzat, diuen, el mercat.
1: I avui també ens faim ressò de les paraules del director general d'Endesa Les Balears, Martí Ribas, qui fa una crida a la moderació en el consum elèctric.
3: Tot això després dels episodis de talls de llum que han afectat a Platja de Palma, Manacor, Ciutat, a Porto Cristo i també Can Picafort. La companyia avisa d'un excés de pressió de demanda, sobretot pel que fa als aires condicionats, motivada per les onades de calor.
4: Que amb la mesura del possible, entre tots,

0: i d'Afers Socials ha intensificat l'atenció en aquest col·lectiu amb l'objectiu de prevenir cops de calor i deshidratacions.
1: La Creu Roja els ofereix aigua. També tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs, que al Manco tenen aire condicionat.
0: I les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. Aquesta llei prohibirà fumar a terrasses de bars, a platges, a piscines públiques, també a campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure.
1: L'avantprojecte de llei aprovat al Consell de Ministres també limita les cigarretes electròniques, però topa, això sí, amb el sector de la restauració, que té por que la reducció els faci baixar la clientela.
0: Això en un dia també amb diversos successos. La Policia Nacional investiga la troballa d'un cos d'un jove italià de 33 anys, surant al port d'Eivissa.
1: El varen trobar a les 4:30 de la matinada a la zona portuària de Botafogo, i va ser jut després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol.
0: Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
1: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor detingut presumptament per haver atropellat i causat la mort un ciclista de 83 anys a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
0: I una setmana més pendents també de la crònica judicial, l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, era qui marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra.
1: I va admetre també el cobrament de 530.000 euros, que és l'1% del rescat per la suposada intervenció de Zapatero.
0: I en els esports, Samu Costa està molt a prop de sortir del Mallorca cap a l'Aràbia Saudita. Gavi Fortesa, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista portuguès serà traspassat a l'Al-Nasser i deixarà la caixa mallorquinista entre 20 i 25 milions d'euros. Després de 3 temporades amb un alt rendiment, el mundialista portuguès jugarà a l'equip dels seus compatriotes Cristiano Ronaldo i João Félix. I parlant de portuguesos, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat Rodrigo Monteiro, jove pivot de 19 anys, campió, millor jugador i màxim golejador de la passada Eurocopa Sub-19 en la seva selecció.
0: I com dèiem, encara avui serà un dia de molta calor, la pitjor part serà a l'interior de Mallorca, que estarà en avís taronja, Menorca i les Pitiuses romandran en avís groc. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia, així es continua amb una jornada més marcada per l'estabilitat atmosfèrica. Avui les temperatures mínimes han tornat a registrar valors molt semblants als d'ahir i hem tornat a viure valors de nit tropical i també de nit tòrrida arreu de les illes. En general, no han baixat dels 21 graus. La mínima més baixa s'ha registrat a Son Torrella, de 9 graus, mentre que la més alta s'ha donat al port de Sóller, on no han davallat dels 27 graus i mig. Pel que fa a les màximes, avui tampoc esperam grans canvis. A Mallorca es mouran entre els 36 i 38, amb els valors més elevats a punts de l'interior, mentre que tant a Menorca com a les Pitiuses quedaran entorn dels 35 o per damunt. Pel que fa a l'estat del cel, avui s'esperen estones de sol amb intervals de núvols prims i també mitjans i la presència de la pols en suspensió. Comentàvem que ja fa 11 dies que aquesta ens acompanya aquí a les illes. El vent bufarà entre fluix i moderat, de gregal i de llevant, acompanyat d'una situació marítima marcada pels redols de maror al sector nord de cada una de les illes. Pel que fa a la temperatura, hores d'ara és de 25 graus, tant en Es Mercadal com també al municipi de Manacor, i de 24 en el cas de Sant Joan de la Britja.
0: I d'així comencem el dia, quan són les 8:06, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández, de la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
4: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: I baixa la presència de creueristes al Port de Palma i es manté a Maó i a Eivissa. És el balanç de l'inici de temporada de les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any. L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula aquesta davallada amb la limitació pactada al Port de Palma. Del gener al maig hi han hagut a la ciutat 130 escales, que són 40 manco que els primers 5 mesos del 2025.
1: I també, segons les dades de l'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%, ha passat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers d'Espanya és Alfredo Serrano i diu que hi ha dificultats operatives per fer escala en aquest port.
5: Yo creo que en parte, pues, bueno, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otro.

0: destinos.
1: La resta de temporada, Serrano preveu que es mantengui la tendència a la baixa a Palma i a Mahó i Eivissa preveu una rebuda de turistes similar a la de l'any 2025, si bé hi haurà, això sí, més escales.
2: El turisme de megacreuers tendirà cap a la seva desaparició, segons diu Jaume Garau, que és president de Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers. Tot dependrà, diu, de la velocitat en les afectacions del canvi climàtic.
1: Garau afirma que la conseqüència climàtica és cada vegada més elevada a la societat a causa d'entre d'altres factors l'increment de les altes temperatures registrades a l'estiu.
3: Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, d'acabar molt aviat, de que han de fer qualque cosa i de que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
2: I continuem parlant avui del sector turístic perquè la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per falta d'estabilitat. Aquesta decisió completa la que es va iniciar dia 3 de juny. En aquell moment, la companyia ja va tancar 15 hotels en aquest indret turístic, tot per la intervenció dels Estats Units a la zona que ha desestabilitzat el mercat.
1: I és que Malià tenia 34 hotels a Cuba, prop de 14.000 habitacions. Era el principal operador turístic d'aquesta regió. La companyia ha comunicat el cessament de l'activitat a l'illa caribenya, la seva filial portuguesa i la Vela Gestão e Turismo, arran de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques financeres en el país després del bloqueig dels Estats Units. I és que el negoci s'ha vist molt compromès per l'intervenció de l'executiu de Donald Trump a l'illa durant el primer trimestre de l'any, sobretot.
2: I la Cambra de Comerç de Mallorca creu que la situació de Cuba ha fet inviable la continuïtat de les hoteleres mallorquines a l'illa caribenya. Així el Manco ho assegura el seu president, Eduardo Soriano, qui ha estat reelegit en el càrrec.
4: És un fet que la veritat és que de qualque manera se podria esperar donat els aconteixements darrers que hi ha hagut, no? La veritat és que jo penso que estem en una situació tan precària com la que de moment estaven allà, pues, a vegades per fer un pensament.
2: Ara són les 8 i 10 minuts, torna a ser un dia de calor, farà calor avui sobretot a l'interior de Mallorca, on hi haurà pel migdia avís taronja per aquestes elevades temperatures. A la resta de l'arxipèlag s'activarà l'avís groc, segons les previsions que fa l'Agència Estatal de Meteorologia. I un dels col·lectius més afectats per aquesta forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus. L'IMAS aquests dies ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació. Entre les actuacions, la Creu Roja els ofereix aigua, també tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs on hi ha aire condicionat. Carme Moreno.
5: Iveta Ràdio ha parlat amb en Juan José, que té 61 anys. Ell fa 5 anys que viu al carrer i no té un lloc fix on dormir. Un dels pitjors dies de l'estiu per en Juan José ha estat aquest dilluns, que assegura al migdia es va sentir marejat i esgotat per la forta calor que diu és insuportable.
6: Com si estuviésemos en el Sahara. O peor, perquè estamos con la humedad encima, pues insoportable. Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estallado, es insoportable, no se puede estar. El que aguanta es porque no nos queda más remedio, porque no nos queda más remedio.
5: En Xavier té 47 anys, viu un embalat que ha muntat a l'assentament que hi ha al carrer General Riera de Palma i va a menjar a l'alberg de Cal Ardiaca que hi ha de vora.
7: Insoportable és que un s'agobia i està pensant cada dos per tres en sa família, anar a sa font aquí darrere.
5: El mateix assentament hi té una tenda, Nelora, que té 36 anys. Ell i la seva parella tenen plaça per poder anar a dormir a Cal Ardiaca, però de dia estan a l'assentament de General Riera, que han intentat habilitar el millor possible.
8: A l'aigua, a vegades l'agarrem d'ací, que ens donen permís, per poder-nos refrescar, perquè la calor que fa no n'hi ha qui ho aguanti si no te banyes un poc el cap. Però per lo demés podem anar a Cal Ardiaca a dutxar-nos, a dormir, ja t'he dit, a sopar, a dinar, el berenar, si vols.
2: I en aquests moments, Limas elabora un protocol per actuar davant les onades i ajudar aquestes persones que viuen al carrer.
5: Tot i no disposar encara d'aquest protocol, aquests dies s'ha reforçat l'atenció a aquest col·lectiu vulnerable amb el repartiment de begudes fresques. Ho explica el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona el servei.
0: Ara en estiu, al igual que en hivern, però en estiu redoblar amb aquests esforços, els vespres els equips de Creu Roja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps aprofitant per donar consells per prevenir els efectes negatius que pugui tenir la calor damunt d'aquestes persones que se troben en situació de carrer.
5: L'any passat, la unitat mòbil d'emergències socials que gestiona la Creu Roja va atendre a Mallorca més de 2.600 persones. D'aquestes, més de 1.100 es trobaven sense llar de manera permanent.
2: I per cert que, bé, ho haureu notat perfectament, aquests dies no només fa calor, també aquesta pols en suspensió, i precisament el govern ha alertat d'un episodi de pols africana que afecta de manera significativa la qualitat de l'aire a totes les illes.
9: Es recomana reduir els esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment als infants, la gent gran i les persones amb problemes cardiorrespiratoris.
2: Són les 8 i 14 minuts. La Policia Nacional investiga la troballa del cos d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
10: Passa el passat dilluns a les 4 i mitja de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els primers indicis apunten que podria tractar-se d'una mort accidental per ofegament, però no descarten cap hipòtesi. Prenen declaració persones relacionades amb el cas, sempre a l'espera del que pugui dir finalment l'autòpsia.
2: També ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars un home de 21 anys que és el presumpte autor de l'atropellament mortal a un turista a Capdepera, que posteriorment s'hauria fugat. L'home havia passat a disposició judicial als jutjats de Manacor.
9: Al·lega la declaració que es va dormir, fa feina a un hotel de la zona i aquell vespre va sortir i va consumir alcohol. Se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent, contra la seguretat viària i d'abandonament del punt de l'accident. El jutge li ha retirat el carnet de conduir i el passaport i li prohibeix sortir del país i haurà de presentar-se al jutjat cada 15 dies.
2: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial el conductor detingut per presumptament haver atropellat i causat la mort a un ciclista a Pollença i fugir també del lloc dels fets.
10: En aquest cas, l'arrestat té 30 anys i duia un cotxe marca Mercedes amb un remolc. La Guàrdia Civil el va detenir dilluns per embestir el ciclista de 84 anys a la carretera que va de Pollença al Moll.
2: I parlant de més detencions, en aquest cas a Eivissa, on han arrestat un tècnic de manteniment de l'Escola Pública de Sant Rafel per la instal·lació de càmeres als banys de les docents.
9: Segons ha pogut saber Ivetra Ràdio, la jutgessa investiga si aquesta persona contractada per l'Ajuntament de Sant Antoni hauria instal·lat sistemes d'enregistrament als banys. Això seria un delicte de descobriment i revelació de secrets. El consistori, quan ha conegut els fets, ha demanat personar-se en el cas per conèixer exactament els fets.
2: Tot això quan la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a Eivissa un presumpte membre del Tren de Aragua. És el Sindicat Criminal Internacional un dels més grans, es dedica al tràfic de drogues i als robatoris amb violència i intimidació. En total són 5 els detinguts, un a Eivissa, on s'assentava la banda, i altres a la península. I també parlam, com deien, de més detencions, perquè el cap de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández, ha defensat la investigació que va acabar amb la detenció de les dues joves acusades de vandalitzar 5 immobles a Santa Maria.
11: Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales, se rompieron cristales. Ustedes todos creo que han podido ver las imágenes en la cual uno de ellos con un martillo se dedica a romper parte del mobiliario, en este caso las ventanas, y luego también estropean con un pegamento las cerraduras de los 5 edificios. Por tanto, hay un daño agravado en estas actuaciones.
2: Considera Hernández que l'actuació va ser proporcional als actes comesos o presumptament comesos, i el mateix acte el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que les pintades antisemites que van aparèixer després, dilluns, a les façanes d'habitatges de familiars d'aquestes activistes podrien tractar-se en aquest cas d'un possible delicte d'odi.
12: inicia la Guardia Civil, como así me ha confirmado el general, su proceso de investigación, como hace con todos los posibles ilícitos penales. Un proceso de investigación que veremos dónde acaba. Y un proceso de investigación que se le suma a la actuación de oficio de la Guardia Civil por un posible delito de odio. Por lo tanto, vamos a dejar que la investigación lleve su curso y vamos a ver cómo termina.
2: I mig centenar de persones es van concentrar ahir a Santa Maria. En aquest cas ho van fer per les agressions verbals i físiques contra el col·lectiu LGTBIQ+, i racistes que s'han viscut aquest cap de setmana durant les festes patronals. Una concentració convocada per Orgull Crític, la coordinadora antifeixista de Mallorca i l'Ajuntament del municipi. Ara són les 8:18. L'empresari Julio Martínez ha ratificat davant el jutge que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra. Això sí, no ha detallat les gestions que va fer. Recordem que el 2021 l'executiu va concedir un préstec de 53 milions d'euros a la companyia. Martínez admet el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat, per la suposada intervenció de Zapatero.
9: Durant les gairebé 4 hores de declaració, l'empresari, que és el propietari de l'empresa Anàlisi Rellevant, ha assegurat que Zapatero va ordenar diversificar el cobrament de la comissió a través de diverses empreses. Martínez també ha explicat que l'exlíder socialista li va confirmar que l'ajuda seria concedida. Ara bé, l'empresari ha desvinculat a l'expresident Zapatero de l'intent de constitució d'una societat offshore a Dubai per cobrar presumptament aquesta comissió del rescat. Mentrestant, el govern central continua defensant la innocència de l'expresident i manté la plena legalitat del rescat a la companyia aèria. Elma Sainz és la portaveu.
13: Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Per la seva banda, el PP acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver mentit durant setmanes, mentre que Vox assegura que estem davant una gran trama corrupta que va comptar amb la connivència del Consell de Ministres. Són Cuca Gamarra del PP i Pepa Millán de Vox.
14: De lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate, y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
15: Que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate ha sido irregular y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro de Zapatero. Pero si se comprueban, pues efectivamente estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras.
9: Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar, soci d'investidura, ha assegurat que els líders del PSOE han de donar moltes explicacions.
16: El Lama o Julito Martínez formen parte de la corrupción. No hay corrupción sin corruptores. El Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
9: Julio Martínez també ha admès cobraments de l'aerolínia Plus Ultra per altres feines que ell va fer a títol personal a l'administració veneçolana. L'empresari ha explicat que va viatjar diverses vegades a Veneçuela en Zapatero, que li va proporcionar una sèrie de contactes, entre ells el de l'actual president interina Delcy Rodríguez.
2: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
17: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
18: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Ara són les 8 i 22 minuts. Les organitzacions de salut pública i les principals societats científiques celebren l'enduriment de la llei antitabac. El nou text prohibeix fumar espais com terrasses de bars, platges, piscines públiques, campus universitaris, concerts i festes a l'aire lliure. Ara bé, l'avantprojecte de llei aprovat en Consell de Ministres, que també limita les cigarretes electròniques, topa amb el sector de la restauració. Temen una reducció de la clientela i consideren que la mesura pot afectar la competitivitat d'establiments, sobretot en zones turístiques.
10: Així és, perquè parlar d'un avantprojecte que ha de passar primer pel Congrés dels Diputats també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar i qualsevol tipus de publicitat en espais físics i virtuals. Per primera vegada s'equiparen també els vapejadors al tabac convencional, és a dir, se'ls considera igual de perillosos per a la salut. També fixa un perímetre de 15 metres al voltant dels centres sanitaris, també educatius i edificis públics. És Mònica García, ministra de Sanitat.
18: Cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
10: A més, impedeix fumar als parcs infantils i zones culturals i esportives, també en estacions de tren, autobusos i altres tipus de transport públic. Davant aquestes limitacions, PIMEM Restauració de Mallorca critica que suposa un atac contra el sector dels serveis que aquí les illes asseguren es podria veure perjudicat. Per part seva, el Partit Popular retreu que les comunitats autònomes no han pogut participar en l'elaboració d'aquesta norma i espera a analitzar la lletra menuda per decidir finalment el sentit de votes. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
19: La tramitación se hizo en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, se hizo sin ningún tipo de acuerdo con las comunidades autónomas, no se tuvieron en cuenta ninguna de las consideraciones que hicieron los que realmente están gestionando la sanidad en las comunidades autónomas y, por tanto, permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración.
2: I el govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient el dia de l'eclipsi, el pròxim 12 d'agost, per prevenir el risc d'incendi forestal. És un desplegament sense precedents, així ho ha explicat el conseller de Medi Natural, Joan Simonet.
20: La prudència en tema d'incendis és tremar al màxim les recomanacions habituals que tenim en el tema de l'ús del foc. El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquests punts, que no vagin a cercar sa foto.
21: Informatiu matí. Esports.
2: En els esports, el jugador del Mallorca, Samu Costa, és molt a prop de deixar el Club Vermell. Gavi Fortesa, bon dia.
22: Bon dia, i és que Samu Costa és molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Al Nassr, l'equip saudita on milita Cristiano Ronaldo. Les negociacions entre els dos clubs es troben molt avançades i només resten alguns detalls perquè l'operació es faci oficial. El traspàs podria deixar a prop de 25 milions d'euros a les arques del conjunt mallorquinista, una xifra rècord per al club. Per la seva banda, el migcampista portuguès veu amb molt bons ulls el canvi de destí. Samu Costa tindria l'oportunitat de compartir vestidor amb el mateix Cristiano Ronaldo i també amb altres compatriotes com João Félix. Si no hi ha cap gir inesperat, l'acord podria quedar tancat en les pròximes hores. Més enllà de l'actualitat esportiva, el Mallorca va presentar el tercer equipament, les camisetes de color blau cel, i s'ha dissenyat amb el lema Essència, un homenatge al Mediterrani, al patrimoni de Mallorca i a les persones que el preserven. D'altra banda, continua la ressaca emocional després del segon Mundial conquerit per la selecció espanyola. Mentre les celebracions encara duren, molts aficionats continuen recordant una final que quedarà gravada per sempre. Un d'ells és el mallorquí Tomàs Gibert, el tècnic territorial de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Va ser un dels de prop de 80.000 afortunats que diumenge varen viure en directe la final entre Espanya i l'Argentina. Gibert assegura que mai no s'hauria imaginat poder presenciar una final d'un Mundial des de la graderia i destaca l'ambient espectacular que es va viure abans, durant i després del partit. Són declaracions a IB3 Ràdio.
23: Mai te nova, com vaig aferrar un que estava de vora jo, que no el coneixia de res, me'l van aferrar, ell plorant, jo mig emocionat, la veritat que m'ho girava, amb el germán de Montescap. Aquesta persona me va dir a la pròrroga, estic convençut de que la segona part marcarem.
22: A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat oficialment dos dels seus nous fitxatges per a la temporada 2026-27, Raúl Caballero i Nofre Riera. El migcampista mallorquí, Riera, procedent del Poblense, ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió i que considera el fitxatge pel conjunt blanc i blau una passa molt important a la seva trajectòria. A més, es retrobarà amb Òscar Troya, l'entrenador que ja el va dirigir la temporada passada al Poblense.
1: Bueno, al final cadascú ha de fer el que més li convé, on creu que creixerà més com a jugador. I bueno, crec que anar a l'Atlètic Balears en guany és donar una passa més a la meva trajectòria, a la meva carrera, i bueno, molt content amb el pas que he fet.
22: Per la seva banda, Raúl Caballero arriba procedent del Torrent i ha explicat que té moltes ganes de començar aquesta nova aventura a l'Atlètic Balears. El davanter ha signat per una temporada amb l'objectiu d'ajudar l'equip a lluitar pels objectius marcats.
3: A ver, yo con muchas ganas de empezar ya la liga, agradecer a la directiva tanto y al cuerpo técnico por la confianza que me han dado. Y el primer paso es pelear, es entrenar, coger kilómetros. Y a ver, esperemos que sí, que se cumpla esa media, pero bueno, lo importante es que el club consiga el objetivo.
22: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal continua reforçant la plantilla en vista a la pròxima temporada. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro. Amb només 19 anys, Monteiro arriba procedent del Ferreira 2-0 de la primera divisió portuguesa i ha signat un contracte per 4 temporades fins al 2030. El nou jugador del conjunt mallorquí va ser triat millor jugador i va ser el màxim golejador de la darrera Eurocopa Sub-19, unes credencials que l'han convertit en una de les grans promeses del futbol sala europeu. L'escoltam.
4: Hemos sentido muy bien, la ciudad es fantástica, tiene personas que me gusta mucho y estoy muy entusiasmado de venir a Palma. Tienes 3 Champions, 2 continentales, ¿no? Le compite en el campeonato español, eres la mejor equipo del mundo, entonces si yo lo quiero llegar longe en futsal, tengo que venir a Palma.
22: I acabam amb ciclisme. El Tour de França, Remco Evenepoel, ha confirmat els pronòstics i s'ha adjudicat la contrarrellotge de 26 quilòmetres. El campió del món de l'especialitat s'ha imposat amb autoritat, mentre que el líder Tadej Pogacar ha estat segon, cedint només 28 segons. Tot i això, l'eslova manté un ampli marge al capdavant de la classificació general en 4 minuts i 32 segons sobre Evenepoel, quan només resten 5 etapes per arribar a París.
21: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. D'aquí a mitja hora, a les 9, atraca a Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas. Té més de 365 metres d'eslora. No obstant això, les escales de creuers al port de Palma davallen.
6: Els primers 5 mesos de l'any en varen arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de la temporada. A Moia i Eivissa, enguany es preveu la rebuda de creuers similars a la de 2025, encara que amb més escales.
2: I la cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres.
6: Aquesta decisió completa la que ja es va iniciar el 3 de juny, quan la companyia va tancar 15 hotels a aquest indret turístic, tot això per la intervenció dels Estats Units a la zona que ha desestabilitzat el mercat.
2: A les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El bidell de l'escola de Sant Rafel ha estat detingut per un delicte de descobriment de secrets. Esther de Miguel, bon dia.
24: Concretament hauria instal·lat càmeres als banys de les docents per enregistrar-les en la seva intimitat i sense consentiment. En aquests moments es troba en llibertat amb càrrecs a l'espera de celebració del judici. L'Ajuntament de Sant Antoni, per part seva, ha demanat personar-se en el cas per conèixer els fets que s'investiguen i adoptar les mesures cautelars i administratives que consideri pertinents.
2: A Mallorca, la companyia Endesa diu que la calor és la principal causa dels talls de subministrament elèctric dels darrers dies. Juan Luis Marcos, bon dia.
0: Bon dia. La companyia elèctrica demana als ciutadans intentar reduir el consum després dels episodis de talls de llum que han afectat a la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia avisa d'un excés a la pressió de la demanda, sobretot de l'aire condicionat, motivada per les onades de calor encadenades que patim aquí a les illes.
2: I hem de recordar, per cert, que avui s'activa la vista taronja per calor a l'interior de Mallorca i el groc a la resta de l'arxipèlag. A Menorca, l'Ajuntament de Mahó obrirà avui, precisament per primera vegada, la nova piscina del poliesportiu municipal a tota la ciutadania. Àngel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Ho farà cada dimecres de l'estiu de 5 a 8 del capvespre de manera gratuïta com a refugi climàtic davant les altes temperatures. L'objectiu és oferir un espai per refrescar-se, especialment a infants i famílies. També s'habilitarà una zona exterior amb taules i bancs per fer-hi pícnic. Per accedir-hi cal fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament.
2: I ara, parlant de turisme. Perquè avui que parlem de l'arribada de creuers que baixen guany a les Balears ens fa ressò d'un estudi acadèmic internacional publicat fa uns dies. El text analitza si darrere la retòrica d'una evolució cap a una major sostenibilitat d'aquest tipus d'embarcacions hi ha un compromís real de la indústria. Volem parlar amb el coordinador d'aquest estudi, és l'Eivissenc Esteban Morella Hongria, professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València. Dins d'aquest camp d'estudi, ell s'ha especialitzat en els delictes contra el medi ambient i, en particular, a la mà. Hola, bon dia i benvingut a l'Informatiu Matí.
7: Hola, bon dia.
2: La indústria dels creuers ha manifestat des de fa anys que fa canvis per ser més sostenible. Segons l'estudi que acabeu de publicar, aquests canvis tenen un impacte real?
7: Pues, evidentment tenen un impacte, però que ha de ser mesurable en diversos termes. No? El nostre estudi analitza des de la criminologia verda, que és un àmbit, una perspectiva que centra en els danys ambientals, i és cert que la indústria de creuers està fent canvis en clau de sostenibilitat. Però nosaltres hem recollit que hi ha determinades millores tecnològiques i operatives en alguns vaixells i ports, però quan mirem el conjunt de l'evidència disponible, el que estem veient és que aquests canvis no són generalment suficients per reduir de manera significativa els impactes acumulatius sobre el medi marí i les comunitats costaneres, en el nostre cas, no? I el que posem de manifest en l'estudi és una distància important entre el relat de sostenibilitat i la realitat dels impactes, especialment pel que fa a emissions, abocaments, soroll submarí i degradació d'hàbitat, no? Per això parlem de blue washing, no per negar que hi hagi cap canvi, sinó per assenyalar que el discurs verd pot donar una imatge molt més positiva que la que reflecteixen les dades.
2: Què vol dir aquest concepte que empreu, el blue washing?
7: Pues és un terme que utilitzem a criminologia per centrar-nos en el dany ambiental generat per determinats comportaments humans. No? I quan parlem de blue washing, en el nostre estudi ens referim a l'ús dels discursos i imatges de sostenibilitat marina per part del sector, no? Que projecten una idea de compromís ambiental molt forta, mentre que, segons la literatura que hem revisat, científica, pues, continuen generant impactes ecològics significatius. És a dir, és una forma de rentat d'imatge blau, no? I el relat posa molt èmfasi en el mar, els oceans, protecció, però les pràctiques reals pues, no sempre estan a l'altura d'aquest discurs, no? I el nostre article pues, utilitzem el concepte en un sentit analític dins de la criminologia verda, no emprat com un sinònim del dret penal, sinó per descriure aquesta distància entre el que s'anuncia i el que passa efectivament al medi marí.
2: Diríeu que aquesta retòrica té més un objectiu de convèncer l'opinió pública, que sabem que ha estat crítica, o com a mínim part d'aquesta opinió crítica, ha estat pública, ha estat crítica amb els creuers, o té més l'objectiu d'esquivar determinades regulacions ambientals?
7: Sí, bueno, pues precisament una de les coses que analitzem és la funció d'aquesta retòrica, no? I és que no és només un llenguatge neutral, perquè el que estàs indicant és que té l'objectiu de convèncer a la societat, als consumidors i també a les institucions, que el sector està alineat amb la sostenibilitat i amb la protecció de la mar, no? I és cert que aquesta imatge pot generar la sensació que el problema ja està sota control i, per tant, reduir la pressió social i política per introduir canvis més profunds, no? I des de la criminologia verda, ho veiem com un mecanisme de legitimació, i si el relat és molt verd i molt blau, doncs resulta més fàcil, per exemple, continuar amb les pràctiques que la literatura científica identifica com impactant per al medi marí, no? Perquè sembla que ja està fent tot el que cal, no? I bueno, sempre se pot fer més, evidentment.
2: Com ho podrien fer aquestes empreses, aquestes navilieres, per minvar aquests impactes ambientals? No sé si teniu receptes o consells que es podrien aplicar per evitar determinades conseqüències.
7: Pues sí, en el estudi també posem èmfasi, no? I no entrem, és a dir, no entrem a dir a cada naviera el que ha de fer, però sí que a partir de la literatura que hem revisat, pues veuen algunes línies clares, no? Per exemple, el primer lloc és reduir de manera real les emissions i els abocaments, no només canviar el relat, no? Això implica, pues, revisar, per exemple, els combustibles que s'utilitzen, no? Millorar els sistemes de tractament d'aigües residuals i evitar, per exemple, abocament en zones sensibles, no? També, pues, abordar qüestions que sovint queden fora del discurs oficial, com pot ser el soroll submarí o el dany físic a determinats hàbitats marins, no? Incorporar-les de veritat a les avaluacions d'impacte. I, per exemple, avançar cap a una transparència molt més significativa, no? Per exemple, informes independents, dades obertes sobre emissions i impactes, una relació més honesta amb les comunitats costaneres que reben aquests vaixells, no? Clar, nosaltres no fem una guia tècnica, però el missatge de fons és que, pues, la sostenibilitat no es pot quedar només en la publicitat, no? Ha d'arribar al cor de les operacions.
2: Esteban Morella Hongria, professor de la Universitat Jaume I de Castelló, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
7: Gràcies.
2: Ara són les 8:38 minuts. Continuem parlant dels creuers, en aquest cas, de l'impacte econòmic. Perquè ja vos han comentat avui a l'informatiu que enguany es produeix, de moment, durant aquest inici del 2026, una davallada de les escales al port de Palma, i hi ha determinats sectors que expliquen que això els reporta dificultats econòmiques, que davallen els seus clients. Un dels més afectats és el dels guies turístics. Ara anem al centre de Palma, allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia, què t'han explicat?
8: Bon dia, i doncs trobam a dalt Murada, just al costat de la catedral de Palma, amb una imatge encara de tranquil·litat, amb pocs turistes passejant. I precisament aquesta és una zona on les visites guiades són la tònica habitual en aquests carrers del casc antic. No obstant això, Àlex Fraile, en una entrevista a l'Informatiu Matí, que és, diguéssim, representant de l'Associació de Guies Turístics de Mallorca, no creu que una de les problemàtiques de la saturació turística sigui l'arribada dels megacreuers als ports de les Illes, en què els creueristes són la clientela habitual dels guies turístics.
11: El turismo de cruceros no nos está afectando en lo que son los problemas que realmente estamos teniendo los ciudadanos en Baleares, que es el acceso a la vivienda, la masificación en las carreteras. Los problemas que estamos teniendo en estos momentos, el turismo de cruceros no consume territorio, no consume recursos, con lo cual yo no creo que ese sea el problema.
8: Fraile també ha explicat la qüestió de l'intrusisme en el sector. Un problema, diu, que els afecta econòmicament i en la qualitat del servei que ofereixen.
11: Nos afecta, pues, a la calidad del turismo en Baleares, porque las informaciones que se están dando no son precisas, a las arcas del Estado porque se está haciendo una actividad irregular. Y mejoras, pues evidentemente lo que estamos haciendo desde ProGuías es fomentar sobre todo la formación, los cursos, los reciclajes, en que el nivel de los guías que tenemos en ProGuías cada vez sea mejor y podamos ofrecer mejores servicios a nuestros visitantes.
8: I els canvis en les rutes turístiques, segons Fraile, han sofert canvis d'ençà uns anys enrere. Ara la gran part dels turistes busquen en les visites guiades el valor afegit d'un lloc poc conegut o un restaurant típic de les Illes.
2: Gràcies, Lluís Hernández, per aquesta connexió en directe des del centre de Palma, on, per cert, avui ha d'arribar un dels creuers més grans del món. A les 9 atracarà el Legend of the Seas, que té més de 365 metres d'eslora. Ara són les 8:41 minuts. I ara vos explicam que en els darrers 3 anys s'ha incrementat un 18% el pressupost de la Conselleria d'Educació. S'ha passat dels 1.446 milions d'euros el 2024 a 1.720, és a dir, 266 milions d'euros més. Aquestes xifres situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Tot i l'increment, el sindicat Estell i FAPA Mallorca consideren que encara hi ha assumptes pendents. Carme Moreno.
12: El conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per als docents de la pública i que dins aquest apartat cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docent de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Vera més ha detallat altres millores a Iveta Ràdio.
13: Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre els 7 i els 10 milions d'euros depenent dels anys.
12: El secretari de l'Ensenyament Públic, el sindicat Estell, Vicenç García, considera que l'increment pressupostari és positiu, malgrat tot diu que és insuficient, ja que no s'ha arribat a invertir el 5% del producte interior brut en educació. En aquest moment especifica que s'hi dedica el 3% del PIB. García reclama més inversió per dignificar la tasca docent.
14: I el que reclamem des de l'Estell són polítiques valentes per revertir la situació que està patint l'educació a les nostres illes, de manca de professorat, de malestar de professorat, i tot un llarg etcètera que pensam que han de revertir.
12: El president de FAPA a Mallorca, Xavier Ferriol, que representa les famílies, afirma que, tot i la davallada de 5 punts el 2025 de la taxa d'abandonament escolar, que se situa en el 15%, és preocupant el nombre d'alumnes que abandonen els estudis de manera prematura.
15: A nivell social representa un problema greu, perquè la majoria d'aquests alumnes ja tenen un salari que no és digne, que no se podran independitzar, estaran en un entorn vulnerable i això repercuteix a la societat.
12: La FAPA també reclama més doblers per incrementar les beques menjador i reduir l'escletxa digital entre l'alumnat.
2: I per cert, que el Partit Popular Estatal prepara una llei per regular la protecció dels menors en entorns digitals. Ho ha explicat la vicesecretària de Regeneració Democràtica, Cuca Gamarra, a Palma, en una reunió amb la secretària general del PP de les Illes, Sandra Fernández, i amb entitats socials relacionades amb la infància.
16: Hay que hacer algo, pues tanto en el tema del uso de pantallas, el uso de teléfonos móviles, como el acceso a redes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando sabemos las problemáticas que se están generando debido a este mal uso.
25: Queremos trasladarles a la sociedad española este escudo digital, sí, para que nuestros niños estén seguros y protegidos, sí, para que nuestros niños no accedan a contenidos de pornografía o de violencia a unas edades para las que no están preparados y que eso tiene unas consecuencias.
2: Amb la crònica política arribam gairebé les 8:45 minuts, volien dir 8:45 minuts. Ara vos deixam 10 minuts per la informació de proximitat, per les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: I de Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les 8:45 minuts. Temps ara per a la informació de Mallorca. La companyia Endesa diu que la calor és la principal causa dels talls de subministrament elèctric dels darrers dies. L'empresa demana als ciutadans intentar reduir el consum després dels episodis de talls de llum que han afectat la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia també avisa d'un excés a la pressió de la demanda, sobretot de l'aire condicionat, motivada per aquestes onades de calor encadenades que patim a les illes. De seguida en parlam, abans però feim una ullada a la situació del trànsit, per això connectam amb la DGT, Clàudia Zavala. Bon dia, conta'ns.
2: Sí, molt bon dia. En aquest moment pues, encontraran retenció en la vía de cintura en sentido András, des de l'estadi Balear hasta San Valentí. En l'autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde San Cladera hasta el enlace con la vía de cintura. En el resto de carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia. Romina West és al control tècnic. Fem una pausa i continuem.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici, Endesa fa una crida a la moderació en el consum elèctric després dels episodis de talls de llum que han afectat la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. La companyia avisa d'un excés a la pressió de la demanda, sobretot de l'aire condicionat, motivada per les onades de calor encadenades que patim a les Balears des de fa setmanes. Martí Ribas és el director general d'Endesa aquí a les Balears.
4: Que en la mesura del possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb ona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
1: En tot cas, la companyia diu que es compromet a solucionar aquestes avaries amb la màxima celeritat. Han de pensar que amb les altes temperatures es registren pics de demanda que tensen el sistema. Toni Sastre, bon dia.
5: Bon dia. De fet, molta gent a les seves cases, als hospitals i centres de salut, també els establiments turístics tenen els aparells d'aire condicionat i ventiladors en marxa gairebé tot el dia per fer front a les altes temperatures.
1: Com dèiem, Manacor és un dels municipis, una de les localitats amb més afectades per aquests talls de subministrament, unes avaries que també han deixat talls d'aigua en alguns establiments i particulars. L'Ajuntament demana conscienciació en el consum i avisa que és hora d'adoptar mesures.
5: Els talls de llum han acabat afectant directament les bombes d'extracció d'aigua perquè van en corrent, molts d'usuaris manacorins s'han quedat estones sense subministrament. A Porto Cristo, una de les zones turístiques amb més població, ha davallat molt la pressió. El balde Miquel Oliver ha explicat a IB3 Ràdio que tot plegat és la conseqüència de les derivades del canvi climàtic i la massificació.
6: Si no anem tots a l'una, al final, quan en el setembre o octubre se publiquin l'estat dels aquífers, m'ho donaran compte de que potser els residents sí que patirem talls d'aigua per no tenir o per no garantir el subministrament. I jo crec que hem de ser molt conscients de que el que fem avui o de el que deixem de fer avui empallaran les conseqüències demà i hem de fer una crida a tots els actors.
5: Segons Oliver, el govern ja hauria d'haver posat fil a l'agulla i fer una alerta sobre el consum d'aigua, i és que les altes temperatures i les seves conseqüències també preocupen especialment aquests dies al municipi de Manacor, perquè són les festes de Sant Jaume i el balde Miquel Oliver ha confessat que s'estan repensant alguns actes.
1: I on també duen des del cap de setmana amb talls de subministraments a Can Picafort.
5: Els veïnats d'aquesta zona de Santa Margalida, però, asseguren que no és cosa nova, que fa anys que pateixen aturades de llum a l'estiu.
7: Fatal, perquè de molt que fa tanta calor, vols quedar sense llum.
8: El vespre és insuportable amb aquesta calor, més la meitat, el vespre no se va dormir. Aquí ja fa 4 o 5 dies que no pot dormir.
1: I un dels sons de la jornada és aquest. El que sentiu és la concentració que va reunir ahir més de mig centenar de persones davant l'Ajuntament de Santa Maria. S'ha fet en resposta a les agressions homofòbiques i racistes que han ocorregut al llarg d'aquest cap de setmana al municipi.
5: Es tracta de tres episodis diferents. El primer, les agressions durant la revetlla del vespre de divendres, que va obligar les artistes Pede Luca, Lluca i Santa Cervera Màrtir a suspendre les seves actuacions. El segon, dissabte, l'agressió física a un jove membre del col·lectiu LGTBIQ+, a un carreró del poble, i finalment la tercera, diumenge, a les cases de les activistes detengudes la setmana passada pels atacs contra immobiliàries que, i on van aparèixer unes pintades amb frases antisemites. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Santa Maria ha volgut convocar aquesta concentració per demostrar el seu profund rebuig cap als fets i també donar suport a les persones afectades. És la regidora d'Igualtat, Maria Antònia Caimari.
9: Per una banda, de manera totalment ferma, rebutjar tots els fets i denunciar-los, vale? Per reforçar el comunicat de dissabte de matí, i per una altra banda, perquè ells tinguessin el seu espai i que se sentissin recolzats per la institució.
5: Per altra banda, l'artista Santa Cervera Màrtir, una de les afectades i portaveu de les associacions convocants, ha demostrat la seva preocupació cap a aquests moviments reaccionaris que diu que no estan tenint cap persecució.
10: La preocupació i l'alarma per un grupuscle que està fent accions ultres durant tres vespres consecutius sense que hi hagi hagut, de moment, que nosaltres sapiguem cap identificat ni cap actuació policial.
5: De moment, l'Ajuntament de Santa Maria ja ha interposat una denúncia que obrirà una investigació per saber qui són els agressors.
1: Canviant de qüestió, a partir d'avui, la línia de l'aerotip que uneix Can Picafort i l'aeroport permetrà viatjar entre Alcúdia i Inca. Fins ara, recordem-ho, no es permetien baixades fins l'arribada a Son Sant Joan. La Conselleria de Mobilitat ha pres aquesta decisió davant l'elevada demanda de la línia 302, especialment per part dels usuaris habituals.
5: Fins ara, els passatgers de l'aerotip A32 només podien pujar a les parades de la badia d'Alcúdia i el mateix poble si el destí final era Son Sant Joan. Amb la modificació d'aquest servei, els autobusos de la línia que uneix Can Picafort en l'aeroport també permetrà transportar usuaris de les diferents parades del corredor d'Alcúdia fins a Inca. Lluïsa Serres, la gerent del consorci.
11: A partir de dimecres, dia 22, el canvi és que s'aixeca aquesta provisió del trànsit i la línia de l'aeroport també se podrà fer servir per fer el trajecte al CUDI Inca tot el dia. Fins ara només es permetia les primeres expedicions del dia. Així que s'augmenta aquesta oferta del transport públic en aquesta zona.
5: La setmana passada, alguns viatgers varen denunciar a IB3 Ràdio la saturació d'aquesta línia i reclamaven un increment de la freqüència.
1: I parlem ara d'energies renovables, perquè dues setmanes després han d'agilitzar dos projectes solars de grans dimensions a la Marina de Llumajor. El govern ha autoritzat ara l'instal·lació d'una nova planta fotovoltaica en aquesta àrea altament protegida. El projecte preveu 70.000 panells solars sobre sòl rústic i l'ocupació de prop de 40 hectàrees, que és una superfície equivalent a 56 camps de futbol.
5: Fa dues setmanes l'executiu va agilitzar dos projectes, tots ells a la Marina, més de 50.000 panells solars, i ara el butlletí oficial de les Balears recull la declaració d'impacte ambiental favorable d'aquesta nova instal·lació Llucmajor Solar. La seva declaració com a projecte industrial estratègic que li permetria accelerar els tràmits queda pendent de l'aval del Consell de la Indústria i la plataforma Renovables Sí, però així no, denuncia que l'executiu està convertint la Marina, una zona d'alt valor ambiental, en un megapolígon industrial energètic. Margalida Rosselló es portaveu de l'entitat.
12: Però resulta que en aquest àmbit de la Marina han de dir que dels 1.100 i pico de projectes que estan en tramitació a Mallorca, de centrals fotovoltaiques, un 30% de la ocupació que se preveu a sòl rústic és a la Marina de Llucmajor.
1: Amb aquesta notícia arribarem a les 8:55. Continua la informació aquí a IB3 en Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 8:55 minuts. Avui el Teatre Sants de Palma acull una nova edició de les Nits de Flamenc.

0: Després de l'èxit de les darreres temporades, torna a oferir una experiència única al cor del centre històric. El Sants és un casal gòtic del segle XIV i allà el públic pot gaudir d'un espectacle que fusiona la intensitat del flamenc amb la llibertat del jazz, reinterpretant temes coneguts amb una mirada innovadora.
1: La dansa serà el fil conductor visual, podríem dir, d'aquest espectacle, mentre que la guitarra i el violí exploren nous sons i textures en un viatge emocional que promet captivar tant els amants del flamenc més tradicional com aquells que cerquen noves formes d'expressió musical. A més, les nits de flamenc es fan cada dimecres al Teatre Sants a partir de les 9 de la nit. Ho explicava al micròfons d'IV3 el director de Tot Plegat, Pere Mestre.
2: On artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz i un bon guitarrista, una gran violinista i una extraordinària ballarina.
1: Els tres artistes que esmentava, Mestre, són la bailaora Sílvia Fernández, que ha actuat a produccions com Battle of Dance als Estats Units, Andalus Night a Dubai, a més de participar als prestigiosos festivals de flamenc d'arreu del món. L'acompanyen el guitarrista Manuel Carmona, un habitual de Ciutat de Palma de Música Flamenca, i la violinista ucraïnesa Soriana Ivaniv, que és reconeguda per la seva versatilitat i per haver participat a cicles com el Dijous Musical de la Fundació Sa Nostra o el Mallorca Jazz de Sa Pobla.

0: I ara parlam d'un dels concerts de l'estiu a Menorca. Segur que recordeu quan parlàvem de la temporada d'estiu d'Esclaustre de Maó i de la seva cap de comunicació feia un èmfasi especial en un concert, el de Maria Jaume. Escoltam a Anna Gornàs.
1: Més endavant, ja cap a final de mes, podreu veure a Maria Jaume i Pablo Pablo, que també està generant molta expectació.
0: I de sí, el dia ha arribat i és avui Esclaustre de Maó a partir de les 9 de la nit.
2: Maria Jaume és un artista clau de l'escena musical actual en català, amb un univers líric ple d'ironia i amb el seu anterior àlbum, Nostalgia Airlines, reconegut amb els Premis Enderrock i els Premis Min, presenta ara nou disc i nova gira, plena de sorpreses, amb una posada en escena que submergeix el públic en una mena de realisme màgic mediterrani, podríem dir, i en temes com aquest Sant Domingo Forever, que sonava de fons, o aquest altre, Festa i Drama.

0: A més de ses claustre de Mou, avui mateix, a les 9, dèiem, la gira recorrerà algun dels escenaris més prestigiosos del país. De fet, acaba d'anunciar a les xarxes que tancarà gira el mes de novembre. Atenció, escoltau on.
1: Ahir, el 27 de novembre, tocam a la sala Apodo. Serà l'única sala que farem enguany a Barcelona. I la veritat és que me fa moltes ganes, perquè serà un concert molt especial per presentar Sant Domingo Forever.
2: Bueno, ja ho veureu, però dia 27 de novembre durem un trosset de Lloret a la sala Apodo.
0: Ja ho fa sempre, això, de dur-se'n un bocí de Lloret, de Mallorca sencera, podrien dir, a tot allà on va. I d'avui, aquest trosset de Mallorca i de Lloret el compartirà en qui vagi a veure-la a Mahó, es claustre i feis via, perquè queden molt poques entrades.

0: Hem arribat a les 9, és moment de resumir quins són els principals titulars d'aquest dimecres. Just en aquesta hora, a les 9, està previst que traqui a Palma el que és considerat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora. No obstant això, les escales de creuers al port de Palma enguany davallen.
1: Els primers 5 mesos de l'any en varen arribar un 20% manco, que l'any passat les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant tota la resta de temporada. A Moia i Eivissa es preveu una rebuda de creueristes similars a la de l'any passat, a les del 25, encara que amb més escales. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern l'any 2022 i que enguany s'ha renovat fins a 2031.
2: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
0: A l'informatiu matí també hem parlat amb el professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València, Esteve Morella Hongria, qui adverteix que els creuers continuen generant impactes econòmics significatius en el medi marí. Aquesta és una de les conclusions d'una recerca científica internacional que coordina l'experta eivissenc i que ha avançat en una entrevista en aquest informatiu.
3: El que estem veient és que aquests canvis no són generalment suficients per reduir de manera significativa els impactes acumulatius sobre el medi marí i les comunitats costaneres, en el nostre cas, no? I el que posem de manifest en l'estudi és una distància important entre el relat de sostenibilitat i la realitat dels impactes, especialment pel que fa a emissions, abocaments, soroll submarí i degradació d'hàbitat.
0: També en turisme, Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per falta d'estabilitat operativa. Aquesta decisió completa la que es va iniciar dia 3 de juny, quan la companyia va tancar ja 15 hotels en aquest indret per la intervenció dels Estats Units a la zona.
1: Melia té 34 hotels a Cuba i prop de 14.000 habitacions. Era el principal operador turístic de la regió. La Cambra de Comerç de Mallorca ho lamenta, és el seu president, Eduardo Soriano, qui, per cert, ha estat reelegit al càrrec.
4: És un fet que la veritat és que, de qualque manera, se podria esperar donat els aconteixements darrers que hi ha hagut, no? La veritat és que jo penso que estem en una situació tan precària com sé que de moment estaven allà, pues, a vegades per fer un pensament.
0: I Endesa fa una crida a la moderació.

0: Llibertat provisional amb mesures cautelars per l'home de 21 anys que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera i s'hauria fugat.
1: I està previst que aquest matí passi a disposició judicial l'altre conductor que va ser detingut per presumptament haver atropellat en aquesta ocasió un home de 83 anys, un ciclista a Pollença, i haver fugit també del lloc dels fets.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí, a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
2: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, què tal? Com estàu? Com vos va? Són les 9 i 5 minuts. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. I avui tornem a tenir una jornada sofocant, una jornada de molta de calor. Tindrem, de fet, avís taronja actiu a l'interior de Mallorca i a la resta de l'illa l'avís serà groc, igual que les Pitiguses, on, per cert, ahir varen tenir ruixats i tempestes. Ahir també varen arribar als 41,7 graus de temperatura a Fornalutx i per avui les temperatures seran, vos ho hem de dir, similars a les d'ahir, així que molta de paciència. Pugen les temperatures i davalla, en aquest cas, l'arribada de creuers al port de Palma. Els primers 5 mesos d'aquest 2026 s'han registrat 40 escales manco que durant el 2025 i gairebé un 30% manco de passatgers. El sector atribueix aquesta caiguda a les limitacions pactades al port de Palma, mentre que a Mahó i també a Eivissa es manté la previsió de xifres similars a les de l'any passat. Tot i així, us hem de dir que està previst per ara, per aquesta hora, a les 9, més o manco, l'arribada del creuer més gran del món. Arriba al port de Palma el Legend of the Seas, que té 365 metres d'eslora. Avui també parlam d'altres qüestions. Vos contam que la cadena hotelera mallorquina Melià contempla aquesta completa, aquesta setmana, la seva retirada de Cuba. La companyia tancarà els darrers hotels que hi gestiona o que hi gestionava després de denunciar la manca d'estabilitat operativa, legal i econòmica a l'illa. D'altra banda, i tornant al temps i a la calor que tenim aquests dies, tornant a la calor continuada, hem de dir que passa factura. Xisco Nadal, bon dia.
1: Bon dia, Joan. Endesa demana moderació en el consum elèctric després dels talls de llum registrats a la platja de Palma, Manacor, Porto Cristo i Can Picafort. Avui Mallorca torna a estar en avís taronja, com dèieu, per temperatures que poden arribar als 40 graus, precisament a Manacor. Els talls de la corrent també han provocat interrupcions en el subministrament d'aigua. L'Ajuntament reclama un consum responsable i alerta que la situació evidencia la pressió que suporten les infraestructures durant les onades de calor i en plena temporada turística.
0: I les altes temperatures han de dir que també castiguen especialment les persones sense llar. Maria Antònia Esquines, bon dia.
2: Bon dia, Joana. Així és, perquè aquest col·lectiu aquest dia es afronta unes altes temperatures amb poques possibilitats de reguardar-se i evitar les hores de més calor exposant-se a temperatures de més de 40 graus.
0: Disculpa, Maria Antònia, t'han d'interrompre perquè sembla que el micròfon no te funciona. Tenim problemes, ara tot d'una els solventarem, però com d'Anna Maria Antònia, aquest col·lectiu, les persones sense llar aquests dies afronten unes altes temperatures amb poques possibilitats de resguardar-se i evitar les hores de més calor, exposant-se a temperatures de més de 40 graus. L'IMAS i la Creu Roja han reforçat aquests dies l'atenció amb repartiment d'aigua, espais climatitzats i també un protocol específic que està ultimant per afrontar els episodis de calor extrema. Tot per prevenir cops de calor i també deshidratació. I en plana de successos, a Eivissa, la Policia Nacional investiga, Xisco, la mort d'un jove italià de 33 anys localitzat surant al port de Botafoc.
1: Els primers indicis apunten a un possible ofegament accidental, tot i que la investigació continua oberta. D'altra banda, ha quedat en llibertat provisional el jove de 21 anys acusat d'atropellar mortalment un turista a Capdepera i fugir del lloc dels fets. I avui demà

0: matí ha passat a disposició judicial el conductor detingut per la mort d'un ciclista de 84 anys a Pollença, després de fugir també de l'accident.
1: També vos contam que el govern central endureix la futura llei d'antitabac i planteja prohibir fumar a terrasses, a platges, piscines, concerts i altres espais públics a l'aire lliure.
0: Les societats mèdiques celebren aquesta mesura, mentre que el sector de la restauració alerta de l'impacte que pot tenir sobre l'activitat turística i els negocis. Una de les mesures que contempla aquesta llei és multar els pares dels menors que fumin o vapegin en 200 euros. La ministra diu que l'objectiu és sensibilitzar i aconseguir una generació sense fum.
1: Serà un dels temes que avui tractarem i analitzarem a la nostra tertúlia d'actualitat que farem avui amb Batlle Galvin, en Joan Carles Rodríguez Turi, també amb Alicia Mateus. Ara sí, sembla, podem sentir i escoltar en Maria Antònia Esquines. Seguim parlant de més qüestions referides a l'actualitat.
2: Així és, Joana, perquè avui serem a un directe a una botiga de to domèstic, ja que aquests dies han viscut incrementada la feina per mort de les altes temperatures i augmenta la banda d'aires condicionats i ventiladors, mentre també entre geleres i congeladors que s'espanyen per mort de les altes temperatures.
1: Serà un dels temes que abordarem a partir de les 10. Tindrem aquí en nosaltres també Albert Darder, que ens farà la previsió meteorològica per aquests propers dies, que sembla que tindrem una petita treva, però no vos penseu que serà de molt de graus manco. Però bé, sigui com sigui, són les 9 i 10 minuts, és el moment de conèixer la frase del dia.
0: I la d'avui és del novel·lista nord-americà Carl Sandburg, que un dia va escriure que la vida és com una ceba. L'hem de pelar capa a capa i de vegades ens fa plorar.

0: Cada raó tenia en Carl i cada cert és aquesta metàfora de la ceba i de ses capes i de que també sa vida molt fa plorar. I de què parla avui tothom? De Mundial o de no Mundial?
1: El Mundial, Joana Maria Maroto Munà, continua sent una font de notícies i ara toca parlar, però, de derivades d'aquest Mundial. I te vull explicar la història de Nil Ojeda, un creador de continguts que va prometre que faria un 99% de descompte al seu web on venia camisetes, si Espanya guanyava el Mundial. I, oh, sorpresa, Espanya va guanyar el Mundial i ara ha fet tanques enrere, i on va dir blanc, ara diu negre. FACO ha denunciat el youtuber i empresari Nil Ojeda davant la Direcció General de Consum per una presumpta campanya de publicitat enganyosa. Tot plegat arran d'una promoció que prometia un descompte del 99% a tota la seva botiga en línia si Espanya guanyava el Mundial de Futbol. Quan la selecció es va proclamar campiona, però molts usuaris varen denunciar a les xarxes que els descomptes no eren reals. Segons FACO, la botiga hauria incrementat aquell mateix dia artificialment els preus d'aquestes peces de roba i en algun casos fins a superar els 3.000 euros. D'aquesta manera, un cop aplicat aquest descompte del 99%, el preu final era pràcticament el mateix que tenien els productes el dia abans d'aquesta promoció. Més o manco, 27 euros per camiseta. L'Associació de Consumidors considera que aquesta pràctica podria vulnerar la normativa sobre comerç minorista i la llei de competència deslleial, perquè el preu de referència d'una rebaixa ha de correspondre al més baix aplicat durant els 30 dies anteriors, no les 24 hores anteriors. Per aquest motiu, FACO ha demanat a Consum que investigui els fets i determini si la promoció va induir els compradors a error. El youtuber, en dedica, ha fet un vídeo demanant disculpes, però a la seva manera. L'escolta.
2: Momento campaña de milkshakes.
3: Hola.
2: Los que ya conocéis la marca sabéis que siempre intentamos hacer cosas distintas. Hemos hecho campañas como la de las subastas de los cuadros pintados por IA. Luego eran mujeres que se llamaban IA. La cuestión es que esta campaña se viralizó. Ha llegado a mucha más gente de lo que es nuestra comunidad normal. Y no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate. Solo quería dar la cara, a asumir mi responsabilidad. En nuestra cabeza era espectacular. Esto era una campaña para dar que hablar. Y ha dado que hablar, pero no de la manera que esperaba. Si nos gustaba la camiseta del fútbol y la comprarais, os va a llegar, tranquilos. Y los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón. Llevábamos tiempo sin...
1: Los que entrarais a l'aigua con toda la ilusión del mundo no tendreu camiseta. Bàsicament perquè el que deien era que havien volgut fer una campanya de xarxes per crear rebombori, per fer renou, ho han aconseguit, però no sé si aquella màxima de que parlin de tu encara que sigui malament funciona. Ho dic perquè Consum ja ho està investigant, hi ha hagut usuaris que ja han parlat amb associacions de consumidors i han decidit denunciar perquè és cert que quan fas aquest tipus de campanyes, encara que sigui per fer una broma o per épater les bourgeois, que se deia antigament, quan encara se parlava francès, potser en aquests joves els hi sortirà una mica malament.
0: Bé, et diré dues coses. D'entrada, tenia poca fe en la victòria de la selecció, perquè, clar,
1: I tampoc
0: se
1: demanar,
0: va tirar la piscina
1: i tampoc
0: s'ha de
1: demanar disculpes, perquè expliquem això,
0: clar,
1: que té, això que té disculpes.
0: Dir que dona sa cara no és un... No sé, no ajuda o no fa que no sigui culpable dels fets, per dir-ho d'alguna manera, no? No sé, crec que tenia poca fe i crec que se li ha fugit de ses mans i, com tu deies, que no només ha volgut fer-se viral, ho ha aconseguit, però en aquest cas no sé si li anirà a la contra.
1: I també que estaria molt bé que aquests youtubers joves, que tot una que fan un duret o tan per anar a Andorra, que els agrada molt provocar per donar-se a conèixer, entenguin que ser empresari, de vegades en parlàvem en aquest programa, no és una cosa fàcil i que tothom vol jugar a ser empresari. I després, quan venen problemes, és quan realment demostres si tens múscul a darrere i, sobretot, si saps gestionar crisis d'aquest tipus. Maria Antònia Esquines, com a jove, també reina de les xarxes aquí en aquest arxipèlag. Com valores aquesta polèmica?
4: Jo crec que s'ha precipitat un poc. Per Ventura va dir, ai, tinc aquesta idea, és cert que farà que la gent parli a xarxes i de més, perquè és un creador de contingut bastant conegut, té bastant de diferents perfils que segueixen i de més, i clar, en el moment en què són empresaris per avançar creadors de continguts, saben que els hi funcionarà, perquè un que es fan seu pel seu contingut dirà, ai, vull una camiseta seva.
1: Sí, però això també pot fer que la gent que el seguia i que estava pendent dels seus vídeos, després de veure que suposadament han estafat, perquè t'ofereixen un 99% de descompte,
4: si
1: la camiseta valia 30 euros, no hauries de pagar, no arriba un.
4: Ara s'ha guanyat enemics. O sigui, per Ventura, en lloc de mantenir aquests clients, aquests fans, seguidors fidels, ha fet que parlin d'ell cap a malament, i a més molts que el seguien, per Ventura els deixen de seguir, i això, perquè ja t'he dit, és una estafada com una catedral allà. mil altres opcions, mil altres idees per donar-se a conèixer i per fer campanyes.
1: I també que es tracta una mica de beneït en el seu públic.
4: Clar.
1: I també desconeixer la llei. La llei de rebaixes implica que quan tu fas un descompte l'has de fer sobre el preu que tenia 30 dies abans. Quantes vegades no han criticat aquí que quan hi ha les rebaixes moltes botigues d'electrodomèstics, o sorpresa, el televisor que tu t'havies de comprar valia 900 euros, ara en val 1.600, però en el descompte se te queda a 899 euros. És que això és de primer, és de primer de descomptes. I també qui se pot pensar o qui pot creure que una camiseta de cotó costa 3.000 euros. Compte-m'ho.
4: Sí, jo crec que va ser una decisió precipitada. De
1: nosaltres estem a favor dels luxes silenciós, però si no és en Bill Gates, no crec que ningú se pugui comprar aquestes camisetes.
0: No, no de que mos enganin, bàsicament. Exacte. Que al final és un poc allò que la gent pot haver percebut després de les declaracions d'aquest youtuber, no?
1: Sí, però Anna Maria Antònia nostra, com a jove, a tu qualcú te fa això i tu seguiries consumint aquest contingut o no?
4: No, no gens. I a més, cercaria que me donessin un tipus de solució. O sigui, si a vegades ja m'arriben coses malament o de més i ja intento trobar una solució, imagina't si m'he menjat una mentida. Aquesta mentida no té disculpes, perquè jo aquest vídeo no el considero una disculpa ni molt manco, simplement es posa un poc el que ha passat. A mi que me donin una solució, que me tornin a dos bes, que me donin la camiseta valorada en 3.000 euros o el que sigui.
1: Quan treguis la teva col·lecció de shorts,
4: sí,
1: que sé que l'estàs preparant, shorts, que són shorts Maria Antònia Esquines.
4: Sí. M'hauré de pensar un nom més original.
1: Et shorts, si parles descompte, avisa, que ja sabem.
4: Sí.
1: El manco, veient aquestes coses, la gent ja n'aprèn i sap que no tot val quan qualcú intenta triomfar xarxes o que parlin de tu, perquè després venen aquests problemes i supos que si consuma tu, ja me diràs, haurà de pagar les camisetes.
0: Sí. Estarem ben pendents i, de fet, serà un debat que tornarem a tenir i a mantenir amb en Xisco i Anna Maria Antònia a partir de les 11. Serà un dels temes que tractarem en el nostre programa, però en tot això que vos han contat i qualque cosa més, aquest és el menú d'avui, un menú que avui elaboram en Romina West al control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització tècnica i també amb Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció. Començam.

0: aquí amb vosaltres a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és el dia, en aquest dimecres 22 de juliol, en què parlam també de les grans cadenes hoteleres mallorquines que han culminat la seva sortida de Cuba. Melià deixarà de gestionar els seus darrers hotels el dia 24 de juliol, passat demà, mentre que Iberostar, Barceló i altres grups també han abandonat o reduït la seva presència a l'illa. El sector atribueix aquesta retirada a la pressió dels Estats Units sobre empreses vinculades al conglomerat estatal cubà, així com a la greu crisi econòmica i turística que viu el país, marcada per la manca de combustible, els problemes d'abastiment i també la forta caiguda de la demanda. La retirada de Melià de Cuba arriba després que expirés l'ultimàtum fixat pel president dels Estats Units, Donald Trump, perquè les empreses estrangeres abandonessin les seves activitats a l'illa. L'ordre executiva preveu la congelació d'actius als Estats Units per a les companyies que operin als sectors estratègics de l'economia cubana, una mesura que ha accelerat la sortida de les principals hoteleres mallorquines del país. També vos demano una valoració al respecte. Quines conseqüències pot tenir aquesta retirada de les hoteleres balears, tant per a les empreses com també per a la projecció internacional del sector turístic de les illes, com també a la illa, a Cuba, que és al cap i a la fi de qui parlam, no?
1: Bueno, era una situació previsible perquè ja, de fet, el mes passat Melià ja va anunciar que retiraria part de la seva operativa a Cuba, i feia mesos que Melià advertia que la situació a Cuba era insostenible. Jo crec que qualsevol dia mos aixecarem de llit i llegirem en els diaris o escoltarem a la ràdio que hi ha hagut una intervenció militar dels Estats Units a Cuba. Vull dir, això també és una crònica d'una mort anunciada, com va passar a Venezuela. Pues jo crec que probablement passarà a Cuba, perquè Donald Trump ja ho ha dit públicament, que Cuba és un dels seus objectius. Els Estats Units històricament sempre s'ha dedicat a interferir econòmicament a Cuba, i ara s'està veient, i és bastant palpable, aquesta intervenció dels Estats Units. Per a Melià, evidentment és un problema per els seus comptes. Cuba és una de les principals destinacions que tenia, si no la principal que tenia la companyia en el Carib, i per també, evident, Cuba, perquè bueno, la situació és insostenible, ja no només pel que fa a les empreses turístiques, sinó també pel que fa a l'abasteciment de combustible. De fet, s'han hagut de cancel·lar vols, per exemple, des de Canadà, que és un dels principals països emissors cap a Cuba. Per tant, la situació és insostenible i només anirà cap a pitjor.
2: Sí, yo coincido con Angie. Cualquier día nos levantaremos y veremos que Estados Unidos ha tomado Cuba y veremos uno de estos mensajes de Trump, pues igual que vimos en Venezuela. Yo creo que la cuenta de resultados de Melia o de Iberostar ya no va a afectar tanto, porque la práctica es que ya venían operando muy poco allí, su presencia ya era testimonial, y si ya te miras el número de clientes que tenían, es que era prácticamente inexistente, porque ahora ya la asfixia a la que se está sometiendo a Cuba pues hacía que no hubiese nada más que quizás turismo residencial y ya está. Y es una lástima, y te llegas a pensar cómo están los cubanos, ¿no? Que realmente lo que importa ahora es que la mayoría de días no tienen electricidad, no tienen alimentos. Yo lo digo siempre, hay diferentes formas de atacar a un país. Vimos cómo Trump bombardeó Irán, vimos cómo secuestró a Maduro en Venezuela, y vemos cómo está asfixiando a Cuba, hasta que un día pues veamos que pone allí su banderita y ya está. Claro, Cuba siempre, tú lo has dicho, Angie, había sido un emblema para las cadenas mallorquinas y su presencia era muy importante. Ahora ya, cuando se confirma su salida, ¿luego podrán volver? ¿O serán empresas americanas las que se hagan con el turismo en Cuba?
0: Joan Carles, ¿tú qué pensas?
3: Yo no crec que la situació de Cuba siga per culpa d'en Donald Trump. Cuba du 70 anys baix un règim, una dictadura comunista, que el que ha fet és ofegar en el poble cubà, empobrir-lo fins a extrems que són impensables per un europeu, i em pareix que la situació de Cuba està a punt d'eclosionar, efectivament. No només per mort de la pressió d'Estats Units, que el que pretén és interferir amb interessos econòmics, com és lògic, a Venezuela, a Cuba i a tot allà on puga. Aquesta visió expansionista no és exclusiva d'en Donald Trump, sinó pens que va un poc inherent a Nord-Amèrica. I, en qualsevol cas, que Cuba s'alliberi de la dictadura que du patint tant de temps serà una bona notícia, Veurem si el fin justificarà los medios, jo no ho sé, però sí que és veritat que és un clamor que aquesta intervenció, així mateix com es va produir a Venezuela, es produirà a Cuba, perquè Cuba, a més, ja no té ni capacitat, ni múscul econòmic, ni militar per fer front a Estats Units. L'únic que espera és que s'instauri una democràcia, que retorni els drets als cubans que fa 70 anys que viuen oprimits per una dictadura comunista i que el comunisme passi a ser part de la història i del segle XX. I esperem que en el segle XXI cap societat ni cap país més hagi de patir aquesta opressió, aquesta dictadura i aquesta pobresa que al cap i a la fi el que ha fet és destrossar completament un país que hagués pogut ser molt punter, molt competitiu, amb una gran qualitat de vida i que el que és un absolut desastre i un exemple de lo que no hem d'exportar.
2: Sí, es cierto, coincido contigo en que Cuba no está así por Donald Trump. Ya llevaba décadas sufriendo una situación que, como tú decías, siendo un país que lo tiene todo, pues ha vivido bastante mal. Lo que también es cierto es que en los últimos meses la situación se ha agravado muchísimo, hasta el punto de ver cómo por ejemplo, Meliá se queda en Cuba, Estados Unidos lo multa. Entonces, claro, la situación ha ido a más y yo creo que se puede hacer algo, si lo haces por el bien del pueblo cubano, de otra manera que no esta. Es que allí los hospitales muchos días no tienen luz, es que no hay medicamentos, no hay comida, es que están matando a los cubanos. Entonces yo creo que por mucho que al final el objetivo sea ese, liberar a Cuba, los modos que se están utilizando yo creo que no son los más adecuados.
0: Ja, però Ventura, la pregunta ara seria què passarà, no? Quin és el futur que li queden en els cubans i a Cuba, si en general?
1: Jo crec que esperar una intervenció dels Estats Units i tenir zero esperança en que hi hagi una transició democràtica, perquè, bueno, de fet, a Venezuela ja ho hem vist i ara, bueno, és que ara llegiré un titular del País. El gobierno de Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez en el caso de tres estadounidenses torturados en Caracas. Vull dir que ara la nova presidenta de Venezuela té una bona relació amb Donald Trump perquè el que fa és, bàsicament, ha acceptat totes les peticions que li demana, no? En Donald Trump. Per tant, a Venezuela no hi ha hagut una transició democràtica. Vull dir, hi ha hagut el canvi que Donald Trump volia i el que més afavoreix els interessos econòmics dels Estats Units. Per tant, jo crec que a Cuba probablement passarà un escenari bastant semblant.
0: Quin serà el proper objectiu de Donald Trump?
2: Bueno, Groenlàndia sempre està sobre la mesa, no? Ja lo ha dicho mil veces.
0: Sí, s'ha rebaixat una mica, no?, les intencions, o de manco no en sentim a parlar tant, perquè sí que durant un parell de mesos cada dia sentíem a parlar de Venezuela, de Groenlàndia. Ara no se sent a parlar, però clar, per ventura està allà, latent, no? Mm. Joan Carles, no sé què en penses tu, un proper objectiu de Donald Trump, quin serà o quin seria?
3: Jo crec que en Donald Trump és una persona que és mala de preveure, vull dir, és una persona que és bastant imprevisible, que a més crec que no medeix en absolut el que diu, perquè el que diu un dia en els dies i ho contradiu, i també no sé fins a quin punt juga un poc al despiste, no?, amb el tema de Groenlàndia, que mirem cap a Groenlàndia mentre ell es centra en llocs que sí que tenen un interès real, econòmic, estratègic també pels Estats Units, com pugui ser en aquest cas aquesta part del Carib, aquesta part de Llatinoamèrica en Venezuela. Però dir quin serà el seu pròxim objectiu, no sé, que vagi mirant dictadures comunistes com hi havia a Venezuela i com hi ha encara a Cuba, i que vagi acabant una per una, el que sí que espera que ho converteixi en una transició democràtica.
0: Home,
3: i que
0: instauri la democràcia en aquell país. No és una dictadura,
3: no, efectivament, no. I que no es limiti simplement a posar una persona de la seva confiança, que està completament amenaçada, com en aquest cas Delcy Rodríguez, per simplement satisfer els interessos que li puguen convenir als Estats Units, sinó que pens que el que vol qualsevol poble, siguin els de Venezuela o els de Cuba, és el mateix, que és llibertat.
0: Aquest és un altre, o era un altre dels temes que volíem abordar avui a la tertúlia, un dels temes d'actualitat, precisament per aquesta sortida de Melià de Cuba. De passat demà serà el darrer dia en què se suposava que podien operar a l'illa després d'aquestes restriccions i aquestes normes que havia posat Donald Trump en marxa. Són les 9:45, si pot semblar, fem la darrera aturada per a la publicitat i en tornar a parlar d'en Zapatero.

0: IB3 Radio es diversidad. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.

0: 9 i 48 minuts, recta final d'aquesta primera hora de programa, i ho dèiem abans, no? Hem de parlar un dia més del cas Zapatero, que ha guanyat intensitat després que un dels testimonis, Julio Martínez, amic del propi Zapatero, contradigués la versió de l'expresident sobre la seva presumpta implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i les noves declaracions judicials, el govern manté la confiança en la seva innocència, en la innocència de Zapatero, i defensa la legalitat del rescat. En canvi, tant dirigents del Partit Socialista en privat com Sumar públicament reclamen que José Luis Rodríguez Zapatero doni explicacions per aclarir els fets mentre l'oposició intensifica les seves crítiques. Jo vos demano, creus que el silenci de Zapatero perjudica el govern i perjudica el PSOE, o considereu que és més prudent esperar que avanci la investigació judicial abans de donar aquestes explicacions públiques? Qui vol començar?
1: Bueno, sí, jo crec que sí, evidentment sí que perjudiquen en el govern. També sí que és cert que el govern ja se perjudica a si mateix tot sol, vull dir que no necessita en Zapatero. Jo crec que en Zapatero és mort políticament, vull dir, i és un dol que a l'esquerra s'ha de llevar, vull dir, és un dol, vull dir, i s'ha de processar, però és així, vull dir, aquest silenci és perjudicial. Fa un mes aprox que esperam aquestes respostes de per què tenia aquestes joies, que no ho ha aclarit.
0: Ell va dir que sortiria a donar explicacions
1: i no ho ha fet.
2: Sí, pidió 10 dies.
1: I va demanar a la jutge, sí, 10 dies per fer aquestes explicacions i no les ha donades. I la seva línia de defensa consisteix en intentar tombar el procés judicial perquè diu que les proves no han estat obtingudes de manera dient. Tenim aquí un misser i no vull criticar la feina d'un company de feina, però quan la teva estratègia de defensa està basada en intentar tombar el procés judicial en contra d'intentar demostrar la teva innocència, això ja, bueno, com a mínim és una mica sospitós.
0: Joan Carles, per al·lusions, una vegada més, ja que feia aquesta observació. Tu què en penses com a advocat? L'estratègia és adequada, no ho és? Què li recomanaries tu a en Zapatero que fes?
3: Estic jo com per recomanar-li res. Però, en qualsevol cas, aquí hem de separar lo polític de lo jurídic. A nivell jurídic, en Zapatero està fent el que més li convé, que és callar. Callar i no dar aquestes explicacions, sinó en seu judicial, quan toqui, quan tingui una estratègia de defensa ben definida, ben també quins amics o quins enemics té. Ara sabem que en té un més. El seu testaferro, Julio Martínez, ha declarat que, efectivament, i el president de Plus Ultra també, que es va pagar un 1%. A més, va fer servir una frase, el president de Plus Ultra, que està en ses gravacions, que me permetreu que la reprodueixi, és molt lletja, però diu, hoy follamos, aunque sea pagando un poquito, referint-se en aquesta comissió d'un 1% que va cobrar en José Rodríguez Zapatero, presumptament, no? Però en qualsevol cas, des d'un punt de vista judicial, jo us diré una cosa, en Zapatero està assessorat per un dels catedràtics de processal penal més importants d'aquest país. La majoria de magistrats que encausen, per exemple, aquesta causa, han estudiat en manuals de l'abogat d'en Zapatero. Des d'un punt de vista jurídic, jo penso que està fent el que li toca fer, que és callar, ser molt prudent i intentar atacar el procediment. Ara, això, lògicament, des d'un punt de vista polític, pues no satisfà ni en el govern ni a l'esquerra, que el tenia, i ho dic en passat, com un tòtem, no? Inclús el propi Pedro Sánchez. De fet, veiem que en Zapatero intervenia en totes les campanyes electorals i especialment a les darreres andaluses, i el tenien encara com un referent. Poc probablement en Zapatero tornarà a fer un míting mai en su cartell del Partit Socialista darrere, però el seu futur judicial pinta molt lleig. Ara mateix, a nivell estratègic, penso que el Partit Popular es frega ses mans, Partit Popular i Vox, perquè durant l'any que mos queda, fins que hi hagi eleccions, que en cap cas s'adelantaran, veurem una cascada de sentències judicials. Per tant, aquí els primers interessats en no provocar una moció de censura penso que haurien de ser el Partit Popular i Vox, i esperar a que caiguin pel seu propi pes i arribar en el govern no mitjançant una moció de censura torticera, sinó mitjançant la legitimitat del vot de la gent, que, ben les enquestes que tenim, superarà els 200 escons la dreta si les eleccions es produïssin ara. Per tant, en qualsevol cas, Zapatero jurídicament un 10, està fent el que toca, políticament un 0, està deixant tot el seu llegat completament destrossat i afectant molt en Pedro Sánchez, que el tenia com un autèntic referent.
0: Permeteu-me que faci una petita aturada o un petit parèntesi a tot això que mos ocupa ara sobre Zapatero, perquè acabant de...
3: Per anar a fumar.
0: No, per anar a fumar ja t'he dit jo que no. I tothom pot anar, eh? Era perquè acabant de saber que Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar l'amnistia. L'ex-president acudeix, per dir-ho d'alguna manera, a Brussel·les després que el Tribunal de Comptes hagi refet concedir-li el perdó de manera automàtica després de la sentència del Tribunal Superior Judicial de la Unió Europea. És una darrera hora que acabem de conèixer, l'ampliarem tot una que tinga més informació, però que, com dèiem, Puigdemont hauria denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar aquesta amnistia. ¿Volías afegir alguna cosa al tema Zapatero,
2: sí,
0: Alicia?
2: Sí, sí, por supuesto. Irónicamente, lo que sorprende es que el gobierno lo siga defendiendo. Lo vimos ayer en la mesa del Consejo de Ministros. Tras el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, la portavoz lo defendió. Y lo digo irónicamente, ¿por qué? Porque este rescate se aprobó en el Consejo de Ministros. Y esta empresa, Julio Martínez, tuvo información privilegiada antes de que se aprobase de que esto iba a suceder. Entonces, claro, ¿quién dio el visto bueno? Porque si nos remontamos a los tiempos pretéritos, vemos como aquí había dos intereses. Por una parte estaban los comisionistas, que eran los de Ábalos, que estos querían intervenir también. Y al final, ¿qué pasa? Que el rescate se lo llevan los lobistas, que son los de Zapatero. Entonces, Ábalos no quiere interferir, no quiere dar el visto bueno a este rescate. De hecho, el secretario de Estado de Transportes le dice, es una barbaridad. Y es una barbaridad porque esta empresa no cumplía uno de los requisitos. Y es que no estaba al corriente de pago de la Seguridad Social. Le habían hecho, pues digamos, dado como más tiempo para poder ponerse al día. Y luego también hay que ver si es estratégica o no. Tenía 4 vuelos, aunque se consideró que todo el transporte lo era. Entonces, aquí yo creo que el gobierno sigue respaldando a Zapatero, igual per esto.
1: Clar, que si no, hauríem de reconèixer que la concessió d'aquest préstam amb diners públics va ser irregular. A mi sí que em sorprèn, i no irònicament, que el govern d'Espanya es dediqui a criticar constantment les resolucions judicials, perquè crec que no hauria de ser el govern d'Espanya. Hauria de ser el Partit Socialista, en el seu exercici de la llibertat d'expressió, qui hauria de criticar, perquè, de fet, la portaveu el que no va defensar el dret a la presumpció d'innocència d'en Zapatero, sinó que ho va defensar la innocència d'en Zapatero, vull dir, quan encara no ha estat jutjat el cas. Per tant, em sembla sorprenent que el govern d'Espanya es dediqui a dir qui és culpable i qui no ho és, quan encara ni tan sols tenim una resolució judicial al respecte.
0: Joan Carles, alguna cosa més a afegir a tota aquesta qüestió, Zapatero, no Zapatero? És que no li voldries donar cap consell, però, òbviament, no, com a advocat, no sé si és la millor manera, no, defensar-se aquest silenci, que, recordem, ell havia dit que donaria les explicacions i, de moment, no ha arribat res.
3: Clar, efectivament, tal volta perquè no les pot dar també i perquè les que pogués dar podrien ser poc creïbles. En qualsevol cas, veurem com acaba aquest procediment. Estem també a l'Audiència Nacional, on no es farà una sentència passat demà. I el que el cas d'en Zapatero és una peça més en tota l'estructura corrupta que rodeja en el govern del Partit Socialista d'en Pedro Sánchez, i serà una peça més que caurà uno más, i perquè es governa el defensa ara, no us preocupeu. Passat demà, quan el condemnin, diran quina llàstim, no mos ho esperàvem, naltros no hem tingut res que vore, i simplement una decepció, vamos a seguir adelante que viene la ultradereta.
0: Idò, haurem d'estar ben pendents, no? O sigui, com sigui, d'aquesta qüestió, perquè, òbviament, no només mos ocuparà les primeres setmanes, sinó que aquesta investigació anirà a molt més. Abans parlàvem d'aquesta darrera hora sobre Puigdemont. Em sap molt de greu haver de donar aquesta notícia, cari no la puc ni donar, però vos hem de fer saber que ha mort Joan Roca, baixista i membre fundador d'Antònia Font, als 51 anys. La notícia de la seva mort ha provocat un cop molt dur en l'àmbit de la música de les Balears. Ara tot d'una a les 10 ampliarem aquesta informació, però vos volíem comunicar aquesta notícia perquè el músic, baixista, membre fundador d'aquesta formació d'Antònia Font, ha mort avui als 51 anys després d'una malaltia. La seva mort suposa, com dèiem, aquesta fort cop a la cultura balear i també a la música en català, de la que la banda es va convertir en una de dels màxims exponents durant les darreres 3 dècades. Repetim, Joan Roca, baixista, membre fundador d'Antònia Font, ha mort a 51 anys. Avui també, des d'aquí, volem enviar una forta abraçada no només als membres d'Antònia Font, sinó també a tota la família i a tots els amics d'en Joan. Des d'aquí també un petit homenatge amb la seva música, amb la seva música d'Antònia Font, que volem aprofitar per escoltar i per acabar aquesta tertúlia d'avui. Angie, moltíssimes gràcies. També gràcies a Alicia Mateos. I també una salutació a en Joan Carles Rodríguez Tur.
3: Moltes gràcies.
0: Actualitzant notícies i tot d'una tornem.
4: Batiscafo monoplaça, el teu focus a l'abisme de ses aigües insondables.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Passa a disposició judicial a Inca el conductor detingut per fugir després de l'atropellament mortal d'un ciclista a Pollença, Mallorca.
2: L'home de 30 anys va ser detingut a dilluns hora baixa en acudir a les dependències de la Guàrdia Civil després de ser requerit. Això després d'atropellar amb el seu vehicle, recordem, un ciclista de 84 anys i donar-se a la fuga de vés les 8 del dematí.
1: I baixa la presència de creueristes al Port de Palma i es manté a Mahó i a Eivissa. És el balanç de l'inici de temporada de les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any. L'Associació Internacional de Línies de Creuers vincula la davallada amb la limitació pactada al Port de Palma, mentre l'entitat ciutadana Palma 21 afirma que el turisme de megacreuers acabarà desapareixent.
2: De gener a maig hi ha hagut a la ciutat 130 escales, són 40 manco que els primers 5 mesos de 2025. Segons les dades d'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%, ha passat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers Espanya és Alfredo Serrano.
3: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
2: Segons Jaume Agarau, que és president de l'entitat ciutadana Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers, aquest turisme tendrà cap a la seva desaparició.
4: Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, que va molt aviat, que han de fer qualque cosa i que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
1: La Conselleria d'Educació ha augmentat el seu pressupost un 18% en els darrers 3 anys, passant dels 1.446 milions d'euros l'any 2024 als 1.720 d'enguany, xifres que situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Tot i això, tant el sindicat Estel com FAPA Mallorca consideren que hi ha assumptes pendents, com el fracàs escolar o la dignificació dels docents.
2: Per això que el conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per al 2 de la pública. I dins aquest apartat, cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docents de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació 0-3 anys.
5: Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre 7 i 10 milions d'euros depenent dels anys.
1: I anem ara amb una darrera hora del món de la cultura, perquè ha mort el músic Joan Roca, conegut per ser el baixista, entre d'altres formacions, d'Antònia Font i de Geometrical Sardine, personatge molt conegut de la cultura balear.
2: Així és, fa mesos ja que se li va detectar una malaltia greu que ha estat finalment la causa nit de la seva mort. Roca es va incorporar a Antònia Font.

Són les 10 i 5 minuts, començam aquesta segona hora de programa i ho fem com ho hem acabat o com hem acabat aquesta primera hora de programa, explicant-vos que ha mort Joan Roca, baixista i membre fundador d'Antònia Font. Tenia 51 anys.

0: Aquesta notícia s'acaba de conèixer i ja ha provocat nombroses mostres de condol dins el món de la cultura i de la música a les Illes. Roca va formar part de la banda des dels seus inicis, a mitjan dels anys 90, i va contribuir a crear aquest so característic d'un dels grups més influents del pop en català.
1: Amb Antònia Font va participar en discos convertits ja en referència, com Alegria, Taxi o Batiscafo, Catiuscas, i en una trajectòria que va marcar diverses generacions de seguidors. Després de la separació del grup l'any 2013, també va formar part del retrobament anunciat el 2021, que va culminar a Xisco amb un nou disc i una gira de retorn.
0: La seva mort deixa un buit important en la música illenca i catalana, però també un llegat que continua viu a través d'un repertori que ja forma part de la història del pop en català. Aquest dissabte, de fet, Antònia Font havia d'actuar fent un concert a la darrera edició del Movofest.
1: Efectivament, era una de les actuacions previstes. Ara mateix intentarem, Xisco, si t'assembla, posar-nos en contacte amb Pau de Bon, amb algun dels membres d'aquesta formació d'Antònia Font, o també amb Joan Miquel Oliver. També els demanaríem si poguéssim contactar amb ells, precisament si anul·laran, si faran aquesta actuació a Momofest o no, però en qualsevol cas, des d'aquí, des del dia, una abraçada gegant, no només a tots i cada un dels membres d'Antònia Font, sinó també a tota la família i a tots els amics d'en Joan Roca, a qui avui recordam i a qui avui ja començava a enyorar. La veritat és que mos han quedat
0: glaçats
1: amb aquesta notícia. Tenia 51 anys, jove, no, molt jove, i sí que sabíem que estava malalt, però no podíem imaginar mai que passaria això tan prest.
0: No, i que Antònia Font, que ha estat un grup que ha marcat moltes generacions de gent de les Illes, que han format part de la banda sonora sentimental de tantes generacions, i se fa estrany que un home com en Joan Roca ja no hi sigui. I sempre s'ha dit el mateix, que era un bon tipus, però és cert que era molt agut, molt amable. Totes les vegades que jo me l'he topat, que l'hem hagut d'entrevistar, mai ha tingut un no. Sempre tenia aquella riaia i aquella manera propera de comunicar i de tractar-te. I un desastre, no ho sé, quan ho he llegit, no m'he hagut de clicar dos pits damunt la mateixa notícia per saber si una d'aquestes que de vegades pot passar, que hi ha una equivocació, però no, és real.
1: És real, i no mos agradaria haver hagut de donar avui aquesta notícia. En qualsevol cas, com dèiem, intentam contactar en Joan Miquel, en Pau de Bon, a veure si podem parlar amb ells, els podem donar també el condol avui aquí al dia. Mentrestant, seguim amb més coses, perquè ja n'han parlat aquests dies, fa molta calor, fa una calorada, les dades ho confirmen. Fornalutx va ser ahir líder del rànquing amb 41,7 graus de temperatura, i també se varen superar els 40 graus Xisco, a Petra i també a Campos.
0: Avui continuem amb temperatures molt altes en plena tercera onada de calor o, com va dir Albert Darder, onada única però estirada en el temps.

0: tenim alerta taronja a l'interior de Mallorca i alerta groga a la resta de l'illa, així com a Menorca i a les Pitiuses. A més, veurem intervals de núvols, boires a primera hora i pols en suspensió. D'aquesta passada nit ha tornat a ser tropical, fins i tot tòrrida en alguns indrets de les illes.
1: La bona notícia és que aquest cap de setmana arriba la davallada tan esperada de temperatures, que no sé si serà de 2 o 3 graus, o sí que la notaran de bon de veres, com diu aquesta gràfica, que ens ha passat el nostre company Albert Darder, a qui ja poden saludar. Bon dia, Albert, com estàs?
2: Oh, bon dia, la notarem.
1: Ens ho confirmes, ens ho assegures.
2: Sí, abans un incís, però. Mira, jo, Joana, tenc un record meravellós de l'estiu del 99, que va ser molt càlid, però en aquell estiu me'n record molt bé escoltar les cançons d'Antònia Font, el que ells denominaven el rock colflòric, se me va quedar gravat en el cap, i una afegada molt forta a tots els seus membres, perquè, ja t'ho dic, ens ha marcat a tota una generació.
1: Albert, continuava amb molta calor. Quin és el motiu d'aquesta massa d'aire africà que fa que tinguem tanta calor aquests dies? Conta-nos una mica aquesta sensació aquesta que tenim. Quina explicació té?
2: Seguim immersos dins aquesta bocanada d'aire càlid que arranca des del nord d'Àfrica, entre Marroc i Argèlia. Ja ho estava comentant ara amb una companya de la ràdio, que una demostració de que aquesta corrent de vent està estàtica damunt nosaltres, no tan sols la marquen els termòmetres, que això ja fa estona, sinó que se nota moltíssim en la quantitat de dies que fa que tenim el cel feia amb pols en suspensió. Ja duim 7 o 8 dies consecutius que el sol se veu apagat, de color groc. Groc, però turbulent, no? Aquesta pols no ha arribat a partir, segueix en suspensió i no se mos en va. I encara així això mos ha ajudat a que les temperatures, aquest filtre, no s'hagin escapat tant.
1: I quina previsió tens per avui? Hem de pensar que avui també superarem els 40 graus de temperatura, perquè se suposava que era el dia de més calor avui, no?
2: Sí. En relació a ahir, les temperatures poden baixar un grau i mig, tal vegada, però això què significa? Que més de 40 faran 39. Per tant, de consol n'hi ha poquet.
1: N'hi ha poquet.
0: Però un grau és gairebé imperceptible, si m'apures.
2: Sí, efectivament. I jo vull fer èmfasi ara en el que hem mostrat en el principi, que se ve aquesta gràfica, on hi ha una baixada contundent, considerable, que se notarà dissabte vespre. Aquí tenim tot aquest seguit de línies, com podeu veure.
1: Explica'm-ho, perquè m'ha d'entendre aquesta gràfica.
2: Sí, la línia vermà, això són temperatures a 1.500 metres. La línia vermà és el que tocaria per l'època. Com podem veure ara, estem clarament per damunt, en temperatures properes en els 27-28 graus a 1.500 metres, i se preveu que diumenge baixem de cop fins en els 15 graus a 1.500 metres. Per tant, en el Puy Major haurà una baixada d'entre 10 i 12 graus, per tant, això també repercutirà aquí en superfície. A més, no és que vengui fresca, però al manco les temperatures se normalitzaran i farà bon estar, pels temps amb els que estarem.
1: Bé, ja és qualque cosa, sí. No? És com una mica de consol.
2: Si no consola, perquè no vola.
1: Exacte. En qualsevol cas, aquests dies, els vespres han estat terribles.
2: Sí.
1: Vull dir, humitat, calor, no baixam, no sé de quina temperatura, però ja no sé si és una nit tropical o una nit tòrrida.
2: Tòrrida
1: ja, no?
0: Sí, jo era una terrassa. Fins d'haver les 11 de la nit, que dic, una terrassa fa 3 o 4 anys. Eres a la fresca i podies sopar tranquil·lament i veies tothom en sou en tall, la gent que abandonava les taules perquè deia aquí no se pot estar. Tu deies, arribarà una treva. Mos promets que aquesta treva se notarà? Perquè ara parlaven, si davall un grau més, un grau manco, ja nedam. Però el nostre cosset, la nostra ànima, notarà aquesta davallada de temperatura?
2: Se notarà, Xisco. I si no és així, te don permís per demanar danys per prejudicis.
0: Però de quant de graus parlam?
2: Aquí en superfície notarem entre 5 i 7 graus manco.
1: Home, això ja és una mica d'això,
2: sí.
1: D'aquest consol que necessitam, no?
2: Sí, ja deixarem els 38, 39, 40 per posar-nos en 31, 32. Per tant, aquí ja, i els vespres també. Si no ha molt de núvols els vespres, també abandonarem les nits tòrrides de 25, 26 graus per tenir ja nits de 20. Per tant, sí, jo crec que s'ha de notar perquè serà una corrents de vent del nord. I una altra cosa que no m'he explicat i que els darrers mapes comencen a mostrar ara, i és que amb aquests vents del nord hi ha la possibilitat que el vespre del dissabte en el diumenge vegem i empagar entre la costa de la Serra de Tramuntana i la costa catalana a molt de números perquè vegem i empagar, veure activitat elèctrica, perquè hi haurà un contrast de masses d'aire i qui sap que se produeixi alguna ruixada, alguna tempesta. Ja vos dic, fa mal dir perquè queden 4 dies, però el model Centre Europeu de Previsió, que l'acabo de consultar ara, ja mos indica aquestes primeres possibilitats de tempesta.
1: Com a mínim han d'estar una mica pendents a la guai, no? Per sí. Saber si finalment s'acompliran aquestes previsions. No deixem el termòmetre, Albert, no te'n vagis, perquè seguim parlant de calor, també de les conseqüències, no?, d'aquesta calorada. Abans dèiem, Xisco, que hi ha molta de gent que viu en el carrer, persones sense llar que ho tenen molt mal de fer, però també et cert que els qui viuen a casa i tenen aire condicionat ho poden fer venir millor, no?
0: Així és, amb aquests dies de temperatures extremes, els aires condicionats, els ventiladors, les geleres i els congeladors fan feina a les totes sense descans. I això es pot notar tant en el consum elèctric com en la demanda d'aquests aparells. Per saber com està afectant aquesta onada de calor i quins són els electrodomèstics més demanats aquests dies, connectem ara amb la nostra companya Maria Antònia Esquines, que és a la botiga d'electrodomèstics Calvet. Bon dia, Maria Antònia, com estàs?
3: Bon dia, companys. Sí, aquí també es nota aquesta tercera onada de calor. Molta gent entra i surt cercant una solució per refrescar que seva, ja sigui un aire condicionat, un ventilador o fins i tot per renovar la gelera, perquè amb aquestes altes temperatures tots els aparells, vulgueu o no, treballen al límit i s'arriben gastant una micona més.
0: Esquines, just estic aquí, Esquines, un moment, abans que saludis el convidat, pot ser que estiguis de vora sí. Un ventilador?
3: Estic davant un ventilador.
0: És que sentia com un brunzit que t'entrava pel micròfon i dic, Esquines no es bauba. Ell s'ha col·locat a un lloc estratègic de la botiga.
1: I ja que parlava de ventiladors, que se noti, no?
3: Els tenen perquè els clients no passin calor.
1: Exacte.
0: Com ha de ser?
1: Conta-mos, amb qui estàs? Qui t'acompanya, Maria Antònia?
3: Estic amb en Biel Rosselló, de l'electrodomèstics Calvet, com ho heu anomenat anteriorment. Molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Biel, conta'ns, amb aquesta onada de calor s'ha notat la botiga, heu venut més electrodomèstics, més aires condicionats, ventiladors...
4: Sobretot aires condicionats i ventiladors, sí.
3: Ha estat més de cara en el juny, juliol, quan heu notat aquest increment?
4: No, va començar el juny, ja. O sigui que ja duim un mes i mig, així.
3: I no és un poc estrany que visquent aquí i de més la gent encara no tingui casa seva amb aquestes altes temperatures? Per què creus que els costa tant donar la passa de comprar aquests electrodomèstics?
4: Pues perquè no poden dormir vespres. I tothom i sempre esperam en el darrer moment i tal.
3: I quins són els aparells que més us demanen? Venen més per instal·lacions d'aires o es duen ventiladors per tractar de, per aventura, gastar a manco amb el consum o de més?
4: Sí, es poden haver ventiladors que quan va tant de calor no refresca. I el que hi ha problemes ja de subministres amb aires acondicionats, sobretot de portàtils, no n'hi ha enlloc.
3: I jo he sentit molt de pics que consumeix més el fet d'apagar i encendre l'aire condicionat un parell de pics que no deixar-lo en sa, si me'n vaig 10 minutets de casa. Això és cert o fa bé en apagar-lo i encendre-lo tots els pits?
4: La màquina, quan l'habitació està freda, baixa de potència i consumeix molt poc. Si nosaltres deixem que l'habitació se torni a encalentir, pues la màquina ha de tornar a fer tota la feina, entonces sí.
3: Per tant, companys, ja ho heu sentit, val més deixar-ho en ses, per molt que partiguen 10 minutets de casa, que apagar-ho i encendre-lo. Ara te volia demanar sobre les geleres i altres tipus d'electrodomèstics que no sé si per ventura estan més ocupats, o sigui, es gasten més aviat amb el fet de la calor. Venen a comprar més geleres els mesos d'estius o és perquè de tot depèn de si ja aquesta gelera té una edat i ja l'han de tirar?
4: El problema és que moltes geleres que tenen 15 o 20 anys no refreden el que toca i quan fa tanta calor pues no donarà abasto. Però una gelera nova no té problemes.
3: Clar, jo molt de pics sé que a moltes cases disposen de dues geleres, una que és la principal i una altra de cara a l'estiu, i després el fet de tenir-la aturada pot ser també desgasti, i com que en l'estiu tenim més productes de gelera, l'endollam i veiem que no funciona.
4: Bueno, una gelera que està molt de temps aturada se pots despenyar. Ara tampoc tindrem una gelera enxufada un any buida. O sigui, però sí, val més que estigui en marxa.
1: Maria Antònia, te volia demanar, o li pots demanar en enviar-lo precisament, perquè ara deia, una gelera nova no té per què anar malament. Evidentment, si és una gelera antiga de més de 15 anys, les coses tenen una durada i per ventura 15-20 anys ja ha acabat la seva vida útil. Però aquests dies de tanta calor, aquests electrodomèstics que van amb una resistència, s'espanyen més precisament aquí, que tenim aquesta humitat. No sé si perjudica tanta de calor en els electrodomèstics.
3: Mira, Vial, ara me comentava la meva companya que és cert que quan un electrodomèstic nou no té per què romper-se, però el fet de l'humitat que tenim aquí a les illes, sobretot, pot de qualque mena espanyar aquesta resistència que ja ve de fàbrica?
4: No, en principi no. El que passa és que obrim molt les geleres i l'humitat que els hi entra pues, provoca condensació d'aigua i de vegades pot provocar obturació de ventiladors i això. O sigui, hem de procurar obrir el manco possible les geleres, ara que fa tanta calor.
3: Jo ja ho he sentit, companys, no mos toca donar problemes, simplement anar un poc alerta, obrir, tancar la gelera a l'hora de ficar aliments, ho ficant tot de cop, i també els aires condicionats, deixar-los encesos, per molt que partiguen 10 minutets, perquè la temperatura se mantén, i és pitjor el fet d'encendre i apagar constantment aquests electrodomèstics.
1: I de ja vam sentir. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia, per aquesta connexió, per aquest directe des d'aquesta botiga d'electrodomèstics. És cert que tenen més feina en aquestes botigues. Hi ha més gent que cerca refrescar-se. Per ventura no tenen tota sa casa condicionada i per ventura volen intentar, no?, els vespres passar una bona nit amb un ventilador o amb un aire condicionat. En Albert de com dorm? Amb aire condicionat o amb un ventilador? O sense res com jo?
2: Ja m'agradaria, no, en l'aire, però quan t'agats se son, l'atura. I deixa el ventilador, només, perquè fa molt mal dormir. De totes maneres, ara que estem parlant d'aquest tema, és recomanable, tant per medi ambient com per la nostra factura, també econòmica, no baixar-ho dels 25 graus, perquè...
1: Important.
2: Cada grau que baixem dels 25, crec que ja se dispara com un 20% per cada grau es consum energètic. Per tant, s'ha de saber.
1: No, i ahir també vàrem aprendre amb en Xisco, que m'ho vàrem venir a explicar, que és millor tenir l'aire condicionat encès que no anar encenent i apagant, perquè això també fa que gastem més i la factura de la llum se dispari. Tenir l'aire condicionat encès tot el vespre, m'ho vàrem dir que en torna un euro més. Per
0: euro, dia, euro i mig, depenent de si el tenim encès tota la nit i tot el dia, és a dir, venia-se... euro i mig de consum extra d'electricitat. Però bé, com deia la nostra experta, te lleves un cafetet i ja el manco pots posar l'aire.
1: Fem una sortida de l'estudi, fem un cop d'ull a les beauties, a les càmeres que tenim repartides pel món.
0: I doncs, obrim aquesta finestra a l'exterior, connectam amb una d'aquestes beauties. Ara som en el Puigmajor, a Mallorca, i com dèiem, Albert, tots aquests dies ho hem vist, hi ha aquesta calitja, sí, aquesta pols en suspensió, que se nota, com si tingués com una... com si la càmera estigués enteranyinada i sempre sí. No acabant de veure la imatge nítida.
2: Efectivament, és com si hagués un filtre groguenc, com si fos una foto antiga, pràcticament, i se pot veure com la visibilitat no està en les millors condicions i així portam ja més d'una setmana. Està enfocada el Fàbia amb 1.000 metres d'altura i, a pesar d'això, la temperatura segueix sent elevada. Joana, jo te puc intentar prometre que si aquest cap de setmana has de dormir a la uva, estiràs...
1: Pues, escolta, he de dormir...
2: Edo, tal vegada ja no te faci falta l'aire. Entre la baixada i que te'n vas a la uva...
1: Idò, mira.
2: A menys
1: el vero.
2: Sí.
1: Ahir anava a anar divendres, me convé passar-hi tot el cap de setmana.
2: Bé.
1: Sí, no està.
2: Sí, vinga, proveu.
1: No deixem de xerrar de calor i de... Ah, no, tenim un altre beauty, perdona, que és que ara
0: sí,
1: ja m'adaventava.
0: Sí, perquè havíem d'anar fins a Eivissa.
1: Perdó, gràcies, Roberta. Anava a Eivissa, aquí...
0: A Sant Eulari del Riu.
1: Anava a fer la broma, però ahir Mordor. Una mica, no?
0: Parlàvem ahir de cim borrascosos, doncs ve a ser una mica aquest paisatge, Albert.
2: A Eivissa, que és on s'ha concentrat aquest dia la major inestabilitat de totes les illes. Hi ha hagut qualque petit ensurt en forma de ventada, qualque ruixada molt dispersa, fruit de la inestabilitat que està afectant a la península aquests dies i que ha deixat imatges espectaculars com esclafits i calabruixades a Barcelona. Aquí no hem arribat a tenir aquesta inestabilitat tan grossa, però a Eivissa sí que s'ha notat una miqueta i ara creixen alguns cúmuls, creïm, però, que sense més conseqüències avui.
1: Avui una mica més tranquils. Anava a dir, no, perquè atenció, perquè les onades de calor ja no només són un fenomen de l'estiu, els epidemiòlegs alerten que s'han convertit també en una autèntica emergència, Xisco, de salut pública.
0: I és que les altes temperatures no només augmenten el risc de cops de calor, també agreugen malalties cardiovasculars, respiratòries, renals i metabòliques, a més d'incrementar els ingressos hospitalaris i fins i tot les morts prematures. Els experts expliquen que el principal perill és l'estrès tèrmic, que es produeix quan el cos és incapaç de regular la seva temperatura per culpa de la calor extrema, la humitat o la deshidratació.
1: A més, les nits tòrrides impedeixen també que l'organisme se recuperi mentre dormim, i això provoca també un estrès acumulat que pot tenir conseqüències molt importants. Per parlar de tot plegat i saber com poder protegir-nos, que no mos cansant de fer pedagogia en aquest programa, volem parlar i saludar en Joan Carles Marc, expert en salut pública. Joan Carles, com estàs? Molta de calor per allà on ets.
5: Molta de calor per Granada, igual que supos que per les Illes. Hi vaig ser la setmana passada i molta de calor vaig tenir a Mallorca, però molta de calor també fa Granada.
1: Fa calor per tot, això és ben cert.
5: Fa calor per tot. Sí.
1: Conta-mos, què ha canviat perquè ja no se considera només un fenomen meteorològic, aquestes onades de calor?
5: No és un fenomen tan sols meteorològic perquè afecta de forma molt important a la salut. És a dir, no tan sols són un cop de calor que el que genera són una incapacitat de regular la temperatura interna i això genera en molt pocs casos la mort per aquest cop de calor, sinó realment el que se genera a la població són problemes d'una tensió addicional degut a la calor, que fa que les morts per calor s'incrementen de forma molt important. Vull recordar que a nivell de l'estat espanyol, a la setmana del 21 al 25 de juny, 21-25 de juny, 333 persones estan mortes atribuïbles a la calor. I això que sempre hi ha qüestions, com per exemple quan hi ha un cas de ictus o de malaltia cardiovascular o de malaltia respiratòria, a vegades pensant més en la malaltia cardiovascular, en la malaltia respiratòria, que en la calor, quan la calor és la que realment afecta a que se produeixi aquesta mort. Per tant, això és el que hem de tenir en compte, és a dir, hi ha un canvi a nivell del cos de qualsevol persona que té una malaltia crònica, que li afecta a la seva vida diària i, per tant, a la seva salut, generant un canvi de regulació de la temperatura i que fa que arribem a unes qüestions d'un important augment de la mortalitat a persones grans, a nins, a persones embarassades, a persones amb malalties cardiovasculars, respiratòries, diabetis, amb malalties metabòliques, que, ja he dit, 333 persones mortes atribuïbles a la calor de 21 a 25 de juny i 937 morts atribuïbles a la calor en un mes de juny a tot l'estat espanyol. Una quantitat de morts impressionant. I, per tant, això vol dir que hem de prendre mesures, no mesures tan sols individuals, que està clar que tots prenim mesures individuals per tenir manco calor, no? Com deia en Albert. Però la qüestió és també mesures globals, mesures que han de prendre les institucions per intentar generar que hi hagi un entorn més agradable, manco d'estrès tèrmic que genera aquesta sensació de calor que arriba, pot arribar a la mort d'una manera fàcil.
1: És una barbaritat, eh? 937 morts només en el mes de juny i només en aquesta setmana que de en Joan Carles, de dia 21 o 25, 333 persones mortes per mort o atribuïdes a la calor. Però quan parlam d'aquest estrès tèrmic, de què parlam exactament, Joan Carles? Perquè que volen saber què passa dins del nostre organisme quan la calor és tan intensa i el cos no és capaç de regular la temperatura.
5: Sí, realment el que passa és la calor, sense cap dubte, és un desencadenant que du que l'organisme més vulnerable, que pot ser d'una persona gran o d'una persona petita, d'una persona embarassada, d'una persona amb una malaltia crònica, és un desencadenant que du a que aquest organisme vulnerable el dugui en el seu límit fisiològic. És a dir, hi ha un canvi de regulació de tota la temperatura, no tan sols de la pell, sinó també de tot el sistema circulatori, que arriba també en el sistema nerviós. I, per tant, això genera una situació complicada que afecta, pot arribar a un dany cerebral, a un fallo multiorgànic, i en aquest cas, com he comentat, inclús la mort. Això és la qüestió que ens afecta a moltes persones. Les temperatures extremes fan que les defuncions s'incrementin per aquesta no possibilitat de regular-nos davant d'aquest increment de temperatura que genera aquest estrès tèrmic i que fa que no tinguem la possibilitat del nostre cos per fer-hi front davant d'aquest canvi de regulació de lo que és les temperatures extremes.
0: Joan Carles, encara que hi ha gent que negui el canvi climàtic, que és un fet que d'ençà uns anys, 5, 6, 7, aquestes temperatures ja han vengut a instal·lar-se en el que és la nostra rutina de l'estiu. L'altre dia en parlaven, jo crec que els de la meva generació, quan deien que vos encanta l'estiu, enyoram aquells estius de l'any 80, que no feia caló fins dues setmanes d'agost, i pel juliol de vegades fins i tot anaves amb una rebeca quan sorties a fer una volteta per la platja. Haurien de començar a implementar una cultura de ses necessitats col·lectives, és a dir, adaptar horaris laborals, crear refugis climàtics, entendre que durant els estius, que a partir d'ara seran feixucs, seran salats, hem de transformar una mica la nostra vida perquè aquesta realitat mos acompanyarà ja a partir d'ara per sempre?
5: Jo crec que sí, Xisco. És a dir, la qüestió d'aquests moments és cadascú ha de fer coses per ell mateix, però les institucions han de fer coses per tothom. Una, refugis climàtics. Dos, sembrar més arbres. La qüestió del canvi de temporada, de la diferència de temperatura a una zona amb molt de ciment, amb molt d'asfalt, a una zona amb arbres, pot ser fins a 11 graus. Per tant, això és una qüestió molt important. Tercera qüestió, hem de generar que hem de canviar els horaris de la gent. No pot ser que hi hagi gent que faci feina en un sol, a un bon sol, a hores de migdia. Això és una cosa que està clar que a molta de gent el pot generar un agreujament important de la seva salut i, per tant, arribar a incrementar aquest estrès tèrmic de que xerraven a Joana i generar aquesta qüestió de fer possible que la mortalitat sigui més factible. No? I, per tant, torna a dir, les mesures han de ser globals, han de generar més sembrar d'arbres, han de sembrar, ha d'haver manco ciment i més arbres, han de fer més refugis climàtics i han d'intentar canviar els horaris per intentar generar una qüestió que sigui la més protectora per a la gent. I torna a dir, una qüestió que hem de saber, que hem de tenir clar, i és que qui ho passa pitjor, a part de la gent més gran, la gent amb malalties cardiovasculars, respiratòries, metabòliques, etc., és la gent més pobra. La calor afecta sobretot la gent més pobra. La gent més pobra té manco possibilitats de refrigerar-se, d'estar a una casa que no li pegui el sol tot el dia, de tenir espais on se pugui refugiar davant la calor que té. I això és una altra de les coses que hem de tenir en compte. Qui ho passa pitjor són la gent més pobra. I, per tant, això és una cosa que hem de tenir en compte perquè les persones d'edat avançada ho passen malament, les persones amb malalties cardiovasculars i respiratòries i metabòliques ho passen malament, però les persones pobres ho passen pitjor que tots. I, per tant, és una qüestió que hem de tenir en compte i han de tenir en compte les autoritats per a l'hora de fer les coses que puguin ajudar a que la gent pugui tenir uns espais el més saludable possible a nivell d'intentar minimitzar aquest estrès tèrmic que genera aquesta quantitat de morts, aquesta quantitat de problemes de salut, d'ingressos hospitalaris, de descompensacions de molta de gent a nivell de seva salut general i, per tant, això és el que hauríem de fer per intentar minimitzar aquestes qüestions que n'hem parlat.
1: M'ha agradat això de com a lema, no? Més arbres, manco ciment, és un bon lema per acabar aquesta entrevista, tant de bo sigui així, que sembrem més arbres i que hi hagi més consciència de que sobretot s'han de crear aquests refugis climàtics. Joan Carles, moltíssimes gràcies i esperem això, que davallin les temperatures perquè com de les persones pobres que no se poden permetre tenir un ventilador, un aire condicionat o que directament viuen en el carrer, que també n'hem parlat avui a primera hora, ho tenen molt i molt mal de passar aquests dies de tanta calor. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, Joana.
1: Bon fins una altra, Joan Carles, ho dèiem, no? Tant des de l'IMAS com des de la Creu Roja han hagut d'establir protocols per ajudar en aquestes persones que viuen en el carrer. Els reparteixen aigua, també els intenten dur a cobre, per dir-ho d'alguna manera, per intentar que no estiguin exposats a les altes temperatures. Albert, mos consola una mica pensar que aquest cap de setmana la cosa fluixarà una mica, però no sé si hem d'esperar ja una quarta onada de calor, per aviat.
2: Aquí està el problema. Jo espero que després d'aquesta baixada no mos tornin els mapes a mostrar una nova pujada, perquè hi ha mapes que mos comencen a dir que la baixada serà de dos o tres dies i després, vinga, tornem per amunt. Espero que no.
1: Esperen que no.
2: Espero que no. La setmana que ve ho confirmarem amb menys previsions, perquè ja vos vaig dir, molt de mapes indiquen que el tram final de l'estiu hauria de ser més plujós de lo normal i no tan càlid.
1: I doncs esperem aquí la setmana que ve per seguir fent aquesta previsió meteorològica i apuntar o afinar les properes setmanes. Gràcies, Albert.
2: Aquí estirem, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Fem una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses aquí al dia.

0: Letras Radio As, diversión.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Ivetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Calor aquest estiu, calor arreu, i és que no aturant de parlar-vos d'aquest temps, però també vos hem de dir que l'estiu és per moltes persones sinònim de descans, de viatges, de desconnexió, però també és una època en què el pressupost familiar moltes vegades mos posa a prova. Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canciones,
1: un shot por la buena amistad. Les vacances coincideixen amb un augment de les despeses i gairebé sense adonar-nos-en passen les setmanes i arriba la coneguda com a costa de setembre. Llibres, material escolar, roba, activitats escolars o matrícules formen part d'aquest setembre a qui tothom té una mica de por. Segons els experts, el problema no és tant gastar durant l'estiu com fer-ho sense una planificació prèvia, perquè allò que hem de fer és pressupostar, anticipar les despeses i evitar el crèdit per al consum. Podrien ser els hàbits que marquin una mica la diferència entre gaudir de les vacances o començar el curs ja en tensions econòmiques. I perquè m'ho ajudi a començar el curs destensionats, arriba en Tomeu Cantallops, el nostre economista de referència. Tomeu, com estàs?
2: Bon dia.
0: T'enyoràvem.
2: Sí, és que no podia descarregar-se el meu de dos mes que dura per ja ajudar a passar aquest estiu.
0: Ja mos diràs com ho fas per tenir maletes.
2: Sí, exacte.
1: Quan parlem de vacances, ho dèiem, sovint pensam en la desconnexió, però des del punt de vista econòmic, fins a quin punt haurien de planificar abans de desconnectar?
2: Sempre s'ha de planificar, sempre s'ha d'estudiar una estratègia per veure les despeses que són importants i les que han dit qualque vegada d'aquí prescindibles. Queda clar que això de les costes ja no hi costa ni de gener, ni de febrer, ni de setembre. És una costa empinada tot l'any.
0: Vivim una muntanya russa.
2: Efectivament. Estem en una època que tot bé són insuficients, els salaris estan per davall, l'IPC més a més, i cada vegada tenim més coses que ens fan pensar que hem de fer aquestes coses. Per exemple, aquests viatges que tu comentaves abans. Els viatges seran, jo crec que la previsió és que seran una qüestió d'elit, els viatges. O sigui, hi haurà viatges molt barats, molt barats, molt barats, que tothom podrà accedir, segurament, i després, una vegada passat aquesta barrera, vendrà els viatges que ja s'haurien de plantejar.
0: Però, Tomeu, allò de que hi ha gent que pensa ja mos preocuparem després, ja estalviarem després, ja farem això, una mica de jadriola. Tu penses que ara és el pitjor moment per pensar això?
2: Això me sap greu, però crec que no passa mai, perquè l'emoció de gastar i de tenir aquesta alegria mos supera. Però bé, consells, no endeutar-nos per un viatge ni per qüestions que no són imprescindibles, no? Perquè això, en el final, passa factura, en el final és una suma d'espréstec que han fet per això més anterior. I l'anterior s'alça una hipoteca, la hipoteca més important, perquè han de viure amb un sostre. I, per tant, aquests crèdits que mos alluenen els ulls, que sí, tu ets el millor, pots viatjar, tu t'ho mereixes, i, en fi, jo crec que les famílies s'hauran de plantejar.
1: Tu creus també que les xarxes socials influeixen a l'hora de prendre aquest tipus de decisions, sobretot de viatges d'aquests una mica més fantasiosos, no anar a Cullera o no anar al Muñécar a fer un voltí aquí de vora, sinó ja anar-te a Bali, fer un Maldives per poder penjar unes fotos que després tothom veurà, encara que ningú no sap la realitat o com has pagat aquest viatge.
2: Exactament, o sigui, les xarxes socials crec que en aquest moment no ajuden gens, perquè això és un efecte mirall que la gent voldria ser com els de la televisió, que probablement és fals, i, clar, passen aquestes coses. Mireu, venen èpoques, o estem en èpoques d'autèntica escassedat econòmica. Mireu el que ha passat, el que ha hagut de fer el primer ministre anglès, que la primera mesura que ha pres ha estat intentar... va dir dues coses importants. Una, sé que els ciutadans estan fins en el nas dels polítics, cosa que és un element comú
0: per
2: tot, i va dir, i intentaré ajudar-vos, ha reduït una mica la imposició a la fiscalitat en el tema de serveis bàsics, electricitat, aquí ja s'ha fet, aquí s'han pres mesures de cara als ciutadans per veure que això n'és una mica millor. Però t'ho vull dir, que això és un element comú. Francesos estan preocupats, Alemanya, crisi del motor...
0: Però, Tomeu, si ara, per exemple, no m'ho anem a Bali, que en Xisco ha d'anar a Bali, no m'ho anem a Bali, però m'ho anem al Muñécar. I volem fer un viatge planificat, amb totes les despeses una mica controlades, que és allò de que poden prescindir. Per exemple, no ho sé, mirarem de no gastar, fer gelats cada cap vespre, o que poden fer per intentar tenir planificat i no gastar de més?
2: Intentar reduir aquestes despeses que són prescindibles, precisament, però tu, amb aquesta calor...
0: Que has congelat!
2: I davant d'una tenda de gelats, de ser moltíssimes que hi ha a Palma, que només posen gelateries, t'arriscaràs a no... fer un gelat, no.
1: És que hi ha dos tipus d'actitud.
2: La voluntat humana...
1: Si tens doble... Hi ha gent que pensa que vas de viatge si te sobren els duros. Hi ha gent que va de viatge com a opció vital. És diferent. M'imagino que si tu, quan vas de viatge despreocupat, el pressupost no passes tanta pena que si justetja i tot i així decideixes partir de viatge.
2: Clar, i una qüestió que està passant ara. Ara hi ha molta gent que pot anar de viatge. És a dir, aquest increment de viatges, això està estudiat, perquè no se poden comprar un pis. Aleshores, tot allò que s'havia estudiat per comprar un habitatge, a poc se va diluint perquè estan vivint sobre la impossibilitat d'adquirir aquest habitatge. Això és una cosa que està passant en aquests moments. De fet, les hipoteques han baixat el mes passat i Balears ha estat líder en la baixada d'hipoteques. Això vol dir que els preus segueixen desbocats i que la gent ha decidit no, vol que això és impossible.
1: Per tant, com que veiem que no podem, el que feien els nostres pares, no podem aspirar a comprar un habitatge a la joventut i ja viatjarem una mica a l'edat una mica més adulta, que és quan ja tindrem un reconegut fet, ara ja els joves opten per viatjar, veuen que una casa ja no és un objectiu aspiracional. Exacte. I per això entrant dins la cultura de l'hedonisme, per dir-ho de qualque manera.
2: Hi ha més cultura del viatge. Una part està provocada per això que t'he comentat, perquè sabeu, la gent jove sabeu davant la impossibilitat d'aconseguir aquest habitatge.
1: I arriba setembre, ja també hem de tenir una planificació feta, arriben, si tens fills, arriben els uniformes, arriben les matrícules, arriben els llibres, clar, tot això també és una despesa, que si li sumes a un viatge que hagis fet el mes d'agost, pot ser el pressupost familiar que tenies ben armat, cau com si fos un joquet de cartes.
2: Efectivament, així. Però això és més important, és a dir, l'educació dels fills és més important que un viatge dels pares. Al meu entendre, jo crec que et sentim com un humor, diu això.
1: M'agrada perquè en Cantallops és un home que val. L'educació dels nins passa per davant d'un viat.
2: Efectivament, sempre serà així. L'educació és un concepte clau a l'evolució del món.
0: I a vegades ho oblidam, eh?
2: Jo, davant d'aquesta disjuntiva, optaria clarament per l'educació dels fills, naturalment.
0: Naturalment que ha de ser així, naturalment que han de fer el cap ben viu i no han de gastar de més perquè venen temps o són temps complicats. Aquest és el millor missatge que crec que podríem enviar avui a la sí. gent que molt veu, no?
2: Venen temps complicats, venim de temps complicats, estem a un temps complicat i estirem un temps complicat, segurament, però això no s'arregla en un dia, segur. S'arregla amb més consciència econòmica, en definitiva.
0: Idò, Tomeu, avui no tenim més temps, però t'agraïm que mos hagis donat aquestes quatre pinzellades sí. econòmiques, sobretot de cara a això, tenir clar que els viatges s'han de fer, si se poden fer, i no mos han d'endeutar per poder viatjar.
2: Efectivament, això seria així. Sobretot no endeutar més en préstec d'aquests usurers.
0: Exacte, amb interessos molt elevats. Tomeu, que passis una bona setmana i sobretot que no tinguis molta calor.
2: Igualment per vosaltres i per tothom.
0: Idò, moltes gràcies, en Tomeu. Fem una petita aturada i tot d'una repassam la crònica negra amb Alba González.

0: Quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Para la IP yo de
1: IB3 Radio es Dial. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
14: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
15: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
16: I què fèieu amb les tortugues?
15: Menjar tortuga.
16: Estava bona, la tortuga.
15: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio. Illes del Delicte, amb Alba González.
17: I d'ací tens per repassar la Crònica Negra amb Alba González. Ja sabeu que cada dimecres ens fa aquest repàs, aquesta repassada, tot allò que succeeix a les nostres illes. Bon dia, Alba, com estàs?
18: Bon dia, Joana. I avui una crònica molt negra, desgraciadament.
17: Sí, perquè en només 24 hores dues persones han mort a les carreteres.
18: A més, han estat...
17: I de quina manera?
18: Atropellaments mortals, exacte, i amb un denominador comú que ha fet fer una feinada a la Guàrdia Civil de Tràfic, a la Unitat de Sinistres Vials, perquè en els dos casos que varen passar diumenge de matí i dilluns de matí, els dos conductors es varen donar a la fugida deixant un cadàver a les seves esquenes. Dues vides que s'han perdut a les carreteres per aquests atropellaments. El primer, que passava el diumenge de matí, el de Cala Mesquida, un turista suec de 55 anys que va perdre la vida, estava fent esport, estava corrent, quan en un moment donat un conductor molt jove, més de 21 anys, un jove espanyol, el va atropellar i va fugir del lloc de l'accident. La Guàrdia Civil se va posar a fer feina, també la policia local de Capdepera. Va ser trobat hores després de l'accident. A més a més, se li va fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu, 0,60 duia la sang, que aquest jove ha passat a disposició judicial. Va explicar fins i tot davant el jutge que havia tornat en el lloc de l'accident per veure si trobava la víctima, perquè era conscient que havia comès aquest atropellament, però no se va poder fer res per salvar la vida d'aquest turista, que a més l'impacte va ser brutal, Joana, perquè el cos va aparèixer quasi 100 metres més enfora d'on se va produir l'atropellament i ha estat un cas molt, molt greu.
17: Alba, disculpa que t'interrompa, Gerber, perquè quan te passa una cosa d'aquestes, segurament el teu cap, sí, el teu cervell te pot jugar una mala passada, però hem de recordar que fugir i no ajudar a la persona, en aquest cas atropellada, és delicte.
18: És que és un delicte. De fet, aquest jove, com dèiem, ha passat ja a disposició judicial, ha quedat en llibertat, però se li ha retirat el carnet de conduir, a més d'altres mesures, però el que és important és que té dos delictes que se li imputen, no només aquest homicidi per imprudència greu, sinó també aquest abandonament del lloc de l'accident, que s'està convertint en un problema greu, perquè penseu que en manco de 24 hores que se produeixin dos casos tan similars, clar, això passa diumenge. Dilluns de matí, un altre cas que la Guàrdia Civil també ha hagut d'investigar. Afortunadament, també va trobar el conductor poques hores després d'aquest accident, però hem de tornar a lamentar una altra vida perduda. Un ciclista, en aquest cas, de 83 anys, a la carretera cap al port de Pollença, que va ser arrollat per una furgoneta, que a més duia un remolc de fira, de color rosa. Va ser un detall que els testimonis presencials varen poder donar a la Guàrdia Civil i va ser un poc més fàcil també aquesta investigació per trobar, en aquest cas, l'altre conductor. És un jove argelí de 28 anys que avui de matí, Joan, ha passat ja a disposició judicial. Encara no sabem quina decisió ha pres el jutge o la jutgessa que estarà interrogant-lo i escoltant un poc la seva versió dels fets, però aquest ciclista va caure dins un canal de drenatge en el moment de l'atropellament. S'hi va intentar tot. De fet, una doctora del PAC de Pollença, que se va aturar per intentar ajudar-lo, va iniciar les maniobres de reanimació, després els sanitaris, però no se va poder fer res. Imaginem el que suposa i ho recordam. La responsabilitat, tots ens podem posar nerviosos, però el primer que hem de fer és mai ni conduir sota els efectes de l'alcohol.
17: Això primer de tot.
18: Ni sense dormir o cansats. Hem de pensar que duim una màquina
17: a les mans. És una responsabilitat.
18: És molt grossa la responsabilitat, sobretot quan poden produir aquests casos mortals. Hem de pensar que, per exemple, el primer turista estava de vacances amb la seva família a Mallorca. Fixeu-vos, no?, quina tragèdia, quin drama també aquest senyor, el ciclista de 83 anys, que també ha perdut la vida. Crònica molt negra, com dèiem, i que
17: el dilluns... I te deia de 7 persones mortes aquest 2026 a les Illes Balears, a les carreteres. Evidentment, aquests dos casos són molt concrets i en circumstàncies molt concretes, però no deixa de ser lamentable, no?, que tantes persones morin a les carreteres.
18: És que en el final és el que passa, no?, aquesta responsabilitat de la qual parlàvem és el que està produint. Moltes vegades són conductors que tots sols han perdut la vida amb aquests accidents, però d'altres estem també afectant la vida d'altres persones. I una altra cosa que passava el dilluns de matí, que també ha marcat la crònica de succeïts, Joana, és l'atac d'un ca, d'un American Bully, a una dona que el duia al veterinari, una voluntària de Sonreus, que ha patit fractures molt greus, ferides molt greus, de fet, continua ingressada.
17: Hospitalitzades són espases.
18: Sí, i aquesta història del canó, clar, què mos passa quan llegim aquestes notícies? Podem condemnar a l'animal, però què hi ha aquí darrere? A mi avui m'agradaria saber un poc més de com pot afectar en aquest cas, tal vegada
17: era
18: per la
17: casset,
18: seva raça.
17: No?
18: Era clar, per exemple, aquesta ceguera que patia, també que havia estat adoptat, no hi havia forma de que quedàs amb una família, i jo crec que això també pot estressar molt a un ca, però qui millor mos ho explicarà serà el veterinari Manu Ruiz, que el tenim amb nosaltres avui de matí. Bon dia, Manu, com estàs?
8: Què tal? Com
18: estàs? Va bé, va bé. Manu, ara ho estàvem parlant. És un atac, no mos agrada veure-ho mai, perquè, clar, primer aquesta persona que està a l'hospital amb ferides molt greus, però tampoc sabem quin serà el futur d'aquest American Bully. Volíem saber, a nivell comportament caní, el fet de que, per exemple, patís aquesta ceguera, pot fer un cap més insegur o magnificar aquesta agressivitat en un moment donat?
8: Mira, el problema de la ceguera és que, clar, sona tici, no queda massa clar quin és el motiu d'aquesta ceguera, no? De vegades, si és una cosa aguda que apareix així de sobte, normalment en un parell de mesos el cas s'habitua i fan la seva vida normal. Una altra cosa és que el cas tingui una malaltia crònica que li fa mal, efectivament, i si tenim mal en els ulls i estem intentant posar un morrió o el que sigui, doncs potser li hem fet mal i això ha provocat no? sa defensa, si vols, i s'ha defensat perquè li estàvem fent mal. El problema és que, bueno, la notícia no mos diuen i jo he intentat saber què és el que passava, perquè ho he intentat abans d'intervenir avui amb altres, però de moment no he trobat una resposta. No sé exactament quin problema els ulls té, saps?
18: Clar, depenent de quina sigui aquesta malaltia.
8: Clar, quan tu ets cego, pues, probablement el que passa és que bueno, qualsevol moviment que tu no veus, no? I de repente, de cop i volta, te comencen a tocar o el que sigui, no? Crec que era quan li estaven posat el morrió, potser, pues, potser això li ha provocat una reacció, no? Quan tenim por, de vegades reaccionem d'una manera agressiva, tots, no només descansa.
18: Clar, de fet, t'anava a demanar, Manu, perquè tu mateix mos deies a la qüestió dels morriós, veure que aquesta persona que ha resultat ferida, aquesta dona, aquesta voluntària de Sonreus, que coneix molt d'animals i el comportament dels animals, clar, li estava col·locant aquest morrió i puc pensar tal vegada que amb la història d'adopcions que hi havia al darrere, que crec que això també també pot estressar a un ca. Lo millor aquest gest de posar-li un morrió perquè vas cap al veterinari, lo millor li podria fer pensar, no sé fins a quin punt la ment dels cans és així, que lo millor tornava a ser adoptat o el tornaven a abandonar. Això també li podria haver produït aquest instint agressiu, l'intentar rebutjar una situació que lo millor ja havia viscut anteriorment?
8: Clar, és que segons jo sé, no sé si és així o no, però és el que he llegit, aquest ca era d'una persona que el va deixar somrius. El va adoptar una parella que també el va tornar a deixar somrius una segona vegada. I ara cercaven un tercer, no? Curador, cuidador o així. I clar, tutor, si vols. I clar, tota aquesta història d'entrar, sortir, entrar, sortir, però pues, al final, evidentment, probablement la socialització d'aquest ca és complicat. Home, jo el que crec és que aquests cans haurien d'estar avaluats per un veterinari etòleg, és a dir, que s'encarregui de la medicina del comportament. Això és el més important. No haurien d'estigmatitzar cap raça, perquè sí, és veritat que és un American Bully, però jo, al manco, els que tenc a la meva clínica són tots adorables, o sigui, vull dir, no he tingut mai un problema amb un American Bully. Jo crec que això també és important, no? Perquè, clar, sempre xerrant de cans potencialment perillosos, i jo crec que és important no estigmatitzar cap raça, no? Perquè te pot mossegar un Yorkie i te pot mossegar
18: totalment,
8: qui sigui.
18: Totalment, totalment. I que poden fer, Manu, perquè jo no sé si la societat pot aprendre alguna cosa, la gent que vol adoptar un canet, a lo millor un ca d'aquestes característiques que ja té aquests antecedents, que poden afectar el seu comportament, com mos expliques, aquesta ceguera, aquest historial d'adopcions previ. Hi ha alguna recomanació? Tu diries, mira, hi ha un perfil de família que potser en aquest cas han de ser persones que li puguin parar molta d'atenció o que puguin fer amb ell una sèrie d'exercicis o que primers mesos contactin, com tu dius, amb un otòleg, amb un professional. No? Quin consell li podem donar a una família que se pot enfrontar a tenir un camp amb aquest perfil?
8: Jo crec que això de fer exercicis i de fer feina amb un veterinari tòleg és una cosa que s'hauria de fer. De tota manera, crec que a partir de setembre sortirà una nova normativa, a partir de, sí, de setembre, per xerrar d'aquests casos, no? I veurem més com, com fer perquè, diguéssim, s'angoixa o el que sigui d'escà estigui més limitada, perquè potser sí, podem fer feina abans i fins i tot de l'adopció i abans de dur escà que nostra, podríem fer feina amb un veterinari tòleg, que jo crec que són les persones que s'haurien d'encarregar de dir aquest ca és realment se pot adoptar o realment no se pot adoptar, perquè això ja no és reintroduïble a la societat, no? De vegades els traumes i totes aquestes històries no mordeixen a tornar a ser un ca normal i bueno, pues fer feina amb ells i intentar pues, una reinserció, si vols, no?
18: Clar que sí, jo crec que aquest és el missatge, sempre contactant professionals i, com deies, no condemnar una raça, sinó entendre la situació i, per damunt de tot, desitjar una recuperació en
8: això
18: aquesta dona
8: que ha patit les ferides. Això és el més important, perquè això ha estat una tragèdia, és terrible. I sí, està ingressada i, bueno, el més important és això, que s'ha recuperat.
18: Que sí.
17: I de Manu Ruiz, moltíssimes gràcies. T'esperant demà, per cert, que és dijous, i ja saps que el dijous te toca venir a l'estudi per parlar de canets i de moixets.
8: Demà molt bé.
17: I la setmana que ve, en Alba González, amb més crònica negra per repassar una miqueta l'actualitat. Gràcies, Alba. Bona
18: Esperem
17: setmana.
18: Que no sigui tan negra,
17: no sigui tan negra com aquesta. Gràcies. I res, que tingui bona setmana. Alerta la calor. Que ja ho hem dit durant tota la setmana, també aquests dies són de molta de calor i s'ha d'anar molt alerta. Hem d'anar molt en compte perquè precisament hi ha molta gent que ho pateix. Actualitzant notícies i tornant. Fins ara.
13: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
19: Bon dia. Troben 4 cadàvers en aigües de Porta Colom a Felanitx en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil ha recuperat els cossos després que Salvament Marítim en donés l'avís aquest dimarts després d'auxiliar una embarcació.
20: Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques, el GEAS, que han recuperat els cadàvers de l'aigua mentrestant Salvament Marítim els ha traslladat posteriorment al port.
19: Això després que aquest dimarts han estat rescatats un total d'11 migrants a Mallorca arribats a bord de dues embarcacions.
20: A més d'aquests 11 migrants, 18 més van ser localitzats a Formentera. En total, ahir van aconseguir arribar a les costes de l'arxipèlag un total de 29 persones a bord de tres embarcacions.
19: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no vegin l'eclipsi del 12 d'agost. La conselleria ha presentat fa uns minuts el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural, que pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles si no es prenen les precaucions necessàries amb les ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició.
20: Salut reforçarà el servei amb 160 professionals durant el dia de l'eclipsi i els dies posteriors. Demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis, o ni tampoc prismàtics. Tampoc es fotografia al moment de l'eclipsi. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
0: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
19: I l'associació nofumadores.org respon als empresaris de la restauració, molt crítics amb l'enduriment de la llei antitabac per la prohibició de fumar a espais com terrasses de bars, platges i piscines públiques, restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques. L'entitat ha posat de relleu els beneficis que tindran les prohibicions entre els treballadors de l'hoteleria.
20: També recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac l'any 2011, no es van complir els presagis negatius de les patronals. N'ha parlat a IB3 Ràdio la presidenta de nofumadores.org, Raquel Fernández.
21: Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo. Los consumidores, los clientes, enseguida lo entienden, se hacen a ello y se apartarán los metros que sea necesario que la ley establezca.
19: Continua l'onada de calor a les illes. Allà on més afecta avui és a l'interior de Mallorca, amb una temperatura màxima que pot arribar als 39 graus. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per forta calor.
20: També hi ha vist groc al sud, nord, nord-est de Mallorca i també a la Serra de Tramuntana. L'EMET preveu que en aquests indrets el termòmetre s'enfili fins als 38 graus. L'avís groc també afecta les Pitiuses, on el mercuri pot arribar als 36. A més, continua l'episodi de pols africana que afecta la qualitat de l'aire a totes les illes. De fet, el govern recomana reduir els esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment als infants, la gent gran i les persones amb problemes cardiorrespiratoris.
19: I en la cultura avui, el Teatre Sants de Palma acull una nova edició de les Nits de Flamenc. Després de l'èxit de les darreres temporades, l'espectacle fusiona la intensitat del flamenc amb la llibertat del jazz, reinterpretant temes coneguts amb una mirada innovadora. Amb aquest apunt arribam a les 11:04. Més notícies a partir de les 12 en punt.
13: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, tercera hora de programa. Molt seguiu a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és El Dia i s'incorpora el control tècnic Marc Gasifre. Vos contam, ja ho han dit fa una estona, ha mort Joan Roca, baixista i membre d'Antònia Font. Tenia 54 anys.

0: El baixista del grup mallorquí ha mort aquest dimecres de matinada. Rock es va incorporar al grup pràcticament des dels seus inicis, substituint el primer baixista i completant la formació que acabaria definint la identitat d'Antònia Font. El grup va néixer l'any 1997 i després d'una primera maqueta i dels primers concerts va iniciar un recorregut que els convertiria en un referent del pop en català.
1: L'èxit va arribar especialment amb els discos a Rússia i Alegria, abans d'encadenar treballs com Taxi, Batiscafo, Katiuska, Cosé i Cantar, Lamparetes i Vostès aquí. Al llarg d'aquests anys, el grup va deixar cançons que han esdevingut imprescindibles per diverses generacions d'oients.
0: En les composicions de Joan Miquel Oliver, la veu de Pau de Bon i un univers creatiu molt particular, ple de referències quotidianes, mediterrànies i fantàstiques, Antònia Font ha construït una personalitat artística pròpia que els fa inconfusibles. En aquest projecte, Joan Roca hi va tenir un paper constant des del baix, sempre allunyat del protagonisme mediàtic. No obstant això, va ser essencial per crear el so d'aquesta banda.
1: I entre els moments més destacats de la seva carrera hi ha Coser i Cantar, enregistrat amb una orquestra simfònica i reconegut amb el Premi Nacional de Música de Catalunya. La primera etapa del grup es va tancar el 2013, després de 16 anys d'activitat. 8 anys més tard, però, Antònia Font va tornar als escenaris amb un nou disc i una gira que es va acomiadar definitivament al Gran Teatre del Liceu el febrer de l'any 2025.
0: A banda d'Antònia Font, Joan Roca també va participar en altres iniciatives musicals com el trio de jazz experimental Geometrical Sardine. De fet, Antònia Font tenia previst actuar aquest dissabte al Movo Fest, un concert que previsiblement quedarà suspès arran de la seva mort, Joana.
2: La veritat és que han conegut avui aquesta notícia. Ens ha deixat a tots una mica descol·locats. Justament avui de matí, Xisco, parlàvem tu i jo que aquest cap de setmana se celebra o s'ha de celebrar la Momo Fest, un dels concerts previstos.
0: De fet, parlàvem de si aniríem o no.
2: Exactament, parlàvem de si aniríem en aquesta edició que tanca aquest 10 anys de Momo Fest i precisament dèiem, no?, que actuava dissabte Antònia Font i ens hem aixecat avui amb aquesta mala notícia, amb aquesta notícia que ens ha deixat a tots una mica regirats. També afegíem abans que intentaríem contactar amb en Pau de Bon, amb en Joan Miquel Oliver. Ho hem intentat, però també des d'aquí les volem enviar una forta abraçada. Tant en Joan Miquel com en Pau han parlat amb la nostra companya, amb la Yolanda Ruiz, i han dit que estan ara mateix en un moment i en una situació que els impedeix posar-se davant un micròfon, davant el telèfon i parlar amb nosaltres. Entenem des d'aquí que no ho puguin fer, i des d'aquí, com dèiem, les enviem una forta abraçada, no només a tots els membres d'Antònia Font, també, sinó a tota la família i a tots els amics d'en Joan Roca.
0: Ho dèiem, se sol dir sempre quan qualcú se'n va, quan qualcú mor, que era molt bona persona, però cert que en Joan Roca ho era, sempre accessible, sempre proper, sempre te tenia quan de vegades ens posàvem pesadíssims, perquè si una cosa hem fet amb Antònia Font ha estat empaitar-los i encalçar-los sempre per tenir una declaració, per parlar de qualque projecte que tinguessin en marxa. Ell sempre va tenir un somriure, i és vera que era un tio que transmetia molt bon rotllo. Per això supòs que avui de matí, quan hem obert el diari i hem dit que havia mort, és vera que ens hem quedat com a trasbalsats, perquè també se'n va una mica un pot de ser una joventut, si ho penses. Perquè Antònia Font no només és un grup, hi ha grups que transcendeixen allò que és estrictament musical, i Antònia Font, si una cosa ha suposat per la música en català i per aquesta arxipèlag en particular, ha estat una banda sonora. Ells han format part de la nostra història també com a, ja no com a adolescents, perquè a mi va agafar que jo ja en tenia de nou, però així com a joves que anaven en aquests primers concerts i que varen veure com naixia un fenomen com Antònia Font.
2: Banda sonora de les nostres vides, i que cada cançó contava una història i que tenien històries per parlar de qualsevol cosa. Tu volies parlar de qualsevol tema i trobaves un tema d'Antònia Font que t'ho contava, que t'ho deia, que t'ho explicava. Jo només puc dir, o puc afegir, que gràcies Joan Roca, gràcies Antònia Font, per tant de moments feliços i per tanta d'alegria.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa Porque... molta calor.
2: És a dir, fa... Fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí, psicològic.
3: Però quan hi ha vacances?
2: Com quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, i TV3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia.

Ens acostàvem a l'equador d'aquesta darrera hora de programa i, bé, ja la setmana passada parlàvem sobre l'augment de la mitjana d'edat a l'hora de casar-se i ara vull parlar d'una altra qüestió també ben interessant. Avui parlam sobre l'augment de la mitjana d'edat de la llista de convidats a les celebracions d'aquestes noces que alguna gent decideix celebrar amb molt de convidats. El que fins fa pocs anys era impensable, avui ja és una tendència creixent. Les noces sense nins i nines.

0: Doncs així, Joana, molt de les núvies i núvies decideixen perseguir una tendència bastant consolidada dins del sector. Les parelles actuals prioritzen fer les noces a la seva manera, sense seguir tant les normes tradicionals i no es casar-se amb anells de paper, com diu una Taylor Swift, Xisco.
1: Alguns convidats qualifiquen d'egoistes les parelles que decideixen no afegir els nins i les nines a les seves llistes de convidats, mentre que d'altres aplaudeixen precisament aquesta determinació. En parlem avui amb Alba García, antropòloga social, per endinsar-nos dins aquest món de ses noces i com se van adaptant, diguem-ne, a ses noves modes. Alba, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé.
1: Diries que aquesta tendència de no-nins està relacionada amb l'augment de la mitjana d'edat a l'hora de contraure matrimoni, que ja molta de gent no se queda tan jove i ja quan arriba el moment de quedar-se diuen m'estim més un only adults?
2: Jo crec que està relacionat tant de l'augment de la mitjana d'edat, tant com que de cada vegada tenim més baixa natalitat. És a dir, també la gent de cada vegada té menys nins, aleshores disfruten més d'espais sense nins perquè ells mateixos han escollit no en tenir. I, bueno, això que deien de no contar nins d'altres. També és vera que jo, en el cas de les noces, jo ho entenc, o sigui, entenc perfectament lo de que no vulguin nins, i també crec que és una alliberació per als pares, claro, per una part, evidentment, els pares han de plantejar-se on deixar els nins, i on, evidentment, o sigui, jo entenc que és un mal de cap, però també és una alliberació, perquè poden estar de festa i poden gaudir de les noces sense estar... que jo crec que si n'hi ha nins estan un poc entre, bueno, clar, cuidar dels seus al·lotets i després també disfrutar de la festa.
1: Clar, és que són com a diferent tendència. Jo me'n recordo que quan jo era petit tampoc és que mos duguessin molt a sopar o de festa, perquè també era un món on no hi havia tant de sopar ni tanta festa, però sí que de vegades si t'havies de quedar a casa teva i ton pare i ta mare se n'anaven, no era cap drama. En canvi ara, com que se tenen manconins, com tu deies, tot és com molt més marsupial. És a dir, és com si tota sa família fos un bloc indissoluble i que si vas a un aniversari has d'anar nins, si vas a unes noces has d'anar nins, quan en realitat de vegades els nins poden tenir un mal dia i... encara que no agradi l'expressió, te poden donar sopa.
2: Sí, no, evidentment. I també passa una cosa. Jo en record quan...
1: Marta, què petja?
3: Perquè m'ho permetreu que ho digui. Jo entenc que la vostra postura, òbviament, em faltaria d'altra, però a mi m'ho pareix superdiscriminatori. Imagineu que darrere la condició de qualsevol, d'anar a unes noces amb, o un hotel amb, que no hi poguessin anar, no sé, per exemple, persones homosexuals. Seria discriminatori o no? A mi m'ho pareix discriminatori.
2: Hombre, tu no pots deixar la teva condició sexual a uns avis i portar-te...
3: A lo millor els pares tampoc no poden deixar els seus infants...
2: Jo ho entenc perfectament, és que és això...
3: Allò m'ho pareix superdiscriminatori.
2: Mem, jo ho veig des de la part de que jo, com dona adulta, he decidit no en tenir-ne, però jo entenc també, claro, lo que tu dius, la posició dels pares que en tenen, i, claro, no sempre tens una red de suport que puguis deixar en predis o que puguis permetre't deixar-ho una cuidadora, o quan no vols fer, perquè evidentment cadascú cria en els seus nins com a... O sigui, jo ho entenc per les dues parts, i a més també hi ha una cosa que jo sóc molt crítica, que és si tu vas a un restaurant o unes... i un nin et molesta perquè està cridant, perquè està jugant, perquè t'estan tocant la taula, mai s'ha de dir res a un nin que no sigui teu. O sigui, s'ha dit, jo sóc la primera que sense tenir, mai li diria, perquè jo he vist al restaurant, de dir-li, ai, niño, sate quieto, vete con tus pa... No, no se li ha de dir res a nins que no siguin nostres.
1: Jo crec que és un tema també de contextos. No és el mateix un restaurant de tres estrelles Michelin que, per exemple, anar a un restaurant on tinguin menú infantil.
2: Efectivament.
1: És diferent. Claro. No és el mateix una pool party, una festa de piscina on pots dur nins i on els nins tenen cabuda dins d'aquest context, bàsicament perquè podran estar entretinguts, i un altre és dur nins a segons quin tipus de festes on passa ambient, per allò que veuran i per allò que viuran, són coses per adults. Jo crec que també depèn una mica dels pares.
2: No, totalment. I, a més, també hem de pensar que, tornant en el cas de les noces abans, jo en recordo, ser petita, les noces eren de dia, eren a les 12, eres a les 11, i es menjava, i, bueno, acabaven d'hora baixa, i ara de cada vegada n'hi ha més noces que són per l'hora baixa, que són per la nit, que duren tot el dia, i també jo ho entenc que bueno, pues si unes noces són de nit o són d'hora baixa, se dona més peu pues a festa de més adults, de tot això. Jo ho entenc. N'hi ha una opció que jo he vist noces que s'han fet, que és els novis contracten com una petita animació o tenen un puesto chiqui park, és molt difícil. O sigui, jo ho entenc, jo sóc molt partidària de sol liar adults i tal, però jo també entenc la postura dels pares, com deia la Marantona, d'això. No tothom té la possibilitat de deixar-ho, no tothom té tal, són dos coberts més per als nòvios que potser no volen. És molt complexa i la situació de cada un, clar, adaptar-se a tothom és tremendament complicat.
0: Jo crec que també, per aventurar-ho veiem un poc més estrany, perquè així com va sa vida, que no te pots planificar res de dir com antigament feien, coneixies la teva parella, te casaves i després tenies fills. Ara moltes parelles primer tenen els al·lots i després, quan han fet un raconet, perquè moltes noces són bastant cares, decideixen casar-se. Clar, jo crec que també m'ho sorprèn més, perquè ara hi ha moltes parelles que se casen, un pic han tingut els al·lots, perdoneu, i els han de dur sí o sí, perquè són els seus propis fills, sí. I no privaràs, deixaràs els teus fills amb una padrina perquè han de poder venir, i a més, jo crec que també és una forma de qualque manera de fer amistats entre ells. Jo és que sempre que anava de festes amb els meus pares, feia amistats amb els fills dels pares. No sé si trobes que els tens, així com funciona, i també la part econòmica pot influir un poc en aquesta situació.
2: No, tal qual, i a més, n'hi ha una cosa que també influeix, i és que ara, tenir fills, per exemple, en el meu rango d'edat, que jo tinc 32, és quasi més excepció que no són norma. Quan nosaltres érem petits, era això, era més habitual que totes les parelles anigués al manco amb un o amb dos nins. Ara, en el teu grup d'amics, n'hi ha de tot i és un món. Però jo, per exemple, en el meu grup d'amigues de tota la vida d'institut, cap tenim fills per ara. O sigui, és més, o sigui, tinc molt poques amigues de la meva quinta que hagin tingut, perquè és això, el que tu dius, el ritme de vida canvia.
3: Però jo
2: me demano
3: per què molts fan noses, nins. I és una qüestió que vos demano seriosament, perquè hi ha noses sense nins, hotels sense nins. Després resulta que cada vegada se promou més que, per exemple, hi hagi de tot per cans, no? Però... És curiós, no?, que hi pugui haver cans per tot, però els al·lots no. I hem de recordar que aquests nins, aquests infants, són els futurs adults. Vull dir que aquests,
2: i que nosaltres hem estat nins, clar.
3: Que nosaltres sí. Que sentin aquesta discriminació de aquí tu no hi pots anar, aquí tu... Evidentment, després ja, jo crec que si te conviden a anar a unes noces de pinyol vermell, per aventura seràs tu mateix que diràs no puc pagar el cobert i no anirem tot quatre. I els deixa... Però jo, per exemple, tenc que recordar de petita que uns familiars van convidant els meus pares a sopar i els van dir, no dugueu els nins. I els meus pares van dir, tant altres no venim. Perquè en el final és com a discriminatori. Vull dir...
1: Però jo penso que aquí hi ha com a dues mirades. Tan respectables l'opció de ton pare i ta mare de dir, si no venen els nins,
3: clar,
1: jo no venc,
3: no? Sí, sí.
1: Com de la persona o del matrimoni que organitzava el sopar de dir, vull un sopar de gent gran,
3: sí,
1: perquè
3: sí.
1: No vull haver d'estar passant
3: però
1: pena...
3: Que no deixa de ser discriminatori.
1: Però és que ho vius... És que a mi la paraula discriminatori me sona com una mica forta i és com a favor o en contra. Jo crec que tot depèn del tipus de sopar i de que hi hagi pares amb pipella. També, si no hi hagués una gran quantitat de pares que han optat per fer una educació libèrrima dels seus fills i que els seus fills ho han d'experimentar tot i no els hi han posat límits, a mi que cada pare no vulgui posar límits en el seu fill, me pareix meravellós. Però que m'obligui a mi a haver de conviure amb una persona que tu has decidit no posar-li límits, crec que aquí és on hi ha el problema. I te trobes, i passa, me sap greu, que vas a sopars o vas a dinars i te trobes... Jo... m'ha passat de 12 sopars darrers que hi ha hagut nins, que he tingut un nin que no és meu, segut damunt jo, menjant-se la meva pizza. I a mi m'havia de fer un gracier. Perquè, clar, no seràs tu xull que li diràs res. I de què fas? Optes per riure, quan en realitat són situacions que no tindries per què viure. Jo t'he de gombolar el nil, li he d'anar donant el meu trosset de la pizza en dàtils perquè li he caigut simpàtic. I jo no sé què passa, però jo no som molt de cans. I no som molt de nins, però... Tant cans com nins, ara que parlaves d'animals, tothom m'adora. Tenc com un imant. I dius, escolta, jo venia aquí a sopar tranquil·lament. Clar. I jo quan anava també optava per no tenir fills, per qualque cosa. I mira que els nins, a mi personalment, no me molesten en cap circumstància. Però penso que també de vegades els pares
3: com...
1: haurien de ser responsables
3: sí, però,
1: de que els fills són
3: seus. Que, evidentment, hi pot haver nins pesats, hi pot haver nins que molestin, però
1: no,
3: al final...
1: No, però no és molestar. El problema és que els nins són nins. I els nins han de fer de nins.
2: Sí, sí.
1: I potser un nin a un sopar a les 11:30 de la nit no és el seu lloc, perquè aquest nin ja hauria d'estar dormint. i mantenir el seu ritme.
2: És que responsabilitat dels pares, realment, perquè un nin, evidentment, no te s'ocupa. O sigui, a més, depèn de l'edat. Evidentment, si tu tens un nin de 2 o 3 anyets, no li pot controlar, no li pot controlar tal.
1: I llavors hi ha nins meravellosos, nins adorables, que te'ls endurs de sopar, i és divertidíssim compartir un àpat amb un infant perquè te dona una altra perspectiva. Però també és un tema de sort. I jo entenc que la gent que ha tingut mala sort digui, escolta, a la meva pari, no kids. Que respecto una cosa com una altra, però pens que no estan discriminatoris, no estan excloents, són opcions, i que totes són vàlides.
2: No, clar, a veure, està clar que quan tu tries, si és una elecció, tenir o no tenir, és com tot. Si tu no en tens, renuncies a unes quantes coses, i si en tens, també has de renunciar. O sigui, és com un tirall a floja i tothom ens hem d'adaptar en aquesta postura, i és això. O sigui, és una qüestió dels pares, dels adults, perquè realment els nins són nins, ni faran tal, i jo sóc una persona que jo, encara que no hagi triat, són ninera. El que passa que tinc s'acorda molt fluixa, és a dir, mira, no tinc la paciència per tal, però...
1: Canviarem el paradigma. A partir d'ara no seran hotels only adults, sinó hotels only parents que no saben com volar els seus fills. És a dir, tothom pot conviure sempre i quan els majors sàpiguen fer la seva feina.
2: No, n'hi ha coses que ja comencen a posar hotels, tasses d'edats a partir de 12 anys, a partir de... Perquè s'entén que... Però és que és lo de tot. També pots tenir un adult que sigui insuportable i el pots tenir d'hora. I jo en tinc en Maria Antònia, que a ses mascotes, jo que sóc doña mascota i que m'agrada i que tinc la meva coseta i tal, jo ho entens. Jo veig only pets i me'n vaig directe, clar. I és el que jo diu. Diu, ostres, és que estem favorint ses mascotes en els lots, que són personetes.
3: Mos ho hem de fer mirar, sí, com sigui. Són les 11:40 minuts. Moltíssimes gràcies, Alma,
2: gràcies
3: per la visita d'avui. Hem de fer la darrera ja pausa publicitària i tot d'una tornem, perquè hem de parlar d'expressions ben nostres, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que no volem que se perdin.

0: IB3 Radio es música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
1: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol.
7: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia.

0: Són les 11:43 minuts després d'aquest programa d'avui. Estic més contenta que un gingel. Què vos pareix, si vols dir que això...
1: Beníssim.
0: Una gran frase, i que fa molta estona que ja no deia. I de vos la deia perquè quan les coses se fan a poc i amb bona lletra, solen sortir millor. Me sobren

0: paraules molt fàcils,
1: mama. I m'imagino que ara vos ha pegat per dir frases fetes perquè heu vist el paquet d'adhesius amb expressions pròpies de les illes. I és que, clar, qui no s'arrisca no pisca, o no, Maria Antònia Esquines?
2: Així és que quin berenar hi ha nosaltres tres aquí a taula. I de totes aquestes frases i dites són una quarta part de la col·lecció de 35 adhesius digitals i en paper inspirats en frases fetes i expressions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La finalitat de tot això és incorporar el patrimoni lingüístic illenc, el nostre, a les converses quotidianes, perquè, companys, per missatge soleu escriure frases fetes?
1: Jo sí.
3: A vegades sí. Sí, perquè no se perdin i perquè ja és que van dins la sang, no? És que les utilitzem i molt les fem una mica nostres.
2: Jo pensava que és que escrita perdia un pot d'aquesta entusiasme.
3: De gràcia.
2: Sí, bé, però també, ara amb aquestes imatges jo crec que...
3: Aquests stickers que mos ajudaran a que siguin...
1: Per exemple, hi ha res millor que quan qualcú te diu «Ai, estic cansat, anant de rota batuda».
2: No contestes això.
1: Jo sí.
2: És cert? I sí. Ara ho podràs fer més animat, amb més colors i fins i tot amb imatges. I companys, se cerca molt dels nostres oients i espectadors tenen altres dites d'ús habitual. Els escoltam.
4: La meva dita preferida és dir que és més caporrut que una mula.
5: La meva dita preferida és a poc i amb bona lletra.
6: La meva dita preferida és tal dia farà un any.
3: Ai, tal dia farà un any, m'encanta aquesta expressió. Però, saben el significat de totes aquestes expressions?
7: A mi m'agrada molt dues expressions. Una és ja nedam, quan te trobes en una situació que ja estàs ficat i n'has de sortir com sigui. I també m'agrada molt l'expressió quin berenar, perquè crec que és tan nostre que intentar una traducció és superdivertit.
8: Una de les meves dites preferides és n'hi ha per Navet i sa mare, ja que és com un reflex de que podríem convidar més gent, per exemple, a dinar o coses així.
2: I doi, company, quin berenar n'hi ha per Navet i sa mare. Totes aquestes frases dites ara els podrem escriure d'una manera molt senzilla, simplement fent així en el telèfon, mitjançant aquest coneguts stickers que heu pogut veure i estàveu veient
3: també
2: en pantalla.
3: També de tenir-los en
2: també.
3: El meu mòbil.
2: Ara volen saber com els poden tenir, no, Bora?
3: Sí.
2: I doi, parlam amb el director general de Cultura, Llorenç Perelló. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
2: Llorenç, conta'ns, com podem aconseguir aquests adhesius i un poc quin és l'origen d'aquesta iniciativa?
9: Sí, d'aquesta iniciativa la vàrem posar en marxa des del Servei de Foment de l'Ús del Català de l'Institut d'Estudis Balèrics per intentar que aquestes expressions, que són part del patrimoni lingüístic de la nostra terra, no se perdin i se segueixin utilitzant també en els mitjans digitals, perquè en el final... quasi tots ens connectem diàriament en aquestes aplicacions de missatgeria instantània i pràcticament han substituït les telefonades de mòbil o en algun cas fins i tot converses diàries. Per això trobàvem que era important que aquestes expressions s'actualitzessin i també passessin en aquest món digital i de la comunicació, que moltes vegades no entén tant d'escriure, sinó entén més d'aquesta imatge més gràfica. I com se poden descarregar? D'una manera molt senzilla. Simplement entrant en el lloc web maulallengua.cat i des d'allà sí que vos dirigeixen a un enllaç a dos paquets de descàrrega, perquè els adhesius no el podien quebre per mort de la capacitat a un únic paquet i estan organitzats en dos paquets, però si molt volen descarregar dos paquets, les molt descarregam i a partir d'aquell moment ja formen part dels adhesius que tenim en els nostres canals o aplicacions de missatgeria.
2: I Llorenç, com ho aconseguis recopilar totes aquestes frases? Perquè jo sóc la primera que molt de pits me'n surt una i dic, ara feia molta estona no la deia, o ho escolten els meus companys, el meu padrí sobretot, i després se m'oblida que heu fet una recerca, heu anat a diferents punts de ses illes demanant quines són ses frases o ses dites típiques, el boca-orella, com ha estat un poc? Conta'ns.
9: Sí, i el que vàrem fer va ser una mica, entre tot el tècnic del Servei de Foment de l'Ús, treure dites que podien ser usades més o manco a diferents espais. A la vegada, de tenir en compte que com que tenim aquesta xarxa de centres de català repartida a tot el territori, en tenim a Palma, Inca, Manacor, a Ciutadella i a Vila, a Eivissa, vàrem intentar també que els dinamitzadors de cada un dels centres a través dels alumnes, dels aprenents que tenen en els centres, també poguessin aportar perquè hi hagués una representació dels diferents territoris. Per exemple, si vos descarregueu el paquet, podreu veure que l'expressió puja aquí i veuràs Porto Pic, utilitzant a Mallorca, hi ha aquesta versió de Menorca, que és puja aquí, veuràs el Toro, o puja aquí, veuràs la catedral, que és la que diuen a Vila. Per tant, podem veure que en el final hi ha expressions que poden tenir un nexe conjunt, però que se van adaptant a la realitat de cada un dels territoris.
1: I també, Llorenç, que allò que no se coneix no s'estima, i una molt bona manera de que jovent torni a recuperar aquestes frases, ara ho deien a Maria Antònia, que algunes ella no les fa servir, o fa temps que no ets ha sentides a dir, la millor manera és posar-ho fàcil i en dos paquets de descàrrega poden tenir el mòbil, que és talment un esplet de magranes. És a dir, a cada pregunta que mos facin poden respondre amb un d'aquests adhesius.
9: Efectivament, jo ara fa dues setmanes que és des que ho van llançar que pràcticament només envio aquests adhesius a les meves converses. I crec que en el final, el que comentaves, la llengua catalana serà digital o possiblement no serà, perquè aquestes expressions o bé se posen al dia i s'actualitzen o els més joves ja possiblement aprenen molt més llengua i les seves expressions diàries en xarxes socials, la missatgeria instantània és una xarxa social, que no dient-les al mig del carrer. Per això pensaven que era important utilitzar-les. I ja pensàvem en una segona edició i en aquest cas sí que pensàvem en intentar fer alguna cosa molt més lúdica per poder treure expressions. Però bé, he pres nota de totes aquelles que anàveu traient vosaltres mateixos i els vostres espectadors, perquè n'hi ha un grapat que són interessants i que no estan fetes en aquest primer paquet.
3: I Llorenç, si te demana tu, sa que no sé si dir sa que t'agrada més, però una de ses que fas servir més, quina series? Quina seria?
9: A mi, de ses que hem tret ara, sa de mos deien coses, crec que mos representa molt com a territori. De fet, ens acabarem posar com a responsable, com a principal, a la campanya, perquè és una cosa que habitualment els mallorquins, menorquins i vicencs contesta sí, ja te diré coses, i moltes vegades ja te diré coses, se converteix en ja t'ho he dit pus, perquè no te diré res pus mai. I és una cosa que crec que mos identifica, perquè a altres territoris o a altres cultures això no és així. Si jo me comprometo a dir-te, a contestar-te o a comentar-te alguna cosa, és perquè m'hi comprometi, perquè ho vull fer. En canvi, nosaltres és una mica d'una evasiva.
2: Avui dia, 35 adhesius disposau d'aquest primer llançament i ara comentaves que teniu projectes futurs de fer-ne més. Jo te volia demanar si teníeu pensat fer qualque tipus d'iniciativa com perquè la població pugui participar i donar-vos exemples o fins i tot versions que aquí o allà de sa no escoltant per descobrir més enllà.
9: Efectivament, sincerament, feien contra només fer una segona tirada molt més calmada, però una vegada hem vist que aquest assumpte ha funcionat, ha tingut molta repercussió a nivell de xarxes socials, ha sortit a la majoria de mitjans de comunicació, a diversos programes de la televisió pública, pensant que s'ha de fer alguna activitat més participativa, i en aquest sentit, ara, una vegada retorni tothom de vacances, per mes de setembre, ens posarem a dissenyar una mica com pot ser aquesta actuació més participativa per poder copsar aquesta realitat lingüística a tots els territoris que, participada, encara podem arribar molt més enfora.
3: Xisco, cap adhesiu o cap dita expressió que a tu t'agradaria que hi fos?
1: Home,
3: en aquest paquet?
1: Jo m'agradaria que hi hagués derrota batuda.
3: T'encanta.
1: I fer anques enrere. Troc que aquestes dues properes edicions, senyor Perelló, hi haurien de ser. I també, parlant una mica d'aquesta iniciativa, m'imagino que com a director general de Cultura estàu content de la bona acollida que ha tingut i també demostra que des de allò que seria ser institucions es pot fer molt bona feina per lluitar, per preservar no només allò que serien dites i expressions, sinó també per fomentar aquest ús de la nostra llengua.
9: Efectivament, nosaltres estem molt satisfets de la repercussió que ha tingut aquesta iniciativa, perquè al final és una iniciativa bastant senzilla, que al final només hem introduït 35 imatges a dins aquests grups de missatgeria instantània, però pensant que la repercussió és positiva, perquè s'està parlant d'expressions pròpies. A la vegada, si això va circulant per grups, mos consta que hi ha gent que ha après què signifiquen aquestes expressions a partir de que li arribàs a un grup de WhatsApp o li arribàs a una conversa de WhatsApp, i ja tenim professorat que dona classe en els cursos de català per adults de l'IEB, que mos diuen que les estan utilitzant també, perquè una part important d'aquests cursos també és que puguin utilitzar la llengua en la realitat, en el mig del carrer, anant al mercat, anant en el cafè o anant a fer que serveixen els amics. Per tant, se poden trobar també expressions d'aquestes i és important que les coneguin, perquè no només signifiquen el seu contingut literal, sinó que van més enllà i duen aquest significat amagat.
1: No, i sobretot que amb una frase que ha dit el director general de Cultura, el Llorenç Perelló, que és que el futur, no només del català, sinó de qualsevol llengua, serà digital o no serà. És a dir, que des de les institucions que se posin en marxa aquestes eines perquè el món digital també hi hagi presència de la nostra llengua, és allò que, en certa manera, farà que joves com la Maria Antònia ja van boats per poder compartir aquests stickers.
3: Quin és l'ampliament de Maria Antònia?
2: Jo troc que en aquest paquet de stickers fa falta seda. Dóna més voltes que un cal dins una escenari, que l'altre dia la vaig dir, però va fer gràcia, però és per aquest tipus
1: també,
2: de perfils...
1: També t'he dit, estimada, és un sticker que si una cosa de tenir és brevetat. Ho dic perquè també ara no li poden demanar poemes d'Ausiàs Marc, en el director general. No, m'agradaria bé les events.
2: És molt necessari perquè perfil d'amistats que diuen anem aquí, no allà, en aquesta hora, no se ponen d'acord. És com, és que donen més voltes que un cadenç d'una senalla o, per aventura, una més curta o no. Qui fa el que pot no està obligat a més. Quan intenten de totes formes fer les coses, enviar aquest sticker i te quedes tan ample.
3: Idò, te quedes tan ample com s'han quedat els de l'equip d'en Llorenç Perelló amb aquest paquet d'estickers que ara podem fer servir a través del nostre mòbil. Jo, de més, Fritz, ja ara m'ho estava descarregant, no tinc massa cobertura dins l'estudi, però ja Fritz de poder compartir algun d'aquests stickers. Llorenç, moltíssimes gràcies. I, de més, puc dir allò de... Mos deim coses.
9: Gràcies a vosaltres. I vos direm coses quan traguem les futures... campanyes, en
3: aquest
9: sentit.
3: Estarem ben pendents per poder utilitzar tots aquests stickers. Moltíssimes gràcies, i ja ho sabeu, podeu entrar a dins la pàgina web moulallengua.cat i descarregar-vos aquests dos paquets de stickers per fer o per utilitzar a través del vostre telèfon mòbil. Són les 11:55, repassam els continguts d'esports.

0: quatre els continguts que feim un dia més en Gai Fortesa. Bon dia.
1: Bon dia. Idò, el primer nom propi del dia és el d'Àlex Sala, que és el cinquè fitxatge del Mallorca aquesta temporada. Un futbolista català de 25 anys, migcampista, que arriba procedent del Lecce italià, encara que allà només ha jugat 9 partits, va ser traspassat l'estiu passat del Córdoba, on va fer una gran temporada de segona divisió a l'equip italià, i ara ha estat fitxat pel Mallorca, de moment cedit fins a final de temporada, amb una opció de compra. És el cinquè fitxatge. I clar, abans d'entrar, deixin sortir. Encara que no està tancada l'operació, però està molt a prop de fer-se la sortida de Samu Costa, el portuguès, que s'anirà amb els seus companys de selecció al Mundial, Cristiano Ronaldo i João Félix, cap a l'Al-Nasser d'Aràbia Saudita. Pot deixar a la caixa del Mallorca al voltant d'entre 20 i 25 milions d'euros, que en el Mallorca li vindran molt bé.
0: I tant, que li aniran bé. Moltes gràcies per escoltar a partir de la una, Gavi.
1: Aquí serem.
0: Aquí sereu. A partir de la una, els companys d'esports, i també a partir de les 12, els companys del dia. En aquest cas, saludam a Clara i a mi perquè mos expliqui què t'he preparat per el dia Menorca. Bon dia, Clara.
2: Bon dia. El dia Menorca conversarem amb en Ramon Carreras, delegat sindical d'ENA a la nostra illa, perquè un estiu més reivindiquen la manca de personal davant l'increment de vols comercials a la temporada més forta de turisme. Després ratllarem amb en Miquel Camps, coordinador territorial del GOM Menorca, perquè fan una crida a actuar amb urgència davant la crítica situació que viuen els aqüífers de Menorca en aquests dies de sequera i també de màxim costum, de màxim consum. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic de Menorca. Avui s'amarsaria a Cases Noves de Ciutadella perquè justament acaben de rebre i de ser inclosos dins el catàleg del Govern Balear de Comerços Emblemàtics. En ratllarem amb sa, qui ara mateix està regentant sa botiga històrica, na Maria Antònia Torrent.
0: Moltes gràcies, Clara. També saludam la nostra companya Laura Tur des d'Eivissa i Formentera, que teniu preparat per avui.
3: Molt bon dia, Joana. Idò, mira, justament que has mencionat Formentera, nosaltres avui comencem a calentar motors per les festes de Sant Jaume. Parlarem amb la consellera de Cultura, Eva Nieto, que ens farà una repassada d'aquest cartellàs que ja ha començat i que culminarà el dia 24 amb l'entrega de les mencions Sant Jaume. Després també obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Ivan Llarza, l'últim gabinet d'aquesta temporada. També prendrem art i part amb l'historiadora de l'art Matilde Lladó per parlar de numismàtica. I com fem tots els dimecres, Joana, sortirem al carrer, que s'ha de ser valent per sortir al carrer aquests dies, però hem de prendre la temperatura de l'actualitat, així que sentirem la conversa que ha tingut sobre catàleg de camins na Nieves García Galvez.
0: Idò, alerta'ns a calor, Laura, moltíssimes gràcies. I també el dia Mallorca, avui en Jaume Noguera, molt de continguts preparats.
4: Sí, parlarem dels queragolins, que sembla que són un problema pels pagesos, el que antigament era una cosa normal, com que ja no se fan queragolinades. També de que hi ha molt de turistes, però gasten poc. També parlarem d'última parada a Sonroca, sobre aquesta barriera de Palma, i què fer a la platja, Anna Maria Antònia Esquines. I, òbviament, també escoltarem Antònia Font per recordar la figura d'en Joan Roca, que mos ha deixat avui.
0: Efectivament, és una de les notícies que avui mos colpejava. Joan Roca, baixista, membre d'Antònia Font, ens ha deixat a 54 anys, gran músic, gran persona. Des d'aquí, una forta abraçada a en Joan Miquel, a en Pau, a tots els membres d'Antònia Font, també a tota la família d'en Joan. Me comentaves, no?, que tu, com a músic, sabies que era bon músic i que tothom tenia aquesta idea o aquesta percepció d'ell, no?
4: A part de bon músic, bona persona, una persona molt implicada en el món del paisatgisme, que era la seva professió, la jardineria. En Joan Roca no només era el baixista d'Antonio Font, era un gran contrabaixista, va tocar en l'Orquestra Simfònica de Balears, tenia el grau superior de contrabaix en el Conservatori de les Illes Balears. Se'n va una gran persona i, sobretot, un gran músic, molt més enllà d'Antonio Font, un gran músic de jazz.
0: Només poden dir gràcies i una abraçada molt forta a tots. Amb aquest record en Joan Roca vos deixam, vos tornam a veure i escoltar demà a partir de les 9. Adeu i gràcies.

0: te gusta, te sellava. Punt i principi de viure sense tu.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia. El govern investigarà la situació dels treballadors d'ANA després d'una denúncia del sindicat USO per les altes temperatures que pateixen en el lloc de feina. Entre les reclamacions de la plantilla destaquen més punts d'aigua i ombra i la reobertura de la cantina com un espai de refrigeració on poder menjar i protegir-se de la calor al migdia.
3: Durant aquest estiu, dins el pla d'actuació de mesures preventives del risc per altes temperatures, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, ha fet visita a l'aeroport per veure les condicions de feina dels treballadors. Després de la denúncia d'USO, la directora de l'organisme, Coloma Capó, es reunirà demà mateix amb el sindicat per conèixer els detalls de la queixa formal i realitzar les indagacions oportunes.
2: La patronal CAEP assegura que les Balears no poden créixer de manera il·limitada i diu que el govern és el responsable de gestionar els fluxos turístics. Els empresaris es posicionen així davant la manifestació del pròxim diumenge de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Carme Moreno, bon dia.
4: Bon dia. La presidenta de la patronal CAEP, Carmen Planas, ha evitat criticar la gestió turística del govern. Planas també ha assegurat que no es pot atacar el turisme com el responsable de problemes, com la dificultat per accedir a un habitatge o la congestió de les carreteres i el transport públic. L'escoltam.
5: Antes de concluir, que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos en enero? ¿Se reducirían las listas de espera sanitarias?
4: Carmen Planas també ha defensat el dret dels manifestants a fer-ho d'una manera pacífica el pròxim diumenge.
2: Això en un dia en què han sabut que davallen les escales de creuers al port de Palma. Els primers 5 mesos de l'any en van arribar un 20% manco que l'any passat i les navilieres preveuen que la tendència a la baixa continuï durant la resta de la temporada. El president de l'associació CLIA, Alfredo Serrano, ho relaciona amb els efectes de la limitació negociada amb el govern el 2022 i que enguany s'ha renovat fins al 2031.
6: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
3: I tot això mentre l'associació Pro Guies Turístics de Mallorca assegura que el sector es veurà afectat a causa d'aquesta disminució d'arribada de turistes procedents dels mega creuers al port de Palmes. La seva portaveu, Àlex Fraile.
7: El turismo de cruceros no nos está afectando en lo que son los problemas que realmente estamos teniendo los ciudadanos en Baleares, que es el acceso a la vivienda, la masificación en las carreteras. Los problemas que estamos teniendo en estos momentos, el turismo de cruceros no consume territorio, no consume recursos, con lo cual yo no creo que ese sea el problema.
2: I més per Palma rebutja de ple el projecte guanyador per reformar l'edifici de Gesa i el seu entorn. La formació considera que l'actual proposta suposa més ciment i menys vida. Els ecosobiranistes reclamen anul·lar el concurs d'idees i crear un parc verd a la zona.
3: Per això han presentat una proposta pel pròxim ple de l'Ajuntament de rebuig total al disseny guanyador. Segons la formació, l'actual proposta nega la possibilitat de crear un espai verd litoral amb vegetació de gran volum, una demanda històrica dels veïnats per fer front al canvi climàtic. És neutro i alt.
8: El que està fent el Partit Popular és governar d'esquenes a la ciutadania. Fa més de 20 anys que els veïnats i les entitats estan defensant un gran parc litoral a la vora Gesa. Però el govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
2: Són les 12:04, més notícies a la 1 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

per Antonio Font. Joan Roca era molt més que el baixista d'Antonio Font, era un gran contrabaixista, com ho dèiem dins del món del jazz, també destacava per la seva habilitat en les quatre cordes del contrabaix. Avui escoltarem música d'Antonio Font per recordar la figura de Joan, però també parlarem d'altres temes, com per exemple dels caragolins. Sembla que com que han desaparegut les tradicions de les caragolinades, ara els caragolins són per tot, i això són un problema sobretot per la producció ecològica. Se posen damunt les plantes més joves i tenres i no les deixen créixer. Parlarem amb Apaema, com us diuen. Després parlarem amb els restauradors, perquè sembla que el titular seria molt de turista, però gasta poc. Allò que antigament se deia turisme dièsel, camina molt, però gasta poc. En parlarem en CAEB Restauració. Després parlarem d'un projecte molt curiós, que primer s'estrenarà a Sant Roca, la barriada d'origen, Última parada a Son Roca, un documental que parla d'aquesta barriada de Palma, on els joves i els veïnats d'aquesta barriada, on s'hi ha d'anar a posta, no que ha fet de passada, parlen de la seva realitat molt més enllà dels conflictes i les problemàtiques que de vegades surten en els diaris. És un documental que ha impulsat la Fundació Otman Tiri. Parlarem amb ells per saber quan podrem veure aquest documental agut, simpàtic, en positiu, Última parada a Son Roca, que mos parla d'aquesta barriada treballadora del nord de Palma. I també per acabar, avui, a Maria Antònia Esquines, mos parlarà de coses que has de fer a la platja quan no vol prendre el sol. Perquè, clar, si prendre el sol estàs estirat com un dragó, però i si no, què poden fer? Ja són massa grans per fer castells d'arena. O no? Poden fer castells d'arena encara? Ara que ho deies, no sé si està prohibit, avui en dia que està tot prohibit. Bé, parlarem de jugar a les pales, de tot el que se pot fer a la platja, sobretot en hores que no siguin d'extrema exposició solar. No aneu a la platja, per exemple, d'ara, a les 12, a les 4. Protegiu-vos. Així que amb Victòria Cerdà, la producció, i Marga Cifre, en el control tècnic, comencem el dia a Mallorca. Yo...

0: Escolta'm, extraterrestres, d'Antònia Font, com voldem, per recordar la figura de Joan Roca, el seu baixista que ens ha deixat avui a l'edat de 54 anys, i com voldem, el Roca era molt més que el baixista d'Antònia Font. Era un gran músic de jazz, un gran contrabaixista, havia estudiat en el Conservatori Superior de Balears, i era un mestre de les quatre cordes, possiblement un dels millors baixistes de tot l'estat espanyol, segons els seus propis companys d'estudis. És a dir, que imagineu-vos, molt més enllà d'Antònia Font, la comunitat musical en general, plora la pèrdua d'en Joan avui. Començant parlant del caragolí, perquè el popular i en teoria inofensiu caragolí s'ha convertit en una preocupació pels pagesos. El nostre company Joan Frau, del Diari de Mallorca, ho contava aquests dies des d'Inca i deia que malament no afecta per tot igual. Sembla que no fa tant de mal en els sembrats més equilibrats ecològicament. Què vol dir això? Ara ho sabrem. Però aquest segur és que està fent maig, sobretot a les plantes més joves i els brots tendres, que són més vulnerables, i es caragolí els atapa. Saludam a Jordi Ortiz, tècnic de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca. Hola, Jordi, bon dia, com estàs? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, podria ser que ja estan de caragolí perquè ja no se fan caragolinades. Jo, per exemple, fa 40 anys que no veig una caragolinada. És aquest el problema o tot són diversos factors que se sumen?
1: Sempre són diferents factors, però, bueno, és vera que antigament hi havia aquesta tradició i que actualment, com bé dius, jo també ja fa molts anys que no veig cap caragolinada. I era una forma d'obtenir aliment i, en el mateix temps, estar eliminant una plaga dels teus cultius.
0: I per què he llegit que no afecta tantes explotacions equilibrades ecològicament? Què vol dir això?
1: Nosaltres, l'agricultura ecològica, sempre cercant que hi hagi l'equilibri, que de forma natural se puguin controlar tant les plagues com els fongs en pràctiques culturals. Unes finques que se puguin desequilibrar sempre tenen més problemes. Però és difícil dir que és només...

0: És per un motiu.
1: Bueno, també influeix, dius que influeix l'evolució de les pràctiques agràries, com l'agricultura regenerativa, perquè millora la fertilitat del sòl i la biodiversitat, però té efectes col·laterals, perquè com que intervenys menys, hi ha més matèria orgànica. Explica'm això, perquè, clar,
0: Exacte, estic
1: sembla
0: veient que...
1: paradoxal. Per un que no entén, sembla una paradoxa. Conta-m'ho, Jordi.
0: Sí, sempre se tracta d'això, d'equilibri, i és difícil, no hem de generalitzar, però estem veient que en finques que se deixa coberta vegetal permanent, clar, té moltíssims de beneficis, ja que millora la fertilitat, l'estructura del sòl, la biodiversitat, la retenció d'aigua, però clar, aquí estem generant també més aliment i més protecció de refugi per a aquests caragolins. Per tant, en segons quines finques o segons quins anys, això podria ser un problema, sobretot en plantacions joves.
1: Clar, perquè les joves, que és que el caragolí se posa damunt el brot tendre, per això fa tant de mal.
0: Clar, es vol entendre si ho pensam. Si hi ha 100 caragolins damunt un arbre que fa 4 metres d'altura, pues, bueno, li afecta, però diguéssim, no podria considerar-se una plaga. Però sí, clar, si tenim una vinya recent plantada que fa 60 centímetres o un fruiter i damunt d'aquests 60 centímetres de planta hi ha 100 caragolins, definitivament els maten. Mengen més de la seva capacitat que té per créixer la planta.
1: Clar, ara que has dit la vinya, clar, això també, a banda de fer mal, també pot dificultar, per exemple, el vermar, escoir qualsevol hortalissa d'un hort, perquè, clar, si se posen allà damunt, és que és més feina, és el doble de feina, no?
0: Sí. Sobretot dona problemes en la recol·lecció mecànica i que és en l'estiu. Per exemple, els ametllers. Els ametllers, si estan farcits de caragolí, quan la màquina va a tomar l'ametlla, el vibrador va a tomar l'ametlla, que hi ha moltes ametlles i molt de caragolins. I allà fa una pasta important dins la
1: Uf.
0: peladora, que podria ser un problema. És un problema.
1: Mare de Déu. I se sap per què se posen tots junts, que semblen precisament semblen un cep de rem. Per què se posen d'aquesta manera, tots junts allà, aferrats els uns als altres? Això se sap.
0: No hi ha massa estudis científics que demostrin, però si ens fixam, cerquen una certa altura i tots junts. Això seria per cercar una mica més d'oratge i estar més ventilats, en el que seria per diminuir la temperatura durant l'estiu, i després allunyar-se del sol, que és on hi ha els seus principals depredadors.
1: Clar, i per això vosaltres a PAEM recomaneu el que se diu una gestió, ara el que parlàvem, més equilibrada, que és mantenir línies entre cultius treballats i amb menor cobertura vegetal per limitar l'expansió d'escaragolí, no? Per un poc fer-li la
0: Sí,
1: punyeta, no?
0: això en plantacions joves i en moments puntuals, com pugui ser l'estiu, és recomanable. Sempre intentant que el balanç general de la fertilitat del sòl mos augmenti, però si tenim aquest problema puntual en aquesta finca, si hem de llaurar durant l'estiu, pues hem de llaurar, no en queda d'altre.
1: A més, és que, clar, el caragolí no té absolutament res que veure amb el caragol, amb el seu germà major, perquè no... no tenen, el seu comportament és completament diferent, són dos... Sí, és el mateix animal, un en gros i l'altre en petit, però és que no tenen res a veure, no?
0: No, el caragol gros, diguéssim, les poblacions mai han arribat a ser tan altes com per ser una plaga. Ja, més caragolí, no sé si vareu veure les imatges
1: Sí.
0: que van penjar les xarxes d'APAEMA, però són realment bé, un problema, una plaga.
1: Clar.
0: En certs llocs, vull dir, no hem de generalitzar,
1: Sí.
0: però en finques puntuals i moments puntuals són un problema.
1: Clar, i a més, com que se posen en alt, perquè jo record d'anar per les carreteres, jo record de veure-los per la carretera, a les tanques dels costats, no? Com si fossin pràcticament... A més, és un recurs molt fotografiat a Mallorca. Clar, com que tu normalment, quan tires producte, el tires en terra, clar, el tractament convencional no és eficaç en el caragolí, no?
0: Sí, amb ecològic, a més, hi ha poques eines efectives. Hi ha un granulat que se pot posar per en terra, fosfat fèrric, hi ha segons quins adobs o formulats que sí que podries fer tractaments foliars en el moment que el caragolí està actiu, perquè un pitxaferra ja no hi ha aquí i ja ben vell. I després hi ha altres finques que fan control en depredadors amb bànneres. I això, gent, vull dir, finques professionals de plantacions joves utilitzen àneres per control d'escaragolí. I és bastant eficaç.
1: De fet, ja n'hi ha, no? He llegit, li vas contant en Joan Frau, que ja n'hi ha, que de gent que posa àneres, i així, és molt ecològic, això sí que és cert, posar el depredador sí, natural és el més ecològic, no?
0: Sí, és un sistema més que funciona. Hi ha finques grans de fruiters joves que ho utilitzen i els resultats són molt, molt prometedors.
1: I el fosfat fèrric, què és? I com s'utilitza? Per exemple, en aquest cas, com s'hauria de tractar?
0: El fosfat fèrric és ben granulat, en forma granulada, i se posaria fent un anell en el voltant dels arbres o les plantes. Però, clar, això ho has de posar antes de que el caragolí pugi, perquè si ja ha pujat, l'has de tomar a mà. I ja si l'han d'agafar i l'han de tomar, val més posar-lo dins un sac i fer una caragolinada.
1: I també he llegit que li vas contant en Joan Farau que se pot posar llana en els troncs perquè no pugin. Molt curiós.
0: Sí, això és una pràctica que estem utilitzant a bastantes finques i és anellar els arbres, ja siguin oliveres o fruiters, amb llana, i això dificulta tots els insectes els insectes que pugen del tronc per amunt, de forma física. Ja siguin caragolins o un insecte que menja les fulles, que se diu otiorrincus, el dormidor, tots aquests insectes se veuen dificultats per pujar. I també hi ha puestos que està funcionant bé.
1: També, el que heu dit sempre és que en tampoc i massa la mesura passa, se tracta d'equilibrar la població del caragolí, no d'exterminar-lo, perquè forma part del nostre ecosistema agrari i té la seva funció dins la biodiversitat. No se tracta d'eliminar el caragolí, sinó de controlar-lo. No és així, Jordi?
0: Clar, per suposat. Si hi ha una mica de caragol, vull dir, no hi ha cap problema. En aquest món hi ha puesto per tothom, però ha d'estar de forma equilibrada. En el moment que ja creu un dany econòmic per l'agricultor i posa en perill la viabilitat d'aquella explotació, sí que hem de fer qualsevol tipus d'intervenció.
1: No, és que tot, si és massa, és dolent. Hi ha una malaltia, nosaltres coneixem una persona que la té, que se diu potomania, que és beure aigua amb excés, i clar, fa fer una feinada en els ronyons. Te pots exemple perquè diuen que no hi ha verins, hi ha dosis. Fins i tot l'aigua, si en veus massa, és dolent perquè te fotes els ronyons. Per tant, sí, en el caragolí, però no en aquest fester de caragolí que hi ha. I des d'aquí fer una crida a MEMSI, tornen a fer caragolinades, que per ventura d'aquesta manera, si recuperéssim aquesta tradició, per ventura ajudaríem en els pagesos que no haguessin de posar ni fosfat fèrric, ni llana. Les àneres ja van bé, però les àneres, mira, també fan fens i sempre es va d'utilitzar. Ja ho sabeu, i no? Tornar a fer caragolinades i així donarem una mà en els nostres pagesos. Jordi Ortiz, de APM, com sempre, pràcticament cada 10 dies vos tenim en el programa, però és que mos agrada molt que mos conteu tot el que feis i nosaltres sempre defensam en els pagesos, sobretot en els que ho fan amb ecològic. Jordi, moltíssimes gràcies i una ferrada molt gran i que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres, un saludó.
1: Moltes gràcies. Bueno, i del sector primari, ara d'aquí un instant parlarem del principal motor econòmic del turisme, que sembla que hi ha molt de turista enguany, ja ho sabem, no importa, no és cap notícia, això, però que gasta poc, el dièsel, d'aquell que camina molt, però gasta poc. Ara d'aquí un instant en parlem.
2: Que guai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Recordeu que escoltàvem Antònia Font perquè avui hem sabut de la mort d'en Joan Roca, baixista d'aquesta formació. En Joan Roca ha mort en els 54 anys, víctima d'un càncer que li havien diagnosticat fa relativament poc. Amb en Joan Roca no se'n va només el baixista d'Antònia Font, sinó un gran músic de jazz. En Joan havia estudiat en el Conservatori Superior de les Illes Balears i fins i tot havia tocat en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Gran músic de jazz, però conegut sobretot per el seu paper com a baixista d'Antònia Font. En Joan Roca deixa un buit impossible d'omplir, un dels millors baixistes de tot l'estat, segons els seus propis companys d'estudis. De vegades no sabem el que tenim fins que ho perdem. Bueno, parlam precisament, ara que escoltam comandant Armando Rampas d'Antònia Font, l'aeroport de Sant Joan continua registrant rècords, com cada estiu. Les terrasses estan plenes, però la restauració veu que no factura com un temps. La capacitat de despesa dels visitants ha minvat en els darrers anys, no és el primer any, ja n'hem parlat. Els turistes ja no fan totes les seves menjades a base de restaurants, de vegades aposten per supermercats, i tot això davalla el cost total de les poques menjades que fan a fora. En xerram amb el Juanmi Ferrer, president de restauració, de CAEP Restauració. Juanmi, bon dia, com estàs?
1: Bon dia a tots, com anem?
0: Benit, bueno, primer de tot, jo no sé si ha hagut de pujar. Cada any deies que vosaltres hi esteu moltes preus, perquè la gent no hagi de fer un sacrifici, però tu creus que hi ha molta diferència entre una factura de 4 persones avui i fa 4 anys? O quin percentatge podria ser? Perquè no sé si són els preus o si són que venen en pot d'obbes. Tu què creus, Juanmi?
1: Bé, jo crec que venen en els mateixos dobbers que tenien, el que passa que ja els han gastat per el camí, entre la despesa que han fet els avions estan més cars que mai, està impossible, està molt difícil volar com els preus que feia fa 4 anys, això és una fantasia, avui en dia està tot molt car, i lògicament doncs, els hotels també han tingut que pujar. Per la qual cosa, si la diferència de què costa, però jo crec que costa més, quasi entre un 30 i un 40% el tiquet de lo que seria menjar un restaurant que fa 4 o 5 anys, o abans del Covid. La diferència és notable. Lògicament, s'inflació té que veure, i s'inflació és un impost que no s'han anat ficant l'Estat, o Europa, o el món, pues, per pagar tota la impressió de dobbers que han tingut que fer. Aquesta impressió de dobbers va lligada a una inflació, que és aquest impost amagat, que anan pagant tots els contribuents, tots els ciutadans, a mesura que anaven fent despeses i gastos a diari. I això és la realitat. La realitat és que han tingut una inflació desmesurada i que claro, els restauradors intentem no pujar preus perquè, primer, que te fa vergonya ja tenir segon quin preus, però és que no te queda més remei perquè les multiplicacions que se fan són les mateixes que se feien fa 10 i 15 i 20 anys. L'únic problema és que estem comprant una matèria prima molt més cara. Per la qual això acaba en el preu final del consumidor. Invencions, pues, dius, si tinguessin la possibilitat de tornar a les cuines de la predina, d'aquella cuina d'aprofitament, d'aquella cuina de... Però és que aquella cuina ha tornat també molt cara, perquè la matèria prima de la verdura és caríssima, les hores de feina de poder tallar tota aquella verdura, les hores de cocció, perquè la cuina mallorquina és de cocció molt lentes. Aleshores, tampoc és la solució, ojalà ho fos, poder tornar a les rels, no? I poder-lo treure d'aquesta forma. Per la qual cosa, les solucions, cada un té la seva pròpia estratègia i cada un intenta ponderar que preus no se trasladin tan fortament en el client final. Jo he arribat a la conclusió que quasi més barat a vegades dinar o sopar restaurants que cuinar que teva, perquè lo de cuinar, anar a fer la compra, pues jo crec que és consumidor, el client, o els nostres usuaris de servicis de restauració se'n donen compte quan van a fer la compra se troben en la boca vedada, perquè és igual de car o més que restauració.
0: Exacte. Tu precisament dius que l'indicador més fiable per mirar la salut de la restauració no és quants de turistes tenim, sinó quan gasten. Quan tu i jo érem petits, en venien la meitat i gastaven el doble. Per tant, estem allà mateix. M'imagino que tu t'estimes més 10 clients que gastin 100 que no 100 que gastin 10, perquè tens un caramull de feina. Però clar, això no sé si tornarà, Juanmi, perquè de cada vegada hi ha més gent que no pren postre o que el comparteix, que no prenen tant, jo mateix, Juanmi, això ho heu anat veient, vosaltres en els anys, no?
1: Sí, no, no, i ho entenem, i és que ho entenem, el que nosaltres volem i que segueix quin venguent de restauració, i si nosaltres ja tenim que sacrificar els postres i sacrificar els primers i donar un únic plat contundent, ho hem de fer, no s'hem d'adaptar en el mercat, nosaltres hem de seguir seguint aquell sector que dona servici, que és un servici social, que la gent s'ajunta per celebrar, per poder festejar coses, per poder inclús tenir una experiència gastronòmica, per poder, pel dia a dia, per poder-se alimentar, perquè no ho poden fer que sé, no tenen els temps. Nosaltres som aquell servici i, a més, fem aquella unió de llocs on te donen la benvinguda quan t'arribes, te serveixen, no has de fer res, no has d'escurar res a que té, no has de rescurar res, t'ho lleven tot de la taula. Si penses, és una passada de servicis que dona restauració.
0: Clar.
1: Dius, o sigui, ojalà pogués anar a un restaurant cada dia, no? Perquè realment és que tu demanes, t'ho duen, te saluden, se despedeixen de tu, intenten ser la més simpàtics que puc. Lògicament hi ha excepcions, però s'intenta sempre, la gent vol que et ser, que encara és client, i dones bon dia, bones tardes, bon vespre, com està, seus, tranquil, no t'has de preocupar de res, tot se te'n va de la taula, t'acabes pagant i te'n vas. Vull dir que això és un servici meravellós, ojalà ho puguem mantenir molt, molt, molt d'anys. El que passa que amb els costos que estem tenint cada vegada és més difícil, perquè lògicament pobres, els tenim que traslladar en els consumidors finals pobres que tenen que tots acaben pagant la festa, no? I et dic que això és un problema d'inflació. I jo no hi crec amb aquest 3% d'inflació que diuen, jo crec que ha estat molt més, i jo crec que els darrers 4 o 5 anys, si les subponderes i les sumes, jo crec que rondant més del 30% d'encariment de la matèria prima, però sense cap dubte. I espera, perquè encara hi ha turbulències a nivell geopolític, això encara pot anar més, eh? No està anant a menys.
0: No, i és el que tu dius, això ho nota amb tothom quan anem a comprar, eh? O sigui, nota tothom, és que digui que no, és que no va comprar.
1: Perquè els turdos compraven en el mateix lloc.
0: Exacte, exacte.
1: Els camions que arriben al port arriben i els pagesos que no es venen. Venem, o sigui, nosaltres compraven, tenim unes petites certes millores a vegades per els temes de volumen, però és que no crec, o sigui, inclús te diria que compren moltes coses molt més cares perquè són més sofisticades. Quan, per exemple, vas a comprar carn i vols comprar carn madurada, o vols comprar carn amb un cert umami, vols comprar cert amb una certa veta, amb un cert marmoler, o vols comprar un pollo que no passi per granja, sinó que sigui un pollo de corral, o vols cercar peixos que siguin salvatges. O sigui, quan encara la restauració intenta anar a més qualitat, lògicament encara és més alt el cost que el consumidor pugui veure un supermercat.
0: No, i que a més tu també dius una cosa que és una gran veritat. La primera trinxera del consum sou els restaurants. Quan, diguéssim, el batec d'escola de l'economia, sou els primers que detectau què passa quan comencen les crisis. Perquè quan la gent buida les terrasses i buida els restaurants, sou vosaltres els primers que ho notau, com a mi.
1: Tal qual. Jo dono fe d'això i ho dic en sèrio perquè la primera despesa que tu intentes és, si anaves a fer dos cafès en fas un, si anaves a demanar un porno el demanes, si anaves a dinar 4 pizzas en mano el mien dins dos. I nosaltres això ja ho vàrem detectar la crisi de l'any 2008 i ja nosaltres ja notàvem una crisi i l'economia encara no. I no es trataven de l'alcohol, dèiem, però què deia, si tot va beníssim? Bueno, pues escoltau, va beníssim, però els nostres tiquets mitjos i les nostres facturacions estan baixant. Alerta, que això és un termòmetre de lo que vendrà l'economia. I així va ser. I aquí notam algo parescut, o sigui, estem notant una baixada dels tiquets mitjos i de les freqüències a restauració, estem plens en fi de setmanes, estem buits entre setmana, però els costos nostres són tots els dies. I, clar, aquests clients que venen ara pues, tenen els mateixos dobbers que tenien per poder gastar en vacacions. Però, clar, a meitat de camí, si els avions se'ls ha doblat el cost de l'avió o més, i també paguen més per l'hotel, pues, lògicament, si tenien 2.000 euros i abans en gastaven 800 per avió i hotel, te poso un exemple, m'ho invent, i en tenien 1.200 per gastar en restauració, comerç, excursions i viure, pues ara és al revés, ara han gastat 1.400 entre avió i hotel i en tenen només 600, però segueixen venguent, però té menys dobbers.
0: I també una altra cosa afegida que hem de contar tots aquells que mos agrada anar a un restaurant. Vosaltres heu de tenir la plantilla preparada, estigui ple el restaurant o només hi hagi dues taules. Clar, tu aquell dia, les despeses són les mateixes i els ingressos, si només hi ha dues taules, malament.
1: Sí, això és algo que jo crec que haurien d'intentar els restauradors poder comptar en el màxim que puguem fent donant aquest servici, perquè jo crec que és part de la cultura mediterrània. Nosaltres, la gent social, vol sortir, vol anar a fer el cafè, hem de veure gent, hem de sortir a dinar, hem de sortir a sopar. Jo crec que forma part. Si ja perdem això com a cultura nostra mediterrània, pues, alerta. Perquè, per exemple, en el nord d'Europa i als Estats Units i als llocs més madurs, ja això ha canviat. O sigui, tu vas a un restaurant a sopar i si no tens reserva no soparàs. I te diràs, però si tens quatre taules lliures, ja, però és que tinc el personal just per servicis que tinc en reserva. O, per exemple, al nord d'Europa, que tenen, cobrin unes hores molt concretes i dines unes hores molt concretes i sopes unes hores molt concretes. I no te poden donar servici més allà. Vull dir, totes aquestes restriccions ens acabarà danyant, fent mal en el lifestyle mediterrani. Nosaltres hem d'intentar comptar el màxim que puguem, que no es deixi la corda, que no comptar el tema dels costos, però és una realitat. És una realitat que nosaltres tenim que estar sempre, en el 100%, venguin dos taules o en venguin 20. Clar. No ho sabem. Això, per exemple, una companyia aèria, un hotel sap quantes places té venudes per la setmana que ve o d'aquí dos dies o d'aquí un mes. Nosaltres no ho sabem.
0: I també una cosa que me flipa, que jo sí que ho sabia del lloguer il·legal que compren a supermercats. Nosaltres aquí davant la ràdio tenim un parell de pisos il·legals i veiem com compren en el supermercat, però que gent que està a un hotel compri en el supermercat i, clar, ja deixa d'anar al restaurant, jo per això no me'n vaig de viatge, Juanmi. No sé, és que...
1: Ja, nosaltres la millor no, perquè també on t'has d'anar estan també a Mallorca.
0: Sí, cert, també m'entenc, però perquè aquesta canibalització que tu dius que ve dels supermercats, això ja és lo darrer, no sé... Sí.
1: Això ja s'ha succeint ja fa molt de temps. Els supermercats abarquen... És un turisme low cost que ja me preocupa que ara el que és el model turístic de Mallorca. Vull dir, nosaltres, si tenim els problemes que tenim i, a més, tenim que saturar-nos per un públic que, en el final, acaba consumint en els supermercats, embrutant platges, embrutant fens, creant més fens, i en el final cap d'aquest dos vers de la venda de supermercats acaba cap dels nostres pagesos o la cadena de valor mallorquina, pues dius, a més empleant aigua i empleant tots els servicis nostres a costa, és complet, la cadena de valor se romp. Això, nosaltres com a restauració crec que enriquim la cadena de valor, perquè tot el que poden comprar o tot el que se permeti comprar a l'economia local, en els pagesos, si estiguessin més organitzats, encara comprarien millor, perquè justament fan molta feina, però tenen una distribució a vegades molt difícil de que nos arribin altres, per el problema dels intermediaris, perquè si fossin directament restaurador pagès, estaríem intentant vendre tots els seus productes. La restauració està volcada en el producte local. Estem volcats amb ell perquè el que entenem que qualsevol persona que ve de fora vol tenir una experiència local. Aleshores, tot aquest tema de supermercados no ajuda a tenir aquestes experiències i danya per jo el que seria... Bé, danya el que és per ser jo seria l'experiència de venir a Mallorca i crec que és un turisme low cost que me preocuparia que ara el model de futur.
0: Exacte. La qüestió no és quantitat, sinó qualitat, i que no hagin de ballar la barrera tant de restaurants que estan tancant. Com sempre dèiem, economia circular. Sempre que pugueu, gasteu dit Mallorca, aneu a un restaurant aquí, si podeu, perquè de vegades fem voltes per tot el món i el més maco ho tenim aquí. I com deia en Juanmi, un restaurant, t'ho fan tot ells, i així deixem els dobbers aquí a dins que nostre. Juanmi Ferrer, des de Caia Restauració, com sempre, una ferrada molt gran i bona temporada.
1: Moltes gràcies, bon estiu a tots.
0: Gràcies, Juanmi. Nosaltres ara anem amb la nostra radiografia mallorquina.
2: Radiografia mallorquina.
0: Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem parlar del documental Última parada Sonroca, que han fet els veïnats d'aquesta barriada palmassana i que just ha acabat el seu rodatge. El projecte és una idea original de la Fundació Ocmantiri, que impulsa i dirigeix aquest documental, també en la col·laboració de la productora Kindrop i de la Fundació Naum. És un relat en primera persona de la realitat d'aquesta barriada de Palma, Son Roca. En parlem amb Malú Llompart, que és la directora de la Fundació Ocmantiri. Com estàs, Malú? Bon dia.
3: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos al vostre programa.
0: Malú, primer de tot, què és ISMO, Arxivo Humano de un Barrio? Forma part del documental? Són dues coses diferents. Què és ISMO, Arxivo Humano de un Barrio?
3: ISMO, Archivo Humano de un Barrio, es la edición piloto del programa ISMO, que es una idea original de nuestra fundación que sitúa el arte como herramienta de inclusión social y de aprendizaje. Un ISMO es una franja de tierra que une dos mundos y el proyecto quiere ser exactamente eso, un espacio de conexión entre generaciones, disciplinas y realidades. En Sonroca lo hemos hecho construyendo un archivo humano del barrio, sus voces, sus caras, sus historias, con la colaboración de la productora Kindrop, que firma la coordinación artística y la producción audiovisual, y de la Fundación Naum, que lleva más de 20 años trabajando en el barrio. Y de ahí salen dos piezas, el documental, Última Parada Sonroca, y una exposición fotográfica.
0: Y el documental, hay testimonios de veïnats, trobades entre veïnats, y parla un poco de esa percepción que la societat té de Son Roca i dels seus habitants, que de vegades no sempre és real, no? Perquè una cosa és la percepció, sí. Però el documental recull testimonis i parla d'ells parlant d'ells. No és així.
3: Sí, así es. Ese es uno de los hilos centrales. Los vecinos hablan de cómo se sienten mirando desde fuera y de cómo se ven ellos mismos. La distancia entre estas dos cosas es en buena parte el tema del documental. Y durante meses se han grabado conversaciones, oficios, trayectos, el día a día. Hay testimonios de generaciones diferentes, gente que llegó al barrio hace 50 años y jóvenes que crecen ahí. Ahora, hay lugares como la Escoleta, el Casal, la línea 8 del autobús, que de ahí el título del documental, y el retrato sale de ahí, de cosas muy concretas en realidad.
0: Son Roca sempre se retrata des de les problemàtiques, com molt de barris i de dificultats socials. Per aquest documental, Última Parada Son Roca, precisament aposta per generar espais d'escolta, aprenentatge, creació i rompre aquesta imatge que de vegades s'adona de les barriades que només surten quan hi ha conflictes, no? És una aposta en positiu, en positiu aquesta aposta, no?
3: Exacte. La proposta no era ir a Son Roca a contar-lo des de fuera, sinó que el propio barrio pudiera contarse a sí mismo. Y eso solo es posible si alguien abre las puertas. Y ahí el papel de la Fundación Naum ha sido fundamental. Llevan más de 20 años en el barrio y han hecho de aglutinador. Han reunido a familias, jóvenes, mayores, entidades vecinales alrededor del proyecto. La verdad es que se han volcado con el proyecto y sobre esa confianza se ha ido construyendo los talleres que al final han sido y son, porque todavía tenemos el taller de fotografía, espacios donde aprender fotografía, entrevistas, técnicas de cámara y sobre todo donde escucharse entre generaciones. Para los jóvenes ha sido súper importante esto.
0: Ara que dius això, aquest taller de fotografia amb el mòbil, se farà una exposició. Quan la voleu fer? Com serà? Perquè crec que hi ha lots entre 12 i 18 anys.
3: Sí, bueno, hay jóvenes entre 12 y 18, bueno, hasta los 25 años. Realmente el proyecto va enfocado a jóvenes entre jóvenes preadolescentes, adolescentes y entrando en la edad, en la adultez, ¿no? Ese es el target, el público principal al que ha ido dirigido el proyecto. I perdó, m'he perdut el resto.
0: No, el taller de fotografia amb el mòbil, perquè avui en dia joves fan fotos amb el mòbil. Voleu fer una exposició? No sé si ja sabeu quan se farà l'exposició.
3: Ah, l'exposició de fotografia se farà en el otoño, realmente, porque, bueno, se estrenarà en Son Roca. Y lo primero es que todo se estrena en Son Roca, tanto la exposición de fotografía como el primer pase del documental, que menos. que devolverles a ellos lo que nos han ofrecido, ¿no? Entonces, la idea es estrenar en septiembre, octubre en Son Roca y luego en octubre, noviembre en Palma.
0: Ah, perfecte, això t'anava a dir. Però volen
3: sí.
0: l'octubre-novembre s'estrenarà ja a la resta de Palma, no?
3: El resto de Palma. Tendrem un estrena al Cine Ciutat amb invitació i després se podrà veure el documental dins de la pàgina web de la Fundació, oberta.
0: Un dels eixos principals de tot el projecte, tant d'Istmo com Arxiu Humano d'un Barri com dels documentals, són els joves. Com han reaccionat els joves de Sant Roc quan els hi vareu proposar anem a fer això? Se varen apuntar tot d'una? Va ser difícil convèncer-los? Com varen reaccionar?
3: Bueno, se han volcado enseguida. La veritat és que Naum ha fet una feinada de sensibilització, de motivació amb els joves, tot l'equip d'educació i de pedagògic de psicòleg, de psicopedagog de Naum, ens han ajudat molt per fer-ho, realment.
0: Bueno, i el final del rodatge va ser fa pocs dies, un passatge amb autobús, per la barriada, amb en Mateu
3: sí,
0: Ramis, el xòfer
3: sí.
0: Dels 8, que se fa potser jubilat, el de CMT, i amb la que ha agafat el relleu en el volant de l'autobús número 8, la Consuelo Medina. Com va ser aquest final de rodatge? Jo m'imagino que emotiu,
3: bueno,
0: divertit,
3: sí.
0: Les dues coses, no?
3: Ha estat molt, molt emotiu. Fue un cierre muy coherente con el proyecto. Gracias. Tenemos que dar las gracias a la MT, que ha colaborado muy amablemente con nosotros. Nos puso un autobús a disposición. Hicimos el trayecto con Mateo Ramis, que cubrió la línea 8 durante años hasta jubilarse, y con Consuelo Medina, que la cubre en la actualidad. Iban vecinos, gente de las entidades del barrio. Es que la línea 8 es el hilo que une Son Roca con la ciudad.
0: Sí.
3: De ahí viene el título, de hecho,
0: exacte,
3: del documental.
0: Passa per Fortí, sí, és un autobús molt important, perquè de fet és que vivíem antigament a la banda de Fortí, que fa molt 8, era el nostre autobús, i la última
3: sí.
0: parada era Son Roca, efectivament, 8, Son Roca, posa l'autobús. Malullo en part, i a l'espera de que s'estreni Última parada Son Roca, que forma part d'aquest projecte, que és Istmo, Arxivo Humano d'un barri que és aquest barri de Son Roca. Des de la Fundació Otman Tiri, Malullo en part, moltíssimes gràcies i ansiosos ja de veure aquest documental perquè pinta molt xulo, sobretot perquè hi ha veïnats, hi ha xòfer de l'autobús. No sé, me fa ganes. Jo, que he estat usuari dels 8, me fa moltes ganes. Malú, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Malú.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar espai a aquestes històries. Es veiem en setembre.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Nosaltres, de tant, continuem amb més coses el dia a Mallorca. Més coses que ja sabeu que, si sona Forever Young d'Alphaville, és que hem de saludar a Maria Antònia Esquines amb Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
4: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
0: Què mos dus avui? Vinga, conta-mos.
4: I doncs avui, ara que molts ja són de vacances o compten els dies que falten per estar de vacances, parlarem de platja, però no de quina crema solant de dur ni de quin parasol comprar, sinó que parlarem dels millors jocs per passar hores i hores sense mirar el mòbil a un lloc com la platja. Primer de tot, Jaume, jo vull saber tu quin perfil ets a la platja. Els que només hi van per prendre el sol, els que es posen a fer esport, el que estan en remull fins a estar més arruat que una pansa...
0: Esport, a la platja, no. En tot cas, bussetjant, perquè passa que si ara no... hi ha poc peix i veus poca cosa. Si vas a les roques, veus més cosa. Però els darrers anys, si vaig a Serena, ja som... tipus, model, senyor major. Cadira i parasol. Sí,
4: m'ha agradat aquest nou perfil.
0: Sí, perfil senyor major. Ho vaig descobrir fa poc i és molt còmode.
4: Jo
0: sí,
4: us he de dir que som un poc un perfil polivalent. És que necessito estar més relaxada i estic tot sobre baixa prenent el sol. d'altres tenen ganes d'estar dins aigua perquè fa una calorada i no m'hi mot d'allà. També duc les típiques paletes, però hi ha d'altres dies que m'avorres també i no sé què he de fer. I avui veurem quins són els jocs com a que més divertits per anar amb amics, en família i fins tot amb desconeguts, perquè ja no tenim 5 anys, ja no ens passant tot sola baixa fent castells d'arena, o una cosa que a mi m'agradava molt era quan mon pare feia un clot a l'arena i m'enterrava. I jo per això era la total diversió.
0: És cert, això, serena, jugant serena, i venga, venga, venga, venga, i tot se t'anava per avall, perquè, clar, quan que estava humida, serena, se que era més bona de manejar, estava a vorera de demà, i venia una ona, ai! Era meravellós.

0: Com ens agrada disfrutar, gaudir, xalar, sí, sí, depèn de com ho diguis.
1: Sí, sí.
0: I començarem per un clàssic que no falla mai. Jo ho he comentat abans, ho he avançat. Les pales. Jo crec que aquí és un esport nacional.
1: Sí, jo crec que sí. Jugar a les pales... A mi m'agrada sobretot jugar a vorera de la mà dins aigua, perquè així te pots estirar i quan caus no te fa mal. Perquè a Serena, clar, comences, dius, tranquil·lets, però a l'escat d'un dos minuts ja n'hi ha un que està pegant que no ha de ser pilota, acaba damunt la taula de qualcú, o dins aigua, que a mi, on es cap de qualcú.
0: Sí, això és un tema, Jaume. A les paletes no se pot jugar a totes les escales ni platges, perquè a pis no depèn de tu, la punteria no acaba de funcionar, no. I pegues damunt algú, jo m'ha passat un pot de pena estones. Però crec que d'aquesta activitat el repte real no és guanyar, sinó és veure quant de tots seguits podeu fer sense que caigui. És molt complicat.
1: Efectivament, sí, sí. Ja va arribar un moment en què en la meva parella eren molt bons, molt bons.
0: Jo crec que aconseguit 10 en total, Jaume. No, un, dos, tres, no, no. Fins a 10.
1: Molt més, molts més.
0: Jo no.
1: I clar, i agafar-la com més en fora està, més mèrit té. I te penses que ets en Nadal.
0: I allò, és meravellós.
1: I ja t'he dit, jo jugo dins aigua perquè així me puc estirar i caure i no fer-me mal. I un altre imprescindible, el volei platja. Hi ha dos perfils, els que saben jugar... I és que només fan veure que arriben a la pilota i ai, ai, oh, i s'estiren. No. A més, és un joc perfecte perquè pot jugar amb moltíssima de gent.
0: Sí, jo sempre recordo la anècdota quan era més petita, que mon pare tenia un grup de patxanguita, que li deia, de jugar així molt familiar, seriós, i sempre anàvem als al·lots i morficàvem per fer bony. O sigui, no feien res, estem allà enmig... I, de totes formes, m'ho aduem més desgràcies que alegries, perquè la pilota sempre que damunt nosaltres, no sé com ho fèiem. Però és una activitat divertida, ja que, a més, si no hi ha xarxa perquè pits algú no l'edu, que és un pot de feixuga, de transportar i de més, no passa res. És que amb una línia imaginari cap a dalt i a Serena Mercada ja basta, i és un joc que crec que mai passa de moda, al igual que el frisbee. Una cosa que sembla fàcil, més fàcil de transportar perquè és un disc així petitet, però quan fa una mica de vent ja no és tan fàcil de jugar, i també el desavantatge és que només hi poden jugar dues o tres persones. A mi això ja no m'agrada tant.
1: Sí, a més, has de mirar molt bé d'on ve el vent, perquè si el tires cap a una banda, acaba 50 metres de cap allà, i perdoni, senyora, sí, no...
0: És que pot passar.
1: És meu. I jo el que he fet moltes vegades és jugar a contravent i pot jugar tot sol.
0: Sí, o també dins la mà. I això, és veritat que ja suposa banyar-te, però a l'hora de calor jo crec que s'agraeix, però quan no te ve de gust, fas esforç físic suant, i a més, te banyes.
1: Això sí.

0: I ara, si t'apareix, parlarem de remeis mancotípics, no? Jocs que per ventura no existien i ara s'han creat, aquells per matar l'avorriment a la platja si no és de passar hores i hores prenent en sol com si fossis una torrada,
1: sí,
0: que te gires per davant, te gires per darrere, fins a aconseguir aquest morè que tothom vol, o també dins l'aigua, que jo ho dic a pits, si estàs bussejant i de més, o amb un paddle surf, perfecte, però aquesta gent que està així asseguda, sí, com si estigui de fora, arribes a tenir ses mans i el morro de ses sal,
1: sí,
0: que jo crec que no és aguantador. Vinga, alternatives, més així fresques, més divertides, com per exemple, aquesta la vaig veure a xarxes i m'ha cridat molt l'atenció, du un llenç petit, un quadre, i unes tèmperes de la platja. Però no posar-te tot solet a dibuixar, no. És com un joc amb parelles o amb un grup de persones on cada persona pinta un element, ja sigui un sol, ja sigui la llespa, ja sigui qualsevol cosa, una, i després quan diuen ja i tenen el primer element dibuixat, s'intercanvien els quadres entre ells i jo t'adonques el meu quadre, tu m'adones el teu i jo, mitjançant l'element que has dibuixat, he de seguir en coherència la resta del dibuix o de la pintura.
1: Però això se pot fer, no importa si és a la platja.
0: No, però és una manera d'aliviar aquesta monotonia, aquest avorriment. Estàs prenent-te sol la vegada que pots anar a fer caficos i de mentre vas fent un dibuixet que sempre després t'enduràs un petit record a
1: que
0: teva.
1: Que maco, però és que no, a més, amo, també ja has de dur els armatges, no?
0: Sí.
1: Però sí que és una cosa xula, això de que tu comences i l'altra vegada que va.
0: Exacte, per exemple.
1: Això, fins i tot una teulada, fora la platja.
0: Molt divertit.
1: Fora la platja, una teulada, vas passant i salta igual que va.
0: Sí, perquè qualque manera el que fas és entrenar aquesta originalitat. Si ara tu m'has dibuixat un sol, jo puc dibuixar un camp, una platja, però si jo t'he dibuixat un ca, una caseta, has d'anar com dibuixant en coherència depenent de... I quan arriba, que has fet sis intercanvis, els resultats són graciosos perquè no tothom té la mateixa perspectiva, no tothom té la mateixa originalitat, i fins i tot hi ha gent que dibuixa fatal,
1: yeah,
0: i t'acaba destressant un poc el dibuix, però el record te l'endús. Jo també trob que la platja, anem a una segona opció, és una bona excusa per recuperar aquells hobbies que durant l'any deixàvem aparcats perquè no tenim temps. Per exemple, jo de petita m'encantava fer diaris. Escrivia cada dia si me passava qualque cosa divertida, si m'havia passat qualque cosa dolenta. Això ho he deixat de fer.
1: Que aguda.
0: Ara només
1: ara
0: escrivim
1: en el WhatsApp. Allà, estimat diari, avui he anat a Cana de Xona.
0: T'ho prometo.
1: Hem jugat en això.
0: M'he enfadat perquè m'ha tirat ses tèmperes.
1: Me fa molta gràcia, això. Imagina un infant petit fent un diari. Me fa moltíssima de gràcia.
0: Ho feia tot, Jaume. Per tant, ara miraré de recuperar si qualque dia m'avorres que sa platja. També llegir aquell llibre que fa menys que tens pendent, saps?
1: Sí.
0: Aquell que te feia tantes ganes comprar, que ara el que fa és agafar pols de l'estanteria.
1: Sí,
0: i agafa-li el manco mentre estàs en remull a Serena, te poses a llegir-lo. Què més? Fer polseres amb fils o perletes d'aquestes petites. Jo em feia campaments i feia unes trunyelles supermaques. Ara, si m'ho dones, ja ho he perdut. Són coses que, com que allà tens perquè no estàs fent res...
1: Clar.
0: Pots entrenar. També, per exemple, aprendre ganxet o punt. Jo sempre ho vaig contar l'altre dia. La meva padrina me'n va intentar ensenyar, Jaume. Vaig estar una hora baixa amb ella, plegades. Saps que de la pressió, de nervi, de que no se m'escapés el fil de seguer i de més, vaig agafar tendinitis en el braç.
1: Ho creus, sí.
0: D'una hora baixa. Però és que anar de sobre, ara tenim manya.
1: Però tu no t'has fixat que estan sempre...
0: Sí.
1: Braços aferrats en el cos... Segur que no te faràs mal. Però perquè, per exemple, hi ha professions com els perruquers, que avui hem parlat amb ells, que si han de tenir els braços en alt, acabes amb molta tendinitis. I per això tu ja te fitxaràs, que si gent que en sap, braços ben aferrats...
0: Sí, deuen quedar més moltes bregonats. O també una cosa que m'ha relaxat molt és fer mandales, pintar mandales. Activitats tranquil·les, creatives, i sobretot perfectes per desconnectar del mòbil. Que molta gent diu, ai, és que m'avorres que se platja i no puc treure el mòbil perquè s'encalenteixi. El que has de fer no és treure el mòbil. A cercar alternatives. I per últim, ara hem de cercar opcions per si van en grup, perquè aquestes són un poc més solitàries, no? Les opcions més divertides són, he fet una petita recerca, jocs de cartes, sempre triomfen. Suno, estruc, qualsevol cosa d'aquesta.
1: Però estruc l'hem de saber.
0: Són
1: jugador de truc. I,
0: jo també.
1: I no hi pot jugar... No hi pot... És que és mal d'explicar.
0: Sí, jo no ho he intentat mai. De fet, a mi m'ho van explicar quatre pits per acabar d'entendre-ho.
1: Jo no li he ensenyat mai a ningú perquè troc que és mal d'explicar perquè són dos jocs amb un, estrucs i amb bits, i les cartes no... I és mal de fer, va a gaudir jugant a truc.
0: Jo ara t'ho confessaré una cosa, fins fa poc havia de jugar en sa pista d'una imatge per saber quant de punts eren això,
1: quin
0: gest havia de fer,
1: sí,
0: és que és complicat. Sí. Que més, també vaig veure improvisar un trivial amb preguntes entre vosaltres per saber si vos ho coneixeu o no, jugant al clàssic Qui som?
1: Ah.
0: O endivinar també pel·lícules fent mímica, aquesta m'encanta.
1: Ah, sí,
0: una escena famosa.
1: Sí, hi havia un joc que s'ha de fer, sí, que has de fer...
0: De gest, sí, gestual,
1: sí, hi havia un joc per saber quina pel·lícula és. Sí, sí, sí, no
0: I si els nostres oients són dels més creatius, també poden organitzar un concurs de fotografies. O sigui, cadascú hagi de captar la posta de sol, i o la millor imatge a la mà, li geixes, i l'escena més original del dia, i després fas un petit rànquing... Top 5 fotos de bullera baixa. I sempre amb qualque recompensa. Vinga, recon jo les coses. Avui duc jo el cotxe cap a la platja. Avui agafes fems i m'acot jo a la basura.
1: Està molt bé. Està molt bé. Així tens un...
0: Ara no t'avorriràs, perquè ho haig anotat tot, Jaume.
1: No, jo de cada vegada hi vaig menys temps a la mà.
0: Molt malament. Així de blanquet estàs.
1: Sí, però no passa res, eh?
0: Vitamina sol.
1: Vitamina D. Bon anam, i ho farem escoltant, com sempre hem fet avui Antonio Font, perquè deim adéu a en Joan en Roca. Tornem demà. Salut a tots. I el salsi és Joan. Gràcies per la teva música.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Dues dones han mort aquest migdia en un greu accident de trànsit a Formentera, a la zona de Cala d'en Basté. Esther de Miguel, bon dia. Intentarem recuperar aquesta connexió. Continuem amb més notícies. Stop desnonaments a Mallorca fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar els 4 desallotjaments previstos per demà, 3 a Palma i un a Marratxí. D'aquests, 2 infrahabitatges es troben a l'avinguda Joan Miró de Ciutat i estan immersos en un dur procediment judicial per evitar que treguin fora 2 famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una greu malaltia i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb 2 menors al seu càrrec.
2: La setmana passada, Stop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges i el seu administrador únic, el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Tot i així, la suspensió dels desnonaments encara no s'ha anunciat i l'entitat demana als ciutadans que es mobilitzin per evitar que les famílies afectades siguin expulsades demà.
1: I comença el reallotjament dels veïnats de 5 poblacions de Guadalajara després de l'incendi que ja ha cremat 32.000 hectàrees. Tot i això, es recomana prudència pels forts vents que s'esperen per demà.
2: Recorden que en total el foc va obligar a 34 municipis per la proximitat de les flames. Ara l'incendi de la Mierla ha entrat en fase d'estabilització i el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, després de la reunió del CECOPI a primera hora d'avui, ha anunciat que els veïns de Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santi Fuste, Angón, Rebollosa de Jadraque poden tornar a les seves cases.
3: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
2: No es descarta que durant la jornada s'aixequi també l'evacuació de la Mierla, on es va iniciar el foc el passat 16 de juliol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat avui migdia el municipi de Tamajón i ha destacat que l'incendi de Guadalajara és el pitjor de Castella-La Manxa d'ençà que hi ha registres i el segon més greu en tot el país.
4: 4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: Dèiem que 2 dones han mort aquest migdia en un greu accident de trànsit a Formentera, a la zona de Cala en Basté. I continuem amb aquesta informació.
2: Les víctimes viatjaven en una mateixa motocicleta quan, per causes que s'investiguen, han estat embestides per un taxi. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc del fet, una de les ocupants ja presentava signes incompatibles en la vida. L'altra, d'uns 25 anys, es trobava en aturada cardiorrespiratòria i, malgrat les maniobres de reanimació practicades pels sanitaris, no s'ha pogut salvar la vida. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat efectius del 061, així com agents de la policia local i de la Guàrdia Civil, qui s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre.
1: També destacam un apunt a l'àmbit nacional perquè l'Ajuntament d'Antequera, Màlaga, ha guardat avui migdia un minut de silenci en homenatge a la dona de 29 anys assassinada dilluns per la seva exparella. L'agressor estava inscrit en el sistema Biogen des del 2003 i només feia uns dies que s'havia sol·licitat la retirada de les mesures de protecció. Arribam així a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca ha anunciat avui matí el seu cinquè fitxatge, Àlex Sala, migcampista català de 25 anys que arriba procedent del Lecce italià. Sala arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra. El Lecce només ha jugat 9 partits a Itàlia i té experiència a Espanya, sobretot al Córdoba.

bàsquet, dues notícies. Adrián Chapela no continuarà al Palmer Bàsquet i, de darrera hora, una notícia important, perquè el mallorquí Baba Miller, recentment elegit a la segona ronda del draft de la NBA per Los Angeles Clippers, està convocat amb la selecció espanyola absoluta per disputar la pròxima finestra de classificació pel Mundial de Qatar 2027, que se celebrarà entre el 23 i el 31 d'agost. Jugarà contra Portugal a Saragossa, dia 28, i visitarà Grècia, Atenes, el dia 31. I com que és dimecres, Marta Sampas ens du una edició més de la secció Cor que t'operes. És la 1:07, en la producció de Marta Sampas i Joan Gabriel Bausà i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3. Comencem.

0: Lo hace bastante bien. Y una cosa que sí que me ha gustado, porque al final el Mallorca aquí necesita un entrenador que coja responsabilidad en cuanto a la plantilla, en cuanto que sepan quién manda dentro del vestuario, que sepan, sobre todo, que tengan confianza en él. Y yo creo que él la transmitió confianza, porque de hecho se ha quedado Martín, se queda Pablo, se queda mucha gente que había dudas que se quedaran, y yo creo que eso debe ser seguramente trabajo del míster.
1: Així parla de Luis García, Toni Amor, fins ara ajudant de Javier Aguirre, que ja ha renunciat a continuar al cos tècnic de la selecció de Mèxic i que, per tant, deixa també Toni Amor aquest càrrec, no?, de segon entrenador. Ara està a l'espera de trobar equip. No sé si té ganes d'entrenar, si no té ganes d'entrenar, si vol entrenar a Espanya o fora. Ho deixa ben clar a la següent resposta. Deixa molt clar Toni Amor que aquest no és el moment del Mallorca, que evidentment si el Mallorca el cridàs, ell sempre està a disposició, però pensa més entrenar fora d'Espanya que a Espanya. És la resposta de Toni Amor quan li demanen si el seu futur pot ser el Mallorca.
0: Mira, te soy sincero, y el Mallorca siempre que me necesite me va a tener, porque al final yo soy socio, ahora he vuelto a renovar mi carnet, mis hijos. Cuando pueda, si estoy aquí en la isla, voy a ir a ver los partidos. Ellos saben que igual cosas que necesiten de mí la van a tener, porque yo estoy siempre a predisposición del club. Pero a corto plazo mi idea no es venir al Mallorca. O sea, a corto plazo mi idea es estar fuera. Y no sé si algún día incluso volver a España, no lo sé. Pero ahora a corto o medio plazo mi idea no es venir al Mallorca. Eso no quiere decir que en un futuro pues las cosas se den y yo tenga que volver. Pero si yo te digo, si no tuviera que volver a Mallorca nunca, tranquilo. O sea, los 3 años que viví aquí con Javier, con 3 salvaciones, con una final de Copa del Rey, yo estoy más que satisfecho.
1: Ho deixa ben clar, claríssim. No sé si perquè el Mallorca no s'ha dirigit mai a ell, personalment, no amb el cos tècnic de Javier Aguirre, o perquè realment pensa això, que li agradaria tornar a entrenar fora d'Espanya abans d'entrenar a Espanya com a primer entrenador de qualsevol equip, no sé si de primera o de segona divisió. Tot això respecte del Mallorca i respecte del Mundial. Com ha estat l'experiència de Toni Amor amb Mèxic com a
0: ha sido una experiencia muy bonita, partiendo por el partido inaugural, que también fue una cosa nueva en el sentido de cómo vivirlo, y con toda la emoción que había y con toda la gente de México que estaba todo con el Mundial. La verdad es que ibas por la calle y todo el mundo, si no sabías que había un Mundial, te enterabas por la gente porque te lo transmitía, y no, ha sido una experiencia brutal, o sea, en todos los sentidos. Es algo diferente a lo que es una competición, y sobre todo por el clima que se genera.
1: Precisament del clima, de l'ambient, de l'entorn, ha parlat especialment Toni Amor de la gent, de l'aficionat mexicà en aquest Mundial. Ha estat una passada.
0: Sobre todo el recibimiento de la gente cuando llegábamos al estadio. Estaban las calles llenas de gente y nos recibían. Y luego, cuando terminaban los partidos, la verdad que nos fueron bien durante 4 partidos que se ganaron. También el recibimiento fuera al salir también era una locura. Pero incluso el día que se perdió con Inglaterra, había muchísima gente en la calle, y lo más bonito sobre todo es ver como que esa unión que había entre la selección y la gente, que cuando llegamos nosotros se veía la gente un poco de más despegada en cuanto a eso, y ahora pues se sienten pues muy ilusionada y con ganas de algo más.
1: Il·lusionats i sobretot per a la trajectòria, no? Un equip, el de Mèxic, que va anar de menys a més a mesura que avançava al Mundial.
0: Durante los 4 partidos, verdad que empezamos de menos a más, empezamos al principio, no, los primeros 2 partidos no fueron tan buenos, pero ya a partir del tercero, sobre todo la segunda parte, el de Ecuador y el de Inglaterra, creo que ya el equipo estuvo a un gran nivel y bueno, estuvo muy cerca, muy cerca. Lástima que, bueno, pues al final fútbol es fútbol, nosotros cometimos en ese partido varios errores que nos costaron goles y ya nos costó mucho luego poder remontar eso.
1: Aquesta és la nota final que li posa Toni Amor al Mundial de Mèxic.
0: Yo creo que al final estamos hablando de un notable que si hubiera pasado el partido de Inglaterra hubiera sido un sobresaliente, porque al final piensa que México llevaba 40 años sin pasar una eliminatoria directa, se consiguió después del partido de Ecuador, y haber pasado ya pues a esos cuartos de final famosos pues ya hubiera sido el broche de oro para este Mundial.
1: A prop del sobresalent, segons Toni Amor. I d'Espanya, què diu de la selecció espanyola que ha acabat com a campiona?
0: Sobresaliente, o sea, al final un equipo que solo encaja un gol, que en todos los partidos para mí creo que ha sido superior, ha sido mejor, le ha quitado el balón. Incluso para mí las 2 mejores selecciones eran Francia y España. Y en el partido entre Francia y España hubo mucha superioridad por parte de España. Y en la final, pues faltó a lo mejor meter un gol antes. Yo creo que si España mete un gol antes, pues el resultado hubiera sido incluso más abultado, creo yo. Pero bueno, al final hay que estar contentos porque un Mundial es complicado. Parece que es muy fácil, porque como juega España parece como que todo es muy sencillo, como que no hacen nada, pero al final no solamente es que te cómo te atacan, cómo te generan ocasiones, sino que al final el equipo contrario es incapaz de hacer nada, porque apenas tiene el balón, apenas da tres pases seguidos, esa presión tras pérdida, esa intensidad, ese saber estar y sobre todo en que no te generen ocasiones. Eso te transmite mucha seguridad.
1: I he deixat per al final una anècdota molt, molt guapa, no? que ha contat Toni Amor als companys de televisió d'IV3, una anècdota curiosa, no? Dintre d'un món com tan globalitzat, el món del futbol, en un Mundial, que encara existeix la possibilitat de pujar a un taxi i que no te coneguin. Aquesta és la història que conta Toni Amor.
0: Ibas por la calle y el que te conocía pues te lo agradecía y el que no te conocía a veces yo incluso preguntaba, me acuerdo, subí a algún Uber y empezamos a hablar, no, usted es español, sí, español, bueno, pues España a ver si gana, me decían, digo, sí, digo, y qué pena México, casi se clasifica, no, pero han estado muy bien, o sea, el feedback de la gente era muy bueno, y eso pues te vas contento, porque al final muchos mensajes de agradecimiento, muchísimos, tanto en WhatsApp como en redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera, muchísimos mensajes de agradecimiento del trabajo hecho, y bueno, eso pues al final pues te vas contento, porque al final has cerrado un ciclo de 2 años en el cual has tenido 3 competiciones oficiales, en el qual ha sido campeón en 2 i en la otra ha quedado novena del mundo. O sea, què más se puede decir?
1: Existia la possibilitat de pujar un taxi que no el coneguessin i que li demanessin que què ve la selecció de Mèxic, i ell devia pensar, si tu sabessis. Toni Amor, segon entrenador de Javier Aguirre en aquesta etapa ja de, no sé si són 6 o 7 anys, entre ells el Mallorca, 3 anys, i la selecció mexicana en aquest Mundial que va caure a 8 anys de final. És la 1:18, deixam el Mundial, que encara sempre arrossa coses, històries, i me n'anem a parlar futbol de Can Nostre. Vinga.
2: IV3 Ràdio és participació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com Hola. Estàs?
4: Molt malament, fa Porque? Molta calor.
3: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu?
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
1: És la 1:20, aparcar amb el Mundial, que, com dic, sempre arrossega coses, històries, i encara n'hi haurà més. El temps. Parlant de futbol de Can Nostre, futbol, en aquest cas femení, del Balears Futbol Club, que ha començat també la pretemporada, ens escolta el seu entrenador, Miqui Mayans. Bon dia.
6: Bon dia, què tal, com estàu?
1: Hi havia ganes de començar o feia una mica de presa?
6: No, tot el contrari, moltes ganes, perquè a més la competició femenina acaba molt prest, acaba per final d'abril, i imagina't el temps que hem estat mossegant-nos les ungles per poder tornar a començar.
1: Se fa llarga, eh?
6: Molt llarg. La veritat és que és un procés que sí que és vera que dedicant a estudiar un poc com ha anat la competició, a preparar millores de cara a la següent temporada, però el que ens agrada tant a entrenadors com a jugadores és entrenar, competir i estar dins del camp.
1: Hi ha més temps per l'altre futbol, és a dir, per les jugadores que tal vegada sortiran, per les noves que han d'arribar, les negociacions i totes aquestes coses que, també va bé no fer-ho de pressa, no?
6: Sí, no, no, és veritat que tenim molt de temps, és una... Bé, té coses bones i coses dolentes, acabar tan prest, però sí que és veritat que hem tingut un procés amb temps suficient per fer-ho bé, amb calma, amb paciència, pensant molt bé les decisions que preníem, perquè al final som l'equip que representa les Illes a màxima categoria futbol femení, però som una illa, és complicat dur jugadores de fora, i per tant hem d'encertar molt bé amb les jugadores que triam i les que renovam.
1: Però sembla que el Balears s'ha guanyat un cartell, ho dic pensant cap a de fora, i que ja les jugadores, tal vegada, no és tan complicat, no?, que arribin a l'equip blanc i blau, o encara costa?
6: No, totalment d'acord. És a dir, hi ha una feina darrere, evidentment, amb en Xema, amb la Marina, la gent que va estar en el club molt abans que jo, que se va fer molt bé. Després, evidentment, això, si ho acompanyes de resultats, d'ascensos i de que l'equip se guanyi un nom enfrontant-se a canteres professionals i a màxim nivell, ajuda molt. Però sí que és vera que hem mantingut en els temps moltes jugadores de les que contactant quan volem fitxar-les, la imatge i la idea que tenen del club és molt bona.
1: S'apareix el Balears d'aquest any al de la temporada passada o canvia més de lo habitual?
6: Jo crec que ara mateix duim dos entrenos i se podria semblar a com vàrem acabar. Sí que veure que la nostra... Va ser complicat en quant a canvis que va haver en el club, lesions que vàrem tenir, però sí que veure que la segona volta que va fer l'equip va ser molt bona, vàrem estar top 3 a la classificació, i el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta, i els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
1: Me surten, si no vaig errat i tu me corregeixes, tres cares noves: Marta Muñoz, Elena Vives i Roxanne Bolduc. És correcte o me desco alguna?
6: No, aquestes tres són jugadors que han fitxat de fora, i evidentment després tenim jugadors que han fitxat d'aquí de les Illes, que encara el club no les ha presentat, o jugadors que han pujat des filial o fins i tot del nostre equip C, jugadors molt joves, han apostat també pel talent aquest que tenim a la casa i els hem donat l'oportunitat, estan fent la pretemporada del primer equip i a partir d'aquí ja també decidirem el futur d'aquestes jugadores.
1: Com són aquestes jugadores? Per exemple, fem un perfil de Marta Muñoz.
6: La Marta Muñoz és típica migcampista box-to-box, li és igual la posició a la que jugui, més ofensiva, més defensiva, abarca moltíssim, molt, molt contundent, però també molt intel·ligent en pilotes. És un perfil que a nosaltres ens agrada molt. Ja anys anteriors amb en Xema cercàvem aquest tipus de jugadora en mig d'escamp, i és una jugadora amb moltíssima personalitat. Molt jove, 20 anys, però amb moltes ganes.
1: És a dir, salvant les distàncies, és una Patrick Guijarro.
6: Sí, ojalà poguessin també tenir la Patrick Guijarro, que ha estat entrenant aquí.
1: Ho sé. Daven ganes d'agafar-la i fermar-la, no?, al pal de la porteria.
6: Sí, tant. Al banco, jo que sigui, el primer mes de competició, encara que sigui, però sí, perfil, podria ser aquest perfil, s'assembla sí. Futbolísticament.
1: Com és Elena Vives?
6: Elena Vives és una jugadora, és una central, contundent també, amb molt de criteri en pilota. És una jugadora que potser ens pot donar solucions tant de central com de mig centre, perquè també ha jugat en aquestes posicions, i nosaltres també cercam un poc jugadors que siguin polivalents. És una jugadora molt líder, amb molta jerarquia, que ja és un poc més veterana, ja no té 20 anys, té 23-24, i bé, ens donarà aquesta experiència que potser la línia defensiva també és important.
1: I Roxanne Bolduc?
6: Roxanne també és jove, més inclús, és a dir, té 18 anys, però és una jugadora que ha estat internacional en França, sub-18, ve de canteres importants com Villarreal, València, Levante, és gran, també és central, molt bona sortida de balón i contundent. De moment, els dos entrenos que duï l'han vista que no s'amaga, que quan hi ha duels va amb tot i també tenim molta confiança en ella.
1: S'està fent una feina no tan sols d'equip, sinó de club. Ha entrat com a component del cos tècnic del filial Marga Peña. Tot això amplia un munt el que és la visió de club més que d'equip, no?
6: Sí, totalment. I en Marga ja ens hem reunit un parell de vegades. Ahir fins i tot va estar veient s'entreno. Va dissenyar el cos tècnic del primer equip s'entreno, però després li van compartir ella perquè pogués veure s'entreno que faria, per si també té qualque aportació a fer. Evidentment, nosaltres som un equip que en tot moment necessitarem jugadores desfilial i la feina que faci ella de formació serà molt important. Per tant, és una més dins aquesta estructura. Feim feina no només amb el filial, és a dir, amb la resta d'equips, que n'hi ha tres més per davall, també fan feina coordinada i jo crec que és el punt fort de la secció femenina d'aquest club.
1: És que és molt important no basar-ho tot en fitxatges, perquè a banda d'això costa diners, però no tan sols fitxar, que la cantera vagi que poden arribar, no?
6: Sí, totalment. L'any passat amb nosaltres, per exemple, 9 jugadores del filial varen debutar i 3 jugadores de la plantilla d'ESC varen venir convocades, no varen debutar, i fins i tot alguna per edat, perquè tenia 15, 14 anys i no podien debutar a categoria nacional. La feina que se fa aquí des de que jo he arribat, i sé que abans també se feia, és això, creure en jugadores joves, com va passar amb na Lucía Corrales, per exemple, en el seu moment, i donar-los oportunitats. El que duim de fora, per nosaltres, ha de ser algo que pugui el nivell, perquè aquí el nivell a Balears és alt.
1: Ara que estàs immers ja des de fa un temps en el futbol femení, com estem a nivell professional, no? Ara tenim les dues seleccions, la masculina i la femenina, campiones del món. Això, m'imagino, Miqui, que és un mirall també per les joves futbolistes, no?
6: Sí, totalment. I jo, aquesta dada, clar, no era conscient fins que la vaig veure aquest cap de setmana quan se va aconseguir el títol masculí, i vaig començar a veure dades que anaven sortint, que són espectaculars, però el fet de tenir la selecció masculina absoluta i la femenina també campiona del món, que no havia passat mai, crec, i
1: és
6: increïble. Evidentment, les nostres jugadores, doncs, jo tinc jugadores que entren que han jugat amb na Catacoy, amb na Patrick Guijarro, amb na Lucía Corrales, és a dir, amb na Mariona... A part de que les han tingut a prop, les que són més joves així, que estan pujant tant amb nosaltres i d'altres clubs, evidentment, sí que tenen aquest mirall, aquest referent que a lo millor feia anys no existia, i jo crec que ara s'està fent una feina molt bona, ja no només aquí, a nivell nacional amb el futbol femení, i aquestes nines poden tenir referents com elles.
1: Hem parlat de les noves jugadores, també poden fer 5 cèntims de les jugadores que queden, no? Això és molt important, tenir una base i un bloc que ja funciona de memòria. Les renovacions, la gent que ha quedat, és molt important també, no?
6: Sí, per tant, nosaltres hem intentat renovar 11 o 12 jugadores de la plantilla de l'any passat, més el que he comentat, no? Una jugadora que puja des B, però que ja va debutar l'any passat en nosaltres i va fer 8 partits de titular, una jugadora d'ESC que també va debutar a Lliga i que va estar pràcticament des de Nadal amb nosaltres, posicions, evidentment, clau, la porteria per nosaltres és la millor porteria de la categoria, amb na Sandra i na Blanca, la línia defensiva que també hem renovat jugadores capitanes importants, com na Fati, com na Andrea, la part de davant també, evidentment, na Núria Pomegas, una jugadora molt determinant per nosaltres, na Gavi, Neus, és a dir, al final han quedat jugadores que ja varen ser importants quan varen ascendir fa 2 temporades a primera ref, que varen jugar a primera ref i que l'any passat varen ja estar a l'equip una altra vegada. Per tant, aquest tipus de jugadors per nosaltres és molt important.
1: Miqui, i ara dit tot això, ara ve la pregunta difícil. I l'objectiu quin és?
6: Aquesta pregunta és difícil, però ara és molt fàcil de contestar perquè no tenim encara ni calendari ni grup. Per tant, si tenim el mateix grup que l'any passat, te podria contestar un poc més. Nosaltres l'any passat vàrem quedar 5-6 anes empatades a punts, 2-3 partits de la quarta classificada. Per tant, tot el que sigui millorar això, evidentment, és molt important i és necessari. És veure que, fins que no sapiguem si estem en el mateix grup i si el grup està compost amb els mateixos equips que tenien l'any passat, és un poc complicat posar un objectiu a tan llarg termini sense tenir pues, totes les claus de la competició. Ja no te dic si començam a casa fora o en quin rival, però el manco tenir el grup, que seria important, en teoria sortirà aquesta setmana, i quan tinguem això ja te podria afinar un poc més la meva resposta.
1: El que sí que teniu és un mes d'agost farcit de partits, no? Me sembla que hi ha 2 entre vosaltres mateixes, i després teniu partits contra Manacor, Recreatiu de la Victòria, Madre Alberta i Mallorca Internacional, no?
6: Sí, aquesta és una... Era important per nosaltres, perquè la pretemporada l'any passat no va sortir com volíem, va haver massa canvis, va ser curta, varen patir lesions també la pretemporada, i sí que és vera que enguany hem optat per això, no? Més de juliol, aquestes dues primeres setmanes, entrenar i formar un equip, una idea de lloc, i a partir d'agost, tots els partits que puguem fer per això, per donar minuts i veure coses que a la competició en el final és quan pots millorar i veure les propostes que pot fer-li a l'equip.
1: Idò, Miqui Mayans, després d'aquesta radiografia, el que desitjam és això, que li posin cara i ulls al calendari i a veure com va aquesta temporada, que tingueu molta, molta de sort i molta de feina.
6: Moltíssimes gràcies sempre per estar pendents i una abraçada.
1: Una abraçada, adeu. Miqui Mayans, el tècnic del Balears Futbol Club. Fem una interrupció a l'actualitat dels equips de Can Nostre, com dèiem, Balears Futbol Club. Vull sentir quatre paraules del Poblense, que també ha començat la seva feina, però aturam un moment perquè ens han arribat les primeres declaracions d'Àlex Sala, el nou fitxatge del Mallorca, que ha parlat als mitjans del club. M'imagino que per dir-lo content que està de vestir la camiseta vermella. Sentim Àlex Sala, el nou fitxatge del Mallorca.
5: Muy feliz, al final creo que es un paso muy importante para mí. Lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos. Bueno, por lo que te digo, al final para mí también es un reto venir a un club de primera y el principal objetivo era devolverlo a primera división. Aportar lo máximo posible al equipo, estar siempre disponible para poder ayudar en lo máximo posible y nada, un poquito eso.
7: ¿Qué te has encontrado en esa primera toma de contacto con todos los compañeros? ¿Qué tal ha ido ese primer día?
5: La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocí a todos pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación. Me ha explicado un poquito sus primeras sensaciones desde su llegada y nada, todo muy positivo, estaba muy contento y nada, un poquito pues explicarme sus primeros días aquí. Bien, con el míster muy bien, al final tuvimos una conversación, me transmitió un poquito lo que quería y bien, muy bien. Al final, trabajador. Sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
1: Àlex Sala, el cinquè fitxatge del Mallorca, fa dues temporades, va fer una gran temporada a segona divisió amb el Córdoba, el va fitxar el Lecce italià, va pagar 2 milions d'euros per al jugador en Sà del Córdoba, però a Itàlia ha jugat només que 9 partits. Arriba al Mallorca, cedit fins a final de temporada amb una opció de compra. És l'home que, sense dubte, substituirà Samu Costa al mig del camp, esperant a les pròximes hores la sortida de Samu Costa, precisament, a l'Al Nassr d'Aràbia Saudita. S'anirà a jugar amb els seus companys de selecció en aquest Mundial en Portugal, és a dir, amb Cristiano Ronaldo i João Félix. Les primeres paraules d'Àlex Sala. Continuem el guió previst parlant de futbol de Can Nostre, perquè dèiem que, a banda de començar a entrenar el Balears Futbol Club de la mà de Miqui Mayans, també va començar ahir amb Julián Robles a la banqueta el Poblense, una nova temporada de l'equip blaugrana a la segona federació. Varen començar els entrenaments i me va cridar molt l'atenció a través dels mitjans del club del Poblense el discurs del president Miquel Bennàssar Molondro als seus jugadors.
8: El nostre objectiu i vostre ha de ser que estigui de pas aquí. No? Jugador de 24, 25, 26 anys, però jugar a primera divisió perfectament. Estem d'enhorabona tots, no? Tots els futbolistes, tots els de futbol, perquè la selecció espanyola ens ha fet campió. Vosaltres sou una mostra, vos podeu identificar en qualque jugador de la selecció espanyola i també pensar que un moment donat qualcú de vosaltres hi pot ser. Si no penseu això, és que sou perdedors. Penseu en millorar dia a dia.
1: Si no penseu en ser com la selecció espanyola, sereu uns perdedors. Això és paraula de Molondro, sí senyor. Això és motivar els futbolistes. També va parlar el segon entrenador del Poblense. No va parlar Julián Robles, va parlar Llorenç Enric, ja sabeu, un tècnic de segon de l'Atleti Balears, ha passat a segon del Poblense. Així va xerrar Llorenç Enric de la seva arribada al Poblense.
9: Bé, primera presa de contacte d'equip, jugadors, directiva, contents, saben que és un any il·lusionant, seguim a un gran club, crec que venim d'uns grans anys de feina de Poblense, intentarem aportar la nostra mà perquè el club segueixi creixent i molt content d'estar aquí.
1: Molt content d'estar aquí. Primer entrenament, com va anar la feina, Llorenç?
9: Sí, ens hem posat de pres perquè saben que fa calor, fa molta humitat. La veritat és que estem xops, vol dir que ha anat molt bé, que ho han donat tot, que els jugadors han fet una gran feina per ser el primer dia i esperem que aquesta cultura de feina segueixi i ens doni els fruits que esperam que aconseguir, no?, durant la temporada.
1: 1:36, hem escoltat protagonistes del Balears femení, protagonistes del Poblense, el nou fitxatge del Mallorca i un repàs de l'actualitat del Mallorca i del Mundial amb la selecció de Mèxic de Toni Amor, que ahir va conversar amb els companys d'IB3 Televisió. És la 1:36, una petita pausa i tornem, que hi ha més coses.
2: TV3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol.
11: Tentol.
10: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1: 1:38, deixem el futbol per parlar de futbol sala. Aquest dia, concretament ahir, vàrem parlar del nou fitxatge del Palma Futsal, de Rodrigo Monteiro, el jugador portuguès. I avui tinc ganes de xerrar amb un jugador que torna a casa després de 3 anys de jugar cedit a 3 equips diferents. Torna al Palma, jo me sembla que ha de ser el seu any en el Palma. Carlos Gómez, buenos días.
12: Buenos días.
1: ¿Cómo estás?
12: Pues mira... Aquí ultimando con la familia.
1: ¿Contento de volver a Palma?
12: Sí, muy contento, la verdad. Uh-huh.
1: ¿Cómo te lo tomas? Porque yo digo que igual es que este es el año de Carlos en el Palma.
12: Ojalá. A ver, me lo tomo con mucha motivación, la verdad. Me apetece mucho volver allí, jugar en Son Moir. Uh-huh.
1: ¿Quién te llama? Me imagino que José Tirado, ¿no?
12: Sí, me llamó José y me lo comentó. Y la verdad que muy contento.
1: ¿Cuánto hace que te llamó?
12: Pues me llamó en junio.
1: En junio te llamó, ¿no?
12: Claro, cuando terminaron todo, ya me llamó.
1: ¿Tú esperabas volver o pensabas que otro año cedido a otro sitio?
12: Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
1: Sí, pero fíjate que la historia siempre es la misma y se ha repetido con muchos jugadores. Empezáis muy jovencitos, luego salís cedidos, ganáis en minutos, ganáis en experiencia y más o menos siempre volvéis, porque fíjate, en su día volvieron jugadores que salieron pues como Clever, por ejemplo, ¿no? Y tú eres un ejemplo más.
12: Sí. A ver...
1: Cuéntame, tu primera cesión, te fuiste al Alcira, ¿cómo te fue allí?
12: Bien, la verdad que al principio, al fin y al cabo, no tenía experiencia ni nada, pero bueno, fui dándole confianza al entrenador y me fue poniendo y al final me gané minutos.
1: Uh-huh. ¿Calificas de positiva tu estancia en el Alcira?
12: Sí, la verdad que sí. La verdad que ahí aprendí un montón y crecí bastante allí, la verdad. Uh-huh.
1: La lástima es que es un equipo que, al tener pocos recursos, le cuesta mucho mantener la categoría, ¿no?
12: Sí, también al final el año pasado no pudieron hacer el equipo bien porque también no supieron que se iban a quedar en primera, ¿sabes? Que iban a tener la plaza para primera.
1: Uh-huh. Luego te vas a Valdepeñas, un club que tiene mucho nombre, muchos objetivos, pero al que le ha costado meterse en playoff, le ha costado superar eliminatorias, pero bueno, me imagino que ahí es un salto más, ¿no?
12: Sí, un salto de nivel. La verdad que la plantilla con nombre, las cosas no fueron como queríamos, pero la plantilla con nombre estuvo muy bien.
1: ¿Qué le faltó al Valdepeñas? ¿Qué le faltó al Valdepeñas?
12: Si digo la verdad, no lo sé. Porque nosotros intentamos, vamos, como jugadores que somos, siempre intentamos ganar y no salían las cosas y ya está.
1: Ahí coincidiste con Eloy Rojas, ¿no?
12: Sí.
1: Sí, con el que ya habías coincidido, sí. En Palma.
12: Sí, claro, yo siempre digo que es mi padre, siempre está pendiente de mí, hablo con él.
1: Mira que es pesado, ¿eh, Eloy?
12: No, muy buena persona.
1: Eso sí,
12: a mí,
1: eso sí,
12: yo cuando llegué... Yo cuando llegué a Palma me acogió como si fuera un hijo suyo.
1: Uh-huh. Y el año pasado Córdoba, ¿quizá tu mejor temporada?
12: Sí, ahí ha sido donde más he crecido, tenía confianza en mí mismo y creo que ha sido mi mejor temporada en Primera División.
1: Ahí también coincidiste con Fabio Alvira, ¿no?, en la portería.
12: Sí.
1: Uh-huh. Sí, al final os conocéis todos.
12: Claro, al final jugar en contra, jugar, al final coincides un año, luego te vas, luego sabes.
1: Ya, en el Palma no sé si coincidirás con tanta gente, porque aquí con los cambios que se hacen cada año, pero bueno, con Barrón volverás a coincidir y volverás a coincidir con Núñez.
12: Sí, con Fabiño también, con Luan.
1: Con Fabiño y con los de la primera Champions, vamos.
12: Sí.
1: Claro, que tú eres campeón de Europa, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, que la gente se cree que Carlos vuelve después de tres sesiones, que Carlos era un jugador jovencito que se fue, que ahora vuelve a casa. No, no, Carlos es campeón de Europa con el Palma Futsal.
12: Claro.
1: Sí continúan cedidos Thierry y se va cedido Maya y el recién fichado Otero también se queda cedido. Ahora mismo a mí me salen 15 ya. La plantilla da la sensación de que si no hay sorpresas y si no nos ventilan a nadie el último día, ya está cerrada. ¿Qué objetivo tiene Carlos este año en el Palma?
12: Pues, ¿sabes? Yo, como siempre dice José, creo que hay que intentar ganar todo lo que se pueda, ¿no? Uh-huh. El Palma quiere aspirar a todo.
1: Este año cambian mucho las cosas, ¿eh? Este año la Supercopa que se jugaba más o menos por Reyes cada año, este año es en septiembre para empezar la temporada.
12: Sí, bueno, antes de que empiece la Liga.
1: Sí. Bueno, a ver si ahí arañamos un título. Y después la Liga, ¿qué te parece? La Liga está nueva, con un torneo de apertura, torneo clausura, todo muy nuevo, ¿no?
12: Sí, todo nuevo. Al final hay que ver luego cómo sale todo, ¿sabes? Es todo nuevo, la verdad.
1: Uh-huh. Bueno, yo confío en tu pierna izquierda, a meter goles y a subir peldaños, ¿eh?
12: Ojalá. A ver.
1: Carlos, bienvenido a casa y que te salga todo muy bien, ¿vale?
12: Vale, muchas gracias.
1: Un abrazo, crack.
12: Adiós.
1: Carlos Gómez, un dels fitxatges que no és un fitxatge, sinó que torna a casa després de 3 sessions a Alzira, Valdepeñas i Córdoba. Ara, a la fi, tindrà una oportunitat ja definitiva a l'Illes Balears Palma Futsal. És la 1:44, una pausa molt breu i anem de secció, com cada dimecres, amb Marta Sampas.
10: TV3 Ràdio és Joc Net. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius TV3 Ràdio.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa Por molta tot. Calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
11: Sí, psicològic.
4: Però quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Anem de secció, anem de cor que t'ho perds, com cada setmana. La setmana passada vàrem anar un poc més lluny, vàrem estar a Formentera. Aquesta setmana, Marta Sampas, bon dia.
13: Bon dia, Gavi.
1: Ens aplega el cor que t'ho perds més a prop.
13: En altres, sí, tant. Anem a Porto, i a més, els estius solen estar a molts pobles de les Balears en festes i aprofiten, no, per també afegir una activitat esportiva. Parlant d'una tercera edició avui d'aquesta cursa del fang, ens anem fins a Porto, crec que no tan brutes, eh? No estic segura, però ara ho demanarem, crec que és per tota la tradició que hi ha a Porto i a la cabaneta amb el fang. Per conèixer més detalls d'aquesta cursa que se celebra dissabte cap vespre, tenim ja a l'altre costat del telèfon avui a Cor que t'ho perds en el president del Club Esportiu Cuc i organitzador de la cursa, en Andreu Massot. Andreu, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia, com estem?
13: Molt bé.
14: Moltes ganes ja de dissabte de dir una edició més.
13: Una edició més? Són tres, eh?
14: Són tres, sí. Enguany és la tercera edició. Enguany serà dia 25 de juliol. I bé, tenim carreres per tothom.
13: Clar, perquè xerram de diverses distàncies. Si no vaig malament, la curta, que són tres, i la llarga, que són 8 quilòmetres, i també curses infantils, que sempre també cal tenir en compte els més petits de la casa. Però bé, conta'm-nos un poc com neix, perquè és vera que aquí a Cor que t'ho perds xerram de moltíssimes curses populars d'arreu de les illes, i moltes tenen moltes edicions, i d'altres, com i podem incloure la vostra, és més recent, perquè tres edicions ja està bé, però podríem dir que és pràcticament nou.
14: Sí, sí, és una cursa molt, molt nova. Va néixer tot una mica amb els organitzadors de les festes del Carme de Porto, que just han estat aquestes setmanes, i vàrem voler fer una cursa que passés pels llocs més icònics que tenim a Marratxí, que al final és terra de fang, i era, jolín, tenim molta tradició de fang, però no tenim cap cursa, res que i passi per tots aquests ollers i ciburiers que tenim a Marratxí. I això va ser la primera edició amb un recorregut que l'hem hagut de canviar per temes logístics, però seguim amb la mateixa tradició de passar per davant dels ollers, en el cas de Pòrtol, i les ciburilleres, en el cas de la Cabaneta, i també passant tant pel Museu del Fang com per l'Escola de Fang.
3: Ah, que bé.
1: Andreu, bon dia. De quants de participants estem parlant, més o manco?
14: Pues, enguany ja tenim més de 370 participants inscrits, i aquí ho he fet per animar tothom, perquè fins divendres a les 9 del capvespre tenim inscripcions obertes a través de l'ITCHIP, i el mateix dia també tothom qui vulgui se podrà animar i apuntar-se a la mateixa plaça de sortida.
13: I de ben i cinc, ja sou prop de 400, està molt bé, perquè queden dies també mos unim en aquesta crida, que la gent se pugui inscriure a l'Elite Chip, i a més el circuit, bé, ja ho deia, és ben interessant pel que fa culturalment, no?, amb això de passar per davant els ollers i les ciurelleres. Veiem en el cartell, que és una cosa que sempre m'hi fix, no?, a veure que se'n destaca, i precisament en el vostre cartell se destaca el circuit i els punts específics per on se passa. Aquest circuit marques 8 quilòmetres,
14: Exacte, els 8 quilòmetres, tots passen per Porto, que seria la part més d'Olleries, i després hi trobem a Porto l'Antònia, que és una ciurellera, i després baixen cap a la Cabaneta, que aquí sí que trobem els dos ciurellers, el Museu del Fang i l'Escola de Ceràmica. I la distància de 3 quilòmetres només faria la part d'Ollers i Ciurellers de Porto.
13: La part aquella mateix. I torna, no?, també allà mateix. En el carrer de la Torre, això.
14: En el carrer de la Torre tenim el punt d'arribada i sortida. Enguany hem ficat així especial un DJ quan acabi la gent a més per poder tenir un poquet de festa tots junts. Hi ha alguna cosa que mos característica és que tots els participants d'un pic que acaben s'enduen una medalla casolana feta de sang.
13: Ah, que xulo.
14: I pintada com un xiurell. Ah, que guapo. No em dotar de la tradició i donar clar una medalla de metal quan no, el que volem és voler involucrar els fans en nosaltres i els guanyadors, per qui guanyi, s'enduen un xiurell.
13: Ah, que xulo. I t'anava a demanar, Andreu, perquè clar, has esmentat aquests punts tan especials que hi ha tant a Portol com a la Cabaneta, amb aquesta tradició tan arrelada a vosaltres, però hi haurà, clar, perquè els que van a córrer passaran corrent i no sé, però no sé si hi ha qualque tipus de paradeta a cada punt, perquè la gent també que formi part del circuit, que vagi animant els corredors, o els mateixos corredors passant a cada punt d'aquest específic pugui veure aquestes obres.
14: Bueno, tot el que fa les paradetes i les tendes, a tots ells, com és clar, estan avisats de quedar a la cursa,
13: clar,
14: de que li donem aquesta propaganda i que li volem involucrar. Mm-hmm. N'hi ha que sí que tindran obert com el seu horari de dia a dia.
13: Clar.
14: I cap vespre a les 7 del cap vespre ja tenen tancat i potser molts deixaran obert, però tothom que intentem deixar sempre posat una icona d'informes fora de les seves tendes per poder donar info.
1: Andreu, ara te faré la pregunta difícil. I no corna a Catacoll?
14: No, Catacoll és patrocinadora amb el seu campus.
13: Mm-hmm.
14: Cada any hem intentat que vengui a córrer, però en temes de pretemporades amb el Barça, etc., és una mica complicat, però sempre l'estiram una mica menys almenys si s'anima a venir.
13: Clar, almenys a serir, no? I a també donar imatge.
14: Ells donen presència al final amb els campus Catacoll i n'estem superagraïts.
13: Uh-huh.
14: I sempre això, intentem que la cara hi sigui, al final és el dorsal 13 de la cursa cada any, que li fem un dorsal especial per ella. I és la nostra idea, que al final l'imatge del poble a nivell uh-huh esportiu.
13: Ara xar sense seure, perquè de ben segur que sí, que estan a punt de començar la pretemporada amb el Barça, però també coneguent-la, és de vacances, de festa, i no vola sobre gaire cosa de córrer, també t'ho dic.
14: Exacte, no sé jo com està la temporada del Barça, però al final,
13: sí, entre una per un mes
14: que tenen de descans, tampoc hem de molestar.
13: Totalment, a veure si se fa veure per allà, que això de ben segur que sí, que sempre té el seu poble ben present.
14: Per Portal sempre hi ha, sempre hi ha.
13: Total. I Andreu, això, dèiem, és també aquest circuit de 8 quilòmetres i de 3, que no sé si aquest 3 està més enfocat a gent que no té per què córrer en el seu dia a dia o que no ho té com a activitat física present en el seu dia a dia, sinó que vol participar d'aquesta festa esportiva i ho poden fer, no sé si caminant, és un circuit de 3 quilòmetres que se pot fer fàcil, no?
14: Exacte, així és. Al final, la cursa, que no n'hem xerrat, és una cursa 100% solidari, era una cosa que també teníem clar quan vam començar fa 3 anys amb aquesta cursa, que el que volíem era que fos algo 100% solidari. D'aquí agrair tots els patrocinadors, que gràcies a ells, al final, doncs, podem donar el nostre granet d'arena a l'ONG que cada any hi destinam, enguany un quilòmetre de vida, que és una associació que està molt involucrada en tot el món d'escórrer, que lluita amb el càncer,
13: uh-huh,
14: i al final pues, animam a seguir els 3 quilòmetres, que tant se poden fer caminant, com corrent, com amb el cotxe, en nin petits, com vulguin. Al final, la nostra idea és que tothom participi, que tothom pugui disfrutar del efecte.
13: Clar, el benefici, recordem, d'aquesta edició, com bé deies ara, Andreu, és per un quilòmetre de vida, aquesta associació, aquesta iniciativa que lluita bé per obtenir beneficis per la investigació del càncer infantil i el suport també de les famílies que lluiten cada dia amb aquesta realitat. Per tant, també sempre amb aquest motiu fa encara més ganes. Dissabtes a partir de les 7, és un tema que és quasi inevitable no passar-hi, de la calor i tot això. Jo no sé si espereu que baixi una micona, menys si hi ha sort d'aquí dissabte, no?
14: Bueno, avui hem vist passades notícies que posava que dissabte s'esperen les temperatures més baixes de la setmana.
13: Ai, tant de bo, tant de bo.
14: Alegrat una micona, però bueno, tenim tot preparat per la calor, en els diferents punts hi trobaran mangueres i voluntaris amb esponges amb aigua perquè puguem refrescar en aquests corredors que estiguin donant tot i que estan passant calor. I després, com no, a plaça hi trobaran un avituallament gràcies a Colonet, organitzat ben fresquets i amb tot perquè puguin disfrutar de sort baixa.
13: Que bé, i darrere d'aquesta tercera edició de la cursa del Fang, sobretot el gimnàs, el Club Esportiu Cuc, també juntament amb l'Ajuntament de Marratxí i aquests diferents col·laboradors que has esmentat, segur que amb tots junts serà un èxit. Des d'aquí, Elite Chip, animar la gent a ficar-se en aquesta plana web, o el mateix dia la cursa d'aquest també, Andreu, és possible apuntar-se.
14: Una hora abans.
13: I a veure si arribau a, no sé si vos posau un límit, parlaves abans de 370, quina previsió teniu, lo millor, d'arribar als 500 mínim?
14: Ojalà, arribar als 500 seria tot un èxit. Jo crec que els 400 hi arribarem molt en inscripcions online, però arribar als 500 ja seria algo que no mos imaginàvem fa dos mesos quan ho organitzàvem, que arribar-hi seria una passada. Així que vos convidem a tots a venir i entre tots pues, poder sumar el màxim a favor d'un quilòmetre de vida.
13: Exacte, amb aquest caràcter benèfic també. Andreu Massot, moltíssimes gràcies per xerrar avui aquí a Corcató Pers amb nosaltres d'aquesta cursa del Fang. Dissabte teniu aquesta cita a Portol. Gràcies, Andreu.
1: Adeu, Andreu, que surti tot molt bé.
14: Adeu. Gràcies a vosaltres.
13: Adeu.

0: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Jo he tingut accés a la llista d'inscrits a la cursa del fang i apuntat en aquesta cursa del fang està Joan Gabriel Bausà, que per això ha vingut a posar la signatura en aquest programa. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
2: Molt bon dia, bon concorrenso, per començar a escalfar de cara a la cursa.
1: Jo m'ha agradat molt això de que les medalles seran de fang i el premi un ciurell. Això
2: s'ha d'anar
1: espectacular.
2: S'ha d'anar alerta, però.
1: Sí.
2: Vull dir, perquè si se t'acaba, se te rompen.
1: No, i amb aquesta calor s'afondrà. S'afondrà les medalles.
2: Està molt bé, originalitat i això, però s'ha d'anar alerta amb aquesta medalla.
1: Bueno, què més me contes? Que mos queden 3 minuts.
2: Res, que ja escalfant motors, acabant de deixar el Mundial i ja està. Ens hem de centrar en la competició domèstica, no?, que diuen els clàssics.
1: Amistosos i totes aquestes coses.
2: Amistosos. Comença la pretemporada del Reial Mallorca, que com bé hem contat en aquest programa, divendres ja se'n va cap a Marbella, i dissabte disputarà un partit amistós que el podreu viure per IB3 Televisió. El primer partit amistós de pretemporada a IB3 Ràdio serà el Ciutat de Palma, que el podreu escoltar aquí, a la ràdio, amb la gent d'Esports 3 en joc, però aquest dissabte, per IB3 Televisió, el Mallorca que s'enfronta a l'Al Fatih, equip de l'Aràbia Saudita, i podrem veure en aquest nou Mallorca en viu i en directe en aquest primer...
1: Les cares noves.
2: Efectivament.
1: 5 cares noves. Bé, 4 i pico, sí, perquè l'Ubumbo ja el coneixem.
2: Sí, veurem si d'aquí a divendres sí.
1: Tal vegada arriba
2: qualcú més o se'n va qualcun altre. Estic a l'espera, no?, de que Samu Costa...
1: Un altre porter, un altre davanter...
2: Sí. Se'n vagi i sí, veurem si Pablo Ortiz i posa algun futbolista més. Supos que ja s'ha de començar a perfilar, no?, en aquesta plantilla.
1: Men que passa, per exemple, al lateral esquerre. Ningú sap què passarà amb en Mojica o amb en Lato.
2: Sí, tots són incògnites en aquesta hora. Queda molt per fer en aquesta Mallorca, però ja podrem veure una primera espipallada, no?, d'aquest Mallorca.
1: Una idea de Luis García.
2: Sí, amem per on anirà, si això que vos agrada tant en el futbol, que si 4-4-2, que si 4-5-1, 5-4-3, 5-5...
1: Que mira, que surti amb 11.
2: Que amb 11 haurà de sortir segur.
1: I després ja la decisió d'acabar amb 11 ja és d'un altre.
2: Sí, ja veurem. Però bé, l'estil Luis García, el començarem a conèixer aquest dissabte, no serà l'únic partit de pretemporada que jugarà el Reial Mallorca a Marbella. Com dèiem, ja ha causat bastanta polèmica, no? Crida al manco l'atenció, no?, que se'n vagi el Mallorca a fer una pretemporada a Marbella, perquè tradicionalment l'equip mallorquinista anava a terres on baixaven les temperatures.
1: Àustria, Itàlia...
2: Efectivament. Marbella no és el cas.
1: No és el paradís de la frescor. No,
2: no sé si farà més calor que aquí, però crida l'atenció.
1: Low cost.
2: Sí,
1: per temporada low cost,
2: sí,
1: segona divisió.
2: Ja devia estar tancada, algun acord de no sé qui, i per tant van cap allà i ho contrem a IB3 Ràdio i IB3 Televisió aquesta pretemporada del Reial Mallorca.
1: Molt bé, queda tot el vespre per tu.
2: Moltíssimes gràcies, i serà per això.
1: Serà un plaer escoltar-te. Com anem? Gràcies per estar a l'altre costat, gràcies a Romina West pel control tècnic i la producció de Marta Sampassi, Joan Gabriel Bausà. Nosaltres demà més a la 1:04, aquí, com cada dia, a Esports 3. Adéu.

0: Son les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia. L'actualitat avui ve marcada per una deu. Ha mort Joan Roca, el baixista del grup Antònia Font. Era també titular de Geometrical Sardine i de molts altres projectes i formacions. Víctima d'una malaltia, tenia 54 anys i la seva pèrdua ha generat una allau de missatges de condol dins i fora del món de la música. És un dels temes protagonistes d'aquest dimecres en què els empresaris de les Balears han fixat posicions en el debat sobre la massificació. La patronal CAEP al·lega que el problema a les Balears és estructural, que no es pot créixer de manera il·limitada i apel·la a la gestió del govern per controlar els fluxos turístics. Entén el malestar entre els residents, però demana fugir d'actituds extremistes com les pintades a diverses immobiliàries de Santa Maria, Mallorca, per les quals dues activistes, recordem, han estat detingudes. En uns moments ampliant en detall tota aquesta informació. Avui és dia 22 de juliol. Margalida Cifres, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per un nou accident mortal de moto, aquesta vegada a Formentera.
2: Les dues víctimes són dues joves que anaven en una mateixa motocicleta quan, per causes que s'investiguen, han estat embestides per un taxi. El sinistre s'ha produït a la carretera de la Savina a Espujols, a l'altura de la zona de Sasequi.
0: Encara les pitioses, la comunitat educativa d'Eivissa reclama que s'esclareixi el cas del bidell de l'escola de Sant Rafel investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets. Esther de Miguel, bon dia.
3: Eivissa condemna uns fets que considera molt greus i reclama que la investigació depuri totes les responsabilitats. Segons la seva presidenta, Pepita Costa, les càmeres només haurien localitzat els banys de les docents. La jutgessa manté obertes diligències i l'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat personar-se en la causa.
0: A Mallorca, Front Comú de l'oposició a Llucmajor, davant el que consideren una situació insostenible de brutícia al municipi. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia, PSIP. A més, Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions per l'acumulació de fems als contenidors. Els partits alerten que la brutícia i les altes temperatures han generat pudors i plagues d'insectes i rates, suposant un risc real per a la salut pública. Per tot això, exigeixen a la Batlessa, així que a les escoles, contractar un servei extraordinari de reforç de neteja.
0: A Menorca, els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per retirar la demanda, que de manera cautelar obliga a retornar els cotxes a la plaça. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar una parada d'autobús, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i al mateix temps mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat aquestes peticions, la majoria de les quals, explica, han estat finalment rebutjades pels tècnics. Fa uns dies les negociacions entre les dues parts es van trencar. L'equip de govern municipal acusa ara els demandants de trencar de manera unilateral les negociacions i de rebutjar una reunió per acostar posicions.
0: Pel que fa als esports, Àlex Sala és el cinquè fitxatge del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El migcampista català arriba cedit fins a final de temporada i amb opció de compra procedent del Lecce de la primera divisió italiana. Àlex Sala coneix la segona divisió, en la qual ha disputat 40 partits, la majoria d'ells amb el Còrdoba. Àlex ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys. I en bàsquet, Baba Miller ha estat convocat amb la selecció espanyola. El mallorquí, de només 22 anys, ha entrat en la convocatòria de 15 jugadors del seleccionador Xus Mateo per als partits de classificació per al Mundial 2027. Seria el seu debut amb l'absoluta.
0: Pendents també dels incendis a la península Guadalajara, el foc ha cremat ja 32.000 hectàrees i enguany ja en duim 123.000 hectàrees arrasades, davant del qual Pedro Sánchez vol promoure, ha dit, un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Tot això quan continua l'onada de calor, avui amb especial atenció a l'interior de Mallorca, on hi ha decretat l'avís taronja. Ampliem la informació sobre com ha d'evolucionar el temps les pròximes hores. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, continuem una jornada més marcada per l'estabilitat atmosfèrica. Avui la temperatura mínima ha tornat a registrar valors molt similars als d'ahir, amb valors de nit tropical i també tòrrida arreu del territori. De fet, a la majoria dels observatoris avui no han davallat dels 21 graus. La mínima més baixa s'ha registrat a l'estació de Son Torrella, amb 19 graus, mentre que la més alta s'ha donat al port de Sóller, on el termòmetre no ha davallat dels 27 graus i mig. Avui la màxima novament es mourà entre els 36 i 38 graus en el cas de Mallorca, mentre que a Menorca i a les Pitiüses quedarà al voltant o per damunt dels 35 graus. En general, els valors més elevats s'esperen a punts de l'interior de cada una de les illes. Pel que fa al cel, continuem amb pols en suspensió. Avui tindrem més estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. De fet, pel que fa a la pols, avui ja duim 11 dies consecutius amb la seva presència arreu de les illes. El vent continuarà bufant fluix de llevant amb una situació marítima marcada pels redols de maró, sobretot al sector nord de cada una de les illes. En definitiva, una jornada més sense canvis importants a la vista.
8: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les Balears no poden créixer de manera il·limitada. Aquest és el

0: hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
1: Els empresaris han defensat les mesures que s'han aplicat a les pitiuses, com són la limitació dels vehicles per la via portuària o la lluita contra el lloguer turístic que du a terme el Consell d'Eivissa. Planes també ha assegurat que no es pot atacar el turisme com el responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, com són la dificultat per accedir a un habitatge o la congestió a les carreteres.
0: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
1: D'altra banda, Planes també ha defensat el dret a manifestar-se de manera cívica en la manifestació del pròxim dia 26. A més, la presidenta de CAEP ha dit que l'actuació de la Guàrdia Civil, que va ser proporcionada quan la setmana passada va detenir dues activistes antiturisme acusades de causar danys a 5 immobiliàries.
2: Idò, precisament hem conegut la interlocutòria sobre la posada en llibertat de les dues activistes de fer pintades a Santa Maria contra la saturació turística a 5 immobiliàries. El jutge del Tribunal d'Instància número 12 de Palma els imputa només un delicte lleu de danys i descarta així investigar-les pel delicte de pertinença a banda criminal que assenyalava l'informe de l'atestat de la Guàrdia Civil.
3: Així consta en l'escrit del jutge Santiago Pinsac, encarregat d'investigar les pintades de les dues activistes contra 5 immobiliàries de Santa Maria del Camí i que les va deixar en llibertat sense fiança la setmana passada. La Benemèrita afirmava que les pintades havien estat intencionades i coordinades i que corresponien a una acció lligada al manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. De moment, el magistrat del jutjat d'instrucció número 12 de Palma exposa únicament en la interlocutòria que els fets recollits per la Guàrdia Civil en les seves diligències van presumir l'existència d'un delicte de danys.
2: Un dels factors que contribueixen a la sensació de saturació són els creueristes que desembarquen als principals ports de les illes i avui a Palma, justament, ha atracat un dels creuers més grans del món, el Legend of the Seas, amb més de 365 metres d'eslora i capacitat superior als 7.000 passatgers. Amb tot, la presència d'aquest tipus de turista a la ciutat ha davallat enguany, mentre que a Mahó i a Eivissa es manté. És el balanç de l'inici de temporada de les empreses navilieres, una tendència que esperen que es mantengui la resta de l'any.
3: Segons les dades d'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat un 28%, ha passat de 600.000 a 430.000. L'Associació Internacional de Línies de Creuers ho atribueix a la limitació pactada al Port de Palma, on els primers 5 mesos hi ha hagut 130 escales, 40 manco que un any abans. El director de l'entitat, Alfredo Serrano, diu que hi ha dificultats operatives per fer escala en aquest port.
4: Yo creo que en parte, pues, bueno, para qué negarlo, vinculado a la firma del memorándum de entendimiento que hubo entre el gobierno y las compañías de cruceros, hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
3: El turisme de mega creuers tendirà cap a la seva desaparició, és el que pronostica Jaume Garau, president de l'entitat ciutadana Palma 21 i membre de la plataforma contra els megacreuers. Tot dependrà, diu, de la velocitat en les afectacions del canvi climàtic. Garau afirma que la consciència climàtica és cada vegada més elevada a la societat.
5: Cada vegada més el ciutadà europeu i americà són conscients que el canvi climàtic va en sèrio, que va molt aviat, de que han de fer qualque cosa i de que els creuers, els megacreuers aquests, no patiran una transformació súbita, però sí que lentament aniran desapareixent del sistema turístic.
2: I és que la petjada ecològica dels creuers sobre el medi marí continua sent significativa, malgrat la imatge sostenible que vol oferir aquesta indústria, segons assegura el professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Jaume I de València, Esteve Morell Hongria. És una de les conclusions d'una recerca científica internacional que coordina aquesta experta eivissenca i que ha avançat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
6: El que estem veient és que aquests canvis no són generalment suficients per reduir de manera significativa els impactes acumulatius sobre el medi marí i les comunitats costaneres, en el nostre cas, no? I el que posem de manifest en l'estudi

0: és una distància important entre el relat de sostenibilitat i la realitat dels impactes, especialment pel que fa a emissions, abocaments, soroll submarí i degradació d'habitat.
1: I d'altra banda, avui hi ha hagut una reunió bilateral entre Aena i el Consell de Mallorca per enfortir la col·laboració per gestionar el principal flux d'entrada a l'illa, que és l'aeroport de Son Sant Joan. El conseller d'Ínsula de Turisme, Guillem Ginar, ha explicat que les dues parts s'han compromès a col·laborar de forma permanent per poder abocar tota la informació a la plataforma intel·ligent de destinacions.
2: Tota la informació que pugui emanar de l'aeroport i que està a la seva disposició i que no està a disposició de cap altra entitat és vital i és molt important que entri a dins el que és aquesta plataforma intel·ligent de destinacions que hem posat en marxa i que pugui nodrir i mos pugui ajudar a reconduir i a gestionar de la millor manera possible tot el que són els fluxos de persones.
1: I encara sobre els treballadors, sobre l'aeroport de Palma, el govern investigarà la situació dels treballadors davant les altes temperatures després d'una denúncia que ha presentat el sindicat USO contra Aena. L'Ibasal es reunirà demà amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa i iniciar així les indagacions a Son Sant Joan.
3: A través d'un comunicat, l'executiu també reclama la reobertura de la cantina de l'aeroport com a espai de refrigeració per als empleats durant els episodis de calor. L'Ibasal ja ha fet visites preventives i manté contactes amb Aena i els sindicats per garantir unes condicions laborals segures.
1: I en el marc de l'actual onada de calor a Mahó, l'Ajuntament ha preparat una iniciativa per fer front a les altes temperatures, una proposta que té com a protagonista la nova piscina de 20 metres del poliesportiu municipal, Excel.
4: L'Ajuntament obrirà avui per primera vegada la nova piscina del poliesportiu municipal a tota la ciutadania. Ho farà cada dimecres de l'estiu de 5 a 8 del capvespre i de manera gratuïta com a refugi climàtic davant les altes temperatures. L'objectiu és oferir un espai per refrescar-se, especialment a infants i famílies. Per accedir-hi, però, cal fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament, una decisió que s'alinea amb les recomanacions de salut pública davant els episodis de calor.
5: Me sembla una iniciativa si és perquè hi hagués calor un poc, però bueno, jo penso que també que hi haurà anar molta gent.
6: Ho trob bé. Si tot el que sigui refrescar-se és bo, sí.
7: Me sembla perfecte. La calor la tenim tots.
8: Bueno, me sembla bona idea, perquè es ve que bueno, a la platja s'està molt bé, però no deixa de ser un exterior que fa molta calor, i si estàs en remull i estàs molt bé, però si tot s'aigua no deixa de ser un brou, segons quines hores del dia. I, bueno, ser una piscina més coberta i que pugui accedir tothom, pues, també em sembla molt bona idea.
4: També s'habilitarà una zona exterior amb taules i bancs per a fer-hi pícnic.
5: Me sembla una iniciativa si és perquè hi hagués calor un poc, però bueno, jo penso que també que hi haurà anar molta gent.
6: Ho trob bé. Si tot el que sigui refrescar-se és bo, sí.
7: Me sembla perfecte. La calor la tenim tots.
8: Bueno, me sembla una bona idea, perquè es ve que bueno, a la platja s'està molt bé, però no deixa de ser un exterior que fa molta calor, i si estàs en remull estàs molt bé, però si tot s'aigua no deixa de ser un brou, segons quines hores del dia. I bueno, ser una piscina més pues, coberta i que pugui accedir tothom, pues, també me sembla una molt bona idea.
1: Dèiem en titulars, dues joves moren en un accident de trànsit a Formentera. Les ocupants d'una motocicleta han perdut la vida després de rebre l'impacte d'un taxi. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Elena Trinidad, quina és la informació que tenim fins ara?
9: El 061 ha informat que a les 11:30 del matí s'ha produït un accident greu en la carretera que uneix la Sabina amb Espujols, a l'altura del Caladuo. Quan els serveis sanitaris s'han arribat, una de les ocupants de la motocicleta no presentava signes compatibles amb la vida, és a dir, ja havia mort. L'altra, que també viatjava a la moto, una jove de 25 anys, estava en parada cardiorrespiratòria i tots els esforços dels sanitaris per estabilitzar-la no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort. Sembla que les joves viatjaven en una motocicleta i han rebut l'impacte d'un taxi. La carretera roman tallada des de poc després de l'hora de l'accident, des de poc després de les 11:30. No es pot circular des de l'accés d'Escavalls d'en Borràs i fins a la sortida del nucli de la Sabina. Ara mateix estem a l'espera que venguin la unitat d'atestats de la Guàrdia Civil, que s'han de desplaçar des d'Eivissa, que serà l'encarregada d'investigar les causes d'aquest tràgic accident.
1: D'altra banda, estem pendents també dels tribunals dels jutjats, on ha passat a disposició de la jutgessa d'Inca l'home acusat d'haver atropellat mortalment un ciclista a Pollença dilluns.
3: La víctima, un veïnat de 83 anys que circulava per la carretera que uneix el poble amb el port, va morir pràcticament a l'acte en s'envestir per un vehicle que duia un remolc. El conductor va fugir del lloc dels fets sense socórrer la víctima. Hores després va ser detingut per la Guàrdia Civil. La Fiscalia demana presó preventiva per un delicte d'homicidi per imprudència i omissió del deure de socors.
1: Ja han trobat 4 cadàvers en aigües de Porto Colom a Falanit, en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil ha recuperat els cossos després que Salvament Marítim van donar l'avís ahir quan va auxiliar una embarcació.
3: Fins al lloc s'han desplaçat efectius del grup especial d'activitats subaquàtiques que han recuperat els cadàvers de l'aigua que no se sap si duien guardapits salvavides. Localització que es produeix dies després que els migrants rescatats d'una embarcació van relatar que 3 dels seus companys de viatge havien mort durant la travessa cap a Mallorca i que a mesura que anaven morint es llançaven a la mà.
1: Precisament aquesta matinada han estat rescatats un total d'11 migrants a Mallorca, arribats a bord de 2 embarcacions.
3: A més d'aquests 11 immigrants, 18 més van ser localitzats a Formentera. En total, ahir van aconseguir arribar a les costes de l'arxipèlag 29 persones a bord de 3 embarcacions.
1: Tot això quan l'Audiència Provincial ha condemnat a gairebé 6 anys de presó els 2 patrons d'una barca que va arribar a Formentera el febrer de l'any passat amb 19 migrants a bord. Això tot i reconèixer que els 2 també fugien de la pobresa.
3: La condemna arriba després d'un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici. Inicialment, la Fiscalia demanava 10 anys de presó per tots 2, però ha rebaixat la petició després de reconèixer que els acusats també eren migrants que havien emprès el viatge per fugir de la pobresa i les dures condicions de vida del seu país. Finalment, cadascun d'ells haurà de complir una pena de 2 anys i 10 mesos de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.
1: I una cosa més, la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones d'una organització criminal que es dedicava a cometre estafes bancàries. De moment s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. Aquest grup havia aconseguit informació i dades bancàries de 500.000 de persones. Hem de parlar de 13 detinguts, però també 5 investigats, tots a Palma, a Madrid, a València i a Toledo.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Chico, al lío, pide un crédito.
12: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
11: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi de dia 12 d'agost i que el vegin per la tele. La conselleria ha presentat avui el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles.
3: Salut reforçarà el servei amb 160 professionals el dia de l'eclipsi i els dies posteriors i demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc es fotografiï al moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
13: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
3: L'eclipsi durarà un minut i mig entre que es tapa i es destapa i una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable. Segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
14: El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
3: Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, coïssor, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
1: No deixem les qüestions de salut perquè l'associació nofumadores.org respon als empresaris de la restauració molt crítics amb l'enduriment de la llei antitabac per la prohibició de fumar espais com terrasses de bars, platges i piscines públiques, restriccions que també afectaran les cigarretes electròniques. L'entitat ha posat de relleu els beneficis que tindran les prohibicions entre els treballadors de l'hoteleria.
3: I recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac el 2011 no es van complir els presagis negatius de les patronals. N'ha parlat a Ivetre Ràdio fa uns minuts a la presidenta de nofumadores.org, Raquel Fernández.
15: Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo. Los consumidores, los clientes, enseguida lo entienden, se hacen a ello y se apartarán los metros que sea necesario que la ley establezca.
3: D'altra banda, César Amable, de la patronal Piment Restauració, explica que els empresaris ja veuen amb preocupació les conseqüències per a les terrasses.
16: Si no podem fumar, no podem seguir, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas, y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
3: La consellera de Salut, Manuela García, ha donat suport a la normativa, tot i que remarca la feina preventiva que es fa.
13: Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
3: García ha recordat que la darrera enquesta Estudes revela que es redueix el consum de tabac entre els adolescents i que aquest se situa per davall de la mitjana espanyola.

0: Més de 20.000 persones firmen la petició per dur al Parlament un complement autonòmic als pensionistes que rebin menys del salari mínim interprofessional de prestació. És una iniciativa legislativa popular que ha liderat la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques.
1: La iniciativa ha triplicat les firmes que necessitava i està impulsada per l'objectiu que la gent que més ho necessita tingui els recursos mínims per poder viure amb dignitat. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat d'estar a l'alçada del repte.
2: La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
1: Ara s'espera que el pròxim 2 de setembre es reuneixi la mesa del Parlament per aprovar aquesta proposta que inclou complementar les pensions més baixes, reduir la bretxa de gènere i donar una resposta concreta a la demanda social sostinguda contra l'empobriment de la gent.
0: Són les 2:25. Parlem ara del balanç del curs polític que ha fet el Partit Popular, en el qual el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha activat la marxa enrere per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Feijóo ha considerat que el dirigent socialista mereix un càstig electoral per ser una desgràcia, ha dit, per al país.
1: Així s'ha pronunciat Feijóo en una compareixença de premsa en la qual ha assegurat que la legislatura no dona més de si després dels casos de corrupció que afecten l'executiu i el Partit Socialista, com el cas Ábalos, el que afecta l'expresident Zapatero, o el de la dona del president Begoña Gómez. El líder popular ha considerat que fer fora Sánchez de la Moncloa es un clam social y se ha postulado para reconstruir España.
3: Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
0: Avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat que desconeixia la suposada trama del cas Leire. Narbona ha comparegut a la Comissió d'Investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut una relació de caràcter professional amb Leire Díez des del 2017, però ha negat que tinguessin una amistat.
1: Narbona ha insistit que després d'intercanviar missatges amb l'exmilitant en què li oferia informació, la va derivar al llavors secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, però ha negat tenir constància de les reunions que els dos suposadament haurien tingut a Ferraz.
0: Més coses. L'incendi de la Mierla a Guadalajara entra en fase d'estabilització després d'arrasar 32.000 hectàrees, de les quals el 90% és parc natural. Avui podran començar a tornar a les seves cases als veïnats de 5 pobles de la Serra Nord de la província. Tot això després de la reunió del SECOPI. A primera hora del dia, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha recomanat prudència pels forts vents que s'esperen demà.
4: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
0: Pedro Sánchez ha visitat avui de matí les zones afectades i ha dit que és necessari que totes les institucions del país arriben a un pacte d'estat sobre el canvi climàtic.
1: També ha destacat que l'incendi a Guadalajara és el pitjor de Castella-La Mancha, d'ençà que hi ha registres, i el segon més greu en tot l'estat.
5: 4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: Recordem que en total el foc ha obligat a evacuar 34 municipis de la província per la proximitat de les flames.
0: S'ha Centenes de persones han participat en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Antequera, Màlaga, per mostrar el seu rebuig contra l'assassinat d'una dona de 29 anys dilluns per part de la seva exparella de 36. L'agressor estava inscrit en el sistema Biogen des de l'any 2003 i només feia uns dies que s'havia sol·licitat la retirada de les mesures de protecció.
1: L'Ajuntament d'Antequera ha decretat dos dies de dol oficial per l'assassinat de Maria, que tenia dos fills menors. La seva exparella l'ha matat i després s'ha suïcidat. Al municipi d'Alameda de la Sagra, a Toledo, també s'ha convocat un minut de silenci per l'assassinat de Rosana, una dona de 45 anys que ahir va ser assassinada presumptament a mans de la seva parella, un home de 48 que roman detingut.
0: Amb aquest apunt sobre els darrers assassinats masclistes a l'estat espanyol, arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més pròxima, a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les dues i mitja. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Stop desnonaments. S'ha convocat una mobilització ciutadana per mirar d'aturar dos llançaments previstos per demà a l'avinguda Joan Miró. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. Els afectats són dues famílies vulnerables amb menors i una persona malalta que viuen en infrahabitatges d'un gran tenidor. La plataforma va denunciar penalment la setmana passada el gran tenidor propietari dels immobles, l'empresa Bareman S i el seu administrador únic, Rafael Ramis, un policia local de Palma que es troba suspès de feina arran d'aquest cas.
1: D'altra banda, Palma estén la campanya Espai sense fum a 6 platges del municipi per conscienciar contra el tabaquisme a la costa.
2: L'acord amb l'Associació Espanyola contra el Càncer suma aquests nous punts a la 60ena de parcs on ja s'incentivava no fumar. Els nous punts on es demanarà als banyistes que no fumin són Ciutat Jardí, el Port Titxolet, Escarnatge, Campestilla, Cala Major i Cala Nova. L'entitat s'encarregarà d'instal·lar les senyalitzacions i de formar els tècnics municipals que faran la difusió a peu d'arena.
1: I Front Comú de l'oposició a Llucmajor davant el que consideren una situació insostenible de brutícia al municipi. PSIP, a més, Llibertat a Llucmajor i Sull han registrat una proposta de resolució conjunta per exigir solucions immediates a l'equip de govern del Partit Popular.
2: Les quatre formacions alerten que la combinació de brutícia i altes temperatures ha provocat plagues d'insectes i rates, a més de fortes pudors, la qual cosa suposa un perill real per la salut pública a les zones com Serenal i les urbanitzacions. Per tot plegat, exigeixen a la Vetlesa, Xisca a les Coles, que utilitzi la via d'urgència per contractar un servei extraordinari que reforci la neteja.
1: De seguida en parlem, abans però feim una ullada a la situació del trànsit en aquesta hora i per això connectam amb la DGT. Claudia Zavala, bon dia, conta'ns.
3: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde São Mons hasta las piscinas de São Mons y a la altura de Génova. En la autopista de Andrach en sentido Palma desde Vendiná hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta en la llegada a Palma con el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Llucmajor sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta desde el Coiner Rebasa hasta las cercanías del aeropuerto. En el resto de carretera la circulación es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Moltes gràcies, Margalida Cifres, al control tècnic. Fem una pausa i comencem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici, Stop Desnonaments fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar els dos llançaments previstos per demà a dos infrahabitatges que es troben a l'avinguda de Joan Miró de Ciutat. Es tracta de dos casos immersos en un procediment judicial per evitar que es treguin fora dues famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una gran malaltia i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització amb dos menors al seu càrrec.
2: La setmana passada, Stop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges, Bareman S.A.S.L., i el seu administrador únic, el policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Així i tot, la suspensió dels desnonaments encara no s'ha anunciat i l'entitat demana als ciutadans que es mobilitzin per evitar que les famílies afectades siguin expulsades demà. El portaveu adjunt d'Stop Desnonaments, Joan Segura, ha fet una crida a la mobilització per si els escrits judicials que han presentat no aconsegueixen aturar aquests dos desnonaments del carrer Joan Miró.
5: Hi ha escrits presentats bastant contundents, un molt contundent per suspendre, i si no, demà estarem a la porta amb totes les forces preveiem un dispositiu policial prou fort, per tant, hem d'anar a primeríssima hora des de matí i fer tot el possible per resistir, com l'any passat.
2: Stop Desnonament recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendents multes milionàries amb l'Ajuntament i el Govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats que la seva estratègia és bloquejar el procés de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges amb cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
1: Canviant de qüestió, polèmica a les festes de Canamunt, a Palma. Els col·lectius organitzadors denuncien que l'Ajuntament els ha prohibit el tradicional sopar a la llesca a la plaça de Cort a només dos dies de la seva celebració, que estava prevista per avui capvespre. L'Associació de Veïnats Brunzit lamenta que la denegació s'ha fet per telèfon sense cap canal oficial ni fonament jurídic.
2: Les entitats asseguren que el permís es va tramitar correctament el mes de maig i que es tracta d'una activitat idèntica a les d'anys anteriors que sí que s'havien autoritzat. La indignació és majúscula perquè les taules i cadires ja estan col·locades a la plaça des de dilluns. Júlia Ferrer és membre de l'Associació de Veïnats Brunzit.
6: Nosaltres entenem amb això que es prioritza que plaça de Cort, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
2: Els organitzadors del sopar a la Llesca expliquen que la iniciativa va sorgir amb el propòsit de recuperar places de ciutat que normalment diuen els residents no poden emprar. Enguany volien organitzar el sopar a Cort per primera vegada.
6: Per nosaltres Cort era com una plaça important perquè definitivament és una plaça que per residents ja només és un lloc de pas.
2: Els organitzadors han registrat una instància d'urgència i, tot i que ara mateix no poden garantir l'acte ni tenen una alternativa clara, adverteixen que mantenen la convocatòria per aquest dimecres, avui vespre, i demanen als veïnats que no facin plans.
1: L'Ajuntament de Palma, per part seva, justifica aquesta negativa assegurant que la plaça de Cort ja s'ha fet enguany 89 actes, que és un mes que en tot 2025.
2: Per això s'ha proposat als veïnats fer el sopar en altres indrets menys saturats. Mercedes Celeste, regidora portaveu.
7: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
2: Actualment, l'Ajuntament de Palma manté l'autorització per fer el sopar a la plaça Cuadrado amb la reserva de 60 taules i 400 cadires a l'espera del que contesti l'Associació de Veïnats.
1: Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Palma amplia amb 6 platges el nombre d'espais públics sense fum que s'afegeixen a la seixantena que ja hi ha. Són Ciutat Jardí, Portitxolet, Escarnatge, Camp Estilla, Cala Major i Cala Nova, on s'incentivarà que no es fumi.
2: Es tracta d'un conveni de col·laboració entre el Consistori Palmasà i l'Associació Espanyola contra el Càncer que es va posar en marxa l'any passat i que vol promoure la limitació del consum de tabac a parcs, places i platges. L'associació formarà els tècnics municipals que hagin de difondre la campanya i col·locarà els cartells i senyalitzacions on s'informi que l'espai és lliure de fum. Una acció de sensibilització per fomentar zones públiques saludables que no suposa la prohibició de l'hàbit. Mercedes Celeste, regidora portaveu.
7: Estableix la col·laboració entre l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Ajuntament de Palma per impulsar actuacions de sensibilització i prevenció del consum de tabac en els espais públics. Mitjançant aquesta ampliació, l'Ajuntament es compromet a impulsar aquelles accions que siguin necessàries per fomentar que no es fumi en aquestes platges.
1: D'altra banda, més per Palma rebutja de ple el projecte guanyador per reformar l'edifici de Gesa i el seu entorn. La formació considera que l'actual proposta suposa més ciment i menys vida. Els ecosobiranistes també reclamen anul·lar el concurs d'idees i crear un parc verd en aquesta zona.
2: Més per Palma ha presentat una proposta per al pròxim ple de l'Ajuntament de rebuig total al disseny guanyador. Segons la formació, l'actual proposta nega la possibilitat de crear un espai espai verd litoral amb vegetació de gran volum, una demanda històrica dels veïns per fer front al canvi climàtic. A més, el partit alerta que la proposta guanyadora afecta negativament els valors arquitectònics d'aquest emblemàtic bloc de Josep Ferragut. Neus Trullol és la portaveu de la formació.
8: El que està fent el Partit Popular és governar d'esquenes a la ciutadania. Fa més de 20 anys que els veïnats i les entitats estan defensant un gran parc litoral a de vora Gessa. Però el govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
1: I l'edifici municipal d'Avingudes de Palma recupera de forma progressiva l'atenció presencial després de finalitzar les obres de millora. Cort reprèn aquest dijous les consultes d'urbanisme i benestar social, mentre que l'oficina d'atenció a la ciutadania reobrirà dilluns.
2: Les actuacions que ha executat l'àrea d'infraestructures han suposat una inversió de 520.000 euros. Amb aquests diners s'ha renovat totalment el sistema de climatització, s'ha millorat la il·luminació i s'ha canviat el paviment del recinte. L'objectiu de CORT és modernitzar les instal·lacions per millorar l'eficiència i el confort de treballadors i usuaris.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:41, a Llucmajor, l'oposició en bloc planta cara a l'equip de govern del Partit Popular i exigeix solucions immediates davant la preocupant acumulació de fems al municipi. PSI, PSOE, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull demanen un pla de xoc d'emergència per frenar, diuen, el risc sanitari a Serenal i a les urbanitzacions. Aquestes formacions han registrat una proposta de resolució conjunta. És una iniciativa presentada avui mateix en comissió informativa i que es debatrà al pròxim ple municipal de dimecres, dia 29.
2: Els partits alerten que la brutícia i les altres temperatures han generat pudors i plagues d'insectes i rates, suposant un risc real per la salut pública. Denuncien que el caos s'ha agreujat d'ençà que l'any 2024, quan va acabar el contracte amb la concessionària i el servei va quedar sota mínims. Per tot això, exigeixen a la batlessa Xisca Les Coles que utilitzi la via d'urgència per contractar un servei extraordinari de reforç de neteja. La iniciativa, presentada avui en comissió, es debatrà al ple municipal del pròxim dimecres, dia 29.
1: I Més per Mallorca reivindica a Sóller un model econòmic arrelat al territori i aposta per reforçar la indústria, el comerç, el sector primari i també l'economia social.
2: El coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia, ha visitat diverses empreses i entitats de Sóller per conèixer-ne l'activitat i defensar el paper del teixit productiu local en el futur econòmic de Mallorca.
9: Per demostrar que davant l'economia especulativa i també davant la turistització de tots els sectors de la nostra economia, hi ha una possibilitat d'economia local, d'economia arrelada, d'economia de compromís. Precisament Sóller, que pateix aquesta hiperturistització, és un lloc adient per demostrar que hi ha aquesta alternativa.
1: I preocupació als restaurants del port de Sóller per les restriccions de circulació a la Serra Tramuntana el dia de l'eclipsi. Diversos restaurants han bloquejat les reserves a l'espera de saber si els clients i treballadors hi podran arribar.
2: Els restauradors de Sóller volen saber com els afectaran les restriccions de trànsit a les carreteres de la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi. Ara mateix no saben si els seus clients i els seus treballadors podran passar pels talls de trànsit programats a partir de les 3 de l'hora baixa i per aquest motiu alguns establiments han optat per no acceptar reserva a l'espera de saber la resposta que els donarà el govern i que aclareixi tots els seus dubtes. Anaïs Perrot és la presidenta de l'Associació de restauradors de la Vall de Sóller.
10: Necessitem saber alguna cosa més. Veurem si els nostres clients amb una reserva podran arribar als restaurants, si els nostres treballadors no tindran cap problema en arribar a la feina. Ara mateix en els canyers tenim les reserves bloquejades perquè no sabem què diuen els clients. Jo també me passa, o sigui, passa el mateix en el restaurant que té el meu amo a Catxor, que és la carretera de Deà, que també hem bloquejat reserves per de mort d'això.
1: D'aquesta manera arribarem a les 2:45. Temps ara a IB3 Ràdio per a tota la informació esportiva.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Marta Sampas, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: En parlàvem a l'inici d'aquest espai informatiu. Ja tenim el cinquè fitxatge del Mallorca, és Àlex Sala.
3: El migcampista català arriba cedit fins a final de temporada i amb opció de compra. Arriba procedent del Lecce, de la primera divisió italiana. Àlex Sala coneix la segona divisió espanyola, en la qual ha disputat 40 partits, la majoria d'ells amb el Còrdoba. Sentim les primeres paraules com a jugador mallorquinista d'Àlex Sala.
4: Muy feliz, al final creo que es un paso muy importante para mí. Lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos. Al final para mí también es un reto venir a un club de primera y el principal objetivo era devolverlo a primera división.
3: A més, el nou jugador del Mallorca ha passat per clubs com el Girona, el Sabadell, l'Hospitalet i per les categories inferiors del Barça, el Cornellà o el Gava. Així es defineix el nou jugador del Mallorca.
4: Al final, trabajador, sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador, pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
3: Àlex ja s'ha entrenat avui matí amb els seus nous companys i amb el seu nou cos tècnic. A la que ha estat la tercera sessió de la setmana, el nou vingut ha tingut el tradicional passadís de benvinguda.
4: La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocía a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
3: Amb l'arribada d'Àlex Sala al Mallorca, continua reforçant una plantilla la qual encara no està tancada. La principal urgència ara mateix és trobar un porter. Tot apunta que Arnau Tenas, el defensor de la porteria del Villarreal, serà l'elegit. I a tot això també falta estar pendents dels futbolistes que puguin sortir de l'equip per cercar els seus recanvis.
1: No deixem el Mallorca perquè Toni Amor, que ha tornat al Mundial, ha parlat del club mallorquinista.
3: Ho ha fet després d'aconseguir arribar als vuitens de final del Mundial a Mèxic, sent el segon entrenador de la selecció dirigida per Javier Aguirre. Toni Amor, segon entrenador, també l'etapa d'Aguirre amb el Mallorca, ha parlat per IB3, sentim el que diu del mercat de fitxatges.
5: Yo creo que traerán un delantero más. Creo que seguramente un lateral izquierdo va a venir seguro. No sé si al final el lateral derecho, si se queda Mateu, con lo que han firmado, pues a lo mejor se queda ahí. Algún pivote, porque al final si se va, se ha ido Mascarell, es verdad que ha venido Sala, pero bueno, tiene que venir alguno más, creo yo. Y bueno, tampoco mucha cosa más, creo yo, porque al final tienes en casi todas las posiciones tienes jugadores y tienes la base, que al final yo creo que el núcleo fuerte tiene que ser esos jugadores que estuvieron el año pasado en la plantilla, que den el paso adelante para poder ascender.
3: Toni Amor considera molt important intentar mantenir gran part del bloc de jugadors de primera divisió de l'any passat i diu que de moment la plantilla mallorquinista està equilibrada.
5: Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también. Han podido traer de vuelta al Humbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu. Al final, Toni Da también creo que se va a quedar. Entonces, yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
3: I pel que fa a la seva experiència mundialista amb la selecció mexicana, a més, jugant com a anfitriona, Toni Amor la defineix com a inoblidable.
5: Ha sido una experiencia muy bonita, partiendo por el partido inaugural, que también fue una cosa nueva en el sentido de cómo vivirlo y con toda la emoción que había y con toda la gente de México que estaba todo con el Mundial. La verdad es que ibas por la calle y todo el mundo, si no sabías que había un Mundial, te enterabas por la gente porque te lo transmitía y no, ha sido una experiencia brutal, o sea, en todos los sentidos. Es algo diferente a lo que es una competición y sobre todo por el clima que se genera.
3: I la campiona del món continua celebrant el Mundial, però ja ho fa per separat. Els jugadors espanyols estan rebent homenatges a les seves respectives terres. És el cas de Gavi i de Fabián Ruiz, que són del mateix poble, Los Palacios i Villafranca de Sevilla. Sentim Fabián i Gavi.
6: Bueno, a veces nosotros vivimos una burbuja, ¿no? Que no nos damos cuenta de la repercusión, pero la verdad que ayer cuando llegamos a Madrid y hoy aquí, la verdad que ha sido increíble. Hemos visto los vídeos de toda España, la verdad que es algo
2: único, un momento histórico que se va a recordar toda la vida.
7: He trabajado mucho también para poder haber llegado al Mundial y lo que he dicho, jugase todo o no jugase nada o jugase algunos minutos, al final lo importante era llevarnos la Copa del Mundo a casa y así ha sido.
1: Més futbol, el Balears femení va encetar ahir la pretemporada.
3: Les jugadores dirigides per Miqui Mayans preparen des de dilluns un nou curs a la segona federació. L'equip blanc i blau, màxim representant del futbol balear, té ara l'objectiu d'arribar a les millors condicions i de lluitar per tornar a la que és la segona divisió, categoria que va perdre l'any 2025. Sentim l'entrenador Miqui Mayans.
8: I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
1: En bàsquet, Baba Miller ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta.
3: El mallorquí de només 22 anys ha entrat en la convocatòria de 15 jugadors del seleccionador Chus Mateo per a disputar els partits de classificació per al Mundial 2027. El 28 d'agost jugaran contra Portugal a Saragossa i el 31 a Atenes contra Grècia. Tot i que l'Ale ja està present en alguna concentració de la selecció i que ja ha triomfat amb la sub-19 guanyant, per exemple, el Mundial el 2023, aquest seria el seu debut amb la selecció absoluta en un any per emmarcar, després de recordar amb ser elegit per Los Angeles Clippers en la segona ronda del draft de l'NBA. Pel que fa al bàsquet balear, a banda de l'èxit de Baba Miller, a primera FEB, el Palmer ha anunciat avui el fitxatge de David Jolinder. L'alè suec, de 24 anys, arriba al club mallorquí després de jugar les darreres 4 temporades a un club de la Lliga Universitària. I a segona fe, vos contam, tot i que encara no s'han anunciat tots els moviments en plantilla, que el Clas Bàsquet Sant Antoni ja dona la seva plantilla per la temporada que ve per tancada. Ho conta Víctor Sancho, bon dia.
9: Bon dia. Fins al moment, els purmanyins s'han anunciat els fitxatges del base Aleix Charo, de l'ala pivot Michael Okafor, Morgan Stilma, de la mateixa posició, i Lamin Dibs, el pivot de Gàmbia, el darrer està anunciat i que arriba del Caja 87, l'equip que va privar de l'ascens al Sant Antoni la temporada passada. Amb 2,08 d'alçada i 29 anys, ha fet una mitjana de 5 punts per partit. Són 4 incorporacions de manera oficial i 4 renovacions. El base Dani de la Rua, els escortes Greg Gant i Kai Johnson i l'ala pivot Rodri Gómez. Segons ha pogut saber B3, tot i que el club encara no ha donat a conèixer els noms, ja té tancats altres 4 homes i amb 12 jugadors la plantilla estaria ja coberta. Només falta que es vagin fent oficials, però la feina als despatxos ja hauria finalitzat per part de la direcció esportiva que encapçala Jordi Grimau. Amb Boris Valibrea com a nou tècnic a Sapadrera, també conegut a les darreres hores que el Clas Sant Antoni competirà la temporada que ve en el grup B de segona FEB. Els dos grups deixen de denominar-se Oest i Est. La novetat per al Sant Antoni és que en el seu grup, a més dels equips de la zona de Llevant, Catalunya i Aragó, s'afegeixen el Basc Biele i els dos equips de La Rioja, com són el Logro Bàsquet i el Clavijo.
1: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal tindrà aquesta temporada el retorn de Carlos Gómez.
3: El club mallorquí va anunciar fa uns dies que Carlos torna a la que va ser la seva casa 3 temporades. El jugador ha signat per 2 temporades i arriba després d'haver jugat cedit a 3 clubs, Alzira, Valdepeñas i Córdoba. Sentim Carlos en declaracions avui a IB3 Ràdio.
10: Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso, y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma, pues requiere el nivel máximo.
1: I en ciclisme, Marta, el Tour de França es va disputar ahir la darrera contrarrellotge.
3: I Renko Evenepoel es va consolidar a la segona posició després de guanyar aquesta contrarrellotge amb 28 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar, que tot i així continua líder de la Gran Volta Francesa amb 4 minuts i 32 segons de marge. L'espanyol Juan Ayuso continua 5è a la general.
1: Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb tota la crònica cultural avui marcada per l'adeu del baixista Joan Roca.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
12: Ja s'ha tancat la nit i puja dalt de tot.
1: Baixista i contrabaixista, el projecte més conegut de Joan Roca era, sense dubte, Antoni Afont, però també era titular de Geomètrica al Cerdain i de molts altres projectes i formacions. Va ser el segon baixista de la banda amb el nou mil·lenni. Va entrar de ple amb el disc a Rússia i en poc temps es va convertir en una peça imprescindible per al grup. Se'n va amb només 54 anys i el món de la música lamenta molt la seva mort. Ja hi ha moltes mostres de condol, sobretot a les xarxes socials. Neus Pericàs.
13: Era una persona molt coneguda, en primer lloc, pel seu indiscutible talent amb el baix i el contrabaix. També en el món de la música popular, perquè Roca tocava i era l'ànima rítmica d'Herbes Dolces. A la música tradicional, el baix li dona una rellevància significativa i ha estat la gran revolució d'aquest tipus de música. També perquè, com dèiem, l'any 2000, després de l'anunci que Pere Estarell es deixava Antoni Afont, s'hi incorporà. Immediatament va deixar el seu caràcter imprès a la banda, amb ells fins a la seva retirada inicial el 2013. En aquells anys va formar part de molts grups i va formar una banda de jazz contemporani, Geomètrical Cerdain. Un grup que era l'eclosió del virtuosisme de tots els components. Possiblement on Roca va poder demostrar més i millor la seva vàlua com a músic. En aquells anys, Joan Miquel Oliver va escriure un article polèmic sobre els baixistes. Deia que la majoria de grups posaven el pitjor guitarrista a un instrument importantíssim. Un article que era, en el fons, una lloança per Roca, baixista d'ànima i de naixement, format de forma específica en el seu instrument. I després va venir el retorn d'Antoni Afont amb Un minut estroboscòpica, un disc del qual a una entrevista amb el Diari de Mallorca deia això.
14: Crec que estem en un bon moment ara tots, personal i com a grup, i crec que això... És com un petit regal, no? Tornar a reviure aquestes coses. I sí, moltes ganes. Al final, si aquest disc pot fer que la gent sigui una miqueta més feliç o tingui moments agradables, després ja haurà valgut la pena.
13: El retorn d'Antoni Afont va ser únic i increïble, però fa uns mesos va ser diagnosticat d'un càncer. Tot i això, però, el grup va mantenir la seva agenda amb aquesta idea de fer feliç a qui escolta. De fet, dissabte estan anunciats al Movofest. Caldrà veure com es resol tot plegat, però en tot cas es farà amb la major comprensió i condol i amb la seva figura molt present. El fet, a la fi, és que Roca ha traspassat en pau i, com sempre, va ser únic, discret, imprescindible i senzill.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: avui el Teatre Sants de Palma acull una nova edició de les Nits de Flamenc. Després de l'èxit de les darreres temporades, torna a oferir una experiència única al cor del centre històric.
1: La dansa serà el fil conductor visual de l'espectacle, mentre la guitarra i el violí exploren nous sons i textures en un viatge emocional que promet captivar tant els amants del flamenc més tradicional com aquells que cerquen noves formes d'expressió musical. A més, les Nits de Flamenc es fan cada dimecres als Sants. A partir de les 9 de la nit, ho explicava als micròfons d'IV3 el director de Tot Plegat, Pere Mestre.
2: On artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz i un bon guitarrista, una gran violinista i una extraordinària ballarina.

0: Són les 3 i és moment per repassar alguns dels titulars més destacats d'avui dimecres 22 de juliol. La patronal CAEB diu que les Balears no poden créixer de manera il·limitada. És el posicionament dels empresaris en un moment intens de debat sobre quin ha de ser el model turístic i a pocs dies de la manifestació promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, prevista per diumenge. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els empresaris, a més, asseguren que el govern és qui ha de gestionar els fluxos turístics. La presidenta de CAE, Carmen Planas, ha evitat criticar la gestió turística de Marga Proens i ha negat que l'executiu li falti valentia per aplicar mesures. Ha reconegut que les illes viuen un moment d'enorme complexitat i la seva aposta, ha assegurat, és un turisme de qualitat.
2: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
0: Socialistes i Més per Mallorca reclamen un nou model econòmic i atribueixen el descontent social a la deixadesa del govern. El vicepresident Antoni Costa, però, ha recordat que sobre Aena en té la competència a l'estat espanyol.
3: Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu Aena o una empresa controlada des del sector públic que es diu Aena, la deu tenir. Per tant, això de... No, no, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
0: Dues joves moren en un accident de trànsit a Formentera. Les ocupants d'una motocicleta han perdut la vida després de rebre l'impacte d'un taxi. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: El sinistre s'ha produït a la carretera de les Sabines Pujols a l'altura de la zona de Sasequi. Quan els serveis sanitaris han arribat, una de les ocupants de la motocicleta ja havia mort. L'altra, una jove de 25 anys, estava en parada cardiorrespiratòria i tots els esforços per estabilitzar-la. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi del 12 d'agost i que el vegin per la tele.
1: La conselleria ha presentat avui el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest fenomen astronòmic. Alerten que no utilitzar ulleres de protecció homologades pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles només en 30 segons d'exposició. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
4: El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
0: La comunitat educativa d'Eivissa reclama que s'esclareixi el cas del bidell de l'escola de Sant Rafael investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
1: La FAPA d'Eivissa condemna uns fets que considera molt greus i reclama que la investigació depuri totes les responsabilitats. Segons la seva presidenta, Pepita Costa, les càmeres només s'haurien localitzat als banys de l'adjacents. La jutgessa manté obertes diligències i l'Ajuntament de Sant Antoni ha demanat personar-se en la causa.
0: A Guadalajara, el foc ja ha cremat 32.000 hectàrees i Pedro Sánchez vol promoure un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. L'incendi de la Mierla ha entrat en fase d'estabilització i avui podran començar a tornar a les seves cases els residents de 5 pobles. És el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
5: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
0: El món de la cultura a les Illes està de dol perquè ha mort Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, qui era també titular de Geomètrica al Cerdà i de molts altres projectes i formacions.
1: Víctima d'una malaltia, el músic tenia 54 anys i la seva pèrdua ha generat una allau de missatges de condol dins i fora del món de la música.
0: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen actualitzades al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tento el número 1190 i avui és Santa Magdalena.
1: I és que t'estim, Magdalena.

I de Santa Magdalena es festa a Inca, en el municipi del Reguer, és on hi ha el Puig de Santa Magdalena i la seva ermita, on per Pasco els inquers i inqueres pugen a fer el pan caritat i on, precisament avui, a les 8:30, s'hi celebrarà l'Eucaristia de cada any i el tradicional ball de l'oferta per part dels revelers del Puig d'Inca en el marc de les festes patronals seves de la vila de Sant Abdon i Sant Senent.

Santa Maria Magdalena, o simplement Santa Magdalena, és una figura bíblica i santa natural de Magdala, Galilea, segons els evangelis, i va ser una de les seguidores més fidels de Jesús. De fet, la primera que el va veure ressuscitat i una figura clau del cristianisme. De fet, a Palma, Santa Magdalena dona nom al monestir de Santa Magdalena, fundat al segle XIV i situat a la Rambla. Es va construir damunt un antic hospital del 1231 després de la conquesta. I recordeu que dins de la seva església s'hi conserva incorrupte el cos d'una altra venerable, Catalina Tomàs. Avui, dia de Santa Magdalena, però sentim i molt la pèrdua d'en Joan Roca, que han sabut en aquestes darreres hores.

era qui més compaginava tocar amb altres grups. Joan Roca entrava Antonio Font a partir del seu segon disc a Rússia el 2001, substituint aleshores el baixista original Pere Estrelles. Havia passat pel grup de folk Herbes Dolces, on tocà, per exemple, en el disc Es darrer que tanqui del 97. Posteriorment va tocar amb el grup d'escar-rock Dinamo, va fer un disc de música contemporània amb Le Ciel Afònic, també va tocar en directe amb Marcel Cranc i també amb el cantautor Pere Gené de la Fosca, amb qui, de fet, Joan Miquel Oliver d'Antònia Font també havia tocat. El baixista d'Antònia Font també havia tocat el contrabaix, és a dir, el seu instrument, en formació de jazz com U-Jazz Quartet, Ensemble AK i també amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. De Son Sardina, biòleg i format en contrabaix, com dèiem, en el Conservatori de Música de les Illes Balears. En temps més recents, Joan Roca compaginava Antònia Font amb la formació de jazz progressiu Geometrical Sardin, que va crear i en qui va fer fins a dos discos. Antònia Font aquest dissabte estan previts a la traca final de la darrera Movofest. Una ferrada.

0: Te gusta y te sellaba. Punt i principi de viure sense tu.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Com esteu? Ben trobats a Tentol, com cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 6 del cap vespre. Vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio amb un programa ple de diversitat que, com sempre, juga amb les paraules, però també amb l'actualitat, en definitiva. Un programa que té totes les lletres. I, evidentment, qui les saben totes són en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Bon dia, Maria. Com estàs?
1: Bon dia, Celestí.
0: Estàs bé?
1: Demant disculpes per avançat.
0: Anticipades.
1: Per aquesta veu.
0: Té mal de colla.
1: Estic malalta, o sigui que no estaré en el 100% avui, però vaja. Show must go on, com deia Queen.
0: Un pot de medicament, eh?
1: Un poc medicada i un poquet...
0: Vaja.
1: Marejada, però bé.
0: És estens, sí. Aires, sí. Condicionats i també, bé, aquesta calorada. Entrar i sortir de llocs freds, clar. Passar suades.
1: Sí, no ha estat de cap festa ni de cap bogeria, justament. No. Ja m'hagués agradat.
0: Això mateix. Miquel, com estàs?
2: Bon dia. I de dia trist avui,
0: dia
2: per la música.
0: Dia trist. I ben trist.
2: Notícies d'aquestes que no mos agradaria donar mai.
0: Exacte, exacte. Sí. Però vaja, Avui, precisament, te recordarem en Joan Roca, d'Antònia Font.
2: En el final del programa li farem un homenatge
0: i
2: repassarem la seva trajectòria, que ha estat ben guapa.
0: Això mateix.
1: Així és.
0: Així és. I d'avui, a partir de les 5 i mitja, recta final de Tèntol, dedicat a Joan Roca, d'Antònia Font, entre molts d'altres projectes que tenia, perquè, com han dit, era un d'aquests músics històrics d'Antònia Font que més projectes alternatius tenia. Maria, però en què començarem avui?
1: Amb el llibre Santa Eugènia, un tresor per descobrir, en xerrarem a la segona hora, que ha fet l'investigador taujà en Miquel Martorell Ràmit, si no vaig errada, on parla del passat del municipi i posa la mirada en l'etnologia, a les feines, el patrimoni, les cançons antigues o fins i tot el cinema de la vila.
0: I d'en Miquel Martorell Ramis ha recopilat tot aquest llegat per donar a conèixer el passat oblidat de Sant Eugeni i ho coneixerem avui conversant amb ell. I avui, com cada dimecres, ens visita la nostra Raquel Agüeros.
3: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Avui, si no morim de calor, farem un poquet de contracó. Si us va bé. Si no us va bé, farem el que vulgueu vosaltres.
0: Bé, fins ja ho veurem. Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem, ja ho veurem. Sí, sí. Si mos va bé o no.
0: Sí.
2: Ja ho decidirem
1: si no,
2: quan arribi.
1: Si va bé, i si no, sí, també. Sí. Ben, en Raquel Pintura està un poc tocada.
0: Sempre
1: mos. Sabeu, també,
0: sí,
1: no?
0: Mos va bé tot.
2: Jo crec
0: per
2: que
0: li
2: ve d'enrere, això de saber una Raquel.
1: Aquest Sant Fermín
2: és... Fa un grapat de setmanes que està així, sí, sí. Ai.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Bé, i ja veurem què serà. Quan t'arribi ho sabrem.
2: Com sempre, en Raquel.
0: Exacte, és un misteri.
2: Sempre és un misteri.

0: misteri, aquesta secció.
1: Però allò va com una... Quan
0: no,
1: arriba,
0: després,
1: va com
0: quan
1: una
0: xerra, no ho atures. Sí, exacte. No se pot aturar, d'això. No.
1: Bé, Miquel, i quina notícia coneixerem en extensió avui?
0: Avui parlarem que s'ha fundat l'Associació de Pilotaris de Mallorca per unificar els jugadors de pilota mà de l'illa.

0: I doncs sí, avui xerrarem de l'afició per la pilota basca a Mallorca, que és un esport bastant minoritari aquí, amb pocs jugadors, però ja fa un temps que s'intenta impulsar. Avui parlarem d'aquest esport perquè els jugadors de pilota a mà de tot Mallorca, vinculats a la Euskal Etxea Artea de Mallorca, que és, són unes cases basques que hi ha per tot el món, realment, per difondre la cultura basca, i també el frontó de Sineu s'han unit sota el nom de pilotaris de Mallorca, i hem xerrat amb tots ells. Bé, és un esport apassionant. Jo, tenim... m'han entrat ganes de jugar-hi.
1: Una nova associació de pilotaris de Mallorca que, per tant, impulsarà aquesta afició que de cada vegada comença a créixer
0: lligues,
1: a poc
0: tot,
1: aquí a l'illa. D'un esport que, bé, ara, clar, saludarem el nostre tècnic. Ell és de per allà dalt. No sé si és un esport de risc, si has d'estar molt ben preparat.
0: Ha dit que li pegues a la pilota i la mà te diu adéu. No...
2: Que la pilota és
0: una pedra.
2: Sí, exacte.
1: És una pedra.
2: No sé si ho ha dit literalment.
1: Que has de tenir
2: però...
1: una mà com una massa, no?
0: Sí, sí, com si fos un martell. Sí.
1: Bé, i hi ha mallorquins que s'hi dediquen.
0: Hi ha mallorquins que hi juguen.
1: Que hi juguen. Sí, sí, sí. Bé, avui en coneixerem. I que tindrem a la tercera i darrera hora, Maria...
2: I a partir de les 5 ens visitarà el cineasta mallorquí Miguel Ech, perquè estrena dimarts que ve en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest el seu documental poètic sobre Amílcar Cabral, l'enginyer agrícola, poeta i filòsof que va ser un dels revolucionaris africans més influents del segle XX i que va ser assassinat per les seves idees d'independència.
3: Sol, suor, o verd i o mar... Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco. Olhos de uma mesma luz. Hoje começa a guerra contra Portugal.
0: En manco d'una dècada, Amílcar va unir més d'un milió de guineans en la lluita contra el domini colonial portuguès i va alliberar tres quartes parts del país. El documental, que s'estrena dimarts que ve, dia 28 de juliol, dins la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, serà a les 5 de l'hora baixa, en el Rivoli, arriba premiada en el festival de documentals més important del món, l'IDFA, i fa uns mesos es va projectar a Nova York.
1: I d'ahir, molt bé, 3 hores de Tentol per endavant, que comencen ara mateix, i recordeu que tenim les línies obertes perquè participeu en directe, com sempre feim aquí a Tentol.
0: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp, al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
0: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
1: Ui, o sorpresa.
2: No, avui no s'entonació.
0: Sorpresa, se vol que Maria.
2: No m'arriba s'entonació avui. Bé, que no és altre que Tentol, @ivetresradio.com.
1: I d'ha arribat en aquest punt, és moment de saludar el nostre home que avui maneja el so d'aquesta casa de Tentol, Iker Hernández. Ets pilotari?
2: Això no va dir. Un home que també juga a la pilota basca.
1: Com tens sa mà?
2: Que té nocions, per ventura. Ho ha presenciat, segur.
1: Sí, clar.
2: En persona.
1: Clar. És un esport de risc, feixuca, important. Bueno, hi jugarem avui. Gràcies.
4: La rabiosa actualitat.

0: Idò, ja sabeu que durant tot aquest estiu, durant el mes de juliol i agost, aquí jugam amb els pobles de les Balears que s'enfronten sanament amb moltes rialles a la batussa de Tèntol i en la qual els protagonistes sou vosaltres, els pobles que cada dia dedicam al programa Un Poble d'aquí de les Illes, amb l'intenció que els representants que venguin a jugar facin el màxim nombre de puntuació, perquè a principi de setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem, evidentment, quin és el poble més tèntol de les Balears. Per ara, Alaró va primer en 75 punts, seguit de Montuïri i Vilafranca, que estan empatats amb 73 punts, i tercers, Binissalem, amb 68 punts. Per tant, ara arriba el moment de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol, Maria.
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Calvià.

0: I doncs sí, avui juguem amb el poble de Calvià, el Canto a Mallorca de Bonet de Sant Pedro, un clàssic de la música balear que fa un recorregut pels racons més emblemàtics de l'illa, entre ells Palma Nova i Santa Ponça, la tornada dit Sant Pedro, eh? Bonet de Sant Pere, eh? Bonet de Sant Pere. Aquesta és la versió que canta ben trempats. I doncs Calvià és una vila i municipi costaner de Mallorca, limita amb Andratx, Estellencs, Puigpunyent i Palma. És una localitat que ha augmentat molt d'habitants amb els anys, perquè vos faceu una idea. El 1960 Calvià tenia 2.600 habitants i ara en té més de 53.000 d'habitants.
1: Un dels pobles que més ha crescut,
0: sí.
1: De Balears.
0: Sí.
2: També és perquè és molt gran, no?
1: Sí, sí, és molt gran, però passar de 2.600 habitants a 53.000...
0: És important,
1: és
0: gros.
1: És gros. Sí,
0: sí. Sí. Bé, el gentilici de les persones de Calvià, ja ho sabeu, és calvianer i calvianera. Però quina és l'economia de Calvià, Maria?
2: Idò, l'economia de Calvià està fortament orientada al sector serveis, amb una dependència destacada, en aquest cas evident, del turisme. Tot i que històricament l'agricultura de secà i la ramaderia eren activitats predominants, actualment aquests sectors tenen un pes molt menor, perquè clar, allà hi havia molta muntanya, molta terra per tenir animals i cultiu. Clar. En tot cas, antigues possessions com Galatzó eren reconegudes per la producció d'oli. Uh-huh. Galatzó, una excursió també molt coneguda,
0: sí.
2: Per ser
0: i recomanable.
2: També. Mm. Però amb l'expansió turística, durant la segona meitat del segle XX, aquesta base agrària va decaure significativament, com explicàvem.
0: Vinga, i dels llinatges que en poden dir, Miquel, quins són els més comuns?
1: I els més habituals a Calvià coincideixen amb els més habituals arreu de l'Estat, fruit de la immigració castellana dels anys 60 i 70 del segle mm-hmm. passat. Abans de la seva arribada, quan Calvià era un municipi eminentment agrari dels mancopoblats de l'illa, els llinatges més habituals eren Barceló, Castell, Pellicer, Roca, Amengual, Salom i Salvà.
3: Soc calvianer, no sé on aniré, vaig a Magaluf.
0: I d'en Baldo, que va a Magaluf, ell és un artista conegut de Calvià. El municipi de Calvià inclou una gran diversitat de nuclis i àrees amb identitat pròpia que reflecteixen tant l'origen rural que dèiem com el desenvolupament turístic i residencial que s'hi ha fet després, modern, de tota aquesta zona.
2: Entre els nuclis tradicionals destaca el Cap d'Allà, preciós, per cert.
0: Sí.
2: I també trobam Son Font, una àrea residencial situada al voltant del nucli principal.
1: I amb l'expansió urbanística del segle XX s'han consolidat nuclis nous com Santa Ponça, Magaluf, Palma Nova, Peguera, Illetes, Portal Nou, Son Ferrer i el Toro, molts dels quals són importants centres turístics o residencials. Palma.

0: Mi casa junto al mar. Quin jingle, eh? Diríem.
1: Sí, vintage.
2: Música vintage.
0: Brutal, eh? Els Millors, que el 78 cantaven aquest Palma Nova, un altre clàssic insular. Vinga, Miquel, què més?
2: Altres zones, com Cala Vinyes, reflecteixen el creixement lligat al litoral. Finalment, són Bugadelles, destaca com a principal polígon industrial, donant suport a l'activitat econòmica del municipi més enllà del turisme, on també... avui n'hem de xerrar, i sí. Trobam els estudis d'IV3 Televisió. Sí. Nosaltres no, nosaltres som a Palma, però
0: sí. IV3
2: Televisió,
0: som en de
2: que en Maria ja està molt per allà.
1: Anava a dir, s'ha
0: que
1: n'he fet de viatges.
0: Polígon de Llevant. Sí. Clar, jo crec que sí, i qui fa feina en Bugadelles fa molt de viatges, eh?
2: Això
0: va i bé, eh?
2: Sobretot si ven de la part fora. Sí.
1: És una carretera bon complicada, és a dir...
0: Sí, és un anar i venir, de periodistes.
1: Sí. Sí, és així.
0: Bé, en tot cas, la vila de Calvià és el nucli urbà més antic del municipi.
1: Sí, perquè el terme de Calvià, que és un dels més grossos de Mallorca, compta amb molts de jaciments arqueològics i, a més, va tenir un paper important en la conquesta de Mallorca, atès que fou el lloc on l'estol català va desembarcar i es va establir el primer campament amb aquesta arribada de Jaume I.
0: I com tots els municipis que tenen molts de segles d'història, Miquel, Calvià commemora velles tradicions.
2: Així és, la majoria tenen relació amb festivitats del calendari cristià o amb fets històrics importants. En destaquen Sant Jaume, que és d'aquí ben poquet, Sant Joan,
0: dissabte,
2: les festes del rei en Jaume, Sant Antoni i també Sant Sebastià.
0: Idò, i vinga, jo tenco un refrany per dir-vos avui. Diu així, Andratx i Calvià, ses aigües fresques són poques, però hi ha unes enlotes que els ulls fan espiratjar. Que
2: jo te'n diré un altre, ben que tal. Calvià, els socarrats, qui t'ho alaba tan gana, vin esportles, maciana, que de tot és regalat.
0: Ui, aquesta és bona, eh?
1: Sí, sí. Jo avui vaig un poc lenta, jo tot això ho hauria de rellegir, perquè com té capes, oh, totes
2: com
1: aquestes
2: embarbussaments, coses.
1: I doncs, vinga, jo en tenc un altre més. Andratx hi ha gent bejana i a Calvià encara més. I tots els catdellaners són cantarans, borrers, forrats, de xicarandana. Això sí que és un embarbussament.
2: Sí, ho és, eh? T'ha tocat el difícil.
1: I això són ho
0: escric
1: jo.
0: Tu ho has
1: escrit tu. M'he tirat pedres damunt.
0: Són bons. Són, no són obra teva, però...
1: No, ho he cercat i ho he posat.
0: Sí, són referents que recercam. Idò, i dit i fet, són les 3:26. Avui jugam amb el poble de Calvià. Pento.

Però abans, atento al com feim cada dia, volen llançar la pregunta del dia perquè també volem que participeu del programa. I la pregunta d'avui diu així. Ja sabeu, com cada dia, que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis. Què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Per exemple, Llonguets, Penets, els de Palma, Taperots, els de Llubí, Talacons, els de Maria del Salut, o Dolces de Mó. I d'ahir, com els diuen o quin malnom reben els habitants de Calvià? Ho sabeu?

0: I que el Vià pot ser que sigui el municipi que recull més cançons, històricament, veure, perquè se n'han fet moltes de Magaluf, per exemple.
1: Concretament Magaluf, sí. Eh? Sí. Sí, justament. Sí, sí.
0: Bé, quin mal nom reben els habitants de Calvià per jugar en nosaltres, ja ho sabeu, ho podeu fer de dues maneres.
2: La primera, enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, que és @tentolib3, i la segona, telefonar-nos en aquest número que ja sabeu, 971-13-99-00, per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: I de quin mal nom reben els habitants de Calvià, i evidentment no és calvianer i calvianera, sinó altres malnoms que els diuen els pobles veïnats. Vinga, tornem d'aquí una estona.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

I doncs vinga, ja sabeu que vos demanam que reben, quin mal nom reben els habitants de Calvià. Aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'un poble, d'una vila, per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, si voleu participar, ja sabeu, 971-13-99-00 a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, si sabeu quin és el pare gentilici dels calvianers i calvianeres. Dit això, ha arribat el moment, ara sí, de jugar amb el poble de Calvià.

0: Idò, sí, a les 3 i 32 minuts ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, qui juga amb les paraules i amb el tema d'avui, que és el poble de Calvià, però com ja sabeu, abans s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Jo sóc en Jaume Pellicer i venim de Calvià.
8: I jo som en Carlos Sánchez i també ven de Calvià.
9: Som parents? Som casats?
8: Som amics des de que tenim 3 anys.
7: Des de l'escola que encara estem plegats.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Jo sóc professor de Geografia i Història, un institut, i...
8: I jo fins ara he jugat a futbol i ara tens la carrera d'Economia i estic esperant a fer feina també.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Bé, no mos queixam.
8: Ja de moment tampoc me puc queixar.
10: No has tingut mai la sensació de déjà vu? Com si ja haguessis fet una cosa però que saps que no l'has fet mai.
8: Sí, això m'ha passat molt a la festa de Calvià, que estic ara per la festa, estic muntant la festa i tens la sensació de que mai han acabat ni mai han començat.
7: Sí, sí, sempre queda qualque
0: cosa. Que és un continu, o sigui, que sempre hi ha festa.
8: Sí, aquesta és la meva sensació. Quan he recuperat la resaca, tornem a començar.
7: No t'ho dona temps.
5: Sap algun acudit?
11: Ah. En Carlos, sí, perquè venga. Riu.
12: Sí, sí,
0: que aquesta serà
11: sí,
0: bona.
11: Que va, molla.
0: Serà bona.
12: El Covid no ho sé, però riure en sabe, no?
8: Sí, diu... I al final te cogieron para la prueba de ràdio. Diu, què va, tio, sou una màfia.
13: Una actuació extraordinària.
14: Deixem-ho per avui.
15: Moltes gràcies.
0: Graciosos és un bon tros, els han sentit respondre...
12: Crec que riurem, crec que riurem.
0: Sí, riurem, encara raïm, eh? Han respost tan bé aquest qüestionari electrònic que ja poden saludar en Jaume Pellicer i en Carlos Sánchez. Com estàu?
7: Molt bé, molt bé. Aquí frescats,
8: eh?
7: Sí,
8: perquè... Fresquets, aquí estem. Aquí està molt bé, sí.
0: Aquí
8: sí.
0: Estem. En Jaume Pellicer és professor de Geografia i Història i en Carlos Sánchez graduat en Economia, com deieu, eh? Tu, Carlos, des que has jugat a futbol.
12: Professional?
8: He jugat a futbol, he estat... Sí. Bé, vaig estar a la cantera del Mallorca i després vaig anar a l'Andratx a jugar a tercera, van empujar a segona ref i després he estat per Cartagena jugant a segona ref, a segona divisió. Després vaig partir a l'Orihuela i fa un període d'any també vaig tornar a l'Andratx i ara, bé, ara ja estic un poc de parón.
0: Què vol dir que ho has deixat?
8: Bueno, estic un poc esperant-me, però sí, té pinta que de que ja... Bé, estic estudiant i ja crec que... He de prendre la decisió de seguir estudiant un poc
12: més. Hi ha quits, Balears, a segona
8: sí,
12: rep.
8: Sí, hi ha quits. Pues, des d'aquí faig un crimen, sí.
12: No pots aprofitar.
8: Estic aquí. Estic
12: aquí. Fitxa el bo.
8: El tenen tots els equips de Mallorca, crec.
0: Però jugues cada dia, vas a fer un partidet.
8: Sí, bé, sí, és, clar, estic entrenant i tot el tema, però bueno, crec que ja tot el que havia de fer en el futbol, crec que ja, cari, que ja ho he fet.
12: Avui hauràs de fer bona cara, idò, si vol que te fitxi, no?
8: Sí,
12: de jugar bé,
8: sí, ja veurem això.
0: I en Jaume, sabeu que té, ho és?
7: Sí, estem lliure que m'ha permès la feina, tenim un parell de finques i ens encarregam dels animals. I...
8: Que no digui mentides, que duc tota la finca de Calvià.
7: No.
8: Estic arretjant com a demanar per finques, perquè duc tota la finca de Calvià.
7: Bé, n'hi ha un parell de quartanades.
0: Sí. Sí. I quantes ovelles tens?
7: Ara 35.
0: Sí.
7: I llavors també feim oli, mon pare, i bé, estem entretinguts.
0: O sigui, que t'agrada fora vila.
7: Sí, molt.
0: Més
7: sí,
0: que sense... futbol.
7: Sí, de molt.
0: De molt.
11: Sense... Bé, Jaume també té un passat amb el futbol, però bé, era molt més jove.
7: A juvenil jo ho vaig deixar i m'ho vaig dedicar a la carrera i mira, ara ja puc fer feina i supercontent, la veritat.
11: I molt per fora vila, perquè també molt en el web com anam.
7: Sí, web com anam. Així bé, que... pròximament també se venen cosetes.
11: Ah, sí? Quines?
0: Sí,
11: yes.
0: Ah, sí, pots avançar res.
7: Explosiva. Bé, un programa... també dedicat a les webs i a web com anem.
0: On hi sortiràs tu? No sabien si directament ja passaves a
11: presentar
12: el programa.
7: No, no, no. M'havia assustat.
0: Un nou Toni Ballador.
8: Un despatx d'aquest. Sobràs les webs i...
0: Escolta, Carlos, que quan tu hi tindries un paper.
8: Jo, perfectament. Jo m'agrada més un micro que...
11: Hem de dir també que heu vengut preparats, conjuntats, no? Sí, aquesta camiseta, sí. Conta-ho, mos, que la gent no la veu, però...
8: Bueno, perquè ara estem a la festa de Calvià Poble i estem tota la comissió i, bueno, pues, duim des de dijous passat fins aquest dissabte, que estem de festes.
7: Són de festes de Sant Jaume, i aprofitam aquesta
8: setmana. I estem tot el dia, pues, de matí muntant festa, d'hora baixa i vespre fent la festa, i pues, hem trobat un hueco aquí per venir i ens escapam aquí, però ara tornem cap a...
7: Fem una crida que a Calvià Poble també hi ha festes, vull dir, no només esta part de Magaluf i companyia.
8: Hi ha festes de poble.
0: Avui tu és aquesta camiseta de comissió de festes. Sí. Ara, per exemple, avui què hi ha?
8: Avui tenim hora baixa. Avui, a partir de les 6 o 7, tenim 6 i mitja 7, tenim jocs tradicionals a la plaça. Escopia d'això de...
7: Pinyol.
8: El pinyol, menjar la cindri...
0: Escopis pinyol, sí, la cindri.
8: Menjar una cindri, menjar la poma amb xocolates, les canyes... Avui tenim tots els típics jocs tradicionals que s'han fet tota la vida, doncs els tenim avui a Calvià per tots els nens, els majors també els agrada jugar. Demà tenim Olimpiades Pagesos Infantils, les sèniors ja les han fetes.
7: Van fer dissabte passat les Olimpiades Pagesos Sèniors.
8: Tenim una bona festa, de Calvià Poble tenim una bona festa.
7: En Carlos fa pagès un dia l'any, a les Olimpiades.
11: Ah, sí? Sí. Tu li dones
7: consells.
8: Fem un equip,
7: i de moment...
8: I jo hi ha un dia l'any que som pagès, que les Olimpiades Pagesos, m'encanta...
0: I de què van aquestes Olimpiades? De proves?
8: Pues tenim proves de si és cercar la clau o un...
7: Un bociot amb aigua, has de llançar una bala de fous, anar en carretilla dos companys en la carretilla fent zizac.
8: Pujar una farola aquesta banyada. Tenim de tot, tenim de tot.
7: Moure una bala de garba de bona, també.
11: I a un conyac qualque any.
7: Sí, tenim el títol.
8: Tenim el rècord de...
11: No deu ser perquè ho organitzeu vosaltres.
8: No, mon pare, que agafa el temps, no té res a veure. Va ser cosa nostra, 100%.
0: I molt bé, aquí els sentiu en Carlos Sánchez i en Jaume Pellicer, preparats per aquesta batussa de Tèntol.
7: Bona mamem, com va el tema.
0: Sí, perquè heu vengut preparats amb força.
11: Pot pensar, anirà bé això, ja veureu.
0: Idò, vinga, una vegada fetes aquestes presentacions, ha arribat el moment de jugar, avui jugam amb el poble de Calvià.
15: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui, ja som-hi. Aquesta primera prova consisteix en lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules una per om.
12: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat la paraula anterior. Tindreu un minut i tindreu un punt per cada paraula encadenada. Menys que dius a Carraca, menys quina paraula és la primera que vos toca.
0: I avui ha tocat començar per la paraula oví.
12: Mira, m'he fet aposta.
0: Preparats?
12: La lletra I, comenceu.
0: Heu de començar amb una I.
7: Vinga. Iceberg.
8: Començam?
11: Vinga.
7: Iceberg.
8: Gromer.
7: Ratolí.
8: Indi.
0: Podeu anar...
11: Carlos, el pots ajudar?
7: Sí.
0: Falta que aneu...
7: Ja me l'hem acabat seguir, eh?
8: Indiot.
7: Tèntol.
0: Molt bé.
8: Llegum.
7: Mosca.
8: Arbre.
7: Estoig.
8: Garrafa.
7: Aigua.
8: Animal.
7: Llegum.
11: Ja l'ho dit.
7: Llapis.
11: Ara.
8: Suro.
7: Obstacle.
8: Estora. Avió. Ordre.
7: Elefant.
8: Taula.
0: Tèntol.
12: Molt bé.
0: Molt bé. Molt bé.
11: Coincidim, 21.
12: Sí, sí, crec que 21.
11: 21 paraules.
12: 21 paraules. Sí, sí, sí.
8: 22,
0: 21.
12: 22. 21, 21. 21,
11: 21. No comenceu a fer trampes, eh?
0: Heu començat forts, eh?
12: Valtor, no podeu dir paraules i comptar la vegada.
11: No, això ja seria massa.
7: Oi, s'ha dit, terrible.
0: Han començat forts, eh?
11: Sí?
8: Sí, és veritat.
0: Sí.
8: Sí.
11: Però són joves i àgils, i llestos.
8: Àgils, no. Joves, encara sí.
0: Vinga, això era la primera prova. Anem per la segona.
15: D'on m'has dit que és?
0: Idò, ara, Jaume, Carlos, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts per si ho encertau tot, és a dir, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts si encertau el municipi.
12: Menys
0: si
12: sabeu d'on és aquesta persona.
16: Pues per aquí van a començar, van a, uns senyors catalans van a posar un taller, entre els un del taller gran, que jo amb ma mare hi anava, i així que estic més deixant perquè ma mare sempre hi va anar, d'edat de molt jove, i ja vaig prendre de brodar, llavors el més major, sí que vaig anar a fer feina a un altre lloc, un hotel i això, però de jove vaig brodar un parell d'anys. Era un ingrés molt gros i jo tenia una cosina que sempre deia que ella es guanyava més que el seu home.
0: Fàcil, eh?
7: Vale.
12: Però han mirat amb la cara quan li has dit fàcil, eh?
8: No, això no, ja ho té controlat.
7: Mallorca, 100%.
0: Mallorca, segur?
7: Sí, sí. Jo crec segur, seguríssim. Jo, bo, tenc dubtes, perquè això és molt Mallorca profunda. Tant pot ser Santa Margalida com pot ser Manacor. És que no sé si... Si ha fet un pot d'aquí.
8: No, ha de xerrar en el micro.
7: Perdó.
0: No,
11: que
0: t'ho
11: pareix en Carlos? Sí. Està...
12: No, Carlos no pot venir bé veient.
7: Ha d'estar lo que ha
8: d'estar. Ha d'estar lo
0: que ha d'estar. No, perquè no vens atent o... aquest dia necessitem una persona
12: sí,
0: més.
12: Tenim, sí, tenim una persona de vacances.
8: Pot quedar. Que te conviden, però jo que t'he encantat. Jo que t'he encantat.
11: Mos ha dit un acudit temàtic, que jo encara no m'ho crec. Per tant, ja, el té tot conya.
12: Fa punts, fa punts.
8: Vinga, Jaume, Mallorca, estic amb tu, Mallorca.
0: Segur?
8: Seguríssim. Si demana't segur, perquè ho tens allà apuntat.
0: Apuntat-ho, tenc.
11: Home, nosaltres tenim la resposta, evidentment.
12: No, no.
7: Mallorca, Eivissa no ho és, Formentera no ho és i Menorca no ho és.
8: Tu has estat per totes les illes, tu saps més que jo d'això.
7: Cabrera no ha estat, no sé com
12: xerra. Vos atreviu a dir un municipi o...
7: Sí, sí, jo... Per ser Menorca m'han faltat més quies, però també Santa Margalida...
8: Ja t'ho deixo tu, això.
11: Hi ha municipis a prop de Menorca, no estan allà...
7: Sí, hi ha Sant Llorenç, hi ha Sant Cervera, però...
0: Hi ha hagut un element... Clar, element...
8: Sí. Sí, això de brodar, això no sé què,
7: de
8: això.
7: Brodar.
8: Sí, això te n'alerta, tu saps més, té més això de...
7: Sí, que vaig tenir una professora a Segui que deia moltes de gràcies a Porreres, però jo no sé si deu ser Porreres. I de, és de...
8: Ara això de Porreres. Sí, havia d'haver el seu home, que era de Porreres, i li va fer això de gràcies.
0: No, però jo me referia un poc a fonètica.
8: Claro.
0: Però... Voleu tornar a sentir?
8: Vinga, sí, torna. Sí, sí, sí, si vol fer això. Vinga, gràcies. Sí, sí, sí, gràcies, sí, sí, això. Vinga. És que està molt lejos.
12: No, per ahí, que això no ho posa.
7: És el que t'ho feia falta, no,
16: van a començar, uns senyors catalans van a posar un taller, entre els un del taller gran, que jo amb ma mare hi anava, i així que estic més deixant, perquè ma mare sempre hi va anar, d'edat de molt jove, i ja vaig prendre de brodar, llavors el més major, sí que vaig anar a fer feina a un altre lloc, un hotel i això, però de jove vaig brodar un parell d'anys. Era un ingrés molt gros i jo tenia una cosina que sempre deia que ella es guanyava més que el seu home.
0: L'heu identificat en aquest element que vos deia?
7: Es deia...
0: Fonètic?
7: No.
8: Ja, això, això...
12: No poden donar més pistes en altre lloc.
11: Sí, mos hem passat avui de pistes.
8: No, no, no, estàveu avui... molt bé. Estàveu fent sí, coses.
12: Som molt benevolents avui, jo.
11: Jolín, vam...
8: Que... Vinga, Jaume, va.
11: Última resposta, va.
0: Vinga, Mallorca,
12: va, va.
0: Sí?
7: Mallorca, sí.
12: Vinga,
7: Mallorca,
12: no,
7: Mallorca, no ho és.
0: Mallorca,
8: no,
0: sí.
8: No, ni Manacor, ni... No és cap del cap dit.
7: Ni Manacor, ni Porreu. No, podria ser Sineu, però aquello que fan a Sineu no...
8: Sineu tampoc, Jaume, jo crec.
0: Vinga, ara ja mos hem de banyar.
7: Mos hem de banyar.
0: Sí, que si no, no...
12: No, si no, no arribarem al final.
0: Tot és concurs.
8: Vinga, vinga,
7: Santa Margalida.
8: Vinga.
11: Santa Margalida.
0: Santa Margalida.
11: Ja ho ha dit en el principi,
8: jo. Aquesta no era, Jaume, aquesta no era, com m'ho han tornat a morar, aquesta no era, havia de dir una altra.
12: Ara te farà ràbia.
0: Ell viu arribat a prop i, de fet, l'heu anomenat.
12: Ah, no, no,
7: Sant Llorenç.
0: Sí,
7: ho anava a dir.
0: I era Sant Llorenç.
8: Ah, jo ho anava a dir, però no ho he dit per respecte.
12: Per respecte.
0: Sant Llorenç.
7: I la Maria m'ha dit, està per demora.
0: Es va que anar. Es va que anar.
12: Ah, Bach, Bach.
8: Bach.
12: Bach.
8: Jo, de fet, així, no, Bach.
11: Sí, sí. En vez de Bach, Bach.
8: Bach, que tocava el piano amb Bach. No era aquí.
12: Exacte. Bueno, ja, Carlos...
11: Estàvem a tope, en Carlos.
0: Per tant, de 10 punts n'han sumat 5.
11: Sí,
0: tant,
11: tenim
0: són...
11: un total de 26 punts.
0: 26 okay. Punts, beníssim. I d'ahí, vinga, anem venga, per vamos. La següent prova.
15: L'embarbrussí... L'embarbrussí... L'embarbrussí... L'embarbussament...
0: I d'ai sí, això és l'embarbussament que heu de saber dir sense interrupcions ni errades. Són 10 punts.
12: Sí, sí, són 10 punts i el deix perfecte. I si no, Níker Hernández, el nostre tècnic, vos posarà una altra puntuació. Vos anirà baixant punts, depèn de com ho fasseu. Així bé, que intenteu fer-ho bé, eh?
0: I d'ai, vinga, posau atenció, perquè ara sentiran l'embarbussament, que ni ho sé dir jo, que heu de repetir.
17: Cocodril, cocodrilet cria.
18: Cocodril acudrilat.
19: Cocodril acudrilat cria cocodrils acudrilats.
18: Cria cocodrils acudrilats.
17: Cocodrils acudrilats.
20: Cocodril acudrilat cria cocodrils acudrilats.
21: El cocodril que no cria cocodrils acudrilats.
22: El cocodril que no cria cocodrils acudrilats.
23: El cocodril que no cria cocodrils acudrilats cria cocodrils acudrilats.
24: Cocodrils acudrilats. Cria cocodrils no acudrilats.
25: Cria cocodrils no acudrilats.
26: Cocodrils no acudrilats.
27: Cria cocodrils no acudrilats.
28: Cocodril acudrilat cria cocodrils acudrilats. El cocodril que no cria cocodrils acudrilats cria cocodrils no acudrilats.
29: Cocodrils no acudrilats.
30: Cocodrilats.
31: Cocodril acudrilat
32: cria cocodrils acudrilats.
33: Cocodrilats.
12: Carlos ho té.
0: Si bé, si bé si ho està entenc que fan, maden uns ulls.
11: M'agradaria que els agravessin.
0: Però que maden uns ulls.
12: Bé, però no ha dit bé ningú.
11: Sí.
12: N'hi ha hagut un.
11: No diguis tampoc.
0: Perquè ho intenten, ho intenten dir.
8: Vinga, digue-ho.
0: Vinga, vos animau?
8: Vale, allà un moment.
7: Si tu les has de dir tu.
8: Vinga, vale.
7: Cocodril acocodrilat cria cocodrils acocodrilats.
12: Primera part.
11: D'acord.
8: I cocodrils no acocodrilats cria cocodrils no acocodrilats.
12: Menos manco, menos manco. Me pensava que ho faríem pitjor, jo.
8: No, però... Sí,
11: ho fem molt bé.
7: Està bé?
8: Sí, està molt bé.
0: Ha anat rodat, eh?
11: Jo diria, vaja.
12: No, ho fem molt bé.
11: Jo no donava un duro.
8: Jo tampoc, però...
11: No perquè sigueu vosaltres, sinó perquè aquest és molt difícil.
8: Jo sí, jo perquè eren nosaltres.
12: Aquest era molt... Aquest era molt complicat, eh?
0: El voleu perfeccionar?
8: No. Más vale bueno conocido.
12: No ho empitjorarem.
0: I què era?
11: I de man que dius...
0: 10 punts.
8: I què, ets el millor. I que t'has canviat el viatge.
0: I això que no l'heu fet, no l'heu fet correcte, saps?
12: No l'heu fet tot correcte, perquè era molt.
0: Era el cocodril que no queria.
7: Ah, això han estat aquí com l'han liat.
8: Sí, perquè ha hagut un que ha dit un cocodril se balanceava sobre ell. Jo m'ho he embullat.
12: No, però perquè era molt complicat i s'hi han apropat molt, els 10 punts són...
11: Jo no ho he fet tan bé.
0: Sí, a més ho han fet de tira.
11: Sí, fora por.
0: Jo pensava que sí, que vos trobaríeu bastant. Vaja, per tant, sumant 10 punts...
11: I tenim 36 punts.
0: 36 punts, vinga. Passam a la prova següent.
15: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'ara vos farem dues preguntes relacionades amb el tema d'avui, que és el poble de Calvià, amb dues opcions diferents que vos direm. En cas que les respostes siguin correctes, valen 2 punts. Primera pregunta. Començarem parlant de la conquesta de Mallorca per Jaume I, que va ser el 1229 amb el desembarcament de les tropes cristianes a la costa de Santa Ponça, terme, que sabut bé, municipal de Calvià. Després de la crucial victòria a la batalla de Portopí, la campanya es va estendre fins a la caiguda de Medina Mallorca, Palma, el 31 de desembre d'aquest mateix any. El desembarcament estava originalment pactat a la badia de Pollença, però el fort vent de Mestral va obligar a la flota del rei en Jaume a desviar el seu rumb cap al sud de l'illa. Per tant, la pregunta és, quin dia concret va ser aquesta fita històrica?
7: Aquesta fita històrica va ser dia 10 de setembre.
12: No han necessitat
11: 10 de setembre.
7: 10 de setembre. Van arribar a Santa Correcte. Ponça.
8: I jo crec que tenim 1229. Un parell de moment per
7: això. I això és així com dèiem.
0: Crec que tots dos quedeu fitxats per Tento.
12: No, sí, que jo, no.
8: Jo me'n recordo perquè jo hi era.
11: Ets una reencarnació del rei en Jaume, no, sí. Carlos?
8: 10 de setembre, per això.
7: 10 de setembre. Dia 9... Crec que era un dimarts, si no vaig fer. No,
11: sí mateix.
7: Dia mercat.
11: I podria saber.
8: Dia mercat.
0: I sumau 2 puntets, eh? 2 puntets que...
11: Molt bé.
0: Bon son, eh?
8: Molt bé, ja m'ho dia.
0: Bé, les Malgrats són uns illots situats en el terme municipal de Calvià. Aquestes dues petites illes se troben al costat de la badia de Santa Ponça, centenars de metres de la costa. Posseixen un alt valor pesquer i ecològic per la gran diversitat d'hàbitats, tant marí com avícola i en menor mesura terrestre, per la qual cosa els seus voltants estan catalogats i protegits com a reserva marina pel govern de les Illes Balears. I la pregunta és: quina espècie endèmica de les Balears hi poden trobar i es caracteritzen les malgrats per ser la seva llar?
11: Esperau, que ara vos donen opcions.
12: Sí, sí, teniu dues opcions. No fa falta que contesteu sense opcions.
7: Encara, però allà de la mà...
11: Ja se miraven.
0: Va, a veure.
12: La primera opció, una espècie de sargantana endèmica de Mallorca i Menorca, o és una petita granota endèmica coneguda com Ferreret? Vale. Una sargantana o una granota?
7: Hem d'utilitzar la lògica. Tenim la Dragonera un parell de quilòmetres que hi ha dragons. Sí. Pot ser una sargantana, però perfecte. Ferreret no me sona per res que hi hagi granota per allà.
8: No, jo he anat molt per Sant Magrat i mai he vist una granota per allà.
7: I la...
12: Sargantana en artistes?
8: Tampoc, però.
7: No,
8: però
7: no, però és que el Ferreret segueix xerrant més.
8: Jo, sincerament, no tenc ni idea. Entonces, no. Sí, podem anar a l'història i si l'encentàvem, però ja està.
7: Dins sargantana igual. Venga, que la Dragonera.
8: Vinga, dins sargantana.
7: I quan són illots igual.
11: Molt bé.
0: I ets sargantana.
8: Ho vols? Sí, sí, sí. Ho sabia, jo és que ho sabia, tio. És que ho sabia.
0: I ets sargantana, perquè tot i que en el passat s'han reportat poblacions de Ferreret introduïdes a les Illes Malgrats, el seu hàbitat natural són els torrents rocosos i els gorgs d'aigua dolça de la Serra Tramuntana. I pel que fa a la sargantana, d'aquí de les illes, ha desaparegut en gran mesura de les Illes Majors, però encara continua vivint en aquests petits illots on existeixen nombroses subespècies.
11: Que, per cert, hem de dir que no és la mateixa, o sigui, aquesta és endèmica de Mallorca i Menorca, i després de les Pitiuses és una altra.
12: No és la mateixa que vàrem xerrar ahir, que...
7: Semblava ser de Formentera, potser.
0: No és la d'ahir,
11: semblava. No sé com són els malgrats. Vosaltres com a que havien és?
12: Han dit que no n'han vist cap mai.
8: Sí, no, però són aquestes que han dit.
12: Segur,
7: eh? No és habitual pujar ser malgrats.
12: Sòpció A. Són sargantanes opció.
8: Era aquesta.
11: Ja està, sargantanes, punt.
0: Vinga, com duim els marcadors?
11: Molt bé, idò, ara duen 40 puntassos.
0: 40 punts, molt bé, vinga.
12: I alerta, que en la següent prova se podrien parar primers, si ho fan bé.
11: Si ho feis bé, podeu adalentar la resta d'equips sí. de la batussa, però per això
12: vos heu de concentrar molt bé. Vos heu de concentrar molt.
8: Queda una prova només.
12: Sí, queda una prova, però darrere. Si ho feis molt bé, alerta.
0: Vinga, respirau.
11: I ja s'aventa.
12: Respirau, sí, sí.
0: Aventat, respirau, feis un bon alè. I anem cap a la darrera prova.
1: Amb la paraula a la boca.
0: Concursam avui a la batussa de Tèntol amb en Jaume Pellicer i en Carlos Sánchez, i en aquesta prova, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades, evidentment, amb Calvià.
12: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Vos pot tocar, per exemple, malnoms, topònims, nom de carrer, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Menys que diu la carraca, menys que toca avui.
2: Malnoms, topònims, noms de carrer, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
12: És molt fàcil, perquè en teniu sí, moltíssim. Poden ser bars, poden ser...
11: Sí. Qualsevol cosa.
7: Compten bars. Sí.
12: De tot, de tot.
0: De tot. Comerços.
7: Municipi
12: sencer. Municipi sencer.
11: Sencer. Sencer.
12: Sencer. Sencer. I sabeu que en Carlos en sap molt de bars, perquè...
0: Tenim un minut.
11: Diràs més.
8: Vinga, quan...
0: Vinga, tens.
7: Bar Nou.
8: Trinxet, Societat.
7: El Molí.
8: Aromes.
7: Bar Can Torrat. Pinsos Can Ramon.
8: La Central. Suma.
7: Bar Maria Eugènia.
8: Sí.
7: Europe. Manos Bar.
8: I el Chiringo. El Chiringuito de Costa la Calma.
7: Òpera Portals.
8: Cappuccino la, la Portals. La Sol. La Farmàcia de Calvià.
7: La Farmàcia de Calvià.
8: La Farmàcia de Santa Ponsa.
7: Supermercat Suma de Calvià.
8: Milano, el Pino. El Marians.
7: Pizzeria Pino, Marians Sport. Burger King,
8: McDonald's, claro.
7: KFC,
8: Carrefour, dependirà.
7: Five Guys.
8: M'ho estic tropillant, tio.
7: Hotel Jaume I, Floristeria Dissenyor Floral, que tu sempre diria.
8: Sabinha.
7: Ferreteria Calvià i Drogueria. Bar Sabinha, la piscina.
8: Ja ho he dit jo.
7: Bar del Poble, Benginera de Calvià.
1: Tento.
8: Ho han fet molt bé, moltes.
11: A veure, jo n'he comptat 35.
0: 35.
12: Jo també.
11: No 35. Sé si estàu d'acord amb tots els que han dit.
0: Jo n'he llevat dos.
12: Sí, jo n'he llevat les dues que han repetit sí, i me n'han sortit 33, així que...
0: Jo me'n surten 33.
11: Idò, l'edat de Crist.
8: Vinga.
12: Però crec que...
11: A veure, vaig
12: a posaran ben a prop, eh?
11: En la meva calculadora supersònica.
0: A veure, passem suma.
12: Perquè que és redoble.
11: La puntuació final és...
0: I el poble que Campanat... És alta. Campanat de Calvià.
12: El Campanat en van fer manco.
0: Sí, de Calvià. quan n'han fet?
11: 73 punts.
0: 73 punts. Sí, 73 punts.
8: Què vol dir això?
11: Per tant, això vol
0: dir tant, que... Per tant, empatau amb Montuïri i Vilafranca.
12: En segona posició.
0: En segona
12: hi ha
0: posició.
12: Tres municipis empatats.
8: Molt bé, però ja he contat un xiste, he encertat una sensada o bé.
12: Tindrem en compte.
0: Per davant hi ha Alaró amb 75 punts, seguit de Montuïri, Vilafranca i ara Valtros, que el Vià en 73 i tercers Binissalem en 68.
7: Binissalem, trepitgen
8: rem. I ma mare és de Montuïri, entonces està bé. Poble, ja.
12: Alerta que encara vos tocarà a la semifinal Montuïri.
7: No. Hi haurà semifinal també.
12: Si arribau,
11: haureu de tornar.
12: Si arribau, haureu de tornar.
8: Perfecte, jo per allò, encantat.
7: Sí, perfecte.
0: Fins quan duren les festes?
8: Fins dissabte. Que estic convidat, estaria bé. Avui tenim nit d'humor, demà tenim tribut a Estopa, divendres tenim bingo karaoke, dissabte correbars, és a dir, tenim un munt de coses, la gent s'ha d'animar a venir a Calvià Poble.
0: Hi ha molta activitat física,
8: Hi ha moltes coses.
0: Perquè hi ha les Olimpíades Pageses, però ara també correbars, feia tot.
7: Sí, correbars és pitjor que les Olimpíades Pageses.
11: I la nit d'humor la fas tu, Carlos?
8: No, encara no.
12: Per monòleg, per l'any que ve, no s'ha animat, la
8: comissió encara no s'ha animat, no.
11: Jo crec que apuntes maneres,
8: sí,
11: no?
8: Si tu vols... M'estim més no pujar a l'escenari de Calvià, que m'ho coneixen.
0: I quan sou en aquesta comissió de festes?
8: Pues, per sort, som bastanta gent.
0: Joves?
8: Joves, hi ha molt de joves. Gent, nostres pares també estan molt ficats allà i la veritat que estic molt content perquè al final que hi hagi festes en el poble, que la gent s'encarregui de fer festes sense guanyar res, sense la gent de Calvià se demana vacances per fer les festes. O sigui que...
11: Vam, i jo tenc un dubte. Aquesta camiseta, aquest escut, que té aquest escut i perquè aquest color, no sé si és color és elegit.
7: Té un ovell, perquè durant tota la història de la humanitat de Calvià hi ha hagut ovells. Fins als anys 60, 70, que tu
0: no
7: has comentat.
0: No n'hi ha tantes ara, però...
7: No, ara n'hi ha un parell, només.
11: Clar, t'ha dit que en Jaume...
0: No, t'ha dit que en tenies una trentena llarga.
7: Sí, vull dir, però potser en totes parades un queda mil.
8: I si en Jaume s'agira i almenys li mostres a ells, et dius que tenim enguany de la comissió de festes...
0: Ah, sí, sí, sí. Ah,
8: espera, però s'ha estat llevat, que diré que... Això és d'un programa de 2006 que varen cercar quan feien la reunió per muntar les festes. Era el dibuix que varen fer per programa de Calvià i enguany el varen utilitzar per fer la camiseta de les festes, que cada dos o tres anys la canviem.
0: I és el dimoni.
8: Aquest era el dimoni de Calvià, perquè la nit de foc de Calvià també és molt famosa. Entonces varen dir de fer aquest dibuix per fer les camisetes d'enguany.
11: Molt xulo.
0: On viviu de Calvià?
7: Jo en el carrer Can Vic.
8: I jo som mi de vora la plaça, de vora la residència.
0: Calvià poble.
8: Calvià poble.
0: Un poble...
7: petit.
0: Sí, petit, però... on s'hi viu bé.
7: S'hi viu molt bé.
8: Molt bé, sí.
7: Que ara va de sortir...
0: I d'ahir, llarga vida
11: bones
0: en aquest poble de Calvià.
11: Gràcies per venir.
8: Moltes gràcies.
0: I tornar.
8: Encantat.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Presó provisional per a l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó.
5: El jove de 27 anys ha passat aquesta nit aquest matí a disposició judicial. Els fets varen ocórrer dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.
4: I convocada avui vespre una concentració de protesta a la plaça d'Acord de Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment.
5: Els col·lectius organitzadors, com l'Associació de Veïns de Can Amunt, denuncien que l'Ajuntament ha denegat el permís del sopar a pocs dies de la seva celebració. Júlia Ferrer és membre de Brunzit, un altre dels col·lectius organitzadors.
6: Prioritza que plaça d'Acord, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
5: Per aquesta raó han decidit tirar endavant un sopar a peu dret a la plaça com a forma de protesta.
4: I el Consell d'Eivissa valora la bona marxa del trasllat dels residus a Mallorca. Després d'algun problema el primer dia, confia arribar a partir d'aquesta setmana al ritme previst de 750 tones setmanals cap a Sonreus.
5: En aquesta primera setmana s'han enviat a Mallorca unes 550 tones de residus a un ritme d'entre 5 i 6 camions diàriament, la qual cosa ha permès enviar unes 150 tones per expedició. Ignacio Andrés és el conseller de Medi Ambient.
9: anant poc a poc duent-se mitja que varen dir des dels principis de planificació que tindrien, que serien uns 7 camions diaris. Això anirà variant, ja varen dir que era un plan pilot, que anirien variant, que anirien tenint els problemes, com ja vaig recalcar el primer dia, que varen tenir un problema bastant important en seu barco que va sortir més tard.
4: I en clau turística, la sortida de Cuba de Malià, Iberostar i Barceló és, segons Toló Dellà, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, un cop fort per a les empreses hoteleres mallorquines, ja que romba una aposta de futur.
5: També creu, però, que no és un tancament definitiu. Explica que un possible canvi de règim a Cuba podria suposar la reentrada dels hotelers. Sobre l'entrada d'empreses nord-americanes en els hotels gestionats fins ara per Melia, Iberostar o Barceló, assegura deia que la situació política a Cuba, amb manca de subministrament, ho fa inviable.
10: A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, amb les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
4: I en la plana política, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat avui que desconeixia la suposada trama del cas Leire Díez.
5: Narbona ha comparegut a la Comissió d'Investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut una relació de caràcter professional amb Díez des de l'any 2017, però ha negat que tinguessin una amistat.
13: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación, no solo, por supuesto, con personas afiliadas, también con personas que no lo son y de otros partidos políticos incluso. Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
4: I l'incendi de la Mierla a Guadalajara entra en fase d'estabilització després d'arrasar 32.000 hectàrees, de les quals el 90% és parc natural. Alguns veïnats ja podran començar a tornar avui a casa seva. I amb aquesta informació arribem a les 4:04. Tota l'actualitat torna a les 5 en punt.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: I heu de saber que s'ha fundat l'Associació de Pilotaris de Mallorca per unificar els jugadors de pilota a mà de l'illa.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: I doncs ja hi tornem a ser. Començàvem aquesta segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres, i ara sí, s'ha incorporat en Toni Cardell al control tècnic. Ja ho sabeu que Tèntol fins ara hem jugat amb les paraules, amb el poble de Calvià, amb aquests dos joves tan divertits.
1: Ho han fet beníssim.
0: Sí, beníssim.
1: Han rigut i damunt han fet bona puntuació.
2: Que s'han... Estos.
0: Sí, s'han situat en segona posició directament.
2: Com qui no vol de cosa,
0: sí,
2: idò.
0: Empatats amb Montuïri i Vilafranca, per davant hi tenen Alaró. Bé, ara ja han jugat i ara ha arribat el moment de conèixer de quina notícia avui parlarem.

0: I Miquel Jun, que ets aquí.
1: Som aquí. Som
0: Maria Pons, també ets aquí.
2: Així és. De moment.
0: Sí, de moment, de moment. Encara dures, eh? Encara tens corda.
2: Sí.
0: Ah.
2: Veurem.
0: I qui és aquí? Na Raquel Agüeros. Com estàs,
3: Raquel? Bon dia, Raquel. Corets.
0: En dimecres estàs? No podries faltar.
1: I que no, no podíem tenir millor convidada per xerrar d'aquest tema d'avui, eh?
2: Ah, sí. Clar.
3: No, és
1: que... Na Raquel m'ha dit que ja ha jugat. Qualque...
0: Ha jugat.
3: Bueno, clar, perquè...
0: Com que clar.
3: De petits, quan... Bé, a tots els pobles de tant de Navarra com del País Basc, d'Euskal Herria, diguéssim, i de la Baja Navarra, no? Mm-hmm. El sud de França, a cada poble hi ha un frontón. Vull dir, i de petits sempre jugaven o a pelota a mano o a pala. Mm-hmm. La zona més del sud de França és el cesta punta, mm-hmm. que és una modalitat molt guapa també, però bé. I en el meu poble hi ha un dels millors pelotaris del món, que ja està retirat, que es diu Fernando Arreche.
2: Mm-hmm. Pensava, diries, que educació física vos feien fer aquest esport?
3: No, era més...
1: Autòcton. Estaria molt bé.
3: Bé, qualque pis segurament, però en acabar escola sempre hi jugàvem, no?
0: Però a veure, tu, és a dir, de joveneta o de petita li foties aquestes castanyes, aquestes magranes?
3: Escolta, és que tu t'has de posar uns espadrats,
1: sí.
3: Forts.
0: Vol dir que si no, sí que ho feies.
3: No, jo no, era més de pala, o si no també en feien frontenis, aprofitant el frontó, no? Però tot girava un poquet més o manco damunt el frontó.
0: Clar, perquè dova més d'un dit, de dos, d'un tendó, d'un canyell.
3: Clar, i se posen també de vegades també, com la si no. sindactília aquesta per tenir més... Bé, per no fer-te tant de callo, perquè és una cosa que és
1: molt
3: fort, és
1: molt
3: dura.
1: Una pedra, eh?
3: No, no,
2: sí.
3: És una passada, és una passada. O sigui, s'ha de tenir molta tècnica. Sí,
0: s'ha de tenir tècnica.
3: I molta cura de les mans i de tot, no? Sí, duen una preparació molt
0: poca
3: especial.
0: Poca broma.
2: A mi que me fa mal el vòlei, imagina't això allà del sol.
0: Clar, tu com a espectadora, Raquel, allà on és tan popular,
3: sí. N'has

0: Sí, si havíem de parlar de la pilota a mà, aquest, amb aquest nom potser no vos sona, no sabreu què és, però si vols dir pilota basca, segur que sí. El Manco haureu sentit anomenar aquest esport alguna vegada.
1: El Manco l'han vist per televisió.
0: Vist per televisió,
2: anava a dir. I a València també, a València, també hi ha una bona cultura d'això.
0: Sí, avui enxerrarem de tot això. Avui enxerrarem.
1: No, i fins i tot a Madrid, eh?
0: Per tot.
1: Sí, fronton
2: sí, varen recuperar un frontón fantàstic, sí.
3: Bé, en tot cas, si algú encara no sap què és la pilota mà o la pilota basca, és un esport en el qual dos o més contrincants competeixen llançant una pilota amb la mà contra una paret d'un frontó. L'objectiu principal és aconseguir que el rival no arribi a tornar-te la pilota i fer un punt.
0: A Mallorca és un esport bastant minoritari, amb molt pocs jugadors, però ja fa un temps que s'intenta impulsar. Avui parlant d'aquest esport perquè els jugadors de pilota mà de tot Mallorca, vinculats a l'Euskal Etxea Artea de Mallorca i el frontó de Sineu, s'han unit sota el nom de Pilotaris Mallorca.

0: Després coneixerem més coses sobre aquesta associació, però primer hem volgut parlar amb els que la fan possible, que són els jugadors, i començam escoltant en Biel Sales, que ens explica els seus primers records sobre aquest esport.
1: El primer record que tenc de la pilota, com molt de nins a Mallorca, no? A jugar a passa, que se deia, que és en el pati, és a l'escola, jugant la pilota a la paret i que pega-li en la mà una pilota de tenis o una pilota d'aquesta de fronton de les grogues, més fluixetes. I, clar, per de nin a l'escola. Conec aquest esport perquè a casa meva, un pare, el cap de setmanes, ho posava i ho donava per TV2, si no vaig errat, i m'agradava veure-ho, m'ha cridat molt l'atenció veure això de que pegassin en la mà i que poguessin pegar tan fort.
2: N'hi ha d'altres, però, com Álvaro Valero, qui aquesta passió per la pilota a mà els ve de família. Ell és del País Valencià, que, com ha dit na Raquel, ara ja també hi juguen molt, i aquest esport és molt popular. Mos ho explica així.
3: A pesar de que jo soc valencià, jo vinc de pares i abuelos de Castilla-La Mancha. El primer record que tinc és en el poble dels meus pares, allà en Albacete, en la ribera de Cubas, de gent, veure gent pilotejar amb una pilota, no? Pilotes de traps que feien abans, i amb la mà nua i pegar-li. Quan vam arribar a València i demés, pues ja en València ja n'hi havia molts arrels. I a partir d'ahí, pues, el primer record, jo crec que jo podria tindre de 3 o 4 anyets, si no faig malament, perquè era una cosa que era com tradició, no?, del poble i de la família.

0: Més pilotaris. Ara coneixem en Sebastià Tous, que es va interessar per aquest esport quan va veure les immenses parets que ho són del frontó de Sineu.
1: Jo el primer record que tinc relacionat amb la pilota és, literalment, el primer dia que vaig arribar. Jo visc a Sineu, soc mig jardiner, mig sinever, i ara visc aquí, i Sineu sempre ha hagut aquest frontó, i sempre m'havia picat la curiositat des de petit de què eren aquestes grans parets, perquè des carrer se veuen unes parets monumentals, i sempre m'havia pegat aquesta curiositat. I per setembre, octubre, novembre, en Juan va anar... per xarxes socials, va anar promocionant que donaven classes de pilotes i me vaig apropar. Record que

vaig arribar, hi havia la majoria de membres de l'Euskal Etxea i algun dels membres que ara formen part del Club Frontó en Cineu. Jo, en principi, anava primer a veure-ho i si després m'agradava o intentar provar-ho. I des d'un primer moment m'ho van dir, no, no, tu entres a pista i jugo.

0: I amb el tema de la pilota mà, el boca a boca també funciona, perquè en Sebastià va fer que el seu germà, en Jaume Tous, també s'apuntés a jugar-hi.
1: Des de part de pilota basca el vaig conèixer gràcies al meu germà, que de fet un dimecres me va dir: vine, ja ho provaràs. No, no venc, vine i t'agradarà. I vaig anar, ja ho vaig provar i la veritat que me va encantar.
2: Es va de fer, enganxar, no?
0: Segur que sí, sí. Segur que sí, que sí. Agrada molt ràpid.
2: És com una cadena. Sí.
3: Per ventura és una cosa
2: si
3: que t'ajuda
2: interès...
3: a descarregar ràbia.
2: Sí.
3: O no,
0: ser,
3: per exemple.
0: Pilotades...
3: És com una sensació que me dóna. Tu t'imagines la cara de qualcú,
4: o fotre't una mà, és a dir, alerta.
3: Ja, sí. Clar.
4: No, alerta. No, és com
2: no,
4: fer...
2: Fes
0: cap bé. No, nosaltres no ho hem de provar perquè si no ja em diràs com escrivint després.
4: No, s'ha de provar amb una persona qui sàpiga, no? Perquè pot ser que tu pensis que li dones a un... amb un puesto bo
3: i no ho fas bé.
4: No ho fas bé,
3: clar.
2: Evidentment.
3: Bé, d'aquest pilotaris també ens han contat que és el que els crida més l'atenció d'aquest esport, que ara en xerràvem, i tots estan d'acord en una cosa, que és el companyerisme, l'esportivitat i el respecte que hi ha entre els rivals.
5: Una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció és el respecte que hi ha dins aquest esport entre rivals. Per dir-te que mos canviem junts, no hi ha locals i visitants, tothom dins el mateix vestuari, mos posant les proteccions, els tacos que se diuen junts, xerram, mos deixant material... I això troc que... això, i juntament amb el respecte que mos tenim dins la pista, troc que és interessant i que és un esport molt guapo.
6: El que més m'agrada, realment, és bon ambient que hi ha. La majoria érem gent desconeguda, alguns sí que mos coneixem, per exemple, meu germà va venir a jugar, meu millor amic també va venir a jugar, i ara formen part també d'aquesta comunitat, però en la resta som gent que fa un any eren totalment desconeguts. I arrel d'aquest joc, dels entrenos, de la competència sana, hem format una comunitat i hem format realment un grup d'amics.
7: El que més em crida l'atenció, segurament, és més allà que l'esport i la pràctica de l'esport, és la reunió, no?, que es fa, la sociabilitat que té aquest esport. És un poble, és un esport del poble, no? És un esport de la gent. I mitjançant això es recull no més allà de pilotari, sinó es recullen famílies, es recullen amics, es recullen tota mena de gent interessada per aquest esport, que és molt gran, pareix que no, però és molt gran.
1: El que m'agrada més l'atenció, pues, és la manera de jugar, que jugues en la mà, jugues en bon ambient, sempre no vas a veure qui és més bo o qui és més xerec. La veritat que això és el que més m'agrada d'aquest deport, que no és un deport, diguéssim, competitiu. És competitiu, però no és competitiu, perquè no vas a fer mal als companys. Ja t'he guanyat i tu has perdut, tu ets més bo, tu ets més xerec. No, no, no. Tots som iguals.

0: Però n'hi ha d'altres d'aquests pelotaris que també valoren que és un esport que barreja l'estratègia i la tècnica. Escoltam en Sebastià Tous.
1: Lo que me crida més atenció d'aquest esport és que té molta estratègia i tècnica. És a dir, per una part, necessites la tècnica de tenir flexibilitat, de tenir reflexos, de saber-te col·locar. Jo això en el principi ho duia molt malament, perquè no havia jugat a cap esport relacionat amb raquet o amb aquest tipus de pilota, i el reflexo les duia bastant malament. Però una vegada vas practicant, vas jugant, vas millorant. I per l'altra part, l'estratègia, perquè és un joc molt d'enganar, de veure com va evolucionant el joc, perquè se juga la modalitat per parelles, un juga davant, un juga darrere, per tant, tu, veient com estan els oponents, pots pegar-li a la pilota d'una manera o d'una altra, és a dir, és intentar que l'altre no te torni

0: A Mallorca encara hi ha pocs pilotaris, poca gent que practica aquest esport, així que tots cerquen referents de fora. De Raquel Món havia comentat alguns. I sobretot se fixen en com juguen els pilotaris del País Basc.
1: Molts de pilotaris del País Basc. Marrés Corena, Altuna, Titín, n'hi ha molts. Molts. Jo, sobretot, un zaguero, perquè jo lluc, normalment lluc de zaguero, que dirien que és defensa, de sa parella, en Zabaleta. És un que m'agrada molt.
2: Seguim algun dels pilotaris bascos que ara mateix estan en actiu, que disputen les seves classificacions, tornen just ara d'estiu. Així com a exemple, Darío fa poc va guanyar un campionat, Albisu, Lasso, Loza, Nartola, Omític també. Tenim alguns referents que veiem alguns partits, uns semifinals, uns finals, i la idea seria, en un futur, tota la comunitat o els que poguessin poder anar al País Basc o a Navarra a veure un partit d'aquests.
3: Bueno, el nostre referent és el País Basc, que és la pilota basca. El nostre referent és allà i, bueno, veure com juguen, tenim ganes d'anar a veure-los jugar en directe allà també, que mos donin quatre classes i seguir endavant.

0: I dalt de pilota mà, un esport físicament arriscat, delicat, però sa, com sentíem, com intenten dur-lo des d'aquí, des de Mallorca, i precisament volen conèixer més coses sobre aquesta nova associació de pilotaris de Mallorca que ha nascut fa ben poc, i és per això que volem saludar ara mateix en Dani López, que n'és un dels seus impulsors. Dani, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé. Aquí estem encantats d'estar amb vosaltres i fem una xerrada sobre això que ens agrada tant, que és la pilota bàsquet.
0: Sí, que deien que, bé, ho han sentit, que és un esport saníssim, eh?
1: Bueno, és un esport que implica també una condició física. Una condició física sempre és important. En altres partits solen durar 30 minuts. En nostres, el professional dura més. Nosaltres duram uns 30 minutets, però són 30 minuts que ho donen tot.
0: Clar, quina preparació física heu de tenir? Perquè dèiem que clar, la mà ha d'estar ben preparada. Hi ha d'haver una preparació física important.
1: Clar, ja ho veurem, ara xerrant poquets. Sí, sí. Nosaltres, per exemple, les mans, a part, les vas fent de poc a poc. No és cada... No és, tot d'una quan t'arribes, no comences a jugar amb les pilotes quan juguen els professionals, ni pilotes dures. Hi ha diferents categories de pilotes, tant de quan comences fins que ja ets un part d'un nivell més avançat. És a dir, i quan vas començant, el primer que t'has d'aprendre, t'has d'ensenyar, és com pegar bé. No és pegar, sinó és pegar bé. Mm-hmm. I a poc vas aprenent, vas saber com pegar, te vas posicionant, i de cada vegada millor.
0: Clar, Dani, però hi pot jugar tothom o has de tenir una bona mà per començar?
1: No. Hi pot i ha de jugar tothom. Mm-hmm. És un joc com, doncs, com el que t'han explicat els meus companys, i a part, és un joc. Ja no és un esport, sinó també és un joc i ho pot fer tothom. És a dir, nosaltres tenim des de gent jove, molt jove, fins i tot de gent molt adulta. Nosaltres tenim moltes diferents edats, tenim els fills de pilotaris, tenim pilotaris, i tenim gent que és més major, i juguen tots junts.
2: Mm-hmm. És veritat que n'hi ha pot de pilotaris a Mallorca, però ja fa anys que fa molt d'anys que s'hi juga. Per què heu decidit ara fer una associació de gent que practica aquest joc, que practica aquest esport de pilota a mà?
1: Nosaltres aquesta associació la volem fer per mort que hi havia dos clubs de referents a Mallorca. Hi havia l'Escola Txea del País Basc i hi havia el Frontón Sineu. D'acord? En el 2022 se va rehabilitar i reinaugurar el Frontón de Sineu, i a partir del 2023 en Joan va començar a fer el torneig d'Escola Tiboi Boidet. Ara, des de fa poc temps, des de si ben passat, com t'han explicat els meus companys, va començar a impulsar les classes. Com, clar, aquí la gent que en sabia jugar un poc a Mallorca eres gent de l'Escola Txea, d'acord? I després, aquesta, que van ser nostres padrines, van ser els que ens van ensenyar a nosaltres, i és que nosaltres ara que ja en sabem un poc, podem ensenyar a altra gent. I el que nosaltres volíem era unificar tant la casa basca com la casa de Sineu, tot en un, perquè ja que són poquets, per almenys poder fer una pinya grossa i fer de la pilota mà a Mallorca, coneguda a Mallorca i on sigui.
2: Quant de pilotaris sou ara a Mallorca?
1: Ara mateix estaríem en actiu una vintena de pilotaris. Millor. Que estem en actiu, que anem a entrenar, que participàvem en els tornejos, damunt una vintena.
0: Clar, organitzeu competició en tornejos com des i fins i tot heu creat una lliga. Com funciona?
1: Això mateix. Ara mateix estem cursant un torneig, d'acord? El torneig, el primer torneig Au Paidó, que nosaltres és el nostre lema, Au Paidó, que és com, vinga, anem
3: que... Molt ben triat.
0: Molt ben triat.
1: Sí. Oye, és el nostre lema. Ara,
3: és un lema, passat, perdona, però... Dani,
1: sí.
3: Del torneig, o se quedarà així un poquet com a claim, com a frase unificadora?
1: Això se quedarà com una frase unificadora, i de fet, el torneig que s'ha celebrat en guany pel primer pic, se celebrarà cada any i se seguirà dient el mateix. Se dirà Au Paidó, és el nostre lema, és el nostre crit de guerra.
3: M'encanta.
1: I res, com comentava, dissabte passat es van jugar les fases eliminatòries,
0: sí. Mm-hmm.
1: I ara que dissabte ja tenim les primeres semifinals, mm-hmm. Que qui guanyi les semifinals serà el que tindrà el passaport per anar a la final, i qui guanyi la final, disculpeu, és el que després sí que té el passaport per jugar-se els pilotaris bascos. Mm-hmm. En Joan, després fa un torneig, que se diu Col·lectiu Boiret, mm-hmm. Que es fa també per agost.
3: Que ho vareu fer l'any passat, també, aquest
2: sí,
3: torneig.
2: Sí.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Exacte. I venen uns pilotaris molt bons, com podria ser en Gonyi, Nurmeneta, Lizaso, Naranguren, són pilotaris molt, molt bons i ens donaran l'oportunitat de poder tocar un pot de cebolla amb ells. Després també és veritat que en si ven, quan fa més fresqueta, tenim una lliga de rànquing. És a dir, és una lliga on tenim 4 nivells i a cada nivell hi ha 5 jugadors. D'acord? I cada jugador anem fent partits per parelles i després anem puntuant per un sistema d'elo. Sabeu el que és el sistema d'Elo?
3: No. No.
2: Com en els escacs, no?
1: Un sistema... Exacte. És un sistema de puntuació que és el mateix que fan servir en els escacs. Per què fan servir aquesta puntuació? Perquè el sistema d'Elo mos permet que si un pelotari s'enfronta contra un altre pelotari que té un Elo més alt, entonces aquest pelotari que ha guanyat pot pujar més d'Elo. I si un altre pelotari, per exemple, que té un Elo molt alt, li guanya un que el té més baix, baixa més. Entonces anem jugant en els rànquings i després en les divisions. És a dir, hi ha primera divisió, segona, tercera i quarta divisió, que les tenim anomenades amb diferents noms, com seria la màxima seria la categoria, la segona divisió seria la Lliga Toque, la tercera divisió la Goxua, si no m'he equivocat, i així. I després nosaltres, pues, cada mes, depèn de la puntuació que hagis fet, vas pujant de divisió, te mantens o baixes.
3: Dani, que la Goxua és un postre, tu saps, no?
1: També ho sé.
3: Escolta una cosa. Celo és una espècie com lo del golf, no sé com se diu, el swim o com se diu.
2: És una puntuació.
3: La puntuació aquesta, no?
1: Más o menos sí, ja t'he dit. Nosaltres el referent que tenim és com ho fan servir de jugadors d'escacs.
4: I comentàvem que feu classes d'aquest esport també i han sabut que fa ben poc en vareu fer una a l'Escolania de Lluc, que és un lloc
2: que
4: bastant
2: també tenen frontó, ja,
4: singular.
2: No?
4: Sí, sí. Ah, clar. Com va anar aquesta classe? I també on podeu jugar en aquest esport? Perquè sabem el frontó de Sineu, ara dèiem aquest de Lluc.
0: Clar, si n'hi ha però... més aquí a les Illes.
4: Les opcions que aquí teniu.
1: Clar, aquí a les Illes, ara amb actiu, tenim el frontó de Sineu, que és el nostre epicentre, que dèiem, tot el que feia normalment ho solen fer allà, però també, per exemple, solen anar a jugar a Inca. A Inca hi ha, per exemple, un frontó que s'utilitza més per front tenis, però nosaltres també podem utilitzar per jugar a pilota mà. Es fa el frontón de Lluc, perquè el frontón també és un esport de frares, un esport de monjos. Entonces, allà a Lluc, quan varen venir els monjos i frares de Freibas, van muntar aquest frontó, que estava un poc en desús, i bé, van tenir uns companys que van anar cap allà a fer una petita classe en el lot d'allà, perquè ja que el tenen allà, que sàpiguen per què serveix i per què s'utilitzava el frontó. Després crec que n'hi ha un altre per Santa Ponça, i ara aquí a Mallorca, així amb actius, diries de Santa Ponça, ah, clar, i de Sant Rapinya.
3: Ah, això t'ho anava a dir.
0: De Sant Rapinya, també, clar.
1: De Sant Rapinya, de la casa d'Escala Xea.
3: Dani, una cosa. Dani, poden rebre classes les dones? Perquè... Això és
1: poden,
3: un esport...
1: i en tenim, de fet.
3: Sí? Mm-hmm. Perquè oficialment, bé, no ho sé si n'hi ha. És un esport històricament que ha estat d'homes, però no sé si les dones...
1: No, completament igualitari, i sobretot ho veuràs que tant a Navarra com en el País Basc és igualitari. Passa que amb molts esports... Que
3: clar, no té el mateix tiró. És vera que no té el mateix tiró, és així.
1: Exacte mateix.
3: Encara no.
1: Encara no.
0: No és tan popular.
1: Que és el tenis, que és futbol, que qualsevol esport... que sempre s'enxerra més d'un gènere que un altre, però també existeix i és molt bo.
0: Dani,
1: molt bo.
0: I amb aquest temps heu creat afició o sou els mateixos jugadors?
1: No, de fet, varen començar molt més poquet del que som ara i de cada vegada veiem que anem fent afició, seguint la traca, les portes estan obertes, senten l'esclat de la pilota a la paret, mos veuen actius a redes socials, s'animen a venir, i és com vos ha comentat en Jaume, que el que em va passar a mi, el que li va passar a en Sebastià, que una vegada que hi vas, enganxa ja no només el que és l'esport, sinó l'ambient que hi ha allà, de bondat, de companyerisme, i de poder estar bé.
0: Clar, quines edats sou? Hi ha gent molt jove, hi ha gent gran?
1: Sí, sí. Tenim gent des de 8 anys, 8 no, disculpa'm, des de 12 anys, nosaltres que en tenim 30, gent de 20, fins i gent de 40 i 50.
2: Mm-hmm. Jo m'han vengut ganes d'apuntar-me. Sí, li demanen en Dani com ho hem de fer per anar a classes o com ho poden fer per jugar.
1: Pues per poder venir, simplement mos podeu contactar sempre a través de la nostra pàgina web o del nostre Instagram de Pilotaris de Mallorca. Normalment nosaltres fins de setmana sempre solem estar per allà i sempre si voleu venir a veure un moment com és, nosaltres sempre vos rebrem amb les portes obertes, amb les mans obertes i amb una pilota en la mà per poder ensenyar per això que mos agrada tant.
3: Escolta una cosa, i... què és el set? Què és el set, el joc de la pilota?
1: Com? Perdona?
3: Què és el set, el joc de la pilota? Els números que marquen?
1: D'acord, això ets a distància. Vale. Sí, ara ja sé el que me demana, disculpa.
3: No, no, disculpa tu, disculpa tu.
0: Clar, és que tampoc...
2: Raquel, ja ens ha pas super tècnic.
0: Sí, clar, és una barresa, sap de què va l'història.
3: No, no, és que això era, com no ho fagués bé, escolta, estaves mort, eh?
1: Els números estan posats perquè depèn de la categoria on juguis. Quan tu fas... Nosaltres, per exemple, per treure la categoria adulta, per treure, has de treure d'antes del 4, d'acord? Tu agafes carreria des del 9 o des del 7, agafes impuls, fas botar la pilota i la fas xocar antes de que passi el número 4. Ha de pegar la paret, i quan pega la paret i torna la pilota, ha de passar entre el 4 i el 7. D'acord? Per això hi ha un passa i un falta. Si te fixes, en els 4, en els 4 normalment solen pagar un passa i després del 7 solen pagar un falta. Perquè la pilota ha de caure, després de la paret, ha de caure entre els 4, això no et saca només. Entre els 4 i el 7. Després ja està.
2: Me recaba el mosso.
4: Ara mos fa un croquis, eh?
2: Ja s'és avançada.
0: Ja ho veig difícil, eh? Ara ja ho veig difícil.
3: No, mem, hi ha una part, Dani, que és la paret principal, diguéssim, que és la que està enfront. I a l'esquerra, exacte, i a l'esquerra hi ha una altra paret i allà estan posats els números en els metres i tot això, exacte.
1: Exacte.
3: Perdó, és que les estava fent un dibuixet molt cutre.
1: Me demanaves el set i dic... Però sí, de fet ja tens tot d'una.
0: Clar, ara
2: ja m'ha fet ganes,
0: sí,
2: de jugar.
0: Sí, però...
4: Pentura, hem d'esperar que faci un poc manco de calor, perquè no sé si indumentari.
0: Primer hauríem d'anar...
2: Un partit d'afició. No recal món n'ensenya...
4: I tant.
0: Primer hauríem d'anar a mirar un partidet, veure com se jugui això, i després ja...
1: Bueno, aquest dissabte se juguen les semifinals del torneig i estàu tot convidats. A partir de les 7 tenim el primer partit. I nosaltres mos faria moltes ganes que venguéssiu a veure-mos.
3: Fins i tot el campionat de l'any passat, Dani, es va... us vareu quedar al frontón de Sineu sense cadires de la gentada que havia.
1: Sí, això és el torneig que organitza en Joan, i clar, perquè pensa que també venia l'entrenador de Mallorca,
3: sí, ja
1: que els pelotaris són molt coneguts, i el que enganxa molt, i sobretot aquesta gent que juga tant i tan bé, la gent que potser ja ho ha vist en directe, és sentir el toc d'una pilota de professionals, seria una pilota de toque, i és una pilota que quasi, el que l'altre deia, és una pedra. És que és una pedra. I tu veus com aquella gent la fa botar en terra, li peguen tanta de força, xoca la paret i la tornen, veure llur, que és una sensació i un sentiment que enamora. Sentir que és renou i veure aquesta gent que li pega, enamora, te deixa bocabadat.
0: I tant, d'un esport que heu donat aquesta nova vida també en aquest frontó de Sineu, històric. Dani, fins quan és aquest torneig, has dit?
1: El torneig...
0: La final, quantes?
1: La final del dia 10.
0: Dia 10 d'agost.
1: Dia 10 d'agost serà la final del torneig del Paidà i dia 11 se juga el torneig de Calatí i Boidet organitzat per Joan de Front del Sineu.
0: Beníssim.
2: Idò, jo crec que hi aniré, a veure, no? M'han curiosit molt. Sí.
4: Amb els espectadors.
2: Sí. A veure, no, només ara.
0: Bé, i que la creació d'aquesta nova associació de pilotaris de Mallorca referma això, que és un esport que, com a mínim, crea nous adeptes, no?, i nous jugadors i comença a pujar un poc aquesta afició.
3: Dani, teniu pàgina web o xarxes socials o qualsevol cosa on puguem mirar? Digues.
1: Sí, la pàgina web és www.pilotarismallorca.com.
3: Pilotaris Mallorca?
1: Pilotaris, sí, perquè nosaltres som mallorquins, no som pilotaris, som pilotaris.
3: .com.
1: .com, sí.
3: I teniu xarxes, Instagram, TikTok...
1: Tenim també Instagram de Pilotaris de Mallorca, sí.
3: Vinga, fantàstic.
2: Molt bé. Els haurem de seguir.
0: Ara la Raquel Agüero s'apunta com si fos una roda de premsa.
3: Completament.
0: Va fent preguntes.
3: És que això té un parell de reportatges.
0: Sí, i tant. Dani López, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I enhorabona. Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I a seguir jugant. Gràcies.
4: Gràcies.
1: Gràcies. Molta pilota.
5: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Tres ràdios, dial.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raúl Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Aupaidó.
1: Escolta una cosa. Sí.
2: Aquest crit de guerra.
1: El naming, els noms que s'hi posen, l'èxit... O sigui, saps si té èxit una cosa si al cap dels anys es manté. Però és que sona beníssim
0: de primera. És que és un
2: bon crit. Si la gent ho recorda i...
1: Sí, i és aupa, que tothom ho té.
0: Aupa.
1: Aupa és una cosa que tothom, al marge de País Basc, Navarra i tot això, la gent ja ho té com més o manco integrat. Mm-hmm. L'idò encara no, però segurament que anirà agafant força. Anirà agafant força.
2: A mi m'agrada.
0: Però és que vaja, que és el mateix crit, eh? Aupa,
1: sí.
0: Idò,
1: sí.
0: Som-hi.
1: Sí, realment sí. Supos que idò té més usos. Aupa és com un crit de d'ànim.
0: Sí.
1: No? No, d'endavant.
2: Aupai.
1: Sí.
0: Aupai.
1: Idò crec que té més, clar, més matisos, no?
0: Aupai, lloc d'ai, idò.
2: Per exemple, en llocs.
1: No, quan sí, dius no, idò. Això no és el mateix.
2: O quan te diuen alguna cosa que estàs d'acord i dius idò.
1: Idò. Exacte.
0: Sí.
1: Exacte.
2: No, no, és que...
0: T'ha encantat aquest crit, eh? Crit de guerra, han dit, però sí. És un crit de joc.
2: Avui se mirà
1: pilotaris.
2: Sí.
1: T'he de dir una cosa, aquest divendres en el meu poble se juga un campionat de les festes de Santiago, que és el patró del meu poble.
0: Ui, així quan t'has posat...
1: No aniré.
0: No.
1: No puc anar.
0: Entenc que és un partit important.
2: És un drama.
0: O que hi jugui gent important.
1: Bueno, no és que jugui gent important.
0: Gent
1: és que
0: important.
1: Hi va gent important. Vull dir, i molt d'aficionats. Perquè, per exemple, el meu poble té sensats, no sé... Abans en tenia 250 persones, ara crec que són 300.
2: És molt petit, idò.
1: Sí, és molt petit. I té un frontonarro... que se moren.
2: I se pot dir el nom del teu poble?
1: Sí, Valcarlos.
0: Sí.
2: I se pot dir el gentilici ja. D'aquest poble?
1: Valcarlino. En basc és Luzaide i Luzaidarra.
2: Mm-hmm.
1: I a castellà és Valcarlos i Valcarlino.
0: Sí, tu ets Luzaidarra.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, que ho sé.
2: Sona increïble.
1: Bueno, és molt més guapo del que sona, t'ho he de dir.
2: Ja m'hi duràs, Raquel.
1: Sí, amb voler.
2: Un viatget.
0: Amb un frontó que és més gros que qualsevol casa.
1: Que el poble. Que és més gros que el poble.
2: Això sí que és increïble.
1: Sí, clar.
0: Vinga, Raquel.
1: Tenim portades, codets.
0: Sí, tenim portades, i moltes, eh? Vinga.
1: Tenim portades i tenim moltes. I jo tenc una cosa un poquet en el coret de que són totes iguales. Clar, és normal. És a dir, Espanya va guanyar el Mundial de Futbol contra Argentina i... Òbviament, a Nova York hi varen anar, bé, quasi tots els representants polítics, des d'en Donald Trump...
2: El rei i la reina. Bé, la reina no ho sé,
1: sí,
2: el rei
1: i la reina
2: i
1: les filles.
2: Sí, que això t'agrada, tu, aquesta apartat real.
1: Aquest xup-xup m'agrada molt, m'agrada molt. I vestits, amb, bé, com sembla, no? És a dir, no se tria sense intenció. Els colors, per exemple, de la roba, no?
2: Duen la camiseta del Mundial, però la blanca.
1: Elles duien la camiseta del Mundial i ell, el rei, duia una corbata vermella i la reina anava vestida tota de vermell, també en rebre els jugadors ja al Palau de la Zarzuela. Dic que per jo són un poquet avorrides, però és la notícia, és vera, que és futbol, s'ho menja tot.
0: Sí.
2: Sí, és un poc... Entre poc i massa, se
1: és un embafament un poquet així. Però bé, com que és cada 4 anys, Maria...
0: Bé, sempre...
1: O poden surar.
2: És que no puc opinar perquè m'ho funeran.
0: Sempre ho ha arrossegat tot,
1: no,
0: el futbol.
1: No, has d'opinar. Has d'opinar perquè mos donen matadura, perquè d'aquí a 2 anys és l'europeu. Claro, que no és el mundial, també, és l'europeu. Però bé, va anar bé, va anar bé. Va anar bé per nosaltres i és el primer pic que simultàniament tant la selecció masculina com la femenina tenen el títol del món, de campions del món. I bé, jo crec que podem estar bastant orgullosos. Crec que no sabeu, això començaré per repassar la revista Hola. Crec que... vosaltres la llegiu?
2: Ara ja no. Vaig tenir moments de petita, a Casa Pradina,
1: no?
2: A la perruqueria, també. Però ara ja no.
1: Idò, vos he de dir que cada setmana, jo no sé quant d'anys duen així ja, però tu obres la revista i te mostren una mansió meravellosa.
2: Sí, que estava visualitzant això, cases descomunals...
1: Cases de somni.
2: Que mai tindrem.
1: Exacte.
0: No.
1: Exacte. Però que ens agrada goitar un poquet d'aquestes cartes. Bé, això m'encanta. I en aquesta ocasió, el primer reportatge de la revista Ola d'aquesta setmana són 16 pàgines d'una casa a les Illes Balears.
0: Ah.
1: Concretament a Mallorca.
2: Mm. Ahà.
1: És la casa de qui va ser ambaixador dels Estats Units a Espanya a l'època d'en Barack Obama. És d'en James Costos i Michael Smith. Estan casats. Michael Smith és un decorador d'interiors molt reconegut. Clar. La finca se diu Xarbet. Ex-apòstrofe Arbet. I està a la Serra de Tramuntana. Mm-hmm. No sé com explicar-vos quin viatge sensorial és veure aquesta casorra.
0: Com és aquesta casa? Com la definiries?
2: És que, clar, aquest nom ja he hagut de mirar el paper perquè...
1: La definiria molt diferent. És vera que té com una apariència que no desentona, però és molt diferent per de dins, no? Té molta mescladissa d'estils i m'ha agradat molt una cosa, perquè jo ja ens hem de fixar en les coses bones.
2: Ui,
0: sí.
2: La teva pipella, Raquel.
1: Bé, no, clar, és que ja m'estic contaminant, clar. Tenen unes cortines i un banc forrat de teles de llengos.
0: Però aquí no en té.
1: De bones, dic.
2: Clar, la tela de llengos real.
1: De bones.
0: Ja.
1: Exacte. Que són de l'empresa, que és una empresa meravellosa, de l'empresa Bujosa, que és a Santa Maria, que fan unes coses molt, molt especials. I,
0: un banc gros.
1: També treballen la... Sí, tinc aquí les imatges, ara vos les passaré, perquè, clar, tu quan... Són subscriptora de Sola, ¿vale? No m'escondo. I quan vas a fer una captura de pantalla, clar, hi ha drets d'imatge i t'avisa. Tot d'una fas una captura de pantalla d'alerta, si ho comparteixes, hauràs de pagar. I no anem de... No hem de pagar per contar una cosa, però jo les mostraré. No cal, però no passa res. És una casa, no ho sé, de somni. Ells conten en aquesta entrevista que fa uns anys ja la varen conèixer, però que la llogaven a l'estiu.
2: Ara goiteren altres, també.
1: Sí, la llogaven a l'estiu i, clar, se van
0: anar... Ara mos ha passat la tauleta.
1: Se van anar familiaritzant amb aquesta casa. Diuen que estava molt bé pensada abans de construir-la, que han fet petites reformes...
0: Bueno, ja, per començar, més que casa, diria que és una mansió.
1: Mansió, sí, sí, sí.
0: En va, mansió, no de menció.
1: No.
2: Va, té una clasta, això, sí. Increïble. Una decoració per de dins.
0: Ara m'ha entrat
2: que això
0: a la sala d'estar.
2: Que és... És que no.
1: Anau en el dormitori.
2: Per és el Palau de Versalles, per exemple.
1: És que el dormitori és una cosa com impossible... Però com que queda bé...
0: Clar, aquesta... I això és a Mallorca.
2: Vistes increïbles, clar. Sí, això pareix... Sí, que ha de dormir aquí una princesa del segle...
1: Sí o no? La veritat és que me sembla una casa molt, molt fascinant.
2: Molt carregada, un poc, també te diria.
1: Sí, el dormitori és fort. És fort, és per gent...
2: Quin d'ells? Perquè jo ja n'hi vi com a 5 o 6.
1: El dormitori principal, que té com un retable...
0: Clar, molt d'estampats, molt de florejats...
2: Moltes rajoles...
1: Jo, per dormir, me sembla millor...
0: Ara som a la piscina, que és quilomètrica. Aquesta piscina que és més grossa que la mansió.
2: Aquí pots entrenar.
1: És que la piscina... I després una cosa, que jo... M'agrada dir, fixeu-vos en James Costos. Sempre mos fixam en ses dones. Mm. I ara en James Costos...
0: Ai, que seran aquí durant l'eclipsi, eh?
1: Sí, vendran...
0: El dia 12 d'agost.
1: Sí, vendran i ho passaran en el seu barc, vaixell, en el seu iot, crec que...
2: I esperen que tinguin ulleres, perquè si no quedaran secs.
1: No. Supos que entendran ulleres.
0: No cridem el mal temps, eh? Tothom amb ulleres.
2: La gent no sé si ho té molt clar, però...
1: Ben alerta.
0: No s'ha de viure aquest eclipsi a la lleugera.
1: No, que en 30 segons te pot fer mal als ulls i que, a més, no és tot d'una.
0: En qüestió de segons.
1: Sí. Diven,
0: ho han dit els experts.
1: Sí, que l'exposició de 20 segons te pot fer molt de mal, tot i que els símptomes no els hi tindràs fins unes hores després. Trob que en James Costos s'ha posat massa botox.
0: Ah, sí.
2: No,
1: és que ho hem de comentar, perquè sempre comentem de les dones. Escolta, No, però jo no li feia falta tant, tot i que jo no tinc res en contra del Botox.
2: Però és que això Maria, fa bo, deu ja dir... Fa bo, ara seré un mes del club del Botox.
0: Bueno, és una casa carregada, no, no sé si també té aquest estil, ell, de carregar.
1: No, clar. Ells diuen que no han fet una reforma. Han fet petites reformes, però clar, tenint aquesta piscina...
2: Jo no sortiria d'allà.
1: Déu sap quin... Com és una petita reforma? M'enteneu?
0: O clar, sigui que... és una reforma total.
1: No, bé, ells han dit que integral, no? Que han mantingut, òbviament, tota l'estructura, però sí. I, bueno, què hem de dir? Jo no sé si veure l'eclipsi, eh?
0: És curiós, n'hi dova moltíssimes dimensions així, però que clar, que aquestes cases...
1: M'agrada que la mostrin.
0: Siguin aquí, a Mallorca.
1: M'agrada que la mostrin.
2: T'agrada somiar.
0: Poder-les veure.
1: M'agrada que la mostrin, però són 16 pàgines, eh? Però, clar, posa això de relleu, no? També els contrastes tan forts que en tenim aquí a les Illes Balears, no? A veure... Són molt forts, és o molt alt o molt baix, sí. I això, ostres, fa mal. Sí. Ho penses i... Ai, dius, escolta, la vivenda és un dret, no?
0: Bueno, no ho tenim a mà.
2: Jo crec que si en James Costos, el nom, has dit...
1: James Costos.
2: Vengués en el meu pis de 40 metres quadrats i pegaria un ataquet.
1: Depèn com ho tinguis, eh? Si tu vius tota sola i a tu te va bé. És a dir, tampoc ara se fan cases com se feien abans, no? Que eren 120 metres.
2: Jo veig això i sap que pens. Molt guapo i tot el que vulguis, però molta feina.
1: Molt per fer net.
0: Clar, però no la fan ells. No,
2: clar, si tens per pagar que te la facin.
0: No la fan ells.
1: Ni faran net a la piscina,
0: tampoc. No, ni llevan esta so...
1: Escolta, també a la revista Hola surten en Fernando Alonso, ja sabeu que ha estat papà, amb la periodista Melissa Jiménez, i amb el seu nin, amb un iotarro meravellós per les aigües monegasques. I també surt en Rafa Nadal amb els seus nins, en el seu super iot també, que per cert és el mateix astillero, no sé com se diu, qui va fer tots dos, el de Fernando Alonso i el de Rafa Nadal. La revista Semana, pues també lo mateix, Reyes del Mundo, las mejores imágenes de la celebración de los campeones, la otra cara del triunfo, que això ens agrada moltíssim, Celestí, novias, esposas y familias saltan al césped, els hi ha faltat dir, i amants. I bé, tot això dedicat a la revista Lectures també, Campions del Món, el triunfo de una generació única. I després desentona un poc una informació que posa Rosario i Lolita, reunió familiar en Càdiz.
0: Ah, mira, bé.
1: No, bé, està bé. Està bé. I de la pel·li La Odissea, Todos los secretos d'aquest film de l'any que ja diuen que... Bé, no l'he vist encara, no sé si tu l'has vist.
0: Jo tampoc, no. No, però ahir mos comentaven que sí, que és bona.
1: Que és ben bona, sí. No? Me fan un poc de por, aquestes pel·lis.
0: Clar, són 3 hores.
1: És que...
0: Però diuen que passen aviat i que és molt bona.
1: Hem d'anar. I bé, i a la revista Hola també tenen una finestreta de Nova York al cel, titulen Cumbre d'estrelles en el gran espectáculo de la final, i surten Richard Gere en la seva dona, que és una dona espanyola, i en Javier Bardem, i tota aquesta gent que ha estat donant suport a un Mundial que jo, en el principi, la veritat, no ho vaig agafar amb moltes ganes, però que després bé, ha estat bé, supos que, clar.
0: El veres, sí.
1: Sí. I la revista 10 Minutos és la que més se desmarca.
0: Sí, totalment.
1: Perquè sí que donen la celebració, però no ho donen com a notícia principal. I la notícia principal està passant a les Illes Balears, concretament a la illa d'Eivissa. Aitana i Plex passionen Eivissa. Exclusiva. La cantante i el youtuber disfruten de su segundo verano de amor.
0: Amb els peus en remull.
1: És que les penes com pan són menys penes.
2: Joves i guapos, què poden dir?
1: Què poden dir? Res, pues que siguin feliços i que s'ho passin molt bé i que mos donin moltes imatges i que passin totes aquestes coses. Per cert,
0: digues.
1: Hem de fer un avís. Avui surten les revistes mensuals del mes d'agost. Les revistes mensuals del mes d'agost incloeixen quasi totes unes ofertes, no unes ofertes, uns regals. Ja sabeu que ara es ganxo de, perquè la gent compri revistes en paper és regalar un bolso de, per anar a la platja, un necesser, unes cremes, qualsevol cosa de maquillatge. Hi ha productes valorats en 20 euros i tu pagues 4,50 per una revista. O sigui que correnços en els quioscos perquè s'esgoten.
0: Vinga, ara ja han fet promoció d'estiu.
1: No, clar, però jo, sap què pens? Crec que els hi ha sobrat de... No sé si de tirades anteriors o de què, perquè, clar, al mes d'agost, tovallola per anar a la platja, necessari... Escolta, carinyo, anant tard. Està bé, està bé.
2: Tu podries ser.
1: Està bé, està bé.
0: Raquel, has anat a la platja? O no?
1: He anat aquest dia. Sí, he anat aquest dia perquè he tingut una visita dels meus nebots que han vingut i hem anat a la platja i a tot lo més gros, estic esgotada.
0: Raquel, idò, fins la setmana que ve, eh? Gràcies
1: que
0: per
1: ve.
0: Passar per
1: no
0: Tento.
1: No sé la setmana que ve, perquè t'he dit, no.
0: Ja xerrarem aquests dies.
1: Dia 29, dimecres, ve en Pedro Sánchez a l'Almudaina, que es reuneix amb el rei. Sí. Jo surt aquí a les 5, no sé si m'hi donarà temps. He de fer unes consultes i si no vos cridaré
0: si no,
1: i on xingolarem, vale?
2: Vos dius coses.
0: Perfecte.
1: Venga,
0: super.
2: Gràcies.
3: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
3: Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzab i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Falten 5 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que l'investigador taujà Miquel Martorell i Ramis ha publicat el llibre Sant Eugeni, un tresor per descobrir, Maria.
2: Una obra que parla sobre el passat del municipi, posant la mirada en l'etnologia, entrevistes, feines, patrimoni, el cinema de la vila o cançons antigues.
0: Miquel Martorell, que ja el poden saludar, autor i investigador, com estàu?
8: Bones tardes, molt bé. Aquí Miquel Bonisat.
0: Mig carbonitzat, sí,
2: tots
0: sí.
2: Tots estem així.
0: Això mateix. Com va anar aquesta presentació del llibre divendres passat?
8: Pues va anar molt bé, la veritat. Esperava que vengués gent i va ser així. Maldament fos una hora que no fos meravellosa, perquè era el de 6, però el local va estar ple i tothom content.
2: Bé, hem de dir que has recopilat llegat despassat, no?, que per aventura molta gent no coneixia. De quins tresors mos xerres, si mos pot fer una pinzellada?
8: La veritat que hi ha un poc de tot. Des d'un petit cocó que empleaven els caçadors per a beure els cans, fins a una cosa més grossa com pugui ser una cantera de treure peces de marès, passant per un tovallot, una cova d'enterrament prehistòrica, etcètera, com per exemple també caderes d'esbatres, pont de cal, barraques de roter... Bé, tot el que és de tecnologia, des d'una marjada... Tot el que s'ha perdut realment a la nostra muntanya, a la nostra municipi.
0: Clar, i heu partit de saber, o heu parlat amb moltes persones, o heu tirat més de fonts escrites?
8: Home, qualque cosa sabia jo, però en realitat és que m'han aportat informació. Són una dotzena de persones que queden vives en el poble i m'han pogut, pues, pues, donar aquesta informació privilegiada perquè quan ells no hi siguin tot això queda enterrat.
2: Mm. Clar, Miquel, clar, hem de dir que tu, si no tenim entès malament, ets pagès de professió. Això t'ha facilitat conèixer tot aquest patrimoni, tenir certes fonts també per apropar-te a tot això que molta gent desconeix?
8: Sí, clar, m'ho ha facilitat, perquè si un és pagès i ton pare ja ho era i els predins ja ho eren, tu vas per la muntanya i quan veus una cosa ja no dubtes de què és aquella cosa. De més se tracta de saber un poc qui eres que feia feina en aquella pradera i que valia una peça de marès dels anys 55. M'entens? És un poc això.
0: En un apartat precisament d'aquest llibre, vos centrau més en la zona de ses coves. Quina relació hi teniu i qui poden trobar allà?
8: Bueno, la meva relació és molt, molt, molt grossa, perquè jo, a part de Miquel Martorell, me diuen Miquel Coves, començant per aquí, el meu malnom és aquest, i bé, pues, a Sant Eugeni hi ha centes de coves, centes de coves naturals, però en aquest redol que jo he trascat més a fons, pues, n'he redescobertes quasi 30 coves artificials,
2: wow,
8: o prehistòriques,
2: 30.
8: O que han fet, sí, o que han fet qualque cosa, o una paret, o l'han picada, artificials per poder-hi tancar esports o per qualsevol cosa.
0: Uh-huh. Bé, donar el protagonisme també al cinema del poble, Sant Eugeni, un altre tema que també vos ha tocat de prop, i xerrau de cançons antigues, de cançoner. Quina joia es trobam?
8: Bé, el que del cinema era una cosa que s'havia de perdre en pocs anys, ja que tots els que varen viure aquell moment, durant aquells anys dels 53 en el 62, o 56 en el 62, pues ja són tots morts, menys un que va venir la presentació. Per tant, les històries que varen passar en aquell moment, des de quines pel·lícules, el que valien, les anècdotes d'escapellar, pues tot això s'hagués perdut en pocs anys. Mm-hmm. I vaig decidir recuperar-ho, i les cançons, pues, un poc del mateix, eren cançons que jo, quan era nin, ja veia que això se'n diria perdre, tenia 13 anys, eren els anys 83, i vaig pensar, que si em fan del meu predini, si no t'explico una plegueta, tot això es desapareixerà.
0: Idò, Miquel, ho hem deixat aquí perquè s'acaba el
8: sí,
0: temps.
8: Sí, massa bé.
0: Moltes
2: gràcies, Miquel.
0: I bon llibre.
8: Tot un bon hora baixa.
0: Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
9: Bon dia. A Eivissa, dues dones embarassades han estat atropellades per un vehicle que ha fugit. Les dones han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital Can Misses per romandre en observació.
10: Els fets han ocorregut avui migdia al centre de Santa Eulària, on la policia local cerca el conductor que ha fugit sense socórrer les víctimes.
9: I encara en crònica de successos, un treballador ha mort i altres dos han resultat ferits a conseqüència d'un accident laboral a Renfe.
10: Ha passat avui a la base de manteniment integral de la companyia a Villaverde, Madrid, durant unes tasques de manteniment per causes que ara s'investiguen.
9: Més qüestions. Les Balears han rebut més de 800.000 creueristes en el primer semestre de l'any. És un 18% manco que el mateix període que l'any passat.
10: Segons les dades d'autoritat portuària, el nombre de passatgers d'aquest tipus d'embarcacions a Palma ha davallat de 600.000 a 430.000. El director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers, Alfredo Serrano, ho atribueix a les dificultats operatives per fer escala en aquest port.
11: Hay unas ciertas dificultades operativas para poder conseguir atraques en Palma. Y, lógicamente, si bien no es imposible, pues las compañías que en algunos casos pues quieren tener una certeza absoluta de que van a conseguir atraque, pues optan por otros destinos.
9: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi del dia 12 d'agost i que el vegin per la televisió.
10: Una exposició insegura i sense ulleres de protecció homologades pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
12: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
9: I la ministra de Sanitat, Mònica García, es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc, com demanen les comunitats autònomes. L'argument pel no ministerial és que es trencaria l'acord al que ha arribat amb els sindicats majoritaris.
6: Concretament, García pensa que trencaria l'acord aconseguit en Comissions Obreres, UGT, CESIF i SACSE, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
13: Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
9: I la Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora a una llei el concepte de prioritat nacional. Partit Popular i Vox han aprovat els pressupostos que incorporen per primera vegada aquest concepte popularitzat per l'ultradreta.
6: Un principi que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. Es tracta d'una exigència de vots al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, qui nega que suposi una distinció segons el color de la pell.
14: Ellos la llaman prioridad nacional, nosotros le ponemos énfasis en el arraigo. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
6: El govern estatal ja va anunciar que recorreria aquesta qüestió al Tribunal Constitucional si la llei de pressupostos valencians finalment incorporava aquest concepte.
9: I amb aquesta informació arribarem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Vos han de contar que Amílcar és un documental poètic sobre l'enginyer, agrícola, poeta i filòsof Amílcar Cabral, un dels revolucionaris africans més influents del segle XX. Va ser assassinat per les seves idees d'independència. La seva vida ara s'ha convertit en un biopic del cineasta mallorquí Miguel Ech, que s'estrena precisament la setmana que ve a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: Encetam, idò, la tercera i darrera hora de Tèntol, del Tèntol d'avui, en Toni Cardell, que continua el control tècnic, i amb la companyia del cineasta Miguel Ech.
2: Sol, suor, o verde e o mar. Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco. Olhos de uma mesma luz. Hoje começa a guerra contra Portugal.

0: Amílcar és un assaig documental poètic sobre Amílcar Cabral, comentàvem, enginyer agrícola, poeta, filòsof i revolucionari africà, uns dels líders anticolonials més influents del segle XX. Amílcar és la història rodada pel cineasta mallorquí Miguel Ech, que ja ens acompanya durant més d'una dècada, que conta la vida d'aquest líder africà assassinat per les seves idees d'independència. En manco d'una dècada, Amílcar va unir més d'un milió de guineans a la lluita contra el domini colonial portuguès i alliberar tres quartes parts d'aquest país.
1: Esta é a terra dos nossos antepassados.
2: En profunditat.
3: I d'en profunditat en volem parlar amb Miguel Ech, ben tornat a Tentol. Com estàs?
4: Molt bé.
3: Dèiem que és un documental que s'estrena dimarts de la setmana que ve, dia 28 de juliol, dins la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, a les 5 de l'hora baixa en el Rivoli, però que arriba premiada en el festival de documentals més importants del món, l'ITFA, i fa uns mesos es va projectar en el Museu d'Art Modern de Nova York, però ha passat per una vintena de festivals, fins a 25.
4: Sí, ha estat una pel·lícula que, com a ben dius, hem estat una dècada cuinant-la a foc lent. Ha estat una pel·lícula molt difícil de fer, perquè és una pel·lícula d'una gran responsabilitat, no? Retratar un personatge d'aquesta dimensió. A més, no sent guineà, doncs la responsabilitat augmenta, la pressió augmenta. I també va ser difícil convèncer, no?, a la gent de la importància de fer una pel·lícula sobre aquest tipus 50 anys després de la seva mort, quan ja és ja passa a ser un mite, no?, i no un personatge viu. I crec que, bé, també quan tens la possibilitat, de vegades no te queda una altra, no?, com en aquest cas, de poder fer una pel·lícula a poc, crec que també es pot reconèixer una mica aquest, no sé, com aquest buquer una mica com a de la solera d'una pel·lícula, no?, que s'ha anat construint molt a poc i que crec que té algunes audàcies que també vam anar trobant per aquest fet de fer-la a poc. No?
3: Clar, tu, Miguel, el 2013 viatges a la República de Cap Verd i allà coneixes la història d'Amílcar Cabral. Com t'arriba la seva figura per després, la seva història, per després voler fer una pel·lícula des d'aquí?
4: Doncs jo vaig arribar una mica com a fugint de la crisi econòmica del 2012. Vaig anar amb la meva parella a Cap Verd, estàvem

0: menys que feia com un personatge molt atractiu, i però que també contenia moltes llums i ombres, no? I a mi m'interessa molt intentar esbrinar més aquestes ombres, no? Com un tipus d'aquesta audàcia va ser assassinat per gent del seu partit, no? Perquè va ser una mort repentina, 6 mesos abans de la independència de Guinea-Bissau i de Cap Verd, va ser assassinat per membres del seu propi partit, no? I aleshores vaig començar a entrevistar gent i varen passar 2 anys entrevistant gent a Cap Verd primer, després a Guinea-Bissau, a Portugal, a Suècia, a Espanya, a França, bé, varen viatjar per diferents llocs on l'Amílcar havia deixat alguna empenta o havia conegut gent. I va ser una mica com que vaig anar descobrint qui era aquest tipus, i realment aquesta fascinació va anar increixent, no? I també vaig reconèixer doncs trets també que curiosament em varen sorprendre, com jo, doncs, un ciutadà d'una illa com Mallorca, em podia sentir molt interpel·lat per les preguntes que aquest tipus feia, no? No només políticament, sinó també filosòficament, no? Quin és el nostre posicionament al món i una mica com quina és la nostra responsabilitat amb la societat. I les preguntes que ell feia fa 50 anys són totalment pertinents a dia d'avui, no? I aquesta contemporaneitat em va fer com a connectar més fortament amb ell, no?
1: Per què?
0: Doncs jo crec que justament perquè era un tipus que era capaç de parlar de política d'una forma molt clara, molt transparent, no? En un moment en el qual els polítics aleshores, i tal vegada avui pues, continua una mica la mateixa dinàmica, no? Aquesta sensació de connexió que els polítics tenen amb la gent, jo amb ell la vaig sentir molt forta, perquè realment ell era capaç de parlar a gent amb diplomàtics de tot el món, però al mateix temps era capaç de parlar amb un camperol i fer-lo entendre que era important que ell fos lliure i que fos propietari de la seva vida, no? I en aquest moment ells estaven sota el jugo colonial i estaven realment doncs, cultivant perquè la colònia portuguesa fos més i més rica i no per la seva, no pel seu desenvolupament, no? I aquesta capacitat d'estimular i d'activar políticament a gent que no tenia una ideologia em va semblar com a molt, molt fascinant.
1: Per què vas assassinat ara fa 50 anys?
0: Bé,
1: per la seva actitud desafiant?
0: Bé, això mai ho sabrem 100%, no? Però sí que l'Amílcar tenia alguns problemes. Primer de tot, ell havia nascut a Cap Verd, que Cap Verd són unes illes, un arquipèlag com són les Canàries, una mica més al sud de les Canàries. Són mestissos, no són negres de l'Àfrica colonial, ni tampoc són blancs, són una mescla de tots dos. I els guineans percebien els capverdians, com eren l'Amílcar, com una mica la connexió amb la colònia, no? Com que els dominaven. Aleshores, malgrat la lluita o la proposta de l'Amílcar Cabral era anem a alliberar aquests tots dos països unint-nos i fent la guerra a la Guinea-Bissau, els guineans trobaven com que d'alguna manera els capverdians, que representats per l'Amílcar, una certa dominació encara, no? Com que no eren del tot lliures i no eren ells que decidien com fer aquesta guerra. Aleshores, des del principi es va començar a generar un cert racisme dins el mateix partit. Uh-huh. De vegades pensam, no, racista, blancs i negres, no? dins les diferents tribus i les diferents realitats socials i ètniques a l'Àfrica també tenen aquestes dificultats. I realment l'Amílcar, quan va començar, ell va entendre que no només amb la guerra s'aconseguia la independència, sinó també amb una intensa activitat diplomàtica, explicant arreu del món que no tenia que realment als anys 70 que encara hi hagués colònies a l'Àfrica no hi havia cap sentit, i Portugal era la darrera colònia o el darrer país colonial que tenia colònies a l'Àfrica. Aleshores, en aquestes anades i tornades, aquests viatges, a poc a poc es va creant dins el partit la necessitat de anem a llevar-nos a l'Amílcar Cabral de davant, no? I va ser una conspiració on també els portuguesos eren conscients, perquè els portuguesos tenien, aquí hi ha una part una mica del thriller de la pel·lícula, que en la pel·lícula veureu que hi ha com a tot una part de documents policials on anem descobrint com totes les passes de l'Amílcar Cabral estaven totalment controlades per la policia secreta portuguesa. Per tant, els portuguesos sabien d'aquesta feblesa i la varen aprofitar i varen com a pitjar una mica més per aquest tràgic final.
2: I està fàcil aconseguir fonts xerrant gent, més enllà de veïns, amics, familiars, tenir diferents fonts, encara que era una figura un poc contraposada, que generava controvèrsia. Com has aconseguit veus?

0: Jo crec que la meva posició, malgrat de privilegi com a home blanc a l'Àfrica, també era una posició una mica... hi havia una certa equidistància, no? Perquè jo no era portuguès, tampoc era capverdià, i això em permetia que, des de la meva curiositat més naïf, la gent em contés les coses sense cap tipus de conflicte, no? Perquè criticar l'Amílcar Cabral, que és com un déu a Cap Verd, era realment impossible, no? Fer una crítica a l'Amílcar Cabral és una cosa bastant complicada, però amb jo vaig aconseguir que la gent, doncs, d'alguna manera feliç, perquè hi hagués aquesta curiositat pel seu líder nacional, vaig anar creant com una xarxa de converses, per final eren converses que les anava gravant, de tot aquest material, d'aquests tres anys d'entrevistes, no surt res al documental. Tot això s'ha convertit només en fons d'informació per després fer una pel·lícula totalment diferent. I ja veureu, la pel·lícula és una pel·lícula molt atmosfèrica, on treballem amb arxiu cinematogràfic de diferents procedències, tant arxiu colonial com arxiu filmat pels mateixos guineans, i després imatges que nosaltres vàrem filmar ja amb les mateixes càmeres que es filmaven als anys 70, unes càmeres de cinema antiquíssimes. Estàvem més temps reparant la càmera que rodant, però amb aquesta, una mica amb aquesta estètica reconstruïm la vida d'Amílcar, ja no a partir de lo que els altres deien d'ell, sinó a partir dels seus textos íntims, que això va ser com la gran revolució dins d'aquesta pel·lícula, no? La de dir, ja no contarem a Amílcar des de la visió dels altres, sinó des dels seus textos íntims, perquè després de 4 anys de feina vaig trobar les correspondències, bàsicament les cartes que ell escrivia a les seves dues dones, la primera la portuguesa i la segona que era de Cap Verd. I aquí vas trobar com una dimensió també molt humana. Abans me demanaves per què, no? Doncs hi ha una dimensió molt humana en aquestes cartes, on entens que un mateix home pot fer una lluita de liberació nacional d'un poble i al mateix temps parlar poèticament de les flors, parlar del potencial dels nins, parlar d'una manera molt romàntica a les seves dones. No sé, hi havia una dimensió humana en un líder que em va semblar com a també molt interessant. Aleshores, la pel·lícula és una espècie com a de diari visual d'Amílcar Cabral, imaginari, evidentment, però amb les imatges de l'època i la veu en off d'ell contant una mica la seva història.
1: Clar, i d'aquí surt aquesta dimensió humana i poètica d'aquest documental que s'ha construït a partir d'una primera recerca que se va fer, que varen ser totes aquestes entrevistes, trobades, aquesta recerca i informació que se va fer prèvia, però això ha quedat inèdit.
0: Clar, realment jo no sabia què faríem aquestes entrevistes. De fet, vàrem gravar pensant que això seria material de la pel·lícula, pensant també, o heu de pensar que jo quan vaig començar a fer Amílcar no havia fet pràcticament cap pel·lícula, jo estava aprenent a fer pel·lícules, no? Per mi ha estat un aprenentatge fer pel·lícules a través de l'Amílcar, i durant aquests 10 anys doncs, he fet 8 pel·lícules més. Per tant, jo en un principi tenia una imatge tal vegada de la pel·lícula més convencional, més... bé, una pel·lícula de testimonis, més periodística, informació, i després vaig trobar, després d'un temps, que primer que era molt difícil fer un retrat honest d'un personatge com l'Amílcar, quan tothom té aquesta devoció cap a ell. Per tant, era quasi més un homenatge de gent parlant de què meravellós que era aquest home. I clar, aquí, cinematogràficament o dramàticament, era molt poc interessant la pel·lícula. I va ser més a partir de trobar aquestes fissures de llums i ombres entre l'arxiu policial i la seva mateixa història, la que conta ell, que la pel·lícula va agafar una altra volada, no?
1: Clar, més d'una dècada de fer-hi feina o de que s'iniciés o que iniciassis aquest projecte, clar, un projecte sanquista, no? O canvia molt.
2: Clar, jo li volia demanar això, com ell explicava que ha mutat tot això, no? Perquè ell també ha après més coses, a banda del cinema, com del personatge o la persona, però en quin moment vàret sobre dir basta? Perquè és molt difícil, no? Si dus 10 anys amb una cosa de dir, vinga, ara això ja està, ja ho deixem així.
1: Que se va transformant, en procés.
0: Clar, és una part de desenvolupament o de procés d'investigació molt llarga i realment... el finançament per produir la pel·lícula va arribar molt a poc, no? Perquè és una coproducció entre Mallorca, o Espanya, França, Portugal, Cap Verd i Suècia. I en aquesta dimensió de coproducció, això passa perquè el finançament de cada país arriba quan arriba, no? Per tant, vàrem estar 3 anys, també vàrem rebre finançament de la Unió Europea. Aleshores, tot aquest procés de finançar-la doncs vas com a repensant la pel·lícula, no? I vas com a reposicionant-la més cap a una direcció, cap a una altra. I arriba un moment en el qual ja doncs, toquen acabant. I crec que els deadlines també ens ajuden de vegades en aquest moment, en aquest sentit a posar límits. Va ser un procés de rodatge relativament breu perquè vàrem estar filmant en pel·lícula, que per tant no pots filmar molt. I, però sí que van ser 2 anys de muntatge amb el muntador, que viu a Barcelona, i allà també va ser com un moment de realment escriure la pel·lícula i entendre la pel·lícula justament manipulant les imatges, no? I fent aquesta prova, aquest assaig-error entre imatge i veu, i entendre com, doncs, que la pel·lícula ha d'anar en una direcció.
1: Clar, Àfrica està clar, però quina relació hi ha amb Espanya o amb Suècia? Quina gent vares anar a cercar a cada país?
0: Suècia és un país que va ser molt important perquè va ser el primer país europeu que va recolzar econòmicament i va donar suport a que tots els moviments de liberació anticolonial a l'Àfrica portuguesa es puguin donar a terme, no? Varen finançar sobretot en tema sanitari, d'educació, i a més políticament també va ser com un dels països estratègics en aquesta dimensió diplomàtica que va recolzar a Cap Verd i a Guinea per assegurar la seva independència a la Unió, a les Nacions Unides. Doncs va ser un país molt important i Espanya realment no va tenir un paper per res. Vull dir, la relació entre Amílcar Cabral i Espanya tal vegada són els investigadors que hi ha hagut, que són poquets, i un director mallorquí que ha decidit fer una pel·lícula sobre aquest tipus després de passar 10 anys una mica sota el verí de l'Amílcar Cabral. No hi ha més relació que aquesta.
1: Clar, l'Amílcar Cabral era un agrònom, enginyer agrícola, filòsof, un revolucionari, el més influent, han dit, del segle XX. Tu com el definiries?
2: Ja és com si el coneguessis un poc, no?, realment, sí. Després d'aquests anys. Mm.
0: Ell utilitzava de vegades aquest terme de jo sóc un simple home africà. Hi havia una dimensió també com a d'humanitzar-se molt i de fusionar-se amb la gent. Jo crec que va ser un tipus que estava a anys llum de la població de la seva època, que tenia una visió molt revolucionària en el sentit d'anar molt més enllà de lo que... Clar, hem de pensar que quan viu sota un règim colonial com era el portuguès, el 95% de la població no havia anat a l'escola. Per tant, el teu esperit crític era pràcticament nul, no? Vivia la gent pel seu manteniment i el de la seva família. Aleshores, inocular aquest desig de llibertat i de ser... no sé com es diu, dueños del teu destí.
1: Amos
0: del teu destí. Doncs va ser una feina doncs realment utòpica, no? I crec que les paraules que millor el defineixen és la d'utopia i la d'un tipus també que se sacrifica perquè ell tenia una vida doncs bastant còmoda. Podia haver estat un director d'un centre agrícola a Cap Verd, viure còmodament, i va decidir deixar tot per fer aquesta lluita i sacrificar tota la seva vida per la independència i per la descolonització d'Àfrica.
1: Clar, com va poder desafiar i fer front al colonialisme portuguès?
0: Doncs jo, molt a poc, amb petites aliances, primer amb Guinea Conakry, que havia estat un país veí, no? Que era una antiga colònia francesa. Ells ja s'havien independitzat de la colònia francesa i, per tant, Guinea Conakry va ser un dels primers països que va recolzar, doncs, imagino que amb armament, però també amb logística, amb un espai on es va començar la vida clandestina d'Amílcar Cabral i la gent del seu partit. I després, també viatjant a altres països, a Algèria, també hi havia hagut la guerra d'Algèria per independitzar-se dels francesos, després amb altres colònies portugueses, Angola, Moçambic, hi havia realment un moviment molt fort anticolonial a molts de països a l'Àfrica, després també a Latinoamèrica, va anar a Cuba, aquí va ser un moment molt important, va conèixer el Fidel Castro, que el va reconèixer com un tipus amb un gran potencial i una gran mirada. Cuba va participar oferint metges, armament, formació, i la Unió Soviètica, Xina... O sigui, realment va aconseguir fons i recolzament de pràcticament a tot el món.
1: Clar, i a través d'aquest projecte, d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental que també és romàntic, I explores això, la vulnerabilitat de l'ésser humà i també els drets de justícia social, no? I reconnectant amb allò que deies, que és un treball ben vigent avui en dia, com per no només visionar-lo, sinó també per reflexionar-hi, no?
0: Sí, jo hi ha algo que penso bastant, que és que efectivament els drets que cada generació va conquerint, les generacions que venim després no hem de sentir que estan garantits, no? I que hem de reconquistar aquests drets. I de vegades oblidem que fa dècades, doncs, les llibertats que tenim al dia d'avui o els drets socials, les garanties que tenim en un país com Espanya, doncs s'han d'anar reconquerint o reivindicant, perquè si no, doncs, podem tornar cap enrere, no? I basta veure, doncs, com a certs països l'augment de l'extrema dreta està, doncs, fent bastant... estan retrocedint en drets socials, no? I en aquest sentit crec que la pel·lícula de Miguel Cabral ens recorda que no estan tan lluny, no? I que en qualsevol moment podem perdre molt del que hem aconseguit.
1: Quines localitzacions hi veurem?
0: Doncs bàsicament Cap Verd i Guinea-Bissau i una mica de Lisboa, perquè ell va estudiar agronomia a Lisboa i va ser allà on va estar en contacte amb altra gent també que somiava un destí més lliure pel continent africà. I a part de Lisboa, quasi tot passa a Guinea-Bissau, on va passar la guerra, i Cap Verd després. Hi ha arxius també dels seus viatges per Cuba, pels Balcans, per la URSS i altres indrets. I faig servir arxius de moltes procedències, de Suècia també, no? Arxius que provenen de diferents països i de diferents realitzadors, i per tant és com una espècie com de mosaic de mirades.
1: S'estrena ara dimarts de la setmana que ve, a partir de les 5 en el Rivoli, dins l'Atlàntida. Clar, ve d'haver fet 25 festivals, que és una bona carrera, no?
0: Jo mai havia tingut una carrera tan llarga amb una pel·lícula, per tant, estem realment d'enhorabona. La pel·lícula està connectant molt bé amb els amb la gent que li agrada les pel·lícules una mica més arriscades, o que te fan reaccionar, o que són pel·lícules més reactives, no? Que no... I aquesta és una pel·lícula que realment és molt immersiva, és molt sensorial. Jo us recomano que la pugueu veure a una sala de cinema, perquè hi ha tot un tractament sonor molt potent, i com ja sentiu una mica el trailer, no? Hi ha com uns drons, hi ha com tot unes atmosferes que retraten tal vegada aquesta subjectivitat imaginada del personatge, i estan molt contents de que realment la pel·lícula, doncs, bé, està connectant amb el públic, i després de l'Atlàntida, doncs, que pugui continuar. Tenim previst també una estrena en sales per l'octubre a tot Espanya, tenim distribució també a Portugal i a França, per tant la pel·lícula continuarà pels cinemes d'aquests tres països, i finalment a IB3, perquè IB3 he de dir que va ser un dels primers entitats que va recolzar aquest projecte en un moment també molt difícil, perquè era una pel·lícula que no tenia pràcticament ni finançament, no sabíem pràcticament ni jo qui era, i una pel·lícula molt difícil, no? IB3 va recolzar aquest projecte des del primer moment.
1: I allà, a Guinea-Bissau, a Cap Verd, hi tindrà...
0: A Cap Verd s'estrenarà, serà la pel·lícula inaugural d'un festival de Cap Verd a la ciutat de Praia, que serà aquest octubre, i a Guinea també estem treballant per fer una distribució pel país.
2: Quantes coses.
1: Sí. Quan deies que és pel·lícula Super 8?
0: No, és 16 mil·límetres, que és un format Super 8, era un format domèstic, sí, 16 mil·límetres, i ara com una mica el concepte més amateur, i després estava 35, però en aquella època, als 70, es filmava quasi tot en 16 mil·límetres, que és una imatge molt bonica, molt romàntica, que té una tensió molt xula.
1: Sí, però allò que hem pogut veure del tràiler, no hem pogut veure res més. Tothom que hi vulgui anar, no sé si les entrades ja estan exaurides o no.
0: Queden molt poques entrades, vos recomano que...
1: Cine Rivoli, dimarts de la setmana que ve, a partir de les 5.
0: A les 5, exacte.
1: Miguel, en què estàs? Què estàs fent ara?
2: Perquè, clar, te dona temps a fer més
1: feina
2: coses.
1: Feina acabada, ja dues estan noves coses.
0: Sí, ara, bé, estic encara acompanyant la pel·lícula per diferents festivals, però estic...
1: Bé, sí, aquest tour encara és, eh?
0: Sí. Clar. Estem ara muntant una pel·lícula que també amb participació d'IB3, que es diu Mallorca Super 8, que és un documental sobre els arxius domèstics, aquestes imatges de Super 8 que paran fer aquesta convocatòria amb la vostra complicitat.
1: I com va anar?
0: Va anar superbé, tenim hores i hores d'arxiu domèstic preciós, i estan fent aquest primer documental és sobre tres cineastes que han filmat, algun d'ells encara filma, han anat incorporant les diferents càmeres, des del Super 8 fins a les càmeres digitals de dia d'avui, però és com un retrobament amb la memòria i amb aquest desig que certes persones tenim per filmar-ho tot, no? Mm-hmm. I és una pel·lícula molt romàntica sobre aquesta idea de generar memòria, de generar arxiu, i com aquests tres cineastes, en Roberto, en Santiago i en Paco, un de alguns de Palma, un altre de Santa Margalida, han anat recopilant trossos de memòria.
1: Quan podrem veure aquestes imatges? Quan estaria enllestida aquesta pel·lícula?
0: Jo crec que aquesta pel·lícula l'acabarem enguany i se veurà ja l'any següent.
2: Sí mateix, molt bé.
1: I estàs amb altres coses, també?
0: I estic amb... Sí, ara també enguany estrenam una altra pel·lícula que vàrem fer, que es diu també que es diu Dríades, que és sobre músics d'Europa. Una d'elles és la Joana Gomila. Mm-hmm. Joana Gomila, un músic de Noruega i un músic portuguès. I és una pel·lícula sobre el procés de creació d'aquests tres músics i els acompanyem en aquest moment màgic i sagrat de crear música.
1: I aquesta quan se podrà veure aquí?
0: I aquesta aquí serà també el 2027.
1: 2027. Beníssim, molt de projectes, eh?
2: Ben Miguel? Carregat,
1: sí,
2: aquest
1: ben
2: any.
1: Carregat. Que bé. Vinga, ara tenim unes preguntetes així lleugeres.
0: Ui, ja
1: ben lleugeres, més curtes.
0: M'assonava que
1: pam.
0: Això havia de ser.
1: Ah, vinga.
0: Vinga, vamos.
3: El paraulòmetre.

0: Au, de Maria, què li demanam a en Miguel?
1: Miguel. No sé si això és més fàcil o més complicat, sí, aquest paraulòmetre, a vegades. Però bé, quina entrevista, personatge o situació de les que vares viure durant el rodatge d'Amílcar te va commoure més? Tu us teniu per triar.
2: Puf, moltes. Sí, jo crec que les converses amb la gent que s'emocionaven parlant d'Amílcar Cabral, no? Jo crec que l'emoció continguda i que quan comences a recordar, no? Connectes amb aquest passat, amb aquestes vivències, i que per ells van ser moments molt, molt, molt importants i molt imponents. Aquestes entrevistes, encara que no surten al documental, van ser molt, molt màgiques.
1: I què diries que ha canviat en tu aquesta pel·lícula? Aquests 10 anys de conèixer aquesta persona i aquesta història?
2: Jo crec que una mica més de consciència política que no tenia tan desenvolupada, i també la responsabilitat que tenim com a cineastes d'ajudar a donar veu als cineastes del Globo Sud, que ho tenen bastant més complicat que nosaltres per fer pel·lícules. Nosaltres aquí sempre mos queixam, jo el primer, de que mos falta finançament, mos falta força, mos falta més capacitat de generar cinema, però és que hi ha tant de països que pràcticament no ho fan sense res, que aquesta consciència també de crear comunitat fent la pel·lícula i estant en contacte també amb cineastes d'altres països ha estat com un aprenentatge important.
0: Clar, i aquest viatge estàvem fent entrar en contacte amb cineastes d'allà, africans?
2: Sí, a Cap Verd vàrem estar... Part de les primeres gravacions les vàrem fer amb un equip de cineastes de Cap Verd. Tenim una associació de cineastes allà. I també descobrir uns arxius meravellosos que tenen del seu cinema, que estaven, doncs, allà arreplegats i sense ser visionats, no? Perquè un dels temes també que... No m'ho vull allargar, però és com a complicat fer una pel·lícula d'arxiu si has de pagar aquests arxius, i aquests arxius són caríssims, no? Aleshores, com donar accés gratuït a que els cineastes de Guinea o de Cap Verd puguin contar la seva història i no pagar 3.000 euros per minut, que és una animalada, no? Doncs bé, aquesta relació amb ells també com a que te fa reflexionar sobre els nostres privilegis.
1: Mm. Més coses. Pegant ja a l'Atlàntida de Mallorca Film Fest, què és el que et fa més ganes d'aquesta edició? On estrenes?
2: Bé, és una edició que ve amb pel·lis molt bones. Jo m'he reservat ja bastant de dies per tenir les hores baixes per mirar pel·lis. Enhorabona en Jaume i tot el seu equip, perquè han tret pel·lis molt interessants. Crec també que la secció del Talent Balear ve carregada de pel·lis molt, molt guais. Nosaltres, a més de Milcar, també presentam el curt de Javi Lirín, Los Días Azules, que va estar a Màlaga, que va guanyar ja dos premis, i presentant també un altre documental que es diu 3.000 al mes, que és sobre un perruquer de la Vileta. I teníem sentim com que hi ha, no sé, moltes pel·lícules que estaven com a punt d'acabar i que realment s'han acabat tot d'una, no? I en aquesta edició crec que hi ha pel·lis molt interessants. Per jo, a mi, l'Atlàntida és com un... Doncs bé, una de les millors coses que tenim a Mallorca a nivell cultural. Crec que és un luxe, una sort que han de cuidar i que ens dona molta vidilla a l'agost, no? Que és un mes, o al final de juliol a l'agost, que és un mes una mica de bajona, no? Aquí que estan bé amb l'aire condicionat, però realment surts al carrer i te ve el món damunt. I per això és com a casa, no? Que totes les meves pel·lícules han passat per aquest festival, i poder-les presentar allà, doncs és com a... Sentir com que ja les pel·lis ja deixen de ser teves, no? Que ja comencen a fer el seu caminet.
1: I ja per acabar, la darrera pel·lícula que hagis vist, que t'hagi agradat?
0: En clau de recomanació.
1: Clar.
2: En clau de recomanació.
1: Ara que deies que mos agrada estar tancats en l'aire, que mos podríem posar o anar a veure les sales.
2: Saps què passa? Que és que jo sóc... Jo miro molt poc cinema. I el que si miro, ara miro molt de documentals pel Festival Major 2, que hem estat triant les pel·lícules que tenim al novembre, i totes les pel·lícules que vos puc recomanar encara no s'han vist, però... no te puc recomanar cap ni una ara mateix.
1: Quina sort, en Miguel va per davant de nosaltres, oi?
2: Sí, però el que sí que vos puc dir és que enguany a Major 2 també tindrem pel·lícules molt interessants, i que tal vegada més endavant vos puc fer més recomanacions.
0: Major 2, quan serà?
2: A Major 2 enguany serà de l'11 al 15 de novembre.
0: 11 al 15 de novembre.
2: 11 de novembre, i farem un avançament de programació abans. Per tant, vos donarem més recomanacions de
0: documentació. Abans en xerrarem. Sí. Te deixarem descansar aquest agost. Eh?
2: Vinga.
0: Vinga. Gràcies, Miguel, per passar per Tèntol. Miguel Ec, amb aquesta pel·lícula que fa més de 10 anys que la va començar a pensar i a rodar, a fer-hi feina, a Amílcar, que va sobre aquest revolucionari africà que va lluitar per la independència contra el colonialisme portuguès i que s'estrena aquest dimarts a partir de les 5 de l'hora baixa en el Rivoli dins l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Gràcies, Miguel, i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, enhorabona.
3: IB3 Ràdio és història.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Josep, com
7: Hola.
1: Estàs?
7: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
1: Tens calor? Posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
7: Man, no ho sé jo.
2: Però,
7: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
7: Ah, que bé.
1: Servei públic.
7: Servei públic total.
8: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

Recte final de Tèntol, els darrers 20 minuts, i toca fer un homenatge a un músic importantíssim per la nostra música que aquesta matinada ens ha deixat, Joan Roca. Encara...

0: Jo, si avui toca fer un d'aquells homenatges que no voldríem haver de fer mai, un d'aquests que fan mal.
1: Sí.
0: Aquesta matinada mos ha deixat en només 54 anys en Joan Roca, històric músic i baixista de grups com Antonio Font, Geometrical, Sardín o Dinamo. I avui aquesta píndola musical és un homenatge a la seva persona, a la seva música i a la seva trajectòria.

Biòleg de formació i músic de vocació, Roca va compaginar tota la seva vida les seves dues feines i passions. Musicalment va fer les seves primeres passes en grups com Herbes Dolces, però quan va començar a enlairar-se dins el panorama musical mallorquí va ser quan va entrar a la mítica banda Antònia Font, substituint a Pere Estarelles al baix. El primer àlbum en el qual va participar va ser A Rússia, del 2001.

0: A Rússia, el segon àlbum d'Antoni Font i el primer en el qual participava Joan Roc, ja d'activament de ple dins la formació mítica i històrica d'Antoni Font.
1: Així és, i just l'any següent, el 2002, amb Antoni Font també varen publicar Alegria, el seu tercer àlbum, un disc molt més madur que els altres anteriors, amb un so més ben aconseguit, però que no va deixar de banda allò que era Antoni Font, tot allò que coneixem, aquest univers Antoni Fontià, poden dir, poesia, imaginació i surrealisme.
0: Tot allò que han construït.
1: Exacte.

0: aquí sentim aquest baix amb aquest cos de Joan Roca, d'Antoni Font, en aquesta tristesa.
1: És que el baix fa moltes, les cançons d'Antoni Font i de qualsevol grup, però és veritat que el baix d'en Joan Roca se notava i moltes, les cançons d'Antoni Font. I continuem aquesta repassada, la trajectòria musical de Joan Roca, històric baixista d'Antoni Font. Després d'Alegria no vàrem haver d'esperar molt per poder escoltar nova música seva, perquè el 2004 vàrem publicar Taxi, un àlbum que podríem dir que és un viatge especial, no? Ple d'estils diferents, amb lletres de ciència-ficció.
0: Punt d'inflexió, també, sí, en la seva carrera.
1: Sí, és un punt, va ser un canvi, també, un canvi dràstic, molt d'estils diferents, aquest disc. I una de les cançons més mítiques d'aquest àlbum es podrien dir Astronauta Rimador.
2: Cafeïna, drolla dura, drolla fina, control, pulmetres de codos, pressions, nivells d'oli, benzina, éter, combustible irascible, crema un sal diòxid dins un cel monòxid i no descanses, astre incombustible, Déu de l'univers, no me diguis que me deixes allí tirat i allí tirat. De vacances pallades, anar a fer feina a la galàxia cint d'un sistema podrit d'agències de viatges, de putes i fulanes, de jalles, de guarres, la moda llanes, som l'astronauta rimador. Que rima i que se talla si fallen els motors. Som l'astronauta 90 i tenc un paper mater i un rotllo de paper de vàter. Un dia soler, partim, estacions especials, monitors, cronòmetres, compte enrere fins a 9. Qui marxa sa marxa, qui dona el sus, i partim com un coet. Camins que se tallen i parets, pistets, cordon blues, piteres de pollastre i una merda. Proteïna i cafeïna, que és una drolla dura i que és una drolla fina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignició. Controla. Té un led vermell s'encén.

astronautes. Dedicàvem les paraules a una reportera veterana, boig i gravadora, i ja passa, la pena me deixa fet una puta bralla i m'acosta a partir i dir adeu a germans i germanes, adeu a tots. Les vermells me'n revolten, controlen cada peça d'un transbordador filigrana i no fallen, o gairebé no fallen, les màquines perfectes, Macintosh. La finestra, estrelles que se precipiten, i agust de merda seta. L'univers desconegut és una cadena d'esdeveniments que ens afecta, més o menys. I el xòfer del vehicle lunar discuteix amb un turista que no sap que realment és

0: trono allà i ningú destira de. Això pareix un lloc de rates i no una cuina. Que si ve un inspector de sanitat fotrà una multa i xaparàs negoci. Que m'és igual, que jo només ho dic. Senyora, com se pot imaginar...
1: I un grup ben prolífic, Antonio Fontana, en el seu principi, sí. Perquè de Taxi passam a Batiscafo Catius Cas, el cinquè àlbum d'Antonio Font, publicat el 2006, dos anys una altra vegada després d'aquest Taxi. Sí. Un àlbum que, pel que fa a la temàtica, no se feia molt en fora de l'anterior. Podríem posar moltes cançons d'aquest disc, però jo he hagut de triar la meva cançó preferida d'Antonio Font.
2: Clar,
3: i quina
2: toca.
3: És? De tot el grup,
1: de tot
3: Antonio
1: Font.
2: Vaja.
1: De tot Antonio Font. Darrere una revista.

0: Has triat bé, eh?
1: He triat bé.
0: És d'aquestes cançons que te fa surar, sobrevolar.
2: Però sí, és que és tan difícil triar una cançó d'Antonio Font, difícil, perquè en tenen tantes.
1: No sé, jo aquesta sempre m'ha entrat molt bé.
0: N'hi ha moltes.
1: A totes hores i en totes les emocions que puguis tenir.
2: Que, per cert, ara que xerram de dits d'Antonio Font, en quin vareu descobrir, Antonio Font?
0: Uf, clar, jo no ho
1: sé. És que no sé si estaràs d'acord amb jo, Maria, que nosaltres dos que tenim més o menys la mateixa edat.
2: Sí. Sempre, jove, sempre
1: mos ha acompanyat Antonio Font.
0: Clar.
1: I jo no tenc record del primer record d'Antonio Font, perquè és que potser no n'hi ha de primer record. Ja vaig néixer i ja sonaven.
2: Idò, i jo sí que el tenc, en el primer record. Va ser com en una escola o campament d'estiu que fèiem, que just ara que xerraven de Tazzi, m'he recordat, amb el disc de Tazzi, i va ser la cançó, espera que ara l'estic cercant, Extraterrestres. Mm. I vaig flipar perquè vaig dir, què és això? No, amb aquesta...
0: Clar, jo per generació coincidia amb ells a la facultat. De fet, el grup se va crear a la cafeteria de Ramon Llull de la universitat i jo coincidia amb ells per edats. Varen fer el primer disc, aleshores, per tant, era un grup que solia tocar moltes
1: verbenes,
0: rebel·les de poble. Aleshores els vaig conèixer, però sí que vaig partir a Barcelona i allà vaig redescobrir que a Barcelona... Tazzi era un disc sublim per la crítica i premsa. I a partir d'aquí, després, quan varen fer l'Emparetes, que va passar un llarg lapse de temps, que ara ho coneixerem,
1: just ara n'anàvem a xerrar perquè us dic que ve després.
0: Els vaig tornar a redescobrir.
2: És que l'Emparetes és molt bo, també, oi?
1: Sí, justament amb aquest disc, publicat l'any 2011, va ser quan Antonio Font varen fer aquest gran salt en el panorama musical estatal. L'Emparetes va pegar molt fort, tant que va superar les 20.000 còpies venudes, convertint-se en disc do, que són paraules majors per un grup mallorquí.
2: Sí.
1: I ho varen aconseguir gràcies a cançons com aquesta.

0: I a l'Emperatriz, curiosament, hi havia una cançó titulada Me sobren paraules, que d'una frase que va arribar a ser certa, d'aquí dos anys me retir, perquè l'any 2013 se van acabar retirant a Antònia Font. Però abans d'aquesta aturada va arribar el disc més trencador, poden dir, d'Antònia Font. Vostres aquí, un àlbum que dura més d'una hora i que té un total de 40 cançons, entre les quals hi ha aquesta Zoom.
1: Zoom a un país cobert de neu.

0: Com dèiem, dos anys després de publicar l'Emperetes, Antonio Font es varen separar i, com també hem comentat a l'inici del programa, en Joan Roca no va quedar aturat, va implicar-se en altres projectes musicals, va explorar sons ben diferents dels que feia amb Antonio Font, i un d'aquests grups va ser Dinamo, un grup d'escà-rock ben diferent, molt diferent amb allò que feia
1: amb qui va voltar també per Sud-amèrica,
0: molt de llocs varen anar. Amb ells es va incorporar l'any 2014 i els escoltam en la seva cançó Quilombo Total.

Joan Roca també va tocar el contrabaix en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i fins i tot es va atrevir amb el jazz contemporani. Sí. El 2022 va fundar el grup Geometrical Sardín, juntament amb en Pep Aspas i en Jaume Rosselló. Amb ells varen publicar dos treballs i escoltant la cançó Super Overdrive.

0: I bé, com tots sabem, Antonio Font se varen tornar a juntar el 2022 amb un Minut Estroboscòpic, aquest àlbum que varen publicar, i hem d'acabar aquest homenatge a Joan Roca, no tenim més temps, i ho farem amb la cançó que dona nom en aquest darrer disc que va fer amb Antonio Font, però no podem partir sense enviar una forta ferrada als seus familiars, amics, companys i a tota aquella gent a qui la seva música li ha fet companyia en un moment o l'altre de la seva vida, fins sempre, Joan.
1: Sí, i a tothom que s'ha fet la seva música. Exacte. Seva també, que la música soni, va per tu,
2: serà
1: Joan.
2: Serà etern, Joan.

0: peixos vermells.
1: I amb aquests minuts dedicats a en Joan Roca, acabam demà i tornem a partir de les 3 de l'hora baixa. Vagi bé.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. La justícia rebutja la suspensió dels concerts de Mallorca Live i a Jardí, a Calvià. Un jutjat de Palma desestima així les peticions de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
4: Conclou que no s'ha acreditat l'existència de perjudicis que justifiquin l'adopció d'una mesura cautelar com la suspensió. D'aquesta manera, la programació prevista per aquesta temporada es podrà desenvolupar en normalitat.
3: I l'associació nofumadores.org respon als empresaris de la restauració, molt crítics amb l'enduriment de la llei antitabac a espais com terrasses, platges i piscines públiques, restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques.
4: L'entitat ha posat en relleu els beneficis que tindran les prohibicions entre els treballadors de l'hostaleria, mentre que Piment Restauració explica que els empresaris ho veuen amb preocupació. És César Amable, de la patronal.
5: Si no podem fumar, no podem seguir, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas, y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
3: Més qüestions. Aena i el Consell de Mallorca s'han reunit per enfortir la col·laboració amb l'objectiu de gestionar el principal flux d'entrada a l'illa, l'aeroport de Sant Joan.
4: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha explicat que les dues parts s'han compromès a col·laborar-hi de forma permanent per poder abocar tota la informació a la plataforma intel·ligent de destinacions.
6: Tota la informació que pugui emanar de l'aeroport i que està a la seva disposició i que no està a disposició de cap altra entitat és vital i és molt important que entri a dins el que és aquesta plataforma intel·ligent de destinacions que hem posat en marxa i que pugui nodrir i mos pugui ajudar a reconduir i a gestionar de la millor manera possible tot el que són els fluxos de persones.
3: Mentrestant, els empresaris afirmen que les Balears no poden créixer de manera il·limitada i asseguren que el govern és el que ha de gestionar els fluxos turístics.
4: La presidenta de la patronal CAEP, Carmen Planes, reconeix que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva aposta, assegurat, és un turisme de qualitat.
7: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
4: Planes defensa les mesures que han aplicat les PTUs, es consol la limitació dels vehicles per la via portuària o la lluita contra el lloguer turístic.
3: I PSOE i Sumar pacten prorrogar 2 anys els lloguers que finalitzin abans del 30 de juny de 2028. Se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones i s'inclourà així en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments.
4: El TET també inclou altres mesures ja anunciades, com ara la regulació del lloguer de temporada i per habitacions per evitar-ne l'ús fraudulent. També plantejarà un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA, tot plegat, però el Congrés dels Diputats haurà de convalidar.
3: I Sanitat i les comunitats autònomes s'han tornat a veure a les cares en el si del Consell Interterritorial de Salut, on han acordat continuar negociant un decret per reduir les llistes d'espera.
4: La ministra Mònica García diu que en tornaran a parlar per setembre.
8: El principal problema que acusa ahora el Sistema Nacional de Salud, que es la percepción que tienen los ciudadanos de que las listas de espera es el principal problema. A eso lo tenemos que abordar, sabiendo que es competencia de las comunidades autónomas, pero que la transparencia y la homogeneización de los datos tiene que emanar de un real decreto que hagamos aquí en el Ministerio.
3: I en la plana internacional, al Mancor, 13 persones han mort a Xile per les pluges torrencials dels darrers dies. També hi ha 7 desapareguts i diversos ferits. Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tota la informació torna a l'informatiu vesprat de les 7.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I IB3 Ràdio.
1: Com està? Hola, amor, sempre és inoportuna, més quan qui ens deixa és jove, més que quan és algú conegut, reconegut, estimat, més quan aquest que ens deixa és una bona persona. Joan Roca era, ho és, ho serà sempre, el baixista d'Antonio Font, però també era un bon tipo, tenia talent, i molt. Ha mort en els 53 anys, amb molts de projectes en marxa, personals, musicals, ho va intentar, fort, però el malaltí en aquesta vegada va guanyar. Serveixi l'aviador d'avui per retre-li un humil homenatge.

John Rocca, que liderava projectes musicals, com dèiem, alguns d'ells vinculats al jazz contemporani. Precisament el jazz ens servirà per arrencar el programa d'avui, el Festival de Sa Pobla, icònic ja, que arriba a l'edició número 32. Parlarem amb Pep Crespí, fundador i màxim responsable, i amb un dels músics que hi participaran a la cita, que ja és a nostres estudis centrals. Després serà el torn de Javier Matesanz, ens proposarà i es posarà al dia les novetats escèniques que són a tocar. Comença la Cultura IB3, en Lluís Fortés al control de la tècnica. Arrancar.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio.
1: La qualitat de sempre, noms com Erika Trufàs, China Moses o Lucía Rey commemoratiu per celebrar el centenari del naixement de Miles Davis, ni més ni manco. També en reconeixements al que es farà el periodista musical Ferran Pereira, company d'aquesta casa, i solidari. El Festival de Jazz de Sa Pobla arriba a l'edició número 32 i nosaltres ho volem celebrar.

0: Comença el 28 de juliol, s'ha presentat avui, el gaudirem fins al 20 d'agost. Pep Crespí és el responsable del festival. Com estàs, Pep?
1: Encantat de viatjar amb altres. Fantàstic, aquí, bona companyia.
0: Encantat que t'apugis també en aquesta avioneta. I també tenim els Estudis Centrals. Anunciaven que teníem un músic que participarà en aquesta 32a edició, i és en Joan Pérez Villegas, que lidera el projecte de Blau Salvatge. Com estàs, Joan?
2: Molt bé, també, encantat de pujar-me a la avioneta.
0: Sé que tots dos coneixiu en Joan i hem de parlar perquè justament aquestes coses no se preveuen, però justament en Joan Rocco feia any, no?, que liderava bandes com Geomètrica Sardín, vinculades al jazz contemporani. Pep, supos que un dia trist per tots els que vos dedicau d'una manera o d'una altra, des d'un lloc o d'un altre, al món de la música, també.
1: Sí, sí, ha fet un dels nostres, de la nostra tribu, no?, de la nostra banda. Record xerrades amb ell, aquí fent un cafè per la Pobla, música jazz, que ell era un gran consumidor de música, de jazz rock, no?, de Weather Report, Jacob Astorius, de Mahavishnu Orquestra. Mm-hmm. I, bueno, i de seves incursions, jo te'n record de veure fa ja molts anys un grup de jazz, que és de U-Jazz, que van venir aquí a la Pobla, a la congregació, a tocar, i ja era el seu inici dins d'aquest l'any 15. Però record que va a la Pobla amb en Novan Lanuti fent duo de guitarra i contrabaix. Sí, dia trist, però bé, la música continua, la vida continua, i és veritat que ha fuit un dels nostres, sí.
0: Me contava en Joan que havia tocat en qualque ocasió amb ell, també, no, Joan?
2: Sí, bueno,

0: Tomàs Ampanyet.
1: Ah, Tomàs Ell, cobra
0: pràcticament. Sí, sí, sí, ja va ser, era molt atrevit i era un activista cultural total. Ell era qui, ell, la part gràfica, bueno, tots els 10, 15, 20 primers cartells són fets seus. Nosaltres anàvem darrere ell, nosaltres cada un col·laborava, escoltàvem música junts i es veu que això, tot això va néixer amb un col·lectiu de joves i ell era un dels principals, sí, sí, està clar.
1: Idò, començant parlant dels grans noms que acompanyen aquesta edició, n'he destacat un parell, n'hi ha molts, però vull que m'expliquis de qui parlant, si parlant de Derek Trufas, o de qui parlant, si parlant de China Moses.
0: Sí, bueno, ja que parlaves de que s'edició d'enguany volen retre un pot d'homenatge en Davies, sí. Per cert, xerràvem bastant en Davies, amb en Joan, que a vegades també a l'època jazz rock li encantava a l'època d'en Davies, no? I el projecte aquest que ens ha de festival, que es diu Sketch of Spain, també va néixer un poc per retre aquest homenatge, és un projecte franco-espanyol, si vols, no? N'he dit Trufas, és el trompetista per excel·lència de França, és Davies francès, el senyor ja amb experiència, bastant experiència, i Antonio, aquí, si te presentarà Antonio Lizana, és referent un número 1 actual d'aquesta seva generació de jazz flamenc, no? Que coneixem en Jorge Pardo, coneixem en Carlos Benavent, coneixem en Antonio Lizana, és un exponent puntal de jazz flamenc d'ara, no? I aquest projecte, bueno, ret homenatge d'aquest disc de fa més de 60 anys que en David ja descobrís la música espanyola, el Falla i companyia, i clar, i ells aquí agafen aquest referent i ho duen en el seu terreny, no? Mm. I és un gran homenatge, un començament gratuït a la plaça, perquè tothom conegui qui era en Davies, qui era el New Sketch, qui és el Sketch of Spain, i conèixer aquests nous músics com en Antonio Lizana i en Edith Trufas, i els octet, no net que venen aquí a la pobla a fer el homenatge en aquest Sketch of Spain d'Espany de fa ja més de 60 anys. Llavors també estic intercicle, que fa uns anys varen tenir a Didi Bridgewater, tenim aquí la filla de Didi, que és en China Moses, que també és una altra activista reivindicant el paper de la dona dins la música, el seu color, el tipus de música que fa, reivindicant els seus inicis, reivindicant els pioners de tota aquesta música, que serà ja el primer concert que farem així de gran format a Càncer de Prim, dia 4 d'agost, no? I llavors, si vol, mira, tenim en Joan, un dels projectes més punters i amb un futur, crec que gran, molt esperançador, que és Blau Salvatge, que escoltant el seu disc, la pell se te posa de gallina. És un disc amb una mescla de música de cambra, des de jazz de vanguardia, des de folk, des de... Bueno, en Joan t'ho explicarà. Jo estic disfrutant bastant d'escoltar el treball aquest que tenen de Blau Salvatge. I llavors, com a darrere d'aquest gran concert que farem de gran format, diria, amb la Càncer de Primes, de Lucía Reyes, també és la darrera premiada de la Plataforma Jazz d'Espanya, la Plataforma Jazz d'Espanya, l'assemblea, la plataforma on estan la majoria de festivals de jazz d'Espanya i que cada any se vota un grup, no? Cada any cada festival proposa una sèrie de grups i llavors al final tots els 40 integrants d'aquesta plataforma elegeixen el grup que ells consideren que és millor, no? I va ser el quartet d'aquest de Lucía Rey, no? I crec que sí, seran 4 concerts potents i interessants i que jazz se farà notar aquí a la pobla i a Mallorca.
1: Com sempre, clar que sí. Ara continuarem detallant tot el que ens espera durant aquestes setmanes, però si haguessin de presentar Blau Salvatge, Joan, com ho faries? Per cert, 10 d'agost és la cita, a partir de les 10.
2: 10 d'agost a les 10, fàcil de recordar, i a més ja és una hora que comença a fer un pot de fresca.
1: Sí, home, encara no.
2: Bé, a mi m'agrada utilitzar un terme que ja ha utilitzat en Pep, que és... Bueno, cambra i jazz, no? Jo dic, és un octet de jazz de cambra. Des dels seus inicis, la meva intenció justament era posar en comú en un sol grup músics amb un bagatge de la música improvisada, de jazz, i músics que provenien del món des que jo provenc originàriament, que és el món de la música clàssica, la música de cambra, música contemporània. Llavors, sí, és un grup que combina molt aquests llenguatges i se mou entre molt d'estils diferents. Les peces, dirien que evolucionen, són és música, bueno, peces amb una durada

0: d'aproximadament 6-8 minuts i que mos transporten al llarg. Són com petits curtmetratges, jo diria.
1: O sigui, un relat, hi ha una sí. història que...
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: A jo no penso que m'agrada especialment de totes les coses que he escoltat de teva. No sé si la interpretareu en aquest festival o no, però és aquesta que està sonant.

0: És Childish Tantrum, una peça que també és com un viatge, no? A més, va canviar de textura durant tota la peça i allò m'estimula molt.
1: Sí, bé, aquesta en concret jo també li tinc molt de carinyo, perquè el segon disc que hem tret, Hiraeth, és com, bueno, una reflexió al voltant del tema de la pertinença, de l'arrelament, no? Som una generació, la meva, que estan en constant moviment. Jo personalment he viscut a tres llocs diferents, no? I és un, bé, això és un disc que reflexiona sobre aquest tema. Tenim la cançó de Bressol, Bou, Bori, Bou, i aquesta en concret, Childish Tantrum, és una peça que vaig fer a partir de les set cançons d'infància preferides dels set altres integrants del grup.
0: Ostres!
1: I és una mena de trencaclosques
0: encriptats. Clar, però això tan variada, no? També.
1: Clar, i se poden distingir les set melodies tradicionals. Clar. Ara estem sentint la alemana, que és Abendstille, que és de la que va triar la contrabaixista, exacte, una cançó de Bressol. Però n'hi ha d'altres que estan una mica més encriptades i són més difícils d'identificar. Sentíem just abans La manta al coll, valenciana, i els trombonistes d'allà. Bueno, i és, sí, una espècie de collage esquizofrènic.
0: Ens espera moltes coses, Pep, en aquest festival, xerrades, tallers, homenatges. Parlaven d'aquest ben merescut també el nostre company Ferran Pereira, que a més d'expert en jazz, música en general, és un gran fotògraf, i vinculam un poquet aquest tribut que se li fa a una exposició fotogràfica.
2: Sí. Bé, Joan, bueno, parlava que en Joan és molt atrevit i m'encanta la seva tirada a la piscina, com Blau Salvatge i totes aquestes peces d'alt risc, no?, que m'encanten. En Ferran, bueno, és un amic nostre, és un de sempre, ell ha estat darrere nosaltres, mos ha apoyat, mos estima, nosaltres l'estimam, i clar, nosaltres des de fa 4 anys que donem el premi i ja era hora de que en Ferran se li reconegués la feina que ha fet, que fa, i a través de ses fotos també li farem una exposició i un petit secret, bueno, que jo crec que ja ho podem dir. Faim un petit homenatge també a la part musical d'en Ferran. Tots tenim els nostres gustos musicals així particulars. Ell és un gran seguidor de Nella Fitzgerald, no? Uh-huh. I, clar, nosaltres dic, ostres, li hem de fer una sorpresa, però que ja ho sap, se m'ho va escapar. I vam posar en contacte amb la Cecília Jiménez, que és la Fitzgerald nostra, i amb en Sebastià Cardell, i fèiem un homenatge a la Fitzgerald en Joe Pass. És un concertet de 30-35 minuts, però bé, per retre homenatge i per reivindicar la figura d'en Ferran Pereira com a crític, com a melòman, com a malalt de jazz, i com a persona, reivindicar i a tenir en compte i, bueno, que serà nostre, que dir que sempre estem col·laborant, quan tenim dubtes ens posarem en contacte amb ell i formarà part de lo que és els amics i els que estimam el jazz i que són amics del festival de Sepoble, clar.
0: Pep, com triau el programa? Perquè és veritat que sempre hi ha grans noms de reconegudíssim prestigi, però clar, se toca molt de pals dins el jazz. El jazz mateix, el jazz que se fa avui en dia, és un jazz que se pot fusionar mil gèneres diferents, i tenim exemples molt propers. Clar, i supos que intentes tenir una mica de jazz, diguem, més clàssic, d'aquests tributs en Miles Davis, però també coses molt contemporànies, com la que fa en Joan, per exemple, no?
2: Sí,
0: experimentar una mica,
2: clar, no? El que passa també és problemes ser dates, que te quadri en la gira que fa, van entrar en Mary Halvorson, clar, coincidir que aquesta lota fos, per exemple, en aquell moment a Portugal i que pogués pegar un bot a Mallorca. Vam també programar en John Thorne i aconseguir que en John Thorne estava a Marciac, i de Marciac va pegar un bot a la Pobla. És difícil, o sigui, gustos, i és veritat que som grans consumidors de música, de distints tipus de jazz. També vam programar en Alfa Mis, que també ja és un tipus de jazz més podem, més electrònic. Bé, mos agradaria programar quantitat de grups, també el pressupost mos comanda, tocar amb els peus en terra, i ja t'he dit, les dates és una part important de poder programar grups així de gran nivell, diguem, però bé, el pressupost els fa tocar els peus en terra.
0: Joan, t'ha tocat la pregunta difícil de l'entrevista. Com s'acota avui en dia el jazz? Que és on arriba el jazz i comença una altra cosa.
1: Clar, és que jo crec que jazz és un dels gèneres més amples...
0: Més porosos, també.
1: Sí. I cadascú crec que seria molt difícil arribar a un consens amb una definició de què és el jazz. Per mi, el jazz significa bastant llibertat, és com a concepte musical, no? És un estil que te permet posar, és a dir, posar l'intèrpret en el centre, així com la música clàssica crec que sempre, habitualment, la figura del compositor és la que ocupa l'espai central i tot el que més orbita una mica al voltant. Jo crec que en el jazz el que compta més és la personalitat, la sonoritat i la, bueno, la marca personal de cada músic en concret, no? I el que se crea, la màgia que se crea posant totes aquestes individualitats en el servei de la música en un moment concret, no? Quan estan tocant.
0: És una bona definició, allò m'agrada, crec que te la compraré. 6:22, entrevistant Pep Crespí, el responsable del Festival de Jazz de Sa Pobla. Comença dia 28 i arribam a l'edició número 32 i en Joan Pérez Villegas, que lidera Blau Salvatge, una de les bandes que han actuat.

0: Miles Davis, que sempre ens fa moure les cames. A més, vos heu inventat, teniu temps fins i tot d'inventar coses, Pep. Vos heu inventat un artefacte que es diu glojazzada, que com el nom indica, fusiona la glosa i el jazz.
1: Sí, sí, bueno, no m'ho he inventat res. Però
0: ja
1: bé,
0: està, ja existia. No me diguis que ja existia, això.
1: Tenim com a col·laborador en Miquel Bernassa, que mos ajuda a programar lo del cicle de jazz d'ara, que ell és un dels qui formaria part d'aquest nou valors que estan, que Balears i Mallorca en concret estan creixent com a bolets. En Joan és un d'ells també, que gent molt ben formada i tal, i clar, informam aquests tres concerts ja d'ara, que d'en Fran Ramos Quartet, en Goran Levy i en Tomeu i en Joan Garcia, no? Però clar, vam posar una cosa més difícil en Miquel, i si fusionam glosa i jazz? Clar, en Miquel ve d'una família de cultura popular, son pare xerimier, organista, seu familiar, i em diu, ostres, deixa'm donar-li una volta en això. I clar, i a partir d'aquí va començar a donar-li voltes i, bueno, mira, hem enganxat 7 músics i 4 o 5 glosadors i farem esglosadada. El farem a un espai com es Crestats, el naixement de la Pobla, Pobla va néixer a Crestats, i allà, bueno, farem la trobada aquesta de que, bueno, la tradició d'improvisació glosa, jazz és totalment fusionable i improvisació, i veurem que surt, men que passa. M'han aconsellat controlar els tempos, perquè tant els músics com els glosadors, quan s'embalen, no, ningú els atura.
2: Perden la noció dels temps, no?
0: Totalment. No? Imagina't, allò que pot ser un músic de jazz improvisant, òbviament, i un glosador que la seva feina és improvisar.
1: Exacte.
2: Si és de la mà d'en Miquel, segur que serà bona cosa.
0: No, només poden sortir coses bones d'aquí. Dijous 13 d'agost és la cita a Crestats a partir de les 8:30. Vull dir, això serà també digne de veure. A més que ho dèiem, Pep, un festival que també té la seva part solidària, perquè part de la recaptació se'n destinarà a investigar sobre una malaltia.
1: Sí, la malaltia aquesta, resulta que també a la Pobla tenim Noriol, que és un jove que està afectat per aquesta malaltia rara. Uh-huh. I sí, tota part de la recaptació que facem en aquests 3 concerts de pagament, perquè clar, estic parlant de 15 activitats i de les 15, 3 són de pagament. I aquestes 3 la recaptació anirà en aquesta associació que fa feina, treballa i investiga sobre aquesta malaltia, i quan no podia ser aniran a per ells, per l'associació, sobretot això que passem. Sí.
0: Joan, dia 10 d'agost tens la cita amb el Festival de Jazz de Sa Pobla, però vens de Barcelona de participar en un projecte també de teatre musical, també al Palau de la Música n'has fet cosa, i fins i tot a Nova York. Vull que m'ho contis un poquet tot, perquè vius un moment bastant intens, com a mínim intens. Per no parlar això de l'èxit i de les coses, però intens. Sí,
2: bueno, això, anem fent... Crec que la meva música defineix un poc la meva personalitat en el sentit de que és diversa, no? Que això de... Molt de tot, o sigui, un poc de tot i molt de res, no? Com... Estic ara, venc d'això, de Barcelona, de participar en un projecte per fer funcions escolars i familiars arreu de la península, sobre la prehistòria. Bueno, és com un projecte educatiu, i també està participant en un requiem en el Palau de la Música que ha produït Frames i Clara Aguilar, i ha tingut la sortada de poder estar dirigint el cor de cambra del Palau i fer arranjaments per ells. I sí, bé, la Nova York és una curiositat, sense més importància.
0: Però clar, el Carnegie Hall organitza un esdeveniment i això se fa en el Madison Square Park.
2: Sí.
0: I s'interpreta una peça teva, crec que avui.
2: Exacte, sí, és un quartet de saxos.
0: Exactament,
2: però... un quartet de saxos, semblant que en el seu repertori té una peça que vaig escriure fa ja 5 anys i que ha estat donant la volta.
0: Com arriba?
2: Diferent. Mira, vaig tenir la sort de que he pogut escriure 2 peces encarregades per un quartet de saxos d'amics, que aviat t'ensemble, que són amics d'estudis, diríem, a l'ESMUC, a Barcelona, i que és un quartet que està, bueno, a les altes esferes, i clar, és un escaparat molt, molt, molt visible, no?, de cara a la resta de quartets del món, i han sigut com... Per mi, això, una manera de visibilitzar la meva feina com a compositor, Els estic molt agraït per això. I mira, hi ha un parell de quartets dels Estats Units que han incorporat algunes peces meves en el seu repertori. I, bueno, a Japó o altres llocs de sota m'han arribat així avisos de gent aleatòria per arreu del món interpretant aquesta música.
0: Cobres des de deutor, per això?
2: Imagina
0: sí,
2: que sí, no?
0: No, a mi... Ja sabem, els que mos dedicam a crear ja sabem que això no, de tres d'autor...
2: Sí, és una
0: no
2: cosa
0: risc,
2: bastant
0: no siguis,
2: simbòlica. Fa molta il·lusió.
0: Fa il·lusió.
2: M'enriqueix més l'esperit que la butxaca.
0: Ho direm així. Solo el misteri és la peça que s'interpretarà avui, no? Allà,
2: exactament.
0: A Nova York, com t'imagines el recorregut de Blau Salvatge?
2: Uf...
0: Com voldria que fos?
2: M'agradaria que fos una mica més fàcil, tot plegat. Li agraeix molt a en Pep, ja que està aquí a la línia telefònica, per confiar-hi, perquè és veritat que és un projecte que assusta una mica, jo crec, en els programadors, no? Perquè és un projecte gran, també tenim el handicap de que no tots estan visquent en el mateix país, i això sempre dificulta les coses. I, a més, és un projecte que no acaba d'encaixar del tot a una programació més prototípica de festival de jazz, tampoc de festival de contemporani o de clàssic, i llavors, a la vegada és una mica difícil d'encabir, bueno... Té aquesta dificultat en la programació, pens.
1: Bueno, Joan, és que també hi ha festivals que els encanta aquest tipus de música.
0: Clar.
1: I també és vera que són mal de que s'hi fixin en tu, en el teu projecte, en el projecte extrem que tens, no? Però nosaltres ens ha encantat i creiem que té una projecció bastant potent per aquest perfil.
2: Mira,
1: la solució és tenir un manager.
2: Sí, mira, això, ara anava a dir, crec que el major problema som jo com a gestor del projecte, perquè això, com que tenc tant de fronts oberts, me falta temps per dedicar-li a realment... Bueno, fer la feina importantíssima, quasi tant com compondre i assetjar, que és moure el projecte i vendre-lo, no? Presentar-lo.
1: Bueno, nosaltres intentarem que a través de la plataforma de Festival de Jazz d'Espanya se vos pugui conèixer, insistir, fer-se un poc espesat i que siguin un poc salvatges i que programin igual salvatge.
0: Que ho escoltin, sobretot, perquè de vegades és això, arribar a aconseguir que ho escoltin i diguin...
2: Sí, tenir la credibilitat o la confiança perquè donin, per cobrin l'email, no? I s'aprenguin els 5 minuts per escoltar alguna proposta. Mm. Bueno, tenir gent... alocada com en Pep en aquestes primeres línies de la programació de jazz nacional i, bueno, i europeu, sempre ajuda, així que moltes gràcies, Pep.
0: Li han dit tantes coses a en Pep. Totes bones, però clar...
2: Insensato.
0: Sí, totes bones, en el fons, però clar, de cop i volta el titular de vegades és així com... Sí, en Pep és això. He llegit a qualque banda, no sé si a la nota de premsa, o per aventura m'ho he inventat també, però no seria estrany que això de que malgrat les dificultats econòmiques s'ha aconseguit una altra vegada engestir aquesta edició. Encara estem així, Pep? Clar,
1: sí,
0: perquè un festival de 32 anys, que és referència a tot l'estat, que venen noms com els que han dit i els que deien cada any, que haguem d'estar encara en dificultats econòmiques.
1: Sí, home, no és un gent de menys com la pobla que...
0: Sí, però hi ha més institucions
1: són
0: iniciativa privada.
1: Petites col·laboracions.
0: No, ja.
1: Les col·laboracions de l'hostaleria que te fan descomptes i tal, però bé, s'il·lusió és i clar, llavors gent que en el teu entorn s'hi afegeix, com el que comentàvem en Guany, que hi ha aquest projecte de Gesset, no? que és un projecte de Cecília Jiménez de 0 de persones infants de 0 a 10 anys, saps? Aquest projecte des del poble l'Indy Jazz Connection, que té la cotxeria i no mar d'utòpic que se va posar en contacte amb nosaltres, heu d'apostar per l'Indy, el jazz se balla, el jazz també. També forma part de l'alegria. I clar, fins i tot mos va recordar en Omar el Congo Square, no? aquest espai on els negres se'ls hi prohibia allà a Nova York, a ballar, a Nova Orleans... I de veritat han de crear el Congo Square a la pobla. Clar, i que dic, gent que te diu això a l'hora i tal, dic, ostres, aquests tios els hem d'agafar, ha de ser dels nostres i programar aquesta pobla d'indigès connexió que provoquin tot això, ostres, és que encara te carrega més les piles, saps?
0: Mm-hmm.
1: Es va un cop per aquí.
0: però què tipus de col·laboració teniu i quina t'agradaria tenir i trobes a faltar? Aprofita també els micròfons de la ràdio, perquè jo no sé si no s'aposta per el Festival de Llars de Sa Pobla, per què pots apostar en aquesta vida ja?
1: Bueno, sí, per exemple, com a altra activitat que programam, jazz i cinema, fent homenatge en Kay Jarrett, que és Cold Concert, Colc 75, no sé, tenir més pressupostes i per a dur figures d'aquest tipus, no? Per donar a conèixer i arrel de tenir en el cartell una persona amb pes internacional que siguem pugui conèixer Brau Salvatge, que siguem pugui conèixer Antoni Baquer, que siguem pugui conèixer tot el que tenim aquí a Mallorca, a les Illes, saps? Això a vegades és difícil vendre, però amb un gran cartell, amb un gran personatge, t'ajuda a exterioritzar i que s'hi fixin en sort d'altres grups que hi ha en els festivals de jazz, que també a Mallorca han sortit distints projectes interessants i que s'han d'apoyar i s'han de tenir en compte i donar visibilitat en aquests distints festivals de jazz que se fa.
0: Festivals en tenim.
1: Nosaltres, que a les ràdios, que també programar jazz, no donar oportunitat i que siguin s'acostumi a escoltar aquest jazz entre per l'orella i llavors se disfruta. Que Blau Salvatge, en aquest cas, si l'escoltes dos o tres pits, ja la quarta vegada t'entra superbé. Mm-hmm. Exacte. I això en Joan ho sap bé. En Joan és un bruix d'aquests, no?, que agafa un pot de música d'aquí, de clàssica, de contemporània, de mala de digerir, i això fa el seu brevatge i la gent disfruta d'escoltar aquest tipus de música. I és música d'aquí, ben que dic el que diu en Joan, que gent internacional, hi ha músic d'Holanda, músic de Centre Europa, i un mallorquí que dirigeix tot això. Ostres, que, saps, que tenim aquí? Tenim gran valor.
0: Talent en tenim, festivals molt. També, a més a totes les illes, i de molta qualitat. Una altra cosa, Joan, són els locals per tocar, no? Aquí sí que tenim mancances importants.
1: Sí. Això és altre, sí.
2: Bueno, a mi... Però... Bueno, sí. No, perdona.
0: La pregunta va per tot dos. Me pregunta aquí o reflexió, vull dir que...
1: Pep. Sí, no, a mi són les dificultats perquè els locals puguin programar aquest tipus de música, no? Tant a Palma com a ciutat, com a lloc que hauria de donar exemple en els altres pobles. I mira, espais com Manacor, com nosaltres fent el que podem aquí a la Pobla, puguin programar aquests nous artistes. Joan, ho deu saber de primera mà.
2: Sí, a mi com a palmesà sempre tenc una mica d'enveja, no?, de veure pobles més petits i que assumes que també tenen menys recursos, no?, com això, la Pobla, Manacor, Felanitx, i que fan uns esforços per seguir programant, per seguir impulsant festivals d'aquest tipus, i a vegades a Palma, que és la gran ciutat, sembla que és molt complicat, no? Tanquen locals, cada vegada és més difícil, sí, programar aquest estil de música amb relativa facilitat i dignitat, no?
0: Mm-hmm. Pep Crespí, ho heu tornat a fer, enhorabona, tot comença el 28 de juliol, tot ha començat fa molt de mesos, evidentment, amb aquesta feina que sense cap dubte sense ella seria impossible, no?, dur aquestes figures del jazz, arriscar en seny, que sembla una contradicció amb els termes, però crec que si parlem de jazz va per aquí la cosa. I acaba el 20 d'agost i moltes coses que passaran per a mig, entre d'altres aquesta actuació de Blau Salvatge el 10 d'agost a les 10. Moltes gràcies, Pep Crespí.
1: Moltes gràcies i gràcies per viatge.
0: Vinga, visca el jazz.
1: Salut per tots.
0: Salut i visca sa Pobla. Joan, que vagi molt bé aquesta actuació, vinga, que n'hi hagi moltes més i que venguis aquí a contar-les.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga,
2: per convidar-me. Fins la propera.

0: IB3 Radio es música.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Josep, com estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològica.
3: No ho sé, ja. Quan anem a vacances?
2: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí. Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs... i amb tu.

0: 20 minuts per les 7, 20 minuts que dedicarem a les arts escèniques, com cada dimecres amb en Javier Matasans. Com està, Javier?
1: Molt bé, i tu?
0: Quant de versos te'n saps de la Belenguera?
1: Sencera, la tinc aquí escrita. Te la
0: canto? No, te'n saps de memòria.
1: No, al principi.
0: El primer.
1: A veure, però l'única lletra d'un himne que me sé és el d'Espanya.
2: Oh, por favor.
1: No.
2: Qué chiste tan malo.
1: Sí, però no me sé
2: si
1: la Belenguera.
2: Si ha vingut aquí a reivindicar o festejar
1: la final,
2: la final,
1: no vull fer
2: no sang, el programa.
1: No vull fer sang en tu.
2: Els postres va estar fins la 1:30 en directe. Els companys i les companyes, que van a fer una feina increïble.
1: Però ara t'ho dic, quan presentis el nostre convidat, te diré una cosa de la Belenguera.
0: Vols que el presenti jo?
1: Sí.
0: Jo és que me cau molt bé. A mi també me cau bé. És un tipus més que s'ocorre molt des de fa molt de temps en les arts escèniques, més vinculada al teatre familiar, però que m'agrada
1: el que fa. Ara m'ha dit que darrerament se dedica més a l'adult.
0: Ja ho sé, per això ha vengut aquí avui, no? Per xerrar de coses adultes.
1: Exacte.
0: En dos rombos o sense?
1: No, de la Belenguera té dos rombos, tio.
2: Com estàs, Josué?
3: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
0: Tens cara d'estiu, eh? Tens el coloret aquest de l'estiu ja?
3: Sí.
0: O és de la calor que passes per ahir?
3: Sí, jo crec que les dues coses, un poc, eh? Perquè fa... des de les 11 fins a les 7 de la tarda no se pot sortir. Has d'estar amagat allà com un caragol, perquè és terrible aquest temps.
0: No? Molt bé. Que ha vingut a parlar de la Belenguera.
1: De la Belenguera. Però, en realitat, la Belenguera d'en Josué, aquest espectacle que faran, en realitat la Belenguera és l'excusa, l'eslògan perfecte, el títol perfecte, però és una mica acostar-nos als poemes i a la persona de Joan Alcover.
2: És
1: un pretext.
2: Ja és el guió que veig que estàs...
1: Sí, tinc en el mòbil.
2: Els oients ho veuen, òbviament, però Javier s'està deixant els ulls allà amb el mòbil, amb una lletra.
1: Se pot fer gran, eh?
2: Per mi podies imprimir el guió i no l'havia donat encara.
3: No se l'estudia gaire.
1: En sols idets. M'ho sé de memòria, que jo faig els deures.
2: Com la lletra,
1: vinga. Però, efectivament, és un ganxo perfecte, la Belenguera, i estirar present, però el que feix és una mica la persona i la poesia d'en Joan Alcover, que de vegades són aquests grans desconeguts, que tothom sap el nom i poca cosa més, no? Hi ha un personatge així literari a Mallorca i és allò que si sortíssim al carrer te dirien, ah, sí, me sona, digue'm algo de... Potser la Belenguera, te dirien, el de la Belenguera.
3: Sí, la Belenguera, exacte, és el que deies tu, és una excusa per fer un espectacle sobre Joan Alcover. És un poc un deliri de mort dels seus últims... És com la mort que el ve a buscar, agafa diferents formes, no? Des de la Belenguera, una jaia, uns gegants... Vull dir, hi ha una taranyina que va creixent durant tot l'espectacle perquè el vol atrapar, se'l vol endur. I no us explica al final, però hi ha molt de text de Joan Alcover, hi ha molt de poemes, hi ha Desolació, hi ha Enyorança...
0: Que recordem que l'any passat va ser l'any Alcover, que celebràvem o commemoràvem el
3: aquest
0: centenari.
3: Aquest any és Alcover.
0: Bueno, va començar l'any passat i
3: aquest continua, i a més és any Belenguera, també.
0: Sí, i Belenguera, i bueno, a propòsit del centenari de la mort de Joan Alcover. Me deixeu presentar i saludar l'altra convidada?
1: Vinga, va.
3: I tant.
0: És una de les grandes d'aquesta terra i de més enllà. Caterina Lorda, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: Com estàs? Gràcies.
3: Hola, Caterina. Just...
4: Bé, Valtros, com ho duis?
0: Molt bé.
4: Esteu fresquets aquí.
3: Sí, fresquets.
1: Caterina, que jo no sé si en Rafa ho sap perquè estava de vacances i molt en fora de mes, però na Caterina la setmana passada va estar també aquí per telèfon, igual, exactament igual. Sembla
0: sí,
1: un...
0: ho sé, ho sé. M'he escoltat tots els programes i sobretot...
4: És com un déjà vu.
1: No, sí, exacte.
0: M'he escoltat les teves seccions per ment com ho havies fet.
1: Com ho havia fet. I si havia parlat malament
4: molt
1: de tu.
4: Molt bé, i què? Especialment. Que provada.
0: No, tu no, digue'n, Javier. No. En tu confí, com tu ben saps. Caterina, en tu confí cegament. Caterina, a l'ordre que juntament amb Josué, amb Marc Torres i Marina Font també són els intèrprets d'aquest projecte del qual estem parlant.
3: És un equipasso,
0: un equipasso, la veritat. Sí, senyor.
3: Sí, perquè són actors de primer nivell. Ahir el més pintau soy jo. Vull dir, impressionant, això.
1: Quin és el format de l'espectacle? És sobretot poètic, però és un... És teatre de texta?
3: Sí. Bueno, text i visual alhora, eh? Sí. És poesia visual, perquè, per exemple, l'escenografia comença amb un arbre, hi ha una mena de tela al fons, un arbre que després, a partir de la tercera escena, l'arbre es mou L'arbre es mou i es converteix en uns gegants. Uh-huh. I després els mateixos gegants van fent créixer la taranyina i a màscares. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses visuals molt potents, a part dels intèrprets, que són molt potents, i el més important és el text de Joan Alcover, que ens diu moltíssim, no? Vull dir, aquest senyor va tenir una relació amb la mort impressionant. Vull dir, la mateixa nit, ell va tenir... Bueno, faig una petita introducció. Uh-huh. En Joan Alcover es va casar a Catalunya i després es va casar aquí. Sí. I va tenir 3 fills a Catalunya i 2 aquí. I dels 5 fills només li va sobreviure un. L'any de la grip espanyola...
2: Bueno, i la primera dona també se va morir.
3: Se va morir tot d'una, sí. L'any de la grip espanyola, a la mateixa nit, li va morir un fill a Catalunya i un fill a Palma. Hòstia, o sigui, té una relació amb la mort, el tio, i té uns textos que
2: una vida apassionant, també, sí, des del punt de vista jurídic, sí, polític, sí. Va ser de tot, aquest
3: sí,
2: home.
3: Va ser maurista al principi, sí. Després va anar perdent la il·lusió pel tema, sí. Després va anar canviant, diguem. I ara últimament s'han publicat, l'editorial Moll ha publicat un parell de llibres de Joan Alcover preciosos.
2: Preciosos, sí, senyor.
3: I que us el recoman,
1: Caterina, que parla'ns del teu personatge en aquest espectacle.
5: Ah, difícil.
1: Difícil,
3: sí. Difícil.
5: Complicat, el tema. A mi també m'agradaria dir que Xerc, diu, l'equip d'intèrpretes, som un equipet molt guapo, però entorn d'aquest equipet hi ha un equipasso també de... Vull dir, perquè ara que parlaven de si és teatre de text, però també hi haurà uns elements, sí, sí, que construeix en Helena, que són coses molt guaves, vull dir, lo de gegants, lo de altres éssers que surten, ses màscares, que són... Vull dir que també...
3: Sí, hi ha un equip tècnic darrere, això que vol dir la Caterina, també impressionant.
1: Que Helena Ramis és l'autora de la idea original i la dramatúrgia seva. I també...
3: Fa màscares i els gegants, també.
1: Exacte. Vinga, digue'ns el teu
5: personatge.
1: Jo interpretaré
5: diferents personatges. D'aquests personatges són que va interactuant Joan Alcover. Jo som uns quants. Aniré per això. Sí. Vull dir, aquests elements són molt importants, les màscares... altres són elements, perquè no sé exactament ara la paraula tècnica que podrien dir, però me refereix que són elements que mos ajuden a representar diferents personatges, tots els actors, llevats d'en Josué, tots representant diferents personatges o éssers. Sí, no són personatges humans.
1: Saps, Caterina, que fora micro en Josué m'ha dit que li fa moltes ganes fer aquest espectacle a un cementiri. Tot ha comentat?
5: Sí.
1: Això escarrufa una mica, no, la cosa? Amb un arbre,
5: sí,
1: amb un arbre
5: ja
1: que se converteix en monstre darrere.
2: Però ja té experiència, en Josué, amb això.
1: Josué, sí, jo per això li dic a Caterina.
3: Sí, de fet, a prop de la tomba d'en Joan Alcover hi ha un espai preciós que té, vull dir, que seria ideal per poder-ho fer. I estem sospesant d'anar a fer-ho allà. Ho hem d'acabar de tancar, de mirar... I, bueno, no és fàcil, perquè s'hauria de dur tots els elements, tota la part tècnica, però és una possibilitat que va agafant color.
1: Ara tenia una residència...
5: Espero que s'adoni, perquè aquest escenari encara no el tenc.
2: Mai has actuat un cementeri.
3: La Caterina ha actuat a tot arreu.
5: No, aquesta encara no.
3: Tard o d'hora actuaràs.
5: Però aquesta encara no.
3: Tard o d'hora, encara que no sigui amb la Balanguera, ja veuràs com tard o d'hora.
1: Escolta, tenia una residència tècnica a Inca a finals de setembre, però... data d'estrena encara balla, no?
3: Encara balla una mica, sí. Fem la residència tècnica la setmana del 21 al 24 de setembre al Principal d'Inca, i el 24 farem la mostra oberta. Ja ho tindrem bastant apamat, sincerament. Després tenim coses tancades en diferents pobles, però clar, com que el Cacim encara no està obert, s'han d'acabar d'anar tancant, però la data d'estrena... Quin dia serà l'estrena? Encara no t'ho puc dir. Estem treballant en diferents opcions. I n'hi ha opcions, N'hi ha opcions.
1: Quin és el públic, Diana, d'aquesta...
3: Bona pregunta. Quin és el públic, Diana? Mira,
5: jo crec que és molt ampli. Sí. Jo crec que pot aparcar moltíssim, vull dir, perquè tant pot ser significatiu per escolars, perquè és un autor que han vist, clar, i que pot ser una altra manera d'acostar-se a sa figura d'una manera... bueno, poden, se poden acostar a la figura humana, diguéssim, d'ell i des d'un altre, vessant, però jo crec que també pot ser superinteressant, però no, no hem començat els assajos, però per guió, per, text, pot resultar molt interessant a, públic adult.
3: Sí, públic, que,
5: sobretot... Per això que dèiem, que és una figura que tothom coneix, però que tothom desconeix profundament.
1: Que sol passar, per tot arreu. Sempre hi ha gent local, no? Grans sí, poetes o grans artistes que són desconeguts a la,
3: jo crec que qualsevol persona interessada en una mica cultura, fins i tot tradicional, cultura teatral, cultura poètica... Vull dir, tindrà molts vessants aquest espectacle, no? I també el vessant visual serà molt potent, també.
1: Que aquí al dossier deies que, bueno, que acostar la figura i la poesia de Joan Alcover, sobretot al jovent i de més, però per el que esteu comentant, difícil, difícil fer... un recorregut per instituts i tal. Haurà versió B? Haurà...
3: No. De fet, fixa't que a l'octubre ja tenim una data per fer per instituts al Teatre Principal d'Inca, també.
1: O sigui, s'hauran de moure els instituts. És difícil moure, per això t'ho
3: deia. No anirem als instituts. Els farem, tots els bolos que fem hauran de venir. Perquè, clar, hi haurà, sobretot hi ha videoart, hi ha un disseny de llums important, i música, i no es pot fer en el pati de l'escola, ni a la biblioteca, ni coses així.
1: Sou especialment escrupolosos amb el tema del llenguatge, que la poesia, la manera d'escriure de Joan Alcover, quan parles de l'obra d'un poeta o d'un escriptor, de vegades és més lliure i, o de vegades és molt fidel, fins i tot amb les diré, errades o amb les particularitats de l'autor, que no sempre han de ser convencionals, diguem.
3: Mira, en aquest cas sí que hem de ser una mica pulcres i fidels, no? Perquè quan és poesia no t'ho pots inventar, no? Així com altres vegades, jo sóc el primer que fent espectacles d'altre tipus, més de comèdia, més familiars, doncs fins i tot m'agrada improvisar, perquè és una manera de donar-li un aire fresc en els espectacles. Però en aquest cas, sobretot... Jo sóc enamorat de la poesia i he fet diversos espectacles on hi ha molta poesia, i en aquests casos el que has d'improvisar una mica les emocions vives que et venen en aquell moment. Perquè no sigui un recitat estàndard, sinó que has d'aprofitar i emocionar-te, no? I sigui l'emoció que sigui, l'has d'aprofitar. Això és l'única manera que estigui viu el text que dius, no? Però sí que s'ha de ser fidel, eh?
1: Caterina, te farà encantar tu la Balanguera o no?
5: Espero que no.
1: Cantes?
2: Home, jo l'he vist cantar, eh?
3: Sí, jo també l'he vist cantar.
5: He fet un musical, és que per coratge...
1: És que, vols? Home, qualcú la cantarà, o no?
3: Sí.
1: L'himne de Mallorca, recordam.
3: Hi ha moments... Hi ha un dels moments, per exemple, bastant al principi, que surt una jaia, que és com si representés la Balanguera en si, que la fa precisament a Caterina, amb un gueato molt petit, amb una màscara que es mou d'una manera molt particular, visualment molt potent, i hi ha unes mosques que l'envolten i van dient la Balanguera. I ella va filant, i arriba un moment que la molesten i talla els fils d'aquestes mosques i cauen, no? Vull dir, perquè la deixin tranquil·la. Aquesta és una representació de la mort que surt buscant en Alcover, no?
1: Realment, escoltant-te, l'espectacle serà meitat visual text, perquè estàs, quasi sí. Parles més de la part visual i de la caracterització dels personatges i tal, més que del text,
3: sí,
1: no?
3: Sí, bueno, el text és la poesia d'en Alcover, tot i que hi ha un moment que surten tres dones mallorquines que estan teixint, que també es mouen d'una manera molt especial, i que parlen de la seva vida, parlen de la mort, parlen d'una manera molt distesa, no? D'aquest serà un punt còmic, també. I no serà text d'en Alcover en aquest moment, però la majoria de trossos ja és text d'Alcover.
1: La intenció seria estrenar aquí a Palma o bueno, fas la residència a Inca, però això no serà
3: una estrena. No ho sé, més que res m'agradaria que coincidís cap allà a l'octubre. El bolo que tingui a l'octubre li direm estrena, així sincerament. El que passa és que aprofitarem per fer una mica de premsa, per fer una roda de premsa, per fer una enviada. Aquí a Palma estem treballant diverses opcions, no? i encara no en puc parlar massa, però... És
2: com... També se pot estrenar més enllà de Palma.
3: Ja. Sí, sí.
2: O sigui, les Illes Balears ja, tenen ja, molt de teatres, molt d'espais.
3: Jo ja et dic que gairebé segur que no serà Palma.
2: I millor encara. Segur, eh? No sé, ja està bé, no?, de palmacentisme.
1: Jo volia parlar també amb en Josué de Teatrix en general, perquè fan moltíssimes coses.
2: Vinga, dos minutets,
1: però... Javier. No, sí, perquè
2: se'ns acaba... El convidem un altre dia. No tenim dos minutets.
1: T'anava a dir que el podem convidar contínuament perquè fa una barbaritat de coses. Quants espectacles de Teatrix entre infantils i d'altres que tens al repertori?
3: Alguns ja els hem jubilat, però jo tinc com uns 40 espectacles dins el CACIM.
1: I, uau, perquè però fem, com dius? Però...
3: fem passacarrers, fem... El Pallasso Sabatot ja en tinc 14. I clar, el Pallasso Sabatot té molt d'èxit i faig coses petites, no? Després coses de carrer, no sé si en tenim 7 o 8 espectacles de
1: però
3: teatre.
1: Però vols dir que els 40 del CACIM, clar, perquè si no... Si te criden, l'has de fer. Tens 40 espectacles
2: en català.
3: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Amigo mío.
3: Sí, sí, sí. De fet, i ara n'hem fet un que no és nostre, que no hem produït nosaltres, que em fa il·lusió comentar-ho, perquè ha estat una serendipitat, que es diu. Es diu Agent Zebra. Va ser un encàrrec dels policies tutors de Llucmajor, que volien fer algo que parlés sobre els senyals de tràfic, i va ser com... Com ho faig, això, perquè sigui un espectacle més o menys... I ens ha sortit una meravella, i està produït per 9 espectacles, que són en Òscar i en Pere Benassar, Òscar Montaner, i això ho vam estrenar ara a primers de juny.
2: O sigui, també. Que no atures. En 40 no, però la Caterina comença a tenir ja un caramull. Per cert, enhorabona, Caterina, per la feina que vas fer com a alcaldessa, com a batlessa de l'NMI, per tots els premis de l'arquitecte, per totes aquestes coses guapes que estàs fent, com sempre, i més que vendran.
3: Un luxe, un luxe tenir la Caterina amb nosaltres.
2: Sí, jo ho he intentat diverses vegades, però encara no ho he aconseguit.
3: Nosaltres som veïns i tenim...
2: He pegat el poste, però sí, una vegada ja la teníem allà i se va passar una cosa. Sí, una cosa xula, la veritat, però que la va impedir. Sí. Caterina Lorda, moltes gràcies. Una ferrada gran.
5: A tu, moltes gràcies a vosaltres.
3: Vinga. Beso.
2: José Guas, molt pendents. D'aquesta estrena, sigui on sigui, i espero que sigui aviat, Helena Ramis, l'autoria, en Josué, en Caterina Lorda, Mar Torres i Marina Font, sobre l'escenari i tot dirigit també per en Josué. Gràcies per estar aquí.
3: Mil gràcies.
1: Sigui on sigui l'estrena, després anirem al cementiri. Jo, aquest me fa molt...
3: A fer una visiteta guiada, això, no? Gràcies.
2: Javier, fins la setmana que ve.
1: La setmana que ve. Vinga.
6: Tres ràdios, formació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
7: L'Aviador. IB3 Ràdio.
2: Hem començat el programa recordant la figura de Joan Roca que ens ha deixat avui. Geomètrica al Sardint era el projecte musical personal que el tenia més ocupat els darrers anys. Un trio que havia tocat al Festival de Jazz de Vitòria, el Memis i en moltes altres cites. Aquest és un dels seus temes. Joan Roca, va per tu. Que descansis en pau.

0: Els empresaris afirmen que les Balears no poden seguir creixent de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: En ple debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, assegura que entén la crispació ciutadana, però demana no atribuir els problemes com la falta d'habitatge exclusivament al turisme.
2: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas...
0: Declaració de Planas el dia en què Palma ha atracat un dels creuers més gran del món i quan a aquesta hora es presenta un nou moviment que neix per aconseguir un canvi de model econòmic i social davant l'impacte del turisme massiu. Es diu No Normal Mallorca i es presenta al centre de ciutat on serem en directe d'aquí uns minuts. Tot això quan el debat polític se centra en les crítiques del govern contra l'executiu espanyol i quan l'oposició continua reclamant un canvi de model turístic. Es dimecres 22 de juliol i turisme a banda i a més titulars, s'ha decretat presó provisional per a l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Maria Tomàs, bon vespre.
3: Bon vespre. El jove de 27 anys està acusat del delicte d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó. Els fets varen tenir lloc dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.
0: I a Formentera, dues turistes han mort avui en un accident de trànsit.
3: Les joves que anaven en motocicleta han xocat contra un taxi. Els fets han tingut lloc al matí a l'altura de la zona de la Séquia. Fins passades les 4 de l'hora baixa, la carretera que uneix la Sabina en les Illetes ha estat tallada.
0: I atenció a l'advertència que ha fet Salut per l'eclipsi solar.
4: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
0: La consellera Manuela García adverteix que els símptomes no apareixen de manera immediata.
3: Es pot manifestar com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També es pot provocar ull vermell, coïtge, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta.
0: I d'aquí a 1 hora i 10 minuts està convocada una concentració de protesta a la plaça de Cort a Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment.
3: Els col·lectius organitzadors com Brunzit i l'associació de veïns Can Amunt faran un sopar de peu drets a plaça com a forma de protesta. Denuncien que l'Ajuntament ha denegat el permís a pocs dies de la seva celebració. El consistori, per part seva, alega que ha autoritzat el sopar a la plaça Quadrada. Ho explica la regidora portavou Mercedes Celeste.
5: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
0: I avui el món de la cultura plora la mort del baixista d'Antònia Font, Joan Roca.

0: Porta els 53 anys a causa d'una malaltia.
1: És conegut per ser el segon baixista d'aquesta mítica banda mallorquina, a la que es va incorporar l'any 2000 per gravar a Rússia. Tot i això, ha format part d'altres grups musicals, com Geometrical, Sardín i Dinamo. El darrer comiat a Roca serà demà i passat a Palma, el nucli de Son Sardina. De moment, es desconeix si la banda Antònia Font, que té prevista l'actuació al Mobo Fest, dissabte actuarà o no.
0: En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en aquest informatiu, en què també tindrem temps per als esports. El Reial Mallorca ja té el seu cinquè fitxatge de l'estiu. Joan Gabriel Bolsà, bon vespre.
2: Bon vespre. El Mallorca presenta Àlex Sala, el cinquè fitxatge d'aquest estiu, mentre continua pendent del porter i de la possible sortida de Samu Costa abans de partir cap a l'estada de Marbella. El jugador de bàsquet balear, Baba Miller, rep la primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta, mentre el Palmer Palma incorpora David Jolinder i el Clas Sant Antoni dona gairebé per tancada la plantilla. Carlos Gómez torna a l'Illes Balears Palma Futsal després de tres temporades cedit i afronta una nova etapa amb l'ambició de fer-se un lloc a l'equip. I Nicolau Mira està convocat avui per l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. El mallorquí serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final.
0: Més esports quan passin un minut de les 7:30. I pel que fa al temps, sapiguem si ens esperen canvis a curt termini. Pedro Roger, bon vespre.
3: Bon vespre. Doncs en vista demà tornarà a ser una jornada de calor i de pols en suspensió, a l'igual que avui. De fet, avui la màxima ha girat entre els 32 i els 39 graus aproximadament i, tot i que no han tingut tants núvols com ahir, la calitja ha continuat ben present. Un panorama que demà es repetirà. Tornarem a tenir una temperatura molt semblant a la d'avui. Al vespre, registres de nit tropical i fins i tot nit tòrrida a totes les illes, i la màxima tot podrà tornar a girar aproximadament entre els 33 i 39 graus. Al cel tornarem a tenir molta pols i a partir del capvespre un augment dels núvols. I pel seu costat, el vent bufarà fluix, principalment de migjorn i també de llebeig, i tindran qualque redal de maror en el sector oest de les Pitiuses.
0: Gràcies, Pedro. Toni Cardelles, el control tècnic.
4: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7:06. Els empresaris afirmen que les Balears no poden créixer de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme.
5: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
0: Paraules de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, en un moment d'intens debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Per cert que dia 8 d'agost la plataforma i el moviment Jove de Solla ha organitzat una altra concentració per denunciar la degradació que implica la turistificació d'aquest poble de la Serra de Tramuntana.
1: Els empresaris asseguren que el govern és el que ha de gestionar fluxos turístics. Tot i això, Planas ha evitat criticar la gestió turística de l'executiu i ha negat que li falti valentia per aplicar mesures. Ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva aposta assegurada és un turisme de qualitat. La presidenta de la CAEP ha defensat les mesures que han aplicat les Pitiuses, com són la limitació dels vehicles per la via portuària o la lluita contra el lloguer turístic que du a terme el Consell d'Eivissa.
0: Planas ha assegurat que no es pot atacar el turisme com el responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, com ara la dificultat per accedir a un habitatge o la congestió a les carreteres.
5: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
0: Tot i això, els empresaris defensen el dret a manifestar-se de manera cívica diumenge a Palma, això quan els partits polítics de l'oposició reclamen un nou model econòmic.
1: Socialistes i Més per Mallorca atribueixen el malestar social a la deixadesa del govern. Són la vicesecretària general del PSIP i secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
6: un descontent de la societat de les Illes Balears davant de la gestió dels seus governants i de la seva administració.
7: Ens sentim interpel·lats per aquesta immensa majoria social que demana un canvi de rumb econòmic a les Illes Balears. Recollim aquesta demanda i animam a la gent a expressar aquesta demanda.
0: El vicepresident del govern, Antoni Costa, però, en responsabilitza l'executiu estatal.
8: Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu AENA o una empresa controlada des del sector públic que es diu AENA la deu tenir. Per tant, això de... No, no, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
0: Per cert, que Carmen Planas considera adequada la detenció de les dues activistes pels actes vandàlics contra la saturació turística a 5 immobiliàries de Santa Maria. En canvi, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, l'ha qualificada de desproporcionada. Això en el dia en què s'aboca finalment el jutge encarregat del cas els imputa un delicte lleu de danys.
1: El jutge descarta investigar-les pel delicte de pertinença a grup criminal, com indicava l'informe de l'atestat de la Guàrdia Civil. La Benemèrit afirmava que les pintades havien estat intencionades i coordinades i que corresponien a una acció lligada al manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: I no deixant de parlar de turisme.

0: del territori no es poden continuar considerant situacions normals. Per això, la plataforma fa una crida a l'autoorganització ciutadana i defensa la necessitat de construir una societat més resilient. I com ho fa? Pues proposa reduir la dependència energètica, reforçar la vida comunitària, protegir el territori i reclamar polítiques basades en criteris científics que garanteixin una vida digna. La presentació del manifest anirà acompanyada amb una conferència tot just a punt de començar a càrrec de l'oceanogràfic i investigador del CSIC, Antonio Turiel, que ha insistit en la necessitat d'anticipar-se als grans reptes ambientals i energètics.
1: Amb el no normal el que volem recordar és el que havíem tingut no havia estat normal, aquesta abundància absurda i aquest malbaratament enorme. El que ha passat, el que està passant ara no és normal, perquè no és normal que els problemes els intentem resoldre d'aquesta manera salvatge mitjançant guerres, que la Unió Europea també mica en mica es decanta en aquesta direcció, no ens enganyem. I el que vindrà a continuació no és normal, perquè el problema és que si no fem res, què passarà? Que el cost més gran de totes les escassedades, mancances, se repartirà sobretot entre la gent més pobra, per començar els països més pobres del món, però aquí també entre les rendes més baixes.
0: La plataforma assegura que aquest és només el primer pas d'un moviment que vol obrir debat públic sobre el futur de Mallorca i impulsar iniciatives ciutadanes per afrontar els canvis que adverteixen ja han començat. Margalida Ramis és activista mediambiental.
2: Jo crec que No Normal és una campanya més d'aquestes que s'estan fent ja per cridar l'atenció i per cridar fort que no poden continuar com estan fins ara i intentar deixar de normalitzar situacions que ja no són normalitzables. No poden continuar fent com que no passa res. Jo crec que aquest és el principal reclam i el principal objectiu d'aquesta campanya que s'està desenvolupant a nivell de tot l'estat espanyol amb alguns grans divulgadors que són referents també dins l'àmbit científic que posen dades serioses damunt la taula i no per alarmar, sinó senzillament perquè qui hagi de prendre responsabilitats comenci a prendre-les des de ja.
0: L'investigador Antonio Turiel inicia tot just ara la conferència acompanyat de Margalida Ramis per posar sobre la taula i amb un posterior debat els reptes del futur.
3: Gràcies, Victòria. I encara en clau turística, la sortida de Cuba, de Malià i Iberostari, Barceló, el segon Tolo deia al degà de la Facultat de Turisme de l'UIB, un cop fort per a les empreses hoteleres mallorquines, ja que romp una aposta de futur.
4: També creu, però, que no és un tancament definitiu. Explica que un possible canvi de règim a Cuba podria suposar la reentrada dels hotelers. Sobre l'entrada d'empreses nord-americanes en els hotels gestionats fins ara per Melia i Iberostar o Barceló, assegura d'allà que la situació política a Cuba, amb manca de subministraments, ho fa inviable.
5: A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, en les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
3: A punt d'arribar a les 7 i quart i en plena de successos. A Formentera, avui migdia, han mort dues joves turistes portugueses en un accident de trànsit. La motocicleta en què viatjaven ha xocat contra un taxista. La unitat d'atestat de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Elena Trinidad.
6: Les joves turistes portugueses de 21 i 22 anys. Les joves turistes portugueses de 21 i 22 anys han xocat amb la seva motocicleta contra un taxi. Una d'elles ja havia mort quan han arribat els serveis d'emergència. L'altra es trobava en parada cardiorrespiratòria i tots els intents dels serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort, segons han informat des del 061. Els fets han tingut lloc a les 11:30 del migdia a l'altura de la zona del Sasequi. Fins passades les 4 de la tarda, aquesta carretera que uneix la Sabina amb Ses Illetes ha estat tallada. La unitat d'atestats de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esbrinar les causes d'aquest tràgic accident.
3: I un altre accident, aquesta a Eivissa, dues dones embarassades han estat atropellades per un vehicle que s'ha donat a la fuga.
4: Ha passat aquest matí al centre de Santa Eulària. Les dones han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital de Can Misses per romandre en observació. La policia local cerca el conductor que ha fugit sense socórrer les víctimes.
3: Tot això quan el jutge ha decretat presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Està acusat del delicte d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se així a penes de fins a 4 anys de presó.
4: El jove de 27 anys ha passat avui matí a disposició judicial. Els fets van ocórrer dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.

0: I la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones d'una organització criminal, algunes d'elles a Palma, que es dedicava a cometre estafes bancàries. De moment s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. El grup havia aconseguit informació i dades bancàries de 500.000 de persones.
1: S'havien especialitzat a estafar a través de missatges SMS enviats de manera massiva. Es feien passar per entitats bancàries, demanaven dades i feien telefonades a les víctimes per demanar claus i finalitzar operacions. Els detinguts els imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
0: Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi solar de dia 12 d'agost i que el vegin per la televisió. La conselleria ha presentat el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest gran esdeveniment natural. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir, atenció, conseqüències oculars molt greus i irreversibles, com avisen des de fa dies i setmanes els oftalmòlegs.
1: Salut reforçarà el servei en 160 professionals el dia de l'eclipsi i els dies posteriors. Demana que, per observar-lo, no utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescòpics o prismàtics. Tampoc es fotografiï al moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
2: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
1: L'eclipsi durarà un minut i mig entre que es tapa i es destapa. Una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable i, segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
3: El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
1: Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, coïtge, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
0: I empresaris i restauradors de Mallorca veuen amb preocupació la proposta de prohibir fumar en terrasses de bars i restaurants. La CAEP i Piment consideren que es tracta d'una mesura desproporcionada que tindrà conseqüències, diuen, com ara restar competitivitat al sector turístic.
1: Asseguren que tindria un impacte directe en diversos establiments i demanen que se cerquin alternatives. César Amable, de la patronal Piment Restauració.
4: Si no podemos fumar, no conseguimos, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
0: La norma preveu la prohibició de fumar espais com terrasses de bars, platges i piscines públiques, unes restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques.
1: L'associació nofumadores.org ho veu amb bons ulls i destaca que també tindrà beneficis entre els treballadors de l'hoteleria. Més recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac el 2011 no es varen complir els presagis negatius de les patronals. N'ha parlat Ivetra Ràdio la presidenta Raquel Fernández.
5: Quiera que conozca la idiosincrasia española, sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo. Los consumidores, los clientes, enseguida lo entienden, se hacen a ello y se apartarán los metros que sea necesario que la ley establezca.
1: L'avantprojecte que ha de passar pel Congrés perquè el debat i també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar i qualsevol tipus de publicitat a espais físics i virtuals. La consellera de Salut, Manuela García, dona suport a la normativa, tot i que remarca la feina preventiva que es fa.
2: Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
1: Un posicionament semblant és el de la ministra de Sanitat, Mònica García, qui davant les crítiques de diversos partits i patronals diu que estan orgullosos de la mesura.
6: Sí, España nos hemos adelantado a mucha honra porque España quiere seguir siendo la avanzadilla, quiere ser la vanguardia de la protección de la salud pública, de la protección de los pacientes y de los ciudadanos y marcar nuevamente un paso al frente frente al que es el principal factor de riesgo evitable de 50.000 muertes en nuestro país. 140 muertes al día son consecuencia directa del tabaco. Así que sí, estamos muy honrados de ser la avanzadilla de Europa.
0: De fet, la ministra de Sanitat, Mònica García, es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc quan demanen les comunitats autònomes. L'argument és que rompria l'acord al qual han arribat amb els sindicats majoritaris.
1: Les comunitats i la ministra s'han tornat a veure les cares en el si del Consell Interterritorial, però la ministra ha de comunicar que tornarà la casella de sortida en el camí negociador de l'Estatut Marc amb el sector sanitari, com volien els consellers. García creu que suposaria trencar l'acord aconseguit en comissions obreres UGT, CESIF i SATSE, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
6: Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
1: El mes de setembre continuarà negociant un decret per reduir les llistes d'espera.
7: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Estop desnonament fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar els dos llançaments previstos per demà a dos infrahabitatges situats a l'avinguda Joan Miró de Palma. Es tracta de dos casos immersos en un dur procediment judicial per evitar treure'n dues famílies, una formada per una persona gran que recupera d'una malaltia greu i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb dos menors al seu càrrec.
1: La setmana passada, Estop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges, Bareman S.A.S.L., i el seu administrador únic, a la policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Així tot, la suspensió dels desnonaments encara no s'ha anunciat i l'entitat demana als ciutadans que es mobilitzin per evitar que les famílies afectades siguin expulsades demà. El portaveu adjunt d'Estop Desnonament, Joan Segura, ha fet una crida a la mobilització per si els escrits judicials que han presentat no aconsegueixen aturar aquest dos desnonament del carrer de Joan Miró.
10: Hi ha escrits presentats bastant contundents, un molt contundent per suspendre, i si no, demà estarem a la porta amb totes les forces. Preveiem un dispositiu policial prou fort, per tant, hem d'anar a primeríssima hora des de matí i fer tot el possible per resistir, com l'any passat.
1: Estop Desnonament recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendent multes milionàries amb l'Ajuntament i el Govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats que la seva estratègia és bloquejar el procés de mediació per poder executar llançaments en lloc d'oferir habitatges en cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
0: I PSOE i Sumar pacten prorrogat dos anys als lloguers que finalitzin abans de dia 30 de juny de l'any 2028. Calculen que se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones. S'inclourà així en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments.
1: El test també inclou altres mesures ja anunciades, com ara la regulació del lloguer de temporada i per habitacions, per evitar-ne l'ús fraudulent. També plantejarà un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
0: És una proposta que encara necessita l'aval perquè sigui aprovat. I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar docents i acabar així amb el problema habitacional d'aquest sector essencial per l'illa. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar i que estigui enllestida a mig termini.
1: La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 estudis en un solar situat a Espujols per facilitar l'arribada d'interins o professors que cobreixin baixes o places de difícil cobertura. El Consell de Formentera cedirà el terreny, segons explica el seu president, Òscar Portas.
11: Següent ja serà en el pla del Consell Insular de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
1: El Consell de Formentera reservarà algunes places de l'edifici per donar resposta a les necessitats pròpies de la institució. La Conselleria d'Educació espera licitar l'obra durant el pròxim curs escolar i la solució habitacional estaria llesta a mig termini. Mentrestant, es cercaran altres respostes, com aquesta que explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
12: Que, per exemple, a l'inici de curs, recordeu que l'alberg el posam a disposició al govern de les Illes Balears per tots els docents interins que no tinguin tinguin encara habitatge.
1: Amb dues institucions han signat un conveni per crear una comissió de feina mixta per fer front a un problema que afecta greument el sector de l'educació de l'illa, segons explica el director del Mestre Lluís Andreu, Santi Ramírez.
13: Hi ha hagut algun cas que ha vingut i no s'ha adaptat i se n'ha tornat a deixar la plaça, inclús ens ha passat algun cas, o gent que és això, que veu que la forma de viure és complicada i al final també opta per no tornar.
1: L'objectiu de la comunitat educativa és estabilitzar la plantilla perquè l'educació a l'illa tingui la màxima qualitat.
0: A Eivissa, una incidència en el sistema de climatització ha fet tancar la piscina municipal d'Es Viver.
1: L'Ajuntament d'Eivissa ha decidit tancar aquest equipament esportiu fins dilluns. L'avaria en el sistema de condicionament ha fet que tant l'aigua de la piscina com l'aire de les instal·lacions experimentessin unes temperatures molt elevades. Com a mesura de precaució, s'hi ha tancat l'accés als usuaris i s'han suspès els cursos de natació de l'escola d'estiu per garantir el benestar dels infants. Sí que roman operatiu el gimnàs, ja que disposa d'aire condicionat. La piscina municipal d'Es Viver, però, haurà d'esperar fins dilluns. Escoltàvem algun dels usuaris d'aquest equipament.
14: Hemos decidido venir hoy porque hacía mucho calor, pero ya cuando nos hemos preparado todo y hemos venido, nos hemos dado cuenta que está cerrado.
15: Nada, yo he venido súper contenta, digo, un chapuzón con esta calor, pero nos han dicho no, para casa, que está cerrada.
16: Sí, pues veníamos a la piscina por venir, ¿sabes? Por hacer algo distinto, ir a la playa, tal, pero estaba cerrada, así que hemos dicho, pues vamos un ratillo al gimnasio.
0: I la platja de Punta d'en Xinxó ha reobert avui el bany. Ho fa 8 dies després que hi hagués un vessament d'aigües fecals. S'ha canviat la canonada rompuda. Salvan Sabadia denuncia que la platja del costat, Punta d'Espinet, on les analítiques varen donar positiu en fecals, no s'hagi tancat cap dia.
1: L'operari de platges ha reobert Punta d'en Xinxó al bany. La canonada rompuda i que va fer vessar aigües fecals ja s'ha reparat. Felicia Bocú és regidora de platges de Sant Josep.
17: Somos conscientes desde el Ayuntamiento de la problemática que viene hace muchísimos años, más de 40 años, de unas conexiones que no han sido mantenidas, no ha habido un mantenimiento ni preventivo, solamente correctivo, que lo tenemos que hacer ahora. Se trabaja con materiales que son antiguos, peligrosos, amianto, se tiene que trabajar con mucho cuidado y que desde el viernes ya se solucionó, ya se cambió la tubería. Ayer ya acabamos de aplanar la tierra y devolver todo el entorno a lo que estaba.
0: Han sonat les senyals horàries de les 7:30.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els empresaris afirmen que les Balears no poden seguir continuant creixent de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme.
1: en ple debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, assegura que entén la crispació ciutadana, però demana no atribuir a problemes com la falta d'habitatge exclusivament al turisme.
18: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas.
0: Declaració de Planes el dia en què s'està presentant en aquests moments un nou moviment per aconseguir un canvi de model econòmic i social davant l'impacte del turisme massiu. Es diu No Normal Mallorca.
1: La plataforma fa una crida a l'autoorganització ciutadana a reduir la dependència energètica i a protegir el territori. Diuen que és el primer pas per repensar el futur de Mallorca. Margalida Ramis és activista mediambiental.
19: Jo crec que No Normal és una campanya més d'aquestes que s'estan fent ja per cridar l'atenció i per cridar fort, que no poden continuar com estan fins ara, i intentar deixar de normalitzar situacions que ja no són normalitzables.
0: Presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença.
1: El jove de 27 anys ha estat acusat dels delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó. Els fets varen tenir lloc dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc del fet.
0: I a Formentera, dues turistes han mort en un accident de trànsit.
1: Les joves que anaven en motocicleta han xocat contra un taxi i els fets han tingut lloc al matí a l'altura de la zona de la séquia. Fins passades les 4 de l'hora baixa, la carretera que uneix la Sabina amb les Illetes ha estat tallada.
0: I atenció a l'advertència que avui ha fet Salut per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
2: Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
0: La consellera Manuela García adverteix que els símptomes no apareixeran de manera immediata.
1: Es pot manifestar com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, coïtge, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta.
0: I d'aquí a manco de 3/4 d'hora està convocada una concentració de protesta a la plaça de Cort a Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment.
1: El col·lectiu organitzadors com Brunzit i l'associació de veïns Can Amunt faran un sopar de peu dret a la plaça com a forma de protesta. Denuncien que l'Ajuntament ha denegat el permís a pocs dies de la seva celebració. El consistori, per la seva part, alega que ha autoritzat el sopar a la plaça Cuadrado. Ho explica la regidora portaveu Mercedes Celeste.
20: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
0: I avui el món de la cultura està commogut per la mort del baixista d'Antònia Font, Joan Roca, que ha mort als 53 anys a causa d'una malaltia.
1: Roca és conegut per ser el segon baixista d'aquesta mítica banda mallorquina, la qual es va incorporar l'any 2000 per gravar a Rússia. Tot i això, ha format part d'altres grups musicals com Geometrical, Sardin i Dinamo, que avui el recorden amb una barreja de tristesa i admiració. Fede Fossati és el líder de Dinamo.
21: Se fue realmente uno de los buenos. Un amigo, un alma noble, generosa, un músico polifacético, era extraordinario.
1: El darrer comiat a Roca serà demà passat a Palma, al nucli de Sant Sardina. De moment es desconeix la banda Antònia Font, que té prevista l'actuació al Mobo Fet dissabte i actuarà o no.
0: El recordarem, serà minuts abans d'arribar a les 8, recordaran tota la seva trajectòria. Ara, moment pels esports.
7: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
0: Nou moviment al mercat del Mallorca amb l'arribada d'Àlex Sala.
3: Així és Àlex Sala, migcampista català, que arriba cedit pel Lecce italià fins a final de temporada amb una opció de compra. El nou futbolista mallorquinista coneix bé el futbol espanyol després de disputar 40 partits a segona divisió, la majoria amb el Córdoba, on va destacar amb 5 gols i 5 assistències. Format a les categories inferiors del Barça, també ha passat pel Girona, el Sabadell, l'Hospitalet, el Cornellà i l'Escola de Futbol Gavà. Avui, a la seva presentació, Sala s'ha definit com un jugador ambiciós i amb moltes ganes d'ajudar l'equip.
4: Muy feliz, al final creo que es un paso muy importante para mí, lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos. Al final para mí también es un reto venir a un club de primera y el principal objetivo era devolverlo a primera división. Al final trabajador, sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un medio centro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
3: El migcampista ja s'ha exercitat aquest matí a Son Bibiloni en la tercera sessió de la setmana, ha rebut el tradicional passadís de benvinguda dels seus nous companys.
4: La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocí a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
3: L'única absència de l'entrenament ha estat la de Justin Calumbà, que continua recuperant-se d'unes molèsties físiques. Amb l'arribada d'Àlex Sala, el Mallorca continua reforçant una plantilla que encara no està tancada. La prioritat del club continua sent incorporar un porter amb Arnau Tenas com el principal candidat. Paral·lelament, la direcció esportiva també està pendent de possibles sortides, com la de Samu Costa a l'Aràbia Saudita, abans de completar definitivament l'equip per a la nova temporada. Recorden que els de Luis García posaran rumb aquest divendres cap a Marbella, on faran una estada de preparació. El primer compromís de la concentració arribarà dissabte amb el segon amistós de la pretemporada. Els mallorquinistes s'enfrontaran a l'Al-Fatí, conjunt de la Lliga de l'Aràbia Saudita, en un partit que començarà a les 7 de l'hora baixa, un enfrontament que servirà perquè el tècnic continuï donant minuts als seus jugadors i segueixi perfilant l'equip de cara a l'inici de la Lliga. Per cert, el partit es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I encara en clau mallorquinista, Toni Amor ha valorat l'actualitat del club després de tornar del Mundial, on ha arribat al 8 de final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic, dirigida per Javier Aguirre. L'ex-segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IB3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que a hores d'ara la plantilla està força equilibrada.
22: Yo creo que traerán un delantero más, creo que seguramente un lateral izquierdo va a venir seguro, no sé si al final el lateral derecho, si se queda Mateu, con lo que han firmado, pues a lo mejor se queda ahí. Algún pivote, porque al final si se va, se ha ido Mascarell, es verdad que ha venido Sala, pero bueno, tiene que venir alguno más, creo yo. Y bueno, tampoco mucha cosa más, creo yo, porque al final tienes en casi todas las posiciones tienes jugadores y tienes la base, que al final yo creo que el núcleo fuerte tiene que ser esos jugadores que estuvieron el año pasado en la plantilla, que den el paso adelante para poder ascender. Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, al final Toni también creo que se va a quedar, entonces yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
3: L'Atlètic Balears femení ja ha posat en marxa la pretemporada. Les jugadores dirigides per Miqui Mayans preparant des d'aquesta setmana el nou curs a Segona Federació amb l'objectiu de lluitar per recuperar la categoria perduda. El conjunt blanquiblau, màxim representant del futbol femení balear, afronta una temporada ambiciosa i vol arribar a les millors condicions a l'inici de la competició. Això ho ha explicat el tècnic Miqui Mayans.
23: I el que han fet és això, intentar
5: renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
3: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal recupera Carlos Gómez. El jugador torna al conjunt mallorquí després de 3 temporades cedit a l'Alcira, al Valdepeñas i al Córdoba, i ha signat un contracte per a les dues pròximes campanyes. Carlos afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de fer-se un lloc a la plantilla i assegura que torna amb més experiència i preparat per aprofitar l'oportunitat. És molt bo. Així ho ha explicat avui en declaracions a IB3 Ràdio.
6: Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
3: I bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha estat convocat per primera vegada amb la selecció espanyola absoluta. L'Ale, de només 22 anys, forma part de la llista de 15 jugadors de Chus Mateo per disputar els partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Portugal el 28 d'agost i Grècia el 31. Després de proclamar-se campió del món sub-19 el 2023 i de ser triat per Los Angeles Clippers, el darrer draft de la NBA, Miller està a les portes de debutar amb l'absoluta. A més, per altra banda, el Palmer Palma continua perfilant en la plantilla de primera FEB amb el fitxatge de l'alès suec David Jolinder, de 24 anys, que arriba procedent del Fairmont State Falcons de la Lliga Universitària Nord-Americana. I a la segona FEB, el Clas Basket Sant Antoni dona pràcticament per tancada la plantilla, tot i que encara falta algun anunci oficial. El nou director esportiu considera que l'equip està pràcticament definit per afrontar la nova temporada. Informa Víctor Sancho.
8: Fins al moment, els purmanyins han anunciat els fitxatges del base Aleix Charo, de l'ala pivot Michael Okafor, Morgan Stilma, de la mateixa posició, i Lamin Dibs, el pivot de Gàmbia, el darrer està anunciat i que arriba del Caja 87, l'equip que va privar de l'ascens al Sant Antoni la temporada passada. Amb 2,08 d'alçada i 29 anys, ha fet una mitjana de 5 punts per partit. Són 4 incorporacions de manera oficial i 4 renovacions. El base Dani de la Rua, els escortes Greg Gant i Kai Johnson i l'ala pivot Rodri Gómez. Segons ha pogut saber B3, tot i que el club encara no ha donat a conèixer els noms, ja té tancats altres 4 homes i amb 12 jugadors la plantilla estaria ja coberta. Només falta que es vagin fent oficials, però la feina als despatxos ja hauria finalitzat per part de la direcció esportiva que encapçala Jordi Grimau. Amb Boris Balibrea com a nou tècnic a Sapadrera, també conegut a les darreres hores que el Clas Sant Antoni competirà la temporada que ve en el grup B de segona FEB. Els dos grups deixen de denominar-se Oest i Est. La novetat per al Sant Antoni és que en el seu grup, a més dels equips de la zona de Llevant, Catalunya i Aragó, s'afegeixen el Bas Biele i els dos equips de La Rioja, com són el Logro Basket i el Clavijo.
3: I ja per acabar, Nicolau Mir ha estat convocat avui per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. El mallorquí serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final.
0: Gràcies, Joan Gabriel. Una petita aturada i tot d'una continuem amb més informació a l'Informatiu Vespre.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
23: Chico, al lío, pide un crédito.
24: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
23: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
9: El minut a minut de la jornada a l'Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: La vaga dels treballadors del metall convocada a les 12 de la nit de diumenge fins a també la mitjanit de dijous continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha convocat avui hora baixa el comitè de vaga, però la reunió no ha tingut els fruits esperats, tot el contrari. Els sindicats n'han sortit més enfadats que quan hi han entrat.
1: Els representants sindicals pensaven que els havien convocat perquè la conselleria feia de mediadora en el conflicte laboral. La sorpresa, segons ha explicat el responsable de Metall d'UGT, Roberto Serrano, és que era per imposar un servei mínim als quals el sector no està obligat.
10: ¿Cuál han hecho nuestra sorpresa cuando lo que hemos llegado así, allí es para que nos lean la cartilla diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales? Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de industria, que es el salvamento de los ascensores.
0: I els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni han convocat una vaga indefinida a partir de dia 10 d'agost. L'aturada convocada per Comissions Obreres afectarà tota la plantilla de la concessionària. La UT Portmany reclamen diverses millores salarials, el pagament puntual de les nòmines i la renovació de la flota de vehicles, la qual consideren deficient i que suposa un risc per a la seguretat.
1: També demanen l'aplicació de protocols efectius en casos d'assetjament laboral i avanços a la igualtat i la conciliació. L'Ajuntament de Sant Antoni ha anunciat que durà al pròxim ple municipal l'actualització del preu del plet de la contracta de 2025 i 2026, que inclou la revisió de la retribució salarial dels treballadors.
0: I més de 20.000 persones reclamen que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin manco del salari mínim interprofessional. És una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder-se tramitar. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, diu, d'estar a l'altura del repte.
11: La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
0: Ara els promotors de la iniciativa confien que la mesa del Parlament tramiti la proposta perquè es pugui debatre i aprovar a la Cambra Autonòmica. No hi haurà sopar a la Llesca a Cort, a Palma, però els veïnats es concentraran d'aquí a poc manco de mitja hora a la plaça del centre de Palma. Una nova polèmica a les festes de Can Amunt. Fa dos dies l'Ajuntament va comunicar als col·lectius organitzadors que avui no es podia fer el tradicional sopar a la Llesca. L'associació Brunzit, però, contraataca.
1: Avui, hora baixa, ha penjat a les xarxes socials concentració per denunciar les traves a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats i afegeixen dues al teu pa amb oli de butxaca. Els organitzadors lamenten que els veïnats de Cort hauran de menjar de drets a l'hora que veuran, diuen els turistes asseguts, pagant una doblerada per sopar.
0: Els organitzadors expliquen que la denegació s'ha fet per telèfon, sense cap canal oficial ni fonament jurídic.
1: Les entitats asseguren que el permís es va tramitar correctament el mes de maig i que es tracta d'una activitat idèntica a la d'anys anteriors, que sí que havien autoritzat. La indignació és majúscula perquè les taules i cadires ja estan col·locades a la plaça de des de dilluns. Júlia Fuster és membre de l'associació de veïnats Brunzit.
12: Nosaltres entenem amb això que es prioritza que plaça de Cort, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
0: L'Ajuntament de Palma, per part seva, justifica la negativa, assegurant que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany 89 actes, és un més que en tot l'any passat. Per això s'ha proposat als veïnats fer el sopar a altres indrets manco turístic, com és la plaça Cuadrado. Mercedes Celeste, la regidora, portaveu.
20: En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
0: I els 6 infants sarauís que passen l'estiu en famílies menorquines han estat rebuts al Consell a Vuyor Baixa, formen part del grup de 36 infants que gràcies a l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Balears participen en el programa Vacances en Pau, que els permetrà ser a l'illa Samat Hoffman fins al mes de setembre.
13: La família d'acollida de Mina és de Sant Lluís. Des del primer moment estaven convençudes de la necessitat de participar i ajudar. I com explica Aida, una de les mares d'acollida, els petits dubtes que podia haver es varen quedar en res.
14: Los niños muy bien, también teníamos un poquito el miedo de a ver si tenían un poquito de celos al introducir una cuarta persona en casa, un cuarto hijo. Y todo lo contrario, muy bien. O sea, los tres tienen su forma de jugar con ella.
13: De fet, els fillets estan encantats amb Amina i reconeixen que va millor del que es pensaven. Ho explica la petita Aisha.
15: Que se comportaría mejor. Bueno, porque no. Nosotros somos peor.
13: El dia a dia d'Amina Menorca passa entre l'escola d'estiu i els capvespres de piscina amb la seva família, molt tímida. Diu que s'ho està passant molt bé i reconeix el seu menjar preferit.
15: Me gusta una tortilla con patata y ya está.
13: Ara, segons explica Aida, es tracta d'implicar a més famílies perquè acullin infants sahrauís.
14: Pues que ya no solo que lo que aportamos a personas que igual no pueden disfrutar de entornos como estos de mar, de piscinas, de abundancia o de alimentación un poquito más amplia, sino que nosotros también aprendemos mucho de ellos. Todo lo que ellos nos pueden aportar son cosas que aquí no somos conscientes y que también aportan.
13: Amina i els altres 5 fillets i filletes deixaran Menorca després de l'agost amb una empremta per ells, però també per les famílies amb les que han compartit aquest estiu.
0: La Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora a una llei el concepte de prioritat nacional. El PP i Vox han aprovat els pressupostos que incorporen per primera vegada aquest concepte popularitzat pels d'Abascal.
1: Un principi que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. Es tracta d'una exigència de vots per permetre la governabilitat al PP. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, nega que suposi una distinció segons el color de pell.
16: Ellos la llaman prioridad nacional, nosotros le ponemos énfasis en el arraigo. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
1: La líder del Partit Socialista del País Valencià, Diana Morant, ha assegurat que és molt trist per als valencians que, a parer seu, no es mereix un govern que discrimina una part dels ciutadans.
17: Vemos cómo tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley, en la ley de presupuestos.
1: Morant, que també és ministre de Ciència, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra el pressupost valencià del Tribunal Constitucional quan comprovi que s'inclou el concepte de prioritat nacional.
0: El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, assegurar que és imperatiu arribar a una entesa que es tradueixi en lleis, mesures i recursos econòmics per garantir la seguretat i prosperitat del territori.
1: Paraules de Pedro Sánchez durant la seva visita a les zones afectades a l'incendi de la Mier, la Guadalajara, que continua actiu. Segons el cap de l'executiu, es tracta de l'incendi forestal més gran de la història de Castella-La Mancha.
25: Cuatro veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: L'incendi ha cremat 32.000 hectàrees i evoluciona de forma favorable. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha recomanat prudència pels forts vents que s'esperen demà.
26: Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
0: I en el marc del judici pel cas Kitchen, que s'ha reprès avui, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha demanat la seva absolució i ha acusat el seu número 2 de manipular proves.
1: Segons l'advocat, Fernández Díaz no ha acreditat cap dels delictes que s'atribueixen al seu representat, ja que les úniques proves en què es basen són els missatges que ha qualificat de manipulat i que va aportar el número 2 de l'exministre Francisco Martínez a l'objectiu d'incriminar-lo en l'operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
0: I la Comissió Europea pren nota de la denúncia presentada per l'expresident de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, contra Espanya per no aplicar de manera immediata la llei d'amnistia.
1: A la denúncia, la defensa de Puigdemont acusa Espanya d'incomplir el dret europeu per la negativa del Tribunal de Comptes d'aplicar la sentència europea. A més, demana obrir contra Espanya el procediment d'infracció previst per la Unió en cas d'incompliment d'una sentència.
0: I presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys detingut per presumptament haver assassinat la seva dona de 45 a Alameda de la Sagra a Toledo.
1: Com a mesura cautelar, l'home tampoc no es pot comunicar en cap dels tres fills de la parella.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. I avui el món de la cultura està de dol perquè ha mort Joan Roca, el baixista d'Antònia Font.

0: Roca tenia només 53 anys i no ha pogut superar una llarga malaltia. Format en contrabaix, clàssic i jazz, va ser un músic d'una gran versatilitat.
1: Va formar part de projectes com Geomètrica, Sardín, Dinamo, Herbos Dolces o Ujazz Quartet i també va col·laborar a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, però el seu nom quedarà per sempre, per damunt de tot, lligat a Antònia Font. L'any 2000 es va incorporar a la banda per gravar Rússia.

0: Després de l'aturada d'Antònia Font l'any 2013, Joan Roca va continuar fent música en Geometrical Sardine.
1: Un projecte de jazz contemporani on va poder explorar una vessant més lliure i experimental, envoltat de músics en qui compartia una gran complicitat. Ho explicava als micròfons d'aquesta casa al programa Mediterràdio, Joan Trias.
2: Com un ànima grupal, no? És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap a un vent i costat. Doncs pues mira, a nosaltres ens passa en tres persones. Però que, bueno, que tres músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on...
0: Sentim Joan Roca en conversa amb el nostre company Joan Trias, i amb Geometrical Sardine va compartir molt més que música.
1: També il·lusions, complicitat i una manera d'entendre aquest ofici. El seu amic i company de banda, Jaume Rosselló, el recordarà sempre així. Ens ho explicava als micròfons d'Ivetres.
3: En Joan era inacabable i fins i tot ja sent el que era, podia tenir moltes coses a fer. I aquí va néixer un dels seus darrers projectes, Geometrical Sardine, que és el que m'ha relacionat amb ell. Era una persona amb qui mai acabaves una conversa.
0: Però el seu periple musical havia començat molts anys abans.

0: Més enllà d'Antònia Font, Joan Roca va formar part de nombrosos projectes que evidenciaven la seva inquietud musical. Un dels més importants va ser Dinamo, una banda nascuda el 2004 que va fer un mestissatge entre l'ska, el reggae, el rock i els ritmes llatins amb el seu segell d'identitat. Així ho recordava Roca als micròfons de Mediterràdio.
1: Així recordava Joan Roca a Fede Fonsati, que ell és component de Dinamo.
2: Que fue realmente uno de los buenos. Un amigo, un alma noble, generosa, un músico polifacético, era extraordinario y muy estoico, admirable, y va a estar en el corazón mío y de la banda de Dinamo para siempre.
1: Entre les mostres de condol, les de Joan Miquel Oliver, membre d'Antònia Font, que ha escrit a la xarxa social que la mort del baixista deixa un buit enorme.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 22 de juliol, en què els empresaris afirmen que les Balears no poden seguir creixent de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, assegura que entén la crispació ciutadana, però demana no atribuir els problemes, com la falta d'habitatge, exclusivament al turisme.
2: No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas.
0: Tot plegat en el debat, en ple debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme Més Vida i la protesta convocada per dia 8 d'agost a Solla.
1: I precisament avui s'ha creat un nou moviment per aconseguir un canvi de model econòmic i social davant l'impacte del turisme massiu. Es diu No Normal Mallorca i té l'objectiu de repensar el futur de l'illa. Margalida Ramis és activista mediambiental i membre de la plataforma.
3: Jo crec que No Normal és una campanya més d'aquestes que s'estan fent ja per cridar l'atenció i per cridar fort, que no poden continuar com estan fins ara, i intentar deixar de normalitzar situacions que ja no són normalitzables.
0: I està a punt de començar la concentració de protesta a la plaça de Cort a Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Ja hi ha gent en aquesta hora?
4: Bon vespre, ara mateix hi ha una vintena de persones, però han de recordar que la convocatòria és de 8 i 10 a 10 i 10. De moment no veiem massa pambolis de butxaca com havia demanat l'organització per aquesta concentració. Això sí, ara mateix aquesta vintena de persones estan a la part del banc de Si No Fos, i d'aquí no res hauran de passar a l'altra banda de la plaça perquè la policia ja ha vingut a avisar-los que no poden estar aquí, sinó que han d'estar a l'altra banda.
0: Gràcies, Maria Eugènia. I la plataforma Estot Desnonaments informa que s'han suspès el 4 desallotjament previstos per demà. Celebren que, sumats al 2 que es van aturar dilluns, en total en són 6.
1: Tot això quan el PSOE i Sumar han pactat prorrogar 2 anys els lloguers que finalitzin abans del 30 de juny de 2028. Se'n podran beneficiar a prop de 4 milions de persones. S'inclourà així en el decret llei que haurà de ser convalidat pel Congrés dels Diputats.
0: I s'ha decretat presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un octubre genari a Pollença.
1: El jove de 27 anys està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó. Els fets van tenir lloc dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.
0: Tot això quan a Formentera dues turistes han mort en un accident de trànsit.
1: Les joves que anaven en motocicleta han xocat contra un taxi. Els fets han tingut lloc al matí a l'altura de la zona de Sa Séquia. Fins passades les 4 de l'hora baixa, la carretera que uneix la Sabina amb ses illetes ha estat tallada.
0: I el darrer comiat a Joan Roc, el baixista d'Antònia Font, que ha mort avui als 53 anys a causa d'una malaltia, serà demà passat a Palma, al nucli de Son Sardina.
1: De moment es desconeix si la banda Antònia Font, que té prevista l'actuació al Movefest dissabte, hi actuarà o no.
0: Roc és conegut per ser el segon baixista d'aquesta mítica banda mallorquina, al qual es va incorporar l'any 2000 per gravar a Rússia. També ha format part d'altres grups musicals com Geometrical Sardin i Dinamo. Jaume Rosselló és membre de Geometrical Sardin, el recordava així a IB3 Ràdio, en declaracions a IB3 Ràdio.
5: En Joan era inacabable i fins i tot ja sempre que era podia tenir moltes coses a fer. Aquí va néixer un dels seus darrers projectes, Geometrical Sardin, que és el que m'ha relacionat amb ell. Era una persona que amb qui mai acabaves una conversa.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Guillem Arribas.
1: Hola, com estàs?
0: Més pro.
2: Com això?
3: Més pro, uau, taula plena una altra vegada.
2: Sí, quin orgull.
3: I el que mos espera en aquest programa d'avui... Bé, he de dir que avui és el meu darrer xiu-xiu abans de partir de vacances. Però jo no sé si me'n puc anar de vacances perquè realment cada dia passen coses que fan trasbalsar el món, eh? Realment.
1: És que les Balears sempre donen sorpreses. No,
3: la veritat és que sí. Com, per exemple, aquesta notícia que avui ha sortit a la llum. Una senyora de les Illes Canàries assegura que Naixenoa té la seva cussa. Cuando tú vas...

0: ¿De qué va?
1: Cuando tú vas, yo vengo, deu ser, jo que ha pensat, la presumpta madona de Sacusa que ha denunciat que Naixinoa té la seva mascota.
2: Jo no ho crec. Jo què vol que te diguis? Com si jo dic, escolta, Naixinoa m'ha robat, no ho sé, qualsevol cosa, els llapis, amb què firma el
3: pare. Un amo sempre reconeix la seva mascota.
1: Mireu,
2: és una... Però, quin té proves, vol proves.
4: I també te dic, Sacusa s'haurà adaptat bé perquè ha anat d'illa a illa.
1: Sí. Clar.
4: Venia de Canàries, ve la Balears.
1: És una senyora que ha explicat per xarxes socials que fa 2 anys que cerca la seva cussa que se va perdre. O que la varen robar. I quan va veure naixer Noa per televisió en la seva suposada cussa va dir aquesta és la meva Lola.
2: Podria ser.
1: El que passa és que ara na Lola és na Chloe i viu en naixer Noa. Però... Sí, sap que naixer Noa ara fa un sí. programa de cussos.
3: Sí.
1: D'animals.
2: Ah, sí? Ah, no
1: a televisió espanyola. I va sortint la seva cussa.
2: Però l'equip de comunicació de naixer Noa...
1: I aquesta senyora diu, ets
2: ha sortit a fer declaracions o no?
1: De moment no. Però no. Aquesta dona assegura que li varen robar la cussa, na Lola, a Tenerife l'any 2024 i exigeix una prova d'ADN en la seva presència i ja ha denunciat els fets. Ha aportat fotos i documentació que demostren que hi ha moltes coincidències físiques entre les dues cusses, dues entre còmetes.
4: Home, podrà recuperar la cussa i conèixer Naixinoa. No?
1: Sí.
4: Sí.
1: És un win-win.
4: Ja he vist la foto. Perquè us faceu una idea, la cussa és una pomerània i té un ull de cada color. Un blau i un marró. I la Madonna de Tenerife també diu que té una línia blanca en el front i una marca en el morro.
5: Gràcies, Mallorca! Gràcies, mil gràcies, mil gràcies! No sé què dir! Per tant, vosaltres en el meu tor! Som mallorquina! Som una mallorquina!
1: Una mallorquina i una lladra de cuses.
2: Presumptament.
4: No ho sabem. No ho sabem si és cert. No ho sabem si és cert, però és veritat que podem esperar qualsevol cosa d'una persona que se pensa que la sobrassada coent se fa donar prova coent en esport.
2: De fet, Naixinoa...
6: La sobrassada de cerdo picante és perquè ja és un cerdo que és més picante o li añaden coses? Ja,
7: perquè comia guindilla, jo què sé.
2: En Naixinoa l'hem convidada més d'una vegada en aquest programa.
1: Sí.
2: No en tingut resposta. Per tant, si m'ho estàs escoltant...
1: Però jo crec que després d'aquest cas vendrà.
2: I vols desmentir públicament davant Balears que efectivament tu no tens na Lola, pots venir en aquest programa.
3: Que no et seva.
4: Convidant també a l'altra dona.
2: Exacte.
4: I a s'acusa.
3: Però jo crec que el dubte més gran és com ha arribat na Lola, si és na Lola, de les Illes Canaris a les Illes Balears, perquè amb bon viatge...
1: No ho sabem.
2: Jo propos que posin no Lola enmig d'aquest estudi d'IBT Ràdio, Naixinoa a un extrem, després aquesta Madonna a un altre extrem, i que triïn a Lola.
3: Ah, mira.
2: Jo proposo això. Com ho veus?
1: Molt bé, la veritat és que molt bé. Lluís, ara continuarem el programa, però hem de dir que des de Xiu Xiu volen tenir un record per en Joan Roca, integrant d'Antònia Font, una ferrada ben forta a la seva família i també a la família Antònia Font. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: De fet, m'he d'aixecar perquè l'he de rebre.
1: Sí.
0: Avui rebem en Francisco, en Francisco Banyeta de Sa Pobla, que jo crec que ja pot entrar. Això és per això, però és un programa de televisió en vez de ràdio. Demà jo rebre, m'aixec.
1: Molt bé, fantàstic. Per entrar a la transmissió, Nina, s'està apropant a sa porta. Efectivament, obri sa porta i entra, en Francisco.
2: Com estàu?
1: Banyeta. Ara estan tant d'estudi. Ara estem acompanyant a punt de seure, s'apropa en el micròfon. Francisca, benvinguda, xiu-xiu.
3: Gràcies.
1: No sabia que
3: s'ha dit xiu-xiu. Vaig anar dels pets a Calvià.
1: Ah, bueno, això, nosaltres no som a Calvià. A Calvià és a televisió.
3: Sí.
1: Els bons som aquí a la ràdio.
3: Sí.
1: No, és una broma, és una broma.
3: Mama, això que vos fos irà.
0: No, vos heu de propar en el micro, vos heu de propar en el micro, eh? I
3: no, ara li farem... La cadira ben plana, que no caiga.
0: Clar.
3: I això m'ha de posar.
1: Sí, són els auriculars.
4: Així m'ho sentiràs.
1: Exactament. És que avui, a l'estudi 1, ara mateix en Toni Guiscafré, que l'està ajudant. En David, també company de xarxes, que fa un vídeo meravellós per xarxes. Ara Nines acaba d'arribar a taula, a seu... I ja ho tenim tot preparat per començar.
0: Exacte.
1: Estau preparada?
3: Sí.
0: La Francisca se va fer famosa perquè li varen fer un vídeo de com feu bunyols a la plaça de Sineu, en el mercat de Sineu.
3: Sí.
0: Francisca, vos sou bunyolera, si no vaig malament.
3: Molt d'anys, sí.
0: Quan fa que sou bunyolera?
3: De quan tenia 12 anys.
0: Des del 12.
3: I n'he fet 91.
0: Quan ets heu fet? Els anys.
3: Dia de 8.
0: I de molt d'anys?
3: Ja, sí.
0: Home, jo crec que això ho hem de celebrar, no?
1: Home, molt
0: d'anys. 91 anys, no se fan sí. Cada dia, així que, Antònia...
1: Vos hem de dir una cosa, que és que xiu-xiu, aquest programa ha preparat una cosa molt especial per n'Antònia, i és que és una sorpresa que ara ni l'està mostrant, dies.
0: Antònia,
3: gràcies.
0: 91 anys, no se fan cada dia.
3: Avui també me n'han fet una amb Sineu.
0: Que bé, oh. Sí. Perquè no tenim una Francisca cada dia a xiu-xiu.
3: Moltes gràcies.
0: Així que aproparem aquesta coca a la Francisca.
1: Bé, sí, exacte, ara li fa entrega.
3: Sí.
1: En directe.
5: Coco.
1: Fa bona pinta, vos que sou bunyolera, com ho veus?
3: Molt guapa.
1: No, demà només hi tenim encenedor per encendre les espelmes, que marquen 91 anys, però consideram que l'equip tècnic d'aquesta casa no ho podem encendre per qüestions de riscos laborals.
0: Home, per seguretat,
1: laborals.
0: Però després
1: no bufarà. Sí.
0: Després
1: bufarà,
0: no, Francisco.
1: De tota manera.
0: Fa feina de bunyolera des dels 12 anys, cada dimecres a Sineu, i un altre dia també a Sa Pobla, perquè vos sou de Sa Pobla.
3: Sí.
0: Que bé.
3: També me van entrevistar a Sa Pobla per Sa Pira. I bé, tres.
0: És que ja sou famosa.
3: Claro.
0: Vos aturen pel carrer.
3: Sí, m'ho diuen.
0: I vos diuen, vos he vist i vetres.
3: Sí, sempre. Jo sempre veig i vetres.
0: I vos agrada ser famosa, o no?
3: I que té més, també té que guany.
1: Té
3: més.
0: Però la meva pregunta és, per què a 91 anys seguiu fent feina? No vos voleu aturar,
3: no.
0: Descansar?
3: Si m'aturno, si bona. Vull fer feina. Això de... Jo estic avasada a trobar, no? Jo era margelera. Anava en el camp de Fredina. Llavors me vaig quedar amb un matador de porc, vaig posar una matança. Vaig tenir 20 anys o 25. Més 25 anys d'una matança. Si matam un porc, jo ho puc arreglar.
0: Ai, idò, vos cridarem...
3: Sí. Bona.
0: Vos cridarem les pròximes matances.
3: Sí, m'agrada molt, a fer-ne.
0: Que bé.
3: Tenc una bomba per omplir... I tinc una capaladora.
0: A quant d'anys anàveu a fer marjals? A la marjal?
3: Fins a 23 anys. Fins que me vaig casar.
0: I abans, quan éreu nina, també hi anàveu
3: sí,
0: a fer feina?
3: Sí, mon mare i mon pare. Anàvem a fer feina i anàvem al jornal. A través de 10 anys, me ficava del llit per anar a llogar-me, perquè mon mare m'ha fet un vestit. Perquè el 35 no hi havia menjar. Fa plorera, lotes. Perquè llavors hi havia espies. Saps que són espies?
0: No.
3: Que reconeixen les cases. Mm. Prenien els dobbers i els menjar.
0: Ah, sí,
3: I ara que el tens. Una amb l'altra. Hi havia genteta que tenia poc i encara les aprenia.
0: Per exemple, ara no, llavors no hi havia el que ara.
3: No,
0: per exemple,
3: ara hi ha molt de balcana de tot.
0: Xocolata tampoc en teníeu.
3: Ni xocolata, xocolata, no res. El pa, que no hi havia pa. I si no hi ha pa, no hi ha res.
0: Clar.
3: Hi ha una cançó que va guanyar Medó Perendenga, la sabeu?
0: No.
1: Quina?
3: Perendenga, perendenga. Ja te

0: és pensar qui té pa putes, sa feina quan té talent no té pa.
1: Ai, no, molt bé.
2: Què te pareix?
0: Va guanyar un premi de queixa per això, que és morta, però veta. Era una dona molt... molt també, com jo, ganes de fer feina.
1: I vos pareix que el jovent d'avui en dia té ganes de fer feina?
0: No. No vull dir, perquè no me'n barrejaran.
1: Vos podeu dir el que vulgueu avui.
0: Jo trobo que van avorrits. I van avorrits, no aguanten la feina, i jo encara me menjaria tots. Jo m'aixec, no tinc mai... que les poques ganes de fer res, se saben en el sofà, vinga, no has de fer això. D'aquí una estona, això no... no.
1: Però i vos carregau en soia, desbunyol, la
0: pasta... No, jo tinc una màquina de fer pasta.
1: Ah... Jo però veu de traginar les coses per anar
0: sí,
1: al mercat?
0: Sí, però jo tinc un cosí que me duu al mercat amb una furgoneta. Avui ja era.
1: I avui clar, avui és dimecres.
0: Avui a les 12:30 ja havia acabat. Són un bunyol preciós. D'un dia heu de venir tot i no heu de menjar. Si neu.
2: I quants en feis de bunyols? Quants en veneu? Quilos.
0: 14 quilos de pasta. 8 quilos, de vegades no ho de feia tots. I si en 14 quilos n'hi ha...
2: Sí, ja ho pot ben dir.
0: N'hi ha... Avui demà n'he fet 7 quilos.
2: Bueno.
0: Per mort de la pasta. Perquè no faig el bunyol tot sol. Faig bunyol de poma.
1: Ah, sí? De poma.
0: De poma, rebossada. No són bunyol de poma. Són un bunyol... De... Ja les tenc arreglades per demà. Demà de Nainca. Són poma d'aquesta grogueta, gol de sedeu. La primer li lleves escosset. Un paretet. Llevar les pales. Llevar la tarda gruixadeta, com he dit. Si la tarda prima se romp. I com que tens foradet, la pones dins la pasta, llavors les gires i llavors sucre, i hi ha pèl, hi ha catofa, hi ha pèl, hi ha catofa.
1: Això per volia
0: idiomes.
1: Se mou idiomes, vos?
0: No.
1: Alemany, anglès, tant de turistes que se passegen.
0: No, no, no, no,
1: però ja va bé.
0: I me venia malament de fer això. Però ara que ho sé, va saber.
1: Com ho deies?
0: A pèl, catofé.
1: Molt bé.
0: I tenc un lletrero que ho diu, a la taula. I àpel, avui, àpel. Jo faré curt avui. I me'n vaig dur 40, només 40 pomes. Però en l'estiu me'n duia més, tot una, que venien els estrangers. Me'n duia 190 pomes. Una feinada.
1: Una feinada.
0: Però el fa d'antes. Ara jo som aquí. Això ja l'he fet.
1: No, no, previsora.
0: Perquè d'arribar, que havia de fer, si arriba a les 9, a les 10, a les 11. I demà de matí m'aixec a les 6 i faig la pasta i faig els bunyols. Llavors els estenc damunt una tela, paper de baix, cartó de ball, damunt una tela damunt, i llavors jo degoten un poc. I quan estan... Són freds, però són bons. Agraden a tothom. Vos convido a tot, que heu de venir si aneu a menjar un.
3: I vol dir que no li costa ara amb aquesta calorada aixecar-se, anar fins allà cada dia.
0: No tenc calor mai, jo. No som calorosa. No.
1: És que...
0: Estic davall un arbre, aquest estiu, estic davall un arbre i una sombrilla que he comprat de nova. I aquella sombrilla me fa ombra i jo vaig fresquet amb un beberet blanc i el collaret i pop pintadeta i la Francesca.
1: I preciosa, a 91 anys.
0: I una, també m'ha fet una de tarda, de flam. De flam, i anem a menjar tots els vinats. Veniu aquí.
1: Això m'ha agradat quan t'heu contat que vareu conèixer el vostre home quan éreu joves.
0: Sí.
1: Perquè vos vareu enamorar.
0: Tot d'una.
1: Sí, com va ser això?
0: Perquè, t'ho diré, no... Jo era una lota de feina i de passejar. I cada diumenge tenia un nòvio.
1: Uepa!
0: Cada diumenge. I en tenia un de... en tenia un de Porreres, que era rellotger. I aquell estava encarat. I jo vaig anar a noces a Palma. I anar a Palma i vi ses titres en aquell temps. Vi titres. I mos pagaren les titres i deien, dic, bueno, estic compromesa. I jo estava compromesa. No, si vol venir, pot venir. Quan va venir, me va trobar l'altre nòvio.
1: Ai! Vos va plegar.
0: Va dir, Paquita, perquè jo som Francesca, me va dir, Paquita, què has fet? No he fet res. Ai. Tu me vas demanar si jo volia nòvio. Jo te vaig dir, sí. I tu vas venir i n'has trobat un altre. I s'ha vingut més pres. Saps què t'he dit? Que eren joves. Tu no tenia 14 anys, no 15.
1: Clar,
4: que bo.
0: Que ja havia vengut de Soliva, ja sabia fer bunyols. Cada any per les verges jo fa bunyols per la gent, per vinyats, no les fa per vendre. Llavors, però ara sí. Ara, a fer una bunyolada de les verges te tiren més de 1.000 i pico d'euros.
1: No, ja, jo ho crec.
0: Fent. No has de dormir, eh? És feina, això.
1: Ja ho crec.
0: Mal d'esquena.
1: Perquè, a més, vareu fer feina a Cala Tuent, m'han dit.
0: A Cala Tuent.
1: Són de sa poble. Com hi anàveu?
0: T'ho diré. Jo vaig anar a Cala Tuent, que una dona de Solla va venir a Cercarmós, si es volia trobar quatre lotetes. I jo eren quatre germanes, però me n'adonaven dues. Les dues majors, que era jo i una altra germana. Per cert, ja morta. I llavors tenia dues amigues, i me n'adonaven quatre amigues, dues amigues i dues germanes. Quan érem allà, no teníem menjar. I com menjàvem? De què? Molt bé, on de mantenir altres. I anàvem amb una punta de guinaveta a les roques de la mà per llevar les pitjallides.
1: Ai, per favor.
0: Perquè tinguéssim un pot de gustet.
1: I com per... arribàveu a Cala Tuent?
0: A Cala Tuent ens duen amb un camió ple de pa, a dins de pa.
1: Tot el camí.
0: A dins de pa. De...
1: Mare de... meva.
0: A dins de pa perquè no mos trobàssim la piscaleria. Les no. espies. Que eren civils, llavors se donen els pies. I eren quatre, i mos deien, estic bé, sí. Nina de 12 anys, pensa. Nina, i nosaltres mos brigàvem.
1: Imagina't. I ara, no... després, de quan heu tornat gran i ja heu pogut fer la vostra vida, què vos agrada fer, a banda de bunyols? Què més feis? Anau a passejar?
0: Sí.
1: Reis, què vos fa riure? Escoltau música.
0: Glosàvem, glosar. A la playa de Tuent, sempre m'hi volen tornar. Perquè allà me van anar pel verd d'enamorament. Enamorament despuesto. No un enamorament de joves. Perquè el dissabte mos reuníem i anàvem a ballar nosaltres tot sol. Me'n recordo d'aquest forno, d'aquella bocota tan grossa. Aquest forno que hi havia, un temps.
1: No me'n record jo ara.
0: Hi havia un forno que tenia una altra bol molt grossa.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: I això mos fa ballar. Ai, campanera! I nosaltres balla que balla. Vam prendre molt de ballar. I la madona disfrutava de moren mos. Però encara una altra madona, és vera. Tenia com a filles.
2: I, Francisca, quina música vos agrada sentir?
0: Totes.
2: Totes?
0: Totes m'agradava. Tango, del meu temps. Uh-huh. Ara de botar no m'agrada molt.
2: I la música que escolten els joves, ara...
0: També, i... però no és igual. Llavors es tocava... Ara diuen, muchachos, compañeros de mi vida. Saps què te dic?
2: Sí.
0: Llavors m'agradava molt això. Mm-hmm. Llavors m'agradava un cha-cha-cha. Mm-hmm. M'agradava un passadoble i campanera. Mm-hmm. Aquest any que anàvem allà va sortir aquesta...
1: Aquesta que sona, aquesta cançó, la campanera?
0: La campanera.
1: A veure, escoltau-la.
0: No, això és el Joselito.
1: Ah! Que jo vaig emboada.
2: Que Joselito, quan li va canviar sa veu, ja no anava bé.
0: No, però quan era petit m'agradava molt.
2: Exacte, quan li va canviar sa veu ja va trobar.
0: Ja no,
1: I Francisca, ara que en Xavi li vos demanava per la música de joves, una altra cosa que utilitzen moltes joves és mòbil. Vos sempre teniu WhatsApp?
0: No, jo tinc un mòbil petitet. Que di, mamà, estàs bé? Sí o no?
1: I ja està.
0: Però la vull canviar, perquè de vegades aquell mòbil meu me criden els set.
1: Ah. I d'això ho hem d'arreglar.
0: Sí.
1: Francisca, vos estàu passant bé.
0: Sí.
1: Idò, ara jugarem una mica. Vinga. Mos posaràs a les ordres.
0: Vinga.

0: La situació, Charlie i la fàbrica de Dobbes.
1: 4 milions d'euros!
2: Jutgen el Charlie, 7 persones més per blanquejar 250.000 euros amb un cupó premiat de la 11.
0: Els 8 processats asseguran el banc dels acusats per un presumpte delicte de blanqueig de capital, segons la Fiscalia, formaven part d'una trama que hauria intentat donar aparença legal a Dobbes procedents del narcotràfic mitjançant la compra d'un cupó de la 11 premiat amb 250.000 euros. L'acusació sosté que el premi es va cobrar de manera fraccionada amb un total de 25.000 euros anuals durant 10 anys. Aquest Dobbes, presumptament, es varen utilitzar després de comprar i reformar un xalet a Marratxí.
2: La Fiscalia demana 7 anys de presó per a cadascun dels 8 acusats i multes que en conjunt superen el 1,5 milió d'euros.
1: 4 milions d'euros!
3: IB3 Ràdio és... cultura.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
6: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada,
7: si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
9: Hola, xiuxiueres, com esteu? I d'home, la cançó que m'adu immediatament a l'estiu és Applejack, de The Triangles. Crec que és una cançó bastant representativa de l'estiu. Una besada!

0: Ay, por favor, fatal.
1: Vamos,
0: no,
1: esto
0: fa vergonya.
1: O sea, on de quedar abans?
0: On de quedar? Vamos a te posar d'acord.
2: Hem de preparar la cançó.
0: Continuem nosaltres, així, així, tanta sort en la companyia d'en Francisca Serra, banyeta de la Pobla. Francisca, vos agrada la ràdio?
3: Sí, molt.
0: Vos diguéssiu, pogut dedicar?
3: Per què no me cridàveu? Ah. No tenen més llau. No tenen el camp.
0: És que...
3: És un desastre en el camp, amb aquell sol.
0: Millor que anar a Marjal, no?
3: Ai, sí, de bo. Més agraïda. No sabeu què es feina, això.
0: Ho crec.
3: N'has costat d'allò.
0: Francisca.
3: A dins era. Sí. Sé cançons, jo, de dins era. Sí. Allò ja ho contareu.
0: Haureu de tornar.
3: Seguim.
0: Perquè ara han de, en Jordi... Vos proposarà un joc,
1: exacte.
0: Jordi.
1: La idea és que jo els hi faré preguntes en els meus companys sobre bunyols.
3: Espectacle de bunyols, de llana que van els bunyols.
1: Jo els hi faré preguntes relacionades amb els bunyols i vos ha de dir si és correcte o no. Els has de corregir.
3: Vinga.
1: Idò, companys, sí. Primer de tot, m'heu de dir els ingredients que se necessiten per fer bunyols.
4: Farina.
0: Oli.
2: Sucre.
3: No. Per fer bunyol, per fregir. Però per fer bunyol, no.
4: Ja
2: m'ho hem equivocat.
0: Moniato.
3: No. Patata.
4: Patata.
0: Moniato, no? Ja pensava que sí.
4: Sucre.
2: Ja l'he dit.
3: Tampoc.
4: Tampoc. Nosaltres m'ho imaginem.
0: Aigo.
4: Bunyols clàssics.
0: Seguim.
3: Xerram.
0: Seguim.
3: El que pregunti. No.
4: Bé, fins ara, de moment, els han dit o no els han dit?
3: No.
4: No cap ni un.
3: No t'has sentit res.
4: Anem, la farina, sí.
3: Primer, patata.
1: Molt bé.
3: Llavors, farina. Llavors, ous. Llavors, llevadura. I llavors, aigua.
1: Molt bé.
3: I ara, per no bollir en aquell temps, la faig amb puré, que és puré de patata. Cada litre de puré se vol 3 litres d'aigua.
0: No n'han dit a cap de bé.
3: Una dotzena i mitja d'ous, però els guapos, bons, sempre freds. Avui el de compres tot no ho has de fer. No les posin molt de tenda dins la galera. Jo, els que ve a comprar bunyols, se'l menja tot sa i bo.
0: Bravo.
1: Home. Fantàstic.
4: Molt bé.
0: Vinga, la pròxima, bravo.
1: Que crec que és més complicada encara que eren les passes per fer els bunyols.
0: Però, no, ja els ha dit. La pròxima, quina era?
1: Coses amb les que podem combinar els bunyols una vegada fets.
3: Una vegada fet.
0: Ara ho hem de dir nosaltres.
3: Sí.
1: Ho intentaran endevinar ells.
0: Sucre.
4: Mel.
3: Mel.
2: Xocolata.
3: No.
4: Això no ha anat bé.
0: Anís.
3: No.
0: Conya.
4: Vidols.
3: Sucre, mel... O vidaquina. No el vidol, però el vidaquina també és bo.
0: I què més, per exemple?
3: Jo, quan faig un refresc, o tenc una amiga que fa festa, sense dir res, jo me n'hi vaig i em duc una botelleta de vidols i una palangana de bunyol. Quan va venir allò, diuen, ai, I jo m'ha hagut d'anar a una amiga, saps què te dic? Però les amigues meves ja no en tenc, quasi. M'entén dues.
0: Però ho sou, bona amiga.
3: Sí.
0: Ho sou.
3: Bona amiga.
0: Ho heu estat.
3: Sí. Molta.
0: És important tenir bons amics i amigues.
3: Sí, molt.
0: Francisco.
3: Al més de vegades, amigues que prens. Jo tenc unes vinades que totes van preciades, jo també ho he de preciar. Ara pots prendre per la meva filla. Tenia una vinada, també ja se n'anava. Anava loca per la meva filla. Perquè la meva filla tenia un negoci. Ve a dir tot. I aquell negoci se va cremar. Jo i el meu home li van posar un negoci de matança com jo i botiga. I quan va tenir 5 anys de casada, sí, 15 anys, se va cremar, perquè no tenien dobbers per assegurar. Jo li vaig posar jo i el meu home, i ell havien de posar seguro, i no el van assegurar, i se va cremar.
0: Clar, és que a 91 anys vull dir que teniu molt de records, tristos, alegres...
3: Però això que dic... Ja deu fer 40 anys.
0: Per això dic.
3: Avui hagués fet 65, ella, i tenia d'haver 40 anys.
0: I són persones i molt de records que guardam tots en escom.
3: I quan aquestes finestres que veig de foc, jo també havia tingut, que me donaven aigua. I ella va sortir per de dins d'un pis plena de foc. ja se va trastornar, ja va ser, no va ser la meva filla.
0: Ho crec.
3: Va ser la meva filla, però no va ser el que era. Perquè duia una botiga, anava a fer sobrassades com jo, fer salsitxes, hamburgues, i nosaltres matàvem el porc avui i tot se fes avui.
0: I Francisca, és que mos heu d'ensenyar... Avui no ho duen en això. Mos heu d'ensenyar moltes coses. Sí. Ara jugàvem en aquest joc, vos mos corregíeu, i ara farem la darrera. Per exemple, Jordi, la darrera. Quina prova mos poses ara?
1: Els municipis que limiten en la pobla.
0: N'han de dir un parell, nosaltres.
4: Llubí.
3: Llubí.
0: Llubí està de vora la pobla. Sí, no?
3: Buja.
0: Buja.
3: Buja està més prop.
0: Campanat.
3: Campanat.
4: Inca.
3: Buja.
0: El Cuny.
3: Inca, ja llunyet.
0: Anàveu a dir a... Vos teníeu enemics? Amics, enemics? A Campanat, a Buja, no? Sempre vos heu duit molt
3: bé. Jo som una lota de veïna i de camel. Jo no he anat de segona bona. Jo et m'ho xerrava jo de segona, que no ho sé.
0: Molt bé.
3: És vera, perquè tot el que tens som on anem. Ara fa 10 anys que ja fa fallar a Bonedera.
0: Clar. Francisca, heu estat contenta de venir a la ràdio. Ara ja acabam, eh?
3: Sí, molt contenta.
0: Sí, tornareu.
3: Tornaré.
0: Molt bé.
3: Si me voleu.
0: Molt d'anys. Molt d'anys i molta salut.
3: Moltes gràcies.
0: Francisca, gràcies per venir.
4: Gràcies per venir, Francisca.
0: No aplaudim, ai, aplaudim. Van, velletes.

0: IB3 Radio es diversidad. El Consell de Mallorca i Limes destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. Limes. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: acomiadat de la Francisca Banyeta, Xavier, sa coca era per ella. No,
1: ara no notava... Aquesta,
2: no l'ha
1: aquesta estudia ha quedat més buit, ara.
0: Sí, no sí.
2: Però, Inés, li han trobat però... aquesta dona que fa bunyols de fa mil anys.
0: Perdona, l'he feta jo, sa coca.
2: Inés, per l'amor de Déu. No enganem a la nostra audiència.
0: No, l'he comprada amb molt bon gust això per sí. Francisca per fer-li una sorpresa, però sí. No se l'ha enduïta perquè, com és natural, ella només menja coses de banda per a no aquestes coses. Però bé, una coca ben, ben bona. Maria Antònia, mira, com estàs?
3: Molt bon vespre. Estic aquí en directe de deveres aquesta vegada, també.
0: Sempre connectam amb tu quan ets a Barcelona, però clar, s'estiu...
3: Exacte.
0: I tu tornes.
3: Sí, i s'estiu també és important descansar. Ara puc dir que estic de vacances... perquè sobretot ha vingut una persona molt especial per jo, com a Dina Francisca, una gran amiga, que també està aquí avui a l'estudi. Molt bon vespre.
0: Bon vespre.
3: És la Cristina Coll, companya de la universitat, i bé, li han dit que li faríem un tour per Mallorca, li he dit, oh, mira, t'educa la ràdio.
0: Aquesta ràdio, la millor experiència.
3: Exacte, és un tour personal, de ses puntes fins aquí.
0: Benvinguda, Cristina, a Ivetra Ràdio. T'agrada?
4: La veritat és que sí,
0: Sí?
4: Sí, sí. Li he preguntat abans a la Maria Antònia, en plan... com seria i tot, però la veritat és que m'ha sorprès.
3: Sí, exacte. Jo li he dit a na Cris que, clar, ha de dur un xiu-xiu per formar part d'aquesta taula.
2: Ah,
3: i clar, jo sé que na Cris té un xiu-xiu d'actualitat.
0: Molt fresc. Molt fresc. La podem fitxar, no?
3: Sí, Cris, no sé si vol dir el teu xiu-xiu que vam viure juntes ahir.
4: Oh, i tant, i tant. L'altre dia estàvem al port de Valldemossa i ens estàvem banyant la Maria Antònia i jo. I de cop vaig girar i vaig veure assentats a la platja dos integrants d'una banda amb molta anomenada de Catalunya.
3: Que pot ser o no, tocaran a la Mogo Fest aquest cap de setmana. No podem dir qui són perquè tampoc no són
2: no,
3: tan...
2: No, perquè
3: no? No són tan xafarderes, no és íntim, no és com privat.
0: Ens volem fer les misterioses.
2: Maria Antònia, tu ets periodista i tu tens la potestat com per dir això.
3: Bé, ho podem dir, ho podem dir.
4: Ho podem dir,
3: sí, ho podem dir, digue-ho.
4: Dos integrants de la Ludwig
5: Band. Com et dic, et dic Xavier,
3: què veus? Ja t'he dit que jo tot no ho eres i no mai veure res, va ser tot una crisi.
4: Jo li vaig dir a Maria Antònia, ara hem de ser molt professionals, fem veure que no els coneixem. Qui són jo? No miris.
3: No miris,
0: que no ho així. Sí, toquen demà en el festival Mogo Fest, en Xavier hi anirà perquè... Tu, Xavi, hi aniràs perquè...
3: Quina cara de Xavi.
0: Perquè és el teu grup preferit.
2: A veure, tampoc tant, és que també s'ha fet grossa. M'agraden, però si cada dia m'ho diu un parell de pits, m'agraden, són bons.
0: No siguin
3: els hauria dit un autògraf tot banyada, digue-li, per com m'afirmes qualque cosa, per meu amic. No va passar. En tot cas, bé, començarem amb la secció d'avui, perquè, com ja sabeu, ja s'han acabat una miqueta les anècdotes i mos han passat en els objectes d'estiu. I l'objecte que us duc avui és que és el Dia Internacional d'aquest precís objecte.
0: Avui?
3: Avui. I és que avui xerrarem de ses hamaques.

0: Edo, avui xerrarem de ses hamaques perquè estiguem tots familiaritzats i que xerrem en propietat hamaques, correcte, segons es diec, però només es hamaca aquella xarxa suspesa horitzontalment pels seus dos extrems, entre dos arbres, dues estanques o el que sigui.
1: Vosaltres sou usuaris de maques?
0: Això vos anava a demanar a vosaltres?
2: No.
0: Quina
2: no.
0: relació teniu amb les maques?
3: A canvi, sempre n'hi ha hagut, però aquest estiu ningú hi va.
0: Com perquè, que ningú hi va?
3: Perquè fa calor. I hem decidit estar dins tot el dia.
1: Ah. El meu somni és tenir-ne una, però mai he arribat a materialitzar.
0: Ja, és que tenim una maca en interiors boneja, eh, que sí?
1: No.
2: En interiors?
1: Exterior.
0: Sí, una maca com dins d'una habitació
2: així
0: per pensar.
2: Així com de cotó.
0: Exacte, exacte. Uf, no,
1: massa hippie.
4: No, la meva relació amb les maques és nula. De fet, una vegada vaig anar a dormir a un bosc amb gent de la meva classe i va ser la pitjor experiència de la meva vida, vaig dormir a una maca. Vaig passar molt de fred.
0: Crec que en Cristi una experiència molt diferent, no? Tu ets usuària de maques?
5: Jo sóc usuària de maques, però mai són meves. I aquí clar. Està una mica el conflicte que em passa, que tinc amics que vas portant la maca i tu t'hi poses perquè dius, oi, que bé, quines ganes, i a vegades de cop et toquen i diuen, perdona, la mà que l'he portat jo, has de marxar.
0: Això passa. Jo us he de dir que a mi m'agraden molt les hamaques, però me maregen.

0: He de dir, musmanegen ses amaques a moltes persones. He de dir, sé que no estic tota sola. Perquè musmanegen ses amaques és exactament el mateix que quan anem en cotxe, veiem una cosa però sentim una altra, no? Aquesta cosa de que mos desorientam.
1: Per tant, no estan parlant d'aquella amaca de platja que tu pagues ara deu valer 25 euros tot el dia, no ho sé.
2: 15.
3: Ets usuari de gandules.
0: Exacte.
2: Ocasionalment.
1: Ets aquest tipus de persona.
2: Quan me sent...
0: Jo sempre penso qui paga per això.
3: I pagues per massatges també, que te
2: poden fer per allà. No me'ls passen, quan me sent de ratxadora.
0: Ja. Ses amaques mos maregen, però vos puc dir que maregar-se també és de persones intel·ligents.
4: I ho dius perquè te passa a tu, precisament?
0: No, me passa a mi i una altra persona molt famosa, perquè vos demanaré, sabeu qui va escriure a una carta a son pare? Si no fos pas mareig, absolutament tothom seria mariner.
1: Uau.
0: Qui creus que va escriure això?
1: Hauria pogut escriure jo, perquè jo soc supermaretjadora.
0: Ah, sí?
4: Pues ara vaig dir perquè soc superintel·ligent.
0: Ho va escriure en Charles Darwin.
1: Uau.
0: Perquè durant la seva expedició al voltant del món, com sou anant aquell vaixell que s'ha de Beagle, va poder desenvolupar el que és la teoria de l'evolució, i per això és tan conegut aquest home. Però bàsicament, en el seu diari i a moltes cartes que va escriure a la seva família, contava una vegada i una altra que se marejava. Penedint-se del viatge només començar en els golfs de Biscaya, en el seu diari personal aquest bon home de migdia, latitud 43, lamentablement, baix d'ànim i molt marejat.
1: Sí, l'entenc tant, però tant.
0: Pobre home! El que és més, en el seu diari hi tornem a trobar. El temps ha estat d'allò més provocador, brises lleugeres i variables, un onatge llarg, i jo molt marejat i miserable.
1: Pobre, mare meva. Oh.
4: És que no hi ha pitjor sensació que estar marejat un vaixell i no pot sortir d'allà.
2: No pot fer res.
0: I aquest home estava canviant el món i ell marejat, que ara no ho sabia.
1: Però és que... li haurien d'haver donat un biodramina.
0: Sí, qualque cosa, perquè després ell se va passar mesos explorant la Pampa Argentina a cavall, va tenir com una pausa, que diguéssim, i en Darwin, quan se va obligat a tornar a embarcar-se per posar rumb ja cap al sud, que aniria cap a la Patagònia, Terra del Foc, li escrivia a la seva germana. Oh, quina vergonya! El mareig! Com enlluraré la plana verda i els seus cavalls galopant? Però el camí cap al Pacífic, així que no me queixaré.
4: Mm. Idò, per no voler-se queixar...
0: Per no queixar-se, sí, a la seva germana. Clar, n'hi havia més, però m'aquest amb un altre advertiment final que va posar en el seu llibre, que de... Si una persona pateix molt de mareig, que ho suspesi seriosament a la balança. Parlo per experiència. No és un mal menor que es cura en un cap de setmana.
1: És que veure, jo moltes vegades m'han convidat a anar amb barca i he dit que no, perquè me mareig.
3: Però avui la biodramina, això va... Ja,
1: però no la tens a mà, no hi penses de manera improvisada. Jo una vegada, cada vegada que pujo en barca me mareig i vomit.
0: Imagina't.
1: Una vegada vaig vomitar i no havia sortit de la paella.
0: Talment com en Darwin. És que en Darwin, pobret, ho passava fatal. Però bé, heu de dir, Maria Antònia, per què t'has despistat tant del tema d'avui? No, perquè en Darwin a una carta li confessava a son pare... Vaig veure clar que l'única solució que em funcionava era estirar-me a la maca.

0: Edo, el viatge complet d'en Darwin en els bordes Beagle va durar quasi 5 anys. O sigui, concretament, 4 anys, 9 mesos i 5 dies. I aquí ve la teoria. N'hi ha que diuen que si en Darwin no s'hagués marejat tant, potser no hagués passat tant de gust d'estar a terra i no hagués fet tan bé la seva feina.
1: La pregunta és, per què hi ha gent que se mereixi i gent que no?
0: Clar, per lo que fan els adults, cada vegada tot apunta més cap a la genètica. Per tant, i també sabeu que entre els 2 i els 12 anys, o sigui, els nens petits se mereixen més perquè encara estan desenvolupant el seu sistema d'equilibri. Per tant, forma part d'aquest procés de maduració. Evidentment, les dones durant l'embaràs o que tenen teràpies hormonals també pot fer que estiguin més sensibles a el que fa el sistema nerviós. I clar, jo he de dir que personalment, encara que me mereixi, i encara que hem fet tota aquesta paranoia en contra de les hamaques i el seu marejament, han de dir que jo puc dir que té molt bons records col·locats a una hamaca, no? I és com romàntic, no? Encara que passessis mal vespre, no creus que jo he d'estar a una hamaca a fer veure que ai, com hi acabem, no, saps? No hem de fotre per ull i tal.
2: Mai m'ha no passat. No me passen aquestes coses romàntiques.
0: Tu t'ho has fet una cara de Marita, i això només te passa a tu? No ho sé. Record romàntic a una hamaca, pluja d'estrelles, com te poses? Pregunta. Es cap un de vora l'altre o cap i peus?
1: Això és que ja no passa, Maria Andònia. És que
2: depèn de com tingui els peus. Si li fan els peus...
1: Si li fan jo estic damunt d'una hamaca, vull estar tota sola.
0: Què dius, Ines Mateu?
3: Hi ha gent que no està d'acord.
1: Està tranquil·la. Jo crec que es poden fer uns molt bons pauets en una hamaca.
0: Pauets.
3: Tenim titular. Pauets, tocar. És a dir, primera vegada hi ve tres ràdio i tenim titular.
0: Pauets amb les hamaques. Sí, jo crec que pot ser una bona manera de... De que passin coses aquest estiu. Però aquí m'ho quedo una altra pregunta. Per què mos agraden les hamaques, a part de perquè estem relaxats i és aquest espai perfecte per col·locar-s'hi, però és curiós perquè fins i tot les persones, just acabades de néixer, el que mos agrada és que mos engroncin.

0: companyia. Perquè resulta, jo me demanava, com és que sempre la gent que té infants com que instintivament els remena? Perquè és com un poc contraintuïtiu pensar que els agrada, no? Com que necessiten aquest moviment constant, no? I clar, hi ha molt de motius, però entre ells és el que xerraven, que crec que ja ho van comentar el dia que xerraven descontacte, que és que els infants necessiten remetre aquesta experiència quan estaven en el ventre de sa mare. Mm-hmm. Perquè nosaltres, abans de néixer, estem dins líquid. Llavors, clar, aquest moviment mos hi recorda. I clar, el nostre cervell associa el moviment rítmic amb sa calma, sa seguretat i, evidentment, el confort de sa panxa de ta mare. Tant de bo poder-hi tornar. Qualque dia ho pens, no? No ho sé.
1: Si t'arrencarnes, lo millor.
0: Sí, no ho sabrem mai. Mm-hmm.
1: Però és vera que, a banda de tot això, sa paraula hamaca és estranya.
0: Clar, és vera, perquè hamaca, l'origen d'aquesta paraula i la seva etimologia se pot relacionar amb el que seria el taíno, que és correcte, perquè a vegades se denomena taïns.
2: Que és taïno?
0: Els taïnos són, bàsicament, els habitants precolombins de les Bahames. Bahames, Antilles Majors, mm-hmm. i el nord de les Antilles Menors. O sigui, m'ho referim en aquesta paraula tant a les persones que hi viuen com a la llengua que utilitzaven, que han de dir que ara està extinta, però paraules com canoa o hamaca venen d'aquest idioma. Per tant, per ells, hamaca volia dir xarxa pels peixos.
3: Ah, molt bé.
0: És curiós, eh?
2: Molt curiós. Però com arriba aquí?
0: Clar, edo, hi ha un home que se nom Cristòfol Colom, de Felanitx fins a Washington. Hauria de posar aquesta cançó, no? Bé, bàsicament, aquí poses guió. Va descobrir ses hamaques, Maria Antònia. No les, o sigui, les va descobrir per ella. Existia, no?, aquest nou món. Llavors, les va trobar a ses Bahames el 17 d'octubre del 1492, o sigui, just 5 dies després d'arribar. I clar, va deixar escrit super sorprès que eren molt netes, agradables i, bàsicament, se fascinava com si gent hi dormia en aquestes xarxes de cotó.
3: És que imagineu-vos, no havia vist mai gent tan diferent de tu, moltes coses, però moltíssimes el degueren fascinar.
0: Clar, és que ja ho pens.
2: Penseu que va fer una becadeta en Tòfol a una maca quan va arribar.
3: Una maca feta, imagina, perdona si no ho entes, però de xarxa.
0: Clar, de xarxa, era principalment de cotó. Clar, i de fet, en Colom se'n van dur ses hamaques cap a Europa i a partir d'aquest moment se van ser superolorades, com han dit, també pels mariners, perquè era el sistema pel qual els mariners podien dormir dins un vaixell i no se marejaven, no? I de fet, el cronista espanyol Gonzalo Fernández de Oviedo, el 1537, va descriure, bàsicament, és bo que es diguin quin llits tenen els indis en aquesta illa espanyola, el qual el llit en diuen hamaca i és d'aquesta manera feta de xarxa perquè sigui més fresca. I és de cotó filat per la mà de les índies. És curiós com que la gent se s'ha quedat i ho escrivien. I després, en Fray Bartolomé de las Casas, que a mi me sona haver-lo estudiat en el descobriment d'Amèrica, que em sonava més que l'altre, també va deixar escrit que era una cosa ben descansada i que a l'estiu europeu serien ben estimades.
2: Uau, tenia visionaris absoluts.
0: Exacte, van dir això, ho han de
2: dur cap aquí. Maria Antònia, molt bona investigació, sí, he de dir, per part teva.
0: Sí, ha estat, m'he ficat dins història, m'he sentit un poc Joan Rafel avui.
4: Després de tant de temps de caminar perdut, he descobert que ets aigua i el meu cor està aixut.
0: I imagineu-vos si són bones ses hamaques, perquè fins i tot s'utilitzen a hospitals. O sigui, com a data curiosa, he trobat que un hospital rural a Campeche, a la península de Yucatán, a Mèxic, que el que fan és ofereixen l'alternativa d'utilitzar en lloc de llit hamaques, perquè els seus pacients, la majoria, són d'ètnia maia. Llavors, ho troben més còmode, se senten molt més a gust i és un tipus de política sanitària que té en compte el bagatge ètnic de cada persona. Per tant, és com adaptar l'hospital a les costums d'aquest lloc.
2: Uau.
0: I ho han implementat des de fa més de 20 anys.
2: Imagina.
0: Què trobau?
2: Molt interessant, la veritat.
0: Sí,
2: que cada és decoratiu, també, sentir-te a casa quan estàs a un hospital.
0: Exacte. Jo no sé si són dureta una mà que hi diu. Són dureta, jo preferiria un llit, però Yucatán pot ser...
2: Són dureta que no existeix.
0: Ja no existeix, són dureta.
2: No, veritat.
1: El van tomar, de fet.
0: Però no vull difondre informació falsa a la ràdio pública. En tot cas, aquí les utilitzem més per gaudir.
2: Exacte.
0: O no.
2: Ja no han d'anar fins a Mèxic, en tot cas, ni a les Bahames per aconseguir-ne una de maca. Ara van anar directes a una botiga que en tenen moltes allà.
0: Edo, sí, jo aquí... O sigui, serà molt difícil no fer propaganda, però potser vull fer una miqueta. És que vos dic, què tenen les hamaques d'una marca molt massiva, empresa, que venen equipament esportiu, no direm quina, que tothom, absolutament tothom, té quan va de càmping?
2: Això, aquesta tenen, informació dius? No, no la sabia, no la coneixia.
3: Són lleugeres?
0: Són lleugeres, pràctiques... O sigui, jo quan veig una hamaca d'un lloc que comença per D i acaba per on, m'estàs entenent o no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Val, d'acord, d'acord, és que he pensat, fas pena. I jo penso, aquí hi ha molta feina de disseny, o sigui, m'apareixen fetes quasi com providència divina. Dic, això ala, està pensat moltíssim.
3: Si volíeu que per contracte no poden fer publicitat, no, però no, no, no sé fins a quin punt.
0: Sí. He de dir, com a curiositat...
2: És que s'ha piscitat d'anar...
3: Ja, però què ha dit? Passem la providencial, fins i tot.
0: Tu saps quan veus un arbre i dius és que clarament Déu existeix per la perfecció que està fet aquest arbre, i les hamaques d'aquest lloc, doncs, lo mateix.
2: Molt bé.
0: He de dir que, com a curiositat, he pensat quina bona oportunitat de màrqueting. Varen obrir la primera tenda d'Espanya l'any 92, coincidint amb els Jocs Olímpics, pensant, compares, anar d'excursió amb els amics, començar una olimpiada, edo sí. I res, he trobat que tenen un centre de disseny en els Alps i he mirat vídeos a internet i segur que fan un munter de proves. Tenen una habitació que, bàsicament, hi fan que hi plogui damunt per veure si realment són impermeables o no.
2: Quina passada.
0: Sí, llavors, no van fer propaganda, però he de dir que tenen un grup d'enginyers supernombrós i...
2: Maria Antònia, per favor, basta.
0: M'he llegit el PDF publicitari i me l'he cregut.
2: No, no, ja ho veig.
0: He trobat que està molt ben fet.
2: A veure, jo crec que això ho hauria de... Aquesta informació la necessitaria en Darwin perquè ell sempre se marejava.
0: Exacte.
2: Llàstima que no coincideixin en l'època.
0: Totalment d'acord.
2: Bé, i una alternativa per si no volem tenir hamaca o no podem, o som ja grans i no ho sé.
0: Clar, el que té una hamaca és, com el que diria Nines Mateu, que en la senzillesa, perdoneu, està la resposta. Per tant, és vera que no va falta ser enginyers d'aquesta empresa, que no han volgut dir nom, per aconseguir penjar qualsevol superfície entre dos arbres. Un llençol, una lona, no ho sé. Jo crec que tothom se va muntar una hamaca com vulgui, mentre, superimportant, escolteu bé, estimats oients, no caigueu per avui.
2: Això és molt important. Jo crec que ja, Xer, però jo ja no t'he quedat jo... de penjar dos llençols d'un arbre d'escat d'un altre.
3: Jo, i el meu gairebé 100 quilos, i no passen gaire, no se passen gaire bé.
2: No, i ells diuen que dos. No, que dos.
3: Ja deixa't anar.
0: He de dir que amb un pare i mare mare han caigut els dos a la maca, en la maca tenim el nostre jardí, i fa passar pena. A partir d'una certa edat, caus d'una maca i no te pots aixecar.
2: Home, clar.
3: Home, no segons si és alçada, segons si enterra. Si tu vas a una maca i enterra, hi ha pedres,
0: sí,
3: tot.
0: No. I és una dosi d'humilitat a caure d'una maca, us he de dir.
3: Vamos, sí.
2: I després aixecar-te d'una maca, per favor.
3: No, i després caure d'una maca de la qual ha caiguda. Aixecar-te d'en terra.
2: Sí.
3: No ho sé.
2: No, però si no caus, tot i així costa moltíssim aixecar-te d'una maca.
0: No, pujar. És que a vegades passa que tensen tant sa maca que tu per pujar has de fer una força sobrehumana, no?
2: Jo crec que hi ha gent que mai s'ha tombat a una maca, segurament.
0: Edo, ja podeu anar a l'Hospital de Yucatán, Mèxic, dir que teniu qualque tipus de malaltia i allà vos deixaran provar una maca juntament amb altres pacients d'ètnia maia.
3: I si no, anau a dir...
2: Maria Antònia, mira, moltes gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Tornarà la setmana que ve.
0: Sí, i vos faré una crònica de la Mova.
2: Molt bé. Cristina, passa-t'ho molt bé.
5: Igualment, moltes gràcies.
2: Bones vacances aquí a Mallorca. Maria Antònia, la duràs?
0: En a Cris o la maca?
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bon vespre. A aquesta hora continua la concentració a plaça de Cort de Palma per protestar contra la decisió de l'Ajuntament de denegar l'autorització per a fer-hi el sopar a la fresca. Els col·lectius organitzadors han decidit fer-hi un sopar a peu dret com a senyal de rebuig. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon vespre. Com avança la protesta?
7: Bon vespre, idò. Just a la part de l'esplanada de vora l'Olivera de Cort, on estava previst que es fes el sopar a la llesca, ara mateix, en lloc de taules i cadires, està estibat de gent dreta i molts també asseguts en terra. Qui més qui manco no menja, però comença a conversar i comenta el per què estan aquí concentrats, com fa Júlia del col·lectiu Brunzit.
5: Clar, nosaltres, com que no se mos dona una motivació, el que acabam llegint és si aquí se poden organitzar, no? Hi pot haver gent sopant i consumint els 365 dies de l'any i que clarament qui consumeix aquí són persones que venen a fer turisme, vol dir que per ells sí que hi ha un espai en aquesta plaça i per nosaltres no.
7: Una vorera, una taula que no és del bar i restaurants de la plaça, és de l'Ateneu al carrer, que venen samarretes per finançar la seva lluita i per preparar la manifestació de diumenge contra el turisme, organitzada per Menys Turisme i Més Vida.
2: Gràcies, Maria Eugènia, en directe des de Plaça de Cor de Palma. Avancem amb més qüestions. La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 habitatges a Formentera per allotjar-hi docents i posar fi així al problema residencial d'aquest sector essencial per a l'illa. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar i que estigui enllestida a mitjà termini. És el president del Consell Insular, Òscar Portes.
8: El següent ja serà en el pla del Consell Insular de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
2: D'altra banda, el govern investigarà la situació dels treballadors de l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat USO contra AENA. L'IBASAL es reunirà demà amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa i iniciar les indagacions a Son Sant Joan. I continua vigent la vaga dels treballadors del metall convocada des de la mitjanit de diumenge fins dijous. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha convocat el comitè de vaga, però la reunió no ha tingut els fruits esperats. La sorpresa, segons ha explicat el responsable del metall d'UGT, Roberto Serrano, és que era per imposar uns serveis mínims, als quals aquest sector no està obligat.
9: Hemos salido de allí indignados porque nosotros a lo que creíamos que íbamos, toda la representación de los trabajadores, era a intentar, por su parte, una mediación para intentar llegar a un acuerdo para no tener que ejecutar la huelga.
2: I detingut un home de 44 anys per presumptament haver apunyalat la seva parella a la Canonja, a Tarragona. La dona està ingressada en estat greu a la unitat de cures intensives, però no estem per la seva vida. El succés ha tingut lloc a l'interior de l'habitatge de la parella i, segons han pogut comunicar els Mossos d'Esquadra, l'home està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. I amb aquest apunt arribarem a les 9 i 4 minuts. Més informació al butlletí de les 10.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i ha arribat el moment de conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Gerard Coll, l'amo de Menorcast.
3: Quin racó de Menorca diries que és el teu...
4: Macarella.
3: Macarella.
4: No, molt jo, neta.
3: Sí?
4: Perquè un menut.
3: És a dir...
4: Has de pensar que jo vaig néixer allà, jo vaig néixer gener i es febrer, ja era jo allà. I mos han criat tots junts allà.
3: És un puesto emblemàtic. Jo crec que Macarella...
4: I ho van xicar a sa bisàvia, i ho van xicar a...
3: Te sabut greu,
4: eh? Concurs. És un greu. No havia plorat, no, encara. Ara m'has més fet...
0: Gerard, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
5: Hola, bona nit. Encantat de participar.
0: Avui ets tu l'entrevistat, eh?
5: Ja, la veritat és que se'm fa estrany sentir-me...
0: Sí, eh?
5: Com algú. Sí, se me fa estrany.
0: Hem escoltat un trosset de Menorcast, que és el podcast que té en Gerard Coll, que bàsicament entrevista persones i personalitats de Menorca.
5: Mm-hmm. Exacte.
2: Mm-hmm. Sí, de fet, és un projecte... Primer... Digues, perdona.
5: No, digues tu, Xavi, perdona.
2: No, perdona, Gerard, ets entrevistat avui. Endavant.
5: No, home, el trosset que heu posat és d'una entrevista que vaig fer a Soraya, que és una dona que viu al camp i que, bueno, li encanten les xarxes socials i mou un poc el que és el camp. I la veritat és que va tenir molta repercussió aquella entrevista. I, bueno, la veritat és que hi va haver un abans i un després.
2: Mos agrada sempre imaginar-nos en els nostres entrevistats. De on te sentim, ara?
5: Pues ara som a l'àtic de Cameua i a la terrassa i, bueno, encantat de xerrar amb vosaltres i de poder portar qualque cosa en el vostre programa.
2: I de Gerard Coll, el creador i la cara visible de Menorcast, és un projecte de videopodcast que va néixer fa només 4 mesos i ella ha dit que és per pura inquietud. I tot i que la seva professió és la de professor, en Gerard se va animar a fer el bot al món digital amb aquest format que ha definit com a actual, directe i també innovador. Va començar com un hobby, per passar-ho bé, i s'ha convertit en un canal meravellós i que el serveix perfectament per dir la seva i, sobretot, per treure la part més humana dels menorquins i posar en antena temes d'interès públic que mos afecten a tots.
0: Exacte, perquè en Gerard no se talla gens a l'hora de parlar de totes les qüestions. Ara, a poc, començarem a parlar-ne. Però, Gerard, jo vull saber com va néixer aquest projecte, Menorcast.
5: Mira, ho he explicat unes quantes vegades i no me cansaré de dir-ho. Surt de la inquietud meua per fer coses. Vosaltres, quan hem començat, ho he dit. Vull conèixer amb gent que fa coses. Pues, bàsicament, som una persona que li agrada fer coses. I a vegades que et un poc pendent de dir, ostres, allò que fas, i si ho faig? I si no ho acabes fent? I em vaig tirar perquè pensava que era una cosa, un projecte personal, era com un hobby, necessitava, tenia un moment, estava en un moment vital que podia fer-ho, i professional, evidentment, i, bueno, no saps mai com anirà, el pitjor que pot passar és que ho deixi de fer, i, bueno, em vaig tirar de cap, i la veritat és que estic molt content a dia d'avui, perquè en 4 mesos, siguent a Menorca, i en concret bastant, ho he acotat molt a l'inici amb gent de Ciutadella, pues està funcionant molt bé, la veritat.
0: I tant, sí, perquè realment a xarxes t'hem topat, és a dir, Menorcast, vull dir que molt bona feina. Clar, quins temes te vares plantejar tocar o quines persones vares plantejar-te entrevistar des d'un bon principi?
5: Mira, tenc que dir que no tenia un guió preestablert inicialment de dir faré això, faré l'altre, no? Tenia molt clar que havia de ser gent d'aquí, o que gent vinculada amb Menorca, ja a nivell emocional o físic, vale? Però gent d'aquí que tingués una arrel o que li agradés Menorca. No tenia pensat cap convidar. Sí que és cert que als inicis vaig posar 4 noms, 5, però la veritat és que el més complicat de tot és acordar l'entrevista. Bueno, vosaltres suposo que ja... Jo és el que m'acosta més, no? Concretar l'entrevista, en el puesto... És molta feina. Pensava que tot això ho faig tot jo, tot sol. I a l'inici venia una ex-alumna meva i estava pendent del mòbil quan gravava perquè no me quedés penjat. Però no he tingut mai una fulla de ruta, com si li vulguen dir, per per arribar a qualque puesto, no?
2: Home, has anat fent i sens dubte, Gerard, ha funcionat, perquè recordar-me'ls, de què ets professor?
5: Jo som professor de formació professional, vale? D'aquí de Menorca. També he estat a Mallorca als inicis, vaig estar per Mallorca.
2: I els teus alumnes te senten? Te veuen?
5: Sí, sí, sí.
2: Te'n fan un seguiment?
5: Sí, de totes maneres, enguany vaig tenir molt pocs alumnes, però sí, evidentment, me seguien. El que més m'ha sorprès és ser gent que no conec que m'hagi dit coses, m'entens? Això és el que més m'ha sorprès. I és veritat que el feedback està molt positiu.
0: Per què creus que ha generat això, el feedback positiu? Que és el que crides atenció?
5: Pues jo crec que crides atenció, primer és format, i després que toc temes i qüestions que o poden ser d'actualitat o són més l'àmbit personal d'aquell personatge o del convidat. Que la gent no hi està basada. Toques un polític, evidentment el veu, la gent que no el coneix, només el veu per la tele o per escoltant un fragment d'una entrevista o coses així. Però quan ja xerra de nivell personal, de coses personals, jo crec que això agrada molt a la gent.
2: Que quina lectura em fas després d'aquests 4 mesos? Clar, que realment estem xerrant de 4 mesos, fa relativament poc. Has entrevistat gent d'escamp, figures polítiques, tot això. Hi ha qualque cosa, qualque lectura nova que facis de Menorca, que per ventura fa 4 mesos no tenies?
5: El que me'n dono compte és l'aprenentatge que en trec. Tant a nivell professional de tot el que estic aprenent, però perquè tot això ho he fet sent un autodidacta, vull dir, has fet de gravar, dels micròfons, dels puestos... És a dir, tot això ho és d'empapar tu, perquè a nivell tècnic i d'això també és molta feina després d'edició. Però el que més m'ha agradat és es tracta amb la gent, es contacta amb la gent, les relacions que fas, que d'una altra manera també no hi hagués pogut accedir. Com que els hi plantejo un poc el projecte...

0: I mirant una mica més enllà, que crec que creus que necessites audiència menorquina? És a dir, quins continguts sacsegen?
1: Els temes d'actualitat, totalment. Tots els temes que puguin donar a debat. El tema del turisme, el tema de Sant Joan, el tema de la dona per Sant Joan...
2: És que això t'anava a dir, Gerard, t'has atrevit a tocar temes que tradicionalment, els mitjans tradicionals, tenen una mica apartats fent autocrítica des d'aquí.
1: Sí, perquè... i se seguiré tractant,
2: I això mos encanta, perquè, per exemple, la qüestió de les dones a Sant Joan de Ciutadella no vas tenir cap... No sé si en qualsevol moment vas plantejar ui, no, aquest tema, m'estim més no tocar-lo perquè no vull generar polèmica, no sé com reaccionar a la gent... Autocensura?
1: La veritat és que no he tingut mai ningú... Bé, bueno, diu gent que tindràs un... fotràs una empasta, me diuen, per aquí, si toques aquest tema. Però no, perquè el troc des de respecte, al final. Clar. Jo crec que quan fas una pregunta i el convidat te contesta, al final estem en un país on hi ha llibertat d'expressió i cadascú pot donar la seva opinió. Jo, quan faig les preguntes, no vol dir que estigui a favor o en contra. No he donat mai la meva opinió de res. Simplement, si és convidat, vol contestar, contesta, i si no, no contesta. Però crec que és un tema que s'ha de tocar. Evidentment, estem en el segle XXI. Jo tenc una filla, i bueno, no saps mai què pot passar.
2: I tant. És que, bé, parlàvem de les personalitats, de les persones que ha entrevistat en Gerard, Néctor Pons, alcalde de Mó, en Joan Begur, cuiner, en Frank Muñoz, ets bossejador, hi ha moltíssima de gent. Com t'organitzes, Gerard? Fas una entrevista per setmana?
1: Us quedava molta gent. Això és el que he fet, i no em fiava a fer tant, la veritat. Si comptam, sortit així. Fiava a fer-ho cada 15 dies, però crec que quan qualcú li agrada el que fa i veu que... El que t'he dit abans, no? Que el feedback és positiu, fins i tot t'enganxa un poc, no?
2: Clar.
1: El fet de tenir coses penjant i que te diguin coses... Molta gent també... El que més m'ha sorprès és la gent que m'ha demanat per sortir en el podcast. I, evidentment, jo, si no m'interessa, pues, dic... Mira, ara no ho tenc bé o el que sigui, i si m'interessa, pues, te va de ser, eh?
0: Home, no
1: es col·laboracions, eh?
0: No es vol de fer, Gerard, perquè ja ho sabem, és una era en què hi ha moltíssim de podcast, floreixen moltíssim de podcast, però n'hi ha pocs que se salvin, és a dir, per tant, l'enhorabona, i perquè és un producte que, francament, està funcionant. Recordem, a Instagram ja plega gairebé 5.000 seguidors, hi ha vídeos a les xarxes socials que tenen 50.000 visites, i te poden sentir també a Spotify, te poden veure a YouTube. On més se poden trobar?
1: No, aquestes dues plataformes. Tenc que dir que el que sí que, evidentment, quan tu te tires dins un projecte així, també tens les mètriques que t'ajuden a analitzar un poc què funciona i què no funciona. El que m'he donat compte que funciona més de tot és Instagram. Instagram és el que te dona, perquè YouTube, al final, veuen 300, 400 persones. Però Instagram... I és una cosa que m'adona un poc, xerrant malament, de cul, saber com ha de funcionar un vídeo. Perquè funciona d'una manera totalment imprevisible. Es qui tingui com es diu, sa vareta per saber com funcionarà un vídeo, que m'ho digui. Jo, la veritat, és que estic molt content. No per seguidors, sinó per les visualitzacions que tinc.
0: És a dir, fa 4 mesos que fas, diguem, aquest projecte. Cap on t'agradaria que evolucionàs a Menorca durant els propers 4 mesos més?
1: Mira, sincerament, anar feguent, seguint així, perquè la veritat és, com t'he dit, tenies el bon... Aquest tracte que me diu la gent, segueix, no, m'encanta el que fas i tot això. És cert que m'adu molta feina, molta més del que la gent es pensa. I, pues mira, fer col·laboracions o no ho sé. Entrevistar sobretot a gent que jo me faci ganes d'entrevistar.
0: Aquí vaig jo. Mem, dóna-me'ls qualque exclusiva. Futurs entrevistats. Mem, em dic un polític, però bé, mira, un entrevistat que entrevistaràs pròximament i un que t'agradaria molt entrevistar, però encara no t'ha respost el WhatsApp que li has enviat.
1: Mira, ho vaig dir a la darrera entrevista que vaig fer. M'agradaria molt entrevistar a Marga Provenç.
2: Mira.
1: Encara que no sigui.
0: La ràdio pública de les Illes Balears, crec que és un bon canal per fer-li la proposta, @MargaProvenç.
1: Perquè poc o molt, a vegades ve per Menorca, i crec que, bueno, m'ha cridat molt... M'agradaria entrevistar-la, ella, la màxima autoritat política de Balears, i vulguis o no, pues, això m'agradaria.
2: Escolta, jo no ho veig impossible, vull dir que... que tu mou fils.
1: No sé, ens hauríeu de moure, vosaltres qui sou més a prop. I així, gent que tinc que entrevistar...

0: no ho puc dir, perquè no et segur 100%, és fi de so...
1: Això fa important.
2: Sí.
1: Sempre
2: sí.
1: No els influencers ho diuen, Gerard. No se vienen cositas.
2: Sí, perquè si ho dius, de vegades és mala estrugança, i no va bé, sí, i després exacte. Te diu que no, i ja està, ja anem.
1: Exacte.
0: No, mira, jo agraït de com va tot, agraït de que me demanin per fer qualque entrevista, me demanin per fer qualque col·laboració, i jo la veritat és que dic que se màxim, quasi tothom que sí, perquè, bueno, m'agrada col·laborar amb la gent, on les emissores que me diuen d'explicar-me i tot això, i superagraït per tot.
1: Que bé, i a nosaltres t'agraïm també que hagis concedit aquesta entrevista. Uh-huh. Xiu-xiu, Gerard, te faran la darrera pregunta, que és una pregunta que tu sempre fas en el Menorcast, que és, quin és el teu racó preferit de Menorca? En quin te quedes?
0: Pues mira, el meu racó preferit de Menorca és que vaig ara gairebé cada dia, que són els replans de Duora, que amb un pare i ma mare, aquí a Sant Oleu, a Ciutadella, que és un puesto on des de petit que anem allà i mos tiram. Wow. De les roques, que és un altre tema que està...
1: Sí, les roques...
0: Sí, que bueno, jo ho he fet des de petit. S'ha
1: des de les roques, efectivament.
0: Exacte, l'esperit que això comporta, que exacte. Sempre ho fem amb un pot de seny, però bueno, els meus records, sí, és aquest. La mà, d'obre que amb un pare i ma mare, que és on m'he criat, i ara ho estic fent amb la meva filla i el meu fill.
1: Ai, que bé, Gerard, quina sort, sí, quin privilegi. Sí.
0: I si me donar... Puc dir una cosa un segon? M'agradaria felicitar a ma mare, que avui és Santa Magdalena.
2: Molt d'anys.
1: Mira, molt d'anys...
0: Des d'aquí la felicit.
1: Molt d'anys a sa mare de Gerard Coll. No, Magdalena, que més, Gerard?
0: Magdalena Clopés.
1: I de... Molt d'anys a ella. Uh-huh. I també a totes les Magdalenes que no hem pensat nosaltres. Exacte. És que en Gerard està en tot,
2: Sí.
1: Menys i l'han de fitxar.
0: Bueno, no ho sé... M'ho ha dit sa tia, que feia festa, mama, no ho sabia.
1: Molt bé. Gerard Coll, de Menorcast, te seguirem. Moltes gràcies per avui estar amb nosaltres.
0: No, faltaria més. Gràcies a vosaltres per pensar en jo.
1: Una ferrada forta, adéu.
0: Una abraçada, adéu.

0: TV3 Ràdio és investigació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: Plana Internacional.

0: I continuem en plana internacional perquè han de consultar les notícies més curioses de la setmana.
1: Una remadora nord-americana travessa en solitari part de l'oceà Pacífic i fa un nou rècord mundial.
2: Ella és guia de rafting del Gran Canó, és una Kaisley Pefner, aquest nom... No sé com se diu. S'ha convertit... S'ha convertit en la persona més ràpida en creuar el Pacífic en solitari en caiac. Un mes i mig és el que ha passat a alta mar i 3.860 quilòmetres són els que ha remat.
3: La nord-americana, que va sortir de Califòrnia per anar fins a Honolulu, Hawaii, va retransmetre tot el viatge a través de les seves xarxes socials.
0: Ara només li falta convèncer algú que la dugui a casa seva una altra vegada sense haver de remar. This is

0: Imagineu-vos, una irlandesa ha cobert en terra en 40 poals de manteca de cacauets.
1: Treballadors del museu Boijmans van Boijmanser de Rotterdam pels Països Baixos han estès 360 quilos de mantega de cacauet per tal de retre homenatge a l'artista neerlandès Wim Schippers, que va morir el 10 de juny.
2: L'exposició, que ja va tenir lloc el 1997, va ser vandalitzada en el seu moment quan uns visitants van caure en la tentació de picar qualque cosa, col·locant 12 llesques de pa i llimadures de xocolata.
3: L'únic museu on el cartell de no tocar costa més de veir.
0: Darrera notícia internacional, dos germans bessons s'han casat amb dues germanes bessones el mateix dia a una doble cerimònia.
1: Parau atenció, Amb dues núvies idèntiques i dos novis vestits de la mateixa manera, aquestes noces, que han durat un cap de setmana, ha passat a Nigèria, han causat sensació perquè les dues parelles fins i tot compartien el nom.
2: Les germanes Taiwo i Kehinde Adediran es van casar respectivament amb els bessons Taiwo i Kehinde Guntoye. I és que a la cultura Yoruba els bessons ocupen un lloc especial, independentment del sexe.
1: És que Jordiet, fill meu, no està gaire fiu.
2: Jo aquest nom no sé pronunciar.
0: És complicat, és complicat.
2: Independentment del sexe, el gran se li sol posar Taiwo i en el petit... Kihan.
0: Clar, en aquesta... Per favor, han de demanar disculpes ara per aquest... Per aquesta plana internacional.
1: Sí, està fascinant. Ningú entès. Crec que no havia passat mai la història d'Iveta Ràdio.
0: No, ningú entès res. La notícia d'aquesta notícia és que dos germans bessons s'han casat amb dues germanes bessones i resulta que en aquesta cultura els bessons solen nombre igual.
1: I què nombre de bessons?
0: En els petits els hi posen una cosa i en els grans s'altra.
2: En els grans, Taiwo... I en els petits...
1: Es
0: que... Kehinde.
2: Kehinde.
0: Els que més no estan complicats. Bé, ja està. Fins aquí, plana internacional. Gràcies.

0: Continuamos, xiu-xiu, porque nos ha vengut a veure en Elisa Fernández. Elisa, ¿cómo estás?
1: Bon vespre, molt bé, i vosaltres?
0: Xiu-xiu.
1: Gracias, gracias. Molt de gust.
0: Igualment.
2: Benvinguda.
1: Gràcies, gràcies.
2: Com has vist aquesta plana internacional?
1: Està fascinant, està fascinant. I més que ara jo rebaixaré la plana local, està com el punt d'equilibri fantàstic.
2: Els pronoms relatius els hem encertat o ho dic perquè...
1: Sí, sí, sí, cap problema. Ara no m'hi havia fixat, en això. M'he fixat, ets el Keine i no sé què, ja m'havia quedat per aquí.
0: No, en Keine és el germà de
1: l'Anna. Ah, sí, ara m'ha vengut això.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí.
2: Bé, Elisa és lingüista i abans, no sé, feia feina aquí
1: feia
2: a la casa.
1: Sí, feia feina aquí, exacte.
0: I avui mos ha vengut a veure.
2: Sí. Però sempre ha sentit fascinació per la ràdio i per la locució, exacte, i per fer antena.
1: Sí, som aficionada. Vull dir, no em practic gaire, però sí que fa uns anys m'agradava anar al Codi Ràdio, que és de bon som, i sí que m'agradava fer seccionetes, que se m'adonaven bastant malament. Però bueno, jo ho intentava i anàvem fent. I ara, mira, aquí som.
2: Molt bé.
0: Sí, que bé. Sí. I avui com us explica?
1: Avui ben que fer, vos vull proposar una passejada folklòrica pel calendari del mes de juliol. Perquè vull fer com si obríssim una pàgina d'aquest calendari folklòric del Pare Ginart. No sé si segur que ets quatre blocs que hi ha d'estiu, tal.
0: És que avui a Santa Magdalena i m'ho han donat compte res fa 5 minuts.
1: Ah, d'acord, i doncs en parlarem, perquè dic, després no passeu pena, perquè ja tens per donar molt d'anys. I doncs venc per més que res, perquè el mes de juliol, en teoria, és un mes de calor, de figues primerenques, de nit llargues, de cadires en el carrer. Ara ja no sé vosaltres si sortiu gaire en el carrer o no, perquè amb aquesta calorada...
2: Home, depèn.
1: Se complica. Aquesta basca que te banya tota la pell...
2: Te confessarem que aquí a la ràdio s'aire condicionat. Si està tan bé aquí,
1: sí,
2: que de vegades venim abans d'hora i tot.
1: Sí, és vera que ara la motivació per anar a la feina solen ser els aires condicionats.
0: Confirma aquesta
1: teoria.
0: Això que acaba de dir en Xavi.
2: Aquesta confessió.
0: De sobte tothom arriba prest, sí, darrerament.
1: Exacte, no li sap greu arribar. És com, tanta sort que he arribat. I és perquè quan pensam en les festes de l'estiu, normalment pensam en concerts i rebel·les. Però darrere, quasi tot, o gairebé totes, hi ha un sant, una història, un poble, un costum que explica qui som, d'on venim. Sobretot ja més enllà de qüestions religioses, és el fet que mos identifica com a poble, com a persones de Mallorca. I quina diríeu que és la primera festa del mes de juliol?
0: Ara m'has aplegat molt aquí, eh?
2: El Carme és el 16, Sant Jaume 25...
0: Les festes de Llucmajor quan són, Nora?
4: Per agost.
0: Ah, no.
4: Bueno, és que nosaltres tenim dues festes, perquè tenim dos patrons.
0: Quins?
4: Tenim Santa Càndida, que és per agost, i tenim Sant Miquel.
0: Molt bé.
4: Que és per octubre, vull pensar, no estic segura.
1: Setembre, no? Miquel, Rafael i Biel,
4: bé,
1: pots?
4: Bé, ho feim.
1: O no sé si m'equivoca.
4: Sí, no ho sé. No, perdó. No ho sé.
0: El mes de juliol...
2: No ho sé, quina és la primera.
0: No ho sé.
1: Normalment, jo la solia encetar amb el Carnaval de Campanet, però, sent del Cudi, granaré un poc a poca nostra i celebram la Mare de Déu de la Victòria, que normalment és dia primer i dia 2 de juliol. Hi heu anat mai a la festa? O hi heu anat simplement d'acampament?
0: Aquell dia que feis una paella
1: a
0: l'ermita?
1: Correctíssim, és aquest dia. Perquè el dia anterior sí que se fa la rebel·la, però dia 2, que és el dia de la patrona, sí que fèiem això, una fi de va, i normalment la banda municipal toca les típiques cançons de banda municipal, i la part graciosa de la festa, sobretot sol ser el fet que el ball de la bellesa del moment ha de fer com si dirigit la banda, ha de fer com que se van a diferents parts de l'ermita, i després en el ballador han de sortir a ballar la parella de Valdosa Valdosa.
0: Oh, i si no en té?
1: Bé, s'ha de colgar en qualcú. I ballen una jota i la part graciosa és que normalment no en solen sobre gaire, normalment. I és com... I després els hi tiren avellanes.
0: Ah,
1: està bé, perquè a mi el manco, la festa de la Victòria també és vespre, la rebel·la i s'ha de sopar a la fresca, bàsicament, cadascú d'ho seu. I s'espera que pugin els gegants, que no ho sé, és com... Troques la festa que identifica el Cudi com a poble, no ho sé, perquè la resta són una mica més... Sempre hi ha una part molt religiosa, això, i aquesta, en canvi, sí que hi ha la part de missa típica i tal, però és vera que se fa molta comunitat. I jo vos volia demanar, vosaltres, quina és la festa que més vos identifica? Vull dir, que vos sentiu com a casa.
2: Jo el Carme.
1: Sí?
2: El Carme, sí, sí. A més, són les festes d'allà de la meva barriada, de Calagamba. És quan hi ha tota una setmana de festes, comença amb una torrada, conclou amb un concurs de paelles, i, bueno, diumenge, fins a processar el Carme.
1: Després de missa. Per la mà.
2: Exacte.
1: Després en parlarem.
0: Que bonic, Xavier.
2: Home.
3: Xerram de festes d'estiu o en general?
1: En general, en general, sé que més t'agradi.
3: Sant Antoni.
1: Sí, d'acord.
3: Sant Antoni, a Sant Cervera celebrant, també, que a vegades s'oblida. I, sí, Sant Antoni, són espectaculars, sempre.
1: Sí.
4: Jo, Sant Jaume, que són les festes de l'Estanyol, que és on jo estiuig.
1: D'acord.
4: I som sempre les mateixes persones, som 60 persones de la festa i sempre som els mateixos.
1: Exacte, ets els mateixos.
0: Fa
1: que dius, cada any som les mateixes quatre persones, però és agradable veure vos i tu, Inés.
0: Ja diré Sant Mateu, que he de dir, per setembre, a Bunyola.
1: Sí, sí, sí. Enguany m'han convocat per la correguda.
0: Ah, mira, com a
1: sí, sí, arribam a anar. I de res, si voleu seguir. Ara després ve dia 10 de juliol, que és Sant Cristòfol, que és patró de Viniali, des mitjón gran a Menorca, també la Calatrava de Palma, a Serenal de Llummajor i de Palma. I també és patró dels automòbils i protector dels viatgers. I per què justament patró dels viatgers? I perquè se diu que Sant Cristòfol era un home molt alt, corpulent, i que duia una certa mala vida abans de conèixer la fe cristiana. I per conèixer-la, hi va haver un ermità que li va dir, vinga, va, per què no ajudaries la gent a travessar aquest riu que hi ha per aquí on vivim, que se mor molta de gent? I així, de qualque manera, dus una vida una mica millor. I així, d'aquesta manera, ajudava a travessar la gent d'una banda a l'altra, que és això ara que són els cotxes, bàsicament, que ens ajuden a anar d'una banda a l'altra, i d'aquesta manera va ajudar que la gent no se morís allà enmig del riu.
0: Ah, mira.
1: Sí, aquestes coses me fan gràcia, perquè, tot i la part religiosa, hi ha una part que també és una història de guapa, no sé.
0: El Sant Cristòfol, que s'ha d'encomanar amb Marc Escafí, que ell mos explicava que no, encara no s'ha tret el carnet de cotxe, tot i que ja li ha passat un parell d'anys d'ençà que se'l pot treure.
2: I aquí, a xiu-xiu, li van recomanar, ben recomanat, que s'encomanàs a
0: Sant Cristòfol.
1: Sí, que anàs a Viniali. Viniali, com a més típica, la processó més típica de allà on hi van tots els automòbils i tot això. I això m'ha fet pensar que antigament normalment la gent venia, jo què sé, carros, els cavalls, perquè era el mitjà de transport. Exactament. I ara fins i tot, bé, enguany he vist per les telenotícies d'Ivetres de la tele, que hi havia gent que venia patinets.
0: Ah, mira.
1: Estem canviant. Per tant, vosaltres...
2: Anem, un segon.
1: Sí.
2: Qui beneïa patinets i bon? Un capellà?
1: Sí, sí. Bé, hi havia gent que formava part...
2: Ah, però sí, Cristòfol. Entesos.
0: Beneixen els automòbils. Hi ha un, o més d'un...
1: Normalment són camions, cotxes, les motos... Però hi va una persona que devia anar amb patinets.
2: Jo tenia un seguro i els beneïm.
1: Exacte.
3: Jo crec que t'acompten. Jo crec que t'aturen i tu dius, però jo l'he beneït.
2: Vaig anar a Viniali. Vaig anar a Viniali amb patinet.
1: Escolta. Bona queixa. I de vosaltres, ara, si haguéssiu de beneir qualque cosa moderna que no existia de fa 100 anys, què seria el que beneiríeu? Jo, per exemple, l'altre dia ho reflexionava amb la meva primina que me contava. Jo feia la bugada en la mà, ho fèiem sempre el dilluns, la roba blanca, i dimarts la roba de color. Clar, jo dic, la rentadora és una cosa que tenim molt en el dia a dia. I això sí que és vera que diria... ho hem de tenir més consideració.
0: Sí, eh?
1: Vosaltres que trobeu.
0: Sí. És una bona
3: opció. Jo beneiria el mòbil. Però demanaria, per favor, que quan actualitzin, o sigui, que no se quedi obsolet.
4: Clar.
3: Mai.
0: Jo aniria alerta amb aquestes beneïdes perquè a l'aigua, en el mòbil, no li fa molt de bé.
2: No és quitxa data.
4: Bueno, i en els patinets tampoc.
0: Ja.
2: Bé, però no el tiren un pou al d'aigua.
0: Ja.
2: Quatre
0: jo
2: gotes.
0: Beneiria el mòbil, també.
2: És veritat.
3: Que duri.
0: Sí, clar, és el més preciat de la meva vida.
1: Jo no ho sé, realment. Sí, de la vida de molta de gent.
0: A la millor beneiria un anell.
1: Uep.
0: Un anell de la meva predina, per exemple.
1: D'acord, d'acord. Tu, Xavi, què trobes?
2: No ho sé.
0: Alleut.
2: No, però ja està beneït per mi.
0: Ah.
2: Home. No ho sé, és acusa de mo mare.
3: Que no, no, no. Quin objecte modern, més curiós.
2: Que no un objecte haurien de beneir.
1: Sí, una cosa que no existís.
0: S'acusa que pots anar a beneir
2: molt,
0: per Sant Antoni.
2: Molt seriosament, és cotxe, podria beneir. Menys si m'ho duro un
1: sí, parell. Sí, exacte. Molt bé, molt bé. I tu?
4: Jo crec que me quedaré el que ha dit Nines i beneiria també un collar de la meva padrina.
1: Oh. D'acord, d'acord. Sí, és vera que són objectes de molt de valor.
0: I en Jordi en mòbil.
3: Ja he pensat també en la Thermomix, que també va molt bé.
4: Totalment. Ser fraier també.
1: Escoltam i no jutjam, o sigui que no passeu pena. I de res, ara sí. Bé, una dada curiosa del tema de Sant Cristòfol. Tu no sé, Xavi, si ets, com que ets de Palma. Vaig sentir que a Palma, a Sant Cristòfol... O sigui, la gent no nedava fins al dia de Sant Cristòfol. Perquè
2: no
1: era un dia que segur que no te negaves. Vull dir que segur que d'aquesta manera, si nedaves aquell dia, ja podies començar a nedar.
0: Era com un flotador.
2: No ho havia sentit mai.
1: I l'altre dia me van contar gent de Palma i dic, ai, mira, que curiós, perquè no ho hagués dit mai. Vosaltres teniu un dia de dir, val, ara sí que ja està justificat començar a nedar.
0: Dia primer de juliol.
2: Passat Sant Joan.
1: Jo també estic a favor de passat Sant Joan. És com a dir, val, ara ja, si no abans, però bé, hi ha gent que neda tot l'any.
2: No, però ara han canviat les coses. Bé, antigament. Clar. O sigui, vull dir, antigament, fins a quin punt és antigament. Però era passat Sant Joan, el que passa que, clar, ara mos hi avançam un parell de setmanes.
1: Sí, tenim el canvi climàtic.
4: Jo, quan es raig, rajos, estan a més de 7, ja puc nedar.
2: A més de 7?
3: Uau.
2: Això com ho calcules?
4: Ho miren al mòbil.
2: Ah, sí?
4: Sí.
1: Uau,
0: en el mòbil, que prèviament ha beneït.
4: Evidentment. Dic, com ja m'ho puc començar a posar morena i agafar color, pues ja vol dir que puc anar a nedar.
1: D'acord, sempre amb protector solar, però... Sí.
4: Evidentment.
1: Exacte. I de res, endavant. Dia 16 de juliol, dia especial, com ha dit en Xavi Oliver. I ara és una festa ben estesa arreu de Mallorca, perquè sobretot la celebren, la Mare de Déu del Carme, en els municipis costaners, com ara, per exemple, en el Port d'Andratx, Port de Pollença, Porto Colom, Porto Cristo, Cala Ratjada, Cala Figuera, Sa Ràpita, arreu. T'entra també, has dit, Cala Gamba.
0: A Eivissa també.
2: Sí, bé, la Verge, duen el Carme des de Sigles i d'Escoll, la davallen per carrer de Sigles i fan una processó, i després la baixen cap a Cala Gamba, hi ha una barqueta, una pastera que els espera, i surt la Verge i després totes les barques engalanades i l'encalcen i fan la processó.
0: Torna
2: i hi ha la missa. Bé, no, així.
1: Fantàstic.
2: Li posa música de processó per Ventura Lluís Fortes. Però bé, ja anem a manco, és així.
0: Ja està,
2: Lluís. La litúrgia mal explicada.
1: Seria massa folclòric.
0: En Xavi ja ho ha fet, no?
1: Perquè tu, Ida, consideres que és més guapa, per exemple, una processó, un cercavila, un que sigui, a mig de la mà, en ses barques i tal, o ses típiques de dins del poble?
2: És diferent, és allò que t'apel·la. Jo, evidentment, aquesta m'agrada més.
0: És la mà preciós.
1: Sí,
2: ha de fer bon dia, també. Sí.
0: Si
2: fa una marota vella d'aquesta com va fer l'altre dia i
1: sí,
2: és complicat.
1: Totalment.
2: Però si no, més o manco, sí, és preciós. Sí,
0: tu hi vas anar?
2: No. Perquè jo coincidia en la final del Mundial. Em sap greu. Però són coses que passen.
1: Sí, no passa res. Bé, hi ha vegades que,
2: la
1: vida ve així i ja està. I això és perquè durant generacions els mariners mallorquins s'encomanaven a aquesta Mare de Déu abans de sortir la mà, perquè abans la mà no era un lloc d'esbarjo, era una eina de feina. I un espai, sobretot, ple d'incerteses, que dius, tornaré, no tornaré, sempre està bé, jo què sé, tocar mare de qualque manera. Per tant, la pregunta d'aquesta festa és, vosaltres creus que Mallorca encara conserva una ànima marinera o que a moltes bandes ja ha quedat amagada darrere la cultura turística?
2: Home, jo crec que, evidentment, la considera també és vera que s'ha fet moltíssima de feina perquè els clubs nàutics encara recuperin siguin clubs socials i puguin continuar endavant, però és vera que s'ha pervertit moltíssim. La mà s'ha pervertida, hi ha molta gent que va per la mà i no s'ha anat per la mà, i aquest respecte que de vegades se tenia abans, per ventura, èpids que no tothom el pot tenir perquè no el sap. I no és culpa de ningú, simplement són com s'han donat les coses.
1: Exactament.
0: Sí, jo vull pensar que sí que encara existeix una ànima marinera, no només a Mallorca, sinó a Menorca, Eivissa i Formentera.
1: Totalment.
0: De fet, la processó del Carme ho va demostrar, perquè a Formentera també és bastant espectacular la processó que fan, a Eivissa també en certs punts. Vull dir que crec que sí, que l'ànima marinera s'ha d'intentar transmetre amb aquest tipus de litúrgies a les futures generacions perquè se m'entengui. Jo crec que sí, vull pensar que sí, però naturalment s'ha pervertit.
2: Sí, el Cudi?
1: Sí, el Cudi se fa per Sant Pere. Uh-huh. Sant Pere, que juntament normalment amb la Mare de Déu del Carme són els patrons dels mariners, sí que en el cacà nostre, per exemple, que el meu predí era mariner i tal, bé, i tota la família, bàsicament, de part del predí, i és un dia molt especial, perquè ja no és el fet de la part religiosa i tal, sinó el fet de sent que la meva família, allò que mos uneix és la mà.
0: Uh-huh. I... Ai, que guapo, Elisa.
1: Sí, me sap greu ara aquest moment sentimental, però és així, és una part que... Per això també vos volia demanar, per vosaltres la mà que és? Un lloc de feina com antigament? Un lloc que vos transmet família? Un lloc de simplement anar a posar-nos una mica més torrats?
0: En Xavi plorarà.
2: No, però és veritat.
1: T'he tocat la part sensible.
2: No, jo, per exemple, que m'agrada...
0: És que en Xavi és un
2: mariner. De les coses que m'agraden del món fer és pescar. No són gaire bon pescador, però m'agrada molt pescar. Mm-hmm. I jo ho entenc com un lloc d'esbarjo, però no com moltes vegades s'entén. Per exemple... Bé, clar, això. Jo m'han ensenyat, per exemple, que la mà no... Si va fora música i fora ràdio.
0: Tot. Molt important.
2: És veure que les coses t'hagin ensenyat que siguin d'una manera no vol dir que no puguin ser d'altres. Pot posar música fluixa, però, bueno, la mà... Has d'escoltar la mà, has d'estar
0: no
2: la mà...
0: No m'empalis, no m'empalis.
2: I, per exemple, anar a pescar, quan has fet el ranxo, que li mal deim el ranxo, mm-hmm. has de partir, ja el tens. Ja. Però, i de vegades, també, ja se'n fa sabús... Bé, és lo de sempre. I depèn de com te relacionis tu amb la mà, però bé, per... No ho sé, depèn del que t'hagin ensenyat i el que hagis volgut aprendre i fer, clar.
1: Correcte, sí.
0: Però perquè és per tu, la mà?
2: La mà és per jo, esbarjo. Jo, evidentment, sí. No hi faig feina, la mà.
1: D'acord.
2: Jo, de petit, volia ser pescador. I ma mare em va dir, saps que si ets pescador, hauràs de fer molta feina, t'ho vaig aixecar molt i molt prest. I bé, m'ho vaig llevar d'escap. Però...
1: Sí, el meu predi era el que tenia que ja deia, ai, vull venir, vull venir. Però t'has d'aixecar molt prest. I ja deia, per ventura quedaré dins el llit.
2: Però sí, per jo, la mà és esbarjo, sortadament, també t'ho diré.
1: Sí, exacte. Mm.
3: És que a casa meva mai hem estat massa gent de la mà. O sigui, per jo la mà no ho sé.
1: Pega un poc
3: no, no, sí, no m'és res massa sentimental, he de confessar.
1: D'acord. No, sí, està beníssim.
4: Per mi sí, a mi m'encanta la mà, sobretot perquè, clar, s'estanyol, jo estic boig allà i tot el dia som a la mà, m'encanta anar a nedar, és el que més disfrut.
1: Sí, està submergida.
4: Està submergida de baix aigua, és el millor per jo.
1: Total.
0: Per mi és un lloc de pau, però jo soc de muntanya.
1: Clar, t'anava a dir, tu també te pega una mica...
0: Sí.
1: Fora, de qualque manera.
0: Tenim molt a prop, però sí que és veritat que... Crec que si parlam d'un lloc especial, que és per jo, crec que m'ha sent més apel·lada per les muntanyes.
1: D'acord, exacte. Mm-hmm. Sí.
2: I tu, Elisa?
1: No, per jo és això, és sobretot família, i sobretot els predins, i també esbarjo. Vull dir, també és veritat que aquest moment de pell salada, soleta, sacareta... Ara no, perquè és un poc massa. Però sí que és un lloc agradable. Sobretot si això no hi ha música, si gent respecta, etcètera, però bueno. I res, i aquesta setmana n'hem començat amb una de ben calenta. Quina han començat la setmana?
0: Santa Margalida.
1: Correctíssim.
0: Santa Margalida l'encén.
1: Sí, se suposa que sí. Ara, però, ja li han llevat una mica el paper a Santa Margalida. No sé si ho trobat, perquè Santa Margalida...
0: Està de baixa.
1: Exacte, sí, ja ha perdut el paper. Perquè Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga, dia 20 d'agost. Ara veurem si arribarà a passar o no. I, per tant, podem dir que aquesta dita comença a perillar una mica la seva existència, perquè és que ja ho haurem de deixar de dir.
2: Tu, com a lingüista, també és molt interessant això. És a dir, com els fenòmens externs, bé, que, per exemple, el canvi climàtic fa que, per ventura, perdem molta part de la cultura popular, oral. Mm-hmm.
1: Clar, perquè això, antigament, per ventura, jo que sé, fa uns anys, simplement, que no hi havia tant de volum de calor, era el moment de la canícula, és a dir, del moment que més calor feia a les Illes Balears, i se coneixia com a tal, però tant abans com després de... ja era com a rebaixar una mica, tal, i ara, en canvi, ves alerta que no se pugui perdre en aquest sentit, que si ja no ho arribi a conèixer, que digui, ah, tanmateix ja d'ençà del dia 30 de maig ja estan ses, ja no em porta... Sí, per ventura ves alerta, però bé, ho reivindicarem, i etcètera, etcètera. I la Margalida, etimològicament, vol dir perla, i és patrona de Felanitx, a Sa Pobla, també, a Santa Maria, i lògicament a Santa Margalida. D'hipocoristis tradicionals i de variants afectuoses d'aquest nom, també trobam Margalideta, Margalidó, Lida, Guida, Guidons, entre d'altres. Vosaltres en coneixeu que se faci dir qualque variant que no sigui...
2: Guida.
1: Guida, d'acord.
2: Na Margalida Estelric...
0: Ah, sí, així,
2: se va dir Guida, és una col·laboradora,
0: sí.
2: I que és la mare d'en Max, que ve aquí i mos explica, sí. És el nostre pont entre, perquè és mestra ella,
0: sí.
2: Entre nosaltres i els joves, per dir-ho qualque manera. I se fa dir Guida.
1: D'acord, no ho sabia. Molt.
2: Bé, per mi, no ho sé, jo
0: deixo així. Però sí. Sí, ho he vist. Una ferrada, per cert, en la Margalida, si mos escolta. Marga, sí. Lida, sí.
2: Mm. Sí. Gary.
1: Gary.
2: Pot ser Gary.
1: Gary.
2: Ah, m'estic...
0: Rita, de Margarita.
1: D'acord, exacte.
4: Margues.
1: Margues, sobretot. Sí, normalment en català els hipocoristits se fan en el final del nom. Si vols hi fixar, Margalida, Lida, Isabel, Bel... I ara, en canvi, però, ja tendim com en el castellà de, jo que sé, Montserrat, fent Montse, de Margalida, sí. Marga, i després ja veurem el dia d'avui.
2: Ines, in...
0: És que Xavi m'ho diu a vegades in.
1: A mi a vegades me diuen Eli i trob que és zero
2: Eli.
0: Eli.
2: És com pel·lícula.
0: Perquè tu no ets Elisabet o Lisa?
1: No, Lisa tot sol, sí. Però a veure que et dic, no me representa gaire Eli. Dic, bueno, me sona com molt estrany. Però bé, idò, Felanitx es diria que el lloc més especial on se celebra Santa Margalida, perquè se diu que en temps de sequera la font del poble va quedar sense aigua. Els habitants, per tant, demanaren amb processons que plogués i justament dia 20 de juliol, almenys enmig de l'estiu, la font va començar o va tornar a brollar.
0: Uau.
1: Per tant, ara una pregunta una mica més filosòfica. Vosaltres si haguéssiu de demanar qualque cosa a la vida, en els polítics, qualque cosa que necessitessin de manera col·lectiva, abans necessitaven que plogués perquè hi havia sequera, què demanaríeu?
0: Home, jo crec que se resolgui el problema de l'habitatge, no?
1: 100%.
3: Estic d'acord, hi ha consens.
0: Sí, no?
1: Sí, jo també, quan ho pensava, diria que el tema de l'habitatge...
0: Podríem fer alguna processó per això.
2: Sí, una processó. També podrien demanar que els sous s'ajustin en el nivell de vida, que en realitat...
0: Molt bé.
1: Dilo.
2: Una altra cosa.
0: Molt bona idea.
2: Si poden demanar tot.
0: Sí, poden demanar moltes
1: coses. Exacte, aviat, i però tant. Aquesta setmana hi ha una espècie de processó, per tant, exacte. Si voleu anar a demanar.
0: No fem processons, fem manifestacions.
1: Exacte, de qualque manera se pot anar a demanar. I de res, seguim. A partir de Santa Margalida venen molt de sants i patrons, un darrere l'altre, Santa Pretzedis, que és la santa que protegeix de les ferides. I ets també la patrona de Petra, que és normalment la festa que celebren a les claveies. No sé si hi heu anat qualque vegada.
0: Sí. No.
1: Sí? I què tal? Sí. Jo no hi he anat mai.
4: Jo és que les festes d'embrutar-me m'agraden, així com ha passat molt.
0: Sí, ara no se'n perd ni una. Escolta, però Praxedis, Espixedis, no?
1: Espixedis. I jo diria que és un nom que tendim a pensar que és un nom lleig o com a vulgar, no sé, que no li posaries a un infant actualment, però vol dir praxis, vull dir que és una persona que empren, que té empenta, que té... Vull dir, perquè mira, praxis és pràctica, per tant, és com anem per feines.
0: Que és pragmàtica.
1: Exacte,
0: que
1: exacte. Bona. Sí, i troc que tampoc...
0: Ah, li posaré pixèrics.
2: I demanaria que ho fessis.
1: Bona cosa, hem dit.
4: Li podem dir pixi.
0: Pixi,
4: enganyosament,
0: no? Exacte. No, hauria de ser Eris.
4: Edis. Mira.
0: Edis
4: no me disgusta.
1: Jo crec que pixèrics és un nom prou divertit, com per poder-lo dir ben a plor. I res, idò, xerrant de la festa de les claveies, vosaltres diríeu que aquestes neofestes que hi ha actualment ja formaran part de la tradició del poble? Vull dir, perquè pensant com a neofestes és una cosa nova. Ara ja gairebé forma part del nostre calendari.
2: Quan deixaran de ser neos?
1: Exactament.
2: Això és la gran cosa. I jo crec que ja forma, evidentment, part del nostre calendari. Ja, per aventura no té... No està dins d'aquesta litúrgia de sigles i tot això, però també té altres relats. La Quica Felanitx, per exemple... No ho sé, la Muca i el Muc, a Sineu, s'encuentres... Agafa tot aquest reguitzell de relats de la cultura popular i cristiana i ho transforma allà, i jo crec que sí, evidentment, que sí que formava
0: part. Fan la correguda en roda interior de Bunyol.
1: Ara tenen la bé, sí.
4: Se modernitzen, les festes se modernitzen.
0: I allò com això tenia un altre.
4: Ses trucada.
1: Sí? Aquesta no la coneixia vos?
4: És com ses claveies, però en garrobes.
1: D'acord, m'agrada.
0: I aigua.
1: I haurem d'anar.
4: Garrobes i aigua, sí.
0: Fa, te treus, perquè s'aferrin.
4: Treus garroba d'espoll durant 3 dies seguits.
0: Mare meva, ho crec.
1: Sí. Idò, sí, sí, sí, el tema de l'aigua també és important.
4: Sí.
1: Idò, avui, el dia de Santa Magdalena, sí, que si no, que si en coneixeu qualcuna, encara hi sou atents de donar-li molt d'anys. Santa Magdalena, que normalment ve acompanyat de Maria davant, normalment les Magdalenes que coneixeu tendeixen a dir ser realment Maria Magdalena. I és perquè és Maria de Magdala. Vull dir, realment és una persona que ve de Magdala, que Magdala és una ciutat ara d'Israel. Per tant, sí, és, significa això. Per això sempre normalment venen acompanyats de Maria davant. I els hipocoristis normalment solen ser l'Anna, Nana, vosaltres, quin, que coneixeu? Sí, Magdes.
2: No, no. Sí? Sí, la forma castellana de Magda.
1: Exacte. Sí, en lloc de dir Magda.
2: Sí, Magda.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Magda, Nana...
2: Nana.
4: Jo en conec una de nana.
1: Exacte. Sí, sí, fins i tot jo que vaig conèixer una que era nena. I... Sí, sí, sí.
4: Aquí, sí.
2: Que no m'hi és? No, nena, de què? De la...
1: Sí, exacte, exacte, va ser una cosa així. I d'aquí dos dies serà dia 24 Santa Cristina i l'endemà Sant Jaume, patró d'Alcudi, sa poble, Binissalem, Algaida, Calvià, establiments i fins i tot patró de Formentera, que me perdonareu la gent de Menorca, Eivissa i Formentera, que me n'he oblidat un poc, he estat un poc Mallorca centrista. Però ara, per exemple, dissabte, Algaida i ballaran escociers, després per Sant Jaume cada 3 anys hi surt la processó del Sant Crist, que commemora una mica com Santa Margalida, que hi havia una sequera i justament aquell dia el Sant Crist va suar sang i aigua i d'aquesta manera va començar a ploure. I a Manacor fan una cercavila i també s'encamisada i es ball de la mulassa que representen que antigament rifaven una mula que passejaven pel poble. I Sant Jaume, per tant, és històricament també sant de peregrins. Vull dir, de peregrins que van a fer normalment el camí de Sant Jaume.
0: Això t'anava a dir que Sant Jaume és Santiago, no?, en castellà.
1: Efectivament, sí, sí, o Jaime també. Però sí, sí, i abans la gent, per tant, feia que caminava per aquesta devoció religiosa. Ara vosaltres... que trobau, que... On va la gent? Vull dir...
0: On peregrina.
1: A festivals.
4: A festivals de música.
3: A caçar pokémons, també, van.
1: Uau, m'encanta. Jo havia pensat en els clubs de córrer. Ara, en aquesta generació nostra, comença a ser un poc.
2: No sé, clar, és que tenim una dimensió espiritual... Ja també és espiritual, la dimensió que pren, o no?
1: No, no, en absolut.
2: Són noves peregrinacions.
4: Les cafeteries d'especialitat.
2: Sí.
1: Exacte, overpriced.
2: Sí, per exemple.
1: I de sí. Ara...
0: Peregrinam tots allà mateix, per desgràcia.
1: Sí, no? Les xarxes socials supos que fan que tots s'homogenitzi i fan provocar aquestes coses. I té la part bona i la part xereca. I finalment arribam el dia 30 de juliol, Sant Abdon i Sant Senen, patrons d'Inca, els sants de la pedra, perquè són protectors dels camps, de les collites i contra les pedregades. Per això eren fonamentals per a la pagesia de la Mediterrània i també de Mallorca. Són ara noms poc comuns actualment, però en tenim un d'important a Mallorca. D'Abdon.
2: Home,
1: no.
0: Tu és mallorquinista, Elisa?
1: Que nostre no gaire, però bé, ho volia dir perquè dic, la majoria de gent ho sol ser...
0: Referència.
1: A mi m'és una mica indiferent, però que nostre són de Baleares. Perquè...
2: Ah, no ho diguis molt fort.
1: No, exacte. Per aquí per la casa és més complicat. I de, també popularment aquests sants se coneixen per Sant Nin o Sant Non.
0: Ah,
1: i Sant Non, vull dir. I també per Sant No i Sant Ne. Per tant, és una manera graciosa i abans la gent s'acomanaven aquests sants perquè no caigués cap pedregada, perquè no plogués o no hi hagués cap desgràcia. Avui, amb el canvi climàtic, quina preocupació meteorològica vos inquieta més?
0: Uf, ara mateix aquesta calor que fa.
2: Mare sí, que la mà bull. Sí. Vaig llegir l'altre dia, perdoneu, però va ser que un cranc o un crustaci que van començar a morir per mi per la zona de València per molt de les altes temperatures de la mà.
0: Ostres. Imagina't. Idò, Elisa, gràcies per dur-nos aquest recull de paranòstic, molt necessari en aquest programa, jo crec, perquè anàvem ben perduts, ben perduts.
1: I per donar molt d'any de la gent, que també és guapo.
0: Exacte, no te'n vagis, ara ho farem gros.
1: Perfecte.
0: Vinga.

0: TV3 Ràdio Oss, informació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Elisa Fernández, moltes gràcies per posar-nos a les ordres i donar molt d'anys a tothom que ha fet festa aquest mes de juliol.
6: Exacte.
5: Avui Santa Magdalena, molt d'anys. I Elisa, gràcies per venir.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Jo també aprofito per donar molt d'anys a la meva sogra, que és Magdalena. I res, moltes gràcies. Ha estat un plaer. Espero que hagi anat bé.
5: Tornaràs?
6: Espero que sí, espero que sí. Més que bé, per repassar també el Sant d'Agost.
5: Perfecte, ho fem així. Nosaltres tornem demà, però jo no.
7: Ai, no estem més de vacances.
5: No.
7: T'enyorarem.
6: Però no està contents per tu.
5: Jo estic molt contenta per
7: jo. Nosaltres no. Nosaltres t'enyorarem.
6: Bé, no, jo he notat que no té molta partiguera, te volies quedar.
5: La veritat és que he estat a punt de cancel·lar les meves vacances, perquè aquí s'està molt bé, a la ràdio, amb vosaltres... I ens aire condicionat.
7: Intentarem no enfonsar-te el programa.
5: Estic segura que xiu-xiu queden molt bones mans. Nora, Jordi, Xavi, fins aviat.
7: Adéu, nenes, bones vacances. Adeu.
5: Hem arribat en el xiu-xiu número 435 i a vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu.
8: Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Ja és a punt d'acabar la protesta convocada a Plaça d'Acord, a Palma, on hi han participat centenars de persones per a protestar contra la decisió de l'Ajuntament de no deixar-hi celebrar un sopar a la fresca. Els manifestants s'han aplegat a la plaça per sopar a peu dret, per reivindicar, diuen, que les places són dels residents i no dels turistes.
2: Sopar un bon bomboli aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
3: I de reivindicar un dret de poder estar en el carrer, quan i mos faci ganes.
4: Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimes creix a la llesca, avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment, perquè el carrer serà sempre nostres.
1: I avui ha nascut una nova plataforma ciutadana que convida a replantejar allò que hem acabat assumint com a normal. De fet, es diu No Normal Mallorca i té un objectiu clar: alertar que el model de creixement il·limitat, la crisi climàtica, la dependència dels combustibles fòssils o la degradació del territori no es poden continuar passant per alt. Antonio Turiel n'és un dels membres.
5: No és normal que els problemes s'intenten resoldre d'aquesta manera salvatge mitjançant guerres, que la Unió Europea també mica en mica es decanta en aquesta direcció, no ens enganyem. I el que vindrà a continuació no és normal, perquè el problema és que si no fem res, què passarà? Que el cost més gran de totes les escassedades, mancances, se repartirà sobretot entre la gent més pobra.
1: I fa tot just una estona que Alaió ha celebrat el centenari de la concessió del títol de ciutat. L'Ajuntament ha commemorat l'efemèride amb un acte que posa la mirada en un dels grans motors de la transformació del municipi, el seu teixit empresarial. Magdalena Pons Quintana és copropietària de l'empresa de calçat Pons Quintana.
6: Tinc 73 anys de fàbrica aquí a Aló, va començar aquí a San Diego, després va ser aquí al carrer d'Esforn i ara és allà on som. I bueno, molt contents de participar i d'aquest homenatge que fan, perquè se dona ànims a continuar, perquè tots són tant de problemes i tantes coses que tenim el dia a dia, però que aquestes coses es reconeixen i creiem que està molt bé.
1: I el darrer comiat a Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, serà demà a Palma, al tanatori de Son Valentí. El funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972. Tenia només 53 anys i no ha pogut superar una llarga malaltia. Molts companys l'han recordat avui, com Joan Miquel Oliver, qui ha dit a través de xarxes socials que deixa un forat enorme, o també Fede Fossati, líder de Dinamo, un dels projectes dels quals va formar part Roca, qui n'ha parlat així.
7: Se fue realmente uno de los buenos. Un amigo, un alma noble, generosa, un músico polifacético, era extraordinario.
1: I demà el Congrés dels Diputats tindrà un accent marcadament balear. El ple ha de convalidar el decret que permet augmentar el plus d'insularitat dels treballadors estatals destinats a les illes i també, entre d'altres qüestions, s'abordarà la condonació del deute que tenen les illes, tal com fan també la resta de comunitats autònomes. I també en la plana estatal, el judici pel cas Kitchen ha entrat a la recta final amb la presentació dels informes finals de les defenses dels 8 acusats que reclamen l'absolució i tracten de desmuntar la tesi de la Fiscalia sobre l'existència d'un operatiu parapolicial. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha demanat la seva absolució i ha acusat el seu número 2 de manipular proves. I així hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fer ràdio és una fantasia, perquè és creativitat, imaginació, enginy, perquè la ràdio, amb permís dels companys que hi fan feina, la ràdio és de forma lliure, com les composicions musicals que responen a aquesta definició. Fantasia és la facultat de la ment per crear imatges de coses que no estan presents o que no són reals. Tant nosaltres com els nostres convidats són ben reals, però no diríeu que hi juga i molt la ment a l'hora de connectar-los amb la realitat? Avui la paraula fantasia ens durà al cinema, la música barroca, un comerç centenari que un dia varen somiar els seus impulsors i que encara batega, i a un festival on es posa en valor el procés de crear. Estau a punt per la fantasia?

Daniel Higiénico és a la música com el Simpson a l'animació. Sempre té un recurs per explicar una història. Aquesta cançó es titula El dia de la fantasia i diu com acabeu de sentir, hoy és el dia de la paz, el dia de la fantasia. Com dirien en aquella sèrie d'advocats, no hi ha més preguntes, senyoria. Com el love que dibuixaren a la gespa durant el descans de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Dai, dai, que cantaria Shakira.

I de Let's Go, Die Die. Fantasia és també una composició instrumental de forma lliure formada sobre motius d'una òpera. És el que va imaginar Walt Disney l'any 1938 quan estava a punt d'acabar L'aprenent de Bruixot, un curtmetratge musical amb Mickey Mouse on posava a prova el ratolí els seus coneixements de màgia al ritme de la música. Aquell va ser el germen de Fantasia, el tercer llargmetratge de Disney. Pura fantasia, això sí. Després tornarem al cinema amb en Toni Camps, que ja ens espera, però no deixem la música. Que entri Sol Negre, la veu Eulàlia Fantova, a la Tiorba, Ferran Pisa.

0: Ferran Pisà, gaià, músic, instrumentista, especialitzat en instruments de corda polsada. Com estàs? Benvingut.
1: Hola, Araceli, què tal?
0: Molt bé. Escolta, tocar la tiorba, aquest instrument de la família del llaüt barroc, tan gran, amb dos mànecs, és una fantasia?
1: Sí, és fantàstic. Aprendre-lo ja ves i després tocar-lo cada dia, és una experiència fantàstica, ja ho crec.
0: Ara mos aniràs contant d'aquests instruments barrocs tan especials, però anem en el concepte de fantasia, que mos diu el diccionari, entre altres coses, a més d'aquesta facultat de formar imatges mentals, no? De concebre combinacions que no formen part de ser realitat. Mos diu també el diccionari que és una obra artística, especialment de composició musical lliure, a l'estil d'una improvisació, on també hi ha molta imaginació i molta fantasia, se defuig de normes, i també mos diu que és una composició musical feta de trossos d'una òpera o d'un drama líric. És habitual la fantasia, la música barroca, Ferran?
1: Sí, ja ho crec. El terme fantasia va canviant un poc el significat en el decurs de la història de la música. És un terme que apareix per primera vegada a un tractat musical d'un autor valencià, en Lluís de Milà, i ell l'empra per referir-se a això, una peça que ve de la inspiració d'un autor. I és normal que faci aquesta referència perquè fins aleshores lo habitual era que les peces instrumentals fossin una transcripció d'una peça vocal. Aleshores, a l'època moderna, la música que tenia més prestigi era la música vocal, la música cantada per un conjunt de veus. I un instrumentista el que feia era tocar aquest repertori per veus o s'inventava peces noves. I Lluís Milà el que fa és donar nom a aquestes peces d'invenció pròpia i els anomena fantasies. I gràcies a aquesta idea d'aquest valencià, després se cristal·litza com a terme musical.

Després, un poc més endavant, 200 anys més endavant, el terme fantasia, música, canvia una mica. Ja no fa referència a un gènere musical, sinó que sempre més com a adjectiu. Una peça fantàstica, a mitjan segle XVII, a començament del XVIII, una peça en estil fantàstic és una peça molt virtuosa en la qual l'intèrpret mostra la seva habilitat en l'instrument, diguem, la capacitat de tocar passatges ràpids i de fer combinacions melòdiques molt difícils que deixen estorat en el públic. I aleshores és quan se parla d'estil fantàstic.

idò ara hem sentit aquesta fantasia d'en Lluís del Milà, aquest valencià, nascut aproximadament l'any 1500. Ferran, i vosaltres, a més, amb Sol Negre, que és la teva formació, teniu una activitat, un programa que se diu justament així, Fantasia, no? Una proposta que té...

0: independentista, però n'hi ha d'altres. N'hi ha que el que fan és variar una cançó popular, per exemple, o variar una composició per veus d'un altre autor. I diuen, i nosaltres agafarem la veu superior o la veu de mig i la canviarem, de manera que el qui escolta ni tan sols podrà identificar aquella primera composició, però el fet de basar-nos en una composició prèvia ens facilitarà a fer que això composició nova. I deia, nosaltres amb aquest programa Fantasia el que fèiem és, i explicàvem a més durant el concert, aquestes diferents maneres que en el segle XVI idearen per fer repertori nou, per fer repertori per instruments, perquè fins aleshores no existia un repertori per instruments.
1: Que interessant, no? Imagino que l'època barroca per la música també ha estat determinant, no?
0: Sí, ja ho crec, sí. És un moment de canvis constants en la música. Es canvi en el barroc, que això succeeix en el segle XVII, va dur avanços tan importants com l'òpera, per exemple. Es canta una sola veu, que en altres avui mos pareix una cosa molt natural, és una cosa que també va néixer aleshores. Com deia, la música més ben valorada era la que interpretava un conjunt de veus, i aleshores vàrem veure que si era una sola veu qui cantava, podia fer efectes dramàtics que podien colpir a l'oient també. I aleshores ja no cercava la riquesa del conjunt de veus, sinó la versemblança i el dramatisme d'una sola veu entonant una història o explicant el seu propi sentit.

0: també és una època en què la música se diversifica molt, això vol dir que Itàlia fa música així, Anglaterra fa música d'aquesta altra manera, i hi ha diferents llenguatges musicals, és un moment fantàstic, el barroc, ja ho crec.
1: Escolta, que important és, ara que t'estic escoltant, conèixer context històric, cultural, no poder fer totes aquestes explicacions en el mateix temps que gaudim d'una música i escoltam una música que mos pot pareixer molt llunyana, no? Però d'aquí venim, també.
0: Sí. Per mi és capital, i de fet, ja de quan jo era jovenet, jo veia que trobava significat o podia explicar el gaudi a la música quan coneixia també el context en el qual aquella música va emergir. En el final, la música és un art molt abstracte, i sí, i això és, de qualque manera, això és el que pretenem en el conjunt Sol Negre, és mirar d'il·lustrar al màxim aquest context perquè s'escolta i es gaudi sigui més profund.
1: Val. I escolta, conta-mos com connectes amb instruments com la tiorba. No sé si mos podries fer una petita descripció pels oients, que no se poden ara mateix imaginar de quin instrument estan parlant.
0: Sí, la tiorba és un instrument de la família dels llaüts. Això vol dir que és un instrument de corda, que té cordes estirades sobre un cos de fusta, té la caixa de ressonància, no té forma de buit, com tenen les guitarres, sinó que té forma de llàgrima o de llavor, i llavors té un mànec que s'estira i bé, i se toca de manera similar a una guitarra. No? En la mà dreta fas vibrar les cordes i en la mà esquerra el que fas és prémer aquestes cordes perquè canvien el so. Lo singular que té la tiorba dins la família dels llaüts és que, a més, aquest mànec té una extensió, allarga les cordes, més enllà d'allà on la mà hi podria arribar, perquè té un conjunt de cordes que sonen a l'aire, és a dir, no s'apremen en la mà esquerra. Sí. I són una corda, com més llarga és, més greu sona. I és que, precisament, és un instrument que apareix amb aquesta nova música del barroc. Mm. El barroc, hem dit, que apareixia el cant a una sola veu, i aleshores necessitaven instruments que sonessin prou greu com per poder sostenir una sola veu humana. I d'aquí ve la tiorba, neix d'haver l'any 1600 per acompanyar aquesta nova manera de fer música.

0: tots aquests segles després, en Ferran Pisà toca a la tiorba. No sé com connectes amb aquest instrument, com dius, mira, jo ser instrumentista de tiorba i d'altres instruments barrocs de música polsada.
1: Supos que tothom que comença a estudiar música antiga és perquè té un moment de fascinació. Jo estudiava guitarra, guitarra clàssica, des de nen, i llavors quan feia estudis superiors vaig anar a Holanda i allà hi ha una tradició molt, molt important de música antiga. El professor de llaüt d'allà mos va fer un curs, un seminari, sobre acompanyament de música del barroc. I nosaltres anàvem amb les nostres guitarres, clar que sí, però el professor duia diversos instruments de la família dels llaüts. I a mi aquesta diversitat d'instruments me va cridar molt l'atenció. Tant que quan vaig acabar els estudis de guitarra vaig voler començar estudis superiors d'interpretació d'instruments antics de corda polsada perquè veia que m'agradava tant com per invertir-hi un parell d'anys de formació i sí, i he fet el meu camí professional amb aquests instruments.
0: Que bé, per cert, instruments que tenen pare, vull dir, no només tu que els toques, sinó el luthier que els ha fet també, no?
1: Sí, jo me'n recordo, per exemple, la tiorba, això me'n va encantar. Sí. Vaig poder triar les dimensions, evidentment, els tipus de fusta. Llavors, són instruments, els instruments de l'època moderna estan molt ornamentats. La fusta s'agrava. I hi ha els rosetons, en concret la tiorba en té tres. Me'n record que ell me va treure un catàleg de fotografies d'instruments i me va dir, quina combinació de rosetons vals? Vals dos d'iguals i un de diferent? Tots tres iguals? Vals que cada un sigui diferent? I aleshores ja podia, en el meu dit, això sí que era una cosa fantàstica, perquè podia triar el rosetó que volia d'un catàleg immens. Sí, no, és molt hermós, això. I després, tots els mesos que es luthier està fent feina i te va mostrant fotos. És meravellós. El món de la construcció d'instruments és una cosa fantàstica.
0: Que bo. Fins que el tens a les mans i després executes tu.
1: Sí, aquest primer moment de fer-lo sonar, després de tant de mesos d'esperar-lo, aquest primer moment de ja tenir-lo i a punt de fer el clic, també és una cosa... Hi ha molta expectativa carregada en aquell instant.
0: Escolta, Ida, mira, avui la paraula fantasia mos ha duit fins a en Ferran Pisà. No sé quina és la teva fantasia musical, Ferran.
1: Bueno, no, la meva fantasia seria poder seguir fent feina i idear programes nous i poder-los presentar al públic. Ara mateix sembla que ha decaigut una mica la programació d'activitats musicals a Balears. Això és un pot ser la meva sensació. I seria bo que tornés a repuntar, ja ho crec.
0: I d'avui fantasia mos ha duit fins a en Ferran Pisà i aquesta didàctica també de la música barroca. Ferran, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Atenció, atenció, el tren d'esquí fantasia sortirà d'aquí 5 segons per la via...

Ai, Cucorba, ja vos enyoram. Pujam al tren de la fantasia, però també el tren del temps, el que connecta el d'ahir i el d'avui. Més de 100 anys ja han passat des que Fantasia va ser el somni de dos emprenedors menorquins, la Fantasia, concretament un negoci de teles, confecció i moda, que s'ha adaptat als anys i al temps des de la seva ubicació actual a Mo.

0: Som el Pedro Pellicer i som l'actual propietari del negoci La Fantasia Maó SL. Jo sóc la quarta generació. Van començar el 1913 amb el concurs de l'avi. Aquest concurs era de nom Sebastià i bueno, va ser el fundador de La Fantasia. Després va passar a l'avi, que era en Pere Pellicer, que es va fer càrrec del negoci en temps durs, com hi havia la guerra. A partir d'allà, el papà es va encarregar de dur la botiga a un punt més amunt, que es va trobar també en les millors èpoques del que serien les botigues, perquè hi havia la reconstrucció del país, i va fer La Fantasia Gran. I això ara me toca, com a quarta generació, pues, intentar sobreviure en els temps actuals. Jo vaig començar amb 14 anys a introduir-me en aquest establiment, on anava a fer de mosso i anava a fer recados i estava dins l'oficina amb el papà. I a partir d'allà doncs, va ser un continu, on ha derivat en que quan t'han faltat doncs, m'ha tocat això. La veritat és que estic molt orgullós d'això i és una cosa que, bueno, duim dintre perquè és un negoci familiar. No crec que hi hagi cap negoci que no sigui familiar que pugui tenir la durada que tenen aquests. Cent tretze és un nombre, bueno, important ja, no?, per un comerç i més amb els temps que corren avui en dia, que tot és molt volàtil, que la gent ho vol per ahir, que no estem avesats a que el jovent pues, tingui la paciència que teníem abans i que tot té que ser d'una immediatesa i d'una promptitud que difícilment es pot dur a terme quan ets un artesà de sa moda, com aquell qui diu, no? Bé, nosaltres som un comerç tradicional que intenta fer les coses no a l'antiga, però sí amb una base on la tradició i que sa mà encara és el més important.
1: Fa uns anys, la historiadora Margarita Caules Ametller escrivia una crònica sobre la fantasia de Mahó en el diari Menorca i recollia justament les cròniques del diari La Voz de Menorca, que deia així: «Mahón, viernes 25 de abril de 1913. El número de nuestros establecimientos de comercio se aumentará con uno más. Mañana abrirá sus puertas al público el almacén La Fantasía, situado en la calle Nueva 18, y surtido de tejidos, lencería, pañería y géneros similares. Regentarán el nuevo comercio nuestros particulares amigos, señores Pellicer y Bogú, quienes, además de haberlo montado a la moderna y en las debidas condiciones, se proponen servir a su clientela con prontitud, esmero y economía. Las cualidades personales y conocimientos en materia comercial de los señores Pellicer y Bogú seguramente les alcanzarán el alto grado de prosperidad y desarrollo en sus negocios que nosotros sinceramente les deseamos».
0: Bueno, el nom ja ho diu, no? Perquè posar com a nom La Fantasia a un comerç vol dir que la imaginació pues, volava i tenien inquietuds que tal vegada en aquella època eren diferents a les que normalment es podrien trobar, no? Segons tinc entès, el senyor Sebastià era un home de molt de gust, bueno, que tenia especial predilecció per els temes de puntilles, de mantilles, de vestir a sa dona, de coses pues, una mica chic, que es diuen ara, no? I això era tota una revolució, perquè no estaven avesats. Antes, la sobrietat era el que s'imposava, però ell va tirar per sa moda, cosa que, bueno, era totalment innovador.

0: Li hem demanat a en Pere Pellicer d'on venia aquesta relació entre en Sebastià Bagú, el conco del seu avi, amb el negoci de la moda.
1: M'han arribat diferents hipòtesis que no estan confirmades, però sí me diuen que va ser un senyor de molt de gust. Podia ser que fos de l'altra cera que dèiem abans, no? Bueno, això podria ser, perquè no era basat que els homes d'aquell entonces tinguessin aquesta passió per lo que era la moda. Això és el que es deia, no? Perquè, i a més era fadrí. Per tant, bueno, això era una hipòtesi que es deia. No sé si es ve o no, això mai ho han corroborat. El que sí que sé és que ell tenia aquesta inquietud i la va dur a terme. I és qui la va consolidar, com aquell qui diu, en els temps complicats, que eren els temps de guerra, va ser l'avi. L'avi es va quedar al negoci i hi ha una anècdota que sempre la contant perquè, bueno, era interessant, no, almenys. En aquell entonces, ell va començar a fer trueques i la botiga la tenia plena de catxes. Fora dins les catxes estaven buides. I estaven buides precisament perquè ell no volia que la gent vegués que hi havia falta de gènere. Ho tenia tot ben ordenat, tot ben rotulat, i estaven buides, moltes. La qual vol dir que quan hi havia possibilitats de fer un petit negoci, treia el que podia i feia un trueque amb la gent del camp, a nivell de, mira, jo te donaré roba per vestir-te, tu me dones pues, menjar i aliments per poder sobreviure. Això va ser el que va consolidar la botiga. Ara, el que realment la va posar a un puesto, diguem, que va fer negoci, va ser el papà. El papà va ser realment el més negociant, el que va saber dur les innovacions en quant a el que seria la roba de llar, que aquí no n'hi havia. Va ser el primer que va fer les cortines, va fer una línia pròpia de el que seria els llençols i anava als hotels, que per entonces pues, allò va ser ressorgir després de la guerra, pues, es van començar a implantar estructures grans i va ser quan ell va poder dir pues, vinga, va anar cap aquí, has de sortim de llençols, de coixins, de material per poder fer cortinatges, i això va donar una explosió en quant a el que seria la botiga en si. I a partir d'aquí, pues, jo vaig iniciar amb ell, ell va ser el que me va dotar de tot el que sé ara, I a partir d'aquí, ja t'he dit, hi va haver 4 remodelacions, sempre va fer... Bueno, bé, ell va ser el precursor.
0: Des d'aquí, doc, aquest petit homenatge també a en Joan Antoni Pellicer, tercera generació de la fantasia de Mahó. Ha estat un bon relleu per a la quarta, amb en Pere Pellicer al capdavant.
1: La quarta generació jo crec que serà la darrera. I, bueno, pues, tot té un principi, tot té un final. Però fins al darrer dia que nosaltres dèiem oberts, intentarem fer les coses de la millor manera possible, que és el que ens ha duit a ser constants, a ser honrats, a ser serios, que si dèiem una cosa l'han de complir, i tots aquests valors, perquè en definitiva el negoci s'abassa en uns valors tradicionals i d'humanitat, doncs crec que s'han de dur fins al darrer dia que nosaltres puguem tenir obert.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
1: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
2: Aquí. Me n'he anat al regne de fantasia.
1: Molt bé.
2: I no l'he duita.
1: I no l'has duita. I veig que tampoc n'has duit un altre que du fantasia en el títol.
2: Tampoc.
1: Ja.
2: És tu... que eren molt òbvies.
1: Ja, i a tu no t'agraden les coses òbvies.
2: No, sí, m'agraden. D'entrada, jo igualment m'entenc que tot el cinema és fantasia.
1: Exacte.
2: Sí, en general, no? Qualcuna basada en fets reals, un altre fruit d'idees de qualcament capaç de tan descomunal missió, però tot és fantasia. Perquè tot narra una història, encara que sigui de veres, i sobretot si és mentida. Així que començarem per aquesta, la realitat de mentida, màgica, plena d'herois, de cavallers, de bruixes, d'espases, de maleficis i de princeses.
3: ¿Qué te preocupa, hijo?
4: ¿Qué queréis decir?
3: Cuando antes levanté los dedos, ¿cuál fue tu primer impulso?
4: Fue solo una estupidez.
3: Dímelo.
4: Elegir mi propio dedo.
3: Ajá. Esa era la respuesta correcta. Te faltó fe en ti mismo. Más que cualquier otro en el pueblo, tú tienes el potencial para ser un gran mago.
1: Venga, idò, començant per...
2: Willow, aquella pel·lícula de l'any 1988. Ron Howard, el director de les històries reals, va decidir contar una història sobre un món de fantasia. Una nina que acabaria en la tirania d'una bruixa malvada, dracs de dos caps, espases, cavallers i molta, molta màgia. Estrenada en 1988, just un any després de La princesa prometida, que tornava a contar un conte. Warwick Davis és desaparegut. Warwick, és que té el nom difícil, aquest senyor. Warwick Davis és desaparegut. Val Kilmer, Joan Wallay i Jean Marsh eren els protagonistes d'una història d'un nan que trobava un nadó abandonat a la vorera d'un riu, una nina que seria escoïda i que, no me diguis, havia de ser salvada per uns i destruïda per uns altres. És la unió genial d'entreteniment i qualitat gràcies a un guió ben dosificat i a una narrativa que venia de la mà de George Lucas, que en aquell moment ja havia acabat la trilogia de Star Wars i estava com a molt avorrit. Aleshores va dir, vinga, va, me fico amb aquest embolic dins el món aquest de fantasia. És una gran pel·lícula, la veritat és que és una gran pel·lícula. Jo record quan la vaig veure en el Metropolitan, la sala 1 del Metropolitan, que jo era petit, bueno, petit, no era tan petit, tenia 14 anys, però, no, 16 ja, mare de Déu. Però recorda aquell drac de dos caps terrible que se menjava sa gent, era una cosa que, m'ho va impactar molt, i tenia 16 anys, vull dir que... Així, i recorden amb el Kilmer dient, pec, que eres un pec.
1: I de Willow és la primera proposta d'aquest món de fantasia i per on vols continuar?
2: Continuem per un món fantàstic, però en aquest cas creat per un nin que no té clar com fugir d'una situació que no entén i que no vol viure.
5: Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico.
6: ¡Rey, rey, rey!
7: ¡Esta es nuestra familia! familia.
8: Yo soy Aina. Hago los agujeros en los árboles.
2: ¿Dónde viven los monstruos? Es l'adaptació del conte per nins de Maurice Sendak, feta pel genial Spike Jonze. D'una història il·lustrada de 20 pàgines, que es conta té 20 pàgines i és meravellós, Jonze construeix una pel·lícula inusual i màgica en el mateix temps. Un nin és enviat a dormir sense sopar i s'acabussa a un món imaginari creat per ell mateix i poblat per ferotges criatures que l'obeeixen cegament. És un equilibri perfectament inestable perquè sempre està a punt de derrumbar-se. Allò que dius, ai, ara fallarà, no? Perquè, a més, les criatures són com molt Muppets, són com a Jim Henson, quasi, quasi. És com quan t'estaves inventant història en les teves juguetes i de sobte te cridava un adult perquè anessis a la botiga que feia falta un ingredient, no? I aquell joc, de sobte aquella història, de sobte s'havia d'aturar, no? Pues tens aquesta sensació, tot es tens, que un moment donat s'aturarà tot i no està entre lo racional i lo oníric, la mirada adulta i les reaccions primàries i capritxoses d'un nin. A la pantalla és molt, molt senzilla, però és molt gran, és una pel·lícula molt gran, com els dibuixos del llibre, que són com els d'un nin. Són terribles i són perfectes en el mateix temps perquè són els seus. I això és exactament la pel·lícula Donde viven los monstruos. És una pel·lícula que m'ha encantat. Em va aparèixer meravellosa, meravellosa.
1: És preciosa, es va. I com es llibre, també.
2: Sí, sí, el llibre és fantàstic.
1: Sí. I d'aquesta fantasia que és Donde viven los monstruos, aquest món de fantasia, perquè la ment dels nins sempre és un lloc de fantasia, no?
2: Exacte, ja sigui per fugir d'un càstig o d'un món en el que no estan disposats a viure.
9: Terabithia.
10: Si vas en busca de aventures, prepárate para encontrar más de lo que nunca habías imaginado.
2: Terabithia. És un regne inventat per una nina i un nin amb una personalitat distinta a la dels altres nins de la seva classe. És un lloc en el que van per poder fugir i per poder explicar les raons de la realitat a la que viuen. No és fàcil d'empassar aquesta realitat per dos esperits lliures com ells, així que inventen aquest món i construeixen un puente hacia Terabithia. Basada en el llibre homònim de Catherine Patterson, és una pel·lícula intel·ligent i delicada d'aquestes històries infantils que te deixen pòsit. De fet, hi ha molt de nins que els hi va impactar molt aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula que té un argument dur. Vull dir, la història de Terabithia és molt guapa, però tot l'argument de per què construeixen Terabithia i què suposa Terabithia és canyera. Vull dir, saps, quan miram una tela d'aranya fixament, saps qui l'ha feta, però no pots evitar una fascinació. I d'això és exactament un puente a Terabithia. Els dos actors, tant un joveníssim Josh... Ai, perdó, són els meus noms, que són terribles. Josh Hutcherson. No, Hutcherson. Hutcherson, a qui després vàrem reconèixer com a Peta Milac a Los Juegos del Hambre, i una brillant Anna Sofia Robb t'enamoren des de la primera escena. Jo no conec cap nin que l'hagi vista i no li hagi marcat aquesta història. Per això és una pel·lícula essencial.
9: Tú cierra los ojos y abre bien la mente.
2: I ara mos posem molt seriosos, perquè i si qui necessita fugir al lloc d'un nin és un adult?
11: Brazil.
12: So pleased. You can make it. Right this way.
11: It's about flights of fantasy. And the nightmare of reality.
2: Terry Gilliam, després de firmar la seva darrera pel·lícula com a membre de Monty Python, amb El sentido de la vida, va emprendre una carrera en solitari que l'ha duit a construir meravelles com un lloc anomenat Brasil. Brasil, en Z. Aquesta és història d'un funcionari d'un món governat per les màquines i terriblement avorrit i gris, i un dia un accident li permetrà conèixer a personatges fascinants i vertaders revolucionaris entre els que hi ha la dona en la que somia cada vespre. Brasil és una pel·lícula molt difícil, però és un magnífic exemple del poder de la comèdia per subratllar les idees serioses i solemnes, tant que les televisions nord-americanes varen projectar una versió més blanca i més edulcorada amb un final més feliç, que se deia, de fet, se deia Brasil Love Wins at the End.
1: Però varen fer dues pel·lis diferents.
2: Sí, varen fer dues pel·lícules, versions. Dues versions diferents.
1: Una versió de la primera, sí.
2: Exacte. I era molt més feliç que la versió original. Ja, de fet, li van posar pues, aquest subtítol, que era Brasil, al final l'amor gana.
1: Ja.
2: Vull dir allò de...
1: O sigui, cosa que
2: sí, no fos cosa...
1: Poquet,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte. El poder contra el que lluita la pel·lícula acaba imposant-se a la pròpia pel·lícula, perquè la revolucionària és precisament això.
1: Brasil, de... dirigida per Terry Gilliam.
2: Amb un joveníssim Robert De Niro, per cert.
1: I amb el que acabam a veure.
2: I acabam si la fantasia fos la que marcàs tota una relació sentimental?
7: ¿Te gustas?
13: Me pareces interesante y sería genial que fuéramos amigos.
7: Vamos a ver. La cosa está chunga.
13: No, me siento a gusto siendo la novia de nadie.
7: ¿Qué pasa si te enamoras?
13: No existe eso del amor, es una fantasía.
2: 50 Days of Summer, o com la varen traduir aquí, 500 dies juntos, és un títol molt dolent en castellà. Bueno, no és dolent en castellà, però té molt més sentit en anglès, perquè la protagonista femenina, nom Summer, aleshores, la història se diu 500 Days of Summer. Uh-huh. 500 dies juntos. És una d'aquestes pel·lícules indies on se narra la mateixa història romàntica de sempre. Ells se coneixen, ells s'enamoren, ells tenen problemes i ells es solucionen, però està pintada amb molta gràcia, molta simpatia i sense més que voler contar el que vol contar. No s'amaga de lo que és, però tampoc en fa bandera. I, a més, Joseph Gordon-Levitt i Zooey Deschanel estan absolutament mítics. És una pel·lícula fantàstica que juga entre la fantasia i la ficció de la millor forma possible, que és fent que tu siguis part del joc. És a dir, ell s'imagina coses i aquestes coses passen, uh-huh, però després no passen a la realitat. Però, saps, tot el temps està en la realitat paral·lela, jugant en la realitat paral·lela i la realitat real, no? Pues, quan trobes a qualcú que li agraden els Smiths.
1: Toni Camps.
2: Salut i cinema.

0: TV3 Radio As, informació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una sessió de l'Eclèctic, d'aquestes en les que fem un exercici de memòria musical. Grans àlbums amb la música que marcà una època. Avui, imagino que ja ho haureu endevinat, ens centram en la banda britànica Yes. Junt amb Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Genesis, Focus o Camel, entre molts altres pilars del rock progressiu. I recuperam l'àlbum Yes Songs.

Mina Perón, avui també recuperem un triple àlbum. Aquest editat per Atlantic Records el 1973, Yes Songs. Va ser el primer àlbum en directe de la banda britànica en la que presentaven Close to the Edge, el cinquè treball de la banda. Els temes que sentirem avui no compten amb el bateria original de la banda, Bill Bradford, que deixà la banda el 1971, sinó que amb el que el substituí, Alan White. Un concert en el que també recuperaven algunes de les cançons del tercer àlbum, de Yes Album, editat el 1971. És el que reflexa també la música que avui sentirem. Han començat la sessió de l'Eclèctic amb I've Seen All People. Ara acabem de sentir Roundabout i seguim amb Excerpts from the Six Henry VIII.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és història.
2: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Sentíem la guitarra de Steve Howe en aquest curt Mood for a Day, de la mateixa manera que en el tema anterior, amb el que tancàvem el primer bloc, qui s'esplaiava ben a gust era Rick Wakeman. El rock progressiu de Yes, avui a l'Eclèctic, una banda que reconeix que en els seus inicis sentiren o tingueren grans influències de The Beatles, de Who, dels Moby Blues o Crosby, Stills, Nash & Young, tot i que després evolucionaran cap a un estil propi d'harmonies més complicades en les que fusionaven també elements del jazz i de la música clàssica. Anem amb un middle. And You and I, Court of Life, Eclipse, The Preacher, The Teacher i Apocalipsi.

John Anderson a la veu, Steve Howie a la guitarra, Chris Skier al baix, Rick Wickman als teclats i Alan White a la bateria. Yes, avui ocupant els minuts de l'eclèctic en l'àlbum Yes Songs, un triple àlbum editat per Atlantic Records el 1973, el primer àlbum en directe de la banda britànica en la que presentaven Close to the Edge. Seguim amb Siberian Catrice.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és humor.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
4: Poc a poc anem desgranant aquests Yes Songs. Evidentment, no tot, ens farien falta uns quants programes per presentar al complet aquest triple àlbum. I, en canvi, arribant quasi al final de la sessió. Ho farem a Heart of the Sunrise. Eclèctic, de dilluns a dijous, amb les músiques que, per norma, no sonen a altres bandes. Unes sessions amb material de rabiosa actualitat i altres, com avui, amb imprescindibles de la memòria musical. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Iker Hernández. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

I de Santa Magdalena es festa a Inca, en el municipi del Reguer, és on hi ha el Puig de Santa Magdalena i la seva ermita, on per Pasco els inquers i inqueres pugen a fer el pan caritat i on, precisament avui, a les 8:30, s'hi celebrarà l'Eucaristia de cada any i el tradicional ball de l'oferta per part dels rebel·lers del Puig d'Inca, en el marc de les festes patronals seves de la vila de Sant Abdon i Sant Senent.

Santa Maria Magdalena, o simplement Santa Magdalena, és una figura bíblica i santa, natural de Magdala, Galilea, segons els evangelis, i va ser una de les seguidores més fidels de Jesús. De fet, la primera que el va veure ressuscitat i una figura clau del cristianisme. De fet, a Palma, Santa Magdalena dona nom al monestir de Santa Magdalena, fundat al segle XIV i situat a la Rambla. Es va construir damunt un antic hospital del 1231 després de la conquesta. I recordeu que dins de la seva església s'hi conserva incorrupte el cos d'un altre venerable, Catalina Tomàs. Avui, dia de Santa Magdalena, però sentim i molt la pèrdua d'en Joan Roca, que han sabut en aquestes darreres hores.

I doncs Joan Roca, baixista d'Antònia Font, ha mort aquesta matinada després d'una dura i llarga malaltia amb només 54 anys. Des de Tèntol, la nostra més sentida abraçada a la família i amics i companys, sobretot d'Antònia Font. Del grup era qui més compaginava tocar amb altres grups. Joan Roca entrava a Antònia Font a partir del seu segon disc a Rússia el 2001, substituint aleshores el baixista original Pere Estrelles. Havia passat pel grup de folk Herbes Dolces, on tocà, per exemple, en el disc Es darrer que tanqui del 97. Posteriorment va tocar amb el grup d'escar-rock Dinamo, va fer un disc de música contemporània amb Le Ciel Afònic, també va tocar en directe amb Marçal Cranc i també amb el cantautor Pere Gené de la Fosca, amb qui, de fet, Joan Miquel Oliver d'Antònia Font també havia tocat. El baixista d'Antònia Font també havia tocat el contrabaix, és a dir, el seu instrument, en formacions de jazz com U-Jazz Quartet, Ensemble AK i també amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. De Son Sardina, biòleg i format en contrabaix, com dèiem, en el Conservatori de Música de les Illes Balears. En temps més recents, Joan Roca compaginava Antònia Font amb la formació de jazz progressiu Geometrical Sardin, que va crear i en qui va fer fins a dos discos. Antònia Font aquest dissabte estan previts a la traca final de la darrera Movofest. Una ferrada.

0: de gust et desitjava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Com esteu? Ben trobats a Tento, com cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 6 del cap vespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio amb un programa ple de diversitat que, com sempre, juga amb les paraules, però també amb l'actualitat en definitiva. Un programa que té totes les lletres. I, evidentment, qui les saben totes són en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Bon dia, Maria. Com estàs?
1: Bon dia, Celestí.
0: Estàs bé?
1: Demano disculpes per avançar.
0: Anticipades.
1: Per aquesta veu.
0: Estic mal de colla.
1: Estic malalta, o sigui que no estaré en el 100% avui, molt però tona, vaja. Sí. Show must go on, com deia Queen.
0: Un poc de medicament.
1: Un poc medicada i un poc...
0: Vaja.
1: Marejada, però bé.
0: Es estens, sí, aires, sí. Condicionats i també, bé, aquesta calorada, entrar i sortir de llocs freds, clar. Passar suades.
1: Sí, no ha estat de cap festa ni de cap bogeria, justament,
0: no.
1: Ja m'hagués agradat.
0: Això mateix. Miquel, com estàs?
2: Bon dia, i de dia trist avui, dia per la música.
0: Dia trist, i ben trist.
2: Notícies d'aquestes que no mos agradaria donar mai.
0: Exacte, exacte. Sí. Però vaja, Avui, precisament, te recordarem en Joan Roca, d'Antònia Font.
2: En el final del programa li farem un homenatge
0: i
2: repassarem la seva trajectòria, que ha estat ben, ben guapa.
0: Això mateix.
1: Així és.
0: Així és. I a partir de les 5 i mitja, recta final de Tèntol, dedicat a Joan Roca, d'Antònia Font, entre molts d'altres projectes que tenia, perquè, com han dit, era un d'aquests músics històrics d'Antònia Font que més projectes alternatius tenia. Maria, però en què començarem avui?
1: Idò, i amb el llibre Santa Eugènia, un tresor per descobrir, en xerrarem a la segona hora, que ha fet l'investigador taujà en Miquel Martorell Ràmit, si no vaig errada, on parla del passat del municipi i posa la mirada en l'etnologia, a les feines, el patrimoni, les cançons antigues o fins i tot el cinema de la vila.
0: I d'en Miquel Martorell Ramis ha recopilat tot aquest llegat per donar a conèixer el passat oblidat de Santa Eugeni i ho coneixerem avui conversant amb ell. I avui, com cada dimecres, ens visita la nostra Raquel Agüeros.
3: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Avui, si no morim de calor, farem un poquet de contracó. Si us va bé. Si no us va bé, farem el que vulgueu vosaltres.
0: Bé, fins ja ho veurem. Ara. Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem, ja ho veurem. Sí, sí. Si mos va bé o no.
0: Sí.
2: Ja ho decidirem quan arribi.
1: Si va bé bé i si no també. Ben, en Raquel Pintura està un poc tocada.
0: Sempre
1: mos. Sabeu també, no?
0: Sí, mos va bé tot.
2: Jo crec que
0: li
2: ve d'enrere això de sabeu una Raquel.
1: Aquest Sant Fermín
2: és... Fa un capat de setmanes que està així, sí, sí.
0: Ai.
2: Sí. Sí, sí.
0: Bé, i ja veurem què serà, quan arribi ho sabrem.
2: Com sempre, en Raquel.
0: Exacte, és un misteri.
2: Sempre és un misteri, aquesta secció.
0: Però allò va com una...
2: Quan
0: arriba va com una seda.
2: No, després, quan xerra, no l'atures. Sí, exacte. No se pot aturar, d'això.
0: Bé, Miquel, i quina notícia coneixerem en extensió avui?
2: Avui parlarem que s'ha fundat l'Associació de Pilotaris de Mallorca per unificar els jugadors de pilota mà de l'illa.

0: I sí, avui xerrarem de l'afició per la pilota basca a Mallorca, que és un esport bastant minoritari aquí, amb pocs jugadors, però ja fa un temps que s'intenta impulsar. Avui parlarem d'aquest esport perquè els jugadors de pilota a mà de tot Mallorca, vinculats a la Euskal Etxe Artea de Mallorca, que és, són unes cases basques que hi ha per tot el món, realment per difondre la cultura basca, i també el frontó de Sineu s'han unit sota el nom de pilotaris de Mallorca, i per hem xerrat amb tots ells. Bé, és un esport apassionant. Jo, m'han entrat ganes de jugar-hi.
1: Una nova associació de pilotaris de Mallorca que, per tant, impulsarà aquesta afició que de cada vegada comença a créixer
0: lligues,
1: poc a poc
0: tot,
1: aquí a l'illa.
0: Així és.
1: D'un esport que, bé, ara, clar, saludarem el nostre tècnic. Ell és de per allà dalt. No sé si és un esport de risc, si has d'estar molt ben preparat.
0: Ha dit que li pegues a la pilota i la mà te diu adeu. No...
2: Que la pilota és,
0: és... una pedra.
2: Sí, exacte.
1: És una pedra.
2: No sé si ho ha dit literalment.
1: Que has de tenir una mà com una massa, no?
0: Sí, sí, com si fos un martell. Sí.
1: Bé, i hi ha mallorquins que s'hi dediquen.
0: Hi ha mallorquins que hi juguen.
1: Que hi juguen. Sí, sí, sí. Bé, avui en coneixerem. I que tindrem a la tercera i darrera hora, Maria?
2: Idò, a partir de les 5 ens visitarà el cineasta mallorquí Miguel Ech, perquè estrena dimarts que ve en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest el seu documental poètic sobre Amílcar Cabral, l'enginyer agrícola, poeta i filòsof que va ser un dels revolucionaris africans més influents del segle XX i que va ser assassinat per les seves idees d'independència.
3: Sol, suor, o verd i o mar. Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco. Olhos de uma mesma luz. Hoje começa a guerra contra Portugal.
0: En manco d'una dècada, Amílcar va unir més d'un milió de guineans en la lluita contra el domini colonial portuguès i va alliberar tres quartes parts del país. El documental, que s'estrena dimarts que ve, dia 28 de juliol, dins la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, serà a les 5 de l'hora baixa, en el Rivoli, arriba premiada en el festival de documentals més important del món, l'IDFA, i fa uns mesos es va projectar a Nova York.
1: I d'ahir molt bé, 3 hores de Tentol per endavant, que comencen ara mateix, i recordeu que tenim les línies obertes perquè participeu en directe, com sempre feim aquí a Tentol.
0: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
0: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
1: Ui, sorpresa.
2: No, avui s'entonació no.
0: Sorpresa, se vol d'anar Maria.
2: No m'arriba s'entonació avui.
1: Bé,
2: que no és altre que tentol@ib3radio.com.
1: I d'ha arribat en aquest punt, és moment de saludar el nostre home que avui maneja el so d'aquesta casa de Tentol, Iker Hernández. Ets pilotari?
2: Això anava a dir, un home que també juga a la pilota basca.
1: Com tens sa mà?
2: Que té nocions, per ventura. Ho ha presenciat, segur.
1: Sí, clar.
2: En persona.
1: Clar. És un esport de risc, feixuca, important. Bueno, hi jugarem avui. Gràcies.
4: La rabiosa actualitat.

0: més tèntol de les Balears. Per ara, Alaró va primer en 75 punts, seguit de Montuïri i Vilafranca, que estan empatats amb 73 punts, i tercers, Binissalem, amb 68 punts. Per tant, ara arriba el moment de conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol, Maria.
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Calvià. És pa.

0: I doncs sí, avui juguem amb el poble de Calvià, el Canto a Mallorca de Bonet de Sant Pedro, un clàssic de la música balear que fa un recorregut pels racons més emblemàtics de l'illa, entre ells Palma Nova i Santa Ponça, la tornada dit Sant Pedro, eh? Bonet de Sant Pere, eh? Bonet de Sant Pere. Aquesta és la versió que canta ben trempats. I doncs Calvià és una vila i municipi costaner de Mallorca, limita amb Andratx, Estellencs, Puigpunyent i Palma. És una localitat que ha augmentat molt d'habitants amb els anys, perquè vos faceu una idea. El 1960 Calvià tenia 2.600 habitants i ara en té més de 53.000 d'habitants.
1: Són els pobles que més ha crescut,
0: sí.
1: De Balears.
0: Sí.
2: També és perquè és molt gran, no?
1: Sí, sí, és molt gran, però passar de 2.600 habitants a 53.000...
0: És important,
1: és gros.
0: Sí. Gros. Sí, sí. Sí. Bé, el gentilici de les persones de Calvià, ja ho sabeu, és calvianer i calvianera. Però quina és l'economia de Calvià, Maria?
2: Idò, l'economia de Calvià està fortament orientada al sector serveis, amb una dependència destacada, en aquest cas evident, del turisme. Tot i que històricament l'agricultura de secà i la ramaderia eren activitats predominants, actualment aquests sectors tenen un pes molt menor, perquè clar, allà hi havia molta muntanya, molta terra per tenir animals i cultiu. En tot cas, antigues possessions com Galatzó eren reconegudes per la producció d'oli. Galatzó, una excursió també molt coneguda,
0: sí,
2: per ser
0: i recomanable.
2: També.
0: Mm.
2: Però, amb l'expansió turística, durant la segona meitat del segle XX, aquesta base agrària va decaure significativament, com explicàvem.
0: Vinga, i dels llinatges que en poden dir, Miquel? Quins són els més comuns?
1: I els més habituals a Calvià coincideixen amb els més habituals arreu de l'Estat, fruit de la immigració castellana dels anys 60 i 70 del segle passat. Abans de la seva arribada, quan Calvià era un municipi eminentment agrari dels mancopoblats de l'illa, els llinatges més habituals eren Barceló, Castell, Pellicer, Roca, Amengual, Salom i Salvà.
3: Soc calvianer, no sé on aniré, vaig a Magaluf.
0: I d'en Baldo, que va a Magaluf, ell és un artista conegut de Calvià. El municipi de Calvià inclou una gran diversitat de nuclis i àrees amb identitat pròpia que reflecteixen tant l'origen rural que dèiem com el desenvolupament turístic i residencial que s'hi ha fet després, modern, de tota aquesta zona.
2: Entre els nuclis tradicionals destaca el Cap d'Allà, preciós, per cert.
0: Sí.
2: I també trobam Son Font, una àrea residencial situada al voltant del nucli principal.
1: I amb l'expansió urbanística del segle XX s'han consolidat nuclis nous com Santa Ponça, Magaluf, Palma Nova, Peguera, Illetes, Portal Nou, Son Ferrer i el Toro, molts dels quals són importants centres turístics o residencials. Palma Nova.

0: Mi casa junto al mar.
1: Quin jingle, diríem.
2: Sí, vintage, sí. Vintage.
3: Música vintage.
1: Brutal, els Millors, que el 78 cantaven aquest Palma Nova, un altre clàssic insular. Vinga, Miquel, què més?
3: Altres zones, com Cala Vinyes, reflecteixen el creixement lligat al litoral. Finalment, són Bugadelles, destaca com a principal polígon industrial, donant suport a l'activitat econòmica del municipi més enllà

0: del turisme, on també, avui no hem de xerrar, i sí. trobam els estudis d'IV3 Televisió. Sí. Nosaltres no, nosaltres som a Palma, però sí. IV3 Televisió,
1: Polígon de Llevant.
0: Que Ana Maria ja està molt per allà.
2: Anava a dir, s'ha que n'he fet de viatges.
1: Polígon de Llevant. Sí. Clar. Jo crec que sí, i qui fa feins amb Bogadella es fa molt de viatges, eh?
0: Això
1: va i bé, eh?
0: Sobretot si vens a part forana. Sí.
2: És una carretera bon complicada, és a dir...
1: Sí, és un anar i venir, eh? De periodistes.
2: Sí, és així.
1: Bé, en tot cas, la vila de Calvià és el nucli urbà més antic del municipi.
2: Sí, perquè el terme de Calvià, que és un dels més grossos de Mallorca, compta amb molts de jaciments arqueològics i, a més, va tenir un paper important en la conquesta de Mallorca, atès que fou el lloc on l'estol català va desembarcar i es va establir el primer campament amb aquesta arribada de Jaume I.
1: I com tots els municipis que tenen molts de segles d'història, Miquel, Calvià commemora velles tradicions.
0: Així és, la majoria tenen relació amb festivitats del calendari cristià o amb fets històrics importants. En destaquen Sant Jaume, que és d'aquí ben poquet, Sant Joan,
1: dissabte.
0: Les festes del rei en Jaume, Sant Antoni i també Sant Sebastià.
1: Idò, i vinga, jo tenco un refrany per dir-vos avui. Diu així, Andratx i Calvià, ses aigües fresques són poques, però hi ha unes enlotes que els ulls fan espiratjar. Que
0: jo te'n diré un altre, ben que tal. Calvià, els socarrats, qui t'ho alaba tan gana, vine esportles, maciana, que de tot has regalat.
1: Ui, aquesta és bona, eh?
2: Sí. Jo avui vaig un poc lenta, jo tot això ho hauria de rellegir, perquè com té capes, sí. Totes
0: com
2: aquestes coses.
0: Com
2: Idò, vinga, jo en tenc un altre més. Andratx hi ha gent bejana i a Calvià encara més. I tots els catdellaners són cantarans, borrers, forrats, de xicarandana. Això sí que és un embarbussament.
0: Sí, ho és, eh? T'ha tocat el difícil.
2: I això són ho he escrit
1: bons,
2: jo.
1: Eh?
2: M'he tirat pedres damunt.
1: Són bons. No són obra teva, però...
2: No, ho he cercat i ho he posat.
1: Sí, són referents que recercam. Idò, i dit i fet, són les 3:26. Avui jugam amb el poble de Calvià. Pento.

Però abans, atento, com fem cada dia, volen llançar la pregunta del dia perquè també volem que participeu del programa. I la pregunta d'avui diu així. Ja sabeu, com cada dia, que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis. Què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Per exemple, Llonguets, Penets, els de Palma, Taperots, els de Llubí, Talacons, els de Maria del Salut, o Dolces de Maó. I d'ahir, com els diuen o quin malnom reben els habitants de Calvià? Ho sabeu?

0: I Calvià pot ser que sigui el municipi que recull més cançons, històricament, oi, perquè se n'han fet moltes de Magaluf, per exemple.
1: Concretament Magaluf, sí. Eh? Sí, justament. Sí, sí.
0: Bé, quin mal nom reben els habitants de Calvià per jugar en altres, ja ho sabeu, ho podeu fer de dues maneres.
2: La primera, enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos en aquest número que ja sabeu, 971-13-99-00, per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: I de quin mal nom reben els habitants de Calvià, i evidentment no és calvianer i calvianera, sinó altres malnoms que els diuen els pobles veïnats. Vinga, tornem, d'aquí una estona.

0: 3 Radio és cultura. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

I d'ahir venga, ja sabeu que vos demanam que reben, quin mal nom reben els habitants de Calvià. Aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'un poble, d'una vila, per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, si voleu participar, ja sabeu, 971-13-99-00 a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, si sabeu quin és el pare gentilici dels calvianers i calvianeres. Dit això, ha arribat el moment, ara sí, de jugar amb el poble de Calvià.

0: Idò, sí, a les 3:32 minuts ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, qui juga amb les paraules i amb el tema d'avui, que és el poble de Calvià, però com ja sabeu, abans s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo sóc en Jaume Pellicer i venim de Calvià.
9: I jo som en Carlos Sánchez i també ven de Calvià.
10: Som parents? Som casats?
9: Som amics des de que tenim 3 anys.
8: Des de l'escola que encara estem plegats.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Jo sóc professor de Geografia i Història, un institut, i...
9: I jo fins ara he jugat a futbol i ara tens la carrera d'economia i estic esperant a fer feina també.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Bé, no mos queixam.
9: Ja, de moment, tampoc me puc queixar.
11: No has tingut mai la sensació de déjà vu? Com si ja haguessis fet una cosa, però que saps que no l'has fet mai.
9: Sí, això m'ha passat molt a la festa de Calvià, que estic ara per la festa, estic muntant la festa i tens la sensació de que mai han acabat ni mai han començat.
8: Sí, sempre queda qualque
0: cosa. Que és un continu, o sigui, que sempre hi ha festa.
9: Sí, aquesta és la meva sensació, quan he recuperat la ressaca, tornem a començar.
8: No te dona temps.
5: Sap algun acudit?
12: Ah. En Carlos, sí, perquè venga. Riu.
13: Sí,
0: que aquesta serà
12: bona.
0: Serà bona.
13: Covid no ho sé, però riure en sabe, no?
8: Sí,
9: diu... I al final te cogieron para la prueba de ràdio. Diu, què va, tio, sou una màfia.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: Ja, graciós és un bon tros, els he sentit respondre...
12: Encara
13: és a pitjor. Crec que riurem,
0: sí, riurem. Encara raïm, eh? Han respost tan bé aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Jaume Pellicer i en Carlos Sánchez. Com estàu?
8: Molt bé, molt bé. Aquí fresquets,
0: eh? Sí, perquè... fresquets, aquí estem.
9: Aquí està molt bé, sí, sí.
0: Aquí
9: sí,
0: estem. En Jaume Pellicer és professor de Geografia i Història i en Carlos Sánchez graduat en Economia, com deieu, eh? Tu, Carlos, des que has jugat a futbol.
13: Professional?
9: He jugat a futbol, he estat... Sí. Bé, vaig estar a la cantera del Mallorca i després vaig anar a l'Andratx a jugar a tercera, van pujar a segona ref, i després he estat per Cartagena jugant a segona ref, a segona divisió. Després va partir l'Orihuela i fa un parell d'any també va tornar a l'Andratx i ara ja estic un poc de parón.
0: Què vol dir que ho has deixat?
9: Bueno, estic un poc esperant-me, però sí, té pinta que de que ja... Bé, estic estudiant i ja crec que... He de prendre la decisió de seguir estudiant un poc
13: més. Hi ha kits, Balears, a segona ref.
9: Sí, hi ha kits. Pues, des d'aquí faig un crimen, si...
13: No pots aprofitar.
9: Estic aquí. Estic aquí.
13: Fitxa el bo.
9: Tens equip de Mallorca, crec.
0: Però jugues cada dia, vas a fer un partidet.
9: Sí, clar, estic entrenant i tot estem, però bueno, crec que ja tot el que havia de fer en el futbol, crec que ja, cari, que ja ho he fet.
13: Avui hauràs de fer bona cara, idò, si vol que te fitxi, no?
9: Sí,
13: de jugar bé,
9: sí, ja ho veurem.
0: I en Jaume, sabeu que té, ho veus?
8: Sí, estem lliure que m'ha permès la feina, tenim un parell de finques i ens encarregam d'animals. I...
9: Que no digui mentides, que duc tota la finca de Calvià.
8: No, estic
9: garejant que me demaneu per finques, perquè duc tota la finca de Calvià.
8: Bé, n'hi ha un parell de quartanades.
0: Sí. I quantes ovelles tens?
8: Ara 35.
0: 35?
8: Sí. I jo també feim oli, amb mon pare, i bé, estem entretinguts.
0: O sigui, que t'agrada fora vila?
8: Sí, molt.
0: Més sí, que sense... futbol.
8: Sí, de molt.
0: De molt.
12: Sense... Ben, Jaume també té un passat amb el futbol, però bé, era molt més jove.
8: A juvenil jo ho vaig deixar i m'ho vaig dedicar a la carrera i mira, ara ja puc fer feina i supercontent, la veritat.
12: I molt per fora Vila, perquè també molt en el Webcom Anam.
8: Sí, Webcom Anam. Així bé, que... pròximament també se venen cosetes.
12: Ah, sí?
0: Sí.
12: Quines?
0: Ah, sí, pots avançar res.
8: Exclusiva. Bé, un programa... també dedicat a les webs i a Webcom Anam.
0: On hi sortiràs tu? No sabien si directament ja passaves a
8: presentar. No.
12: M'havia assustat.
13: Un nou Toni Ballador.
9: Sí, jo no l'he fet aquí. Un despatxo d'aquest.
0: Escolta, Carlos, que quan tu hi tindries un paper.
9: Jo, perfectament. Jo m'agrada més un micro que...
12: Hem de dir també que heu vengut preparats, conjuntats, no? Sí, aquesta camiseta, sí. Compte-ho molts, que la gent no la veu, però...
9: Bueno, perquè ara estem a les festes de Calvià Poble i estem tota la comissió i, bueno, pues, duim des de dijous passat fins aquest dissabte, que estem de festes.
8: Són les festes de Sant Jaume, i aprofitam aquesta
9: i setmana. I estem tot el dia, pues, de matí muntant festes, d'hora baixa i vespre fent les festes, i pues, hem trobat un hueco aquí per venir i ens escapam aquí, però ara tornem cap allà.
8: Fem una crida que a Calvià Poble també hi ha festes, vull dir, no només és part de Magaluf i companyia.
9: Hi ha festes de poble.
0: Avui és aquesta camiseta de comissió de festes. Sí. Ara, per exemple, avui què hi ha?
9: Avui tenim hora baixa. Avui, a partir de les 6 o 7, tenim 6 i mitja 7, tenim jocs tradicionals a la plaça. Copia d'això de...
8: Pinyol.
9: De pinyol, sí. Menjar la cindri...
0: Copis pinyol,
9: sí, la cindri. Menjar una cindri, sí, menjar la poma amb xocolata, les canyes... Avui tenim tots els típics jocs tradicionals que s'han fet tota la vida, però els tenim avui a Calvià per tots els nens, els majors també els agrada jugar. Demà tenim Olimpiades Pelleres Infantils, les sèniors ja les han fetes.
8: Van fer dissabte passat les Olimpiades Pelleres Sèniors.
9: Tenim una bona festa, de Calvià Poble tenim una bona festa.
8: En Carlos fa pelleres un dia l'any, les Olimpiades.
12: I ah, sí? Sí. Tu li dones consells?
8: Fem un equip
9: i de
8: moment...
9: I jo hi ha un dia l'any que som pelleres, que després de les Olimpiades Pelleres m'encanta...
0: I de què van aquestes Olimpiades? De proves?
9: Pues
0: de
9: tenim proves de si és el cas a clau o un...
8: Un bociot amb aigua, has de llançar una bala de fous, anar en carretilla dos companys a la carretilla fent zizac,
9: pujar una farola aquesta banyada, tenim de tot.
8: Moure una bala de garba de bana també.
12: I heu guanyat qualque any?
8: Sí. Tenim el títol
9: de... Tenim el rècord de...
8: Sí.
12: Màximo, no deu ser perquè ho organitzeu vosaltres.
9: No, mon pare que agafes té no té res a veure. Va ser cosa nostra, 100%.
0: I d'ahir, molt bé, aquí els sentiu en Carlos Sánchez i en Jaume Pellicer, preparats per aquesta batussa de Tèntol.
8: Bona, mamem, com va estem?
0: Sí, perquè heu vengut preparats amb força.
12: Pot pensar, anirà bé, això, ja veureu.
0: I d'ahir, vinga, una vegada fetes aquestes presentacions, ha arribat el moment de jugar, avui jugam amb el poble de Calvià.
16: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui, ja som-hi. Aquesta primera prova consisteix en lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules una per hom.
13: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat la paraula anterior. Tindreu un minut i tindreu un punt per cada paraula encadenada. Men que diu-se el carraca, men quina paraula és la primera que vos toca.
0: I avui ha tocat començar per la paraula oví.
13: Mira, m'he fet aposta.
0: Preparats?
13: La lletra I, començau.
0: Heu de començar amb una I.
8: Vinga. Iceberg.
9: Començam.
12: Vinga, iceberg.
9: Grumet.
8: Ratolí.
9: Indi.
0: Podeu anar...
12: Carlos, sí, no? Pots ajudar.
0: Sí. No, falta que aneu...
8: Ja me l'hem acabat seguir, eh?
9: Indiot.
8: Tèntol.
0: Molt bé.
9: Llegum.
8: Mosca.
9: Arbre.
8: Estoig.
9: Garrafa.
8: Aigua.
9: Animal.
8: Llegum.
12: Ja l'heu dit.
8: Llapis.
12: Ara.
9: Suro.
8: Obstacle.
9: Estora. Avió. Ordre.
8: Elefant.
9: Taula.
0: Tèntol.
13: Molt bé.
0: Molt bé. Molt bé.
12: Coincidim, 21.
13: Jo crec que 21.
0: 21
12: paraules.
13: 21 paraules.
0: 22,
9: 21.
13: 21, 21.
12: No comenceu a fer trampes, eh?
0: Heu començat forts, eh?
13: Valtor, no podeu dir paraules i comptar a la vegada.
12: No, això ja seria massa.
8: Oi, seria terrible.
0: Han començat forts, eh?
12: Sí?
9: Sí, és vera.
0: Sí.
12: Però són joves i àgils, i llestos.
9: Àgils, no. Joves, encara sí.
0: Vinga, això era la primera prova. Anem per la segona.
16: D'on m'has dit que és?
0: Idò, ara, Jaume, Carlos, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts per si ho encertau tot, és a dir, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts si encertau el municipi.
13: Menys
0: si
13: sabeu d'on és aquesta persona.
17: Pues per aquí van començar, uns senyors catalans van posar un taller, entre els un del taller gran, que jo amb ma mare hi anava, i així que estic més deixant perquè ma mare sempre hi va anar, d'edat de molt jove, i ja vaig prendre de brodar, llavors el més major, sí que vaig anar a fer feina a un altre lloc, un hotel i això, però de jove vaig brodar un parell d'anys. Era un ingrés molt gros i jo tenia una cosina que sempre deia que ella es guanyava més que el seu home.
0: Fàcil, eh?
8: Vale.
13: Me l'han mirat amb mala cara quan li has dit fàcil, eh?
9: No, això no, ja m'ho té controlat.
8: Mallorca, 100%.
0: Mallorca, segur?
8: Sí, sí. Jo crec segur. Seguríssim. Jo, tenc dubtes, perquè això és molt Mallorca profunda. Tant pot ser Santa Margalida com pot ser Manacó. És que no sé si ha fet un pot de què.
9: No, ara t'he xerrat en el micro.
8: Perdó.
0: No,
12: que t'ho pareix en Carlos? Sí.
13: No, no, Carlos va venir ben veïnat.
8: Ha d'estar el que
9: ha d'estar. Ha d'estar el que ha d'estar.
0: Per què no vens atento? Aquest dia necessitem una persona més.
13: Sí, tenim una persona de vacances.
9: Pot quedar. Que m'ho conviden, però jo aquest encantat. Jo aquest encantat.
12: Us ha dit un acudit temàtic, que jo encara no m'ho crec. Per tant, ja, té tot conya.
13: Fa punts, fa punts.
12: Sí.
9: Vinga, Jaume, Mallorca, estic amb tu, Mallorca.
0: Segur?
8: Seguríssim.
9: Mem, si demana't segur, perquè ho tens allà apuntat.
0: Apuntat-ho, tenc.
12: Home,
13: nosaltres tenim la
12: resposta,
13: evidentment. No,
8: Mallorca, Herbissa no ho és, Formentera no ho és i Menorca no ho és.
9: Tu has estat per totes les illes, tu saps més que jo, això.
8: Cabrera no ha estat, no sé com
13: xerra. Vos atreviu a dir un municipi o...
8: Sí, jo... Per ser Menorca m'han faltat més quies, però també Santa Margalida...
9: Ja t'ho deixo tu, això.
12: Hi ha municipis a prop de Menorca, no estan allà...
8: Sí, hi ha Sant Llorenç, hi ha Sant Cervera, però...
0: Hi ha hagut un element... Clau. Element.
9: Sí. Sí, això de brodar, això no sé què.
8: De
9: això.
8: Brodar.
9: Sí, això ten alerta, tu saps més, té més això de...
8: Sí, que també tenia una professora a Segui que deia moltes de gràcies a Porreres, però jo no sé si deu ser Porreres. I de, és de...
9: Ara això de Porreres. Sí, havia de ser home, que era de Porreres, li va fer això de gràcies.
0: No, però ja me referia un poc a fonètica.
9: Claro.
0: Però... Voleu tornar a sentir?
9: Vinga, sí, torna. Sí, sí, si vol fer això. Vinga, gràcies. Gràcies, sí. Això aquí està molt lejos.
13: No, però ahí, que esto no ho posa.
17: És el que t'ho fa de falta, no, Carlos? Començar, uns senyors catalans van posar un taller, entre els un del taller gran, que jo amb ma mare hi anava, i així que estic més deixant perquè ma mare sempre hi va anar, d'edat de molt jove, i ja vaig prendre de brodar, llavors el més major, sí que vaig anar a fer feina a un altre lloc, un hotel i això, però de jove vaig brodar un parell d'anys. Era un ingrés molt gros i jo tenia una cosina que sempre deia que ella es guanyava més que el seu home.
0: L'heu identificat en aquest element que vos deia?
8: Es deia...
0: Fonètic?
8: No.
9: Ja, això...
13: No poden donar més pistes, no.
12: Sí, mos hem passat avui de pistes.
9: No, està bé, està molt bé. Està fent
13: sí, som molt benevolents avui, jo.
12: Jolín, mam.
9: Que... Vinga, Jaume, va.
12: Última resposta, va.
0: Vinga, Mallorca,
13: va.
0: Sí?
8: Mallorca, sí.
13: Vinga, Mallorca,
8: no ho és.
0: Mallorca, sí.
9: No, ni Menorca, ni...
8: Punts.
9: No és cap del que has dit.
8: Ni Menorca, ni Porreres. No, podria ser Sineu, però o sigui, això que fan a Sineu no...
9: Sineu tampoc, Jaume, jo crec.
0: Vinga, ara ja mos han de banyar.
8: Mos han de banyar.
0: Sí, que si no, no...
13: No, si no, no arribarem a fer
0: tot
13: no,
0: el concurs.
9: Vinga, vinga,
8: Santa Margalida.
9: Vinga.
12: Santa Margalida. Ja ho ha dit en el principi,
9: jo. Aquesta no era, Jaume, aquesta no era, com m'ho han tornat a morar, aquesta no era, havia de dir una altra.
13: Ara te farà ràbia.
0: Ell viu arribat a prop i, de fet, era Sant Llorenç.
9: Jo ho anava a dir, però no ho he dit per respecte.
13: Per respecte.
8: Sant Llorenç. I la Maria m'ha dit, està per demora.
0: Es va que anar. Es va que anar.
9: Ah, Bach, okay, Bach. Bach. Bach. De fet, així, no, Bach.
12: Sí, en vez de Bach, Bach.
9: Bach, que tocava el piano amb Bach. No era aquí.
13: Exacte. Bueno, ja, Carlos...
12: Estàvem a tope, en Carlos.
0: Per tant, de 10 punts n'han sumat 5.
12: Sí,
0: i per tant,
12: tenim
0: són...
12: un total de 26 punts.
0: 26 okay. Punts, beníssim. I d'ahir, vinga, anem per la següent prova.
16: L'embarbussament.
0: I d'ai sí, això és l'embarbussament que heu de saber dir sense interrupcions ni errades. Són 10 punts.
13: Sí, sí, són 10 punts i el deix perfecte. I si no, Níker Hernández, el nostre tècnic, vos posarà un altre punt. Vos anirà baixant punts, depèn de com ho fasseu. Així bé, que intenteu fer-ho bé, eh?
0: I d'ai, vinga, posau atenció, perquè ara sentiran l'embarbussament, que ni ho sé dir jo, que heu de repetir.
18: Cocodril a cocodrilat cria.
19: Cocodril a cocodrilat.
20: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats.
19: Cria cocodrils a cocodrilats.
18: Cocodrils a cocodrilats.
21: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats.
22: El cocodril que no cria cocodrils a cocodrilats.
23: El cocodril que no cria cocodrils a cocodrilats.
24: El cocodril que no cria cocodrils a cocodrilats cria cocodrils a cocodrilats.
25: Cocodrils a cocodrilats. Cria cocodrils no a cocodrilats.
26: Cria cocodrils no a cocodrilats.
27: Cocodrils no a cocodrilats.
28: Cria cocodrils no a cocodrilats.
29: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats. El cocodril que no cria cocodrils a cocodrilats cria cocodrils no a cocodrilats.
30: Cocodrils no a crocodrilats.
31: Cocodrilats.
32: Cocodril a cocodrilat.
33: Cria cocodrils a cocodrilats.
34: Cocodrilats.
13: Carlos ho té.
0: Uau. Si véssiu estar entenc què fan, maden uns ulls.
12: M'agradaria que els agravessin. Però que
0: maden uns ulls.
13: Però no ha dit bé ningú.
12: Sí, sí.
13: N'hi ha hagut un.
12: No diguis trampos.
0: Perquè ho intenten, ho intenten dir.
9: Vinga, digue-ho.
0: Vinga, vols animar-ho?
9: Vale, allà un moment.
8: Si tu la saps, la dic tu.
9: Vinga, dale.
8: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats.
13: Primera part.
12: D'acord.
9: I cocodrils no cocodrilats cria cocodrils no cocodrilats.
13: Menos manco, menos manco. Me pensava que ho faríem pitjor, jo.
9: No, però...
12: Sí,
9: ho
12: fem molt bé.
8: Està bé?
9: Sí, està molt bé.
0: Ha anat rodat, eh?
12: Jo dic, vaja.
13: No, ho fem molt bé.
12: Jo no donava un duro.
9: Jo tampoc, però...
12: No perquè sigueu vosaltres, sinó perquè aquest és molt difícil.
9: Jo sí, jo perquè...
13: Aquest era molt complicat, eh?
0: El voleu perfeccionar?
9: No. Más vale bueno conocido.
13: No ho empitjoraré, home.
0: Iker.
12: Idò, man, que dius...
0: 10 punts.
9: 10 punts. Iker, ets el millor. Iker, t'ha canviat,
0: i això que no l'heu fet correcte, saps?
13: No l'heu fet tot correcte, perquè era molt.
0: Perquè era el cocodril que no queria.
8: Ah, això han estat aquí com l'han liat.
9: Sí, perquè ha hagut un que ha dit un cocodril se balanceava sobre ell. Jo m'han bullat.
13: No, perquè era molt complicat i s'hi han apropat molt, els 10 punts són...
12: Jo no ho he fet tan bé.
0: A més, ho han fet de tira.
12: Sí, fora por.
0: Jo pensava que sí, que vos trobaríeu bastant. Vaja, per tant, sumant 10 punts...
12: I tenim 36 punts.
0: 36 punts. Vinga, passam a la prova següent.
16: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'ara farem dues preguntes relacionades amb el tema d'avui, que és el poble de Calvià, amb dues opcions diferents que vos direm. En cas que les respostes siguin correctes, valen 2 punts. Punts. Primera pregunta. Començarem parlant de la conquesta de Mallorca per Jaume I, que va ser el 1229 amb el desembarcament de les tropes cristianes a la costa de Santa Ponça, terme, que sabeu bé, municipal de Calvià. Després de la crucial victòria a la batalla de Portopí, la campanya es va estendre fins a la caiguda de Medina Mallorca, Palma, el 31 de desembre d'aquest mateix any. El desembarcament estava originalment pactat a la badia de Pollença, però el fort vent de Mestral va obligar a la flota del rei en Jaume a desviar el seu rumb cap al sud de l'illa. Per tant, la pregunta és, quin dia concret va ser aquesta fita històrica?
8: Aquesta fita històrica va ser dia 10 de setembre.
13: No han necessitat ni opcions.
8: 10 de setembre. Van arribar a Santa
9: Correcte.
8: Ponça.
9: I jo crec que tenim un parell de moment per
8: això. I això és així com dèiem.
0: Crec que tots dos quedeu fitxats per Tento.
13: No, sí, que no. Sí.
9: Jo me'n recordo perquè jo hi era.
12: Clar. Ets una reencarnació del rei en Jaume, no, sí. Carlos?
9: 10 de setembre, el pare.
8: 10 de setembre. Dia 9... Crec que era un dimarts, si no va dir. No,
12: sí mateix.
8: Jo mercat.
12: I podria saber.
9: Jo mercat.
0: I sumau dos puntets, eh? Dos puntets que...
12: Molt bé.
0: Bon son, eh?
9: Molt bé, ja ho m'ho dia.
0: Bé, les Malgrats són uns illots situats en el terme municipal de Calvià. Aquestes dues petites illes se troben al costat de la badia de Santa Ponça, centenars de metres de la costa. Posseixen un alt valor pesquer i ecològic per la gran diversitat d'hàbitats, tant marí com avícola i en menor mesura terrestre, per la qual cosa els seus voltants estan catalogats i protegits com a reserva marina pel govern de les Illes Balears. I la pregunta és: quina espècie endèmica de les Balears hi poden trobar i es caracteritzen les malgrats per ser la seva llar?
12: Esperau, que ara vos donen
13: opcions. Sí, teniu dues opcions. No fa falta que contesteu sense opcions.
1: Ja
12: se miraven.
0: Va, a veure.
13: La primera opció, una espècie de sargantana endèmica de Mallorca i Menorca, o és una petita granota endèmica coneguda com Ferreret? Vale. Una sargantana o una granota?
1: Hem d'utilitzar la lògica. Tenim la dragonera un parell de quilòmetres que hi ha dragons. Sí. Pot ser una sargantana, però a Ferreret no me sona per res que hi hagi granotes per allà.
9: No, jo he anat molt per Sant Magrall i mai he vist una granota per allà.
1: Ja,
13: sargantana no has vistes?
9: Tampoc, però.
1: Ja. Però no, però és que el Ferreret segueix xerrant més.
9: Jo, sincerament, no tenc ni idea. Entonces, sí, però podem anar a l'Histor i si l'encentàvem, pues ja està.
1: Dins sargantana igual.
9: Venga, dins sargantana. Venga, dins sargantana.
1: I quan són illots igual.
0: I ets sargantana.
9: Ho veus?
0: Sí.
9: Ho sabia, jo és que ho sabia, tio.
0: I ets sargantana, perquè tot i que en el passat s'han reportat poblacions de Ferreret introduïdes a les Illes Malgrats, el seu hàbitat natural són els terrenys rocosos i els gorgs d'aigua dolça de la Serra de Tramuntana. I pel que fa a la sargantana, d'aquí de les illes, ha desaparegut en gran mesura de les illes majors, però encara continua vivint en aquests petits illots on existeixen nombroses subespècies.
12: Que, per cert, hem de dir que no és la mateixa, o sigui, aquesta és endèmica de Mallorca i Menorca, i després de les Pitiuses és una altra.
13: No és la mateixa que vàrem xerrar ahir, que...
1: Semblava de Formentera, potser.
0: No és la d'ahir,
12: semblava. No sé com són les malgrats. Vosaltres com a caldianers?
13: Han dit que no n'han vist cap mai.
9: Sí, no, però són aquestes que han dit.
13: Segur,
1: eh? No és habitual pujar les malgrats.
13: Sorció A. Són sargantanes opció.
9: Era aquesta.
12: Ja està, sargantanes, punt.
0: Vinga, idò, com duim els marcadors?
12: Molt bé, idò, ara duen 40 puntassos.
0: 40 punts, molt bé, vinga.
13: I alerta, que en la següent prova se podrien posar primers, si ho fan bé.
12: Si ho feis bé, podeu adelantar la resta d'equips de la batussa, però això
13: vos heu de concentrar molt bé. Vos heu de concentrar molt.
9: Queda una prova, només.
13: Sí, queda una prova, però si ho feis molt bé, alerta.
0: Vinga, respirau.
12: I ja s'aventa.
13: Respirau, sí, sí.
0: Ventat, respirau, feis un bon alè i anem cap a la darrera prova.
2: Amb la paraula a la boca.
0: Concursam avui a la batussa de Tèntol amb en Jaume Pellicer i en Carlos Sánchez, i en aquesta prova, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades, evidentment, amb Calvià.
13: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Vos pot tocar, per exemple, malnoms, topònims, nom de carrer, personatges de poble, nom de comerços o llinatges. Men que dius a Carraca, men que jo toco avui.
3: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
13: És molt fàcil, perquè en teniu moltíssim. Poden ser bars, poden ser...
12: Sí. Qualsevol cosa.
1: Compten bars.
9: Vale.
13: De tot.
1: Municipi sense.
12: De totes...
13: I sabeu que en Carlos en sap molt de bars, perquè...
0: Tenim un minut.
9: Vinga,
0: tens.
1: Bar Nou.
9: Trinxet. Societat.
1: El Molí.
9: Aromes.
1: Bar Can Torrat. Pinsos Can Ramon.
9: La Central. Suma.
1: Bar Maria Eugenia.
9: Sí.
1: Europe. Manos Bar.
9: I el Chiringo. El Chiringuito de Costa la Calma.
1: Òpera Portals.
9: Cappuccino Portals. La Sol. La Farmàcia de Calvià.
1: La Farmàcia de Calvià.
9: La Farmàcia de Santa Ponsa.
1: Supermercat Suma de Calvià.
9: Milano, el Pino.
1: Pizzeria Pino, Marians Sport,
9: Burger King, McDonald's, claro.
1: KFC,
9: Carrefour,
1: Pizza Hut, Five Guys.
9: No estic tropillant, tio.
1: Hotel Jaume Primer, Floristeria Dissenyor Floral, que és la meva tia.
9: Sevinya.
1: Ferreteria Calvià i Drogueria. Bar Sevinya, la piscina.
9: Ja ho dic jo.
1: Bar del Poble, Benzinera de Calvià.
2: Tenta.
9: Ho hem fet molt bé, moltes.
12: A veure, jo n'he comptat 35.
0: 35.
13: Jo també.
12: No 35. Sé si estàu d'acord en tots els que han llevat dit.
0: Dos.
13: Sí, jo n'he llevat dues que han repetit, sí, i me n'han sortit 33, així que...
0: Jo me'n surten 33.
12: Idò, l'edat de Crist.
9: Vinga.
13: Però crec que...
12: A veure,
13: s'hi posaran ben a prop,
12: En la meva calculadora supersònica.
0: A veure, passem suma.
13: Perquè que redobla.
12: La puntuació final és...
0: I el poble de Campanet, és alta. De Calvià.
13: El Campanet en van fer manco.
0: Sí, de Calvià. Quan n'han fet?
12: 73 punts.
0: 73 punts.
9: Sí.
0: 73 punts.
9: Què vol dir això?
12: Per tant, això vol
0: per
12: dir
0: tant,
12: que...
0: Per tant, empatau amb Montuïri i Vilafranca.
13: En segona posició.
12: En segona posició.
13: Hi ha
12: posició.
13: Tres municipis empatats.
9: Molt bé, però ja he contat un xiste, hem encertat una tensada o bé.
13: O tindrem en compte.
9: Ja en endavant.
0: Per davant hi ha Alaró amb 75 punts, seguit de Montuïri, Vilafranca i ara Valtros, que el Vià en 73 i tercers Binissalem en 68.
8: Binissalem, trepitja en
9: Remi. I ma mare és de Montuïri, entonces que està bé. Pobre germà.
13: Alerta que encara vos tocarà la semifinal Montuïri.
8: No. Ah, hi haurà semifinal també?
13: Sí, si arribau.
12: Si arribau,
13: haureu de tornar.
9: Perfecte, jo per allò, encantat.
8: Sí, perfecte.
0: Fins quan duren les festes?
9: Fins dissabte.
0: Fins dissabte.
9: Que estic convidat, estigui bé. Avui tenim Nit d'Humor, demà tenim Tributo a Estopa, divendres tenim Bingo i Karaoke, dissabte Correbars, és a dir, tenim un munt de coses, la gent s'ha d'animar a venir a Calvià Poble.
0: Hi ha molta activitat física.
9: Hi ha molta
0: perquè
9: coses.
0: Perquè hi ha les Olimpíades Pageses, però també Correbars, feia
8: sí, tot. Correbars és pitjor que les Olimpíades Pageses.
12: Sí, i la Nit d'Humor la fas tu, Carlos?
9: No, encara no, encara no.
13: El monòleg per
9: l'any que ve
13: no
9: s'ha animat, la comissió encara no s'ha animat, no.
12: Jo crec que apuntes maneres,
9: sí,
12: no?
9: Pot
12: si
9: ser,
12: tu
9: pot
12: vols...
9: M'estim més no pujar a l'escenari de Calvià, que me coneixen.
0: I quan sou en aquesta comissió de festes?
9: Pues, per sort, som bastanta gent.
0: Joves?
9: Joves, hi ha molt de joves. Gent, nostres pares també estan molt ficats allà i la veritat que estic molt content perquè al final que hi hagi festes en el poble, que la gent s'encarregui de fer festes sense guanyar res, sense la gent de Calvià se demana vacances per fer les festes. O sigui que...
12: Vam, i jo tenc un dubte. Aquesta camiseta, aquest escut, que té aquest escut i perquè aquest color, no sé si és color bé, és elegit.
8: Té un ovell, perquè durant tota la història de la humanitat que hi ha hagut ovells, fins als anys 60, 70, que tu
0: no
8: has comentat. Tantes,
0: ara, però...
8: No, ara n'hi ha un parell, només.
12: Clar,
8: no
12: dic que en Jaume...
0: No, clar, que en tenies una trentena llarga.
8: Sí, vull dir, però potser en totes parades un queda mil.
9: I si en Jaume s'allira i almenys li mostres a ells, et dius que tenim en guany de la comissió de festes...
0: Ah, sí, sí, sí.
9: Espera, però el tractat ja va ser que diré que... Això és d'un programa de 2006 que varen cercar quan feien la reunió per muntar les festes. Era el dibuix que varen fer per programa de Calvià i enguany el varen utilitzar per fer la camiseta de les festes, que cada dos o tres anys la canviem.
0: I és el dimoni.
9: Aquesta era el dimoni de Calvià, perquè la nit de foc de Calvià també molt famosa. Entonces varen dir de fer aquest dibuix per fer la camiseta d'enguany.
12: Molt xulo.
0: On viviu de Calvià?
8: Jo en el carrer Can Vic.
9: I jo som mi, de vora la plaça, de vora la residència. Sí.
0: Mm-hmm. Sí. Calvià poble.
9: Calvià poble, sí.
0: Mm-hmm. Un poble...
8: petit.
0: Sí, petit, però... On s'hi viu bé.
8: S'hi viu molt bé.
9: Molt
8: bé,
9: sí.
8: Que ara va de sortir...
0: I d'ahir, llarga vida,
12: bones
0: en aquest poble de Calvià.
12: Gràcies, per venir.
9: Moltes gràcies.
0: Tu tornes. Certain things turn me on. Like the way you might say a word, huh? The way you wear your hair, you have a certain smile on your face. Or just the way you're standing there right now.

0: I heu de saber que s'ha fundat l'Associació de Pilotaris de Mallorca per unificar els jugadors de pilota a mà de l'illa.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

0: I doncs ja hi tornem a ser, començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres, i ara sí, s'ha incorporat en Toni Cardell al control tècnic. Ja ho sabeu que Tèntol fins ara hem jugat amb les paraules, amb el poble de Calvià, amb aquests dos joves tan divertits.
1: Ho han fet beníssim.
0: Sí, beníssims.
1: Han rigut i damunt han fet bona puntuació.
0: No, que s'han...
2: Menys l'estos.
0: Sí, s'han situat en segona posició directament.
2: Com qui no vol de cosa,
0: sí, idò. Empatats amb Montuïri i Vilafranca, per davant hi tenen Alaró. Bé, ara ja han jugat i ara ha arribat el moment de conèixer de quina notícia avui parlarem.

0: Idò, i Miquel Jung, que ets aquí.
1: Som aquí. Som
0: Maria Pons, també ets aquí.
2: Així és. De moment.
0: Sí, de moment, de moment. Encara dures, eh? Encara tens corda.
2: Sí.
0: Ah.
2: Vorem.
0: I qui és aquí? Na Raquel Agüeros. Com estàs,
3: Raquel? Bon dia,
0: Raquel.
3: Carets. Com
0: estàs? No podries faltar.
1: I que no podíem tenir millor convidada per xerrar d'aquest tema d'avui, eh?
2: Ah, sí. Clar.
3: No, és
1: que... Na Raquel m'ha dit que ja ha jugat. Que...
0: Ha jugat. Bueno,
3: clar, perquè...
0: Com que clar?
3: De petits, quan... Bé, a tots els pobles de tant de Navarra com del País Basc, d'Euskal Herria, diguéssim, i de la Baja Navarra, no? Mm-hmm. El sud de França, a cada poble hi ha un frontón. Vull dir, i de petits sempre jugaven o a pelota a mano o a pala. La zona més del sud de França és el cesta punta, que és una modalitat molt guapa també, però bé. I en el meu poble hi ha un dels millors pelotaris del món, que ja està retirat, que es diu Fernando Arreche.
2: Pensava, diries, que educació física vos feien fer aquest esport?
3: No, era més...
1: Autòcton. Estaria molt bé.
3: Bé, qualque pis segurament, però en acabar escola sempre hi jugàvem, no?
0: Però a veure, tu, és a dir, de joveneta o de petita li fotis aquestes castanyes, aquestes magranes?
3: Escolta, és que tu t'has de posar uns espadrats,
1: sí. Opcions,
3: forts.
0: Vol dir que sí que ho feies.
3: No, jo no, era més de pala. O, si no, també en feien frontenis, aprofitant el frontó, no? Però tot girava un poquet més o manco damunt el frontó.
0: Clar, perquè dova més d'un dit, de dos, d'un tendó, d'un canyell.
3: Clar, i se posen també de fotut, vegades també, com la sindactília aquesta per tenir més... Bé, per no fer-te tant de callo, perquè és una cosa que és molt
1: fort, que és molt dura. Una pedra,
2: No, les castanyes.
3: És una passada, és una passada. O sigui, s'ha de tenir molta tècnica. Sí,
0: s'ha de tenir tècnica.
3: I molta cura de les mans i de tot. No, duen una preparació molt especial.
0: Poca broma.
2: A mi que me fa mal el vole, imagina't això allà del sol.
0: Clar, tu com a espectadora, Raquel, allà on és tan popular, n'has anat a veure, has anat a frontons.
3: Molt de pics. Jo me'n recordo un pelotari molt famós, que es deia Julián Retegui, que crec que el seu fill també també juga o jugava, Galarza, Ladislao Galarza, que era fantàstic, i era fantàstic perquè no era molt constant, però era molt bo. I quan ho feia bé, era una cosa que tenia una força de dins, que era molt guapo, la veritat és que sí. Sí.
0: I vinga, avui volem parlar aquí a Tèntol d'aquest gran esport que és la pilota a mà, però aquí a Mallorca.

0: Sí, o sigui, avui hem de parlar de la pilota a mà, aquest, amb aquest nom potser no vos sona, no sabreu què és, però si vols dir pilota basca, segur que sí. El manco haureu sentit anomenar aquest esport alguna vegada.
1: El manco l'han vist per televisió. L'han vist
0: per televisió,
2: anava a dir. I a València també hi ha una bona cultura d'això.
0: Sí, sí, avui en xerrarem de tot això, avui en xerrarem.
1: No, i fins i tot a Madrid, eh?
0: Per tot.
1: Un frontón espectacular.
2: Sí, varen recuperar un frontón fantàstic, sí.
3: Bé, en tot cas, si algú encara no sap què és, la pilota mà o la pilota basca és un esport en el qual dos o més contrincants competeixen llançant una pilota amb la mà contra una paret d'un frontó. L'objectiu principal és aconseguir que el rival no arribi a tornar-te la pilota i fer un punt.
0: A Mallorca és un esport bastant minoritari, amb molt pocs jugadors, però ja fa un temps que s'intenta impulsar. Avui parlant d'aquest esport perquè els jugadors de pilota mà de tot Mallorca, vinculats a l'Euskal Etxea Artea de Mallorca i el frontó de Sineu, s'han unit sota el nom de Pilotaris Mallorca.

0: Després coneixerem més coses sobre aquesta associació, però primer hem volgut parlar amb els que la fan possible, que són els jugadors, i començam escoltant en Biel Sales, que ens explica els seus primers records sobre aquest esport.
1: El primer record que tenc de la pilota, com molt de nins a Mallorca, no? A jugar a passa, que se deia, que és en el pati a l'escola, jugant la pilota a la paret i que pegui-li en la mà una pilota de tenis o una pilota d'aquestes de fronton de les grogues, més fluixetes. I, clar, pues, de nina a l'escola. Conec aquest esport perquè a casa meva, un pare, el cap de setmanes, ho posava i ho donava per TV2, si no vaig errat, i m'agradava veure-ho, me cridava molt l'atenció a veure això de que pegassin en la mà i que poguessin pegar tan fort.
2: N'hi ha d'altres, però, com Álvaro Valero, qui aquesta passió per la pilota a mà els ve de família. Ell és del País Valencià, que, com ha dit Raquel, ara ja també hi juguen molt, i aquest esport és molt popular. Mos ho explica així.
3: A pesar de que jo soc valencià, jo vinc de pares i abuelos de Castilla-La Mancha. El primer record que tinc és en el poble dels meus pares, allà en Albacete, en la ribera de Cubas, de gent, veure gent pilotejar amb una pilota, no? Pilotes de traps que feien abans, i amb la mà nua i pegar-li. Quan vam arribar a València i demés, pues ja en València ja n'hi havia molts arrels. I a partir d'ahí, pues, el primer record, jo crec que jo podria tindre tres o quatre anyets, si no vaig malament, perquè era una cosa que era com tradició, no?, del poble i de la família.

0: Més pilotaris. Ara coneixem en Sebastià Tous, que es va interessar per aquest esport quan va veure les immenses parets que ho són del frontó de Sineu.
1: Jo el primer record que tinc relacionat amb la pilota és, literalment, el primer dia que vaig arribar. Jo visc a Sineu, soc mig jardiner, mig cinever, i ara visc aquí, i Sineu sempre ha hagut aquest frontó, i sempre m'havia picat la curiositat de petit de que eren aquestes grans parets, perquè des carrer se veuen unes parets monumentals, i sempre m'havia pegat aquesta curiositat. I per setembre, octubre, novembre, en Juan va anar... per xarxes socials va anar promocionant que donaven classes de pilotes i me vaig apropar. Record que vaig arribar, hi havia la majoria de membres de Euskal Etxea i algun dels membres que ara formen part del Club Frontó en Sineu. Jo en principi anava primer a veure i si després m'agradava o intentar provar-ho, i des d'un primer moment m'ho van dir: no, no, tu entres a pista i jugo.

0: I amb el tema de la pilota mà, el boca a boca també funciona, perquè en Sebastià va fer que el seu germà, en Jaume Tous, també s'apuntés a jugar-hi.
1: Des de part de pilota bàsquet el vaig conèixer gràcies al meu germà, que de fet un dimecres em va dir «Vine, ja ho provaràs». «No, no venc, vine i t'agradarà». I vaig anar, ja ho vaig provar i és veritat que me va encantar.
2: Es va de fer, enganxar, no?
0: Segur que sí, segur que sí, que agrada molt ràpid.
2: Com una cadena.
3: Per ventura és una cosa que t'ajuda
2: a
3: descarregar ràpid.
2: Sí.
3: O no,
0: ser,
3: per exemple.
0: Pilotades...
3: És com una sensació que me dóna. Tu t'imagines la cara de qualcú, pa!
4: O fotre-te una mà, és a dir, alerta.
3: Ja, clar.
4: No, alerta, és com fer...
3: Fes cap bé.
0: Nosaltres no ho hem de provar perquè, si no, ja em diràs com escrivim després.
4: No, s'ha de provar amb una persona qui sàpiga, no? Perquè pot ser que tu pensis que li dones amb un posto bo
3: i no ho fas bé.
4: No ho fas bé.
3: Clar.
2: Evidentment.
3: Bé, d'aquests pilotaris també ens han contat que és el que els crida més l'atenció d'aquest esport, que ara en xerràvem, i tots estan d'acord en una cosa, que és el companyerisme, l'esportivitat i el respecte que hi ha entre els rivals.
5: Una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció és el respecte que hi ha dins aquest esport entre rivals. Per dir-te que mos canviem junts, no hi ha locals i visitants, tothom dins el mateix vestuari, mos posem les proteccions, les tacos que se diuen junts, xerrem, mos deixem material... I això troc que... això, i juntament amb el respecte que mos tenim dins la pista, troc que és interessant i que és un esport molt guapo.
6: El que més m'agrada, realment, és bon ambient que hi ha. La majoria érem gent desconeguda, alguns sí que mos coneixem, per exemple, el meu germà va venir a jugar, el meu millor amic també va venir a jugar, i ara formen part també d'aquesta comunitat, però en la resta som gent que fa un any eren totalment desconeguts. I arrel d'aquest joc, dels entrenos, de la competència sana, han format una comunitat i han format realment un grup d'amics.
7: El que més em crida l'atenció, segurament, és més allà que l'esport i la pràctica de l'esport, és la reunió, no?, que es fa, la sociabilitat que té aquest esport. És un poble, és un esport del poble, no? És un esport de la gent. I mitjançant això es recull no més allà de pilotari, sinó es recullen famílies, es recullen amics, es recullen tota mena de gent interessada per aquest esport, que és molt gran, pareix que no, però és molt gran.
1: El que m'agrada més l'atenció, pues, és la manera de jugar, que jugues en la mà, jugues en bon ambient, sempre no vas a veure qui és més bo o qui és més xerec. La veritat que això és el que més m'agrada d'aquest deport, que no és un deport, diguéssim, competitiu. És competitiu, però no és competitiu, perquè no vas a fer mal als companys. Jo t'he guanyat i tu has perdut, tu ets més bo, tu ets més xerec. No, no, no. Tots som iguals.

0: Però n'hi ha d'altres d'aquests pelotaris que també valoren que és un esport que barreja l'estratègia i la tècnica. Escoltam en Sebastià Tous.
1: Lo que me crida més atenció d'aquest esport és que té molta estratègia i tècnica. És a dir, per una part, necessites la tècnica de tenir flexibilitat, de tenir reflexos, de saber-te col·locar. Jo això en el principi ho duia molt malament, perquè no havia jugat a cap esport relacionat amb raqueta o amb aquest tipus de pilota, i el reflexo les duia bastant malament. Però una vegada vas practicant, vas jugant, vas millorant. I per l'altra part, l'estratègia, perquè és un joc molt d'enganar, de veure com va evolucionant el joc, perquè se juga, se moldeada per parelles, un juga davant, un juga darrere, per tant, tu, veient com estan els oponents, pots

0: Tots se fixen en com juguen els pilotaris del País Basc.
1: Molts de pilotaris del País Basc. Barres Corena, Altuna, Titín, n'hi ha molts. Molts. Jo, sobretot, un zaguero, perquè jo lluc, normalment lluc de zaguero, que dirien que és el defensa, de sa parella, en Zabaleta. És un que m'agrada molt.
2: Seguim algun dels pilotaris bascos que ara mateix estan en actiu, que disputen les seves classificacions, tornen just ara d'estiu. Així com exemple, Darío fa poc va guanyar un campionat, Albizu, Lasso, Loza, Nartola, Omidic també. Tenim alguns referents que veiem alguns partits, unes semifinals, i la idea seria en un futur tota la comunitat o els que hi poguessin poder anar en el País Basc o a Navarra a veure un partit d'aquests.
3: Bueno, el nostre referent és el País Basc, que és la pilota basca. El nostre referent és allà i, bueno, veure com juguen, tenim ganes d'anar a veure-los jugar en directe allà també, com ens donin quatre classes i seguir endavant.

0: I dalt de pilota amb un esport físicament arriscat, delicat, però sa, com sentíem, com intenten dur-lo des d'aquí, des de Mallorca, i precisament volen conèixer més coses sobre aquesta nova associació de pilotaris de Mallorca que ha nascut fa ben poc, i és per això que volem saludar ara mateix en Dani López, que n'és un dels seus impulsors. Dani, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé. Aquí estem encantats d'estar amb vosaltres i fer una xerrada sobre això que ens agrada tant, que és la pilota basca.
0: Sí, que deien que, bé, ho han sentit, que és un esport saníssim, eh?
1: Bueno, és un esport que implica també una condició física. Una condició física sempre és important. Nosaltres, els partits, solen durar un 30 minuts. Nosaltres, els professionals, duren més. Nosaltres duram un 30 minutets, però són 30 minuts que ho donen tot.
0: Clar, quina preparació física heu de tenir? Perquè dèiem que clar, la mà ha d'estar ben preparada. Hi ha d'haver una preparació física important.
1: Clar, ja ho veurem, ara xerrant poquet. Sí, sí. Nosaltres, per exemple, les mans, a part, les vas fent de poc a poc. No és cada... No és tot d'una quan t'arribes, no comences a jugar amb les pilotes que en juguen els professionals, ni pilotes dures. Hi ha diferents categories de pilotes, tant de quan comences, fins que ja ets un part d'un nivell més avançat. És a dir, i quan vas començant, el primer que has d'aprendre, o t'has d'ensenyar, és com pegar bé. No és pegar, sinó és pegar bé. Mm-hmm. I a poc vas aprenent, vas sempre com pegar, te vas posicionant, i de cada vegada millor.
0: Clar, Dani, però hi pot jugar tothom o has de tenir una bona mà per començar?
1: No. Hi pot i hi ha de jugar tothom. Mm-hmm. És un joc com, doncs, com el que t'han explicat els meus companys, i a part, és un joc. Ja no és un esport, sinó també és un joc i ho pot fer tothom. Mm. És a dir, nosaltres tenim des de gent jove, molt jove, fins i tot de gent molt adulta. Nosaltres tenim molta diferent d'edats, tenim els fills de pilotaris, tenim pilotaris, i tenim gent que és més major, i juguen tots junts.
2: Mm-hmm. És veritat que n'hi ha poc de pilotaris a Mallorca, però ja fa molt d'anys que s'hi juga. Per què heu decidit ara fer una associació de gent que practica aquest joc, que practica aquest esport de pilota a mà?
1: Nosaltres aquesta associació la volem fer per mort que hi havia dos clubs de referents a Mallorca. Hi havia l'Escola Txea del País Basc i hi havia el Frontón Sineu. D'acord? En el 2022 se va rehabilitar i reinaugurar el Frontón de Sineu, i a partir del 2023 en Joan va començar a fer el torneig d'escalatí boidet. Ara, des de fa poc temps, des de si ben passat, com t'han explicat els meus companys, va començar a impulsar les classes. Com, clar, aquí la gent que en sabia jugar un poc a Mallorca eres gent de l'Escola Txea, d'acord? I després, aquesta, que van ser nostres padrines, van ser els que ens van ensenyar a nosaltres, i és que nosaltres ara que ja en sabem un poc, podem ensenyar a altra gent. I el que nosaltres volíem era unificar tant la casa basca com la casa de Sineu, tot en un, perquè ja que són poquets, per almenys poder fer una pinya grossa i fer de la pilota mà a Mallorca, coneguda a Mallorca i on sigui.
2: Quant de pilotaritzeu ara a Mallorca?
1: Ara mateix estaríem en batiu.

0: una vintena de pilotaris.
1: Millor.
0: Que estem a batiu, que anem a entrenar, que participàvem en els tornejos, damunt una vintena.
2: Clar, organitzeu competició en tornejos, condes, i fins i tot heu creat una lliga. Com funciona?
0: Això mateix. Ara mateix estic cursant un torneig, d'acord? El torneig, el primer torneig a Upaidó, que nosaltres és el nostre lema, a Upaidó, que és com vinga.
3: Molt ben triat.
0: Sí. És el nostre lema. Ara,
3: és un lema, passat, perdona, però... Dani,
0: sí.
3: Del torneig, o se quedarà així un poquet com a claim, com a frase... unificadora.
0: Això se quedarà com una frase unificadora i, de fet, el torneig que s'ha celebrat enguany per primer pic se celebrarà cada any i se seguirà dient el mateix. Se dirà Upaidó, és el nostre lema, és el nostre crit de guerra.
4: M'encanta.
0: I res, com comentava, dissabte passat es van jugar les fases eliminatòries
2: sí.
0: I ara que dissabte ja tenim les primeres semifinals que qui guanyi les semifinals serà el que tindràs passaport per anar a la final. I si guanyes la final, disculpeu, és que després sí que tens passaport per jugar amb els pilotaris bascos. En Joan, després fa un torneig, que se diu Col·lectiu Oiret, que es fa també per agost.
3: Que vareu fer l'any passat, també, aquest torneig.
0: Exacte. I venen uns pilotaris molt bons, com podria ser en Goñi, Nurmeneta, Lizaso, Naranguren, són pilotaris molt, molt bons, i m'ho donen l'oportunitat de poder tocar un pot de cebolla amb ells. Després també es veu que en Sivan, quan fa més fresqueta, tenim una lliga de rànquing. És a dir, és una lliga on tenim 4 nivells i a cada nivell hi ha 5 jugadors. D'acord? I cada jugador anem fent partits per parelles i després anem puntuant per un sistema d'elo. Sabeu el que és el sistema d'elo?
4: No.
1: Com en els escacs, no?
0: El sistema d'elo és un sistema... Exacte. És un sistema de puntuació que és el mateix que fan servir en els escacs. Per què fan servir aquesta puntuació? Perquè el sistema d'elo mos permet que si un pelotari s'enfronta contra un altre pelotari que té un elo més alt, entonces aquest pelotari que ha guanyat pot pujar més d'elo. I si un altre pelotari, per exemple, que té un elo molt alt, li guanya un que el té més baix, baixa més. Entonces anem jugant en els rànquings i després en les divisions. És a dir, hi ha primera divisió, segona, tercera i quarta divisió, que les tenim anomenades en diferents noms, com seria la màxima seria... la Calatí Bollet, la segona divisió seria la Lliga Toque, la tercera divisió la Goixua, si no m'he equivocat, i així. I després, nosaltres, pues, cada mes, depèn de la puntuació que hagis fet, vas pujant de divisió, te'n mantens, o baixes.
3: Dani, que la Goixua és un postre, tu ho saps, no?
0: També ho sé.
3: Escolta una cosa. Celo és una espècie com lo del golf, no sé com se diu, el swim, o com se diu?
1: És una puntuació.
3: La puntuació aquesta, no?
0: Més o menys, sí, ja dic, nosaltres el referent que tenim és com ho fan servir de jugadors d'escacs.
3: Vale.
4: I comentàvem que feu classes d'aquest esport també, i han sabut que fa ben poc en vareu fer una a l'Escolania de Lluc, que és un lloc
1: que
4: bastant
1: també frontó, ja,
4: singular.
1: No?
4: Sí, sí. Clar. Com anà aquesta classe? I també on podeu jugar en aquest esport? Perquè sabem el frontó de Sineu, ara dèiem aquest de Lluc.
2: Clar, si n'hi ha però... més, aquí a les Illes.
4: Les opcions que tenim.
0: Clar, aquí a les Illes, ara en Batiu, tenim el frontó Sineu, que és el nostre epicentre, que diuen, tot el que feia normalment ho solen fer allà, però també, per exemple, solen anar a jugar a Inca. A Inca hi ha, per exemple, un frontó que s'utilitza més per fer un tenis, però nosaltres també podem utilitzar per jugar a pilota mà. Està el frontó de Lluc, perquè el frontó també és un esport de frares, un esport de monjos. Entonces, allà a Lluc, quan vàrem venir a... monjos i frares de Freibar van muntar aquest frontó, que estava un poc en desús, i bé, van tenir companys que van anar cap allà a fer una petita classe, en el lot d'allà, perquè ja que el tenen allà, que sàpiguen per què serveix i per què s'utilitzava el frontó. Després crec que n'hi ha un altre per Santa Ponça, i ara aquí a Mallorca, així en Batiu, estiries de Santa Ponça, ah, clar, i de Sant Rapinyo.
3: Això t'anava a dir.
2: De Sant Rapinyo, també, clar.
0: De la casa Escala Xea.
3: Dani, una cosa. Dani, mem. Poden rebre classes les dones? Perquè això és
0: poden,
3: un esport...
0: Poden, i en tenim, de fet.
3: Sí? Perquè oficialment, bé, no ho sé si n'hi ha. És un esport històricament que ha estat d'homes, però no sé si les dones...
0: No, completament igualitari, i sobretot ho veuràs que tant a Navarra com en el País Basc és igualitari. Passa que amb molts esports... Que
3: clar, no té el mateix tiró. És vera que no té el mateix tiró, és així.
0: Exacte mateix.
3: Encara no.
1: Encara no.
2: No és tan popular.
0: Passa igual que en tenis... que és futbol, que qualsevol esport, que sempre s'enxerra més d'un gènere que un altre, però també existeix i és molt bo.
2: Dani,
0: molt,
2: i, molt bo. I amb aquest temps heu creat afició o sou els mateixos jugadors?
0: No, de fet, varen començar molt més poquet de lo que som ara i de cada vegada veiem que anem fent afició, seguint la traca, les portes estan obertes, senten l'esclat de la pilota a la paret, mos veuen actius a redes socials, s'animen a venir, i és com vos ha comentat en Jaume, que el que m'ha passat a mi, el que li va passar en Sebastià, que una vegada que hi vas, enganxa ja no només el que és l'esport, sinó l'ambient que hi ha allà, de bondat, de companyerisme, i de poder estar bé. Mm.
2: Clar, quines edats sou? Hi ha gent molt jove, hi ha gent gran?
0: Sí, sí. Tenim gent des de 8 anys, 8 no, disculpa'm, des de 12 anys, fins nosaltres que en tenim 30, gent de 20, fins i gent de 40 i 50.
1: Mm-hmm. Jo m'han vengut ganes d'apuntar-me. Sí, jo també. Li demanen en Dani Men com ho hem de fer per anar a classes o com ho poden fer per jugar.
0: Pues per poder venir, simplement, mos podeu contactar sempre a través de la nostra pàgina web o del nostre Instagram de Pilotaris de Mallorca. Normalment, nosaltres, fins de setmana, sempre solem estar per allà. I sempre, si voleu venir a veure-ho menys com és, nosaltres sempre vos rebrem amb les portes obertes, amb les mans obertes i amb una pilota en la mà per poder ensenyar per això que mos agrada tant.
3: Escolta una cosa, i... què és el set? Què és el set, el joc de la pilota?
0: Com? Perdona?
3: Què és el set, el joc de la pilota? Els números que marquen...
0: D'acord, això és la distància. Vale. Sí, ara ja sé el que m'adavana, disculpa.
3: No, disculpa tu.
2: Clar, és que tampoc...
1: Raquel, no, ja ens ha pas super tècnic.
2: Clar, és que una barresa sap de què va l'història.
3: No, però, és que clar, això era... Com no, no ho fagués bé... Escolta, estaves mort, eh?
0: Els números estan posats perquè depèn de la categoria on juguis. Mm. Quan tu fas... Nosaltres, per exemple, per treure la categoria adulta, per treure, has de treure d'antes del 4, d'acord? Tu agafes carrerilla des del 9 o des del 7, agafes en puls, fas botar la pilota i la fas xocar antes de que passi el número 4. Ha de pegar la paret, i quan pega la paret i torna la pilota, ha de passar entre el 4 i el 7. D'acord? Per això hi ha un passa i un falta. Mm. Si te fixes, en els 4, d'un dels 4 normalment solen pagar un passa, i després del 7 solen pagar un falta. Perquè la pilota ha de caure, després de la paret, ha de caure entre els 4, això no et saca, només. Entre els 4 i el 7. Després ja està.
1: Ne recabar mos fa
4: un croquis.
1: Ja s'és avançat, no.
2: Ja ho veig difícil, eh. Ara ja ho veig difícil.
3: No, mem, hi ha una part Dani, que és la paret principal, diguéssim, que és la que estàvem enfront. I a l'esquerra, exacte. I a l'esquerra una altra paret i allà estan posats els números, ens els metres i tot això, exacte.
0: Exacte.
3: Perdó, és que les estava fent un dibuixet molt cutre.
0: Me demanaves el set i dic... Però sí, de fet ja tens tot d'una.
2: Clar, i ara
1: tenim... Jo m'ha fet ganes,
2: sí,
1: de jugar.
2: Sí, però...
4: Penturen d'esperar que passi un poc manco de calor, perquè no sé si indumentari...
2: Primer hauríem
1: d'anar
2: d'afició.
1: La Raquel Mont n'ensenya
4: i...
2: Primer hauríem d'anar a mirar un partidet, veure com se jugui això, i després ja...
0: Bueno, aquest dissabte se juguen les semifinals del torneig i estàu tot convidats. A partir de les 7 tenim el primer partit. I nosaltres mos faria moltes ganes que vinguéssiu a veure-mos.
3: Però fins i tot el campionat de l'any passat, Dani, es va... us vareu quedar al frontó del Cineu sense cadires de la gentada que havia.
0: Sí, sí, sí. Això és el torneig que organitza en Joan. Mm. I clar, perquè pensa que també venia l'entrenador de Mallorca,
3: sí,
0: ja n'ha arrasat. Molt coneguts, i el que enganxa molt, i sobretot aquesta gent que juga tant i també, la gent que potser ja ho ha vist en directe, és sentir el toc d'una pilota de professionals, és a dir, una pilota de toque, i és una pilota que quasi, el que l'altre deia, és una pedra. És que és una pedra. I tu veus com aquella gent la fa botar en terra, li peguen tanta de força, xoca la paret i la tornen, vos allur, que és una sensació i un sentiment que enamora. Sentir que es renou i veure aquesta gent quan li pega, enamora, te deixa bocabadat. Mm.
2: I tant, d'un esport que heu donat aquesta nova vida també en aquest frontó de Cineu, històric. Dani, fins quan és aquest torneig, has dit?
0: El torneig...
2: La final, quantes?
0: La final del dia 10.
2: Dia 10 d'agost.
0: Mm-hmm. Dia 10 d'agost serà la final del torneig del Paidó i dia 11 se juga el torneig de Calatí i Boidet, organitzat per Joan, de Frontó Cineu.
2: Beníssim.
1: I dalt, jo crec que aniré, a veure, no? M'han curiosit molt. Sí,
4: sí.
1: A veure, no, només ara. Mm.
2: Bé, i que la creació d'aquesta nova associació de pilotaris de Mallorca referma això, que és un esport que, com a mínim, crea nous adeptes, no? I nous jugadors i comença a pujar un poc aquesta afició.
3: Dani, teniu, perdona, teniu pàgina web o xarxes socials o qualsevol cosa on puguem mirar? Digues.
0: Sí, la pàgina web és www.pilotarismallorca.com.
3: Pilotaris Mallorca?
0: Pilotaris, sí, perquè nosaltres som mallorquins, no clar, som clar, pilotaris, clar. Som pilotaris.
3: .com.
1: .com, sí.
0: .com, sí.
3: I teniu xarxes, Instagram, TikTok...
0: Tenim també Instagram de Pilotaris de Mallorca, sí.
3: Vinga, fantàstic.
1: Molt bé. Els haurem de seguir.
2: Ara la Raquel Agüero s'apunta com si fos una roda de premsa.
3: Completament.
2: Va fent preguntes.
3: No, és que això té un parell de reportatges.
2: Sí, i tant. Dani López, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: I enhorabona. Enhorabona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: I a seguir jugant. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Adéu. Gràcies. Molta pilota.
5: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és participació.
6: Calor?
7: Moscars?
6: Gelats que se desfan massa ràpid?
8: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Aupaidó.
1: Aupaidó. Escolta una cosa. Sí. Aquest
2: crit de guerra.
1: El naming, els noms que s'hi posen, l'èxit... O sigui, saps si té èxit una cosa si al cap dels anys es manté. Però és que sona beníssim
0: és
1: de primera.
0: És que és un bon
2: crit. Si la gent ho recorda i...
1: Sí, i és aupa, que tothom ho té.
3: Aupa.
1: Aupa és una cosa que tothom, al marge de País Basc, Navarra i tot això, la gent ja ho té com més o manco integrat. Mm-hmm. L'idò encara no, però segurament que anirà agafant força. Anirà agafant força.
2: A mi m'agrada.
3: Però és que vaja, que és el mateix crit, eh? Aupa,
1: sí.
3: Idò,
1: sí.
3: Som-hi.
1: Sí. Sí, realment sí. Supos que idò té més usos. Aupa és com un crit de... d'ànim.
3: Sí.
1: No? No? Mm-hmm. D'endavant.
2: Aupai.
1: Sí.
3: Aupai.
1: Idò crec que té més, clar, més aquí, matisos,
3: de,
1: no?
3: Aupai, sí. Lloc d'ai, idò.
2: Per exemple... a més llocs.
1: No, quan sí, dius no, idò. Això no és el mateix.
2: O quan te diuen algo que estàs d'acord i dius idò.
1: Idò, exacte.
3: Sí.
2: Clar,
1: exacte. No, no, és
3: que... m'he tan cantat aquest crit, eh? Crit de guerra, han dit, però sí. És un crit de joc.
2: Avui se mirà
1: pilotaris.
2: T'he
1: de dir una cosa, aquest divendres en el meu poble se juga un campionat de les festes de Santiago, que és el patró del meu poble.
3: Ui, així quan t'has posat...
1: No aniré.
3: No.
1: No puc anar.
3: Entenc que és un partit important.
2: És un drama.
3: O que hi jugui gent important.
1: Bueno, no és que hi jugui gent important,
3: gent
1: és que
3: important.
1: Hi va gent important. Vull dir, i molt d'aficionats. Perquè, per exemple, el meu poble té censats, no sé... Abans en tenia 250 persones, ara crec que són 300.
2: És molt petit, idò.
1: Sí, sí, és molt petit. Mm. I té un frontonarro que se moren.
2: I se pot dir el nom del teu poble?
1: Sí, Valcarlos. Sí.
2: I se pot dir el gentilici ja. D'aquest poble?
1: Valcarlino. En basc és Luzaide i Luzaidarra.
2: Mm-hmm.
1: I a castellà és Valcarlos i Valcarlino.
3: Sí, tu ets Luzaidarra.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí que ho sé.
2: Sona increïble.
1: Bueno, és molt més guapo del que sona, t'ho he de dir.
2: Ja m'hi duràs, Raquel.
1: Sí, amb voler.
2: Un viatget.
3: Amb un frontó que és més gros que qualsevol
1: casa. Que el
3: poble.
1: Que és més gros que el poble.
2: Això sí que és increïble.
1: Sí, clar.
3: Vinga, Raquel.
1: Tenim portades, codets.
3: Tenim portades, portades. I moltes, vinga.
1: Tenim portades i tenim moltes. I jo tenc una cosa un poquet en el coret de que són totes iguales. Clar, és normal. És a dir, Espanya va guanyar el Mundial de Futbol contra Argentina i... òbviament, a Nova York hi varen anar, bé, quasi tots els representants polítics, des d'en Donald Trump...
2: El rei i la reina. Bé, la reina no ho sé,
1: sí,
2: el rei
1: sí,
2: el
1: rei
2: i
1: les filles.
2: Sí, sí, que això t'agrada a tu, aquest apartat real.
1: Aquest xup-xup m'agrada molt, m'agrada molt. I vestits, amb, bé, com sembla, no? És a dir, no se tria sense intenció. Els colors, per exemple, de la roba, no?
2: Duen la camiseta del Mundial, però la blanca.
1: Elles duien la camiseta del Mundial i ell, el rei, duia una corbata vermella i la reina anava vestida tota de vermell, també en rebre els jugadors ja al Palau de la Zarzuela. Dic que per jo són un poquet avorrides, però és la notícia, és veritat, que és futbol, s'ho menja tot.
3: Sí.
2: Sí, és un poc...
1: És un embafament un poquet així. Però bé, com que és cada 4 anys, Maria...
3: Bé, sempre...
1: O poden surar.
2: És que no puc opinar perquè m'ho funeran.
3: Sempre ho ha arrossegat tot,
1: no,
3: el futbol.
1: No, has d'opinar. Has d'opinar perquè mos donen matadura, perquè d'aquí a 2 anys és l'europeu. Claro, que no és el mundial, també, és l'europeu. Però bé, va anar bé, va anar bé. Va anar bé per nosaltres i és el primer pic que simultàniament tant la selecció masculina com la femenina tenen el títol del món, de campions del món. I bé, jo crec que podem estar bastant orgullosos. Crec que no sabeu, això començaré per repassar la revista Hola. Crec que... vosaltres la llegiu?
2: Ara no. Ja no. Vaig tenir moments de petita, a Casa Pradina,
1: no?
2: A la perruqueria, també. Però ara ja no.
1: Idò, vos he de dir que cada setmana, jo no sé quant d'anys duen així ja, però tu obres la revista i te mostren una mansió meravellosa.
2: Sí, que estava visualitzant això, cases descomunals
1: cases de somni.
2: Que mai tindrem.
1: Exacte.
3: No.
1: Exacte. Però que ens agrada goitar un poquet d'aquestes cartes. Bé, això m'encanta. I en aquesta ocasió, el primer reportatge de la revista Hola d'aquesta setmana són 16 pàgines d'una casa a les Illes Balears. Concretament a Mallorca. És la casa de qui va ser ambaixador dels Estats Units a Espanya a l'època d'en Barack Obama. És d'en James Costos i Michael Smith. Estan casats. Michael Smith és un decorador d'interiors molt reconegut. Clar. La finca se diu Xarbet, exapòstrofe Arbet, i està a la Serra de Tramuntana. No sé com explicar-vos quin viatge sensorial és veure aquesta casorra.
3: Com és aquesta casa? Com la definiries?
2: És que, clar, aquest nom ja he hagut de mirar el paper perquè...
1: La definiria molt diferent. És vera que té com una apariència que no desentona, però és molt diferent per de dins, no? Té molta mescladissa d'estils i m'ha agradat molt una cosa, perquè jo ja m'he fixat, ens hem de fixar en les coses bones.
2: Ui, sí. La teva pipella, Raquel.
1: Bé, no, clar, és que ja m'estic contaminant, clar. Tenen unes cortines i un banc forrat de teles de llengos.
3: Però aquí no en té.
1: De bones, dic.
2: Clar, la tela de llengos real.
1: De bones.
3: Ja.
1: Exacte. Que són de l'empresa, que és una empresa meravellosa, de l'empresa Bujosa, que és a Santa Maria, que fan unes coses molt, molt especials. I,
3: és un banc gros.
1: També treballen la... Sí, tinc aquí les imatges, ara vos les passaré, perquè, clar, tu quan... Són subscriptora de Sola, ¿vale? No, no m'escondo. I quan vas a fer una captura de pantalla, clar, hi ha drets d'imatge i t'avisa. Tot d'una fas una captura de pantalla d'alerta, si ho comparteixes, hauràs de pagar. I no anem de pagar per contar una cosa, però jo les mostraré. No cal, però no passa res. És una casa, pues, no ho sé, de somni. Ells conten en aquesta entrevista que fa uns anys ja la varen conèixer, però que la llogaven a l'estiu.
2: Ara goiteren altres, també.
1: Sí, la llogaven a l'estiu i, clar, se van anar...
3: Ara m'has passat la tauleta.
1: Se van anar familiaritzant amb aquesta casa. Diuen que estava molt bé pensada abans de construir-la, que han fet petites reformes...
3: Bueno, ja, per començar, més que casa, diria que és una mansió.
1: Mansió, sí, sí.
3: Va, mansió, no de menció.
1: No.
2: Va, té una clasta, això, sí. Increïble. Una decoració per de dins.
3: Ara m'ha entrat a la sala d'estar.
2: Que és... És que no...
1: Anau en el dormitori.
2: Pareix el Palau de Versalles, per exemple.
1: És que el dormitori és una cosa com impossible... Però com que queda bé...
3: I això és a Mallorca.
2: Vistes increïbles, clar. Sí, això per així. Sí, que ha dormit aquí una princesa del segle...
1: Sí o no? La veritat és que me sembla una casa molt, molt fascinant.
2: Molt carregada, un poc, també te diria.
1: Sí, el dormitori és fort. És fort, és per gent...
2: Quin d'ells? Perquè jo ja n'hi vi com a 5 o 6.
1: Un dormitori, el dormitori principal, que té com un retablo...
3: Clar, molt d'estampats, molt de florejats...
2: Moltes rajoles...
1: Jo, per dormir, me sembla millor...
3: Ara som a la piscina, que és quilomètrica. Aquesta piscina que és més grossa que la mansió.
2: Aquí pots entrenar.
1: És que la piscina... I després una cosa, que jo... M'agrada dir, fixeu-vos en James Costos. Sempre mos fixam en ses dones. I ara en James Costos...
3: Ai, que seran aquí durant l'eclipsi, eh?
1: Sí, vendran...
3: El dia 12 d'agost.
1: Sí, vendran i ho passaran en el seu barc, vaixell, en el seu iot, crec que...
2: I esperen que tinguin ulleres, perquè si no quedaran secs.
1: No. Supos que entendran ulleres.
3: No cridem en mal temps, eh? Tothom amb ulleres.
2: La gent no sé si ho té molt clar, però...
1: Ben alerta.
3: No s'ha de viure aquest eclipsi a la lleugera.
1: No, que en 30 segons te pot fer mal als ulls i que, a més, no és tot d'una.
3: En qüestió de segons.
1: Sí. Diven,
3: ho han dit els experts.
1: Sí, que l'exposició de 20 segons te pot fer molt de mal, tot i que els símptomes no els hi tindràs fins unes hores després. Trob que en James Costos s'ha posat massa botox.
3: Ah, sí.
2: No,
1: és que ho hem de comentar, perquè sempre comenten de les dones. Escolta, No, però jo no li feia falta tant, tot i que jo no tinc res en contra del Botox.
2: Però és que això Maria, fa bo, deu ja dir... Fa bo, ara seré un mes del club del Botox.
3: Bueno, és una casa carregada, no, no sé si també té aquest estil, ell, de carregar.
1: No, ja. Ells diuen que no han fet una reforma. Han fet petites reformes, però clar, tenint aquesta piscina...
2: Jo no sortiria d'allà.
1: Déu sap com és una petita reforma. M'enteneu?
3: Clar, sigui que... és una reforma total.
1: No, bé, ells han dit que integral no, que han mantingut, òbviament, tota l'estructura, però sí. I, bueno, què hem de dir? Jo no sé si veure l'eclipsi, eh?
3: És curiós, n'hi deu haver moltíssimes dimensions així, però que clar, que aquestes cases...
1: M'agrada que la mostrin.
3: Siguin aquí, a Mallorca.
1: M'agrada que la mostrin.
2: T'agrada somiar.
3: Poder-les veure, el manco de
1: mil pàgines. M'agrada que la mostrin, però són 16 pàgines, eh? Però, clar, posa això de relleu, no? També els contrastes tan forts que en tenim aquí a les Illes Balears, no? A veure... Són molt forts, és o molt alt o molt baix, sí. I això, ostres, fa mal. Sí. Ho penses i... Ai, dius, escolta, la vivenda és un dret, no?
3: Bueno, no ho tenim a mà. No, no ho tenim a mà.
2: Jo crec
3: no.
2: que si en James Costos, el nom, has dit...
1: James Costos.
2: Vengués en el meu pis de 40 metres quadrats i pegaria un ataquet.
1: Depèn com ho tinguis, eh? Si tu vius tota sola i a tu te va bé. És a dir, tampoc ara se fan cases com se feien abans, no? Que eren 120 metres.
2: Jo veig això i sap que pens. Molt guapo i tot el que vulguis, però molta feina.
1: Molt per fer net.
3: Clar, però no la fan ells. No,
2: clar, si tens que pagar que te la facin.
3: No la fan ells.
1: Ni faran net a la piscina,
3: no,
1: tampoc.
3: No, ni a Benestassó...
1: Escolta, també a la revista Hola surten en Fernando Alonso, sí. Ja sabeu que ha estat papà, amb la periodista Melissa Jiménez, i amb el seu nin, amb un iotarro meravellós, per les aigües monegasques. I bé, i també surt en Rafa Nadal amb els seus nins, en el seu super iot també, que per cert és el mateix astillero, no sé com se diu, qui va fer tots dos, el de Fernando Alonso i el de Rafa Nadal. La revista Semana, pues també lo mateix, Reyes del Mundo, las mejores imágenes de la celebració de los campeones, la otra cara del triunfo, que això ens agrada moltíssim, Celestí, novias, esposas y familias saltan al césped, els hi ha faltat dir, i amants. I bé, tot això dedicat a la revista Lectures també, Campions del Món, el triunfo d'una generació única. I després desentona un poc una informació que posa Rosario i Lolita, reunió familiar en Càdiz.
3: Ah, mira, bé.
1: No, bé, està bé. Està bé. I de la pel·li La Odissea, Todos los secretos d'aquest film de l'any que ja diuen que... Bé, no l'he vist encara, no sé si tu l'has vista.
3: Jo tampoc, no. No, però ahir mos comentaven que sí, que és bona.
1: Que és ben bona, sí. No? Me fan un poc de por aquestes pel·lis.
3: Clar, són 3 hores.
1: És que...
3: Però diuen que passen aviat i que és molt bona.
1: Sí, hem d'anar. I bé, i a la revista Hola també tenen una finestreta de Nova York al cel, titulen Cumbre d'estrelles en el gran espectáculo de la final, i surten Richard Gere en la seva dona, que és una dona espanyola, i en Javier Bardem, i tota aquesta gent que ha estat donant suport a un mundial que jo en el principi, la veritat, no vaig agafar moltes ganes, però que després bé, ha estat bé, supos que, clar.
3: El veres, sí.
1: Sí. I la revista 10 Minutos és la que més se desmarca.
3: Sí, totalment.
1: Perquè sí que en donen la celebració, però no ho donen com a notícia principal. I la notícia principal està passant a les Illes Balears, concretament a la illa d'Eivissa. Aitana i Plex passionen Eivissa. Exclusiva. La cantant i el youtuber disfruten del seu segundo verano de amor.
3: Amb els peus en remull.
1: És que les penes com pan són menys penes.
2: Joves i guapos, què poden dir?
1: Què poden dir? Res, pues que siguin feliços i que s'ho passin molt bé i que mos donin moltes imatges i que passin totes aquestes coses. Per cert,
3: digues.
1: Hem de fer un avís. Avui surten les revistes mensuals del mes d'agost. Les revistes mensuals del mes d'agost incloeixen quasi totes unes ofertes, no unes ofertes, uns regals. Ja sabeu que ara es ganxo de, perquè la gent compri revistes en paper, és regalar un bolso de, per anar a la platja, un necesser, unes cremes, qualsevol cosa de maquillatge. Hi ha productes valorats en 20 euros i tu pagues 4,50 per una revista. O sigui que correnços en els quioscos perquè s'esgoten.
3: Vinga, ara ja han fet promoció d'estiu.
1: No, clar, però jo, sap què pens? Crec que els hi ha sobrat de... No sé si de tirades anteriors o de què, perquè, clar, al mes d'agost, tovallola per anar a la platja, necessit... Escolta, carinyo, anant tard, està bé, està bé.
2: Tu podries ser.
1: Està bé, està bé.
3: Raquel, has anat a la platja? O no?
1: He anat aquests dies. He anat aquests dies perquè he tingut una visita dels meus nebots que han vingut i hem anat a la platja i a tot lo més gros, estic esgotada.
3: Raquel, idò, fins la setmana que ve, eh? Gràcies per passar per
1: Tento. No sé la setmana que ve, perquè te dic, no.
3: Ja xerrarem aquests dies.
1: Dia 29, dimecres, ve en Pedro Sánchez a l'Almudaina que reuneix amb el rei. Sí. Jo surt aquí a les 5, no sé si m'hi donarà temps. He de fer unes consultes i si no vos cridaré
3: si no,
1: i on gestionarem, vale?
2: Vinga, dius coses.
3: Perfecte. Venga,
1: super.
2: Gràcies.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
6: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
7: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzab i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
3: Falten 5 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que l'investigador taujà Miquel Martorell i Ramis ha publicat el llibre Sant Eugeni, un tresor per descobrir, Maria.
2: Una obra que parla sobre el passat del municipi, posant la mirada en l'etnologia, entrevistes, feines, patrimoni, el cinema de la vila o cançons antigues.
3: Miquel Martorell, que ja el poden saludar, autor i investigador, com estàu?
8: Bones tardes, molt bé. Aquí, Miquel Bonisat.
3: Mig carbonitzat, sí,
2: tots
3: sí.
2: Tots estem així.
3: Això mateix. Com va anar aquesta presentació del llibre divendres passat?
8: Pues va anar molt bé, la veritat. Esperava que vengués gent i va ser així. Maldament fos una hora que no fos meravellosa, perquè era el de 6, però el local va estar ple i tothom content.
2: Bé, hem de dir que has recopilat llegat despassat, no?, que per aventura molta gent no coneixia. De quins tresors mos xerres, si mos pot fer una pinzellada?
8: Veritat que hi ha un poc de tot. Des d'un petit cocó que empleaven els caçadors per abeure els cans, fins a una cosa més grossa com pugui ser una cantera de treure peces de marès, passant per un tovallot, una cova d'enterrament prehistòrica, etcètera, com per exemple també caderes d'esbatres, pont de cal, les barraques de roter... Bé, tot el que és de tecnologia, des d'una marjada... Tot el que s'ha perdut realment a la nostra muntanya, a la nostra municipi.
3: Clar, i heu partit de saber, heu parlat amb moltes persones, heu tirat més de fonts escrites?
8: Home, qualque cosa sabia jo, però en realitat és que m'han aportat la informació. Són una dotzena de persones que queden vives en el poble i m'han pogut pues, donar aquesta informació privilegiada perquè quan ells no hi siguin, tot això queda enterrat.
2: Mm. Clar, Miquel, clar. Hem de dir que tu, si no tenim entès malament, ets pagès de professió. Això t'ha facilitat conèixer tot aquest patrimoni, tenir certes fonts també per apropar-te a tot això que molta gent desconeix?
8: Sí, clar, m'ho ha facilitat, perquè si un és pagès i ton pare ja ho era i els predins ja ho eren, tu vas per la muntanya i quan vols una cosa ja no dubtes de què és aquella cosa. De més se trata de saber un poc qui eres que feia feina en aquella pradera i que valia una peça de marès dels anys 55. M'entens? És un poc això.
3: En un apartat precisament d'aquest llibre, vos centrau més en la zona de ses coves. Quina relació hi teniu i qui poden trobar allà?
8: Bueno, la meva relació és molt, molt, molt grossa, perquè jo, a part de Miquel Martorell, me diuen Miquel Coves, començant per aquí, el meu malnom és aquest, i bé, pues, a Sant Eugeni hi ha centes de coves, centes de coves naturals, però en aquest redol que jo he trascat més a fons, pues, n'he redescobertes quasi 30 coves artificials.
2: Uau,
8: o prehistòriques,
2: 30.
8: O que han fet, sí, o que han fet qualque cosa, o una paret, o l'han picada, artificials per poder-hi tancar esports o per qualsevol cosa.
3: Uh-huh. Bé, donau protagonisme també al cinema del poble, Sant Eugeni, un altre tema que també vos ha tocat de prop, i xerrau de cançons antigues, de cançoner. Quina joia es trobam?
8: Bé, el que del cinema era una cosa que s'havia de perdre en pocs anys, ja que tots els que varen viure aquell moment, durant aquells anys dels 53 en el 62, o 56 en el 62, pues ja són tots morts, almenys un que va venir a la presentació. Per tant, les històries que varen passar en aquell moment, des de quines pel·lícules, el que valien, les anècdotes d'escapallar, pues tot això s'hagués perdut en pocs anys. Mm-hmm. I vaig decidir a recuperar-ho, i les cançons, pues, un poc del mateix, eren cançons que jo, quan era nin, ja veia que això se'n diria perdre, i tenia 13 anys, eren els anys 83, i vaig pensar, que si em fan del meu predint, si no els explico una plegueta, tot això es desapareixerà.
3: Idò, Miquel, ho hem deixat aquí perquè s'acaba el temps.
8: Sí, massa bé.
3: Moltes gràcies, Miquel. I bon llibre.
8: Tot a tothom, bona hora baixa.
3: Gràcies.

0: Vos han de contar que Amílcar és un documental poètic sobre l'enginyer, agrícola, poeta i filòsof Amílcar Cabral, un dels revolucionaris africans més influents del segle XX. Va ser assassinat per les seves idees d'independència. La seva vida ara s'ha convertit en un biòpic del cineasta mallorquí Miguel Ech, que s'estrena precisament la setmana que ve a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Tentol, en Celestí Oliver.